0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. Donald Trump es desmarca de la crida a alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial que han fet algunes grans empreses del sector. Argumenta que té un pes econòmic molt important al seu país i que els Estats Units no es poden arriscar a perdre aquesta cursa tecnològica.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: La banca d'inversió Goldman Sachs estima que la inversió nord-americana en aquesta tecnologia arribarà a 600.000 milions de dòlars aquest any. I les despeses de capital relacionades amb la IA van aportar un 1,1% al creixement del PIB durant el primer semestre del 2025, una dada que supera la contribució de la despesa dels consumidors nord-americans. Més notícies amb Carola Gil.
3: La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot de l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
1: L'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest dilluns al vespre una conferència al Museu Marítim de Barcelona per definir les prioritats de la segona meitat del seu mandat. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i subratllen 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica.
1: Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'aquest dilluns, després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Amposta s'ha convertit en la capital del cinema de terror, fantasia i gore amb el festival Fango Fest, que aquest diumenge ha tancat la 17a edició. Ho ha fet destacant-se com un referent del gènere a escala mundial, amb un 80% de projeccions internacionals. Amposta, Ariadna Escoda.
4: Una petjada que es tradueix en estrenes cinematogràfiques d'abast internacional i la sala del Casal d'Amposta i la Lira Ampostina plenes de gent. El fet que Fango Fest sigui l'únic festival de la demarcació de Tarragona dedicat a aquest gènere obre la porta a treure públic fidel i d'altre de curiós. Jacint Espuny n'és el director.
5: La gent li entra al gusanillo a veure què és això, vale? I la majoria de gent que ve repeteix, per no dir-te tots. Se pensen que venen, no sé, venen una mica assustats, dius a veure si surt molta sang, si surt... Però hi ha seccions per a tots els gustos.
4: Més enllà de la sang i fetge, el terror i la fantasia, el programa també inclou una exposició al voltant de l'univers de James Bond, que s'allargarà fins al 27 de setembre al Museu de les Terres de l'Ebre.
1: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant a Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
3: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
1: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del GP de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
1: Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar la final a l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany després del Roland Garros aquest mateix any.
0: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: En aquest nostre restaurant ens agrada la música i ens agrada que soni i que hi sigui present, i pensen el mateix milers de restaurants del món que trien el seu fil musical per acompanyar els àpats amb aquella idea, doncs, que la música no empipi gaire, que hi sigui present però sense destorbar. Però no sempre és així. A vegades pot ser realment emprenyadora. I això és el que li va passar al compositor Ryuichi Sakamoto, que no suportava la música ambiental que posaven en un dels seus restaurants preferits de Nova York, el Fujitsu es deia, fins al punt que va escriure una carta al propietari per oferir-se a crear ell mateix una playlist per al restaurant. I així ho va fer. Peces calmades, minimalistes, majoritàriament de piano, un goig, vaja. De fet, la seva llista la podeu trobar a Spotify com a The Jajitsu List. Altres restaurants, però, trien el silenci, cap música de fons, i en alguns de més radicals fan callar tothom, com aquella iniciativa del Japó, que es deia Mokushoku, una mesura preventiva durant la Covid que demanava a la gent silenci absolut durant tot l'àpat. Sincerament, ho trobo un autèntic malson. Imagineu menjar sense poder ni mu. I entre això i les músiques estridents, doncs podríem trobar un terme mitjà. I si algú té dubtes, doncs sempre pot recórrer a la famosa llista del Sakamoto.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal, com estàs?
2: Bé, estava reflexionant sobre si m'agrada més el silenci absolut, música de fons o gent parlant.
1: Sí, deixa'm reflexionar a mi. Silenci, oi?
2: Sí, jo quan surto de la ràdio i torno cap a casa amb el cotxe... Però ni música. Necessito deixar de sentir...
1: El soroll del teu cotxe,
2: coses,
1: el motor.
2: El motor del cotxe.
1: Música blanca, no es diu, això? La que fa dormir els nens, sí.
2: Ah, sí.
1: Els avions, les rentadores, els motors de cotxe, tot això.
2: Sí.
1: Home, avui vindrà el Regol i ell també pensa que silenci, perquè llavors pots fins i tot escoltar les textures més dels aliments, que si talles, tot això.
2: Falta reflexió. També li agradi el silenci, perquè
1: si no, hi ha
2: un desequilibri.
1: Treure conversa, la música sempre és un lubricant, podríem dir-ho així. Va, bueno. Ja veus que de mica en mica anem agafant velocitat de creuer i vinga, va, posem la setrillera a taula, que és hora de repartir l'oli, el vinagre, la sal i el pebre.
2: Doncs mira, avui untarem amb oli tots aquells que han fet possible que Catalunya disposi des de fa uns dies d'una nova IGP, o sigui, una nova indicació geogràfica protegida. Es tracta de la IGP Pernil Serratà.
1: IGP Pernil Serratà, sí. Que és un producte lligat, em sembla, a diverses comarques del Pirineu, del Prepirineu i de la Catalunya Central.
2: Exacte, això vol dir comarques com la Cerdanya, Alta Ribagorça, l'Urgell, els Dos Pallars, Solsonès, Ripollès, Vall d'Aran, també una mica més avall, Garrotxa, Osona, Bages... Mm-hmm. Després arriba també fins a la zona de Blanes i Tossa de Mar. En fi, són 24 comarques les implicades.
1: I el nom aquest de Pernil Serratà, a què fa referència?
2: A la Cerdanya, antigament anomenada Serretània o Querretània. Ara no, les meves classes de llatí no.
1: Sí.
2: I què és el Pernil Serratà? Per si algú no l'acaba de situar, doncs és un producte carni elaborat a partir de la cuixa de porc de capa blanca, o sigui, el no ibèric. Madura entre 7 i 9 mesos, es presenta desossat, no es fuma i té un protagonisme destacat, a més de la sal, el pebre.
1: No es fuma, i té pebre, no se sotmet
2: a cap procés de...
1: De fumat. Sí, i tu l'has tastat al Serratà?
2: Probablement.
1: Sí? Ah, no, jo crec que no, però bé, ara en tastaríem una miqueta.
2: Sí,
1: enhorabona per això a tots, perquè és difícil, això d'aconseguir una IGP.
2: En una IGP, com a mínim, un dels processos de producció, transformació o elaboració del producte s'ha de fer a la zona geogràfica delimitada. En el cas de la DOP, totes les fases s'han de fer en aquesta zona. Per tant, la DOP, diguéssim, que és més estricta.
1: Doncs ja tenim l'oli i la setrillera i ara hi posem el vinagre.
2: Us és familiar, o tu, Paula, t'és familiar, un d'aquests influencers de l'àmbit gastronòmic que es diu, espera que tinc aquí el nom anotat, es diu Cocituber?
1: Cocituber. Mira, diré que potser alguna vegada m'ha sortit allò, però no el segueixo habitualment. Però bueno, em sona alguna cosa, sí. Jo famós, no?
2: Fins fa un parell de dies no sabia qui era, però ja. Aquesta setmana en Cocituber ha sigut notícia perquè el propietari d'un restaurant del qual havia fet una mala crítica l'ha agredit pel carrer.
1: Ai...
2: Hi ha una part de l'agressió gravada en vídeo.
1: Què dius?
2: Sí, ha circulat molt per les xarxes.
3: Mira, has venido tapo, a mí me has agarrado el cuello.
4: Te voy a soltar.
3: Venga, llamada a la Guardia Civil ahora mismo. No has tocado nada a nadie, has venido tapo por mí. Que me has agarrado el cuello, que mira cómo estoy.
5: Recién llego de denunciar de la Guardia Civil de una agressió.
2: Aquest és en Cocituber explicant...
1: Escolta, tristíssim, mare de Déu. Sí, sí.
2: Sí, és molt trist. L'incident s'ha produït a la noble vila de Comillas, això és a Cantàbria.
1: Molt maco, Comillas, sí.
2: Es veu que el nano anava caminant pel carrer, gravant la ciutat, i de sobte algú el va agafar pel coll, li va clavar un cop de puny a l'esquena, el va tirar a terra. Drama. El propietari era el que el va agafar, el propietari del restaurant del qual en Cocituber n'havia fet una mala crítica el setembre de 2024, o sigui, fa 2 anys.
1: Ostres, o sigui, el propietari era algú, home, rancuniós, perquè sí. En recordar-te'n 2 anys després
2: li
1: tenia, anar-lo a buscar.
2: Li tenia guardada. I
1: mare
2: com que la venjança és un plat que se serveix fred, pam, podem dir que en aquest cas el restaurant ho va fer correctament.
1: Ho ha fet perfectament, sí, sí. En tot cas, una abraçada al Cocituber, que ens agradi o no la seva feina, doncs ningú es mereix, òbviament, rebre una pallissa per això, enmig del carrer i tot això.
2: No. Imagina't que els responsables de tots els productes que hem tastat el nyapotop i hem dit que són un nyap, vinguessin a dir-nos la seva opinió.
1: Sí, avui en tenim de nyapotop, o sigui que alerta amb el que fem, eh? I ens falta posar-hi sal i pebre.
2: De sal i pebre és del que ens acabarem alimentant si els preus dels aliments continuen pujant tal i com ho estan fent. Aquesta setmana llegim a La Vanguardia que els preus dels aliments a nivell mundial han arribat al preu més elevat dels últims 3 anys. Les causes, com sempre, diverses i poc precises, però ens trobem el clàssic argument de la tensió geopolítica al qual li sumem els fenòmens meteorològics extrems, entre ells les onades de calor, que fan estralls a les collites.
1: I quins són els aliments que s'han vist més afectats per aquest clima i pels conflictes, per les guerres?
2: Doncs mira, l'índex de preus alimentaris bàsics de les Nacions Unides, que publica la FAO, va pujar un 1,9% el mes d'agost passat respecte del juliol a causa, sobretot, de l'increment de preu de cereals, sucre i lactis. Per exemple, les tensions a l'estret d'Hormuz, que és per on s'exporten tones i tones de fertilitzants fets al Golf Pèrsic, provoca que en pugin els preus i, en conseqüència, la producció de cereals sigui més costosa. Hi ha exemples més clars. A Mèxic, uns 10.000 agricultors estan sense feina perquè les sequeres del mes d'agost han fulminat les collites de plàtan i de cafè.
1: Déu-n'hi-do. O sigui que bastants aliments posarien aquesta llista que es disparen al preu i que ho acabem nosaltres pagant i notant en la cistella de la compra. Doncs bé, de moment hem pogut repartir la sal, sí, sí, el pebre, l'oli i el vinagre, o sigui que ja és hora que entri la Dolors a cantar-nos el menú del dia.
6: Bon dia! Veniu amb gana? Sí, això espero.
1: Sempre, sempre, Dolors.
6: Avui hem preparat uns farcellets de carn d'imitador amb xilis, una amanida de crudités amb vinagreta de crític gastronòmic i uns douets crus d'escriptor gironí amanits amb soja.
2: Molt bé.
6: Començar com a plat fort, us podem oferir lloms de gastrònom amb una base de verduretes de temporada, un arròs melós amb cansalada de guitarrista o bé una pasta farcida amb carn d'historiadora. Què us ve més de gust?
2: Què? Jo avui pasta no.
1: Avui pasta no? Pasta no. I llavors què ens queda? Jo arròs. Mandra també l'arròs, perquè ja estic de l'arròs.
2: Estàs fins al capdamunt de l'arròs.
1: Com a valenciana que sóc.
2: Sí, el llom. Hi havia un llom de gastrònom. Doncs va,
1: això farem, va.
6: Fantàstic! De seguida els lloms de gastrònom.
0: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Moles. A Catalunya Ràdio. Un porró de ciència.
1: Tot Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Com estem? Ben tornat, ben tornat.
7: Molt bé, sempre content i alçats de venir, de tornar a casa.
1: I tant. Sí. Moltes ganes de retrobar-te avui a la taula. A la propera et plenarem de gent, que avui, sí, estàs... avui tenim molta feina, Toni. I déu-n'hi-do les vacances, i ja et vam escoltar, que vam provar enormement bé.
7: Sí.
1: O sigui que encantats. Aquesta temporada, ja ho vam anunciar amb el Toni Massanés, ens hem proposat desmuntar grans mentides i notícies falses sobre alimentació que corren per les xarxes, pels mitjans, és que ara ja corren per tot arreu gairebé, i això li hem dit un porró de ciència. I per què un porró? A veure, un porró.
7: Doncs un porró de ciència per diverses coses.
1: Per diverses coses.
7: Quan t'enreden, no? Uh-huh. Ens diuen que et fan beure galet, no? I beure galet és el que fas quan beus un porró.
1: És un porró. Uh-huh.
7: I com que nosaltres som molt porronaires, perquè a més el caníbal hi ha dos porronaires d'excel·lència.
1: Il·lustres, il·lustres.
7: El primer és el Badó. Però jo també sóc porronaire d'honor, per tant, i que hem de promoure la fe porronaire, no? Aquesta cosa tan catalana. També perquè porró és una mida de capacitat, uh-huh, i per tant la idea d'un porró de ciència vol dir, no, com un litre de ciència, o una mesura de ciència, doncs això, per no beure galet, curiosament, un porró, però que ens impedirà que bevem galet, aquestes notícies falses, aquestes boles, aquests rumors falsos, que tant s'escampen i que, segons un estudi del FECIT, de la Fundació per la Ciència i la Tecnologia, absolutament recent, fet per científiques socials, etc., entre tots aquests rumors que les xarxes socials escampen, que nosaltres contribuïm molt a escampar...
1: Sí, sí, fem el boca a orella també d'això,
7: Exacte. I llavors, quan han demanat aquest estudi del FECIT, i escolta, el que passa és tu t'ho creus? I aquí hi ha una bolsa, no, moltes vegades no, però... I saps què acaba passant? És curiós, aquest mecanisme, que al final tenim moltes ganes, ho reconeixen la gent, amb aquestes enquestes indirectes, de donar bones notícies.
1: Ja.
7: Llavors, de donar solucions. No? Jo t'ajudaré, no? I que he trobat això, que si et prens això, que si et menges això, si deixes de menjar això, si no sé què, pam, no? Tot serà fantàstic. I amb aquesta cadena el que acaba passant és que de tots els rumors, de totes les falses notícies que corren, que són cada cop més, com hem dit, la més, i sense fonament científic, la que ha detectat aquest estudi que corre més són les relacionades amb l'alimentació. Per això necessitem un porró de ciència per combatre-les.
1: Exacte, per això necessitem no beure galet, diguéssim, i això és el que intentarem fer un cop al mes aquí amb el Toni Massanés. Déu-n'hi-do, interessantíssim això, o preocupant, vaja, no?, que el món de l'alimentació centra sobretot totes aquestes notícies falses. Va, comencem a desmuntar aquests mites alimentaris i avui, home, volem analitzar, déu-n'hi-do, una moda que jo també he detectat entre el meu cercle d'amistats i familiars, impulsada una mica per la indústria, molt poderosa, que són les informacions relacionades amb els suplements alimentaris. I primer de tot ens hauríem de preguntar, Toni, definim-ho, no? Què és exactament un suplement alimentari? A veure.
7: Doncs un suplement és un extra o afegit que es vol donar-lo quan hi ha un dèficit o una mancança al nostre cos, o hi ha una necessitat augmentada d'algun nutrient. Per tant, és important que els prenguem només quan ens falti algun d'aquests nutrients, cosa que detecta un professional, no?
1: Que s'hauríem de fer una analítica, una analítica, i a vostè li falta això.
7: Exacte.
1: No?
7: I que per això, diguéssim, ens prescriuen el consum. Clar, els suplements no són medicines i, per tant, no necessiten aquesta... es poden vendre tot arreu, no? Es venen a vegades a la farmàcia, però també es poden vendre als supermercats. Això passa molt als Estats Units de fa molt temps, no? I és una de... com tantes d'aquestes modes que en realitat hem importat d'allà. El problema és que, això, ben utilitzats, i quan els productes estan controlats, escolta, fan la feina que han de fer. Però en la majoria dels casos ni està demostrada la seva efectivitat, ni els necessitem perquè no tenim aquests dèficits, per molt que ens ho hagi dit el cunyat, diguéssim, no? I per tant, ens ho prenem. I ens en prenem, en arribem a prendre molts. I això és una... Això, ha sigut una moda superràpida, com tot ara, les modes són superràpides, i de cop, no, això... Doncs al voltant nostre, tots, família, amics, etcètera, de cop tenen tot de
1: vitamina potet. D, magnesi, omega 3, col·làgen, no? Què passa amb el col·làgen? La B12, la B12 òbviament és a prescripció, veus, en aquest cas mèdica, per tots aquells que segueixen una dieta vegana, no? Però Déu-n'hi-do. Et sembla que ens aturem amb un dels suplements més consumits del món, en tota mena de formats, que és el famós omega 3? Per què s'ha fet tan popular l'omega 3? I quines propietats tindria, no?
7: S'ha fet popular perquè és veritat que el necessitem, no? Necessitem
1: és necessari, aquest.
7: Evidentment. Mm-hmm. En realitat, l'omega 3, això que diem, que n'hi diem un greix essencial pel nostre cos, perquè no som capaços de fabricar, en realitat, quan parlem d'això estem parlant de diferents àcids grassos, és igual, no? que el componen, i amb diferents noms, ALA, d'àcid alfa, linoleic, és igual, EPA, i DHK, que es troben o en algunes llavors, no? I en les nous, llavors d'allí, etc. O el peix, els greixos del peix blau. Al final, per dir-ho curt, és important que mengem peix blau, que tinguem aquesta aportació. Ens va bé per la salut cerebral, té efectes cardioprotectors, va bé per no tenir degeneració cognitiva, és antiinflamatori, és un nutrient que és molt important, diguéssim, i que, per tant, el tenim que tenir, el tenim que prendre, perquè això nosaltres no som capaços de fabricar-lo.
1: És essencial, podríem dir. Sí. Clar, ara aquí entraríem, a vegades també es diu això amb el verí, no? Moltes vegades ho diem, la quantitat és l'important, no? És a dir, clar, quina quantitat necessitaríem, no? Per dir-ho així, ara que parlàvem de peix blau, quantes racions de peix blau a la setmana per anar coberts d'aquest omega 3?
7: Sí, per fer-ho fàcil, diguéssim, el que necessitem serien aquests dues reaccions a la setmana de peix blau, no? Per tant, prendre dues vegades a la setmana, doncs, sardina, seitó, barat, salmó, tonyina...
1: Mm-hmm. Has dit seitó i has dit salmó. Ara entrem amb això, ara.
8: Today, we're gonna teach you some fun facts about salmon and a brand new dance.
1: I això és una de les altres coses que també, Toni, permetem dir, ens han com colat, no?, d'aquesta manera, perquè diem, ostres, a veure, si sempre hem lluït aquesta dieta mediterrània, aquest peix blau, el problema és que, òbviament, cada vegada en consumim menys, això.
7: Sí.
1: Ja ho hem dit moltes vegades, però Déu-n'hi-do amb el salmó, que cada vegada en consumim més.
7: Sí.
1: Algú ho ha fet molt bé també aquí, no?
7: Clar, ja, fa molt temps
1: ja ho sabem, això, eh?
7: Ho expliquem, no?, que els noruecs ho han fet molt bé i ens venen el seu peix, i ha fet que passi de ser una cosa que era, primer, una menja coneguda, però excepcional, en el sentit de que no en menjàvem ni cada setmana ni cada mes, a que ara, per molts, sigui pràcticament potser l'únic peix que mengen, no?, diguéssim, o dels pocs, o en tot cas el que mengen més, el que tenen com a aliment bàsic.
1: Mm-hmm.
7: Evidentment, aquest salmó, que ara ja es produeix en piscifactories, jo estic a favor de que si volem menjar peix hem de fer una aqüicultura, però ha de ser una aqüicultura responsable, evidentment, que no s'alimenti sobretot de peixos que estem pescant de pesca salvatge, perquè al final els números no surten i, per tant, hem de buscar alternatives. Clar, aquestes alternatives que busquem precisament són les d'alimentar-los amb d'altres coses
1: ja,
7: que no són peixos. Alimentar-los amb d'altres coses que no són peixos, una part sí, però l'altra no, fa que redueixi la part d'aquest omega 3, que ja hem dit que ve directament només de la cadena tròfica dels peixos. Què hem de fer? Al final, escolta, tant menjar salmó i, sobretot, menjar moltes sardines, molt seitó, també barats.
1: Menjar peix blau, i llavors si detectem que no, és quan algun dia, algun bon dia, no, algú diu, ai, doncs saps què, i tornem al cap del carrer, com hem començat, em suplementaré.
7: Exacte.
1: Alerta, perquè, clar, suposo que suplementar-se perquè sí, perquè ho has decidit tu, sense prescripció mèdica, de qualsevol cosa, a llarg termini, amb dosis altes, home, doncs tampoc és molt recomanable, eh?
7: No.
1: Aquesta és la deu cosa. Ser un perill.
7: Exacte. Quan parlem de suplementacions, hem de veure allò que ens prenem, si s'elimina d'una manera molt fàcil pel nostre organisme o ens costa més d'eliminar. A vegades és molt fàcil, no? Allò de més que prenem amb la suplementació, aquells nutrients de més que prenem, a vegades són fàcils d'eliminar pel nostre organisme i a vegades no ho són tant. Si no ho són tant i en tenim un excés, o fem patir els nostres òrgans perquè l'eliminin, o en alguns casos aquesta acumulació de més, en casos molt exagerats, tampoc en absolut es tracta d'alarmar ningú, pot portar a tenir trastorns, diguéssim, no?, de digestius, etc., o a tenir acumulacions que acaben podent ser tòxiques. I aquest també és el cas de si prenguéssim massa omega-3. Aquí sí que és la dosi és la mesura, no el verí és la mesura, doncs n'hem de prendre, però no n'hem de prendre massa. Hem de tenir aquest equilibri.
1: Ha quedat claríssim, i déu-n'hi-do, en aquest porró de ciència, no sé si ens ho cabrà tot amb un porró, on haurem de comprar uns quants més, potser una dotzena, perquè trobarem segur a temes per donar i per vendre, com dèiem quan començàvem, per no veure a galet, perquè no ens facin creure coses que no són. I com deien, en la majoria dels casos, doncs mira, si ens alimentem bé, doncs no ens caldrien potser tants suplements, Mes de setembre, aquell mes que sembla que l'estiu queda enrere, déu-n'hi-do, encara calor, però hem tingut les primeres aigües, o sigui, verdures, hortalisses, Toni? Doncs carbassó, pebrot, albergínia, mongeta tendra, encara patata, ceba, pastanaga, i de fruita què tenim?
7: I de fruita tenim encara préssecs, mores, pomes, prunes, peres... El raïm, en el seu moment.
1: Sí, ui, això, boníssim
7: permís,
1: ara,
7: En permís de totes aquestes temperatures tan bèsties que fins fa un parell de dies, que a més, per exemple, ha fet que s'enredaressin els bolets i totes aquestes coses. Hi ha hagut alguna florida sense, però està tot parat. Però tenim tot això, i també tenim ametlles i avellanes, i...
1: Hombre. I tenim figues.
7: I tenim figues.
1: Que ja sabeu que quan fem la llista de la compra, nosaltres sempre ens agrada aturar-nos amb un dels productors d'aliments, en aquest cas, de les figues, que les esperem i són meravelloses i ara estan en plena temporada. Roc Feliu, molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
1: Com estem, Roc? El Roc Feliu és pagès, és tercera generació d'una família pagesa a Cal Pinela, a Alguaire, al Segrià, i en Roc, de fet, va ser pioner a conrear figues coll de dama ecològiques a Alguaire i també té la certificació de Meter, que això és la certificació que donen a la gent que fa agricultura biodinàmica. Bé, jo i el Toni som uns apassionats de les figues, com suposo molta gent que ens escolta. Comença la collita, em sembla, a l'agost, oi, Roc? Sí. I encara allargarem fins al novembre. Com va la temporada? Jo no sé si tot això que ara sempre és el primer que preguntem, doncs altes temperatures, poca pluja, això com us va?
9: Bueno, de fet, enguany, amb tanta calor, l'arbre està molt estressat per les altes temperatures de calor. El fruit no ha creixut el que devia créixer, però la dolçor és impressionant. Mai del món havíem tingut una figa tan dolça com enguany.
1: Oh. Ara pensava, Roc, aquí al Guaire, al Segrià hi ha producció de figues, de fet, la més gran de Catalunya. Per què es conrea tant aquí? És a dir, quines condicions hi ha al Guaire perquè la figa s'hi faci tan bé?
9: Bueno, el clima és espectacular i aquí va haver un senyor que va implantar el cultiu de la figa. Aquest senyor era guàrdia civil i la va començar a portar cap a Mercabarna i, bueno, allí va començar tot. Tothom la va trobar exquisita i, bueno, ara és un dels pobles més grans de Catalunya i potser d'Espanya amb figa.
7: No, escolta'm, i encara és veritat allò que hem dit sempre, de que la figa, per ser bona, ha de ser clivellada, sacallona i picada pels pardals?
9: Bé, picada pels pardals, no, però clivellada sí, perquè és quan la figa està... al punt més idoni de sucre, de grics.
7: Molt bé, quan comença a obrir-se una mica, comencem a veure allò vermell, de la polpa vermella de dins. Molt bé.
1: Roc Feliu, tercera generació de Cal Pinel, al Guaire, al Segrià, aquest pagès, entre altres coses, però també de figues coll de dama ecològiques. Moltíssimes gràcies, de veritat, i que vagi molt bé la campanya pel que queda. Ah, se m'oblidava, home, el cap de setmana vinent, del 19 i 20 de setembre, em sembla, oi, farem una nova edició de la Fira de la Figa del Guaire, amb mercat de figues, degustacions, tastos, tallers, és a dir, que tothom cap al Guaire, si és que hi té curiositat. Moltes gràcies, Roc, una abraçada.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
7: Abraçada, bon adéu.
1: I gràcies també, Toni Massanés. Ens retrobem aviat. El caníbal d'aquí un mes ens farà... Ah, no, abans! abans ens veurem.
7: Ah, anava a dir, home, perquè no ho podria resistir.
1: No, va, no, ni jo, però és que abans tenim l'estrena de Gènesi i ho haurem de comentar tot això. Escolta, d'aquí uns minuts, mira, farem el primer nyapotop de la temporada, que avui promet, perquè hi haurà la Carme Ruscalleda, el Ferran Adrià, el Jordi Roca, tots alhora. No sé si et dono alguna pista. Sí. I després Philip Regol des de Londres. Oh. Però abans, una nova entrada de la Badopèdia, aquesta enciclopèdia particular de Salvador García Arbós, que avui la paraula que ens descriurà és recepta.
7: Mira.
1: A veure què és una recepta. Adéu, Toni. Una abraçada. Adéu. Adéu, adéu.
0: La Badopèdia.
7: Cuideu de memòria o feu servir receptes? Vau aprendre a cuinar a casa, mirant? O vau assistir a cursos de cuina i de pastisseria? Us parlaven de receptes i de fórmules? Que si les receptes són indicatives i les fórmules precises? Que a la cuina es fan receptes i a l'obrador fórmules, com si la gent de pastisseria no tingués cintura. Què és una recepta? És el document que conté tots els materials, ingredients i els passos a seguir per preparar un plat mangívol. La fórmula seria el mateix, tot i que el terme el fem servir més en coses serioses, de risc o secretes, com la farmàcia, la química o la Coca-Cola. Un llibre o una llibreta manuscrita amb un conjunt de receptes seria un receptari. Un receptari necessita coneixement per desxifrar-lo, passió per posar-se una estona davant dels fogons i talent per obtenir uns resultats satisfactoris. El talent és molt important. Us sabeu la recepta de la truita? Ous, oli, sal, una paella al foc amb oli, poseu els ous al plat i tireu un polsim de sal i els bateu amb una forquilla. No oblideu trencar els ous i llançar les cloves a les escombraries. Quan els ous siguin batuts, s'aboquen a dins de la paella amb l'oli calent i el foc una mica alegre. Es remena aquella cosa llefiscosa i quan comença a prendre, es va plegant, donant-li la forma de peix o de fus. La gent que té talent la deixa crueta per dins. La gent que no en té li queda enganxada a la paella, la cou massa o la crema. I tothom ha seguit la mateixa recepta.

restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Nyap o top?

0: I és el segon menú de la temporada del Caníbal, o sigui que s'ha fet esperar una miqueta, només una miqueta.
1: Com la... totes les coses bones.
0: Exacte, com totes les coses bones. Aquest servei de verificació gastronòmica del nostre restaurant, popularment conegut com a Nyapo Top, Gerard Jovany, ben tornat.
1: Moltes gràcies.
0: I no sé qui s'ha ofert com a voluntari doncs avui per venir aquí a la nostra taula i inaugurar aquesta novena temporada del Caníbal.
1: Doncs mira, per obrir una altra temporada d'aquesta secció de referència, en negatiu, sí, però de referència, que és el que
0: ja
1: ens
0: bé,
1: interessa.
0: Sí.
1: S'ha ofert com a voluntari una persona que conec bé perquè compartim algun projecte que coneixem bé aquí a Catalunya Ràdio, on ja fa uns quants anys que volta, i que coneixen també els espectadors de TV3 per les seves aparicions celebrades al Polònia.
0: Ai, Xavi Espinosa, benvingut al restaurant Caníbal.
2: Què tal? Moltes gràcies. Com a casa, eh?
0: Com a casa. Aquí, què tal? No, a més, em consta que tens sensibilitat per la cosa gastronòmica, eh? Tu, de bon menjar
2: sí,
0: i tot
2: sí,
0: això,
2: sí.
0: Eh?
2: Sí, un malalt del menjar.
0: Ets un malalt del menjar, sí?
2: És de les coses que em perd més i en el que gasto bàsicament bàsicament, com a dama trauré. És el que gasto bàsicament mi dinero.
0: Sí, sí, no? Bé, dèiem que ens sentim molt aquí a Catalunya Ràdio, el que passa que, clar, sovint el sentim fent imitacions, és a dir, poques vegades amb la seva pròpia veu.
2: Poquíssimes.
0: De fet, és un dels grans imitadors que tenim. Jo, personalment, home, és el més talentós que conec. No sé tu, Jovany, si en coneixes algun altre de
1: millor,
0: més talentós.
1: És el millor. Moltes
0: és el millor amb diferència.
1: És el millor d'allà, amb bons ulls.
0: Com ho fas, això? Com t'ho fas? O sigui...
2: Hi ha una cosa de picar més pedra del que potser la gent es pensa.
0: Perquè
2: has d'estudiar els personatges, de conèixer-los, estar connectat amb l'actualitat, vull dir que hi ha tota la part de treure la veu, que és gravar-se i anar repetint i anar provant, però després la part de bueno, tenir el discurs...
1: Hi ha un treball darrere de les seves veus i jo, tot i que ho sé, cada matí el veig i dic... Xavi, avui podríem fer... No sé quin personatge...
2: D'avui per avui,
1: perquè m'he llevat pensant en un personatge i li encarrego així, com si es pogués treure els personatges de la butxaca.
0: Clar.
1: I de vegades ho fa, perquè de vegades li dius a algun personatge que pel to de veu que té o la manera d'expressar-se, doncs li va bé i te'l treu al moment.
2: Hi ha personatges que requereixen poca preparació i personatges que de cop pots estar mesos fent-los. Però no ho saps fins que t'hi poses, aquest és el tema.
0: Ara has dit gravar-te, clar, jo m'imagino a tu gravant-te a tu mateix i escoltant-te moltes vegades, gravant també els personatges, no sé, el Guardiola, qui sigui que vulguis imitar, també això?
2: Sí, sí, jo tinc... Més de quasi 3.000 notes de veu al meu telèfon, que són tot proves de personatges. I aleshores les que m'agraden tenen el nom del personatge i en quin estat està, bé, més o menys, correcte. I després hi ha un munt que simplement posa nova nota de veu, que les que no tenen títol són les que de moment no aprovo, no? I així és, gravar els personatges no, perquè com que hi ha una maroteca gegant a YouTube,
0: clar,
2: a ràdio,
0: clar,
2: a més, no cal.
0: És
2: més sentir-me jo, perquè la nostra veu mai sona igual quan l'escoltem nosaltres que quan sentim una gravació, no? La gravació és la que mana.
0: Clar. I tu quan et vas adonar que tenies aquest do per imitar? Eres molt petit?
2: Era molt petit.
0: Molt petit.
2: Jo crec que ens passa a tots els imitadors, que a l'escola imitem a professors, imitem a companys... En el seu moment jo vaig començar també a imitar els imitadors del Polònia, quan va sortir el programa. I allà, bueno, és una cosa que tampoc et prens mai seriosament, perquè, vull dir, no passa d'allà, no?, de fer riure als companys o a la família. Però sí, des de petit, i un dia vaig tenir allò la idea de dir, va, anem a veure si podem professionalitzar-ho, i va anar bé la cosa, i fins avui. Sí.
0: Que bé. Ara has dit Polònia, perquè, clar, la gent, òbviament, també t'escolta per la ràdio, però també et sent per la televisió, i t'han vestit de Carme Ruscalleda, per exemple. Ara pensant en gent del nostre àmbit.
3: Sí, hem fet... Paula, ja saps que jo sempre estic feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic, com feu cuina, amb producte d'aquí, treballat amb amor, com ha de ser.
1: Clar que sí, Carme.
3: Pensament d'ir ironia, gotes de crítica...
0: Collins, tu, mira quina cosa ens està fent.
3: Però sense embafar, eh?
0: Això és important. Sí, sí. Jo no sé si deu haver alguns més difícils que d'altres, però fer Jordi Roca ha de ser... Bueno, no, ara no sé.
2: Mira, justament et diria que Jordi Roca...
0: Fàcil?
2: Sí.
4: Perquè Jordi Roca d'aquesta veu que és tan airejada i fa aquests crits i oien coses de casa
2: que és bastant més fàcil del que pot semblar, justament.
0: Però fa patir. Aquesta imitació fa patir.
1: Sí, el coll deu patir una mica, poder.
2: Ho sembla, però no.
1: No especialment.
2: Potser amb els anys també desenvolupa una mica de tècnica.
1: Potser els més difícils d'imitar són aquests personatges que no tenen coses on agafar-se. Així com el Jordi Roca, sí que pots agafar els canvis de to que fa quan parla així com xifiuejant, però d'altres que tenen un to molt més pla, aquests deuen ser, bueno, això ho sabràs tu, deuen ser complicadíssims.
2: Un Xavi Hernández mateix en el seu moment, o...
5: que era és un personatge que és molt pla, no? Que té aquesta veu, però no tenia molt. Va costar molt de treure'l.
0: Clar, és de nas aquest, no? O com ho fas, això?
5: No, és més com de... com de gola.
0: Ja.
6: O el Jordi Turull, per exemple, el secretari general de Junts. Un personatge que també té una veu molt normal, però al final t'agafes aquesta cosa greu i justament t'agafes això, el fet de que no té molt, doncs el fas un personatge més aviat així com, entre cometes, soso, un personatge, bueno, sense esma.
1: Un de molt intens, perquè ell també és així, és Nando Jovany, potser.
7: Uf. Home! Home, família, d'olé!
0: Aquest cansa.
1: Hola, Ferran.
7: Em feia falta el Ferran, no, Nando, xato. M'has dit Ferran.
1: Nando Jovany. Una altra cosa.
7: Hosti, entre les croquetes, els canelons, el rali de cara, els vídeos de xarxa, tot plegat. Estem amb la Morena que no parem. Bueno, perdoneu, us deixo que vaig anar a un gran restaurant.
0: Sí.
2: Pura intensitat, aquest.
0: Aquest cansa, no? El Jordi Roca feia patir, aquest cansa. Deus perdre alguns quilets, també, tu, eh?
2: Sí, bueno, hi ha alguns que són d'esforç i que acabes esgotat.
0: Oh, i tant.
2: Aquest és un d'ells. Sí, sens dubte.
0: Però per mi, un de... Bueno, no sé, és que m'impressiona tant veure't, però veure't fer Ferran Adrià, bueno, això ja són paraules majors.
5: Perquè el Ferran Adrià és un geni.
0: Bueno, clar, sí, no,
1: ho sabem, Ferran.
5: Aquesta vellena és un geni, per això t'impressiona. Los altres són uns pelacanyes, clar, lo que és imitar cuiners, chef, no. Està molt bé los que han fet coses que són normaletes, però després lo que és imitar-me a mi,
1: això
5: és una frase de... M'explico, no?
0: Sí.
1: No t'expliques, però tampoc esperàvem una altra cosa. Ara, el que serà molt interessant de veure és que n'hem parlat alguna vegada, la sèrie aquesta que estrenarà aviat al 3CAT a finals de mes,
0: Gènesi,
1: que és sobre l'origen del Bulli, tot l'esclat del fenomen Ferran Adrià. Hi ha un actor que es posa en la pell del Ferran Adrià i que l'haurà d'imitar, suposo que intentant no portar-lo a la paròdia.
0: Clar.
2: No ha de ser fàcil, això, perquè, clar, el Ferran es presta molt a...
1: Es presta la paròdia, i en aquest cas l'objectiu no és fer riure.
5: Només li val no fer el pallasso. A vegades tindrem problemes. Després està el Carlos Cueva, que fa del meu germà.
0: Sí.
5: L'Albert Adrià.
0: Ai, i em consta que has estat a Mèxic, abans dèiem això, de que t'agrada tant menjar, perquè tens arrels mexicanes.
2: Sí, jo soc nascut allà, de fet.
0: Des d'allà. I sí, menja molt bé Mèxic, almenys molt. Això m'han dit, eh?
2: Molt. I t'ho dic de bona fe, perquè a més vaig amb la meva família al completo, són malalts del menjar, també, i saben molt bé a quins llocs anar, i tinc família repartida pel país, lo qual és una benedicció, perquè pots provar...
0: Clar.
2: El bon menjar, no diguem el per turista, sinó el bo de veritat, de diferents zones, que és un espectacle a Mèxic. Mm-hmm. Des de tacos, elotes, que és una cosa, per exemple, que aquí és molt
0: elotes.
2: Desconeguda, que és el blat de moro, que aquí per nosaltres és groc i petitet més aviat, allà és blanc i molt més gros, i els grans tenen, té tot un gust diferent i es prepara amb maionesa, formatge i xile, li claven un pal i t'ho menges així pel carrer, això és supertípic. I és una delícia, per exemple. Però és que hi ha infinitat de coses, no acabaríem mai.
0: No acabaríem mai d'escoltar-te. No sé què li has preparat al Xavi, home. L'amistat, suposo que has volgut ser benevolent, perquè, clar...
1: Sí, no, bàsicament, per triar el producte d'avui, he comptat amb la seva col·laboració.
0: Què dius? Li has fet comprar?
2: És terrible.
1: Home,
2: és terrible.
1: Perquè,
0: mare de Déu.
1: He pensat, ja que ve el Xavi, doncs provem una cosa mexicana i, jo a Cardedeu per trobar menjar bo mexicà ho tinc una mica complicat, i he dit, Xavi, tu segur que tens localitzat algun lloc a Barcelona on es puguin comprar coses típiques d'allà, i m'ha portat tamales. Ho he dit bé, tamales.
2: Correcte.
1: Són com una mena de farcellets de pasta de blat de moro farcits amb alguna cosa i embolicats amb una fulla que pot ser o de plataner o de la mateixa panotxa del blat.
2: Correcte, o de plàtan o del blat, sí.
1: Doncs ara ho explicarem.
2: De plàtan.
1: En aquest cas és plàtan, molt bé. Doncs donaré tres arguments a favor d'aquest producte, tres arguments en contra, després en fem el tast i dictem sentència.
0: Fantàstic. Doncs va, comencem pels tres arguments a favor.
1: primer és original, sobretot si tu menges aquí. A Mèxic deu ser més habitual. Tu reps o et presentes a un sopar que s'ha algú amb aquests tamales i probablement sorprendràs el personal, tot i que cada vegada coneixem més elements de la gastronomia mexicana. A més, són perfectes per un àpat informal i la possibilitat de farcir-los de diferents coses. Per exemple, avui n'hem portat de dos farcits diferents.
2: Sí, això és rajas. Con queso vol dir són trossos de xile, en aquest cas podria ser poblano, en aquest cas és jalapeño, i formatge, i l'altre que tenim és de pollastre, de tinga de pollo.
1: Per tant, la possibilitat de farcir de diferents coses aquests tamales fa que es puguin adaptar als gustos de tothom. Segon argument a favor, tot el que sigui acabar amb la plaga d'empanades argentines serà benvingut.
0: Sí, sí.
1: Ara no vull obrir cap conflicte diplomàtic amb els argentins, o sí,
0: no,
1: però prou locals d'empanades argentines. Si hem de començar a inundar de locals de tamales. Sí, doncs seran benvinguts els tamales. I el tercer argument en favor és el preu. Prou assequible, són uns 9 euros per capsa, hi ha 3 tamales a cada una, sí, 3 euros per tamal.
0: Això
1: pesa 100 grams, vull dir, amb una capsa amb 3 tamales és un àpat, no? Poder sopes amb 3 tamales?
2: Jo crec que sí.
1: Per tant, per 9 eurets és un preu més que raonable.
0: Fantàstic, doncs avui tastem tamales amb l'imitador més talentós que coneixem nosaltres, que és el Xavi Espinosa, i aquests són els 3 arguments en contra.
1: El primer, aquests productes a mi em generen angoixa i frustració. Parlo des de la frustració i el ressentiment que em genera comprovar com absolutament totes les cultures del món, menys la nostra, tenen facilitat per internacionalitzar les seves especialitats gastronòmiques, per vulgars que siguin. Obviant ja pizzas, creps i panetones i tots aquests aliments perfectament consolidats aquí, ara ens arriben tsunamis d'empanades argentines, com dèiem abans, kebabs, ramen i els tamales que tenim aquí. I escolta, benvingut sigui, però a veure quan nosaltres som capaços de col·locar alguna cosa d'aquestes de manera massiva a algun lloc.
0: Clar que sí.
2: Serà que no tenim
0: fricando
2: coses.
0: Mare de Déu. Sí, sí.
1: Segon argument en contra. Quan tastes això, et quedes amb el dubte de com deu ser la versió artesana. Perquè ens entenguem, tots hem menjat creps acabades de fer, però potser també hem provat d'aquestes creps envasades o congelades i efectivament no tenen res a veure les unes amb les altres. Per tant, si això ens agrada, ens obligarà a intentar descobrir algun dia d'alguna manera com són els tamales acabats de fer. I el tercer argument en contra serien els ingredients. Clar, els tamales són un producte popular a Mèxic, segurament la gent en fa a casa. Aquí els que tastarem són la seva versió industrial. Per tant, que per bona que sigui, inclou ingredients de dubtosa procedència que comencen per ell, segueixen amb un número. Aquí veiem que hi ha antioxidants, correctors d'acidesa, espessidors, etc. Per tant, aquests serien els 3 arguments a favor, els 3 arguments en contra, i ara arriba el moment de fer el tast dels tamales. Tu, Xavi, aquests concretament els havies tastat?
2: No. Aquests no.
1: Per tant,
2: és sorpresa per
1: tots. Serà sorpresa
2: per
1: també
2: tots.
1: Per tu. I...
0: Clar, però la referència que tens tu d'un bon tamal no és la meva, eh?
2: No, a
0: perquè
2: aquest...
0: tu els has tastat a Mèxic, entenc.
2: Sí, i jo he tastat només els tamals, diguem, fets al vapor, però embolcallats amb la fulla del blat de moro.
0: I aquesta
2: és de plàtan i canvia molt. El gust, la textura de com queda, canvia bastant. Aquests, de fet, els que estan fets amb fulla de plàtan, molt sovint se'ls diuen tamales oaxaqueños, perquè a la regió de Oaxaca es fan així. Per tant, aquests són totalment nous per mi, també.
0: Doncs estem en igualtat de condicions.
2: A veure, anem a obrir-ho.
1: Crema una mica, no?, perquè ho acabem d'escalfar el microones.
0: A veure...
2: Anem a fer una cosa.
0: Bueno, veiem com tres farcellets.
1: Perquè això es menja amb els dits?
2: No, amb coberts. Coberts.
1: S'ha de tallar.
2: Del plàtan. Fa bastanta bona olor, he de dir, eh? Sí. O sigui, l'olor m'ha transportat, per exemple, a la paradeta del carrer habitual on menjo jo.
1: Oita. Sí.
0: Bona olor, sí.
1: Tenim una Magdalena de Prus.
2: Sí, sí, absolutament.
0: Però, a veure, la fulla de plàtan es menja?
2: No. S'ha d'obrir.
0: Aperta, que ara em ve mossegant a mi.
1: Una llàstima.
2: Fes-li la volta,
1: Paula. Ja has d'haver dit.
2: Obre-ho amb cura, si està molt calent, i dins hi hauria d'haver-hi, obre-ho del tot, eh?
0: Sí, sí.
2: Dins hi hauria d'haver-hi aquesta pasta feta amb farina de blat de moro, i en aquest cas rajas. Aquí està el farcell. Sí.
0: Mira.
2: Això són rajas con queso, que això és...
0: Sí,
2: veus,
0: sí,
2: els trossets de xile.
0: Els trossets... Menja amb mi, és que no em deixis sola. Vols venir aquí?
1: M'està venint una mica de gust estar-ho i no sol passar en aquesta secció.
2: Veiem què passa.
0: Per un dia que no ho tries tu,
1: sí, exacte,
0: llavors
1: exacte.
0: Ara t'ha vingut les ganes, eh?
1: Exacte.
2: L'olor és bona.
0: Ai, formatge aquí, eh?
2: Sí.
1: A veure... Bueno, bueno, bueno, les cares són de...
0: Com, què?
1: Més aviat d'aprovació.
8: Força bé, eh?
0: Home, pica una miqueta, eh?
8: Et pica?
0: Sí.
1: Clar, el que tu et pica, clar, el que et pica, Paula, el Xavi, és la normalitat.
0: Està aquí fotent unes cullerades que diu
8: no,
0: que dius.
8: A mi no em pica, però... El gust és bo, eh? Mm.
0: És una pasta perquè la gent es faci la idea. Anava a dir una pastarada, però això no queda molt bé. Però sí, una mica
1: és una massa.
0: Una massa, anem a dir-ho així, una massa, amb trossets d'aquest xile, aquest formatge fos aquí al mig. Mm. Molt bé, això, eh?
8: A mi m'ha... Què? He de dir que m'ha agradat bastant.
0: Sí, eh?
8: Tenint en compte tots els condicionants que deia el Jovany, el fet que sigui industrial, la dificultat de portar aquí els ingredients, els afegitons que porta per ser industrial...
1: Prou bé, eh?
8: Prou bé.
1: Doncs res, us he de fer la pregunta. Comencem pel Xavi. Si haguessis de situar aquest producte, aquests tamales, en un punt de la línia que va del producte top al producte nyap, on la situaries?
0: Alerta, que s'ho està pensant.
8: No puc dir que sigui un nyap, que és el que jo m'esperava.
0: Val.
8: Per tant, l'aproparé més al top, salvant les distàncies del producte menjat allà i fet allà, però l'aproparé amb el top.
1: Sí, amb el top, eh? I tu, Paula, on situaries aquests tamales?
0: Jo també al top, sense tenir referències.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, però està boníssim. Jo ara mateix dinaria això, sense cap mena de problema.
8: M'alegro profundament.
0: Escolta.
1: Jo crec que ja podem dictar sentència. Tenim que aquests tamales són un producte...
0: Top! Que bé començar la temporada
1: tant,
0: així. Gràcies, home.
8: No, home, a vosaltres me n'alegro, us hagi agradat.
0: Doncs esperarem la propera vegada per escoltar-te on sigui, a la ràdio, veure-te a la televisió o seguir-te també a les xarxes socials, que allà sí que ens agrada fer. És l'única cosa que m'agrada fer, scroll infinit.
8: Home,
0: que
8: gràcies.
0: Que és veient el Xavi imitar i llavors...
8: Gràcies, Paula,
0: sí, sí. Moltes gràcies, de veritat, Xavi. Una abraçada.
8: A vosaltres, una abraçada.
0: Adéu.

0: avui la cadira lliure del restaurant Caníbal és a Londres, déu-n'hi-do, i allà tenim el nostre crític de capçalera, Philip Regol. Philip, ben tornat, com estàs?
1: Molt bé. Fa un temps fantàstic aquí.
0: Fa bon temps a Londres, sí?
1: Sí, mira, ha plogut una mica ahir, però el temps fantàstic.
0: La pluja és el bon temps, clar que sí, i tant, això és el que desitgem.

0: anat un parell de restaurants de cuina xinesa que és difícil de trobar a Espanya, segur, i fins i tot a França, cuina d'aquest nivell. Tenia aquesta curiositat, va ser un dels motius d'aquest viatge.
1: I, en canvi, París continua més els clàssics. Bueno, tu has visitat un dels grans clàssics de la ciutat, que és el senyor Pierre Gagné.
0: Sí, un clàssic que fa 35 anys quan l'he conegut i que l'hem baixat per cuinar a Barcelona a un restaurant que es deia l'Aram, doncs no era un clàssic. En aquell moment era el més modern i el més vanguardista que hi havia amb el Michel Brasse i el Ferrari ja que començava, que ja en el Bulli feia coses interessants. O sigui, ara s'ha tornat un clàssic, però mai l'ha sigut, del fons.
1: I per què, Pierre Gagné, per qui no el conegui, és una de les figures més importants de la gastronomia mundial?
0: Doncs és un cuiner que va trencar una mica les normes gustatives. Va ensemblar gustos, sabors, en el plat que fins aleshores no es feia. La nouvelle cuisine era molt tranquil·la a aquest nivell i ell va posar al plat productes i sabors que no s'havien de trobar mai. I ha gosat. Ha fet, ha inventat també una estètica que va ser molt, molt copiada en els anys 90, que posar ratlles de salsa al plat o cercle de ratlla del plat, i encara ho fem, el cuiner ho fan i no sap on venen. Abans, amb la nouvelle cuisine, era un fons de salsa, però no hi havia efectes visuals, amb gràfics amb la salsa, no? I ell ja no ho fa, això, pràcticament.
1: Ja?
0: No, bueno, fa temps que l'ha deixat de fer i fa uns emplatats molt, molt tranquil·lets i molt, tot molt recollit i coses que ha anat evolucionant a aquest nivell, no? I 35 anys després, doncs, és interessant encara, però no és l'efecte que va produir quan ho vam conèixer nosaltres fa més de 3 dècades.
1: Clar. O sigui que quan un cuiner agafa amb una cullera gran una salsa i fa una forma, no?, amb un plat, això és idea del senyor Pierre Gagné, que efectivament ara, si ho veiem algunes vegades, considerem que és de modé, no?, una mica, depèn de com, no?, podem considerar que està passat de moda. Perquè quants anys té el senyor Gagné ara mateix? Ja és gran, eh?
0: 75 anys. I no he parlat amb ell, m'ha fet sopar a la taula de la cuina, hem parlat, hem fet sobre taula, li he preguntat quan volia retirar-se, m'ha dit, bueno, avui l'he decidit, seran 4 anys. Bueno, 4 o 5 anys. O sigui, vol arribar fins i tot als 80 anys, i no sé si és bo això o no.
1: Igualment és un àpat que vas gaudir, independentment, deixem enrere l'amistat, que sé que això potser influeix d'alguna manera, però és un àpat que vas gaudir. I quan costa menjar al restaurant de Pierre Gagné?
0: Doncs m'ha convidat i tal, perquè ens coneixem des de fa temps, i m'ha fet el degustació, que val, crec, uns 400 i pico. Però m'ha fet plats, i són molt interessants perquè els seus plats no és un plat i prou. És un plat que són com un petit degustació que et posa a la taula tot desplegat de cop. És com recuperar una mica l'antic servei a la francesa, que posava tots els plats, evidentment eren peces grosses d'aquella època, del segle passat, però recuperar el servei a la francesa en el sentit que tot està a la taula. De cop arriba un cambrer amb una safata amb 10 plats i et posa tot davant. I tu vas menjant, més o menys no hi ha ordre i no hi ha problema de temperatura tampoc, però fer evolucionar el cervell a la francesa cap al cervell a la russa, que és successiu, justament el tema de la temperatura va ser un dels motius, no?, perquè el plat no es refredin allà a la taula. Bueno, és l'estiu i no hi havia cap problema de temperatura. Ell va inventar una mica els plats satèl·lits. Un plat central i side dishes, com es diu ara, o plat satèl·lit, i que també s'ha copiat. Va fer una mica de revolució al plat, amb el gustos i tal, i després en el com menjar. Doncs Gagné va ser un pioner en aquestes coses.
1: Philippe Regol, doncs moltíssimes gràcies.

0: Gràcies. Ja sabeu, que el podeu llegir al seu blog, perquè tot això ho trobareu explicadíssim amb aquestes crítiques, que són molt més que crítiques, observaciongastronomica.com, i també seguir-lo al seu Instagram. Desitjo que torni sa i estalvi a casa, Filip.
1: Molt bé.
0: Molt bé, Filip, una abraçada. I fins aquí el menú d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
2: Ja saps que jo sempre sóc feliç de venir a casa teva, d'aquest programa fantàstic, bueno, pensament d'ironia, sí. Gotes de crítica...
0: Collins, tu mira quina cosa ens
2: està fent. Però sense embafar, eh?

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. L'Iran anuncia a l'últim moment la suspensió de la reunió que havia convocat aquest dilluns a Oman amb els estats del Golf per enfortir la cooperació en matèria de seguretat a l'Orient Mitjà. Teheran assegura que alguns països de la regió han demanat ajornar la trobada mentre el preu del petroli s'ha disparat novament per sobre del llindar simbòlic dels $100 per barril arran de la tensió pel control de l'estret d'Hormuz. En aquest context, Donald Trump ha instat el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, a aturar els atacs contra les instal·lacions de dièsel russes perquè argumenta que aquestes accions estan provocant escassetat de combustible. Repassem altres notícies en format més breu amb Carola Gil.
2: A Suècia, dreta i esquerra frec a frec a l'escrutini de les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que estira a entrar al govern.
1: A Ceuta, un miler de migrants que vivien al carrer han estat allotjats en un recinte amb serveis, però les places continuen sent insuficients. El govern de la ciutat demana el desallotjament urgent d'un altre assentament, el de la platja de Benítez.
2: Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que, com que no estan finançats per la sanitat pública, no hi ha dades de quants menors els estan prenent.
1: Cap de setmana negra, les carreteres amb 5 morts, 3 dels quals anaven en moto. Des del Servei Català de Trànsit es treballa per millorar la seguretat de la Nacional 260, on hi ha hagut diversos accidents mortals, segons ha avançat a 3Cat Info el seu director. L'operació tornada a Barcelona amb 260.000 vehicles ha provocat cues a la P7 i retencions a la C32, la C16 i la C17. Lleida ha celebrat aquest cap de setmana la segona edició del Saló MangaCon amb una àmplia oferta d'activitats relacionades amb l'univers otaku. La cita s'ha consolidat com un gran punt de trobada dels aficionats a la cultura japonesa a Ponent. Lleida, Oriol Bosch.
3: La MangaCon s'ha celebrat al pavelló 4 de Fira de Lleida, repetint l'èxit que ja va registrar en la primera edició. Molts visitants no han deixat perdre l'oportunitat de fer-se fotos amb les caracteritzacions més elaborades. Baiana i Mèrida són dos cosplayers convidades al saló.
4: Un dels organitzadors li va agradar molt la nostra iniciativa, com que agaféssim una cosa clàssica, com són les princeses Disney, i la canviessin a l'estil de col·legiala, que és el que n'hem parlat, sí. I mira, aquí estem.
3: L'objectiu dels impulsors és atensar als aficionats del manga les mateixes sensacions d'un gran saló com el de Barcelona, però en un format més petit i a prop de casa.
1: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a dos gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Deyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
2: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
1: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
2: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera està ara empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
1: Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar la final a l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany després del Roland Garros aquest mateix any.
2: En bàsquet, el Barça s'ha endut la Lliga Catalana després de superar el Lleida a la final 96-87. S'ha lesionat Dario Brizuela, que està pendent de proves.
1: També en bàsquet, als Estats Units s'ha endut l'or al Mundial Femení després de guanyar França a la final per 97-79, amb la jugadora de l'Espart Girona, Iana Martín, escollida dins del 5 ideal de la competició.
2: Enric Mas ha guanyat la Vuelta al capdavant de Primoz Roglic, que ha acabat segon, i de Félix Gall, tercer. El noruec Tobias Johansen s'ha endut l'última etapa amb inici i final a Granada.
1: I l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Copa Catalunya Masculina de Waterpolo en derrotar el Sabadell per 8-6.
0: Fins aquí les notícies.
5: És que no ho entenc. Som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
6: Roger, no és tan difícil. És que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta i ja està, eh?
7: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
5: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
8: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
7: Això és una promo ni res, Roger.
8: Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
9: A Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
10: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
11: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
10: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
12: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
13: Transportistes no volen sentir a parlar...
12: I el temps de cultura comença un festival...
11: Catalunya Migdia.
8: Cada dia a les dues.
10: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja t'ho vaig explicar.
12: Si has comès una falta, has de pagar-la.
11: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
15: Ja hi tornem a ser.
16: Onzena temporada del Tot Costa.
17: Por qué? Por qué?
15: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
16: Nova temporada amb els vells clàssics.
18: No sé si són muy simpáticos. No sé.
8: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
19: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona.
18: No entiendo.
8: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
20: Estàvem buscant un nom i no li trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
21: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
22: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
8: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
22: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Avui imaginarem un dia més al món de demà i ara estigueu atents perquè estem a punt de parlar amb algú del futur, una persona que viu al 2040. Hola, et parlo des del 2026.
2: Hola, jo et porto 14 anys d'avantatge. Et parlo des del 2040.
1: Carai, encara treballes o ho fan tot les màquines?
2: Treballem, però ja no parlem de professions, sinó de capacitats. La clau per nosaltres és saber pensar, crear, imaginar i sobretot preguntar.
1: Vaja, que us heu tornat una mica filòsofs?
2: No, però a les màquines els costa prendre decisions, tenir intuïció i entendre les persones. D'això ens n'hem d'encarregar nosaltres.
1: I em pregunto, i la gent estudia, no?, el 2040?
2: L'escola s'ha individualitzat. Els nens no aprenen tots el mateix. I la universitat ha canviat. Ara ningú espera que estudiïs 4 anys i ja està. Nosaltres aprenem tota la vida.
1: I a veure, home del 2040, i de salut, com vas?
2: Fantàstic, estic tot el dia controlat. Envio dades sobre les hores que dormo, què menjo, quant esport faig, les meves constants vitals. Tinc un metge 24 hores i em troba les malalties abans que les tingui.
1: I amb la intel·ligència artificial, que és amiga o enemiga, em diries?
2: Depèn.
1: Què vols dir?
2: Que la intel·ligència artificial és un copilot fantàstic, però si deixes que mani ella, deixa de ser-ho.
1: Què us ha semblat, eh? Així serà el món del 2040. Vosaltres què en penseu? Sí? Us ha convençut aquest home? Benvinguts al món de demà. Avui comencem a revolucionar-nos.
3: Avui al Revolució 4.0 parlarem de com seran les nostres vides futures amb la doctora en lingüística i experta en intel·ligència artificial Cristina Aranda, que precisament ha tret un llibre espectacular titulat així: Vides futures. Escoltarem la masterclass del nostre economista de capçalera, Santiago Niño Becerra. I amb l'Àlex Carballo, director de Vodafone a Catalunya i Aragó, parlarem del boom que arribarà en el món dels mòbils, els plegables.
0: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina.

0: Avui parlant amb Cristina Aranda us recomanem el seu llibre, Vides futures. Què hace una chica como tú en un sitio como este, una inteligencia como yo, no estoy para un dato como tú. Un llibre molt recomanable. Parlem una mica de les professions del futur, les feines que tindrà més sentit que mai en el món de demà que planteges i quines han de pensar. Ui, per exemple, un comptable. Això ho hem dit, la IA fa factures molt ràpid, no? Obvio. Per tant, quines professions creus que canviaran més?
1: Pues canviaran, como ya he dicho antes, aquellas que tengas que gestionar documentos, datos de forma tediosa y repetitiva. O sea, que no sea pues lo que hablabas tú, contable, pues si en Excel ya la cuenta o la gestión, el reporte, el informe financiero me lo puede hacer una máquina, yo supervisaré. Ahora bien, aquí y van a desaparecer esto, no desaparecer, sino que se va a cambiar la forma de trabajar. O sea, esto es importante. No van a desaparecer estos puestos de trabajo, pero va a cambiar la forma de trabajo. Y van a aparecer otros nuevos. O sea, antes, hace 10 años, nos decían prom engineer. O sea, un ingeniero o ingeniera de prompts. Perdona, ¿eso qué es, no? Hubiésemos dicho. Pues ahora hay personas que se dedican a darle esas instrucciones lingüísticas a las máquinas para que hagan cosas que se llaman prompts. Pero también estamos encontrando, y suerte, chief ethical officers, o sea, personas que lideran la parte ética de la empresa. Muy importante que las IAs desarrollarlas, incorporar la ética en el diseño para que sean justas y que cumplan las normativas justas y que cumplan ese impacto positivo social, no negativo, porque hablábamos de datos antes y los datos están muy sesgados, los algoritmos, si no se trabajan bien, también puede dar unos resultados que incrementen las brechas que hay, o esos sesgos, ¿no? Que repliquen los sesgos que encontramos, como el machismo, la homofobia, ¿no? O podemos encontrar algoritmos que te descartan si eres autónoma, mujer, más de 45, aunque no los aparentes, ¿no? Y te descarta el algoritmo por ser mujer, soltera i etcètera.
0: No sé si per aquest motiu la Cristina Aranda, que fa moltes coses, també va crear i és fundadora de Mujeres Tech Barcelona, Madrid, també. Expliquem que hi ha moltíssimes dones, jo hi formo part, eh? Sí. Hi ha un grup que hi ha més de 300 dones, el de Madrid 600, no? Per què vas crear aquest grup Mujeres Tech? Quina necessitat volies cobrir? I els reptes, no?, de les dones que tenim en aquest sector tecnològic, no?, també, Cristina?
1: Pues Mujeres Tech surgió porque estaba trabajando en una empresa en el lanzamiento de Telefónica Open Future y llevaba toda la parte de marketing y comunicación. Entonces, uno de los retos era Internet of Things, fíjate, Internet de las Cosas en el 2014. Y entonces dije yo, ostras, ¿qué es esto? Y me puse a investigar, digo, voy a entrevistar a alguien referente. Y di con una maker, que yo no sabía lo que eran los makers. Los makers, como dicen ellas y ellos, dice, no vendemos motos, hacemos motos, ¿no? Son personas donde el conocimiento o reconocimiento. Recomiendo leer el primer capítulo del manual de supervivencia Maker, que es maravilloso porque explica mucho la filosofía Maker, que es compartir el conocimiento para poder ir más rápido. Claro. Si tú sabes una cosa y yo la sé, nos sumamos y hacemos que vaya más rápido, ¿no? Construimos juntas. Esa es la filosofía. Entonces descubrías a la gran Sara Alvarellos, que es Maker, cofundadora de Makerspace Madrid, y la entrevisté y, bueno, el propósito era entrevistarla, que al final nos pusimos a hablar, me empezó a enseñar Makerspace y demás, y yo por aquel entonces era enlace de San Francisco International, bueno, una red de cámaras de comercio de San Francisco que apoyaban mujeres de startups, cofundadoras de startups.
0: Y las donas están de un email aquí, ¿eh?
1: Claro, y poquísima, hay muy poca founder y hay mucha co-founder. Aquí tenéis a grandísimas, la Elisenda Bouvalust, que yo soy fan.
0: Colaboradora de qué programa.
1: La primera dona que vendió su startup a Apple en España, vamos, y que es una crack humilde. Luego es curioso porque gente tan brillante luego es rabiosamente humilde. O sea, yo soy fan de, bueno, y muchas más. Entonces, hablando con Sara, luego también coincidimos en un café con Pablo Rodríguez, que es cofundador de Betavirs, y nos dijo, bueno, es que en nuestras charlas hay muy pocas mujeres programadoras que quieren exponer, que cuál es, qué proyectos están haciendo, etcétera. Y entonces decidimos fundar en el 2015, el año pasado cumplimos 10 añitos, Mujeres Tech.
0: I explica, hi ha encara moltes dones que es dediquen a la tecnologia que no venen de ser enginyeres, eh? Tu també vas estudiar lingüista.
1: Jo hice filologia per forrar-me.
0: Clar, clar. És a dir,
1: i aquí tenéis, aquí tenéis lingüistes, que ja he vist jo.
0: Però vull dir que al final hi ha moltes dones que es dediquen a la tecnologia avui en dia i que no van estudiar una STEM. Està canviant aquest món cap a bé, el de les dones?
1: Vamos, totalmente. Y además, bueno, no tanto con la celeridad que quisiéramos, porque en el 2015 hicimos la investigación, los datos, y los datos no han cambiado mucho. Las mujeres en las tomas de decisiones, fíjate, si ves la foto de los tech, no, las grandes empresas tecnológicas, no hay ninguna mujer.
0: Los mangos, ¿no?
1: Los
0: que
1: tech
0: todos
1: bros,
0: son
1: tech bros,
0: son
1: sí,
0: hombres.
1: Los tech bros. Luego, en los equipos de diseño hay muy pocas mujeres. Esto es muy importante para adecuar o adaptar la diversidad, integrar la diversidad en ese diseño, esa ética, etcétera. Entonces, a mí me gustaría que hubiese más. Y los perfiles, es que lo bueno que tiene la tecnología demanda de cualquier tipo de perfiles, porque necesitamos diseñar ese producto, ya sea IA, ya sea hardware, ya sea lo que sea. Necesitamos venderlo. Necesitamos, diferentes talentos que son necesarios y esa inteligencia colaborativa, ¿no?
0: I tu has dit, prefereixo regular per protegir la ciutadania, no? Com es pot trobar aquest equilibri entre innovació i protecció de drets en aquesta tecnologia?
1: És que són narratives que nos lanzan desde Silicon Valley, ¿no? Diferentes, como, si regulamos vamos a detener la innovación. No, perdona.
0: Ja.
1: No todo es innovación y yo prefiero salvaguardar la ciudadanía, salvaguardar la salud mental de los adolescentes, salvaguardar mi democracia, salvaguardar la democracia, penalizar, o sea, que vaya a la cárcel quien fomente esas fake news, quien fomente el odio, quien denigre, quien acose, etcétera, ¿no? Yo prefiero eso, o la narrativa también de, es que si no lo hace, ya yo me autorregulo. No, perdona, tú imagínate que te digo yo, Chantal, soy una asesina en serie. Me saco una motosierra y digo, pero tú tranquila. Pues a mí me daría mucho canguelo, ¿no? Diría,
0: se da regular.
1: No, se tiene que regular. Pues claro. Como se regula el tráfico, como se regula el tráfico aéreo, como me pongo yo el cinturón de seguridad y tantas cosas, ¿no? Y sí. Estamos como las tabacaleras hace años. O sea, se tiene que regular.
0: Et pregunto, tu que ets doctora en lingüística, emprenedora, experta en intel·ligència artificial, amb quina dona t'has inspirat? Per què et vas dedicar a la tecnologia? És a dir, com vas entrar al món de la tecnologia, en el teu cas, em diries?
1: Pues yo fue un periodo de mi vida que yo estaba en paro. Varias veces en mi vida he estado en paro, me he tenido que reinventar. Mi primer capítulo que hace una chica como tú en un sitio como este, lo explico, vamos, que además fue gracioso porque mi padre al leérselo me dice, es increíble la de cosas que has hecho, y luego mira, que me lo diga el vecino del quinto, pero tu papá, que has estado apoyando en lo bueno y en lo malo, no sé, me parece. Pues ¿quién me inspiró? Pues en una época que estaba yo en paro, que no sabía qué hacer, hice un curso de posicionamiento SEO y dije, ostras, que esto es mi tesis doctoral. Claro, yo no había reparado que en los buscadores buscamos palabricas. Uh-huh. No hay nada más filológico. Y además mi tesis doctoral es versa sobre cómo creamos e interpretamos nombres de marca alimentarios. Y entonces analizaba las redes léxico-semánticas, como una palabra, oye, le he dado un porrazo, como una palabra puja con es líder o domina sobre otras. Y dije, que los buscadores me voy a forrar. Y justo por aquel periodo, de repente me puse a ver una charla online de Pilar Manchón. Pilar Manchón empieza, bueno, yo soy filóloga inglesa. Y digo yo hispánica. Bueno, yo soy doctora en lingüística computacional. Y digo, yo soy imputacional. Yo lingüística teórica. Y he vendido mi startup a Intel por una millonada. No os puedo decir por cuánto, pero te digo yo que una millonada. Y te hablo de inicios del 2010, ella ya vendió una startup de inteligencia artificial, de automatización, de procesamiento del lenguaje natural. Y dije, si ella puede,
0: yo también. Te va a inspirar,
1: y recientemente hemos salido en la revista Elle. Él, no, tú que eres un periodista, se dice él, ¿no? La
0: sí,
1: revista él.
0: Y en Forbes también, que tan premiat,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, sí.
0: Dues vegades.
1: Y salimos y estar con Pilar Manchón, con María José Izuel, que la tienes que entrevistar, que es una eminencia, una gran ilustre jacetana y que vive aquí, es catedrática emérita de la Universidad de Barcelona. Te pasaré el contacto. O sea, ver a tanta gente que admiro, Y digo yo, ay, qué bien, qué ilusión. Y a mí Pilar Manchón fue la que me cambió la vida.
0: Va a cambiar la vida.
1: Por eso yo intento inspirar. A mí cuando la gente me dice, no, es que no sé, yo tecnología, le digo, no, tú cacharrea, tú. Y no dejes sobre
0: investiga,
1: todo tu
0: pren,
1: conocimiento,
0: no sabes,
1: tu conocimiento,
0: ¿eh?
1: lo que tienes, y hablo en el libro, ¿no? Tu conocimiento, tu bagaje laboral, etcétera, no lo pierdas. Al revés. Intenta ver, porque la tecnología es muy amplia.
0: Claro.
1: O sea, el sector tecnológico es muy amplio. Podemos trabajar en cualquier área.
0: Cristina Aranda, per anar acabant, tu com a experta, al món de demà, què serà el més important? Aquest 2026, 2027, de què parlarem? Què creus que serà important? Què hem de tenir en compte?
1: Pues hablaremos posiblemente del hype de la IA, que estamos viendo que muchas de estas empresas aún no tienen definido el modelo de negocio. Vamos a ver qué empresas van a empezar a desarrollar sus propias IAs para securizar el dato, para tener la gobernanza del dato. Y sobre todo vamos a ver cómo va a haber una desconexión, cómo la gente ya en el terreno social, en esas vidas futuras nuestras, vamos a atender, y de hecho hay una tendencia, gente joven está comprando ya teléfonos tontos, sin conexión, porque están viendo que quieren esa parte, esa interacción social, volver a lo humano, ¿no? Como cuando hubo el apagón, que todo el mundo se echó a la calle, ¿no? Esa interacción humana, que es lo que realmente nos aporta y nos da la vida y la alegría.
0: Clar. És a dir, necessiteu una mica de pauses programades. Jo dic pauses programades. A vegades tanta tecnologia està bé, perquè gràcies a la connexió, gràcies a les xarxes socials, sí, hi ha hagut denúncies, hem assolit moltes coses gràcies a la tecnologia, però a vegades també necessitem recuperar l'humanisme. ¿Eh?
1: Claro, claro, esa parte humana, que podemos trabajar desde cualquier lado y demás, pero esa desconexión total, de hecho hay un movimiento que se llama OFF, y fíjate, no es baladí, no es fortuito que en una charla reciente, en una charla reciente de uno de los CEOs de Google, lo abuchearon en una prestigiosa universidad americana. O sea, ya está habiendo un recelo,
0: yeah,
1: y una reticencia a esta tecnología, ¿no? Y hay que ponerle
0: pues, límites, ¿no?
1: Límites.
0: Molt bé, doncs gràcies per fer-nos pensar. Recomanem aquest Vides Futures de la Cristina Aranda i ha estat un plaer tenir-te al Revolució. Moltes gràcies. Ja havies participat en algun debat, però moltes gràcies per venir a Barcelona.
1: Sempre és un plaer visitar Barcelona.
0: I sobretot no perdis aquesta energia, aquesta empenta de sumar amb les dones, perquè
1: pues
0: s'han d'aconseguir moltes coses.
1: El 28 de setembre estaré en la Universitat de Tarragona. En la...
0: Tarragona? Sí, la universitat. Universitat Oberta. La Rovira Virgili,
1: eso,
0: estaràs allà?
1: En la Facultat de...
0: Molt bé.
1: De Humanidades.
0: Molt bé, així m'agrada.
1: Sí, así que un placer volver a Catalunya sempre.
0: Gràcies,
1: Cristina. I en tu companyia.
0: Gràcies.
1: En tu companyia.
0: Gràcies, fins ara.
2: Revolució 4.0, el món de demà. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina.
0: Tothom té clar que les vacances són per descansar i només faltaria, però avui dia tenim tots al nostre abast una tecnologia que no descansa mai, és la intel·ligència artificial, que viu desperta 24/7 i que està sempre disponible per a respondre'ns a tot el que li preguntem. Avui parlarem d'emprenedors i emprenedores que també utilitzen aquesta intel·ligència artificial. I qui sap tot això és l'Esteve Almirall, que és catedràtic d'Operacions, Innovació i Data Science a SADE i investigador i director del Centre d'Innovació Cities. Què tal, com estàs?
3: Ei, molt bé, moltes gràcies i content de tornar a estar aquí.
0: Com han anat les vacances?
3: Les vacances han anat molt bé, però escolta, ja s'han acabat.
0: I t'hem de felicitar, no?, perquè t'has casat.
3: Ah, sí, sí, però això ja és d'abans, de vacances.
0: Molt bé, estàs content?
3: Sí, estic molt content.
0: Visca l'amor sempre, que tu i jo parlem de... No?
3: I tant. Quan ja vivíem junts, feia molt de temps.
0: Molt bé, té una dona fantàstica que és l'Anna, i deixem-ho de dir, perquè és que al final els col·laboradors són amics del programa i som amics i ens estimem i jo estic molt contenta d'aquesta felicitat i d'aquest amor.
3: Ei, moltes gràcies, i recorda l'Anna.
0: Molt bé. Escolta, fa anys que tu estudies i expliques a molts alumnes com la tecnologia, com la IA estan transformant el món, no? Podríem dir que tu saps, no?, què passa sempre amb la IA abans que la IA ens ho expliqui, no? I aquest estiu no hem fet vacances, que compartim un xat que no pareu d'escriure al Barcelona Dot. Han passat moltes notícies. El més destacat, expliquem-ho d'una manera fàcil, què ha estat el més destacat?
3: A veure, la IA no en fa de vacances. Hi ha vacances per tothom, però la IA no en fa. Han passat moltes coses. Primer hem tingut una llau de models xinesos que s'han posat al nivell dels models occidentals. I això és el primer, doncs, que ha passat, no? I després s'han contraatacat els models occidentals. Llavors tenim tant els d'Anthropic com els d'OpenAI i han tret models nous, no? I els models nous que han tret els d'Anthropic i OpenAI són realment interessants perquè és la nova generació de models. Uh-huh. Enmig d'això han passat més coses. Han començat a guanyar força calés. Anthropic ja guanya 65 bilions, 70 bilions.
0: Anualitzat.
3: Molts calés. Els d'OpenAI estan per 50. Els d'OpenAI, només en publicitat, aquest any guanyen $1 billion. Només en publicitat el lliure. I el lliure encara no té publicitat per aquí. Ho en té als Estats Units i alguns jocs més, però no tot arreu.
0: Recordem que OpenAI és la propietària, per exemple, del ChatGPT, i, per tant, vol dir que aquella publicitat que abans tenia Google se l'està emportant, perquè ho expliquem fàcil, se l'està emportant OpenAI amb el ChatGPT. I ara el ChatGPT hi ha publicitat a dins, sí, i per això està guanyant diners,
3: això,
0: no?
3: Mateix. I li estan fotent el negoci. Clar, perquè això de la publicitat és un joc de suma zero. Això, si clar, tu veus una publicitat, no veus l'altra.
0: I Google està patint, ja
3: clar,
0: veus, eh?
3: Clar.
0: Està patint bastant,
3: bueno,
0: Google?
3: Està patint. Ja ens agradaria patir com pateix Google. Ja ens agradaria això. Però, clar, tant Meta com Google, que són els dos grans de la publicitat, Amazon també, però és més dintre del seu, de la seva plataforma, tant Meta com Google, estan començant a veure, o estan veient d'una manera molt clara, que aquestes coses... Però també té derivades. Per exemple, els nostres diaris també pateixen, perquè abans anaven directament al diari via Google. Ara la gent s'informa preguntant-li al ChatGPT, per tant no van directament al diari via Google.
0: Això vol dir que els diaris, ja sigui La Vanguardia, El Periódico, El Diari Ara, han notat oients que perden visites,
3: moltes visites,
0: perquè què passava? Que abans, com a usuaris, nosaltres anàvem a Google i ara anem a consultar a ChatGPT. El que passa és que a ChatGPT sí que trobem la font de diaris.
3: Sí, però abans Google t'enviava el diari. I el diari agafava i posava un anunci i cobrava. I ara ja no. Ara el ChatGPT et diu, doncs, que ha passat bé, saber què, i et posa l'enllaç del
0: diari. I quina solució tindrà d'aquests diaris?
3: No ho sap ningú. Posa l'enllaç, que no clica ningú mai, perquè tu ja sabés si que nassos ha passat això, i ja està. No, normalment avui en dia no vols saber el detall de la notícia. No, vols saber què ha passat. Això t'ho explica ràpid i apa, adéu.
0: Sí, això és un problema, eh? De com
3: això
0: està canviant
3: és un
0: la comunicació.
3: Enorme. Això és un problema enorme. És un problema enorme perquè, clar, necessitem mitjans que expliquin les notícies. Això és una essència bàsica de la democràcia. La democràcia sense mitjans no és democràtica. Només veuràs les notícies que t'explica el govern i llavors estaràs com a Rússia de Putin. És un tema... Necessitem mitjans que t'expliquin les notícies. I els mitjans han de viure alguna cosa. I si viuen només els diners del govern...
0: Sí, sí, però som nosaltres mateixos que hem canviat de Google a utilitzar més la intel·ligència artificial.
3: També.
0: I clar, això, Anna, per això Google també sabeu que té el mode IA i que per tant el Gemini, que és la intel·ligència artificial de Google, també l'utilitzem, però el món està canviant i ho expliquem al Revolució amb l'Esteve Almirall. A veure, anem a Astra, perquè Astra era el nom d'un cotxe, perdoneu, que es deia Opel Astra, molt conegut, oi que sí, us en recordeu de l'Opel Astra? Però ara l'Astra...
3: Això són els OpenAI, els del ChatGPT, que ara li posen noms de coses celestials. Llavors van començar amb el Luna, Terra i Sol,
0: clar,
3: i ara ha vingut Astra.
0: És, perquè, clar, aquí hi ha noms estranys que tu estàs molt al món TIC, sí, però què és l'Astra?
3: Aquest Astra és el nou model d'OpenAI, que és una generació nova de models amb una lògica interna diferent.
0: I què fa?
3: I, bueno, bàsicament el que fa... hi ha altres coses, és a dir, la primera raona molt millor. És a dir, és molt més intel·ligent.
0: Però és un altre ChatGPT que es diu Astra?
3: Dintre del ChatGPT tu tens normal i Work. I dintre del Work pots escollir el model que tens. Pots escollir el Luna, que és molt petit, molt eficient, però una mica tonto. El Terra, que està prou bé. El Sol, que és el gran. I ara tens l'Astra.
0: Perdona, ja posa el nom de cotxes, trobo a tot això.
3: Bueno, a veure, abans eren els 4.5 i els 4 i els no sé què, i ara en comptes de números, doncs, teniu objectes celestials. No sé quin serà el següent, Centauri, poder, jo què sé.
0: Vaig a dir-te una cosa. A mi una cosa que em preocupa, Esteve, sí. I és que hi ha gent que en sap molt d'allà, tu, per exemple, però tenim una societat que a vegades no tothom és tan experta, no? Llavors jo crec que hi haurà molta diferència entre la gent que en sap i la que no en sap. Però jo no sé si és que hem de tornar fa molts anys, com qui sabia utilitzar internet i qui no. Però jo crec que cada vegada passarà això, perquè hi ha moltes eines molt ràpides.
3: Saps on hi ha la gran diferència, Chantal, amb això? No és tant la gent que l'adopció de la IA per part de la gent és brutal a Espanya. Som del país d'Europa que millor ha adoptat i més gent ha adoptat pel seu ús quotidià. Per què? Perquè no té una barrera d'entrada. És a dir, si tu saps parlar i tu saps... Avui en dia la gent no escriu, parla amb aquests models. És a dir, posa el micro i comença
0: però
3: a parlar.
0: Però no tota la gent.
3: No.
0: Perquè tu vius en una bombolla, Esteve. I jo sempre li dic als oients que ens escolten, hi ha alguns que sí i altres no, sí. Que estan aprenent també. Sí.
3: Saps quin és el problema d'adopció que tenim a Espanya? L'adopció de les empreses. Aquí anem molt enredarits. Així és com la gent, tothom ho fa servir per tot, per fer e-mails, per no sé què, per no sé quantos, per qualsevol cosa, l'adopció a empreses anem molt enredarits. I el que ens donarà més productivitat, el que ens donarà, el que pujarà els diners doncs, que té el país, i això serà l'adopció a empreses. Perquè l'adopció a la gent sí, però al final això amb el PIB no es veu, no? I aquí és on hauríem de posar-hi més, d'accelerar més, no?

0: Parlem amb Esteve Almirall, professor de SADE, de diferents temes, i un altre són els robots, no? Els robots de la Xina, que de debò ja corren més que Usain Bolt. Jo t'he de dir, ara parlarem, que aquest viatge a la Xina pensava que veuria més tecnologia i més robots dels que he vist. Sí que hem vist moltes càmeres, ja sabeu, no?, que Xina és un país molt diferent políticament, sí. Estan molt vigilats, moltes càmeres, però el tema de la robòtica hi és. Recordem que Xina és el segon país amb més població del món, 1.400 milions de xinesos. He vist molts xinesos pel carrer, però no he vist robots al carrer.
1: No.
0: Als jocs que he estat, Pequín, Xi'an, sí, sí. Xangai... Tu també hi has estat? Creus que a vegades ens venen una imatge des de la Xina de molts titulars que van molt ràpid, però no tan ràpid van?
1: La xinesa és especialista en venda la moto.
0: Ah, això està bé que l'hi expliquem als oients, eh?
1: Això ho hem fet tota la vida. I això ho han fet sempre, no? A la Xina, el que sí que veus força són cotxes autoconduïts i taxis autoconduïts. Força, en veus uns quants, no? Això sí, no? Però robots no, robots pel carrer no en veuràs. En veuràs dintre dels hotels per portar paquets, amunt i avall, algun restaurant per portar coses a les taules, però no massa, tampoc. No en veus tants, no? Xina fa pica més robots que ningú, i ara han fet la segona Olimpiada de robots, que la primera, doncs, els robots es queien i feien de tot, i la segona ja són... Llavors s'han fet titulats, perquè el xino se'ls sigui molt titular, el titular és tot negocis, no? Llavors un titular és que un robot d'unitri especial i tal, doncs, com l'Usain Bolt, doncs, tenia el rècord de 100 metres a 9,6, doncs aquest ho ha fet amb 8,6. No, ho tenia 9,5 i aquest l'ha fet amb 8,6. Bé, bueno,
0: després es va estavellar, no?, contra la protecció
1: tots s'estavellen, perquè no saben parar. Llavors tenen una paret davant i llavors s'estavellen directament i es cauen tots, i alguns així es munten i surten xispes i passa de tot, perquè no, clar, saben córrer molt bé, però parar no saben encara. I no, és un tema molt divertit, no? Les coses com si passen a les Olimpiades dels robots és un tema molt divertit. Però a veure, comencen a tenir coses. Per exemple, hi ha una empresa que fa mòbils, que es diu Xiaomi, que fa uns mòbils molt macos, etcètera, etcètera, que ha fet un cotxe, que ha fet una col·lecció de cotxes fantàstica, que són els que corren més i fan la competència Porsche amb diferència, doncs que tenen un robot, doncs, que l'estan fent servir per produir cotxes i l'estan fent servir per produir mòbils. Llavors, clar, aquesta és una mica la clau. A Xina, l'electricitat per la gent està més barata que a Espanya, però tampoc tant. Ja. Però la universitat per a empreses està molt més barata que a Espanya.
0: Hem d'explicar que la gent que no ha viatjat allà, doncs sí, que a Xina no es parla l'anglès, val? Si vols entendre't en aquest país, has d'anar amb l'aplicació del Google Translate, no? Perquè, sí. Però fins i tot en un bar demanes una adreça,
1: tot arreu, sí,
0: un taxi, no? I, a més, que ells tenen una forma de pagar tot pel mòbil, a través de Alipay, que això no sé si ho tindrem nosaltres, però demanar un taxi a través del mòbil, pagar les botigues, els supermercats...
1: Tots són apps.
0: Tots són apps,
1: Tots són apps, tots són apps. Doncs clar, una mica el tema és... Clar, tu imagines un país, l'electricitat molt barata, que la fabricació la fan tots els robots, i que, a més, els preus de les matèries primeres són molt barates. Qui els guanya? Com els guanyes? Aquest és el futur que ells estan... I aquests robots els veus més a les fàbriques i a Instagram que a la vida real.
0: És veritat, però Donald Trump li preocupa, no? Perquè, evidentment, jo crec que Xina se'n parlarà molt més de Xina. Recordem, Índia el supera en població, però després ve la Xina i la competència tecnològica que anirem parlant al llarg de la temporada, competència de xips entre Estats Units, entre la Xina i Europa, que ens estem posant les files i que estem intentant canviar. Però és veritat, que ens va sorprenent, i aquesta gent ens sorprèn.
1: Sí, no, i més que ens sorprendrà, ja comencen a fer xips, ja comencen a fer a tenir centres de dades enormes, els de DeepSeek estan fent una enorme a Mongòlia, tan gran com el d'OpenAI, tot això està passant.
0: Doncs aquesta temporada amb Esteve Almirall, ja sabeu, també l'escoltareu un cop al mes, al Revolució 4.0, amb ell també volem destacar aquesta temporada quines són les empreses més innovadores i que ho estan fent millor, que jo crec que l'Esteve és un tema que també domina molt amb els seus alumnes i que, per tant, ens expliqui quines són les empreses que ho estan fent millor i són més innovadores utilitzant la intel·ligència artificial o utilitzant la robòtica i, per tant, aprendrem amb tu.
1: Parlarem d'empreses.
0: Molt bé. Gràcies, Esteve. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Punt de xarxa.
0: Fa 43 anys va sortir a la venda el primer mòbil. Era un Motorola i pesava quasi un quilo. Media 25 centímetres, tenia una antena ben grossa, i la bateria durava només 30 minuts. Amb els anys, els dissenys, els mòbils, va haver una cursa per fer-se cada cop més petit durant els anys 90 i 2000. La idea és que cabessin en una butxaca. Van desaparèixer aquelles antenes, i s'escrivien al mateix teclat on hi havia els números de telèfon. En aquesta època van sortir els primers plegables, però una de les parts que es plegava era la pantalla i l'altre el teclat. El 2007, quan surt l'iPhone, els mòbils tornen a viure una altra cursa per fer-se cada vegada més gran. I l'iPhone 17 Pro Max té una pantalla el doble de gran que l'iPhone 3 i és quasi un 43% més alt i un 28% més ample. Com han anat canviant els mòbils, com seran? Parlem amb Àlex Carballo, director de Vodafone Catalunya i...
3: Aragó.
0: Què tal, com estàs? Benvingut.
3: Molt bé.
0: Ben trobat. Ha anat bé les vacances?
3: Molt bé. Aquestes coses sempre van bé.
0: Sí, fas bona cara.
3: Tu també.
0: Escolta, quan diem els mòbils, mòbils plegables, de què parlem realment, no? Quin va ser el primer a llançar-s'hi? Perquè Samsung porta anys en això, Apple i l'iPhone plegable. Quan arriba, no? Com ha canviat? Què diries?
3: Ha canviat molt, això. Doncs mira, jo crec que el tema dels terminals plegables, sincerament, crec que és la innovació més disruptiva que hi ha hagut en el format físic dels terminals des de que el 2007 el Steve Jobs va presentar l'iPhone, no? Clar, el tema dels terminals plegables, ho esmentaves tu a la introducció, és algo que data dels anys 90, quan tots vam tenir un terminal amb tapa, però clar, allà no es doblegava la pantalla. Ara és que el vidre es doblega, no? I a nivell d'innovació, d'enginyeria, és realment increïble.
0: Clar, i com s'aguanta una pantalla que es plega, no? I no es trenca?
3: A veure...
0: Com ho expliquem, això?
3: Intentem explicar-ho fàcil. El vidre, que utilitzen aquest tipus de terminals, no és un vidre convencional, lògicament. És un vidre ultraprim. Estem parlant de que aquest vidre és... té un gruix inferior als 0,1 mil·límetres. I a sobre d'aquest vidre existeix una capa de polièster especial que és el que li dona la flexibilitat. A més, a part de que el vidre es doblegui, una de les grans innovacions d'aquest tipus de terminals és la bisagra, que està composada per centenars de peces microscòpiques a dia d'avui els hi permeten flexar unes 200.000 vegades abans de trencar-se. Mira, deixa'm fer un càlcul ràpid, que no l'he fet, però podem fer ràpid, Quan jo porto un terminal plegable, que el puc obrir al dia entre 8, 10, 12 vegades, no més. Doncs si es pot obrir 200.000 vegades, estem parlant 365, doncs de més de 50 anys, obrir-lo sense trencar-se. És increïble,
0: És veritat, el tens aquí a la taula. Escolta, saps que farà 20 anys, no?, l'iPhone, que en parlarem, recordeu, el gener del 2027.
3: Correcte.
0: Com passa de ràpid la vida, però 20 anys, no?, que jo crec que ha canviat moltes coses, perquè a través d'un iPhone i d'Apple la vida passa per aquí, comprem les vacances, treballem, contestem e-mails, quantes coses fem a través del mòbil, no? Per tant, em diries que en 20 anys ens ha canviat la vida. És que els telèfons han canviat la vida de les persones.
3: Han canviat la vida de les persones i la forma en la que ens relacionem. De fet, hi ha mil anècdotes sobre els terminals mòbils, però estic segur que tu, Xantal, i la majoria d'oients, si es deixen el mòbil a casa, tornen a casa a buscar el mòbil. Mentre que si et deixes altres tipus d'objectes, doncs no acaba de passar res, no? Per tant, hem fet que tot estigui integrat al mòbil. Saps, a més, que, per exemple, el document nacional d'identitat ara el pots tenir digitalitzat al mòbil, el carnet de conduir el tens digitalitzat al mòbil, tens targetes de crèdit, estàs geoposicionat... Realment fem la nostra vida al voltant del mòbil, no? I ja que parlem dels terminals plegables, Chantal,
0: sí,
3: molta gent em pregunta: ostres, Àlex, tu per què portes un terminal plegable, no? I és que crec que el terminal plegable està començant a substituir altres tipus de dispositius. Jo, per exemple, jo que viatjo força, jo el portàtil no me l'emporto enlloc. Per mi, el terminal plegable és la meva eina de feina allà on vaig.

0: Xina existeix. Per exemple, a Huawei té vetat utilitzar xips de Qualcomm, que és un dels líders de xips americà, i utilitzar, per exemple, el software d'Android, que és de Google, no? Clar, què li ha permès o què ha suposat això per la Xina? És increïble, però això augmenta de manera exponencial la innovació quan tens un problema d'aquest tipus. I a dia d'avui, per exemple, Huawei té terminals plegables increïblement avançats que poden competir tant amb els coreans de Samsung com en el futur iPhone plegable, que si vols en podem parlar, eh? Per tant, hi ha una lluita tecnològica, sí, però ara et poso una curiositat.
1: Digue'm.
0: A qui diries que li compra Apple les pantalles plegables?
1: Els xinesos.
0: Bueno, els coreans, que en el fons produeixen molts a la Xina. Per tant, és veritat que hi ha una guerra tecnològica, sí, però després...
1: Qui està venent més, eh? Ara també. Jo no sé qui està venent més, si a Huawei, Samsung, Apple...
0: A dia d'avui, Samsung, pensa que el primer terminal plegable que va sortir al mercat...
1: És Samsung la primera, Apple sí, segona sí, Huawei, eh?
0: Però deixa'm matitzar dues coses. Sí. Una és que Samsung va ser el primer a treure un terminal plegable el 2019, per tant, tenen 7 anys d'experiència. I ara que no em senti ningú de Samsung, perquè, escolta'm, em sembla una superempresa, eh? Però el primer terminal plegable va ser un desastre. Es trencava per tot arreu. El que passa és que una gran companyia com Samsung va aprendre, no va tirar la tovallola, i a dia d'avui té el terminal per excel·lència plegable, que és el Fold 8. Dit això, com competiran, o quines són les quotes de mercat dels terminals plegables? Clar, hem de veure l'impacte que tindrà l'iPhone plegable, que de fet s'anuncia ara el mes de setembre. S'ha filtrat que es dirà iPhone Duo.
1: Ah, sí?
0: Sí, iPhone Duo. Internament era conegut com el B68, però sembla ser que s'ha confirmat que és l'iPhone Duo. I els analistes preveuen que en els primers 12 mesos, surt a la venda a l'octubre, s'anuncia ara al setembre, però surt a la venda a l'octubre, els primers 12 mesos captaran el 25% de la quota de mercat. Per tant, si això és així, Samsung seguirà sent líder, estarà al voltant del 35%, Apple es posarà segon amb el 25% i tercer serà Huawei. No existeix a la història, des de que van sortir els primers terminals mòbils, que un fabricant guanyi el 25% de la quota de mercat el primer any.
1: Mira, t'he buscat la dada perquè ja saps que gràcies a la intel·ligència artificial.
0: A veure,
1: l'iPhone 17 és el líder mundial, aproximadament el 6% de totes les vendes. Mm-hmm. També el Samsung Galaxy S26, no? Que és el mòbil Android més venut del món en aquest període, i l'Apple té 5 models i Samsung 5. No? Però avui ens preguntem, no, els oients, per què? Jo no he tingut mai un mòbil plegable. Jo no sé per què. És a dir, però quina diferència, vale, diries? És a dir, no entenc molt clar, perquè veig aquí el teu, que és com un llibre, és un llibre. Per què és més interessant un mòbil plegable que aquest? Bueno, puc dir, no faig publicitat. Jo utilitzo l'iPhone, no estic fent publicitat.
0: Un mòbil convencional, vols dir, no? Per què un terminal plegable? Mira, la gent em pregunta, Àlex, m'he de canviar el terminal convencional per un terminal plegable?
1: Sí.
0: Jo dic... Depèn de les teves necessitats. M'explico. Els que utilitzem terminals plegables, normalment els utilitzem per què? Pues perquè utilitzem 3 o 4 aplicacions alhora, perquè volem veure vídeos amb moltíssima alta definició i amb una pantalla de 7 o 8 polzades. Fem videoconferències amb molt alta definició i, evidentment, aquest tipus de pantalles són el més premium que hi ha. És a dir, al final, l'ús que li donguis justifica que et puguis comprar un terminal plegable, sí o no.
1: D'aquí 5 anys, Àlex Carballo, tu que ets un home que saps quin és el futur de les telecomunicacions, els plegables, en diries, que seran la norma o continuaran sent un producte més nínxol o no? Canviarà, això anirà canviant, eh?
0: Jo m'aposto a que en els propers 5 anys els terminals plegables seran els terminals de gamma alta dels fabricants. M'explico. Avui és poc creïble que tu et compris un cotxe de gamma premium i no tingui una càmera per quan tires en marxa enrere puguis veure el que et passa al cotxe, no? Pues això passarà amb els terminals de gamma alta. Serà difícil d'entendre dintre de 3, 4 o 5 anys que tu et gastis més de 1.500 euros en un terminal de gamma top i no sigui plegable. Aquesta és la meva previsió. Però és que, a més, en aquests 5 anys començaran a sortir els terminals enrotllables. Que això ho dedicarem, si vols, en una secció ad hoc un dia, perquè serà la

0: la disrupció tecnològica que ve en els propers anys.
1: Clar. Tu que treballes a Vodafone, i en aquest cas també, doncs, evidentment, estàs molt relacionat amb empreses com Huawei, com Apple, a Samsung, no? Jo em sorprenia aquesta imatge, no?, que us deia, els telèfons estàvem en aquest cas, mira, estem parlant de telèfons i sonen telèfons, però, escolta, jo, veurem en un futur també aquestes empreses que no només fabricaran telèfons, fabricaran robots, fabricaran cotxes, com he vist a la Xina, que explicava, a mi m'ha sorprès aquesta imatge de cotxes al costat de telèfons. Això te creus que...
0: T'ha sorprès, oi?
1: Sí, és que Apple, a veure, Apple no ens ven cotxes, però...
0: De moment.
1: Però és que, clar, les tecnològiques poden anar oferint diferents productes,
0: clar,
1: no?
0: Clar. Mira, em poses l'exemple de Huawei, no? Clar, quin diries tu que és el valor que porta Huawei a un cotxe? És el software. El que fa Huawei amb els cotxes Huawei, o Xiaomi amb els cotxes Xiaomi...
1: Està fent la competència, per exemple, a Toyota, que és japonesa,
0: correcte, i això ens donaria per un debat enorme, el tema de l'automoció.
1: Sí.
0: Ells el que fan és el software. Clar, són especialistes en software. I aquesta gent, ja ho parlàvem fa escaig 5 minuts, a les tensions geopolítiques els han fet desenvolupar a nivell de software unes capacitats que fins fa 4 dies no tenien. I estan veient que això, més enllà del mòbil, ho poden aplicar a altres sectors. I l'automoció és un sector que comença a ser clau per a aquest tipus d'empreses.
1: Per anar acabant, Àlex Carballo, Europa, durant el primer trimestre del 2025, els mòbils plegables van representar un 1,5 de vendes. Continuarà també sent així quan Apple entri a escena. Estem dient que està canviant i estarà canviant moltíssim aquesta escena.
0: Hi ha una tendència que és imparable, crec jo, i és que el primer semestre del 2026 s'ha incrementat un 20% les vendes de plegables respecte l'any anterior. I les projeccions que tenim els operadors és que fins al 2029 aquesta projecció serà d'un increment del 20% anual. L'impacte que tindrà l'iPhone a plegable és colossal en la venda d'aquest tipus de terminal, segur.
1: Molt bé. Doncs escolta, avui sabem més de què passarà amb els mòbils, els plegables, també està canviant. Gràcies per la visita a Àlex Carballo, director de Vodafone Catalunya i Aragó. Moltes gràcies per venir al Revolució. Fins aviat, una abraçada.
0: Un plaer. People now will change the
1: world. Acabem el programa i avui amb aquesta frase que m'agrada molt. El canvi mai és fàcil, però sempre és possible. És de Barack Obama i il·lustra molt bé com avancem dia a dia cap al món de demà. I moltes gràcies, com sempre, a tot l'equip del programa, molt important, el Xavi Llauradó, l'Ivan Díez, el Gerard Gil, el Jordi Pilla, el Marc Amorós. Ja sabeu que ens retrobem demà a les 10 a Catalunya Ràdio, de 10 a 11 de la nit. Abraçada.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona nit, us informa en Alfonso. Els líders d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord es reuniran aquest dilluns a Cardiff, on signaran un acord conjunt per reclamar el dret a celebrar referèndums d'independència. L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obrigui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
4: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
3: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps i afegix que li encantaria veure-ho. Més notícies, Carola Gil.
4: La dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista. El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
3: Dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada, però tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
4: El govern espanyol va traslladar ahir més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma. Els migrants van caminar des del barri perifèric de Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. Ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
5: Con estas 1.000 personas son 4.500 las que están ya en recursos del Estado, a lo que se suma también los 2.000 que están en recursos de la ciudad autónoma de Ceuta, que son menores. Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones, al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
3: Fira Tàrrega tanca la seva edició més arriscada, internacional i multitudinària, reclamant més pressupost i infraestructures per poder afrontar els reptes d'un mercat de referència de les arts al carrer per tot el món. Balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les zones amb més turisme de la ciutat.
4: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
6: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
4: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
7: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
4: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
3: Esports. El Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
4: També la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
3: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
4: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
3: Alexander Zverev s'ha proclamat campió de l'Obert dels Estats Units després de guanyar la final a l'estatunidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam a la carrera de l'alemany després del Roland Garros aquest mateix any.
4: En bàsquet, el Barça s'ha endut la Lliga Catalana després de superar Lleida a la final 96-87. S'ha lesionat Darío Brizuela, que està pendent de proves.
2: Fins aquí les notícies.
8: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
9: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
10: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
9: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
11: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
12: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
12: Al Catalunya Migdia som immediatesa. Doncs continua. continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
13: Els transportistes no volen sentir a parlar...
12: I en temps de cultura comença un festival...
2: Catalunya migdia.
11: Cada dia a les dues.
12: I a partir de les tres...
11: L'espai de reflexió a la tertúlia.
14: Ja vaig explicar el dia.
12: Si has comès una falta, has de pagar-la.
2: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que l'Atlètic de Madrid acaba de guanyar 0-3 al camp de la Reial Societat a Noeta, els 3 gols al tram final del partit i permeten l'equip de Simeone mantenir-se 5 punts del Barça, que és líder, i que aquesta tarda a primera hora ha guanyat 2-4 al camp del Llevant en un partit que no ha estat rodó, però que ha tornat a deixar la imatge d'un equip que és superior. El Barça tenia el partit pràcticament decidit, controlat, després d'un gol de Xavi Espar només començar i dos gols de Lamine Yamal, un de penal que li ha seguit Rafinha, però el tram final del partit s'ha complicat una mica després dels canvis i la sortida del camp de Pedri i Lamine i de dos gols evitables del Llevant. El temps afegit, això sí, un punt d'incertesa pel resultat, però ha aparegut Adeyemi, ha fet un golaç i ha sentenciat el partit. El Madrid continua 3 punts del Barça. Ahir va guanyar 4-1 al Rayo Vallecano, al Bernabéu. Bona primera part de l'equip de Mourinho, que va aprofitar, s'ha de dir, dos regals al Rayo per fer els dos primers gols. Però a la segona, desconnexió del Madrid, incertesa, xiulets per part del Bernabéu en alguns trams del partit. L'Espanyol també va jugar ahir, dissabte, i va guanyar 0-2 al Sadar contra l'Osasuna amb dos gols de Roberto Fernández, que ja n'ha fet 5 en 5 jornades, no està gens malament. Probablement la victòria d'ell de les més còmodes de l'Espanyol fora de casa en anys o en dècades. Aquest diumenge també s'han jugat a primera el Getafe 1, Deportivo de la Coruña 1. El gol del Getafe l'ha fet Ramon Terrats. I el gol del Deportivo, Aubameyang, el Depor d'Antonio Hidalgo, continua sense perdre. I també s'ha jugat el Celta 1, Màlaga 1. El gol del Celta l'ha fet Ferran Jutla. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 15 punts, el Madrid en té 12 i és segon, a 3 punts del Barça, l'Alavés, el Sevilla i l'Atlètic de Madrid tenen 10 punts i ocupen la tercera, la quarta i la cinquena posició. L'Espanyol és setè amb 7 punts. Avui el València ha destituït el seu entrenador. El València només té un punt i va perdre divendres al camp del Sevilla i avui han decidit destituir Carlos Corberán i ha fitxat nou director esportiu. Atenció, Braulio Vázquez, el gallec, fins ara a l'Osasuna i que torna a València, on ja va ser fa uns anys director esportiu, i on hi té jugant el seu fill, Jesús Vázquez, que és lateral esquerre. Sona, atenció, Ernesto Valverde com a candidat a la banqueta del València. També hi va ser i va coincidir amb Braulio a Mestalla ara ja fa uns 4 anys. A segona, el Sabadell ha jugat aquesta tarda a Somoix contra el Mallorca i ha perdut. Mallorca 2, Sabadell 0, primera derrota arlequinada aquesta temporada a segona. El Mallorca ha fet dos gols molt ràpids i el Sabadell ha tingut poques opcions. El Girona va perdre ahir contra el Castelló a Montilivi per 1-2. Va començar guanyant amb un gol de Júnior, el central de només 17 anys, però el Castelló va ser superior, va aprofitar l'expulsió de Bellruy de la segona part i va capgirar el partit al tram final. A la classificació de segona, el Sabadell és 12 amb 8 punts, el Girona 13 amb 7. A la Lliga F, la Lliga Femenina, el Badalona ha jugat aquesta tarda al camp de l'Eibar i ha golejat. Eibar 1, Badalona 4. Ahir el Barça va guanyar 4-2 l'Atlètic de Madrid al Johan Cruyff en un partit complicat que va començar perdent i que l'Atlètic de Madrid va empatar a 2 al tram inicial de la segona meitat. I també ahir l'Espanyol va empatar a 2 al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, un partit que va anar guanyant durant molts minuts, punt agradols doncs per l'Espanyol femení, però és el primer que suma aquesta temporada a la Lliga. A la classificació de la Lliga F, el Barça és líder amb 9 punts, 3 victòries en 3 partits, els mateixos punts que el Madrid Club de Futbol Femenino. L'altre Madrid, el Real Madrid, té 7 punts, que la setmana passada es va deixar un empat. Les del Badalona són cinquenes. Amb 6 punts, l'Espanyol ocupa la 13a posició amb el punt sumat ahir a Bilbao. En altres lligues de futbol, aquesta tarda s'ha jugat el Manchester United 0, City 1. Gol de Haaland, amb certa polèmica, amb polèmica, per un fora de joc d'Enzo Fernández, mal interpretat pel VAR, i així ho ha reconegut fa una estona la Premier League demanant disculpes al Manchester United. El gol de Haaland, amb aquest fora de joc d'Enzo, no s'ha revisat i ha donat la victòria a un City que ha jugat gran part del partit amb 10 per expulsió de Foden. I fa una estona a França, aquest vespre s'ha jugat el Brest 0, PSG 1. Gol de Ferran Torres al minut 5, passada de Dembélé, la primera victòria del PSG en 4 jornades de Lliga Francesa. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 13 de setembre. Passarem la nit amb tots vosaltres, que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: La Sònia Germà. Sònia.
2: Hola.
0: Aquesta nit ja no hi haurà el Jordi Costa, que està tornant de viatge, però sí el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Bona nit.
0: Tu també tornes de viatge, de València.
3: Sí, aquí amb Ricard Luque un altre cop al volant i al comandament tècnic.
0: A prop de casa?
3: Doncs ara on som? No sé. Mira, queden... mitja hora queda.
0: Mitja horeta.
3: 40 quilòmetres.
0: Per Vilafranca, no? Potser heu passat Vilafranca.
3: 40 quilòmetres.
0: Això ja ha passat ràpid. I per cobrir la baixa d'aquesta nit del Jordi Costa al Club de la Mitjanit hi haurà l'Andreu Serarols. Andreu, bona nit.
4: Hola, bona nit a tots.
0: Com estàs?
4: Tot bé, tot en ordre, fantàstic.
0: Saps que per cobrir la baixa del Costa has de trobar alguna pega, no has d'estar d'acord amb tot i no has d'estar del tot satisfet.
4: Així ho farem.
0: Fes el que vulguis, home. Una abraçada aquí al Costa. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi de Catalunya Ràdio i al control central hi ha el Joan Massana. I també passarà la nit amb nosaltres el Sergi. Andreu, Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi?
0: Com estàs?
5: Molt bé.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Sergi, comença el quart set a la final del US Open de tenis. 2-1 per Zverev,
1: sí,
0: de moment.
1: Sí, els dos primers sets del dut de l'alemany, 6-3, 7-6. El tercer, 7-5 per Shelton. I tot just ara comença servint el nord-americà, 15-0 al seu favor.
0: Quin torneig important del món del golf s'ha disputat avui? Doncs... Que no sigui la Sol... Solheim Cup.
2: Correcte, sí. És la Ryder Cup femenina.
1: La Ryder Cup femenina.
0: I l'han guanyat, com bé saps, les europees.
1: Sí, sí, sí. De forma clara, a més a més.
0: Ahir van igualades.
2: Ajustada, 15-13.
1: Quan 15-13?
2: Però s'ha jugat aquests 3 dies. És igual que la Ryder.
0: Sí, exacte. Sí, sí. Jo vaig veure un moment ahir a la tele i anàvem 8-8. Crec que acabaven jornada 8-8 ahir. A veure, aquesta nit l'Atlètic de Madrid s'ha imposat 0-3 a Anoeta, la Reial Societat. El marcador és molt contundent. El partit ha estat molt més igualat del que indicaria aquest 0-3. Els 3 gols han arribat en el tram final. Gol de penal de Grimaldo. Penal per unes mans interpretables que Martínez Monera ha considerat que sí que ho eren. El defensor de la Reial tenia el braç aixecat, ve d'un rebot. A tu, Uri, no t'ha semblat penal?
2: Mira, això no es pot pitar mai de la vida.
0: Els estan xiulant tots. Ja, ja. El segon l'ha fet Jonathan David, el canadenc, després d'un contraatac conduït per Grimaldo, escollit millor jugador del partit. Minuts després de fer el gol de penal i de fer aquesta acció que ha suposat el 0-2 i de rebre les crítiques per meva redacció
1: ahir
0: el seu partit i el seu inici de temporada, o sigui, li hem girat, li hem fet fer el clic a Grimaldo. El 0-3 l'ha fet Giuliano Simeone, el fill de l'amo, al temps afegit. I a primera hora de la tarda el Barça ha guanyat 2-4 al camp del Llevant. El partit no ha estat rodó del Barça, tot i haver començat molt bé amb un gol de Xavi Espar al minut 4, després d'un inici en què el Barça ha superat, atenció, el 90% de possessió, 90% de possessió en els 4 primers minuts de joc fins al gol de Xavi Espar. Després la mina ha fet 2 gols, un de penal, que li ha seguit Rafinha a la segona meitat, i quan el partit estava o semblava decidit i resolt, el Barça ha desconnectat una mica i ha facilitat que el Llevant marqués 2 gols que han generat incertesa. El temps afegit, la incertesa s'ha encarregat d'esvair-la a De Gem, que ha fet un golaç. A veure, com us ha deixat el partit d'avui del Barça al camp del Llevant, i si creieu que com ha fet Flick, ara després el recuperarem, es pot ser una mica condescendent amb el Barça i no exigir-li que faci 5 gols en cada partit, avui n'ha fet 4, i sigui superior durant els 90 minuts de cada partit, Uri.
2: Totalment. La temporada és molt llarga, hi ha perills de molt tipus. Avui no podem esperar que cada dia sigui una exhibició com la de més talla. El rival també compta, s'ha defensat bé, ha jugat amb intensitat. No ho vull posar com a excusa, però jo també sóc dels que penso que una gespa com la d'avui et perjudica molt. La pilota corria poc, hi havia moments que la pilota es quedava al darrere, i al final el Barça ha partit molt bé. Sí que és cert que en els últims minuts has tingut 2 gols que eren perfectament habitables perquè hem vingut darrere les teves, però bueno, això pot passar. I la sort que al final la veiem i ha fet un gol, s'ha tancat el partit, però jo crec que es poden disculpar coses com aquesta, sobretot com estan en temporada, que de moment és impecable.
0: No li digui res de la gespa a l'entrenador del Llevant, a Luis Castro, perquè li han comentat que algun jugador del Barça, crec que Eric García, havia deixat anar, que la gespa no estava en les millors condicions, seca, molta calor, i mira el que ha dit.
3: Sí, nosotros lo mojamos, pero si hay una persona de la grada que casi que moría, hay una cosa que no podemos hacer, es tapar el sol. Hemos cortado la césped, hemos regado el campo, pero ahora una cosa que el Levante no consigue hacer ainda, pero vamos a intentar la próxima, que es tapar el sol.
0: Aquest és un personatge, Luis Castro, bon entrenador, perquè l'any passat va salvar el Llevant quan estaven condemnats a baixar a segona divisió, però vaja, és un personatge, ha dit que la pròxima vegada intentaran tapar el sol, la gespa, la calor. Ricard, tu hi eres avui al Ciutat de València. Entre una cosa i altra, justifiques que el Barça no hagi estat connectat tot el partit?
4: Sí, primer, explicar que Eric ha parlat de la gespa que ha perjudicat els dos equips, no s'ha queixat de la gespa, però com això és el joc del telèfon,
0: ja.
4: A Luis Castro li deuen haver dit que hi ha hagut una queixa, i Luis Castro, en lloc de confirmar què és el que s'havia dit, vivim en aquest moment i en aquesta època que algú diu que has dit alguna cosa i després tu encara t'has de defensar per explicar que no has dit ben bé allò, que no ho has dit amb aquesta intenció, per posar les coses en context, perquè clar, algú llegirà o sentirà aquestes declaracions i pensarà que provenen d'una crítica prèvia de l'Eric, que no ha estat així, simplement una descripció...
0: No, a mi no m'ha cridat gens l'atenció el comentari d'Eric García sobre la gespa en directe.
4: No, és que ha dit l'horari, el temps, la gespa, que estava lenta per un equip i per l'altre, jo crec que era una descripció perfecta.
0: Sí, sí.
4: Quan descrius, tothom busca al darrere de la teva descripció una intenció unànim que a vegades gairebé sempre no coincideix, perquè aquella persona té una tendència concreta i algú deu haver buscat el conflicte i Luis Castro ha caigut a l'aparany. Però vaja, deixant de banda l'anècdota, com diu l'Oriol, pot passar, i una temporada és llarga i cada partit té la seva especificitat, i totes aquestes coses que ha explicat l'Eric formen part de l'especificitat del partit d'avui, per tant, que estem sotmès probablement a més possibilitats o més opcions d'algun revolt o d'alguna escena incòmoda, d'això que li ha passat al Barça. Tot i això, jo crec que sí que és una advertència, una pessigada. Sí, perquè n'hi haurà més de partits com aquest. Jo crec que la segona part, el tram de partit on el Barça ha descansat, regulat, desconnectat, digue-li com vulguis, perquè és veritat, el calendari és dens, s'acumula el desgast i per tant ja ho va dir Flick, s'han de intentar controlar els partits. Ha estat molt llarg i el Barça no ho ha corregit gaire. Jo en aquest sentit apunto que la gent que ha entrat des de la banqueta no ha entrat amb la mateixa ambició i energia, que també és normal perquè no pot passar sempre igual, que va passar Mestalla, per exemple, encara que el partit fos diferent.
0: Sònia, tu quina lectura fas del partit d'avui?
5: Sí, en la línia del que comentava l'Oriol i el Ricard, jo crec que és més fàcil que tots plegats siguem indulgents quan l'ensurt, a més, no té conseqüències en la classificació. És a dir, si el Llevant hagués acabat empatant un partit que guanyava 0-3, segurament la nostra lectura seria que això no li ha de poder passar al Barça. Però estic molt d'acord que durant la temporada són 19 sortides, que especialment els desplaçaments són complicats, que avui t'has trobat amb un primer gol molt d'hora i de fet, i el segon també, que t'està passant sovint, i això et fa que els partits facin costa avall, i avui potser t'has relaxat un punt més del compte, molt semblant al que li va passar ahir al Madrid, també d'altra banda, i el Madrid jugava a casa, que de partits aquests n'hi ha molts, i jo crec que fins i tot és positiu que tinguis un ensurt d'aquest estil, perquè és tot i la indulgència, Hansi Flick segur que se l'ha apuntat a la llibreteta i és un tot d'atenció que pot fer servir pels seus jugadors per un altre dia, de dir, recordeu allò que ens va passar, que no ens torni a passar avui, no?
0: Andreu, no, és injust segurament exigir-li a un equip que mantingui sempre la superioritat que el Barça, durant tots els partits, durant tots els trams dels partits que el Barça està demostrant la majoria en aquest inici de temporada.
6: Sí, totalment, Xavi. La línia del que comentaven, Llevant sempre és un desplaçament complicat, però bé, al final el posar-se 0-3 amb facilitat, han entrat en un punt de relaxació, donat que els canvis també penso que no han entrat amb un aire de millorar i de superar el que hi havia, i amb els dos gols encaixats per errades individuals, ha fet que el partit s'igualés, però a la vegada content de veure un Adeyemi cada vegada més adaptat a lo que és el Barça, a l'estil, a la manera, per tancar un partit amb un gran gol i amb un resultat que no deixa de ser contundent i que per mi és un bon 3 punts.
0: Després del partit, Hansi Flick ha estat força comprensiu, com ho estem sent en aquest inici de programa amb el partit del seu equip. Ha posat en valor guanyar el camp del Llevant, on l'equip granota no perdia des del febrer i encadenava 7 victòries i només un empat en els últims 8 partits, i ha dit que sortia satisfet, feliç del que havia vist.
7: I think it's not that we are...
8: Crec que encara no estem al nostre millor nivell. Ho pot semblar per tal com comencem, però hem d'aprendre a sobreviure i evitar aquest tipus de jugades per millorar de veritat.
0: Amb un punt d'exigència, però també amb un punt de comprensió i de satisfacció ha sortit avui Hansi Flick del Ciutat de València. Ha fet 5 canvis a l'11 inicial. De fet, ha desfet els canvis que va fer dimecres per jugar a la Champions contra el Feyenoord. A Flick us el creieu amb el discurs, amb el missatge? O Ricard, ara deies, home, això ha de ser un avís, o pot servir per no abaixar excessivament la guàrdia?
4: Sí, jo crec que externament Flick encerta, perquè hem de mirar en perspectiva aquest inici de temporada, i el que és molt estrany és que el Barça hagi jugat 6 partits i això li hagi passat una vegada. És veritat que el dia del Rayo tampoc va ser un partit rodó i va patir en alguns moments, però va ser un partit diferent, el Rayo es va avançar al marcador, no es va desenganxar, del 3-1 van passar el 3-2, va ser diferent. És el primer partit de 6 que tu, o de 5, per si excepto en aquest el Rayo, on tens un avantatge i se t'escapa un tros d'avantatge, la segona part perds el control, pateixes defensivament i tornem a dir amb una sèrie d'especificitats que jo crec que condicionen molt. Per tant, jo crec que no era pertinent que Flick avui espatllés la trajectòria del Barça amb una pessigada. Ara estic convençut que internament corregiran algunes coses. Coversí ha dit que havien desconnectat i que havien d'anar amb compte. Els jugadors són molt conscients de quan juguen un bon partit què passa. Eric també ha apuntat aquestes condicions que els han afectat. I els jugadors saben que la segona part s'han vist amb problemes, però és que passarà a partits de Lliga això en segons quins partits, segons quins ambients, contra segons quins rivals, en moments d'autoestima del rival, doncs com el d'avui, que el Llevant s'ha vist cara a cara contra el millor Barça i això els ha omplert el dipòsit quan el del Barça estava a mig buit, i el Barça el que ha de fer és intentar governar la situació, com diu l'Oriol. Ha trobat una solució a través de Yemi i per tant oblidarem ràpid aquests problemes d'avui.
0: Complica la final del US Open per Sherman.
1: Per Shelton, sí, Shelton. Perquè li ha trencat el servei en el primer joc del quart set Zverev, que ja domina 2-0. Està servint Shelton, però 15-30 per Zverev, eh?
0: I Sherman, perquè hi ha una marca de roda que es diu Ben Sherman. És Ben Shelton i Ben Sherman. Avui Lamine Yamal ha fet dos gols i els dos els ha d'agrair a Rafinha en el 0-2 perquè li ha donat fet, perquè remetés a porteria pràcticament sense oposició, i el 0-3 perquè li ha cedit un penal, que això amb molta decisió, entre pal i ferro, a mitja alçada, imparable. I Xavi Espar ha tornat a ser titular a lateral esquerra, s'ha estrenat com a golejador, ha fet el 0-1 amb un xut que ha sortit rebotat després d'un reforç d'un defensor del Llevant, d'Adela. Ha estat demanant el canvi, Xavi Espar, uns quants minuts a la segona meitat estava fos, i en la seva última acció del partit al camp ha estat una mica imprecisa en una passada que ha acabat a l'1-3 del Llevant, també perquè Christensen li ha faltat una mica de reprise per reaccionar. Xavi Espar, el continueu veient a l'alça, Uri?
2: Home, totalment. Allà, amb el tema del gol que ha marcat, diria que és anecdòtic, però és simplement la confirmació que sap moure molt bé en aquesta zona entre el camp i la defensa, entre aquestes línies, en espais que hi ha molta gent, que és difícil col·locar-se bé. Això ho va fer perfecte, em sembla que va ser el dia del Rayo, que li va fer una assistència a Rafinha. Sí. Avui també s'ha pogut col·locar bé i ha marcat, amb un punt de fortuna, i tampoc jo no li donaria molta importància a la seva errada final. Jo crec que ha fet un bon partit, l'errada final, com dius tu, és errada seva.
0: Frick ha dit que era culpa seva perquè ha allargat una mica més, sí, del compte el canvi.
2: Està bé que Flick ho reconegui, sí, però això tampoc no és transcendent, perquè no. Aquestes decisions d'allargar un canvi o fer-lo abans del que toca passa mil vegades, sí, sí, a mil entrenadors.
0: I la imprecisió d'Espar ve d'un pam, eh? Com a molt.
2: Per això que volia dir que també, el que has dit tu, Christensen tampoc ajuda, no, perquè es queda molt clavat. I si hagués estat una mica més intens i ràpid, el millor hagués pogut solucionar.
0: Sí, sí.
2: Sònia... I el segon gol, per exemple, del Levante, també hi ha errades. El que passa és que no són tan
0: plidaneres
2: com la... Bernal no li pot robar aquella pilota a la línia de banda, per exemple, i també sí. Està una mica tou.
0: Li fa el túnel, Roger Bruguer. Sònia, tu ets de Xavi Espart.
5: Sí, jo no sé si diria l'alça, jo el diria que ha estabilitzat absolutament, sí, que des que va aparèixer el primer equip...
0: Que encara és millor que l'alça, fins, sí, i tot.
5: Sí, exacte, vull dir que és un jugador molt regular, que és veritat que avui, si voleu, té aquest punt negre, però que, tornant al tema del resultat, doncs són jugadors molt joves que, si tenen errades que sobren o penalitzen el resultat, poden ser fins i tot positives, perquè això probablement ja no li tornarà a passar a Xavi Espar, estigui cansat o no,
0: bé,
5: o no ho estigui.
0: Li va passar a València l'última jornada, sí, més tallà, ja, la temporada
5: per
0: passada.
5: Que per segon cop ja una tercera no li passarà.
0: Bé, hi ha una dita en castellà que ja saps. Andreu, avui ha marcat des de fora de l'àrea Xavi Espar. Quan me'l vas descobrir en un partit contra el Castelló bé la temporada passada, va fer un gol des de fora de l'àrea.
6: Sí, també. Content, m'agrada veure el Xavi trepitjant àrea, cada vegada doncs, més adaptat, més còmode, partint del lateral esquerre, però sí que és cert que amb aquestes conduccions, amb aquest joc interior, i avui de fet s'ha pogut veure, no?, a prop de l'àrea, amb un bon xut, amb un pèl de fortuna, que ha pogut entrar, però totalment d'acord amb vosaltres que és un jugador que cada vegada va més, cada vegada està més adaptat. Em consta que el Hansi i l'staff estan encantats amb ell, i bé, l'evolució està sent molt, molt i molt bona.
0: I et consta si estan tan encantats com ara mateix considerar-lo el lateral esquerre titular del Barça de manera estable, continuada? De fet, les decisions passen per aquí.
6: Sí, sí, sí que és cert que no deixa de tenir molta competència, amb un Cancelo que també pot jugar en aquesta posició.
0: Valde, que encara no s'ha estrenat aquesta temporada.
6: Valde, que encara no ha iniciat, però ara et diria que, sota el meu punt de vista, és el jugador que està més en forma, i avui amb el gol doncs també és un premi per ell.
0: A veure com el veu l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
9: Bona nit, molt bé, què tal?
0: El veus també a l'alça, o consolidat, estable, a Xavi Espart?
9: Sí, sí, les dues coses, o a l'alça o consolidat, digueu-li com vulgueu, però per mi titularíssim. Sobre Xavi Espart, a mi m'agradaria dir dues coses. La primera d'elles és el comportament a la banda esquerra que està tenint l'equip, bé, aquesta temporada respecte a les dues anteriors, i que ell és el màxim responsable. Sabeu que jo tinc molta mania, amb aquesta amplitud de laterals o d'extrems. És la primera temporada de Flick on l'amplitud per banda esquerra l'està fent l'extrem, i sí, és el lateral que va per al carril interior.
0: Sí, sí, perquè el Barça s'està comportant de manera diferent des del lateral esquerre. El comportament col·lectiu amb Xavi Espart... Xavi Espart ha fet canviar el comportament col·lectiu a l'hora d'atacar.
9: Absolutament, absolutament. Primer de tot per això, perquè és l'extrem, sigui Gordon, sigui Adeyemi, que obre el camp primordialment, ja intercanvia posicions, i és el lateral el que va per dins. Com deia l'Oriol, a mi em sembla que es mou de meravella. És a dir, no només és que apareix per dins, sinó que té la capacitat per aparèixer a qualsevol alçada. El podem veure per dins, al costat de pivots, és a dir, al costat de l'alçada de Rodri, o molt prop de Pedri, però també el podem veure en zones de mitja punta, aparèixer per allà, és a dir, fent el en horitzontal amb Fermín, i això bé, doncs, diguéssim que desajusta els rivals. A mi crec que l'arribada de Xavi Espart li dona un factor molt diferencial al Barça per atacar els blocs baixos, i avui s'ha vist. Jo crec que no és casualitat que tant el dia del València com avui, Llevant, que són dos equips que es posen en bloc baix davant del Barça, el Barça ataqui molt millor de les dues temporades anteriors. Abans només tenia Lamine en el desequilibri individual, ara té Lamine i té Xavi Espart, perquè et comença a desequilibrar entre línies. Té tres impactes en aquesta lliga, és a dir, un gol, dues assistències. D'aquests tres, dos són per obrir el marcador, que avui és el gol, però ara ho deia, el dia del Rayo, com deia l'Oriol, és per fer el primer gol.
0: Sí, sí, són dos quarts de 12 de la nit. És aquell gol de Rafinha que fa després una croqueta i empata el partit. Era l'empat a un, i ve d'un toc des d'una posició entre línies. Primer toc de Xavi Espart, que rep de Pedri i la deixa dolça per Rafinha.
9: Sí, sí. Per això que et dic, perquè per mi, doncs, ell ja desajusta els rivals amb la seva posició, és a dir, encara que se't posin dues línies de 4 i 5 o 5 i 4, aquesta posició del lateral venint per dins t'obre espais ja en l'inici del joc. Per tant, em sembla que a la conclusió que demanaves ara a tots, jo em quedo la d'avui, és aquesta conclusió, que el Barça està molt més preparat aquesta temporada per atacar blocs baixos i per atacar en posicional que no en les dues temporades anteriors, i és per Xavi Espart.
0: Aquesta és la influència de Xavi Espart, A més, és que el veus amb valentia per anar endavant i col·locar-se per davant de la posició de la pilota en molts moments de la jugada, i això amb 19 anys, aquesta generació dels que ara tenen 19 anys, del 2007, doncs vergonya no sembla que els hi van ensenyar a tenir-ne a l'escola, perquè juguen d'una manera tan descarada, tan natural, que gairebé ja ni em sorprèn, Àlex.
9: Sí, és un punt generacional, això és veritat, però és un punt perquè se senten segurs en pilota, A mi, Xavi Espart, i aquí a l'Andreu, que ho sabrà millor, però tots els entrenadors que l'han tingut al futbol formatiu han dit que té una seguretat en pilota, una precisió magnífica. Per tant, a mi em sembla... jo tinc l'únic dubte que tinc és si davant de rivals, potencial ofensiu molt alt, Flick el seguirà mantenint al lateral esquerre, però tota la resta de partits, és a dir, partits amb blocs baixos, partits amb rivals de primer nivell, la majoria de partits de Lliga, per mi, ara mateix és titularíssim i sobretot imprescindible quan hagis d'atacar una defensa molt ben organitzada.
0: Com va la final del US Open?
1: 3-1 per Zverev al quart set, que té un break d'avantatge. Sembla que està millor que no passi el Toni, que ho té molt, molt bé per guanyar el torneig.
0: Ricard, tu això d'Eric García per els partits importants a la zona central?
4: Jo crec que tot dependrà de com Koundé assumeixi la seva condició de suplent. No està acostumat a ser suplent i dependrà de si quan té oportunitat rendeix. Si ho fa bé, si rendeix, si l'estimula la idea de competir, del repte, jo ja ho he dit abans, que jo veig Eric al costat de Cobercí, no cal que siguin els partits grans, tot i que també depèn de com rendeixi Gerard Martín i si millora el seu nivell. Gerard Martín, per estar a nivell Barça, d'estar molt a prop del seu sostre. I ha tingut la capacitat, la concentració, la mentalitat, la maduresa, per des que va pujar al primer equip del Barça, estar a prop del seu sostre. Però s'ha de mantenir a prop del seu sostre. I el cas de Christensen, a mi em sembla un central de rotació, però no un central indiscutible. I entre Koundé, Christensen i Gerard Martín, doncs a veure que com rendeixen. I això farà... obligarà Flick a prendre una decisió on prefereix Eric, però jo crec que Koundé entra encara que sigui indirectament a la disputa amb els dos centrals per acompanyar Cobercí.
0: A veure, per anar tancant la victòria del Barça d'aquesta tarda al Camp del Llevant, la victòria l'ha tancada a Adeyemi amb un golaç després d'una acció directa cap a porteria, dos driblings i un cop d'esperó per darrere per acomodar-se la pilota a la dreta i tornar a marcar amb la dreta. Tres gols amb la dreta, tot i que a priori és esquerrà.
2: I una bona finalització, amb sang freda.
0: Sí, sí. L'ha posat on volia. Com us ha deixat aquest gol d'Adeyemi?
2: Tu l'has descrit perfectament. Un golaç que ho ha tingut tot, des de la conducció, el dribling final, la definició, vull dir, tot el que ha de tenir un bon gol d'un davanter ho ha tingut.
0: El veieu una mica més a prop de Gordon, Sònia?
5: Per mi el titular ha de ser en general el Gordon, i a mi em sembla que Adeyemi és un gran recurs de banqueta, però no me l'imagino a titular. És veritat que, home, si va a golar pel partit com els dos últims, acaba imposant-se per contundència, per dir-ho així, perquè és veritat que Gordon, de moment, la faceta del gol li està costant.
0: El gol d'avui és un golaç, però és que arriba el temps afegit quan alguns pensàvem que el Llevant tenia alguna opció d'empatar el partit, que el context
5: també
0: és important.
5: Sí, clau més. A més, et diré que el gol crec que l'acaba ajudant el fet que hi ha un segon control, que és un punt llarg, que això fa pensar el defensa que arribarà, es tira a terra, i això és el que li obre de bat a bat l'espai per anar-se'n cap a la porteria, però que a més després té el mèrit de sobre resoldre-ho molt bé.
0: Amb control, sí. Quan entra a l'àrea i fa el retall amb el cop d'esperó i les rematades, no és la que ens imaginaríem de Adeyemi plena de potència. Allà hi ha pausa, control i precisió.
4: A mi m'ha agradat molt i em sorprèn. El que més m'ha sorprès és la... No, jo no la tenia interioritzada, la facilitat per acabar amb la cama dreta. O sigui, em recorda molt Dembélé. Jo me l'imaginava més esquerra tancat, o així el tenia, diríem, classificat, i m'està sorprenent. L'altre dia contra el Feyenoord s'atreveix a rematar amb la dreta...
0: Des de lluny.
4: Des de fora de l'àrea. Normalment, tu quan condueixes cap a la teva cama maldestra... tens moltes opcions de fer moltes coses abans de xutar amb la teva cama no preferida des de tanta distància. Buscar altres recursos perquè tens moltes possibilitats. I ell amb la dreta se sent tan còmode que les tres finalitzacions, i com dieu, finalitzacions, diríem, on ha triat i ha seleccionat el colpeig, l'impacte, el moment d'impacte, l'alçada, la potència, les ha fet amb la dreta. Ara bé, la sensació és que Gordon flueix més col·lectivament, és a dir, que Gordon et garanteix l'harmonia col·lectiva i que, diguem, és un ànima lliure que intenta adaptar-se al que li demana la disciplina col·lectiva i, com diu Flick, a posar focus, no? Que Flick ha estat molt precís amb el fet de dir, bé, a diguem, el que ha de fer és no distreure's, si pot no distreure's i està concentrat en allò que ha de fer, és un jugador fantàstic.
0: Àlex, tu encara no el veus per davant de Gordon, ni molt menys.
9: No, perquè crec que Gordon li dona més coses a l'equip, manté l'amplitud, ataca permanentment l'àrea, crec que complementa millor Rafinha, crec que s'entén millor amb Xavi Espar, crec que per al col·lectiu estic d'acord que et dona més Gordon. A més, sobre de Yemi dir dues coses, a mi m'agrada molt més a l'esquerra que a la dreta, molt més, crec que li dona més verticalitat, més profunditat a l'equip, i després que crec que és un jugador que per la seva manera de jugar, per velocitat, per verticalitat, per tot això que comentàveu, pot ser un arma molt més potent a favor de marcador que no quan comencen els partits i quan està més equilibrat. És a dir, en el context que ha sortit avui,
0: espais,
9: a mi em
0: sembla, no?,
9: que era el context on
4: a
9: havia
4: a favor de marcador, Àlex, o fins i tot en contra de marcador, perquè et
9: pot
4: donar un
9: canvi
4: de ritme,
9: correcte, sí,
4: no?, que l'equip necessiti.
0: Alguna jugada un punt anàrquica, però que el imprevisible, que el rival no pugui frenar o no pugui tenir un pla per frenar-la. El Barça tornarà a jugar dimecres al Camp Nou, rebrà el Racing a l'estadi, i serà un partit especial per a molts nosaltres, perquè amb Ràdio Barcelona, entre Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, el que t'hi jugues i la TDT, acabarem de celebrar els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça. Ja en parlem fa dies. L'aniversari va ser el 5 de setembre i vam decidir allargar la celebració fins al primer partit del Barça al Camp Nou, per simular l'escenari i l'ambient on tot va començar fa 50 anys. Va haver-hi un partit de Champions, però en la UEFA aquestes coses no estan permeses. Dimecres, atenció, programa especial a Catalunya Ràdio i a Ràdio Barcelona, prèvia conjunta entre la TDT i el que t'hi jugues abans del Barça Racing. I esteu tots convidats a partir de les 8 del vespre. Mirem una mica al Madrid.

0: El Madrid va guanyar ahir al Rayo al Bernabéu i com que van jugar ahir, gairebé tots els jugadors del Madrid s'han deixat veure avui a la Fórmula 1, que han estrenat circuit a la zona de Valdebebas, a més. I també hi ha anat Mourinho a la Fórmula 1. I també hi ha anat l'Oriol Rodríguez com a enviat especial de Catalunya Ràdio. I un cop acabat el Gran Premi, i Antonelli ja estava celebrant la victòria, perquè ha guanyat Antonelli, que és el líder del Mundial, l'Oriol Rodríguez s'ha creuat amb Mourinho. I ha passat això.
1: Mira, ara passa Mourinho per aquí a 5 metres.
2: Digue-li 0-2.
1: José, el Barça està ganando 0-2.
3: Bien.
1: Doncs mira,
3: que bien.
0: Mourinho dient-li que bien al micròfon de Catalunya Ràdio quan l'Oriol Rodríguez, que és un crac, li comentava que el Barça ja guanyava 0-2 al Camp del Llevant. Coses que passen i que de les quals només és capaç d'oferir-nos-les l'Oriol Rodríguez. El Madrid va guanyar 4-1 al Rayo. A la primera part va jugar més o menys bé. Dos regals de legend, un penal i una mala sessió que va acabar amb el 2-0. I a la segona part, doncs, es van relaxar. No és la primera vegada que els hi passa. Fa un parell de setmanes van arribar a sentir-se en més d'un tram de la segona part xiulets de l'afició del Bernabéu, de bona part de l'afició del Bernabéu. O sigui, no els perdonen, eh? O sigui, tenen clavades les dues últimes temporades. Fa un parell de setmanes us vaig preguntar pel Madrid de Mourinho, aquest nou Madrid, i em va semblar que no us ho acabo de creure. Continueu en aquest punt, Ori?
4: Igual, sí. No canvia res. Jo crec que 38 jornades... crec que li faltarà estabilitat, que és la que té el Barça, que ja és un projecte de 3 anys, i el que sí que em sembla que pot ser un equip perillós en competicions curtes, perquè al final tenen jugadors molt determinants a davant, i a un o dos partits sí que poden ser molt perillosos, però jo crec que a la Lliga segueixo pensant que el Barça és molt favorit.
0: La resta més o menys igual?
5: Sí, tot i que jo crec que el Madrid guanyarà molts partits, eh?
0: Guanyarà molts, sí. Partits, eh?
5: Jo crec que tots dos tindran una puntuació molt alta, però em fa la sensació que és una mica més constant el Barça.
0: Què deia Ricard?
6: Que sí, que ni millor ni pitjor, que al mateix punt.
0: Al mateix punt. L'Andreu Sararols, com ho veu, al Madrid?
7: Igual que el que vam comentar, sí que és cert que a casa el veig molt, molt fort, però la temporada és molt llarga i sí que és cert que veig el Barça com a clar candidat.
0: Molt fort, però ahir el Rayo li fa un gol a la segona part i pot fer el 3-2, que ja ni m'imagino els nervis del Bernabéu, Àlex, i contra l'Inter a la Champions, l'Inter va tenir moltes, els hi van generar moltes ocasions.
4: Per mi va ser un bany de futbol de l'Inter.
0: Sobretot la primera part, sí.
8: Sí, totalment, jo també ho vaig veure així, com un bany. Perquè jo crec que al Madrid hi ha dos contextos, i ahir el Rayo li planteja dos, i el de la primera part és molt favorable al Madrid, i és que intenta ser molt vertical, per tant, hi ha moltes pèrdues, i aquí ells poden córrer i poden activar tot el seu talent. La segona part, el Rayo comença a tenir la pilota, i el Madrid, aquest Madrid, que jo crec que és millor que el de la temporada passada, però aquest Madrid segueix patint molt quan l'allargues les possessions i l'obligues d'anar de costat a costat.
0: Sí.
8: I el Rayo va tenir el gol i va tenir el segon, també.
0: Sí, a més, l'1-0, un penal de legend difícil de justificar perquè anava a carrera sense gaire... entrava a l'àrea sense gaire control, sense companyia, i es precipita i pica a la cama de carreres. I el 2-0, una passada, no sé on, que recull Vinicius i genera la jugada del 2-0.
6: I com contra l'Inter, no? Els va...
0: Sí,
6: analitzant molt... les pressions, que és veritat que s'estan esforçant una mica en la pressió alta, però el problema, com diu l'Àlex, el tenen quan han de retrocedir, perquè s'aixafen molt, deixen molts espais entre línia de mig camp i defensa, és a dir, tendeixen a anar enrere perquè no es volen exposar, però no defensen bé. I si els equips com l'Inter o el Rayo o qualsevol altre equip posa gent per dintre, li va fer el Màlaga malgrat la golejada. I clar, de cop i volta tenen unes inferioritats numèriques, són incapaços de tapar. Ara sí, això sí, quan perds una pilota, doncs com dieu, clar, et maten, perquè tenen molta qualitat i amb espais oberts tenen un físic privilegiat.
4: Veient el partit de l'Inter, que a l'Inter em va agradar molt, estava amb uns amics i els vaig dir, si aquí avui en lloc de l'Inter estigués al Barça, això seria un festival.
0: Sí, té més contundència el Barça que no pas l'Inter, tot i tenir Lautaro, que el volia Deco. L'Espanyol també va jugar ahir i va guanyar a Pamplona el Sadar per 0-2 a l'Osasuna amb dos gols de Roberto Fernández. Sergi, Sergi Andreu, creus que és de les victòries fora de casa de l'Espanyol més còmodes de les que has vist tu en directe en les últimes 10 temporades? 10 anys ja fa que segueixes,
9: sí,
0: l'Espanyol.
9: Sí, sens dubte. Les he anat a buscar totes. Saps quantes vegades ha guanyat l'Espanyol fora de casa en 10 anys?
0: No.
9: 31. Comptant la d'ahir. I saps quantes vegades ha guanyat per més de dos gols d'avantatge en aquests 10 anys?
0: Poques.
9: 8.
0: Al camp del Rayo l'any passat,
9: I,
0: no fa dos anys.
9: I t'anava a dir, en responent la teva pregunta, la d'ahir, per mi, en 10 anys, juntament amb el 0-4, el camp del Rayo de l'abril sí. del 25,
0: sí, sí, sí,
9: de fa dues temporades, són les dues més plàcides de victòries fora de casa de l'Espanyol.
0: Roberto ja ha fet 5 gols en 5 jornades. Amb quants gols creus que acabarà la temporada?
9: 14 o 15.
0: 14 o 15, sí, Déu-n'hi-do, sí, ets ambiciós.
9: 14. Tu, 14.
0: Quin creus que és la xifra de gols que es marca com a objectiu Roberto o li marca com a objectiu Manolo, ho saps?
9: Jo, no ho sé, però...
0: Investiga.
9: Ho farem, però en tot cas jo dubto molt que Roberto s'hagués imaginat a l'estiu que en 5 jornades ell hauria fet 5 gols.
0: Sí, sí.
9: I en funció de com reparteixin els gols els jugadors de l'Espanyol, doncs una xifra serà millor que una altra.
4: Amb aquest 14 no és molt ambiciós.
0: Home,
9: per l'Espanyol, 14 o 15 gols.
4: Porta 5.
0: Sí, home, però...
4: Vol
0: sí.
4: dir que són 9 amb 33 partits.
0: Sí, pot tenir sequera, eh? Que aquest Ferran Torres i sí, una miqueta, eh? Ferraneja, Roberto? O sigui, va tenir...
9: Han passat 4 mesos sense la Liga, sí, o 3. Sí, vull dir, per tant, acaba coincidint amb la ratxa dolenta de l'Espanyol.
0: L'Espanyol és 7è amb 7 punts. També va jugar ahir el Barça femení, Sònia. Va guanyar 4-2 a l'Atlètic de Madrid, el Johan Cruyff. Va començar perdent, l'Atlètic de Madrid va empatar i vaig tenir la sensació que defensivament el Barça era més fràgil, més feble del que ens tenia acostumats.
5: És que jugava una jugadora com Sidney de lateral dret, per posar-te un exemple, Patrícia,
0: sí, però,
5: de fina central.
0: Però les ocasions eren de les que els hi feien en els mals moments al Barça de Flick, no perquè una jugadora fallés.
5: Sí, sí, no, però el que vull dir és que amb la quantitat de baixes que té ara mateix per a Romeu, prou té amb improvisar una defensa cada jornada. L'Atlètic de Madrid probablement és el tercer millor equip de la Lliga F i, vulguis que no, el fet d'endarrerir Patri de central fa que ja al mig del camp no és el mateix que en Patri i Cindy, que està sent titular també al mig del camp, va passar com a lateral. Vull dir que jo crec que és un partit que li has de posar absolutes cometes per la quantitat de baixes que té ara mateix el Barça, que té d'aquí a divendres per decidir si vol fitxar o no una lateral. És cert que precisament les jugadores que estan al Mundial Sub-20 en té un parell que habitualment han de jugar de lateral al Barça, però la sortida d'Ona no s'ha cobert, o no s'ha cobert en fitxatge. Es cobrirà segurament apostant per donar entrada a jugadores del filial o perquè Martina, una jugadora que ha arribat de central, et pot fer també de lateral. Però és una decisió que ha de prendre el Barça, que en principi ja ha tancat la barraca, però jo crec que Pere Romeu continuarà pressionant i l'11 d'ahir era com un argument més per dir, veieu que no tinc laterals?
0: A veure què passa amb el Barça femení. Fins divendres poden fitxar aquesta lateral que demana i reclama Pere Romeu, l'entrenador. Marxem un moment, que s'està fent tard en joc la final del US Open.
9: Hi ha dos breaks d'avantatge, 5-2, domina Zverev i servirà per guanyar la final.
2: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
10: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gent a la gana es planteja sortir d'aquí. Que no hi ha bona boda sense el riquití.
0: Què deu ser això del riquití que passa als casaments que canta Mamà Diuixa? Un dia ho desfonem. En 10 minuts són les 12, som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, l'Andreu Sararols i l'Àlex Dalmas, pendents de la final del US Open amb el Sergi Andreu.
9: Acaba de fer doble falta de Zverev, 15 iguals, 5-2 en el quart set. Recordem, el primer set se l'han dut Zverev, 6-3. El segon també per l'alemany, 7-6. 5-7 per Shelton al tercer i ara en el quart, que segurament serà el definitiu, domina 5-2. Zverev està servint ell amb 15 igual de marcador.
0: A veure, anem a Mallorca. Francesc Ripoll, bona nit.
11: Hola, bona nit.
0: Ha perdut el Sabadell a Menorca el primer partit, la primera derrota de la temporada en un camp dels equips a priori aspirants a pujar a primera.
11: Sí, el Mallorca, que va baixar la temporada passada i té equip i pressupost per pujar, derrota del Sabadell per 2-0. Un partit que realment era més de 0-0 que una altra cosa, però el Sabadell a la primera meitat, podem dir que ha regalat 2 gols, el segon més que el primer, però els dos venen d'errors defensius al Sabadell. El Mallorca ho ha aprofitat, i a la segona meitat, per molt que el Sabadell hagi fet molts canvis, de fet Ferran Costa n'ha fet 4 al descans, no hi ha hagut manera de fer gol, primera derrota del Sabadell, que arriba a la jornada 5, i jo crec que això tothom ho signava.
0: Ara m'explica si Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, ha sortit molt emprenyat, o si a l'estil de Hansi Flick, més o menys, sí, tenia un punt de comprensió per l'actuació dels seus jugadors, però és que a la final del US Open, 2 punts de partit per a Alexander Zverev.
9: Té 2 pilotes de partit a l'alemany, que servirà per endur-se el seu segon gran slam. Zverev a punt de guanyar el US Open davant del nord-americà Shelton, que juga a casa. Quart set, 5-2, 40-15, primer servei dins d'Zverev. La restada va fora i Zverev acaba de guanyar...
0: No ho sembla.
9: El US Open, tot i que no ho celebra gens.
0: No,
9: però s'ha acabat, sí.
0: No ho sabia.
9: Què es pensava? M'ha despistat fins i tot a mi.
0: Que la teva vista havia tornat a fallar. Aquest moment és història de l'esport.
9: S'ha quedat igual.
0: No, arrestar. Arrestar igual. Arrestar, mira el marcador i diu... Sí. Ah, coi,

0: n'havia ni adonat. Que també era una personalitat una mica dispersa, no?
1: Bé, haurà d'explicar a la sala de premsa i què li ha passat, no? Perquè, pel que expliqueu, jo no, clar, les imatges ara no les estava veient.
2: No, no, s'ha quedat, o sigui, després de l'últim punt s'ha quedat igual.
3: Si s'ha de ser la pilota com...
2: Sí, com si, com si hagués de tornar a fer el servei.
3: Com si hagués de fer el servei. Ara, sí. Això també li ha passat un cop a, crec que a Federer.
0: A Federer?
3: En un partit.
0: Ja buscarem.
1: La rutina de, sí, de guanyar.
2: Li ha marxat el mercat.
0: La rutina de guanyar un gran examen.
2: Però per tant no era conscient que aquell que punt era l'últim.
0: Exacte. No sabia que anava 5-2 al quart.
2: Bé, bé.
0: Jo, o 2-7-1, no encara pitjor.
1: No tenia pressió.
0: Quin bé, moment. Exacte. Mare meva, ens hem quedat tot
2: bé, glaçat. En tot cas, és Medvedev, campió de l'US Open, el segon gran slam que guanya aquesta temporada i el seu segon gran slam de la seva trajectòria.
0: Bé, això a Rafa Nadal, Francesc, tu que ets de Mallorca, segur que no li hauria passat mai a la vida.
4: És impossible, és impossible. Com pot ser que tinguis un punt de partit per guanyar un gran slam i no ho sàpigues? Ni Rafa Nadal ni el 99,9% dels tenistes, et diria.
0: Bé, perquè la de Federer, Uri, no va ser en una final de gran slam, això no te'n recordes.
3: No, segur que no.
0: Busca-ho, això, Sergi, a veure si hi ha alguna referència. Bé, Zverev ha guanyat el US Open, és el segon gran slam d'aquesta temporada per al tenista alemany. Va guanyar Roland Garros i és el segon gran slam de la seva carrera. Havia perdut una final al US Open contra Dominic Thiem després de dominar-la per 2-16-0. Crec 2020. Que va ser l'any 2020, l'any de la pandèmia, que Djokovic va quedar eliminat per aquella agressió, entre cometes,
2: una pilotada
0: a un recull pilotes. Alguna cosa interessant de Ferran Costa a Mallorca després de la derrota del Sabadell, Francesc?
4: Ha sortit cabrejat, però és que ha dit és que a mi no m'agrada gens perdre, que li era igual que fos el camp del Mallorca, qualsevol equip. Ell sap que anava a un camp molt complicat, però que ell no vol perdre, sigui quin sigui l'escenari i el rival, que ell ha anat a guanyar, que li era igual també, com deia, el rival, i que no vol assenyalar ningú per errors individuals, que n'han estat dos, però ell diu que són errors d'equip.
0: Quin és el pròxim partit del Sabadell, Francesc?
4: Diumenge a les 2 del migdia, la nova Creu Alta contra l'Oviedo.
0: A les 2 del migdia, diumenge contra l'Oviedo, una ex-primera. Va baixar de primera la temporada passada. Déu-n'hi-do, el calendari inicial del Sabadell en aquest inici de temporada. Castelló, Sporting, Mallorca, ara Oviedo, Déu-n'hi-do.
4: Almeria, Almeria. Molt complicats, vaja, com la gran majoria de la categoria, però sí que són tots equips cridats a estar dalt.
0: Gràcies, Francesc.
4: Adeu.
0: Bona nit. Amb un sí o un no, estàs segur que jugarà play-off com a mínim?
3: Sí, entre sis primers, seguríssim.
0: Àlex Dalmas?
5: Sí, puja directe.
0: Ricard Torquemada? Puja directe, tu sempre ets optimista. Sí. Ricard Torquemada?
1: Jo també ho crec.
0: El què?
1: Que estarà com a mínim play-off.
0: Com a mínim play-off. L'Andreu Serarols?
6: De l'1 al 6, segur.
0: De l'1 al 6, o sigui, el play-off assegurat i ja veurem si la sents directe. I la Sònia Gelma com veu el Girona aquesta temporada?
7: Playoff, però la lliga de segona és molt llarga. Estic convençut que hi haurà moments de la temporada que els veurem molt lluny o molt a prop i després no serà tant.
0: Sergi, has trobat el tema
2: Federer? 2014, Halle, semifinals davant de Nishikori, l'últim punt el guanya, sense saber-ho, anava a buscar la pilota per tornar a servir i li van haver de dir que havia guanyat el partit i que se'ls evitava per la final.
3: I jo hi he trobat un més recent de l'any passat, Andreeva, als 8 anys de Wimbledon, que encara és més bèstia si veieu el vídeo que el de...
0: Per què és més bèstia?
3: Perquè dura més, si està despistada durant mig minut. No com avui.
7: Però això et passa, Oriol, et passa per massa concentrat o per massa poc concentrat?
0: Sonia. Per despistat.
7: No ho sé.
2: Es veu que Zverev no és la primera vegada que li passa una cosa semblant, perquè també té el cap a, potser...
7: O que estàs massa concentrat en cada pilota i no penses en les puntes.
0: Escolta'm, no.
7: No, ja compreu.
0: No. Ja ens ho explicarà, d'aquí una estona ho explicarà. Segur que li pregunten a peu de pista. En minut i mig són les 12, ho hem de deixar aquí. Gràcies una setmana més a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Ricard Torquemada, l'Andreu Serrarols i l'Àlex Dalmas per ser al Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent.
3: Una abraçada a tots.
1: Adéu.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb la forma d'un sentit. I el record especial d'aquesta nit és per al Pol Tarancón, company als Senglars de Vallvidrera, el que mai no falla, malalt de Barça, malalt de...

ràdio, d'aquelles persones que sempre estan disposades a ajudar sense que això signifiqui que entreu un profit personal, d'aquells companys d'equip a qui sempre trobem a faltar quan no hi són, i malauradament haurem d'acostumar-nos una temporada a no veure'l en Pol, però segur que tornarà. Una abraçada ben forta des d'aquí per al Pol Tarancó. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa La Carta. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor. Mare meva, s'acosta un moment de fer riquití.

0: Catalunya Ràdio, les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Tomb inesperat a l'escrutini de les eleccions sueques. El bloc de l'esquerra avantatja el de la dreta únicament per poques dècimes. Per contra, el sondeig de la televisió pública d'aquest diumenge al vespre s'apuntava una diferència de prop de 5 punts per l'esquerra. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Cernadas.
2: Bona nit. Suècia haurà d'esperar almenys fins dimecres i segurament fins dijous, segons ha advertit l'autoritat electoral, per saber qui governarà els pròxims 4 anys al país nòrdic. O bé repetirà la coalició conservadora, aquest cop, això sí, amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Andersson. Ha estat un diumenge d'anades i vingudes, una nit d'infart, amb un primer sondeig de la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat, és a dir, vindrà d'alguns milers de vots o potser només d'un diputat. El que sí que està clar és que l'extrema dreta ha baixat i ha perdut almenys 3 punts.
1: Més notícies, Carola Gil.
3: L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril.
1: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica.
4: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que no estan finançats per la sanitat pública i que per això no hi ha dades de quants menors els estan prenent.
1: Les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. També ha d'especial a Tàrrega, Marta Vives.
5: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
6: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
5: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament.
1: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
3: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
1: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
3: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
0: Fins aquí les notícies.
7: Molt bon dia, matiners. És dilluns. Comencem la setmana. Què tal? Com esteu?
8: Adormidets.
7: És que m'encanten les cares de dilluns, eh?
8: Home, són les pitjors, eh?
7: Maiol?
9: Bon dia. No recordava que havia de pujar. I dic, ja, no, no, perquè no sabia l'hora que era. Ja pensava que encara no eren
7: les 5. Estàs adormidet, també.
9: Una miqueta. Una dilluns miqueta. Sempre costa una miqueta més, aquesta hora.
7: T'ha fet un any, no?
9: Ja en portem un, sí.
7: Vinga, va, amb tots els ànims. Arrenquem el programa.
10: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, molt bon dia, matiners. Avui és dilluns 14 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hem tingut una nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara serà, o diuen que podria ser, una mica més estiuenc. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Reus el sol sortirà a les 7:35 i aquí el dia durarà exactament 2 hores i 32 minuts.
0: Clara García, també bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Arrenquem la setmana amb un titular que ens ha cridat l'atenció. En una entrevista amb El País, Zohran Mamdani, l'alcalde de Nova York, ha assegurat que la democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats.
0: I avui també al matí de Catalunya Ràdio, Maior Roger, bon dia.
2: Molt bon dia. Avui parlarem dels riscos de la intel·ligència artificial després d'un cap de setmana plegat de novetats. Visitarem la nova exposició immersiva de Dalí que s'inaugurarà aquesta setmana i farem Agora Esportiva, que el Barça va guanyar.
0: Res més a afegir.
2: Ja està. Mentre ho seguim dient així, l'Agora Esportiva sempre anirà bé. Després ja...
0: Bé, arrenquem la setmana amb tots els sentits posats en una cançó en format acústic, i és que quan un solista o un grup queden, doncs això, despullats d'un estudi i el sentim en directe, podem calibrar molt millor el seu talent. El 14 de setembre de l'any 2012, Swedish House Mafia descobria el món Don't You Worry, un èxit global que van interpretar en format acústic a la BBC i sonava així.

0: Oients matiners de la ràdio, don't you worry, evitem les preocupacions que prou en teniu de llevar-vos a aquestes hores.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, Carola Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada, com és habitual, Donald Trump ha omplert les xarxes socials i també els portals de notícies amb les seves declaracions que sempre cauen, doncs, com una bomba. Després de 2 dies de visita a Irlanda, marcats, entre altres coses, per comentaris fora de lloc, que han tornat a obrir el debat sobre la reunificació irlandesa, el president dels Estats Units ha anunciat que retirarà els aranzels al whisky irlandès. La reacció ha estat aquesta.
3: Tothom m'ha estat perseguint. Em diuen, ens fas un favor? És tan injust el que està passant. Podries, si us plau, retirar els aranzels del whisky irlandès? I els he dit, en nom dels Estats Units d'Amèrica, trauré els aranzels del whisky irlandès.
2: Com veieu, el seu anunci ha desfermat l'eufòria entre els assistents del trofeu de l'Open d'Irlanda. Si compleix les seves paraules, el whisky irlandès deixarà de pagar l'aranzel del 15% que s'aplica actualment a bona part dels productes europeus que entren als Estats Units. El ritme que anem, potser ens sortirà més econòmic omplir el dipòsit del cotxe amb whisky que amb gasolina.
0: Quines idees, Carola, sí, sí. Per aquestes hores del matí. S'ha cal whisky chelly, el tram ho té clar, eh? Com recaptar vots, mare meva.
2: Exacte, aquest, bueno, va, però ho fet, no?
0: De cara sí, ell ho té claríssim.
2: A les eleccions de mig terme.
0: El més trist és que l'acabin votant. Exacte. Gràcies, Carola, fins ara.
2: Bon dia.
0: Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per iniciatives com la del Raül. Alerta, recorrerà 100 quilòmetres per visibilitzar la malaltia dels seus fills. Andreu Merino.
4: Té 60 anys i dissabte que ve farà a peu els 100 quilòmetres que separen Madrid de Segòvia. L'objectiu és donar visibilitat a la parapèsia espàstica familiar, la malaltia que pateixen els seus 2 fills. És una patologia neurològica rara, hereditària i degenerativa que va afectant progressivament a la mobilitat de qui la pateix. La iniciativa del Raül va acompanyada d'una crida a recaptar fons per la investigació científica d'aquesta malaltia.
0: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La ciència ha descobert el so que hem d'escoltar per activar la neteja del nostre cervell, Marta.
5: Sí, a veure, és el que es coneix com el so rosa, que és molt semblant a la pluja constant o, per exemple, l'aigua que sentim de fons d'una cascada. I he buscat algun efecte i seria una cosa més o menys així. Una mica potser més fluixet, així que et relaxem.
0: Però diguem que la freqüència, el so, hauria de ser aquest, eh?
5: Exactament.
0: Que bé, ara aquest. Que els que esteu al llit escoltant-vos...
5: Està bé.
6: Genial per despertar-se.
5: Què ha passat ara? Doncs que investigadors del MIT han descobert que petites ràfegues d'aquest so rosa mentre dormim, doncs el que podem fer és potenciar les onades lentes del cervell i això fa que hi hagi molt més moviment del líquid cefalorraquidi dins del cervell i això ajuda a eliminar els residus que s'acumulen. Ara, a més, també volen estudiar si aquest mecanisme podria millorar la memòria i la capacitat cognitiva o fins i tot ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives.
0: Miquel Abres fa un homenatge molt especial. Ot Serra.
7: El meu país és l'Empordà.
8: El meu país és l'Empordà és la cançó amb què el bisbalenc Miquel Abres homenatja Lluís Llach i el seu clàssic País Petit. Fa uns mesos, Abres va impulsar una declaració d'amor cap a la seva terra en forma de música i ara hi ha sumat un dels seus ídols. Tal com llegim al diari de Girona, la idea de cantar plegats va ser possible gràcies al pianista que posa aquestes notes que sentim. És Francesc Cabello. Abres li va enviar la versió original i, per sorpresa, va rebre un missatge de Llach en què li proposava cantar-la junts.
7: Que bonic és tornar a casa.
0: I atenció, perquè les cartes Pokémon... Les cartes Pokémon podrien ser les monedes del futur.
5: A veure, això és el que...
0: Està quedant un any guapíssim, eh?
5: Això és el que diu un inversor i col·leccionista dels Estats Units. Òbviament no podia ser d'un altre lloc. Clar. Es diu Peter Levin i té una teoria. Diu que si arribés un apocalipsi, les cartes Pokémon es podrien convertir en una divisa real. Per què? Doncs perquè, segons ell, quan tot falli, aquestes cartes no es devaluaran. I per això aconsella a tothom que en compri ara i es converteixi en un mestre Pokémon abans que tot esclati.
9: Ara em convertiré en mestre Pokémon al costat del meu company.
10: Pikachu! Una cosa més, afegir...
5: No, és que m'encanta aquest tall. L'home té més de mig milió de cartes Pokémon, eh? Ah. Més de mig milió de cartes.
0: Home, clar, per això ho diu, clar, el tio.
5: Clar, les té guardades com a moda d'inversió i diu, mira, ara que no en tindreu, jo em faré ric. Les cartes, per cert, les més rares podrien arribar a valdre una autèntica fortuna. La més cara registrada és una Pikachu del 98 que has de vendre per gairebé 17 milions de dòlars al febrer d'aquest any.
6: No
5: 17 milions de dòlars.
0: Per una
5: potser
0: carta
5: no
0: Pikachu...
5: Potser no va tan mal encaminat, eh?
0: Ja podem estar regirant a casa, també els oients que ens estigueu escoltant, si teniu alguna carta Pikachu.
5: Ostres,
0: perquè 17
5: fortíssim.
0: Milions em sembla una barbaritat.
5: Sí, era una edició especial, no sé què, no sé què, però si tinguéssim aquesta carta no estaríem aquí.
0: El que estava a punt de dir, alguna cosa estem fent malament. Per tant, fem-nos una revisió per començar la setmana.
5: I tant.
0: Pikachu Power.
11: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta a Pericat. I tal dia com avui, un 14 de setembre, s'inaugurava una estàtua per recordar Amy Winehouse a Londres.
5: És una estàtua de bronze de mida real que podem trobar a Camden, al nord de Londres. El seu pare, Mitch Winehouse, va dir que ella estava enamorada de Camden i, per tant, que era el lloc on els fans també havien de coincidir amb ella. Darrere d'aquesta escultura hi ha l'escultor Scott Eaton i en l'estàtua se la pot veure a ella amb un vestit, un cinturó, la mà al maluc i el seu famós pentinat.

0: recordant la sempre enyorada Amy Winehouse als matiners de Catalunya Ràdio. Pels que ens seguiu ja sabeu que el programa són fans de les persones que fan contingut en català a les xarxes socials. Avui us volem parlar del compte de l'Òscar Sensac. El seu compte és exactament així com sona, Òscar Sensac, tot junt. Ell mateix ens explica per què va decidir crear aquest compte.
1: Bon dia, matiners. Per què vaig crear Òscar Sensac? Doncs perquè em venia de gust per alguna cosa que realment sentís meva. Sempre he viscut el català, la nostra cultura, les tradicions i la manera de fer de casa nostra amb molta naturalitat. Però em vaig adonar que a les xarxes faltava una mica de contingut en català fet des de la proximitat, amb humor, i sense donar lliçons a ningú. I vaig pensar, i per què no?
2: Doncs l'Òscar Sensac explica, per exemple, d'on venen personatges molt coneguts de la nostra cultura popular, com la Maria Castanya.
1: La Maria Castanya va existir de veritat. Vivia a Galícia al segle XIV i el 1386 va encapçalar una revolta contra els abusos del bisbat de Lugo i els impostos que es cobraven a la població. I aquí és on la història es posa interessant. La revolta va acabar amb la mort de Francisco Fernández, majordom i recaptador d'impostos del bisbe. I què va passar amb la Maria Castanya? Ella i els seus amics van acabar detinguts i van haver de lliurar els seus béns a l'església. Però espera, per què li deien Maria Castanya? Una de les explicacions diu que el sobrenom fa referència a la manera era que portava els cabells recollits, formant una mena de castanya damunt del cap. Però altres fonts apunten que el nom podria fer referència al color dels cabells. Sigui com sigui, amb els segles, el temps de Maria Castanya va acabar convertint-se en una manera de parlar del temps molt, molt llunyà.
2: I l'Òscar Sensac també explica expressions que utilitzem cada dia, com ara el déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do és el comodí del català, però el seu origen és molt més curiós del que sembla. Antigament estava relacionat amb la religió i la caritat. Quan un pobre demanava almoina i no li donava res, podia respondre Déu-n'hi-do amb un sentit semblant a que Déu li'n doni. És a dir, jo no et dono res, però ja t'ho arreglarà Déu.
2: I també repassa i explica maneres de parlar molt nostres. Sabeu d'on ve l'expressió cap de suro?
1: La gràcia és la metàfora. El suro és lleuger, poc dens, i d'aquí aquesta idea d'un cap amb poca substància. I aquí és on el català té una elegància que m'encanta, perquè podríem dir ets un idiota, però no, nosaltres preferim ets una mica cap de suro. No has cridat, no has muntat cap drama, però el missatge ha quedat claríssim. I és que el català té aquesta capacitat. Fins i tot quan insultem, ho fem amb vocabulari. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que algú no entengui una cosa que li has explicat quatre vegades, respira, somriu i digues, no passa res, però és una mica cap de sol.
0: Òscar Sensac, un compte de TikTok que us recomanem, com sempre, seguir des dels matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 6:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Avui amb Omar Ayuso, que ha posat la veu al llibre del nostre company Francesc Soler.
2: I ha acabat d'arribar a les llibreries, eh? Els Assassins Guapos. Ara també el teniu disponible, llegit per ni més ni menys que per l'actor Omar Ayuso, i ell mateix ho ha explicat d'aquesta manera a les xarxes.
3: Hola, soy Omar Ayuso. Y quiero invitaros a escuchar Los Asesinos Guapos, de Francesc Soler, un audiolibro que reflexiona sobre la relación entre el crimen y la belleza y profundiza en perfiles muy conocidos como el de Luigi Mangione, tanto por sus delitos como por su belleza. He tenido el placer de narrarlo en exclusiva para Audible.
0: Francesc Soler, molt bon dia.
4: Bon dia, què tal?
0: Escolta'm una cosa, però com arriba Omar Ayuso a tot això?
4: Pues per casualitat.
0: Sí?
4: A mi, quan em diuen que volen comprar els drets pel llibre, dic endavant, em diuen que ho farà un actor, perfecte, i llavors em trobo Omar Ayuso i dic, Omar Ayuso? No serà Omar Ayuso. I sí, era Omar Ayuso.
0: Però escolta'm, quina meravella, perquè és cert que Omar Ayuso té una veu potent, important, però és que encara se li sent millor en aquest, diguem, anunci que acabem d'escoltar.
4: Sí, sí, sí. Jo crec que li dona uns matisos així foscos, entre atractius i perillosos, molt xulos.
0: Hi haurà sopar amb Omar Ayuso? Perquè jo vull venir.
4: Espero, espero. Ah.
2: Hi ha hagut missatges? Home.
4: Hi ha hagut missatges,
2: ah,
4: sí.
0: Molt bé, Marta.
4: M'ha dit que està molt content, que s'ho va passar pipa.
0: Bé.
4: Van ser 5 hores de locució pel llibre.
0: Déu-n'hi-do. I trobo que encara va anar ràpid, perdona.
4: Va anar ràpid, sí, sí. Bueno, perquè ell és un professional.
2: Per feina, clar.
4: I vull buscar un fragment concret, perquè justament jo, en un dels capítols dels Assassins Guapos, et dic que, per exemple, els germans Menéndez són dos assassins que semblen sortits de l'escola Élite. I vull buscar el fragment aquest en què ell parla de l'escola Élite, perquè ja és una volta.
0: Això ho trobarem, tu que ets escriptor, ho trobaràs. Ja saps on és tot això. Doncs quan hi hagi el seu pavis, també l'equip dels matiners.
4: Sí, suposo que després us ho farem saber.
0: Us ho recordo, els assassins... No. A mi puntualitat britànica. Els Assassins Guapos de Francesc Soler. Gràcies, Francesc.
4: Gràcies a tu.
0: Fins ara. A veure, què més tenim per aquí? Que tenim més coses. També hem de parlar de la presentadora de televisió, Sandra Berneda, que just d'aquí un mes es casa.
2: Sí, en un vídeo a Instagram, Berneda ha explicat que està enamoradíssima de la seva parella i que es casa perquè les dues s'ho han demanat.
5: ¿Por qué me caso? Me caso por amor. Me caso porque estoy feliz, porque me lo han pedido, porque lo he pedido, porque quiero querer eternamente, porque estoy enamorada. Yo sí que había pensado en casarme, pero llega un momento que ya lo descarté. Pero la vida te sorprende y siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascal que me encanta.
6: Se me olvidaba el verdadero motivo por el que me caso, que es haber encontrado a la persona.
0: Mare meva, graven aquests vídeos a vegades d'Instagram que això de regular música...
2: És que el va gravar a la Gran Via de Madrid.
0: Sí, però la música aquí posa
2: sí,
0: de fons.
2: Sí, sí, no.
0: Bé, en tot cas, escolta'm, fa una veu d'enamorada. Sé de bona tinta que està tan enamorada Sandra Berneda que només li podem desitjar tota la sort del món perquè em consta que és una persona meravellosa.
2: M'agrada
0: no
2: molt a mi la Sandra.
0: Però és el que m'arriba. Per tant, jo sí. Li faig cas a la gent que em diuen aquestes coses. 8 minuts, 6:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio? Andreu Merino.
7: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam sentir el missatge de l'expresident Jordi Pujol felicitant la Diada a tots els catalans.
8: Felicitats als catalans. Els acaben d'arribar, els que són de l'any 30 del segle passat. A tots, felicitats per celebrar la nostra Diada. Insisteixo que avui és la festa dels que tots els que viuen i treballen a Catalunya i volen ser catalans.
7: I al cap de setmana hem pogut comprovar fins a quin punt arriba la intel·ligència artificial. El mossèn Josep Samsó va morir el 1936, però ara Neil Harbison l'ha fet renéixer digitalment i contesta així les preguntes de Roger Escapa.
9: Soc Josep Samsó i Elias, sacerdot catòlic i durant 17 anys rector de la Basílica de Santa Maria de Mataró.
10: Vostè és una persona real?
9: Sí, senyor Escapa, vaig ser una persona real. Vaig néixer a Castellbisbal l'any 1887 i vaig morir l'1 de setembre de 1936. Neil Harbison és la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
7: I acabem amb aquesta anàlisi de Carlos Herrera a la COPE sobre la situació a Ceuta que hem escoltat el que diuen els altres del matí de Catalunya Ràdio.
11: Los documentos desclasificados evidencian que el gobierno sí fue avisado. Y con detalle. Por más que digan que esos avisos no eran suficientemente claros. ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿De un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión lectora de estos sandios, estos estólidos, es la misma que la de los niños de las escuelas según el informe PISA, entonces uno entiende que no sepa leer más de dos líneas seguidas.
0: Carlos Herrera...
2: És que
0: necessita vacances, t'ho dic, que acaba de començar la temporada, aquest home.
2: Tots són perles en aquest programa.
0: Jo vaticino una cosa, amb el tema aquest de la IA i de tornar la vida a persones mortes, ja prou dur és el dol per moltes persones quan doncs, se'ls hi mort algú, que encara l'haguem de reviure i tornar a escoltar...
2: Hauria d'estar prohibit, això.
0: Fot més poc una pedrada.
2: Sí, sí, bueno, ho comentàvem la setmana passada amb Dolly Parton i la Sergio Germana, que ho havia demanat, que paressin.
0: Bé, doncs això, un petonet des d'aquí, Carlos Herrera, a veure com comença avui la setmana.
12: Els matiners.
0: I a aquestes hores del matí, moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
13: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 14 de setembre, comencem la setmana amb una energia ideal per impulsar noves idees i atrevir-nos a innovar. Mercuri a Balança connecta harmònicament amb Urà a Bessons, despertant la ment, l'originalitat i una visió més àmplia del que és possible. Alhora, la connexió entre el Sol a Verge i Marta Cranc reforça la nostra vitalitat i ens dona confiança per actuar amb decisió. Un inici de setmana potent, dinàmic i molt engrescador. Bona setmana!
0: I l'ara, qui li direm anys i anys per molts anys?
2: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge, Michelle Jenner, que suma un any més i arriba als 40. Loca, perquè suma un any més, no ho diem nosaltres, és el seu gran èxit. Parlem de...
0: Marlena Gràcia.
2: Que avui en fa 57. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde, a l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. Actueu, canteu o feu diners, però sobretot celebreu que avui és el vostre dia.
0: Ai, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
14: Bon dia, matiners.
15: Dani de la Orden, director i guionista de cine. Esperem que la ràdio no acabi en flames.
14: Són al voltant de les 5:30, suposo. Esteu a mitja hora d'aconseguir el que diuen els gurús de que si t'aixeques a les 5 poden passar coses increïbles. Jo no ho tinc clar, però espero que tingueu un bon matí. M'agradaria que comencés igual el dia amb una cançó del Tom Odell, que a mi sempre m'anima molt, me la poso quan estic inclús al gimnàs, no és que agafi gaire pes, però bé, em va bé, i es diu Hold Me. Espero que us agradi i us animi una miqueta. Bon dia.
12: Els matiners.

0: Són 6:15, bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 14 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Xina s'afegeix als missatges de prudència sobre la intel·ligència artificial.
1: I demana que reforci la supervisió sobre la IA. També admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat, diu, al voltant de la intel·ligència artificial, i també que el seu desenvolupament es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma dels experts i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA.
1: D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa, diu que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA.
0: I una altra notícia d'aquesta matinada, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia.
1: Sí, pràcticament empatades, amb pocs vots d'avantatge al bloc progressista. El recompte final, al llarg dels propers dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans de setmana. Els comicis sí que registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira entre el govern.
0: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums per sortir del Regne Unit.
1: L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
1: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps.
0: La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana.
1: Que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Allà els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va quedar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una en una baralla al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, un altre a Nou Barris, al carrer Baret, i també un conductor que en va agredir un altre amb arma blanca a la Via Favència, Trinitat Nova.
0: I encara a Barcelona, ahir va ser l'últim diumenge de botigues obertes a la ciutat. Els comerciants en fan un balanç desigual.
1: Sí, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
4: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
1: I la visió contrària és des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta, que defensen poder obrir tots els diumenges de l'any. Elvira García n'és la directora general.
5: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents de Barcelona.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi
0: bé. Que tinguis bon dia. Hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Avui amb varietat de temes.
6: Sí, i posats que anaries a buscar un punt en comú de totes les portades, aquest és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Hi ha foto en diversos diaris, El Periódico, i veiem Felip VI saludant el campió, Kimi Antonelli, titulant El Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit. Llegim a El País i La Razón, i El Mundo assegura que ha estat el gran premi més vibrant del Mundial.
7: També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, El Periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima 2 mòduls més a la presó de Mas d'Enric.
6: Frec a frec entre esquerra i dreta, les eleccions de Suècia. Ho va explicar el diari Ara, també ho llegim a El País, que de fet explica que els socialdemòcrates guanyen amb màxima igualtat entre els dos blocs de dreta i esquerra.
7: I més esports per acabar. Ara, el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit. És la portada de l'Ara on llegim que el Barça més letal també sap patir.
0: 6:05 a.m. Avui diversos articles sobre la intel·ligència, o en aquest cas sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
7: A El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment, no és un bon moment econòmic, no pas perquè hi hagi d'haver un apocalipsi.
6: Per Pascual, els motius de l'ajornament passen perquè actualment els bons nord-americans estan pels núvols i el finançament de les empreses s'està encarint.
7: La politòloga Astrid Barrios pregunta a El Periódico si estem davant d'una desacceleració o una carrera sense control.
6: Considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre les capacitats i usos més perillosos de la IA.
7: Per la seva part, la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, titula el seu article "Que algú ens freni".
6: I es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials.
7: D'altra banda, sobre Ceuta, destaca l'article El País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Asahaf, que explica que ell és fill d'una sautina i d'un malillenc i que es revela.
6: Assegura que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat de sentit comú.
7: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit.
6: Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i que es posa en perill l'atenció als presos.
0: Hem arribat ja a 6:07 a.m. Saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, bon dilluns.
8: Bon dia i bon dilluns.
0: Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
8: A Rússia.
0: A Rússia?
8: Sí. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França, i ara encara més al nord.
0: Caramba.
8: Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp, on el grup d'anellament de Calldetenes, Osona, fa aquests anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda una rialla.
0: I per riure també un d'aquells temes que s'estira, que portem anys discutint-ho, que mai arribem a bon port. L'etern debat de truita de patates amb ceba o sense? I alerta, perquè guanya amb ceba.
8: Sí, així ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. De 6.000 enquestats, un 71% va votar truita de patata amb ceba. Un altre debat, més o menys feta.
0: A veure.
8: Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Tu entres o què en aquest
0: sí,
8: debat?
0: Sí, sí, jo poc feta.
8: Poc feta.
0: Aquestes truites seques, sí, amb ceba, amb ceba.
8: Jo també.
0: Mira, com... un entrepanet ara me'l fotria, eh?
8: Doncs sí. I espera't, perquè com a plat típic espanyol, després de la truita han votat la paella i el pernil ibèric, i a Catalunya ha guanyat el pa amb tomàquet. Ho llegim a la Vanguardia.
0: La notícia... Atenció, que agradarà als fans de YouTube.
8: Sí, perquè Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50è aniversari del grup, que se celebra el pròxim 25 de setembre. Doncs bé, just aquest dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però sí que ja circulen per xarxes propostes amb la imatge del grup a la cara i la quantitat a la creu. També és una incògnita saber quants exemplars es posaran en circulació.
0: I per acabar-ho de reblar, el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
8: Sí, senyor. Es tracta d'Edward Kijanongoma. Crec que ho he dit bé.
0: Però a mi em sona, eh? Pel cognom em sona.
8: Sí, oi? Després de la mort el mes d'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. Treballa com a presentador i editor de la televisió pública del país. No l'han escollit perquè sí, sinó que és net també del monarca que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i l'any 65. Ara bé, hi ha conflicte familiar, perquè els familiars directes del fins ara rei creuen que no li toca a ell.
0: Ai, ja
8: de les dues branques.
0: Ja hi som, la successió.
8: En concret seria rei de la regió de Tooro, que és un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: Ja em quedo més tranquil. Ja em quedo més tranquil. Gràcies, Sílvia. Fins demà. Vinga, va, que en 6 minuts arribem a 6:45 a.m. Anem arrencant la setmana, a poc a poc. Bona lletra, sobretot per aquells matiners que ja heu sintonitzat amb la Pública i Nacional del País. I com cada dia a aquestes hores, Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
9: Mira, et porto una novetat.
0: Ah?
9: A veure si t'agrada.
0: Vinga. Ja han apagat tots els llums que hi ha al paral·lel.

0: sense conèixer-te.
1: Escolta'm, què és això que estem escoltant, Marta?
2: Ai, a mi m'encanta. Sí? És el Yuki Valverde de la Ludwig Band, el que toca el clarinet, per dir-ho d'aquesta manera. És la primera vegada que podem sentir aquest tema. De fet, el treu demà, però us el podem avançar aquí a aquesta hora als matiners. És el segon single del que serà el seu primer disc en solitari. Sortirà oficialment el 2 d'octubre, però es presentarà per primera vegada en directe la setmana vinent al Mercat de Música Viva el proper 17 de setembre. Mercat de Música Viva de Vic, que m'he quedat a mitges.
1: Mercat de Música Viva... Sí, perquè de Girona sonaria raro, eh? Doncs escolta, moltíssimes felicitats a Lluqui Valverde des de la ràdio i molts èxits de moment amb un primer tema que sona bé. O molt bé, veurem com va avançant. Què més?
2: Mira, més coses, encara a casa nostra, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat Fira Targa, ho fa amb una edició d'èxit, i precisament doncs, per això el que reclamen és més estructura i un replantejament del model econòmic, i el que volen és arribar als 2 milions d'euros de pressupost. I aquesta nit arriben els Premis Emmy. Tot i que no entra en sentit detalls, es farà un homenatge a Dolly Parton. Demà us ho explicarem com ha anat la nit. I entre les favorites hi ha la sèrie de Pit d'HBO Max, amb 25 nominacions, que és una burrada.
1: Una barbaritat.
2: Sí, aquesta és la gran candidata, però per darrere li segueixen sèries com Hacks d'HBO Max i La maldició de Widow's Bay, que jo no l'he vist perquè fa una mica de yuyu, que es pot veure a Apple TV.
1: Avisem a l'audiència que tens el llindar de la por a l'hora de mirar sèries molt primet. Ui,
2: sí, baixíssim.
1: Que tu amb Pokémon et pots espantar.
2: Sí.
1: Saps?
2: Literal.
1: I acabem parlant de Shakira.
3: Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera. Se pasa rico soltera.
2: Perquè encara és dilluns, però segur que hi ha gent nerviosíssima perquè divendres ja comencen els primers concerts de Shakira a Madrid, d'aquesta residència llarguíssima que farà. Cada vegada coneixem més detalls de com serà el nou recinte i cabran 50.000 persones cada dia, cada concert que farà. Són 30 hectàrees de terreny i a banda de l'estadi doncs, hi haurà una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i fins i tot doncs, una zona infantil.
1: En 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. L'ara és que els dilluns només fan que remar-te a favor, filla meva. Perquè així arribes puntual. Espera, que no la sento, a la Marta?
2: Ara sí,
1: digue'm.
2: No dic que comencem la setmana perfecta?
1: Ah.
2: Vinc puntualíssima?
1: Maria Fernanda Noguera, bon dia de nou.
4: Molt bon dia de nou.
1: Preparada?
4: Preparada.
1: Doncs vinga, anem-hi, a la dada, Maria. També us convidem, com sempre, els oients que ara mateix esteu fent el cafè a casa i dius, anem a despertar una miqueta les neurones. A aquestes hores sempre va bé començar la setmana pensant una mica, Maria.
4: La setmana passada li vaig dedicar un dia a la dada Maria, a l'Ara García,
1: i
4: li vaig prometre a Marta Viana que un altre dia seria ella l'escollida. Doncs avui
2: és
1: el dia, Marta.
4: Avui dedicada a tu, Marta.
2: A veure,
1: de què parlarem avui?
4: Mira, avui de Fira Tàrrega. Una mica de cultura i una mica de Terres de Ponent, Marta.
1: Quina pressió.
2: Com no l'encertis.
4: No, clar que no l'encertaré.
1: Tenim la pregunta preparada.
4: A veure, sabeu que Fira Tàrrega es va començar a fer el 1981...
1: Sí.
2: Sí.
4: Al principi eren els comedians els que portaven la direcció artística. Per això, avui us pregunto... Quantes edicions de Fira Tàrrega es van fer sota la direcció artística de comedians? Comedians, diguem-ho bé.
2: Uau.
1: A veure, espera't, eh? Aneu pensant també a casa, que nosaltres estem pensant aquí, eh? Jo diria que... 10.
4: Canàlies 10.
2: Mira, jo n'he de 15.
1: Doncs vinga, la Marta Diana diu 15.
4: Diana, 15.
1: I la Lara, una...
2: Jo diré 25.
1: Tantes?
4: 25,
1: Lara. Sí, acabi guanyant una recobla, Lara, jo m'aixeco com em vaig.
2: Sí, jo crec que tiré cap a l'Ara.
1: Lara García diu que 25 anys. Fira Tàrrega sota la direcció de comedians. Marta Diana diu 15. I servidor de totes vostès diu 10. Maria Fernández Noguera, qui guanya, sisplau, la dada Maria d'avui...
2: Canalia!
1: És
2: la sort del principi.
1: No, escolta, perdona, jo porto una ratxa de merda.
2: Ja alguna n'havia d'encertar.
1: Escolta, enviar, ja, però...
4: Tot i així,
1: jo
4: que dir que us heu passat de frenada tots tres.
1: Molt menys, eh?
4: 4.
1: Ah, mira, només 4.
4: Entre el 1981 i el 1984, per tant, 4 edicions, va ser quan els comedians van portar la direcció artística de Fira Tàrrega. Després, el 1985, la fira va passar a ser gestionada per un patronat que es va crear expressament per a l'ocasió. Com a curiositat us diré que el 81, la fira es va estrenar sota el nom de Fira de Teatre, Trifulgues i Xim Xim al carrer.
1: Oh, m'agrada molt.
2: M'encanta.
1: Passa que per dir-ho això a les 6 del matí, quan xim, tornes xim, cap a casa, on ets? Xim, xim. El mercat de Xim Xiu Rifina fa de vaga. Ja està bé que ho canviïn.
4: I a veure si endevineu què és el que va cloure l'acte de clausura d'aquest primer any, del 1981.
1: Home, comedians, no?
4: Una cosa molt de festa major, diguéssim. Un partit que era entre una selecció d'artistes i de targarins.
1: Oh,
2: ah, que
1: com ha canviat el rotllo, com ha canviat el rotllo. Lara, Marta, poseu-vos les piles. No, no, espera, encara no. Poseu-vos les piles, és la meva setmana.
2: N'has encertat una, no, només.
1: No, em
2: no,
1: porto quatre.
2: Tres. Ah, o sigui, vaig perdent jo, sí. No?
4: Marta, dos, tres Canalies i la Lara, cinc.
2: Però és que el Canalies ha tingut ajuda la setmana
4: sí,
2: passada.
4: Sí, sí.
1: De què?
4: Algun
2: de
4: dia...
2: De majoria,
1: la Canalies... Em vaig encertar cap la setmana passada. Tenim una tonteria de dilluns, de veritat. Gràcies, Maria.
4: Va, fins ara.
1: L'any 2004, en Manolo i en Carles Capdevila eren els encarregats de l'APM a la cua del Matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas.
5: El Matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer alguna pregunta més?
6: Ellos son la mejor medicina para carro boitigua.
7: Arrivederci!
8: Això, sí. Carles Capdevila, bon dia.
9: Molt bon dia.
8: Guillem Sanz, bon dia.
9: Bon dia. Atenció, una dona que les cantarà molt clares. Ella no està per panxes. No?
10: ¿Cómo te definirías?
11: Pues nada, una mujer normal que le gusta hacer mucho el amor.
10: Uh-huh. ¿Lo dices así como el que dices hoy de Valladolid?
11: No, soy de Córdoba, pero
10: vale,
11: me
10: perdona.
11: Gusta mucho hacer el amor.
12: Exacte, home, aquí se li pregunta d'on ve, sabent on vol anar per a ella.
1: Escolta'm, a 5:45 del matí, un minut, una bona resposta i aquests moments de ràdio inoblidables amb l'APM d'aquesta casa. Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
13: Molt bon dia.
1: A partir de les 6, evidentment, engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
13: Doncs mira, avui intentarem treure el gra de la palla en tot el debat que hi ha sobre la intel·ligència artificial i sobre si ha de frenar o no. Ho han dit els seus promotors, que han vist riscos que fins ara no s'han explicat i que, per tant, la recomanació és frenar-ho. Intentarem, no ho intentarem, ho explicarem exactament i també donarem veu als experts que ens ajudaran a entendre-ho millor. Tindrem a Cristian Cantón, del BCS, la consultora d'intel·ligència artificial Cristian Aranda, també tindrem la secretària general de Comissions Obreres per parlar una mica com afecta els llocs de treball i veurem com acaba aquesta setmana, perquè el cap de setmana ha estat molt calentet amb aquest tema. Després parlarem de les paraules de Ramon Cotarelo a Ripoll, que han portat molta polèmica. Explicarem també novetats en aquest sentit. I quan acabem l'àgora, perquè serà una àgora intensa, ens relaxarem una mica anant a visitar l'exposició permanent Dalí Boulevard Cibernètic, que es farà a la Casa Ametller, que s'inaugura aquesta setmana i que l'explicarem als oients de Catalunya Ràdio. La podrem veure abans que ningú, de fer la vora a la Marta, que és qui
1: apa,
13: anirà
1: Marta,
13: a veure.
1: Marta, no encertes la dada, Maria, però te'n vas al Museu Dalí.
13: És a dir, nosaltres no preparem l'esquelet en funció de qui encerta o no la dada, Maria. És a dir, que no
1: estaria mal tirat, també t'ho dic, eh?
13: Sí,
1: també
13: però escolta'm, anem per altres mètodes. Després farem cor amb la Laura Fa i acabarem amb àgora esportiva.
1: Perquè ahir el Barça va guanyar.
13: Molt bé, quan va quedar?
1: Quan
13: va quedar?
1: Doncs entre la son i el primer somni, que és perquè jo estava dormint major.
13: Més aviat és molt matiner perquè va guanyar el Levante. Un clàssic.
1: Això anirà cap amunt aquest matí. Gràcies a Maiol Roger. Amb només 12 minuts arribem a les 6 del matí. Hi ha molts matiners que esteu desperts i ens truqueu en directe al 93207474 per explicar-nos per què esteu desperts. Doncs d'aquí uns moments us escoltem.
14: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
15: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut a aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
16: Ho decidirà el Pau.
15: Pau.
16: Petonets, Pau.
17: Petonets?
15: No. És dels millors moments que s'ha viscut en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
14: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
14: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
1: I a aquestes hores del matí, Marta, Lara, estigueu atentes perquè hem de saludar un fort aplaudiment per ella, Eloi Cordomé.
7: Bon dia, bona hora.
2: Eloi, com esteu? Bon
1: Escolta,
2: dia.
1: Però quina hora d'espert que fas, Eloi?
7: I vosaltres?
1: Home, sí, però nosaltres ja portem més estona, perquè clar, arribem aquí a la ràdio a les 4, ens anem despertant mica en mica, vull dir que és diferent, és diferent.
7: Doncs mira, no serà perquè avui hagi dormit gaire, tu.
1: Oh, i això?
7: Mira, no sé, ha estat una nit de mal dormir, però no passa res.
1: Que has tingut calor?
7: Doncs mira, una miqueta sí.
1: Sí,
7: perquè ja tenia les expectatives altes de fresca.
1: Sí.
7: I llavors anar una mica més tapat del compte i he tingut una mica de calor, sí que... I a més, ahir també va ser festa major aquí al poble del costat. Som dones aneses, vam sortir, el meu fill em va enredar per pujar una atracció d'aquestes que vaig acabar marejat com una mala cosa.
1: Quina atracció? Perquè si és una atracció infantil, Eloi, què era?
7: Sí, era una... Bueno, no, era per adults, aquella olla que et dona voltes i que et fa saltar i no sé quantes coses.
2: Allà s'ha de pujar. Allà s'ha de dir que no, Eloi.
7: No, que va ser molt divertit, Ara em vaig marejar.
1: Clar, però si a més si no tens el cos preparat per atraccions, Eloi.
7: Home, escolta, que no sóc tan gran,
1: Bueno, però si no ho dic per això. Ho dic perquè no sé si vas molt, jo sóc molt de pujar les atraccions.
7: No ho sé, sí, normal, no.
1: Necessites més adrenalina a la teva vida, Eloi.
7: A veure, escolta, l'altre dia em va enredar per pujar la Renita i avui he pujat a la cosa aquesta.
2: L'any que ve vindrem, Eloi.
1: La Marta Diana és molt fan de les atraccions.
2: M'encanten, a mi m'encanten.
7: No, a mi m'agraden també, però mira, em vaig marejar una mica.
1: Veig que ho pagues car,
7: És que jo donava moltes voltes.
1: Clar, i a més, no només dona voltes, sinó que va fent com un moviment intermitent, no?, que et fa com...
7: Sí, no.
2: Vomitar.
1: Vomitar, bàsicament.
7: El pitjor eren les voltes, que em vaig haver d'agafar el cap perquè no em sortís volant al darrere.
1: Eloi, a veure una cosa, quina setmana ens espera? Perquè he sentit, s'han dit,
7: es comenta diuen.
1: Que tornen a pujar les temperatures.
2: No.
7: Sí, tornen a pujar avui i demà. Si voleu gaudir una mica de l'estiu, avui i demà aprofiteu. Sí. Perquè tindrem dies amb més de 30 graus, arribarà als 35 a Ponent, al sud, i segurament també avui a l'interior de les comarques de Girona, 35 o 36, però més de 30 graus a la resta, i fins i tot més de 32 o 33 a la costa, i avui dia de sol. Avui i demà, dia de sol, i dimecres es giren canvis. Al matí tranquil, però a la tarda sí que arribaran tempestes, i a més seran tempestes fortes, que segurament activaran alguna alerta, ja ho veurem. Però vaja, hi ha moviment meteorològic a mitjans de setmana, dimecres a la tarda i la matinada de dijous.
1: Repetim una miqueta la mateixa història la setmana passada, que a partir del dimecres el temps comença a girar.
7: Sí, i fins llavors estiu, o sigui que tenim per tots els gustos una altra vegada.
1: Bé, tenim està bé que hi hagi una miqueta de varietat i que també puguem gaudir una mica de l'estiu, o vaja, del que queda de l'estiu.
7: Sí, perquè a més també baixarà una altra vegada la temperatura, així que realment és això que has dit, repeteix exactament el mateix patró.
1: Jo és que, clar, és que ara això que diré no queda bé, però jo estiraria amb aquesta temperatura d'ara unes quantes setmanes, S'està bé.
7: De fet, les tindràs, perquè ara

0: Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
1: Vinga, va, recta final dels matiners d'avui. Com sempre, tenim moltes ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts, com és el cas d'en Jordi. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: I tu què fas despert tan aviat, Jordi?
2: Doncs, bueno, com la majoria d'aquest país, doncs cap a treballar.
1: Aixecar-lo, no? Aixecar-lo una mica.
2: Aixecar el país, sí.
1: Jordi, de què treballes tu?
2: Soc jardiner.
1: Home, quants anys fa que ets jardiner?
2: Hòstia, doncs 30.
1: 30 anys, i tot això...
2: Vaig començar amb 16 i, doncs, 30.
1: És vocacional, tot això? Et ve de família? Com vas arribar al món de la jardineria?
2: Bueno, amb 16 anys, allò que no saps gaire bé què fer, aquella època encara hi havia FP, i, bueno, em vaig a treballar, vaig començar de jardiner, i aquí m'he quedat, i la veritat és que m'agrada.
1: És el que t'anava a dir, t'agrada, t'ho passes bé?
2: Sí, tant. Bueno, és una part primordial de la feina, no? Si no t'agrada, plega, perquè no iràs bé mai.
1: Sí, perquè crec que ha de ser també una professió bastant més dura que el que veiem, no?
2: Bueno, un jardiner rega, planta quatre floretes, però bueno, també pateix el sol, també ha de fer forats per buscar rebentons, pateix la fred a l'hivern, el vent...
1: Clar, però, bueno, el tema meteorològic, entenc que per això estàs despert tan aviat, no? Per evitar, bé, ara ja no tant potser, però sí que les calorades del dia.
2: Exacte, nosaltres a l'estiu, per poc que puguem, sempre comencem quarts de sis, les sis, depèn d'on hem d'anar i del dia, i així és a migdia, cap a casa... i ens estalviem la solana.
1: Exacte. I ara fins a quina hora mantindrem aquest horari, més o menys? És a dir, fins a quin dia, perdona?
2: Bueno, estem ja a punt d'acabar, amb la refrescada que ens ha fet. A veure ja si tenim el peu al coll aquest estiu, que s'ha fet llarg.
1: Déu-n'hi-do la calorada. Em deies que et lleves a les 5, quarts de 6. A partir d'ara, quan ja faci menys calor, evidentment, entenc també que ens llevem una mica més tard, no?
2: Tenim una hora més de marge. Comencem a les 7, doncs ens hem d'aixecar a quarts de 7 i bueno, tenim una hora més, ja és diferent.
1: És una feina de dilluns a divendres, Jordi, o és tota la setmana pendent de les plantes, de les flors i del jardí en general?
2: No, dilluns a divendres, cap de setmana de desconnexió i dilluns hi tornem. Si hi hagués una emergència molt grossa, sí, però ha de ser...
1: Però podem descansar, eh? El cap de setmana ens deixen temps i marge per descansar, que això és l'important. Doncs escolta'm, Jordi, que vagi molt bé. Nosaltres t'acompanyarem ara al matí fins les 6 i, evidentment, al partir de les 6 amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada. Que vagi molt bé la setmana, Jordi.
2: Moltes gràcies, merci per
1: tot. Adéu.

0: La música de Banda Neon al costat de Buos i Mont DJ, una cançó que ens empenya, ens haga aquest dilluns amb optimisme, una cançó que es diu El Ventilador. El tinc preparat per aquí ja, Ricard Ostrell, bon dia, bon dilluns.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Has vist que li he posat una mica de música? Escolta, en Banda Neon, compta amb aquesta gent que farà mal, ja t'ho dic ara.
1: Sí, ens agrada molt.
0: Ens agrada molt, Banda Neon. Com ha anat el cap de setmana?
1: Ha anat molt bé.
0: Sí? Has pogut descansar?
1: Molt.
0: T'han deixat descansar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I avui, escolta, un matí de Catalunya Ràdio, on entra d'altres coses, la intel·ligència artificial en serà protagonista.
1: Sí,
0: i també
1: hi havia una frase de Lenin, crec que era, no?
0: Sí.
1: Que deia que hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades, no? Doncs aquest és el punt en què ens trobem una mica amb això de la intel·ligència artificial i que descriu, crec, molt bé el moment en què ens trobem. Avui parlem d'això, de com s'està accelerant o desaccelerant el món, que és el punt on ens trobem.
0: Estarem també pendents en escoltar-ho i també una exposició de Dalí, que m'hi envieu la Marta Viana cap allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs veurem què tal aquesta exposició de Dalí en directe.
1: Per la ràdio.
0: Mentida, Catalunya Ràdio.
1: Art per la ràdio.
0: Ai, m'agrada molt, m'agrada molt. Doncs escolta'm, estimat, que vagi molt bé aquest inici de setmana.
1: Igualment,
0: gràcies. Ens escoltem
1: gràcies.
0: D'aquí una estona. Fins ara, Ricard. Engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres puntuals com un clau i tornarem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un bon inici de setmana i fins demà. Molt bon dilluns matiners, que vagi bé. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Vinga, va, que ja és dilluns i avui arrenquem nova setmana amb temps estable i també temperatures cap amunt. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia, sí, engeguem dos dies de calor de ple estiu que ens durà temperatures de 30-32 graus a tot arreu i que podrien arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona.
0: Doncs déu-n'hi-do, Eloi.
1: Sí, seran uns dies de calor, però amb canvis a la vista a partir de dimecres a la tarda, amb tempestes i una nova baixada de la temperatura.
0: Doncs vinga, els dimecres són dies de tempestes, ja. Estem veient en aquest mes de setembre. Gràcies, Eloi, fins ara. Ara ho ampliarem. I una setmana en què arrenquem amb les mirades posades, com dèiem, a la intel·ligència artificial. La Xina se suma ara a una de les veus que demanen pitjar el fre. El ministre de Seguretat del gegant asiàtic demana construir una barrera de seguretat i que el desenvolupament d'aquesta tecnologia sigui saludable i ordenat. Pequín coincideix, doncs, amb els responsables de les principals empreses d'IA en què els últims dies han llançat diferents avisos sobre els perills que pot tenir la intel·ligència artificial, fins i tot per la humanitat. D'aquesta manera, Trump s'ha quedat sol menys tenint aquests crits d'alarma. Berta Torrades, bon dia.
2: Bon dia. El president dels Estats Units es nega a aturar la intel·ligència artificial pel pes econòmic que suposa aquesta tecnologia i també perquè diu no vol cedir la iniciativa a la Xina. La velocitat rapidíssima amb què es desenvolupa la intel·ligència artificial ha portat els magnats del sector a demanar que s'aixequi al peu de l'accelerador.
0: Avui en parlarem àmpliament amb experts sobre aquestes alarmes que han saltat sobre el desenvolupament i els perills també de la intel·ligència artificial. Ens preguntarem si estan justificades, què hi ha darrere i també quines conseqüències pot tenir tot plegat. I a Suècia, recompte d'infart en les eleccions legislatives amb un 98% escrutat. L'oposició de centre-esquerra obté el 49,1% dels vots. Supera per la mínima el bloc conservador que ara governa. Només els separen 3 diputats. Sèrie Serrades, bon dia.
3: Bon dia. Les eleccions a Suècia es decidiran per uns milers de vots i potser només un diputat. L'escrutini és tan ajustat que no es podrà concloure fins dimecres o dijous. El gran interrogant és si repetirà l'actual govern conservador, aquest cop amb l'extrema dreta a dins.
0: I avui també ens fixarem en aquesta cimera inèdita que hi ha a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord. Demanaran conjuntament a Londres el reconeixement dels seus països a fer referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Bon dia. Els líders de les administracions descentralitzades del Regne Unit signaran avui un acord històric amb l'objectiu de donar als electors d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord veu sobre el seu futur constitucional a través d'un referèndum.
0: Tot això el dia en què aquest vespre el president Salvador Illa pronunciarà una conferència per explicar les línies mestres de la segona meitat del seu mandat. Un dels reptes que afronta el país és l'auge també de l'extrema dreta. I parlant de discursos ultras, avui analitzarem el polèmic Parlament de Ramon Cotarelo a Ripoll amb motiu de la Diada.
5: O ens convertim en Islam i vivim com ciutadans des de bona pagant un impost, o fem la guerra.
0: Quan ens convertim a l'islam o fem la guerra. Una glossa que va acabar sent un míting a favor de Sílvia Oriols i contra l'islam. La Fiscalia ja té una denúncia d'un ciutadà per un possible delicte d'odi. A partir de les 10 en parlarem amb l'activista social d'origen marroquí Mohamed El Amrani. I a quarts de 12, Àgora Esportiva avui amb un Barça que continua el líder comptant els partits per victòries.
6: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: Ahir patint una mica més del que es preveia, 2-4 al camp del Llevant amb un altre doble de Lamine Yamal, on ens anirem amb Carles Planxar, Laia Tudel, Carme Lloberes, Ramon Besa i Carme Barceló.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Moment de conèixer també com estan les coses. Actualitzem-nos amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: I comencem parlant de la Xina, que se suma a les veus que alerten dels riscos de la intel·ligència artificial. Aquesta matinada, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la IA es faci de manera saludable i ordenada i que reforci la supervisió d'aquesta tecnologia.
2: Ha demanat construir una barrera de seguretat al voltant de la intel·ligència artificial i recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts impulsors de la IA com OpenAI, Anthropic, X i Google. Han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Tot plegat es va desencadenar amb la dimissió d'un enginyer d'Anthropic amb l'argument que la IA ens podria matar a finals de la dècada.
1: I tot i aquests avisos, Donald Trump es desmarca de l'alarma. Berta Torrades.
4: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
5: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
4: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. El debat s'ha reobert veient que hi ha models d'IA capaços d'actuar de manera autònoma. Precisament la falta de seguretat ha portat a OpenAI a ajornar la seva sortida a borsa. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I els experts consultats per aquesta emissora comparteixen també la preocupació per la rapidesa amb què avança la IA.
6: Pel director de l'Institut d'Intel·ligència Artificial de Barcelona Supercomputing Center, Diego Merino, és important avançar cap a un escenari amb més control.
7: Más allá del debate apocalíptico, no, creo que es importante que se esté sensibilizando y que haya una presa de conciencia total que hay que justamente, a vez de avanzar las capacidades de estos algoritmos, de estos sistemas, también avanzar mucho la investigación y la inversión en tema de controlar, estar seguro de poder controlar, entender, por lo menos de minimizar los riesgos.
6: De fet, molts experts reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà, membre de la Internet Society i president de la CIVICAI, que treballa per al bon ús de la IA, assegura que és la tecnologia més poderosa que ha inventat mai la humanitat.
8: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim tres, on tenim deu. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè la velocitat que va...
6: També hi ha altres experts que creuen que l'advertència conjunta dels gegants de la IA podria respondre només a una estratègia publicitària per guanyar notorietat, atreure inversors i transmetre que és una tecnologia perillosa que només la poden desenvolupar i controlar ells.
1: Avui en parlarem amplement al matí de Catalunya Ràdio. Ens acompanyarà el Cristian Cantón, que és director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, també la Cristina Aranda, que és consultora d'intel·ligència artificial i també cofundadora de Mujeres Tech. I també ens preguntarem com afectarà tot això als llocs de treball. Ens acompanyarà Belén López, secretària general de Comissions Obreres, per seguir parlant de la intel·ligència artificial. Mentrestant, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
2: El recompte final al llarg dels pròxims dies determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. Els comicis registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira a entrar al govern.
1: Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
9: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent en migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I avui també estarem pendents d'aquesta cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
6: És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes.
1: Londres, Quim Olivares.
3: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney, del Partit Nacional Escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
10: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
3: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a tot això, dos de cada tres ciutadans són pessimistes amb l'Europa actual i la veuen deteriorada. Tot però, tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment pro-europeista fort i voldria veure un continent més unit.
2: Aquesta dualitat és la conclusió principal d'un estudi conduït en diversos països pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
1: Anem cap a Brussel·les. Bruno Forteo, mires.
11: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
12: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
11: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Fortea Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a casa nostra, el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixa serà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura. Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge.
6: Millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament també seran altres temes d'aquests pròxims mesos. Illa ho explicarà aquest vespre en una conferència al Museu Marítim de Barcelona.
4: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I parlant també de Catalunya, la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament.
2: L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo hi va dir coses com aquesta.
13: O ens convertim en Islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguem derrotats.
1: O convertir-se a l'Islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo.
6: Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana, partit que governa el municipi amb Sílvia Orriols al capdavant. Cotarelo va presentar Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
1: I la Junta Electoral Central estudia, a partir d'avui, el requeriment del Suprem sobre l'anomenada Llei de Nets.
2: La JEC es reunirà al Congrés amb l'objectiu d'estudiar l'ordre emesa pel Suprem la setmana passada, que l'insta a comunicar als responsables consulars l'obligació de comprovar la relació amb l'exili dels que han obtingut la nacionalitat espanyola a l'empara de la disposició de la Llei de Memòria Democràtica coneguda com a Llei de Nets.
1: El govern espanyol va traslladar ahir també més de 800 migrants que vivien al carrer a Ceuta a una instal·lació d'acollida temporal de la ciutat autònoma.
6: Els migrants van caminar des del barri perifèric de la Loma Colmenar fins a unes carpes habilitades al costat de l'antiga presó de Los Rosales. El trasllat es va fer sense incidències, ho explica el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
14: Están en esos centros con el objetivo de que cuanto antes se puedan hacer las filiaciones al objeto de que sean devueltos a su país todos aquellos que no cumplan con el orden internacional y con el derecho internacional.
6: Els últims dies han tornat voluntàriament més de 5.300 persones al Marroc i prop d'un centenar renunciat a la petició d'asil a Espanya. Segons el govern de Ceuta, encara hi ha a la ciutat unes 13.000 persones entre adults i menors.
1: I l'Iran ha proposat indefinidament la reunió, ha posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz.
2: Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril. Donald Trump ha restat importància a la reunió, dient literalment que se li en fot, i ha deixat entreveure que voldria resoldre la crisi amb l'Iran abans de les eleccions legislatives de la tardor.
10: Podria acabar abans del 3 de novembre. El que segur és que acabarà després d'això. Us puc dir que estan desesperats per arribar a un acord.
2: Trump també ha instat el seu homòleg ucraïnès Volodymyr Zelensky a aturar els atacs contra infraestructures de dièsel russes perquè tensionen encara més els mercats internacionals dels combustibles.
1: I encara alguns apunts més. La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana, que ha acabat amb diverses persones ferides.
6: L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més a la nit al districte de Sant Martí. Una baralla multitudinària amb una desena de persones al carrer Llacuna va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris, al carrer Beret, hi va haver un altre ferit per arma blanca, i a la tarda un conductor en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, a la Trinitat Nova. L'home agredit va quedar ferit lleu. La Guàrdia Urbana està buscant l'agressió, que va fugir.
1: I cap de setmana negra també a les carreteres catalanes. Els 3 dies de festa es tanquen amb un balanç de 4 víctimes mortals.
2: Divendres va morir 2 motoristes a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, això és a l'Alt Urgell, a la C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i Altafulla, al Tarragonès. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, explica que s'està treballant per fer més segura la Nacional 260.
15: Aquesta Nacional 260 està afectada en diferents trams, té problemes en diferents trams i també concentra sinistralitat. I hem de prestar especial atenció. Hi ha un projecte tecnològic que hi volem aplicar a tota la via, des del que és la Seu d'Urgell fins a Ripoll.
1: I ara 3 titulars de cultura amb 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Molt bon dia.
1: La primera.

0: Així sona No vull tornar sol a casa, de Lluqui Valverde, del membre de la Ludwig Band, i que podeu escoltar en primícia aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio. És el segon single del que serà el primer disc en solitari, que sortirà el proper 2 d'octubre. Abans, però, es presentarà per primera vegada en directe al Mercat de Música Viva de Vic el proper 17 de setembre.
1: La segona.

0: Aquesta nit es farà un homenatge a Dolly Parton a la gala dels Premis Emmy que se celebren a Los Angeles. Entre les favorites, la sèrie The Pitt d'HBO Max amb 25 nominacions i és la gran candidata. Per darrere, però, li segueixen Hacks, també d'HBO Max, i La maldició de Widow's Bay d'Apple TV.
1: I la tercera?

0: I compte enrere, pel primer concert de Shakira aquest divendres a Madrid, serà l'escenari més gran d'Europa per una residència d'un artista. Serà una ciutat temporal inspirada en 100 anys de soledat de Gabriel García Márquez. En total, 30 hectàrees amb capacitat per 50.000 persones cada dia, una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i una zona infantil.
1: I en els esports, que destaquem? Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia. El Barça, que guanya 2-4 al Camp de Llevant, dos gols a Lamin, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga després de 5 jornades. A segona, derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, que se situa líder del Mundial. El Barça, que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet, 96-87 davant el Lleida, mentre que Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya, 81-58. Zverev, nou campió de l'Open dels Estats Units de tenis.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Laïc Denís, amb 2 quilos 335 grams, a l'Hospital Universitari de Vic, i la Lucía, quan passaven 22 minuts de les 2 de la matinada, a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingudes a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, la setmana comença amb tranquil·litat meteorològica. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, amb sol i amb previsió que pugi la temperatura, tant avui com demà, demà una miqueta més, fins i tot. Avui ja tindrem valors de 30-32 graus a tot arreu, 35-36 també als llocs més càlids, per exemple, avui de l'interior de Girona, també a les comarques de Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre. Demà sembla que encara puja més la temperatura i a partir de dimecres canvis. Canvis que ens duran noves tempestes que en aquest cas creiem que afectaran a partir de dimecres a la tarda les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i el Pirineu. En alguns llocs del centre d'aquestes comarques, també del litoral per litoral, poden acumular-se més de 50 litres per metre quadrat i, a més, es preveu una altra baixada de les temperatures. Així que, mitja setmana, tindrem moviment meteorològic.
1: Ara són les 6 i 21. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot allò que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats també dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit i saludem des de Moscou Cristina Solias. Priviet, bon dia.
5: Priviet.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
6: Bonjour, Ricard.
1: A Perpinyà saludem la Laura Bertran, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
1: I des de Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Què tal? Bon dia.
1: Comencem per Rússia perquè han condemnat per primer cop un ciutadà per filmar un cementiri militar. L'han sentenciat a 14 anys de presó, Cristina.
5: Nikolai Sherbakov, de 48 anys, ha estat acusat de fer regularment fotografies i vídeos de les tombes de soldats morts a la guerra d'Ucraïna i després enviar-les a la intel·ligència ucraïnesa per missatgeria instantània. No se sap si l'home es va declarar culpable durant el judici, però l'han tancat a una colònia penitenciària de màxima seguretat. És el primer cas d'una condemna per traïció per retratar tombes militars, un exemple més de com el Kremlin intenta ocultar els morts d'aquest conflicte per amagar la magnitud de la tragèdia.
1: I saltem ara cap a Bèlgica, on cada cop tanquen més pubs, bars i cafeteries. I per això el gremi de restauració s'empesca fórmules per atraure aquests clients, Bruno.
9: Sí, aquest cap de setmana, a la regió de Flandes, més de 2.000 establiments han celebrat per primer cop el Dia Nacional dels Bars. S'hi han organitzat tastos de cervesa, karaokes, jocs i música en directe. En l'última dècada, a Bèlgica, han tancat un terç dels pubs, bars i cafeteries que hi havia. Els restauradors ho atribueixen a un canvi d'hàbits en una societat que cada cop fa menys vida en comunitat. Per això, el gremi reivindica els seus locals com a punts de trobada, diuen, per teixir amistats, conèixer millor els veïns i, fins i tot, lligar.
1: I precisament parlant del consum de venda i venda d'alcohol, en aquest cas del vi a la Catalunya Nord, us expliquem que el principal productor de vins de Banyuls i Cotlliure té dificultats econòmiques des de fa anys. Doncs bé, just abans d'aquesta última barema ha estat salvat de la fallida, Laura.
10: Exacte, Ricard. Els vinyaters de la Costa Vermella, situats als pendents de l'Albera, temien fins al darrer moment un verdader malson, el de no poder vendre el raïm d'enguany. Finalment, és el Domini Lafarge, el principal celler vinícola privat de la Catalunya del Nord, que ha comprat el GICB, el grup interproductor de Cotlliure Banyuls. Aquesta operació deixa un gust agradolç, perquè un dels principals cellers cooperatius passa al sector privat. En canvi, s'ha pogut salvar la feina dels seus treballadors i el nou propietari es queda al Rosselló.
1: I acabem, en aquest cas, a Madrid. Atenció, perquè el CIS ha sentenciat el debat sobre si la truita de patates és millor amb ceba o sense. I quin és el veredicte, Tània?
8: Doncs el resultat és aclaparador. La gent vol la truita de patates amb ceba.
11: Con cebolla.
12: Me gusta con cebolla porque la encuentro más melosita.
6: Hombre, con cebolla, es que la otra no existe.
7: Yo sin cebolla.
8: 3 de cada 4 encastats així ho reconeixen i més de la meitat diu que ha d'estar poc feta. La truita de patates corona més el rànquing de quin és el plat més representatiu de la cuina espanyola. S'imposa per molt poc a la paella. El Centre d'Investigacions Sociològiques també pregunta a cada territori quin és el plat estrella. A Catalunya els encastats destaquen com a emblema de la cuina catalana el pa amb tomata.
1: Doncs així tenim el món. D'aquí a 4 minuts seran... No, d'aquí 6 minuts seran 6:45 del matí.
11: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs. Com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
1: I avui que parlarem de les alertes amb intel·ligència artificial, ens fixem en un punt clau, que són els centres de dades. Frederic Vincent, bon dia.
12: Què tal, bon dia. Explica'm què són els centres de dades. Un centre de dades és com una gran nau plena d'ordinadors que treballen per fer funcionar la intel·ligència artificial. Models com el ChatGPT necessiten dades constantment, i aquí són entren aquests centres, que per tant són imprescindibles. Què és el que implica això? Doncs que els gegants del sector hi estan invertint carretades i carretades de diners. Fa 4 anys, hi invertien 50.000 milions de dòlars, ara freguen els 300.000 milions de dòlars i el 2030 podrien ser 7 bilions en B.
13: It's a project so expensive that it's being financed by one of the biggest private capital deals ever.
12: Això fa que ni tan sols els gegants tecnològics tinguin prou diners. Per tant, n'han de demanar. El sector privat mai no havia demanat tants préstecs com ara. Les quantitats són tan enormement grans que, per exemple, un dels últims centres de dades d'NVIDIA, que és el gegant de xips per a la intel·ligència artificial, van a necessitar no un, sinó 6 gegants de Wall Street que es van unir per posar-hi diners. També és veritat que les grans firmes fan això per minimitzar riscos. Ara mateix invertir en intel·ligència artificial suposa guanyar molts i molts diners, però això pot canviar. Per exemple, en un cap de setmana, ara ho explicarem, s'ha apostat per parar la cursa de la intel·ligència artificial, per tant, això pot fer baixar el valor dels centres de dades. També pot passar que la tecnologia vagi tan de pressa que l'actual sigui obsoleta. Imagina't que tu has donat un crèdit a una empresa perquè desenvolupi el millor fax del món i tot d'una, algú inventa el correu electrònic. Una altra cosa, els centres de dades comencen a ser molt impopulars. Alguns, per exemple, fan soroll. Aquest és el so d'un centre de dades als Estats Units. Allà, 7 de cada 10 persones ja estan en contra de tenir-ne un al costat de casa, un centre de dades prop de casa. El motiu del soroll és que són molts ordinadors funcionant constantment i que necessiten una refrigeració constant. Això fa que gastin molta electricitat. L'Agència Internacional de l'Energia calcula que generen 180 milions de tones de CO2 i que això, en menys de 10 anys, seran 300. És per això que s'han començat a endurir les condicions per fer centres nous. Ho ha fet el govern espanyol i, de fet, a les últimes hores, Texas, als Estats Units, ha parat totes les sol·licituds.
3: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts seran 6:45.
15: Party all night, I'm gonna sleep all day.
1: I pel que fa als esports, Robert, el Barça continua sumant victòries a la Lliga i segueix líder invicte.
2: Amb un 2-4 al camp del Llevant, doblet de Lamine Yamal, un de penal, un gol de Xavi Espar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi.
16: El primer gol que hem rebut és culpa meva, perquè donant l'ordre al delegat el Carles d'endarrerir el canvi. I aleshores ens han marcat, per tant ha estat error meu. Estic content que haguem reaccionat i que haguem marcat el quart.
2: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1, Celta 1, Màlaga 1. Avui ve la Real Betis a partir de les 9. El València acaba de destituir el tècnic Carlos Corberán. El València és cuer amb només un punt, mentre que segona divisió, derrota del Sabadell, 2-0 al camp del Mallorca. A la Lliga Femenina, victòria del Badalona, 1-4 a Eibar.

0: I Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP.
1: Un Márquez que va guanyar les dues curses del cap de setmana i que és líder, empatat amb Jorge Martín.
2: Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo e intentarlo hasta el final.
0: Mentre el Barça de bàsquet aconsegueix el seu primer títol en dos anys.
1: Es proclama campió de la Lliga Catalana, victòria davant el Lleida per 96-87. Joel Parra juga doble grana.
3: Més que el títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els moments durant el partit, així et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc en la Supercopa.
1: Avui li faran proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell. Podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya. Enric Mas, campió de la Vuelta. I Antonelli guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Madrid.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui a Móra la Nova, la Ribera d'Ebre, veuran el sol sortir a les 7:37.
4: I es pondrà a les 8:08 del vespre.
0: I les temperatures a aquesta hora?
5: A Pinós 15 graus, a Lleida també 15 i al Duver 18.
0: Pel que fa al temps, avui serà un dia amb temperatures de ple estiu. Eloi Cordomi, bon dia.
6: Bon dia, sí, s'arribarà més de 35 graus a l'interior de Girona, també 35 graus o 36 al Pla de Lleida i a les comarques de les Terres de l'Ebre a l'interior i més de 30 o 32 a la resta del territori.
0: I tenim també les carreteres i el transport públic ja a primera hora del matí en marxa. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. Pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus cap a Barcelona va 15 minuts tard. I recordem que a partir d'avui les línies del tram Besòs recuperen parcialment la circulació després dels talls d'aquest estiu. Es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6 el servei recupera entre Ciutadans Tadella i Glòries. No hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: Tot això avui, que és dilluns 14 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, la intel·ligència artificial.
4: La Xina demana que es reforci la supervisió sobre la IA i admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Això després que experts, impulsors com OpenAI, Anthropic o Google hagin dit que aquesta tecnologia es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Donald Trump, però, nega l'alarma i, per tant, la necessitat de més control.
0: El segon, Suècia.
5: L'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir en què l'extrema dreta retrocedeix. Tot i això, mentre Cardiff Gales. Avui se celebra una reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gales i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació a la Gran Bretanya.
0: El tercer, Salvador Illa.
4: Superat l'equador de la legislatura, avui el president de la Generalitat convoca la societat civil a una conferència per explicar el seu projecte per marcar el rumb de la Catalunya del futur. Serà a les Drassanes de Barcelona.
0: I el quart, arma blanca.
5: Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana que han acabat amb diverses persones ferides. Els fets han tingut lloc al llarg dels dos darrers dies al Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova.
0: I encara el cinquè, FP.
4: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més alumnes que el curs passat. El grau mitjà, el més sol·licitat és el de cures auxiliars d'infermeria i en grau superior lidera la demanda administració i finances.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Fred?
8: S'ha tornat a ajornar una cimera clau entre el Regne Unit i la Unió Europea pel fer el famós reset del Brexit, és a dir, restablir les relacions després de la sortida del Regne Unit de la Unió. És una reunió que ja estava prevista pel 22 de juliol, es va reprogramar el 6 de novembre i ara, segons abans el Financial Times, s'ha tornat a ajornar a finals de novembre. El motiu és que continua sense haver-hi acord sobre com aplicar les actuals polítiques comunitàries que demanen prioritzar els productes fabricats a Europa.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
8: Amb el New York Times, que explica avui que els sectors més durs i intransigents de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb Donald Trump. Segons fonts del règim, els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz. El New York Times diu que el president de l'Iran es va indignar quan ho va saber.
0: I a la Xina, amb què dinaran?
8: Amb una notícia, en aquest cas del Wall Street Journal, que apunta que el govern xinès d'alguna manera hauria ajudat l'Iran en atacar una base nord-americana a Jordània. Segons el diari, Teheran va rebre imatges per satèl·lit de la base procedents d'organitzacions xineses pròximes a l'estat. Aquesta nit li han preguntat a Donald Trump i el president dels Estats Units li ha restat importància.
0: Repassem ara l'esportació. portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui centrada sobretot en el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1.
9: Hi ha foto, Ricard, en diversos diaris. El periòdico hi veiem Felip VI saludant el campió Kimi Antonelli, titulant el Reis del Madrid. Un Gran Premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. També en portada la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, el periòdico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima dos mòduls més a la presó de Mas d'Enric. Altres temes de portada, frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. Ho llegim al diari Ara i el periòdico explica que l'augment de la temperatura avança un mes, la collita de la fruita dolça. I més esports per acabar. Ara el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també sap patir.
0: I què hi trobem avui a la premsa comarcal? Lara García.
10: Els decomisos de metamfetamina s'han multiplicat per 14 a la província de Girona en un any. Ho llegim al diari de Girona. Les forces estatals en van intervenir més de 14 quilos el 2025. Això és gairebé el 80% del total de Catalunya. El diari de Tarragona posa en portada la mort del cambrilenc Cisco Morell, pacient d'ELA que va dedicar la seva vida a consciència sobre aquesta malaltia i recaptar fons per investigar-la. Morell ha mort als 60 anys i, segons escriu el diari, ha deixat una petjada inesborrable que perdurarà per sempre sempre dins i fora de Cambrils. I el Segre lamenta que ha tancat un altre restaurant històric a l'eix comercial de Lleida. Es tracta de Casa Martí, que va obrir les portes el 1959. El diari assegura que el tancament de comerços locals s'ha convertit en una constant, la majoria de cops per jubilació i falta de relleu generacional.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat.
1: Victòria del Barça 2-4 al camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga, a segona derrota del Sabadell al camp del Mallorca 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial de Motociclisme, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet 96-87 davant el Lleida.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 50 dies. I aquesta és l'anàlisi que ens fa Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Good morning, Catalunya. Mentre la majoria de polítics republicans intenten desfer-se de l'ombra de Donald Trump, el president ha continuat el seu show particular per a les midterms. A la convenció republicana va proposar l'animalada de regalar $5.000 a cada adult del país en cas de victòria del seu partit. Ahir mateix, en visita golfística a Irlanda, va apostar per la reunificació d'aquest país. Paral·lelament, la seva enemistat amb el Canadà ha comportat que el seu veí del nord comenci a tenir idees de bomber tan curioses com ara integrar-se a la Unió Europea. Per si faltava poc, a la campanya de novembre s'hi ha sumat un convidat d'última hora. Es diu intel·ligència artificial, una tecnologia que els seus propis incentivadors han començat a titllar de molt perillosa. Mentre l'expresident Obama diu que els demòcrates haurien de fer bandera per limitar-ne l'abast en campanya, Trump ha dit que no cal tocar gaire el tema, bàsicament perquè tots els bilionaris que hi treballen depenen de la seva administració.
12: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
14: 6:45 del matí.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
14: Catalunya es desperta amb la mirada posada en els advertiments sobre la intel·ligència artificial. L'últim a fer-ho ha estat aquesta mateixa matinada, la Xina.
5: Sí, el ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de l'IA es faci de manera saludable i ordenada i que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Recorda que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. Unes paraules que arriben després d'una onada d'advertències d'experts impulsors de la IA, com OpenAI, Anthropic, X o Google. Tot i aquests avisos, Donald Trump es queda sol i es nega a regular-ho, argumenta el volum de negoci i la cursa mundial.
16: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
5: Sigui com sigui, el debat per la seguretat ha portat l'empresa OpenAI a ajornar la seva sortida a la borsa.
4: A Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec a les eleccions amb pocs vots d'avantatge del bloc progressista.
5: Si el recompte final serà al llarg dels pròxims dies i determinarà si el país gira finalment a l'esquerra. L'exprimera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson és la més votada davant l'actual primer ministre conservador Ulf Kristersson. Pel que fa a l'extrema dreta, uns milers de vots i potser fins i tot només un diputat decidiran si acaba entrant al govern de Suècia. La distància entre el bloc conservador i la progressista és tan poca que no es podran proclamar definitivament fins a mitjans de setmana.
4: I avui cimera inèdita a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums.
5: Demanar referèndums per sortir del Regne Unit, i és que per primera vegada han coincidit que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes. Sentim el primer ministre gal·lès a la BBC.
17: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
5: La SNP escocesa diu que l'estat quo actual és insostenible.
4: Aquí el president de la Generalitat, Salvador Illa, fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
5: Ho explicaran una conferència a les 7 al Museu Marítim de Barcelona, on Illa ja va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar al govern de la Generalitat. El lema és "El futur és aquí". Entre les carpetes prioritàries hi ha les de tancar el conflicte amb els docents o facilitar l'accés a l'habitatge. També millorar la xarxa de Rodalies i el nou model de finançament seran altres temes d'aquests pròxims mesos.
4: I cap de setmana negra a Barcelona pel que fa a les agressions amb arma blanca. N'hi ha hagut 5 amb diverses persones ferides.
5: L'últim cas va ser la nit de dissabte diumenge al barrer del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza, i molt a prop d'aquesta zona també en va resultar ferit un altre. Cap dels dos està greu i ara la policia investiga si les dues agressions estan relacionades. Dissabte hi van haver 3 agressions més. A la nit al districte de Sant Martí, una baralla multitudinària amb una desena de persones va acabar amb un ferit per apunyalament i 2 detinguts. A Nou Barris hi va haver un altre ferit per arma blanca, i a la tarda un conductor en va agredir un altre també amb arma blanca, en aquest cas a la via Favència, a la Trinitat Nova.
4: Cinc minuts i tres quarts de set del matí. Més de 176.000 alumnes comencen avui els cursos de formació professional. Són 5.000 més respecte al curs passat.
5: Les preferències en els estudiants es mantenen. A grau mitjà, els estudis més sol·licitats són cures d'auxiliar d'infermeria, seguit de gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior són administració i finances, educació infantil i integració social.
4: Sara Canyete.
18: Aquest curs també hi ha 5.000 places noves, sobretot augmenta en aquelles famílies professionals que tenen més demanda. S'incorporen prop de 500 professionals, la majoria són professors, però també orientadors i personal d'acollida per als alumnes de formació professional de grau bàsic, aquells estudis pensats per als alumnes de 15 a 17 anys que no tenen l'ESO. El Departament d'Educació ofereix 6 ensenyaments nous i reforça especialment els que tenen a veure amb l'àmbit ferroviari. Dels 176.000 alumnes que comencen avui el curs de formació professional, pràcticament la meitat, uns 87.000, faran grau mitjà i l'altra meitat grau superior. Unes dades que mostren que la demanda per estudiar formació professional continua creixent. Informa Sara Canyete pel Matí de Catalunya Ràdio.
4: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
5: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
19: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
5: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona a la tarda del 24 d'agost.
4: I balanç desigual entre els comerciants de Barcelona després de l'últim festiu de botigues obertes a les hores amb més turisme de la ciutat.
5: Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys amb diferents resultats. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
20: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
5: Una visió ben contraposada és la que tenen des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta. La seva directora general és Elvira García.
2: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
5: De fet, Barcelona Oberta defensa que caldria poder obrir tots els diumenges de l'any.
14: I a la Cultura, Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer com a mercat estratègic internacional.
21: I per això reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
14: Enviada especial a Tàrrega, Marta Vives.
22: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
23: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
22: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
23: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
5: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: El ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA premiat a Venècia.
24: We believe that the denial of the crime
21: el documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils palestins a Gaza va rebre una ovació rècord de 25 minuts durant el festival i va guanyar el premi especial del jurat. Yuval Abraham, coautor del llargmetratge al costat de la també directora israeliana Rachel Zor, assegura que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país. Mentrestant, l'exèrcit israelià els ha titllat de mentides i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel.
14: I sèries. This is a prison for me, Maggie, and I have to escape. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la seva sèrie Monstruo, en què relata la història dels assassins en sèrie més famosos dels Estats Units.
21: És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, però n'hi ha més.
14: Marc Garriga.
25: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. I completa les novetats destacades, Nigli a Prime Video, l'espin-off de la trepidant Richard. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
14: Passa un minut a 3:15 del matí pel que fa el temps. Sembla que avui tindrem un dia de sol i calor, però atenció perquè venen canvis a mitja setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
26: Bon dia. Sí, arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes que sobretot afectaran a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona, segurament també en alguns llocs del Pirineu, i de moment els models ens indiquen més de 50 litres per metre quadrat en alguns casos. Avui, però, dia tranquil, ha pujat la temperatura nocturna, ara mateix en 9 graus de Sort, 13 a Sant Feliu de Pallerols, 17 a Valls i 21 graus a Vilassar de Dalt, amb previsió que faci sol i que les temperatures s'enfilin fins als 30 o 32 graus a tot arreu i fins als 35 o 36 a les zones més càlides de Ponent, de l'interior de les Terres de l'Ebre i també avui a l'interior de les comarques de Girona.
14: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
7: Doncs pel que fa al trànsit, circulació amb retencions d'uns 5 quilòmetres a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, també densitat ja a aquesta hora a la P7, al Nus del Papiol en sentit sud, i a la C31 i la C58 d'entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, el tren de l'R15 que va de Reus a Barcelona va 15 minuts tard, i recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, restableix tota la T4, i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries.
15: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
27: Avui hem rebut el missatge de l'Ester, de Sant Joan de Mediona. Es queixa del servei de recollida d'escombraries a les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies. Considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
28: Us de les premses de matinada, els triolers de marxa enrere i els quits dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
27: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
15: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
21: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats, que han rebut amb nerviosisme la incertesa del trànsit marítim després que l'Iran hagi posposat indefinidament la reunió que havia convocat avui per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli torna a superar els $100. El barril de Brent, el de referència a Europa, s'enfila ja per damunt dels $107. Aquesta alça ja es trasllada als parquets asiàtics, el Kospi de Seul cau més d'un 2% i el Nikkei de Tòquio un 0,80%. A Europa, divendres, les borses no preveien aquesta decisió de l'Iran i van tancar en verd. L'IBEX va sumar un 0,91% i es va acostar de nou als 20.000 punts. De la mateixa manera, els principals índexs de Wall Street van créixer al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: Comprant alt, diumenges bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
1: Que l'any serien 1, 2, 3...
0: Més de 2.400 euros.
1: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana el pit de pollastre filetejat a 3,65 al pack i la poma a 1,45 al quilo.
0: Més info a Aldi.es. Aldi.
1: Que poc que costa comprar bé.
3: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
6: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés, tanca els ulls d'Atenes, els arbres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta'm les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Deu minuts i les 7 del matí, que espero us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
9: Hola, bon dia.
4: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
4: I Girona, Núria Paraire, bon dia.
11: Bon dia.
4: Arrenquem aquesta ronda de connexions al sud del país. Doncs avui és un dia especial per als més de 2.000 alumnes de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Tornaran a les aules en un edifici renovat després de 2 anys d'obres, Ricard.
8: Aquest serà un retorn progressiu, eh? Començarà aquest matí i s'allargarà fins a l'inici del segon quatrimestre, més o menys. L'edifici original dels anys 70, que està ubicat al campus de Sant Altres de Tarragona, s'ha sotmès a una renovació integral. Això ha suposat una inversió de gairebé 10 milions d'euros. Ara, la joia de la corona és la construcció d'una aula magna amb 400 seients. La Rovira i Virgili diu que vol convertir l'Espanya en l'epicentre cultural de la universitat i obrir-lo a la societat. Per això s'hi ha fet un accés des del carrer.
4: I a les comarques gironines ens centrem avui en la Garrotxa, que alerta que no pot fer front a l'augment de la població, Núria.
11: Doncs sí, perquè des del Consell Comarcal alerten que els serveis públics no estan dimensionats per a la població que tenen. Asseguren que estan pensats per a 40.000 habitants, mentre que en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com als pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar a la situació en què hagin de malviure 10 persones en un mateix pis i estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi, diuen, perquè no hi troben un lloc on viure.
4: A Barcelona, Marc, bones notícies pels usuaris del tram Besòs.
12: Sí, les línies T4, T5 i T6 recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui, després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les obres, recordem-ho, ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu.
4: I tanquem ronda de connexions a les comarques de Lleida. Avui parlem del Parc Astronòmic del Montsec, Pere Joan.
9: Un parc astronòmic que aquest matí presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori. Un cicle que, per tant, pren un nom diferent, que serà Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. Un cicle que combina actuacions de música en directe, projeccions també astronòmiques i sessions d'observació del cel. Recordem, som a Àger, a la Noguera, amb un dels cels nocturns més singulars i reconegut a Europa.
4: Doncs així tenim el país quan falten 8 minuts per les 7 del matí.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: I els esports, Robert Prat.
10: El Barça, que ha guanyat 2-4 al camp del Llevant, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Adeyemi, els blaugranes mantenen invictes.

0: A veure si aquests diners al final hauran de ser per un central.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
3: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
4: Encara més. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
5: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
4: On va començar tot.
5: A Catalunya Ràdio.
4: On tot continua.
5: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
4: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
5: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que te jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
4: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
5: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
4: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
5: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
6: A les 9 obrirem l'àgora analitzant si cal pitjar el fre amb la intel·ligència artificial abans de perdre'n el control, com demanen algunes veus del sector. En parlarem amb Cristian Cantón, director adjunt de Barcelona Supercomputing Center, Cristina Aranda, cofundadora de Mujeres Tech, i Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya.
7: A un quart d'11 analitzarem el discurs de Ramon Cotarello per la Diada a Ripoll, que ha estat qualificat de xenòfob per l'oposició municipal. En parlarem amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani.
6: A les 11, secció del cor amb Laura Fa, comentarem el primer petó en públic de Rosalia i Loli Bahia.
7: I a 11:15, Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Lloberes, Laia Tudel i Carme Barceló per comentar tots els detalls de la victòria del Barça al Camp del Llevant.
6: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre el nou programa en castellà de la televisió valenciana, A Punt.
8: A Punt, la televisió pública valenciana, amb la seva clara intenció de ningunejar el valencià, ha comprat i va a emetre el programa Sopa de Letras de Telemadrid. Però no es tracta d'una adaptació, es tracta del mateix programa en castellà de la tele pública madrilenya, que per cert no li va anar bé d'audiència. Un concurs en castellà perquè, segons els directius, hem de fer que tots els valencians se senten còmodes dins del nostre espai audiovisual. És trist? No, no, és patètic.
1: I a la recomanació del dia, avui que hi ha prevista una assemblea general de treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona, al marc de les reivindicacions del sector, la Cristina Bordas ens recomana la pel·lícula La Biblioteca de los Libros Rechazados.
9: Una comèdia dramàtica francesa que atrapa des del principi amb un misteri atípic i un humor molt finet. Segueix la investigació obsessiva d'un crític literari després de l'èxit d'un llibre rebutjat per les editorials i rescatat per una jove editora. Ella està convençut que l'autoria del bestseller és errònia i farà el que calgui per demostrar-ho. Una història que reivindica el valor de les biblioteques com a espais que conserven i donen oportunitats a la cultura. Trobareu La Biblioteca de los Libros Rechazados a RTV Play i a Filmin.
1: I divendres, què deien els altres, Jovany?
10: A les emissores de Madrid, els ànims estan encesos per la passivitat del govern davant dels avisos que van rebre d'una possible entrada massiva de migrants a Ceuta.
11: ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿Un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión...
10: En Los Santos estaba igual de emprenyat, pero lo expresaba de esta otra manera.
12: Ayer ese moco sin sonar llamado Álvarez dice, están equivocados, porque...
10: I aquí ens va sorprendre una veu misteriosa mentre explicàvem l'actualitat esportiva.
13: En aquest tram inicial de l'Espanyol, màxim assistent, amb tres assistències, dels màxims assistents també de la Lliga,
10: avui a 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.

0: Canalies, bon dia.
1: Bon dia i bon ritme.
0: Ai, sí, quina cançó ens portes avui?
1: Avui la música de Swedish House Mafia i el seu èxit global, Don't You Worry Child, i és que tal dia com avui, un 14 de setembre, però de l'any 2012, el món va ballar a ritme d'aquest número 1. Swedish House Mafia va ser un grup de música electrònica suec format pels DJs i productors Aswell,

Steve Angello i Sebastian Ingrosso, i en aquesta cançó van comptar amb la veu de John Martin. Don't You Worry Child va ser un èxit comercial, de fet el més gran dels Swedish House Mafia, va arribar al número 1 en diversos països i es va convertir en un dels himnes de música electrònica més importants de tots els temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. I avui el tema a totes les portades del món continuen sent les alertes sobre els riscos de la intel·ligència artificial.
1: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully and we need to make sure that the our safeguards, our ability.
0: És un senyal d'alerta que hem d'anar més a poc, així ho deia Dario Amodei, el gran responsable d'Anthropic, un dels gegants de la intel·ligència artificial, que aquest cap de setmana ha fet pública una carta en què reclamava més controls i més seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la dimissió i que una sèrie, en una sèrie de missatges a les xarxes socials, acusés els principals laboratoris d'intel·ligència artificial de ser irresponsables i de jugar amb la vida de les persones. Tot plegat ha provocat una gran tempesta fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. I la novetat d'aquesta matinada és que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que es reforci la supervisió d'aquesta tecnologia. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la intel·ligència artificial es faci de manera saludable i ordenada textualment i que es faci una barrera de seguretat també textualment al seu voltant. No és menor, La Xina és una de les grans forces en intel·ligència artificial, tant en programació com en fabricació dels xips. De fet, abans d'aquesta declaració del ministre, el propi president Xi Jinping havia anunciat la creació d'una zona de codi obert sobre intel·ligència artificial amb els altres països del bloc anomenat BRICS, és a dir, el Brasil, Rússia, l'Índia, Sud-àfrica, a més de la Xina.
0: Precisament per aquesta competència xinesa, Donald Trump ha rebutjat la proposta d'alentir el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons el president nord-americà, això li donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
3: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
4: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
3: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I qui s'entrevistarà cara a cara amb els gegants de la intel·ligència artificial aquesta mateixa setmana és el rei d'Anglaterra.
2: Sí, Carles III es trobarà a Escòcia amb els representants d'NVIDIA, Google, DeepMind, OpenAI i Anthropic, a més de representants del govern. La idea, segons un comunicat del Palau de Buckingham, és debatre com es pot desenvolupar la intel·ligència artificial de manera que beneficiï la societat.
0: I ja fa temps que hi ha el debat sobre la seguretat de la intel·ligència artificial, però tot s'ha accelerat en els últims mesos.
2: Segurament el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. Es va resumir dient que era la primera vegada que la intel·ligència artificial sortia del laboratori. Un estudi posterior va confirmar que l'incident va ser més greu, més seriós del que es pensava en un principi. Allò és veritat que va generar diverses alertes, però, com deies, es van accelerar la setmana passada.
5: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Cox. And Jacob, thank you for joining us.
2: Jacob Cobson, investigador d'Anthropic, va dimitir i en una publicació a les xarxes socials va dir que les empreses no estaven desenvolupant la tecnologia de manera responsable fins al punt que la humanitat corria perill. Després d'això, arriba aquesta carta d'aquest cap de setmana del responsable d'Anthropic, de Dario Amodei, reclamant de controls de seguretat més estrictes, no només a la seva empresa, que també, sinó a tot el sector.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb el director adjunt del Barcelona Computing Center, Cristian Cantón, i també la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, és la Cristina Aran. També abordarem els efectes econòmics de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Serà a l'Àguara del matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong a partir de les 9 del matí. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
7: Avui és dilluns 14 de setembre, el dia comença amb 24 graus a Castelldefels, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 13 graus a Solsona, són temperatures una mica més altes que ahir, i és que avui pujarà més el termòmetre amb valors que poden arribar als 30-32 graus a bona part del país, fins als 35 o 36 a les zones més càlides. Demà encara pujarà una mica més el termòmetre, a l'espera que de cara a dimecres arribi una baixada de la temperatura i amb tempestes fortes al nord-est del país.
8: Això pel que fa al temps. Pel que fa al trànsit, ens despertem amb una avaria a la P7 que talla un carril a Tarragona en sentit Barcelona. Una altra avaria a la C63 a Vidreres obliga a circular en pas alternatiu. I a les dues rondes de Barcelona hi ha retencions en sentit Llobregat al primer tram, des del nus de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58, venint del Vallès.
0: Són les 7 i 5. I aquesta repassem també el que cal saber d'aquest dilluns 14 de setembre, més enllà de la intel·ligència artificial, amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler, amb Lara García i amb Pau Forada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Frec a frec.
10: El recompte de les eleccions de Suècia dona un lleugeríssim avantatge al bloc de l'esquerra, ara l'oposició, però el resultat definitiu podria ser que no el sapiguem fins a mitja setmana.
11: Amb el 98% escrutat, els partits de centre-esquerra obtindrien el 49,5% dels vots, 4 dècimes més que el bloc conservador que ara governa. O el que és el mateix, entre tots dos hi ha només 3 escons de diferència. Falten encara algunes paperetes i el vot exterior per comptar.
0: Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades.
12: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gir a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pressió a Londres.
13: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, presentant una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests 3 territoris britànics tenen governs independentistes.
0: Corresponsal a Londres, Quim Olivares.
14: Rip Ap Iorwerth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney, del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els 3 comparteixen això.
15: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o, de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
14: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les 3 formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Visita a Andorra.
16: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, viatja avui al Principat per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana, Imma Torfaus. Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
0: Pessimistes.
10: 2 de cada 3 ciutadans no veuen amb esperança l'Europa actual. Tot i això, la gran majoria de la gent manté un sentiment proeuropeista fort i voldria veure un continent més unit. És una de les conclusions d'un estudi conduït pel Consell Europeu de Relacions Exteriors.
11: Els ciutadans critiquen la lentitud de Brussel·les en la presa de decisions, la inseguretat en diferents àmbits o la hipocresia de les institucions comunitàries. L'autor de l'estudi és Pavel Zerkan. Posa un exemple.
17: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
0: Parlant d'Israel, el ministre de Cultura amenaça
13: de retirar la ciutadania als 2 directors del documental NASA, premiat a Venècia, i que parla sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza.
16: L'exèrcit israelià els ha titllat de mentiders i un exministre de Defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que un dels codirectors ha dit que farà tot el possible perquè aquest documental es pugui veure al seu país.
0: Per la propera dècada.
10: Conferència aquesta tarda del president de la Generalitat, Salvador Illa, la fa per explicar les prioritats del seu govern, no només durant la segona meitat del mandat, sinó per presentar quines creu que han de ser les línies mestres dels propers anys per Catalunya.
18: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs, i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn el president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits. Formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és El futur és aquí i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es tornen a omplir.
11: El periódico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa al nombre de reclusos. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals. Això és un 23% més en només 5 anys.
13: L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. Els delictes contra el patrimoni són els més habituals entre els interns. Això situa les presons catalanes en un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja la construcció de mòduls nous.
0: I parlant de delictes, cap de setmana també molt complicat a Barcelona amb les armes blanques. 5 agressions.
16: Han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en va resultar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i 2 més a Nou Barris.
0: I cap de setmana llarg també que ha estat també negre a les carreteres. 4 morts.
10: Divendres van morir dos motoristes a la Nacional 260 a l'Alt Urgell i a la C-59 al Vallès Oriental. Els altres dos morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat i Altafull, al Tarragonès.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Es tripliquen.
11: Les trucades al 112 per incendis el passat mes de juliol també s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades que creixen en bona part perquè cada cop vivim més fenòmens climàtics extrems. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
9: Perquè ens fem una idea, el mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
0: Arrenca.
13: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 5.000 més que el curs passat.
0: Llei de nets.
16: La Junta Electoral Central es reuneix avui amb un requeriment del Tribunal Suprem sobre la taula. El Tribunal insta la Junta Electoral a comunicar als consolats que tenen l'obligació de comprovar quina relació tenen amb antics exiliats les persones que han rebut la nacionalitat espanyola arran d'aquesta llei, de la llei de nets. El Suprem alimenta així les tesis de la dreta sobre una possible tupinada per l'augment del cens electoral.
0: I avui també destaquem aquesta obra d'altura.
10: La Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo dins el Parc Natural de l'Alt Pirineu i passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres.
11: És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya, a la Pica d'Estats, i que està malmès des de l'estiu passat després d'una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet abans una obra a tanta altura, va explicar avui l'escena.
0: I avui també estem d'estrena.

0: No vull tornar sol a casa, així és com es diu en el tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Bank. És el segon single del que serà el primer disc en solitari, que sortirà el 2 d'octubre per presentar en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.
1: I més pressupost és el que reclama la Fira de Tàrrega després de tancar aquest cap de setmana una nova edició a la capital de l'Urgell.
2: I pel que fa als esports, Robert Prat, invictes.
3: El Barça s'encalla al tram final del partit al Camp del Llevant, però acaba guanyant 2-4, dos gols de Lamine, un de Xavi Aspar, un de Deiemi. Els blaugrana han guanyat els 5 partits que han jugat. Pau Cobercí.
4: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
3: El Sabadell per al Camp del Mallorca 2-0, Marc Márquez nou líder del Mundial, el Barça campió de la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida, i la selecció espanyola femenina aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet.
2: Per cert, que avui havien d'acompanyar-nos d'Eco aquí en aquest programa, però finalment ahir a les 8 del vespre, a quarts de 8 del vespre, es va anunciar que no vindria. Suposo que és l'estil imprevisible del Barça de Joan Laporta. D'aquí un minut serà un quart de 8 del matí. Anem al quiosc.
5: Doncs des del quiosc del costat d'aquí de la ràdio, ara mateix 21 graus de temperatura, i la imatge del dia d'avui és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Madrid. Ho veiem a totes les portades, que porten una fotografia de Kimi Antonelli, excepte La Vanguardia, on veiem Enric Vila com a guanyador de la Vuelta, i a l'ara hi veiem Lamine Yamal apuntant amb el dit a càmera després de la victòria d'ahir. Tres temes més en les portades d'avui. El País parla sobre els riscos de la intel·ligència artificial i titula Codi vermell a la IA, el vertigen paralitza les tecnològiques. El periòdico explica que les presons estan al 95% de la seva capacitat, i l'Ara també parla del frec a frec entre Esquerra i la dreta a les eleccions de Suècia.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere, les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
9: La veritat és que va sobre rodes.
8: Tan content estàs?
9: Això també.
8: Amb el nou Berlingo Bumpers, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
10: Per tu, que t'acabes d'apuntar al gimnàs, i per tu, que encara no has fet el pas, gaudeix a Caprabo del paper multiusos rotlla gegant Eroski per només 3,70 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de 8 del matí. Us informa Marc Jurador per les comarques de Barcelona. Tenim 15 graus a Tona, 16 a Capellades i 21 a Badalona. Carreteres, Mireia Sala.
13: Retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat al primer tram des de l'ús de la Trinitat. Aturades també a l'entrada a Barcelona per la C58 i la C33 venint del Vallès, i a l'A2 a Molins i Cornellà.
12: Gràcies, Mireia. I parlant de mobilitat, a partir d'avui les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat.
14: Després de les obres de la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu.
12: Maria Costa.
15: La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Per tant, se circularà des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. Aquests darrers dies s'hi han dut a terme proves d'energia, de traçat i senyalitzacions. Les obres ja van començar l'octubre de l'any passat, però els talls de circulació no s'han fet fins aquests mesos d'estiu. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies. Aquest diumenge ha estat l'últim festiu de botigues obertes a les zones de més afluència turística de la ciutat de Barcelona.
16: Els establiments de més de 300 metres quadrats de l'àrea formada per Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir els 7 dies de la setmana des de fa 4 mesos.
12: Maite Curto.
17: Aquesta mesura s'aplica des de fa 4 anys amb resultats desiguals. Els comerços de proximitat afirmen que no els surt a compte obrir i que les vendes han estat fluixes, mentre que els establiments de les zones turístiques del centre en fan un balanç molt positiu i fins i tot voldrien obrir tots els diumenges de l'any. Sentim el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, i la directora general de Barcelona Oberta, Elvira García.
18: I després les vendes han sigut molt justes.
19: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació.
17: Maite Curtó, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: A l'Anoia ja hi ha data per l'inici de la restauració de l'incendi de Carme, que aquest juliol va cremar més de 500.000 hectàrees.
14: El pla estarà llest el mes vinent i les obres començaran a finals d'any. Es prioritzarà frenar l'erosió del sòl amb una actuació d'urgència prèvia a la de les ADF.
16: Els propietaris forestals reclamen una gestió global i actuacions coordinades a gran escala.
12: I cultura. Barcelona descobrirà avui la placa de memòria en record de Gustau Muñoz, assassinat l'11 de setembre de 1978 per la policia espanyola durant la Diada Nacional de Catalunya. I també més cultura, avui acaba la Festa Major de Castellar del Vallès. A les 7 de la tarda, cremats havaneres i cançó de taverna als jardins del Palau Tolrà de Castellar del Vallès. La Roca del Vallès, per cert, també acaba avui la Festa Major. D'aquesta manera arribem a quan passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
21: 33.549 33549 de la sèrie 19 019.
20: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
11: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
22: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
11: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
22: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
11: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
22: Apialia, la força de vendre junts.
6: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí. Avui és dilluns 14 de setembre del 2026 i és un dia que sona així.
11: Els sons del matí.
14: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
23: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
24: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
25: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
26: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol!
2: Gol! Aquests són els sons del matí, ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les tres paraules del dia amb Francesc Soler. Vertigen.
27: En sentit figurat, sensació de por i inseguretat que s'està en un lloc elevat o bé un temor intens davant d'una situació aclaparadora. Des de la seva atalaia de Silicon Valley, els pares de la intel·ligència artificial els comença a agafar mareig perquè la criatura se'ls està esgarriant. Fins i tot la Xina diu que cal anar amb compte. Donald Trump, però, no hi veu cap perill, cosa que no sé si ens hauria de tranquil·litzar o just al contrari.
2: Regne Unit.
27: És una unió política de quatre nacions: Anglaterra, Irlanda del Nord, Escòcia i Gal·les. Qui talla el bacallà, però, és Londres. I nord-irlandesos, escocesos i galesos se'n deuen estar atipant perquè avui els seus primers ministres, que són independentistes, els reuneixen a Cardiff per sumar esforços de cara a demanar referèndums d'autodeterminació del Brexit al Regne Desunit.
2: FP.
27: Conjunt d'ensenyaments que preparen les persones per exercir un ofici o una feina concreta de manera pràctica. Sortosament, ja ha quedat superadíssim allò que la formació professional és per als qui no volen estudiar. Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs d'FP, 5.000 més que el curs passat, una mostra que interessa i serveix aprendre un ofici.
2: Posem-hi tres xifres amb Lara García. 20.000.
28: Són les trucades per incendis forestals o columnes de fum que va rebre el 112 el juliol, que s'han gairebé triplicat respecte a l'any passat. A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
2: 23%.
28: Barcelona només aconsegueix cobrar un 23% de l'import de les sancions per les zones de baixes emissions. En un informe recent, la Sindicatura de Comptes de Catalunya mostra com el 2024 el Consistori de Barcelona va imposar multes per valor de 12 milions, dels quals només en va acabar cobrant 2,8.
2: Mil.
28: Són les vegades que l'usonenc Jaume Rigol ha aconseguit pujar a la Matagalls, l'emblemàtic cim del Montseny, de gairebé 1.700 metres. Rigol, de 68 anys i veí de Tona, va fer ahir l'ascensió número 1.000, acompanyat d'una setantena de persones entre amics i familiars.
2: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una paret amb finestres, amb barrots, una porta, també amb barrots, i una persona que s'hi acosta. És la presó de Brians.
16: Sí, és la imatge que ha triat el diari Ara per il·lustrar que les presons estan al límit, i és que el 95% de places interns estan ocupades. Els centres estan recol·locant interns en mòduls com infermeria i ingressos. Arribats a aquest punt, la Generalitat es planteja ampliar les construccions de més mòduls.
2: A la segona imatge hi veig un pagès amb botes verdes i barret de palla, que està ajupit, remenant una caixa negra d'aquestes de productes agrícoles, i a dins s'hi veuen alls o un planter de calçots.
16: Efectivament, és un planter de calçots, i és que la forta demanda ha fet avançar la temporada. És una imatge que veiem al periòdico i explica que el consum d'aquesta varietat de ceba s'ha disparat un 230% en una dècada i ha conquerit nous mercats fora de Catalunya. I una dada es calcula que cada any es fan 5 milions de calçotades.
2: I a la tercera imatge hi veig el ciclista Enric Mas amb els braços aixecats i somrient. És un primer pla, se'l veu de cintura cap amunt, i el fons està difuminat, tot i que és de color vermell.
16: És la imatge triomfant del líder de la Vuelta que veiem a més d'una portada, el ciclista mallorquí de l'equip Movistar, que ahir va guanyar a Granada la seva primera Vuelta a Espanya. És un títol que no havia aconseguit cap espanyol des d'Alberto Contador el 2014. Enric Mas va saber aprofitar la retirada de Tadej Pogačar.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui a la cara ve del temps parlem de l'absència d'huracans aquesta temporada a l'Atlàntic. Som al pic de la temporada i encara no n'hi ha hagut cap. Eloi Cordomí, bon dia. Què està passant?
1: Bon dia. Doncs mira, la temporada d'huracans a l'Atlàntic va de l'1 de juny al 30 de novembre i just aquests dies haurien d'estar al màxim d'activitat. Doncs bé, la notícia és que en 3 mesos i mig de temporada només hi ha hagut 5 tempestes tropicals i aquests 0 huracans. I aquesta baixa activitat ha estat un rècord des del 1950, que hi ha registres fiables. És curiós perquè l'Atlàntic sí que està més càlid de l'habitual, però hi ha un element que està desintegrant la majoria de tempestes tropicals. És la diferència de velocitat i direcció del vent entre la superfície i les capes altes de l'atmosfera. Els vents de l'est en superfície estiren les tempestes cap a un costat i els vents de l'oest, que aquest any són molt forts en altura, les estiren cap a l'altre. I el resultat és com si arrenquéssim el cap de les tempestes tropicals i acabéssim morint. I al darrere d'aquest fenomen, un cop més, hi tenim el Niño apuntatíssim que estem patint i que, com veiem, provoca alteracions arreu del planeta.
3: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
0: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
4: Dijous l'Enigmàrius feia: ens hipotequem per por de l'altíssim. I la resposta era: endeutem. Signar una hipoteca sempre implica endeutar-se. I si algú té por de l'altíssim, podem dir que en Déu tem. Avui dilluns, un Enigmàrius per anar entrant en matèria. Pes de cleptòman, de 4 lletres. Pes de cleptòman, 4 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. Graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes. Marc Amorós, bon dia.
5: Bon dia. Indignació a Ceuta. Graven un home fent malbé diversos cotxes al carrer amb una arma blanca. Aquest és el primer missatge que mostra el vídeo que ara circula. Un cop mires les imatges, es veu un home amb pantalons llargs i de suadora que dona cops als cotxes amb un pal i després hi clava un ganivet de tallar pernil. Cap al final del vídeo que ara circula, veiem com un grup de persones s'enfronten a l'home, aconsegueix en reduir-lo. La notícia afirma que l'home és de nacionalitat marroquina i situa els fets a la ciutat de Ceuta.
2: Això és real o fals?
6: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
5: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que graven un home marroquí a Ceuta clavant un ganivet de tallar pernil a diversos cotxes és una notícia falsa. Les imatges del vídeo que ara circulen no han passat aquests dies a Ceuta, són d'una gravació que es va fer a Anglaterra al gener del 2024.
2: Gràcies, Marc.
5: Adéu, bon dia.
7: 45.712.
8: Em toca. Em toca?
7: Això és el número de la loteria, ara?
8: No, són els quilòmetres dels pneumàtics que em toca canviar-los.
9: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
10: Citroën.
9: Condicions a Citroën.es.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara, a punt d'arribar a 8:15 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
15: Avui dilluns pot ser un bon dia per mirar-nos les plantes que tenim a casa, al balcó, a la terrassa o a l'interior. Totes han patit un estiu sec i calorós. Segur hi ha fulles per retirar o per retallar. Potser també branquetes seques per eliminar. Demanem consell a la floristeria quin adob els hi posem. Les plantes i les flors ens acompanyen d'una manera molt gratificant. I recordem, ara és el moment de plantar crisantems, ciclàmens o pensaments. Cal pensar-hi.

0: Són 8:15. I avui és dilluns 14 de setembre. Ens despertem amb 13 graus a Vic, 22 a Mataró i 15 a Lleida. El dia en què entrevistarem un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra és el Christian Cantón, que treballa al Barcelona Supercomputing Center. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que el govern de la Xina ha estat l'últim a demanar reforçar els controls de la intel·ligència artificial.
2: Se suma així als crits d'alerta dels responsables de les principals tecnològiques. Donald Trump s'ha quedat sol, afirmant que no calen noves regulacions.
1: A Suècia recompta d'infart a les eleccions d'aquest diumenge al bloc de centre-esquerra. Ara l'oposició podria recuperar el poder, però els resultats definitius podrien fer-se esperar encara uns dies.
2: El president Salvador Illa per anunciar aquesta tarda una conferència coincidint amb la meitat de mandat per exposar quines han de ser les prioritats a Catalunya en els propers anys.
1: 176.000 alumnes comencen el curs de formació professional. Són 5.000 més que l'any passat. Cures d'auxiliar d'infermeria, gestió administrativa o educació infantil i integració són alguns dels cursos més sol·licitats.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
1: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio us expliquem en primícia com és la nova exposició immersiva de l'e-boulevard cibernètic de Casa Maller, el Passeig de Gràcia.
1: I s'inaugura dimecres, però 11:15 del matí entrarem. Per primera vegada ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Celles.
3: En esports, el Barça guanya 2-4 al Camp del Llevant, 2 gols de la Min, un d'Espar, un de Dellemi. Els blaugranes mantenen invictes a la Lliga. Segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial, el Barça que guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida.
0: I comencem setmana també amb temps estiuenc, però amb previsió de canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, canvis que arribaran a partir de dimecres a la tarda amb tempestes fortes al nord-est i una nova baixada a la temperatura. De moment avui, però, toca que pugi la temperatura amb valors que poden arribar als 35 o 36 graus a Ponent, a l'interior de l'Ebre i a l'interior de les comarques de Girona, amb un dia que serà assolellat.
0: I cop d'ull també a les carreteres i a la mobilitat. Pel que fa a la mobilitat, tenim retards a Rodalies i també la línia de Llobregat-Anoia de Ferrocarrils. Maria Fernández Noguera.
5: Doncs sí, a l'R15, el primer tren que surt de Reus ha arribat a Barcelona mitja hora tard. També retards de 10 minuts en alguns trens de l'R11 i endarreriment d'un quart d'hora en la B que va de Figueres cap a Barcelona i que ara segueix cap a Madrid. A Ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia circula fora de l'horari habitual entre Molí Nou i Plaça Espanya a causa de l'avaria d'un tren que ja està resolta. I recordem que a partir d'avui el tram Besòs recupera parcialment la circulació, es restableix tota la T4 i pel que fa a la T5 i la T6, el servei es recupera entre Ciutadella i Glòries i no hi ha servei entre Glòries i Sant Martí de Provençals.
0: I a les carreteres tenim retencions a l'AP7 al Vallès i a les dues rondes de Barcelona. Mireia Sala.
6: A l'AP7 hi ha aturades de la Roca a Montornès i més endavant a Sant Cugat, en sentit sud. Retencions també a la ronda del litoral del nus de la Trinitat a Ciutat Vella i a la de dalt del nus de la Trinitat a Pedralbes. Problemes també d'entrada a Barcelona per la 2, la B23, la C58 i la C33.
0: De seguida entrem a detallar el que diu la premsa avui, una premsa que surt amb aquestes portades. Marc Jurado.
7: Bon dia, sí, avui en Força Esports. De fet, Ricard, una banda al Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, hi ha foto en diversos diaris. El periòdico hi veiem Felip VI, per exemple, saludant el campió Kimi Antonelli, titulen els Reis del Madrid. Un gran premi que corona Antonelli i el circuit de Madrid, llegim a El País i La Razón. I Barça, esclar, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit, és a la portada de l'Ara, on llegim que el Barça més letal també s'ha patit. També en portada, Ricard, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat, demanen més recursos, ho llegim en diversos diaris. Frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia, ho diu el diari Ara, i el periòdico explica que l'augment de la temperatura avança un mes la collita de la fruita dolça.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio hi tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:34... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui diversos articles sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
8: Per exemple, El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment econòmic. No, perquè hi hagi d'haver un apocalipsi. La politòloga Astrid Barrio, El Periódico, considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir unes regles internacionals sobre les capacitats i els usos més perillosos de la intel·ligència. intel·ligència artificial. I en la mateixa línia va la directora junta de La Vanguardia, la Lola García, que es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials. Sobre Ceuta, destaca l'article del País de l'experta en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Hassaf, que explica que és fill d'una ceutina i d'un malillenc i que no acceptarà l'odi com a eina política, ni quan ve disfressat, diu, de sentit comú. I canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit, diu, que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i es posa en perill l'atenció als presos.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Txell Feixas.
9: Enmig del degoteig de dimissions d'investigadors en IA i la petició de companyies líders de pausar-ne el ritme, és interessant llegir un article de Stephen Witt, un dels grans experts en tecnologia al New York Times. Planteja si som a temps d'aturar-ho del tot i si s'ha de fer, sobretot tenint en compte que el món ha apostat més $1 billió pels beneficis de la IA i que la seva prohibició, fins i tot frenada, tindria efectes demolidors al mercat borsari amb una caiguda en cadena de tota l'economia. Planteja un organisme de supervisió internacional, en paral·lelisme es diu, amb el que controla l'enriquiment d'urani. Esperem que en aquest cas no hagi de passar una catàstrofe com la d'Hiroshima i Nagasaki, que motivava el tractat de no proliferació nuclear, per començar-nos-hi a posar.
10: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
11: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
14: Això no ho diu ningú.
13: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
15: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
18: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
19: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
20: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres.
21: Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
22: Els transportistes no volen sentir a parlar.
23: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
18: Catalunya Migdia.
24: Cada dia a les dues.
25: I a partir de les tres...
26: L'espai de reflexió
27: a la tertúlia.
28: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
29: Si has comès una falta, has de pagar-la.
18: Catalunya Migdia, l'informació matí central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 7:38, repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
1: Doncs fins a Rússia. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França i ara encara més al nord. Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp, on el grup d'anellament de Call de Tenes Osona va fer els anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda, es veu, una rialla.
0: I a la Terra de Bat, truita de patates amb ceba o sense, guanya atenció amb ceba.
2: Ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. Dels 6.000 enquestats, un 71% van votar la truita de patates amb ceba. Un altre debat, més o menys feta. Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Com a plat típic espanyol, després de la truita, han votat la paella i el pernil ibèric. A Catalunya guanya el pa amb tomàquet.
0: I la notícia que agradarà als fans d'U2.
1: Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50 aniversari del grup que celebrarà el 25 d'aquest mes. Doncs bé, just aquell dia el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però ja circulen propostes amb la imatge del grup a la cara. També és una incògnita saber quants exemplars posaran en circulació.
0: I per què ha estat notícia Sant Joan de les Abadesses aquest cap de setmana?
2: Doncs el mal estat d'un edifici, la plaça Major, concretament el de Camp Blanchard, ha obligat a traslladar tots els dels actes de la Festa Major, el passeig als Gegants o al Vall de Pabordes, per primer cop en 92 anys, no s'han fet a la Plaça Major. La queixa ha impregnat fins i tot la imatge de la festa, els cartells, i surten els Gegants amb cara trista. També ens fixem en Sant Joan per una altra cosa. Aquest cap de setmana s'hi ha vist Lamine Yamal amb la seva parella perquè hi han anat a comprar dos gossos. Us recull el 9-9.
0: Qui ha canviat de nom?
1: Saurí, un nucli de sort. Fins ara s'escrivia amb A, Saurí, i ara s'escriu amb B. Durant dècades s'ha escrit amb A per error i els mapes oficials encara mantenen el nom antic. Pels veïns ha estat una cursa d'obstacles que va començar ara fa 4 anys i que finalment s'ha completat fa pocs dies. Ho veiem al Segre.
0: I el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
2: Sí, després de la mort a l'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. És Edward Kijanongma. Treballa com a presentador... Kijanongma. Coneixes?
0: No.
2: Doncs treballa com a presentador de televisió pública del país. És net del monarca, que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i el 65. Ara, però, hi ha conflicte perquè familiars del fins ara rei creuen que no li toca a ell. En concret, serà rei de la regió de Tooro, un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
3: El New York Times avança que els sectors més durs de l'Iran van sabotejar l'acord de pau amb els Estats Units. Segons fonts del diari, el règim apunten que els detractors van fer fracassar l'acord amb una operació clandestina per atacar vaixells a l'estret d'Hormuz, cosa que, de nou, segons el New York Times, va fer enrabiar i molt el president iranià. També el Wall Street Journal ha publicat en aquestes últimes hores que la Xina hauria ajudat l'Iran en l'atac a una base nord-americana a Jordània. El diari apuntava que Teheran va rebre imatges per satèl·lit d'aquesta base. I el Regne Unit, el Guardian, destaca en portada el que anomena la magnitud real de la complicitat del país en el tràfic d'esclaus. Publica les conclusions d'un estudi d'historiadors que s'ha fet durant 3 anys, que xifren més de 10.000 persones, empreses o institucions que van participar en la compra d'esclaus, incloent-hi la Casa Reial. A França, Marine Le Pen ha començat la seva campanya per les eleccions presidencials de l'any que ve, unes eleccions que, segons el Liberación, es mouen en una zona de crisi, amb pèrdua del poder adquisitiu i les primeres crides a la mobilització aquest mes de setembre. El Partit Socialista i la França insubmisa asseguren que hi faran costat.
4: I en plan econòmic, Cinco Días destaca que Espanya encapçala la llista de països europeus en què requereix més esforç econòmic per comprar un habitatge. El percentatge d'ingressos que destinen les llars espanyoles a comprar una casa ha crescut 9 vegades més ràpid que la resta de la zona euro des del 1980. En aquesta línia, l'Economista publica que el govern espanyol no aclareix quants dels 184.000 habitatges assequibles denunciats estan realment acabats. L'executiu diu que ha mobilitzat més de 120.000 pisos, però, segons el diari, aquesta xifra inclou tant cases entregades com promocions que encara estan per construir. I si sou dels que aneu a la zona VIP de l'aeroport, potser haureu constatat el que explica l'ON Economia. Segons el digital, les sales cada vegada estan més saturades per l'augment de viatgers que van a primera classe, cosa que ha estès la idea de que les sales VIP han deixat de ser VIP. Davant d'això, AEN està preparant l'obertura de més espais exclusius.
0: I pel que fa a la premsa esportiva, Robert Prat...
5: Lamine Yamal reconeix a Universo Valdano que ell és el millor per aconseguir la pilota d'or.
6: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado.

0: Lamine Yamal, una altra vegada va ser decisiu. Dos gols, el Barça va guanyar al camp del Llevant. Ple al 15, titula en Mundo Deportivo i Esport. El Barça, invicta fins ara, ha guanyat tots els partits que ha jugat. 15 punts dels 15 possibles.
1: 15 són 15, 15, 15, 15. 15 són 15, 15, 15 són.
0: Santi Noia escriu al Mundo Deportivo que el Barça ha passat del rock and roll a l'òpera. Un Barça que passa del vertigen al control, però el que és innegociable és la mentalitat blaugrana. Aquesta dupla del Barça també la veu Joan Bails a l'Esport. Un Barça que arrasa, però que al mateix temps pateix. El periòdico parla d'un Barça contracultural de Xavi Espar, un jove de 19 anys capaç de reconstruir, reinterpretar i recalcular sense que els espectadors sàpiguen exactament quin futbolista és o de què juga. Lluís Canut a l'avantguàrdia remarca que Espar reforça la superioritat del Barça. L'esportiu diu que el Barça va patir una desconnexió en el tram final i que no sempre es pot brillar. Pel diari Ara, és la versió més terrenal del Barça, la que també guanya.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Caralia, Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Els ous gegantins de Dalí ocuparan el Passeig de Gràcia.
4: Sí, l'exposició immersiva de Dalí arriba a Barcelona i és per això que des d'aquest cap de setmana s'han instal·lat tres ous gegants, com els que coronen la Torre Galatea de Figueres o la seva casa museu de Port Lligat. Són reproduccions exactes que s'han fet en un taller de Barcelona i que ja llueixen al Passeig de Gràcia, ho hem llegit a l'Avantguàrdia.
2: Lliguen un tècnic a una torre de telefonia mòbil a l'Índia com a protesta pels problemes amb el 5G. No l'alliberarem?
5: Una decisió dràstica d'un grup de veïns de Hardauli amb un tècnic de telecomunicacions. Cansats de la falta de 5G, van decidir lligar-lo a una de les torres de telefonia. Van actuar així perquè volien que qui els visités fos un alt càrrec de la companyia. I no va ser així. Els veïns han avisat que fins que no els visiti un funcionari no l'alliberaran. Ho hem vist a 20 minuts.
2: I qui fa anys avui, Caralies?
5: Arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge Michelle Jenner, que avui en fa 40. També celebra el seu aniversari la cantant Malena Gracia, que avui en fa 47. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde. A l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. 78 espelmes.
2: I el santoral?
5: Avui és Sant Crescenci, Santa Ròsula i Santa Notburga.
2: Devia venir d'Holanda, no? A Notburga?
6: No sé, noi.
2: Ens queda el repàs d'ahir. Va, anem al quios vintage amb Albert Tom.
7: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
9: 14 de setembre de 2016, Rita Barberà, exalcaldessa de València, té les hores comptades a la política. La investiguen per un delicte de blanqueig de capitals i el PP li ha demanat que deixi el seu escó al Senat. Barberà plega del partit, però s'aferra al càrrec de senadora per continuar sent aforada. El que en aquell moment no sabia ningú és que al cap d'un parell de mesos la trobarien morta en un hotel de Madrid. I Ada Colau ha encarregat el pregó de la Mercè 2016 a l'escriptor Javier Pérez Andújar. Diverses entitats independentistes, en protesta, han organitzat un pregó alternatiu que el farà a la mateixa hora l'actor Toni Albà. I acabo amb Mundo Deportivo, que ara fa 10 anys regalava el pijama del Barça, 100% de cotó, amb l'escut al pit i a la cama i la paraula Barça a l'esquena. Disfruta cada nit amb l'equip dels teus somnis, deia l'anunci.
10: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
11: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
12: Catalunya Ràdio.
2: D'aquí a 13 minuts seran les 8 del matí. Repassant aquesta dels titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. La Xina se suma a les veus que demanen reforçar la supervisió sobre la intel·ligència artificial.
13: Admet que s'ha convertit en una nova cursa entre les grans potències. Justament per això Donald Trump es nega a regular-lo més.
14: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa guanya.
2: A Suècia, l'oposició socialdemòcrata lidera per la mínima l'escrutini de les eleccions d'ahir.
15: Estan frec a frec amb el bloc conservador en què l'extrema dreta retrocedeix. D'altra banda, Cardiff, reunió inèdita entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums d'autodeterminació de la Gran Bretanya.
2: Salvador Illa fixarà aquest vespre el rumb de la segona meitat de la legislatura.
13: Ho farà amb una conferència a les Drassanes de Barcelona per explicar el seu projecte d'educació, habitatge, rodalies i finançament entre les prioritats.
2: I cap de setmana amb 5 agressions per arma blanca a Barcelona.
15: Els fets fets han tingut lloc al llarg de dos dies als Carmel, Sant Martí, Nou Barris i Trinitat Nova. Hi ha diverses persones ferides.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada de Ripoll.
13: La denúncia l'ha presentada un ciutadà. L'oposició l'acusa de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
2: Avui a partir de 3 quarts de 10 en parlarem àmpliament d'aquest discurs, l'analitzarem i també de la trajectòria de Ramon Cotarello. I avui arrenquen les classes de formació professional per més de 176.000 alumnes.
15: Són 5.000 alumnes més que el curs passat. A grau mitjà, el més sol·licitat és el cures auxiliar d'infermeria i a grau superior lidera la demanda d'administració i finances.
2: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. En un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol.
13: S'han duplicat les que es van fer l'agost per pluges intenses i inundacions. Són dades del Departament d'Interior que demostren com avança l'emergència climàtica.
2: I avui al matí de Catalunya Ràdio entrarà per primera vegada a partir de 2:15 a l'espai immersiu de Dalí que s'inaugura dimecres a Barcelona.
15: Serà la casa Ametller, Passeig de Gràcia, amb realitat virtual, moda i peces originals de Dalí. I anirem a 2:15.
2: Fira Targa tanca una edició d'èxit i reclama augmentar el pressupost fins als 2 milions d'euros.
13: Es reafirma així com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions per saber-ho. Lleida, Estel Bussons, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Girona, Fèlix Martín, bon,
6: bon
2: dia.
6: Bon dia. Hola, Ricard.
2: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
2: I a Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
16: Hola, bon dia.
2: Comencem avui aquesta roda de connexions en directe a Lleida, perquè avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, presenta a la capital del Segrià les principals novetats del nou curs en l'àmbit de la formació professional. Estela.
3: Sí, ho farà a les 12 del migdia a l'Ajuntament i prèviament farà una visita a un dels centres de referència de les comarques de Lleida, l'Institut Escola del Treball, on avui comencen les classes, 1.300 alumnes, un 10% més que l'any passat. De fet, és una mostra de la tendència general de l'FP a Catalunya. Ara, fa un moment ho explicàvem, que comencen el curs 176.000 alumnes i això són 5.000 alumnes més que l'any passat. I una altra previsió per avui, de l'àmbit cultural. Aquest matí, el Parc Astronòmic del Montsec a Àger presenta una nova edició i ja en van 16 del cicle Música sota les estrelles, que aquest any ofereix un format diferent que combina música, astronomia i degustació de productes del territori.
2: I saltem ara a les comarques gironines perquè, atenció, ens centrem en la Garrotxa. Des del Consell Comarcal alerten que no es pot assumir l'augment de població, Fèlix.
17: Sí, això perquè els serveis públics, diuen, no estan dimensionats per la població que tenen. Asseguren que està pensats per unes 40.000 persones, ara en tenen 60.000. Sobretot focalitzen el problema en la manca d'habitatge, tant a la capital Olot com a les pobles de la Garrotxa. Diuen que es podria arribar en una situació en què hagin de malviure 10.000 persones, o 10 persones, perdó, en un mateix pis. I estan preocupats pels joves que han de marxar del seu municipi perquè no hi troben un lloc per viure. D'altra banda, escalfant motors ja també per les fires de Girona, encara falten dies, però ja sabem com serà el cartell. El protagonitza aquesta vegada una imatge inspirada en la llegenda de la majordoma de Sant Narcís, que té una escultura al passeig arqueològic. L'ha dissenyat Joan Garcia, es veu com del dibuix de l'escultura, en surten els rínxols de colors d'aquesta dona, i entremig s'hi preveuen escenes de cultura popular.
2: Avui a partir de les 9 parlarem d'aquest avís del Consell Comarcal, també de les comarques gironines, centrades en aquest cas a la Garrotxa, que alerta de que no es pot assumir l'augment de població i sobretot aquest accent que hi posa en el futur dels joves que ara mateix perillaria a la Garrotxa. I parlant de massa gent i d'aglomeracions, a Barcelona, Marc, pendents avui també del balanç que faran els comerciants de l'últim diumenge de botigues obertes.
12: Que va ser ahir. Durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. És una mesura que s'aplica des de fa 4 anys. Doncs bé, ja us podem fer un tastet d'aquest balanç i és desigual. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible. En canvi, els eixos comercials diuen que sí que els surten els números i, de fet, voldrien poder-ho fer tot l'any. Parlant de gentada, avui, per cert, acaba la Festa Major de Castellà i la Roca del Vallès.
2: I a Tarragona, Manel, que ja comenceu a estar de festa, no?, per Santa Tecla.
16: Sí, s'acosta.
2: Ja s'acosta, això. Anem cap a l'Ebre, per això, abans, ja en parlarem de la Festa Major de Tarragona, perquè la majoria dels arrossars del marge dret del riu Ebre, estan afectats per la plaga del cargol poma, Manel.
16: Sí, els pagesos calculen que fins un 80%. L'últim any s'ha agreujat la situació. Es calcula que unes 7.000 hectàrees estan afectades per aquesta plaga, que es concentra sobretot en punts com els desguassos. L'única eina que tenen per fer-hi front és la saponina, que és un compost químic natural, i ara els pagesos reclamen més eines i més efectives. Avui també ens fixarem en la tornada a les aules de 2.000 alumnes a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili, que ho faran en un edifici renovat després de 2 anys d'obres. Serà un retorn progressiu, però comença avui i s'allargarà fins a l'inici del segon quadrimestre, en un edifici original que data dels anys 70 i que està ubicat al campus a Salades, que s'ha sotmès a una renovació que ha costat més de 10 milions d'euros.
2: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona, que tingueu un bon dilluns. Gràcies.
3: Adéu, bon dia.
6: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa ara, sapiguem quin temps farà. Us espera també com estan les carreteres. Pel que fa al temps, la setmana comença amb calma meteorològica, però amb previsió de noves tempestes. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia, sí. Els models que es van actualitzant ara aquest matí ens indiquen tempestes que poden passar dels 50 litres per metre quadrat a partir de dimecres a la tarda i a les comarques del nord-est, Girona, Barcelona i Pirineu, sobretot. Ho anirem concretant. De moment, avui comencem el dia amb 19 graus a Cerdanya del Vallès, 21 a Tarragona i, en canvi, a 5 graus a Bolví, a la Cerdanya, amb un dia però que serà de sol i de calor, calor d'estiu, amb màximes de més de 30 graus a tot arreu, s'arribarà amb facilitat als 32 i als llocs més càlids podria arribar als 35 o 36 graus.
2: I pel que fa al trànsit, la P7 continua sent la via més conflictiva aquesta hora. Mireia Sala.
19: Sí, hi ha trànsit lent amb retencions des de la Roca fins a Barberà en sentit Barcelona. També hi ha aturades a la C58 a Sant Quirze i

0: Les urbanitzacions de la Font del Bosc i de Sant Elies considera que la ubicació de la deixalleria no és l'adequada i que la freqüència de recollida tampoc ho és. Posa l'accent, però, en el soroll que provoca la recollida nocturna i també en algunes avaries que han tingut els vehicles de neteja.
1: Des de les premses de matinada, els triolers de la marxa enrere i els fills dels operaris fan que dormir sigui gairebé impossible per a moltes famílies. I s'utilitzen vehicles inadequats que van deixant rastres de líquids i bosses trencades pels nostres carrers.
0: L'Ajuntament respon que té constància de les queixes i que està treballant per intentar posar-hi remei.
2: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la Bústia del Matí de Catalunya Ràdio. Una foto a vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
3: Aquesta és la Bústia de Denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 36 06 09. I aquesta hora al matí repassem el preu de les coses. Avui analitzem el preu del pa.
4: El pa és una despesa pràcticament diària. De mitjana, una bagueta a Catalunya costa al voltant d'un euro amb 40 cèntims. Estem parlant de pa fet en forns, no de barres industrials que trobarem molt més barates als supermercats. A la pastisseria Luna de Sant Joan d'Espí, al Baix Llobregat, la bagueta ens costa un euro amb 35 cèntims. Sentim l'Emilio, forner i propietari.
5: Aquest estiu hem pujat preus després de vacances, ja que els costos de producció han pujat molt i es veu una previsió de pujada de farina generalitzada. Llavors, tinc el pa de pagès a 3,70 al de quilo, a 2,70 al de mig quilo, tinc la barra de quart a 1,30 i la baguette la tinc a 1,35.
4: Si anem cap a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, al Forn Corneli, la barra costa 1,25 i el pa de pagès de quilo 3,60. Ens ho detalla l'Encarna, la seva venedora.
6: La barra de quart a 1,25, el xusco de mig a 2,10 i tallat a 2,20 i el barrot de quilo 3,60 i tallat 3,70.
4: A Sant Fruitós del Bages, al Bages, el forn fet de farina ven el pa de pagès de quilo a 3 euros amb 80 cèntims.
3: I avui dilluns, què costen les millores en una deixalleria on van a parar els nostres impostos? Ot Serra, bon dia.
7: Bon dia. A Bellpuig, a l'Urgell, l'Ajuntament vol fer un seguit de millores a la deixalleria municipal. Es vol ampliar l'espai, motoritzar la porta d'entrada, instal·lar videovigilància i reforçar el sistema informàtic. Però el gruix de les millores consisteix a substituir els contenidors perquè els actuals estan molt malmesos. El valor estimat de la licitació són 46.000 euros i d'aquests, 33.000 són per al subministrament de les noves caixes i contenidors.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: La Universitat CEU Abat Oliva posa en marxa avui la primera promoció del nou grau en Medicina, integrada per 50 estudiants. La nova titulació s'imparteix al nou campus Esplugues i neix amb una proposta formativa que uneix rigor científic, pràctica clínica i una mirada humanista de la professió. L'inici d'aquests estudis reforça el creixement de la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida i contribueix a preparar els futurs metges que afrontaran els reptes sanitaris del segle XXI.
8: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: I què destaquem a les xarxes, Elisenda Pineda? Bon dia.
10: Bon dia. Doncs mira, avui són vídeos virals, més d'un. Tots giren al voltant del mateix tema, que és la reboda de Dulceida i Alba Paul. Ja estaven casades des del 2016, però ho han tornat a fer. Es veu que no saben què fer per gastar-se tots els diners que tenen. Jo em quedo amb un vídeo que ensenya com entren les renúvies del convit. Atenció a la música que sona.
3: Els catarres.
10: Els catarres. Els catarres bramant en un aplec d'influencers que tenen per lema en castellano llegas a más gente. Ben jugat per part de l'Aida i l'Alba. Els catarres per fer l'entrada. Reboda un 11 de setembre i els premis Idolo que enguany els faran a Barcelona. Ara només falta que també facin contingut en català i que ens convidin al proper casament, Ricard, perquè aquest ritme la tercera boda la fan per Tots Sants, eh?
11: Tu que podries acabar con tantas guerras.
3: I avui, per arribar al punt de les 8 del matí, dediquem la cançó a tots els pares i mares que superen el primer cap de setmana de curs escolar. Aquí ha hagut de comprar material d'última hora, forrar llibres a les 10 de la nit. A vosaltres, que sabeu la veritable tornada, que la veritable tornada comença exactament avui, aquest dilluns.

0: La intel·ligència artificial és una revolució que amenaça de capgirar el món de dalt a baix. Més ben dit, ja ho està fent. El seu ús va molt més enllà de respondre correus o d'ordenar la llista del supermercat. Al front d'Ucraïna, per exemple, la intel·ligència artificial ja pren decisions militars. I ho fa de forma autònoma. A les universitats resol problemes matemàtics plantejats fa dècades. És una onada que ho impregna absolutament tot, amb un ritme d'adopció que posa al nivell del cotxe o de la telefonia mòbil. Però amb una gran diferència. Tot just això acaba de començar. I una tecnologia tan potent no es pot integrar a cegues. Cal un debat obert sobre els seus límits i els seus usos. I això mateix plantejava dissabte el director d'Anthropic, que és una de les potències mundials del sector. El CEO d'Anthropic publicava un text demanant alentir aquest desenvolupament de la intel·ligència artificial. Alertava que el ritme actual va massa ràpid per una regulació existent, que hi ha massa possibilitats que acabi en mans equivocades. I deia que si no es frena, les conseqüències poden ser terribles per la seguretat i l'economia mundial. A la seva denúncia s'hi sumaven altres veus, com per exemple figures com Elon Musk. Tots exigeixen més mecanismes de control. Ara bé, quan els mateixos que poden guanyar més diners amb la intel·ligència artificial ens demanen que la regulem, perquè podria destruir la humanitat, qui està escrivint exactament les regles? No resulta curiós que siguin els líders del sector els qui demanin trepitjar el fre? Gent que s'està fent milmilionària gràcies a la intel·ligència artificial, que competeixen entre ells per veure qui guanya la cursa. Hi ha qui veu en aquestes declaracions una estratègia clara empresarial més, perquè exigir una regulació restrictiva quan ja ets líder del mercat també és una manera de protegir-se. Ara bé, més enllà del tacticisme, el debat ètic de fons també és innegable. I és inajornable. Ho apuntava el Papa Lleó XIV a la seva encíclica recent, on, recordem, feia una crida a desarmar la intel·ligència artificial. Desarmar. Posar-la al servei de les persones. Defensar allò que ens fa humans davant del creixement de la intel·ligència artificial. Ja sigui a casa, a l'empresa o a la política. Però, sobretot, a l'educació dels més joves. Una cosa semblant defensava aquest cap de setmana l'analista en cap de l'informe PISA al País. Carregava contra l'impacte de la intel·ligència artificial a les escoles. L'experta advertia que aquesta eina ofereix als alumnes una experiència molt allunyada del que és l'aprenentatge. Perquè per aprendre es necessita l'esforç personal i també el dubte. I si la màquina ens ho dona tot mastegat, no tenim cap de les dues coses. Per descomptat, no es tracta de prohibir les noves eines, però l'alerta de PISA, igual que l'alerta del Vaticà, exigeix prudència. Compte amb abandonar allò que ens fa humans. Compte amb delegar les decisions i el criteri. Davant de la cultura de la immediatesa, el gest més revolucionari ara mateix és aturar-se a pensar. I si escoltem els experts, en aquest cas de la intel·ligència artificial, ens hi va la vida.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: La Xina se suma a les veus que demanen que es reguli i es repensi el desenvolupament actual de la intel·ligència artificial. OpenAI ha suspès la seva sortida a borsa, però Donald Trump nega que calgui més control.
0: La segona.
2: Avui ens hem despertat sense saber qui governarà a Suècia. La dreta i l'esquerra estan pràcticament empatades a l'escrutini, tot i que el bloc progressista, ara l'oposició, sembla que té un lleuger avantatge. Per tant, també caldrà esperar per saber si l'extrema dreta entra o no el govern per primer cop.
0: La tercera.
2: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres independentistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord, que presentaran una estratègia comuna per poder demanar al govern britànic referèndums per sortir del Regne Unit.
0: La quarta.
2: El president Salvador Illa presentarà aquesta tarda en una conferència les prioritats de la segona meitat del seu mandat, tot plegat, després de la diada, la vaga de mestres del primer dia de curs i setmanes abans que el Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia.
0: La cinquena.
2: La Fiscalia ja ha rebut una denúncia per un possible delicte d'odi contra el politòleg Ramon Cotarello, encarregat de fer la glossa de la Diada Ripoll. L'ha presentada un ciutadà. L'oposició acusa Cotarello de fer un míting a favor de Sílvia Orriols i en contra de l'islam.
0: I els esports, Robert Prat?
3: El Barça guanya 2-4 al Camp del Llevant, 2 gols de Lamine, un d'Espar, un de Dejemi. Els blaugrana líders invictes a la Lliga. A segona derrota del Sabadell al Camp del Mallorca, 2-0. Marc Márquez, líder del Mundial. El Barça guanya la Lliga Catalana de Bàsquet davant el Lleida. I Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení amb la victòria davant Alemanya.
0: Pel que fa al temps, avui farà sol i calor de ple estiu. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, sí. Avui el dia serà assolellat i càlid. Pot pujar 2 o 3 graus més que ahir la temperatura. S'esperen màximes de 30-33 a la costa, més de 35 a les zones més càlides de l'interior. I a partir de dimecres, a la tarda, tornarà a baixar la temperatura amb l'arribada de noves tempestes.
0: I pel que fa al trànsit, 5 quilòmetres de cua a la C31 entre Montgat i Badalona. I retencions encara a l'AP7. Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, exacte. Aturades des de la Roca fins a Barberà en aquesta AP7 en sentit Barcelona. També continuen les retencions a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat, a la B23 des del Papiol fins a Esplugues, la C32 a Viladecans i la 2 a Sant Vicenç dels Horts.
0: Són les 8 i 6, avui a l'Àgora del Matí, d'aquí a una hora, ens acompanyaran Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong, el dia en què parlarem àmpliament de l'alerta mundial amb la intel·ligència artificial.
6: 5.712.
7: Em toca?
6: Això és el número de la loteria, ara?
7: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
8: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
9: Doncs ja s'acaba l'estiu.
10: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
9: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
10: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
9: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El Matí de Catalunya Ràdio.
14: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully and we need to make sure that the our safeguards, our ability to understand it, our ability to control it, keeps up with the pace at which the technology is happening.
0: És un senyal d'alerta. Hem d'assegurar-nos que els controls poden seguir el ritme de l'evolució de la intel·ligència artificial. És Dario Amodei, és el gran responsable d'Anthropic, és un dels gegants de la intel·ligència artificial, llançant aquest avís que ha sacsejat la indústria a tots els nivells. Alerta que cal frenar i cal buscar noves mesures de seguretat. Això ha arribat dies després que un dels seus propis investigadors presentés la dimissió i alertés que la intel·ligència artificial podria matar-nos a tots a final de dècada.
15: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. Sounds like something that's not real, but I think it is frighteningly real and it's easiest to
0: understand. Sembla ficció, però no ho és, deia aquest investigador aquesta mateixa setmana. Tot plegat ha provocat també una gran tempesta, fins al punt que OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha ajornat la seva sortida a la borsa. L'altra novetat de la matinada és, atenció, que la Xina s'ha afegit a aquestes veus i ha reclamat que es reforci la supervisió de la intel·ligència artificial. El ministre xinès de Seguretat ha demanat que el desenvolupament de la tecnologia es faci de manera saludable i ordenada. La Xina és la gran competència dels Estats Units, recordem, una intel·ligència artificial, i això precisament és el que ha argumentat Donald Trump per rebutjar de ple la proposta d'alentir-ne el desenvolupament. Segons diu Donald Trump, això donaria avantatge a Pequín. Berta Torrades.
16: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial. D'una banda, argumenta el volum de negoci que genera i, de l'altra, defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir, diu, el lideratge mundial.
17: Perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
16: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la intel·ligència artificial. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I qui s'entrevistarà amb els gegants de la intel·ligència artificial aquesta setmana és el rei d'Anglaterra. Segons el Palau de Buckingham, Carles III es trobarà, atenció, a Escòcia amb representants d'NVIDIA, de Google, d'OpenAI i també d'Anthropic per debatre com desplegar la tecnologia de manera que beneficiï la societat. I a partir d'aquí, Frederic Vincent, bon dia.
18: Què tal, bon dia?
0: Mira d'endreçar-ho tot plegat perquè és un debat que apareix ara. Per què?
18: És un debat que apareix justament ara, per què? Doncs aquesta és la pregunta i la resposta és que el punt de partida va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa, que es diu Hugging Face, sense que ningú li demanés. L'encàrrec no era entra en aquest sistema, era aconsegueix aquesta informació. I el sistema, de manera autònoma, pel seu compte, va veure que la millor manera era entrar en aquest altre sistema d'una altra empresa, superant tots els sistemes de ciberseguretat que tenia. En vam parlar aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el físic Roman Orús, que forma part del panell de Nacions Unides sobre intel·ligència artificial.
19: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament s'ha doncs, pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
18: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
19: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
18: Això és el que ens deia el físic Roman Orús. Això va passar aquest estiu. L'Institut de Seguretat d'Intel·ligència Artificial del Regne Unit va dir poc després que aquell cas va ser la primera vegada que es veien els riscos d'una manera tan clara en el món real. Una investigació posterior va establir que l'incident va ser encara més greu del que s'havia dit. Així arribem al mes passat. OpenAI va fer públic que alentia el ritme del seu nou model Astra, al·legant que calia falcar la ciberseguretat. I així arribem a la setmana passada.
20: We are joined now by the man who started this debate, Jacob Coxon. Jacob, thank you for joining us this morning. Are you getting the kind of response you hope for when you announce your resignation on Tuesday?
18: Aquesta és una entrevista a Jacob Coxon, investigador d'Antròpic, que plega, però no només plega, sinó que en una sèrie de publicacions a les xarxes socials diu que les empreses estan jugant amb la vida de les persones per falta de control de la intel·ligència artificial. I després, aquest cap de setmana, arriba la carta del responsable d'Antròpic, reclamant controls de seguretat més estrictes.
21: La manera de fer bé les coses és que en la indústria treballem conjuntament, i és difícil, però el món també ha de treballar conjuntament.
18: És el que deia Darío Modei després de publicar una carta molt llarga on demana que auditors independents supervisin les empreses pel que fa als estàndards de seguretat. També va instar a la cooperació global.
0: T'hi han donat suport algunes empreses del sector, però hem de dir que no totes, Freddy.
18: Els que li han donat suport són Sam Altman, d'OpenAI, o Elon Musk, però, per exemple, Microsoft doncs, ha fet mig-mig. Ha dit que sí, que d'acord, que cal més control, però que no es pot alentir el desenvolupament. I una història interessant és Nvidia. Nvidia és el gran fabricant de xips per a la intel·ligència artificial. La setmana passada, en una conferència a San Francisco, el seu conseller delegat, Jensen Huang, va dir que els laboratoris de la intel·ligència artificial estan esverant el personal, estan intensificant les preocupacions perquè tenen previst llançar nous productes de ciberseguretat. Jensen Huang fins i tot va acabar la seva conferència insinuant que la millor manera de generar demanda és crear un problema. Hi ha crítics que diuen que els líders de la intel·ligència artificial volen regulació precisament perquè són els líders i perquè aquesta regulació els falcaria i garantiria la posició.
0: I un altre interrogant. Per què Donald Trump s'oposa a alentir la tecnologia?
18: Bàsicament per diners, perquè els Estats Units viuen una enorme explosió d'entrada de construcció dels centres de dades que són imprescindibles per la intel·ligència artificial. Perquè ens fem una idea, fa 4 anys la inversió en aquests centres era 50.000 milions de dòlars. El 2030 podrien ser 7 bilions de dòlars en B.
0: Sí, com sigui, la proposta de frenar i regular també ha reunit el suport de molts experts. Alguns reclamen la creació d'una agència de supervisió a escala mundial i creuen que cal fer-ho aviat. Manuel Sant Romà és membre de l'Internet Society i president de l'entitat Civic AI, que treballa per al bon ús de la intel·ligència artificial.
22: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant. No sé si tenim un any, on tenim 3, on tenim 10. Això és difícil d'esbrinar. Penso que és més aviat poc que molt, perquè a la velocitat que va...
0: En parlem avui també al Matí de Catalunya Ràdio, àmpliament a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 9, a les 9 del matí, amb Christian Cantón, del Barcelona Supercomputing Center, que és un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra. També ho comentarem amb la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda. I abordarem els efectes econòmics i laborals de tot plegat amb la secretària general de Comissions Obreres, Belén López. Tot això serà a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. De moment, un primer comentari del president d'Accent Obert, Genís Roca.
23: Els de la IA avisen que s'ha tornat molt perillosa. Quins nassos. Posen al mercat una eina immadura i ara ens passen la pilota. Volen esquivar responsabilitats i, sobretot, aconseguir normes impossibles per la resta i quedar sols, sense competència. Però el perill és real. Els estats han d'entrar a l'accionariat d'aquestes companyies. Si el risc és públic, el control també ho ha de ser. I com passa amb les armes, que no tothom pot comprar una pistola, no tothom hauria de poder accedir als models més sofisticats. Però la política se'ns ha quedat petita, i tot això es cuina en entorns privats, que per molt que diguin, només pensen en diners.
0: I l'altre tema del dia és l'actualitat política. Que també pren velocitat. Aquesta setmana seran a Catalunya. Atenció, Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal en diferents actes per continuar arrencant el curs polític. Avui, de moment, el president Salvador Illa farà una conferència per fixar les prioritats de la segona part d'aquesta legislatura. Entre les carpetes pendents hi ha el conflicte amb els docents o l'accés a l'habitatge. Tot això en aquesta conferència d'avui al vespre. Laia Framis.
1: Conferència que arriba just després de la Diada Nacional de Catalunya, de la vaga de mestres i professors del primer dia de curs i a poques setmanes que el Tribunal Constitucional es pronunciï sobre l'amnistia. L'entorn del president diu que vol aprofitar l'equador del mandat per marcar les prioritats de cara als propers 10 anys i apunta a 4 àmbits: formació, habitatge, productivitat i transició climàtica. El lema d'aquesta conferència és "El futur és aquí" i començarà a les 7 de la tarda al Museu Marítim, un espai on Salvador Illa va fer un dels actes més destacats de la seva campanya per arribar a la Generalitat. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara en actualitat política, avui també expliquem que la Fiscalia ja ha rebut una denúncia pel discurs del politòleg Ramon Cotarelo, encarregat de fer la glossa de la Diada a Ripoll en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament. Sílvia Solanes, bon dia.
2: Bon dia. L'ha presentada un ciutadà que considera que els fets són constitutius de delicte d'odi. Cotarelo i va dir coses com aquesta.
3: O ens convertim en Islam i vivim com ciutadans de segona pagant un impost, o fem la guerra i, per descomptat, perquè ells afecta, siguem derrotats.
2: O convertir-se a l'islam o fer la guerra i derrotar els musulmans. Junts i Esquerra han reaccionat qualificant de xenòfoba la intervenció de Cotarelo. Els dos partits també consideren que el discurs va ser un míting d'Aliança Catalana. Cotarelo va presentar Sílvia Orriols com l'única alternativa política vàlida a Catalunya, va qualificar d'invent la islamofòbia i va alertar dels perills d'una suposada invasió musulmana.
0: Això és el que va dir el politòleg Ramon Cotarelo, que no és el primer cop que entra en política. De fet, recordem-ho tot, eh? Va fer campanya per la CUP, abraçat a David Fernández, per cert, a les eleccions del Parlament el 2015, mentre que dos anys més tard va tancar les llistes d'Esquerra Republicana als comicis catalans. I el 2019 va tancar simbòlicament les llistes de Junts per Girona a les eleccions generals. De veritat que era un altre Cotarelo, però això va passar. En parlarem a l'Àgora avui amb Mohamed El Amrani, comunicador i activista social. I una altra previsió també destacada per avui: es reuneixen els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per preparar una estratègia comuna per demanar referèndums d'independència. Londres, Quim Olivares.
4: Rip Ap Yorweth, líder del partit Plaid Cymru, John Swinney, del partit nacional escocès, l'SNP, i Michelle O'Neill, del Sinn Féin, es trobaran a la capital galesa per enfortir la coordinació per aconseguir la convocatòria d'un referèndum. El primer ministre galès ha dit a la BBC que els tres comparteixen això.
24: Aquesta recerca d'una actitud diferent per part del govern del Regne Unit també podria ser la qüestió constitucional o de manera més intensa, un finançament just per garantir que els recursos es reparteixin de manera equitativa i justa.
4: L'SNP ha dit que l'estatus quo actual és insostenible i el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem de seguida els bàsics del matí.
25: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: De seguida els bàsics, però abans fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí i a les carreteres amb Maria Fernández Noguera.
26: Bon dia. Avui farà sol i encara més calor que ahir. El dia comença amb temperatures de 20 a 23 graus a la costa i, en canvi, no passen dels 10 graus al Pirineu. Al migdia, a tot arreu, se superaran els 30 graus i podrien superar els 35 a Ponent, a l'Ebre i a l'interior de Girona. Però atenció a les tempestes, que es preveuen a partir de dimecres a la tarda, que faran baixar novament la temperatura.
5: Cua a la P7 a Granollers i Santa Perpètua, a la C31 de Montgat a Badalona i a la C58 a Sant Quirze i de Montcada al Nus de la Trinitat. A la zona del Baix Llobregat, retencions encara a la 2 a Martí Torell i Sant Vicenç dels Horts, la B23 de Molins Esplugues i la C31 i C32 al Prat.
0: Informa Mireia Sala.
27: Tornar a la rutina costa, però a Bon Preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bon Preu i Esclat tornar costa menys.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
8: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
9: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
10: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days. Amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
16: El president dels Estats Units es nega a fer una regulació exhaustiva de la intel·ligència artificial.
22: Tenim una oportunitat de parar una mica aquesta bogeria, el qual no vol dir aturar el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però sí aturar com s'està desenvolupant.
11: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia.
0: Preparar una estratègia comuna per demanar referèndums per sortir del Regne Unit.
4: I el Sinn Féin defensa que les tres formacions comparteixen el principi democràtic que les nacions tenen el dret a decidir el seu futur.
12: Cara de Yemi, ara Yemi retalla a l'interior de l'àrea, retalla de Yemi, gol!
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Aquests són els sons del dia, avui 14 de setembre del 2026. Repassem ara els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. En Pol Forada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Us avança el matí. En només un any s'han triplicat les trucades al 112 per incendis al juliol i s'han duplicat les que es van fer a l'agost per pluges intenses i inundacions.
28: Són dades del Departament d'Interior a les quals ha tingut accés a aquest programa i que demostren com l'emergència climàtica avança ràpidament i ens condemna a un temps més extrem i un estiu partit amb dos riscos consecutius sense pausa. David Ruiz és tècnic d'operacions del CAT 112.
29: Perquè ens fem una idea, al mes de juliol hem tingut gairebé 20.000 trucades només per incendis forestals o columnes de fum. Això suposa més d'un 200% d'increment de trucades d'aquesta casuística respecte al 2025.
28: A l'agost s'han concentrat més de 3.100 trucades relacionades amb les inundacions, un 129% més que un any enrere. D'aquestes trucades, vora 900 van ser pel temporal extrem de Tarragona de la tarda del 24 d'agost.
0: I a Suècia, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions. El bloc progressista té uns pocs vots d'avantatge i el recompte s'allargarà. Enviada especial a Estocolm, Sèrie Sarnades, bon dia.
11: Uns milers de vots i potser només un diputat decidiran si l'extrema dreta entra al govern de Suècia per primer cop a la història del país nòrdic. A mesura que avançava la nit electoral, la distància entre el bloc conservador i el bloc de centre-esquerra es feia tan minsa que els resultats no es podran proclamar fins dimecres o dijous. Són resultats que Europa segueix atentament per veure si Suècia consuma el gira a la dreta dels últims 4 anys. Un temps en què el país nòrdic, paradigma de l'estat de benestar durant dècades, ha implementat algunes de les mesures més dures i punitives del continent amb migració i lluita contra el crim. Aquest cop, l'eslògan de l'extrema dreta prometia fer que Suècia sigui Suècia un altre cop i incrementar les deportacions, entre d'altres. Des d'Estocolm, Cèlia Sarnades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les eleccions sueques registren el descens del vot a l'extrema dreta i parlant d'això...
30: Les Français, quel que soit leur couleur de peau ou leur religion, leur origine ou leur
0: résidence... Marine Le Pen ha començat la seva campanya per les eleccions presidencials de l'any vinent.
28: Ha tornat a treure la proposta de la prioritat nacional. La precampanya per les eleccions arriba amb les crides a la mobilització aquest mes de setembre contra l'augment de preus. El Partit Socialista i la França i insubmisa afirmen que hi faran costat.
0: Parlant de protestes, dues de cada tres persones són pessimistes amb l'Europa actual. Són dades d'un estudi del Consell Europeu de Relacions Exteriors. Brussel·les, Bruno Fortea.
1: Els ciutadans creuen que Europa té tres grans problemes. El primer, la lentitud a l'hora de prendre decisions. El segon, la sensació d'inseguretat, ja sigui vinculada a l'economia, la immigració o l'amenaça militar de Rússia. I el tercer problema dels encastats és la hipocresia. I d'això en posa un exemple l'autor de l'estudi, el politòleg Pavel Zerka.
2: Molta gent esmenta la doble vara de mesurar amb què Europa tracta Rússia, d'una banda, i Israel, de l'altra.
1: Reclama als líders europeistes reformes ambicioses, perquè, si no, diu, els euroescèptics seran els únics que fan propostes trencadores. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'Iran ha ajornat indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman, amb els estats del Golf.
3: Per abordar la seguretat regional i el futur de l'estret d'Hormuz. Arran d'això, el preu del petroli ha tornat a superar els $100 per barril.
0: I atenció a això també, perquè el ministre de Cultura d'Israel amenaça de retirar la ciutadania als dos directors del documental NASA, premiat a Venècia.
14: El documental sobre l'assassinat sistemàtic de civils a Gaza va rebre una ovació de 25 minuts i es va endur el premi especial del jurat. L'exèrcit israelià els ha titllat als directors de mentiders i un exministre de defensa els ha penjat l'etiqueta de detractors d'Israel, mentre que els dos directors han dit que faran tot el possible perquè el documental es pugui veure al seu país.
0: I a Madrid, la Junta Electoral Central es reuneix avui per abordar el conflicte de la llei de nets. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
15: Bon dia, sí, reunió d'urgència al migdia al Congrés per estudiar l'ordre que els va donar el Suprem, que ha demanat a la Junta Electoral que reclami informació als consolats per saber el detall de com i per quina via es van nacionalitzar els descendents exiliats, quina documentació van aportar per demostrar-ho i així tenir dret a vot. De moment, el Suprem ha suspès temporalment el dret de vot dels que es van nacionalitzar a través d'aquesta coneguda com llei de nets i ara el Suprem ha reclamat a la Junta col·laboració per tenir tota la informació abans d'arribar al fons de la qüestió i resoldre ja en sentència.
0: I alerta amb què diu l'ABC, perquè dirigents del PSOE no volen Zapatero als seus actes de campanya.
3: Segons el diari, l'impacte de la investigació a l'expresident desmobilitza l'espectre progressista i trenca l'estratègia de vot útil de Sánchez.
0: I el ministre espanyol d'Exteriors viatja avui a Andorra.
17: Per firmar diversos acords bilaterals amb la ministra d'Exteriors andorrana, Espanya també reafirmarà el seu suport perquè Andorra avanci en l'associació amb la Unió Europea.
0: I el periòdico i l'Ara expliquen avui que les presons catalanes han viscut en els últims anys un repunt pel que fa el nombre de reclusos.
17: Sí, perquè del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant a poc a poc, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals, un 23% més en només 5 anys. L'augment de penes amb multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest increment. El delicte contra el patrimoni és el més habitual entre els interns. Això situa les presons catalanes a un 95% de la seva capacitat. El govern es planteja construir mòduls nous.
0: 8:27, i parlant de delictes, cap de setmana molt complicat a Barcelona amb les armes blanques, amb 5 agressions.
14: Han acabat amb diversos ferits. L'últim cas va ser la nit de dissabte-diumenge al barri del Carmel. Els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca i molt a prop també en van resultar un altre ferit. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una a Sant Martí i 2 més a Nou Barris.
0: I cap de setmana llarg ha estat també negre a les carreteres, amb 4 morts.
14: Divendres van morir 2 motoristes a la Nacional 260, a l'Alt Urgell, i a la C-59, al Vallès Oriental. Els altres 2 morts van ser a Torrelles de Llobregat, al Baix Llobregat, i al Tafull, al Tarragonès.
0: I encara algun apunt més, l'Associació d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una regulació proporcionada per al fondeig a prop de les platges o cales. Es queixen que sovint estan obligades a quedar-se molt lluny de les cales, de difícil accés, i amb pocs banyistes o amb poca presència de Posidònia. Maria Rovira.
18: Consideren que calen criteris clars a l'hora de tancar les cales i de limitar l'allunyament de les barques per fondejar a prop de la costa. Francesc Davant, de la Junta de l'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava, que aplega uns 400 socis.
19: Amb cales, que l'accés és a peu o molt difícil i molt arriscat, es tanquen les cales amb dimensions a metres que no té cap sentit. Per exemple, en cales de molt poca densitat, molt petites, amb molt difícil accés, ens avalisen a 150 o 160 metres.
18: Alerten que a vegades des dels municipis i entitats ecologistes es vol prohibir per prohibir i neguen, d'altra banda, tenir res a veure amb la vandalització de boies. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Generalitat restaurarà la tartera del Sotllo. Això és dins del Parc Natural de l'Alt Pirineu.
5: I passa el camí que connecta el refugi de Vallferrera i el port de Sotllo a més de 2.900 metres. És la ruta més freqüentada per arribar al sostre de Catalunya, la Pica d'Estats, i que està malmès des de l'estiu passat per una forta tempesta. Mai la Generalitat havia fet una obra a tanta altura. Ho explica avui l'ACN.
0: I avui us explicarem també en primícia, a partir de 2:15, com és aquesta nova exposició immersiva que es diu Dalí, Boulevard Cibernètic, de Casa Ametller al Passeig de Gràcia.
14: S'inaugura dimecres, però a 2:15 del matí hi entrarem per primera vegada. Ho farem amb el galerista d'art Artur Ramon i amb l'expert en tecnologia Jordi Selles.
0: Això després que Fira Targa tanqués una edició que qualifica d'èxit i reclama augmentar el pressupost. Enviada especial a Targa, Marta Vives.
6: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Targa reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
7: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
6: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament. Per Giribet, un èxit absolut.
7: Que dels últims 10 anys, quasi bé, ha sigut una de les millors edicions pel que fa a l'assistència de públic.
6: Des de Tàrrega, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta nit tindrem nova gala dels Premis Emmy.
14: La gran favorita és la sèrie The Pitt d'HBO Max amb 25 nominacions. Per darrere li segueixen Hacks també d'HBO Max i La maldició de Widow's Bay d'Apple TV. Durant la gala es farà també un homenatge a Dolly Parton.
0: I ara un parell de punts de música. La primera és una novetat.

Això és No vull tornar sol a casa, el nou tema de Lluqui Valverde, un dels músics de la Ludwig Band. El disc sencer sortirà el 2 d'octubre, però el presentarà en directe aquest cap de setmana al Mercat de Música Viva de Vic.

0: I avui a la tarda haurem d'estar pendents també d'un anunci.
1: Perquè Oasis anunciarà els concerts de la seva nova gira del 2027. Durant aquests últims dies, els germans Gallagher han anat deixant pistes amb imatges d'alguns estadis europeus, amb coordenades i algunes referències de ciutats com Manchester, Glasgow, Amsterdam, Berlín, París, Roma i també Barcelona.
0: I pel que fa al trànsit, cop d'ull a les carreteres, Mireia Sala, bon dia.
2: Bon dia. La via més complicada a aquesta hora és la B23 d'entrada a Barcelona, amb circulació lenta, amb retencions des del Papiol fins a l'entrada per la Diagonal. Problemes també a la P7 de Mollet a Barberà, la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i la C31 a Badalona.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest dilluns 14 de setembre del 2026, que ens deixa tres preguntes.
3: Primera.
0: Quan Sílvia Orriols diu que està d'acord amb les paraules de Cotarello, però que en un acte institucional no era el lloc per dir-les, oblida que ella ha dit bàrbars a col·lectius al Parlament de Catalunya?
3: Segona.
0: Sobre la intel·ligència artificial, i si el problema no fos el fet que la intel·ligència artificial avança massa ràpid, sinó que hi ha massa diners interessats que no pari de créixer?
3: Tercera.
0: Si l'abús de la intel·ligència artificial a les aules amenaça en dinamitar l'aprenentatge i la capacitat crítica dels més petits, ens trobem davant d'una revolució educativa sense precedents o davant d'una drecera còmoda que acabarà fabricant una generació incapaç de pensar, d'escriure o resoldre problemes per ella mateixa?
3: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
4: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
5: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
6: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
7: Sí, sí, puto ficus.
8: Les gilipolles també tenen càncer.
9: Bam! Em cau la catapalta a terra.
6: No!
5: Dones de ràdio. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarm et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
11: 205 cavalls i només 4,3 litres?
12: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
13: El Pirineu i les Terres de Lleida.
14: Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:34. De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Sara González, amb Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong, però abans els esports amb Robert Prat. El Barça referma el seu lideratge al camp del Llevant amb la cinquena victòria consecutiva.
15: 2-4, doblet de Lamine, un de penal, un gol de Xavi Espar, el primer i l'últim de Karim Adeyemi. I els blaugranes dominaven 0-3, es van despistar al tram final del partit, van permetre al Llevant posar-se 3-2, fins que Adeyemi va fer un golàs al límit del temps, el 2-4 definitiu. Pau Cobercí.
16: Són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar.
15: També a primera, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Getafe 1, Depor 1, Celta 1, Màlaga 1, avui Villarreal Betis a partir de les 9, el València QE amb només un punt, va destituir el tècnic Carlos Corberán. A segona, derrota del Sabadell, 2-0 al camp del Mallorca. La Lliga Femenina, victòria del Badalona, 1-4 a Eibar.
0: Lamine Yamal diu que ell és el millor candidat per aconseguir la pilota d'or.
15: El millor dels millors, en declaracions al programa Universo Valdano de Movistar.
17: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
15: És un fragment de l'entrevista que s'emetrà complet aquest divendres a Movistar.
0: I Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP.
18: Guanya la cursa Marc Márquez. És guanyador del Gran Premi de San Marino sobre Àlex Márquez i Pedro Acosta. És el cop bèstia que dona a la classificació del Mundial el tro de Cervera Marc Márquez, que és nou líder del Mundial de MotoGP.
15: Així, una arroba al Damià Aguilar a l'Univers MotoGP de Catalunya Ràdio. Márquez, que va guanyar les dues curses del cap de setmana i que és líder del Mundial, empatat amb Jorge Martín.
14: Me encuentro relajado, me ayudó mucho la victoria de Aragón, me ha ayudado más lo que pasó después de Aragón y me ha ayudado este fin de semana, así que es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimirme al máximo y intentarlo sortir.
15: El Barça, que es proclama campió de la Lliga Catalana de Bàsquet amb la victòria davant el Lleida, 96-87, Joel Parra, jugador blaugrana.
19: Més que el títol és com l'equip està treballant, com l'equip està reaccionant en els mals moments durant el partit, així ja et dic, molt contents, ens queda molta millora, però bueno, ara a descansar i a ficar el foc a la Supercopa.
15: Avui li fan proves a Darío Brizuela per una lesió al turmell, podria ser important. Espanya aconsegueix el bronze al Mundial de Bàsquet Femení, victòria davant Alemanya, 81-58. Enric Mas, campió de la Vuelta. L'italià Kimi Antonelli de Mercedes guanya el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, disputat al Madryn. I Zverev, nou campió del torneig de tennis dels Estats Units.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
20: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
21: Plutó!
22: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
23: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
24: Ja em veig fent lloc per una catifa del Bazar de Samarcanda.
25: La teva maleta ja està pensant en tot allò que s'ha d'emportar. Nosaltres, en què vagis ben acompanyat. Viatge amb viatgers experts de B-Travel a Uzbekistan 9 dies amb pensió completa i guia acompanyant des de 2.160 euros. B-Travel. Viatja't la vida.
26: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
27: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
28: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
29: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
30: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
31: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
29: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
32: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
29: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
33: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonch.
15: I de què ha parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
0: La Sara admet que l'espanta la intel·ligència artificial. En parlarem moltíssim avui a l'àgora d'aquests avisos dels últims dies sobre aquesta tecnologia. I l'Aitor i el Toni ens han fet una miqueta d'enveja dient que quan es fiquen al llit s'adormen de seguida. No tenen temps ni de llegir. I veus? Això, els que no tenim aquesta sort, ens fan les dents molt llargues.
15: Fa por, però la fem servir, no? Tu, Sara, la fas servir en el teu dia a dia?
1: Sí, sí, sí, la veritat és que sí.
15: Amb què? Un exemple que ens puguis posar.
1: Sí, per exemple, en el periòdico ho fem servir molt per la correcció de textos.
15: Clar.
1: O per la traducció ràpida de teletips.
2: òbviament sempre hi ha la supervisió humana per sobre de tot, no? Però sí que a nivell de correcció és una eina que ens resulta útil. Sé que a nivell de fotografia, doncs, potser per perfeccionar certes coses, doncs, també l'estan fent servir. Vull dir que hi ha qüestions mecàniques també, per exemple, en algun moment busques una dada i en comptes d'entrar a la web de l'IDESCAT, doncs, demanes ràpid la dada poblacional de tal municipi de l'any 2020, no?, per veure l'evolució demogràfica d'un municipi. Doncs això sí que és útil per nosaltres.
0: Clar, perquè a més et dona la font, no? És a dir, pots anar a consultar si la font que ha consultat és una font fiable o no, però clar, el procés és molt més ràpid, perquè és un procés de cerca que t'estalvia tu anar a la font, buscar la pestanyeta i tota la informació.
2: Sobretot
0: no?
2: És per tasques mecàniques que fem servir.
0: I tu, Pau?
4: Sí, bon dia, què tal? Bon dia. Jo el faig servir bastant, sí. Per exemple, bueno, jo, a part de les coses que ja sabeu, doncs també porto les finances i temes de calés en una cooperativa de treball associat, que és la que em dona de menjar, diguem-ne. I, per exemple, clar, totes les tasques financeres d'una empresa, el que abans es feien, pues, els documents, els pèrdues i guanys, els balanços, els anàlisis dels balanços, de com va una empresa, de com ha progressat durant els anys, doncs abans era una tasca que portava hores i hores amb Excel i càlcul de ràtios, i avui en dia, pues, senzillament puges uns quants Excel, uns quants balanços, i li demanes una anàlisi horitzontal, i li puges tota la informació que ja tens estandarditzada en programes que fem servir, no?, per registrar factures, però també per tots els moviments. I clar, l'anàlisi que fa és increïble. Bueno, és increïble, és el mateix que faria jo, però clar, amb moltes menys hores de treball. Sí, per tant, per coses com aquestes, també per una mena de Google més sofisticat, no?
0: Sí, les coses que com siguin. És on anava, és a dir, hi ha molta gent que potser ens està escoltant i quan expliquem tots els perills de la intel·ligència artificial no ho acaben d'entendre, perquè diuen, home, jo la faig servir com una cosa de consulta, per tant, tampoc em canvia la vida, no em resol els problemes del dia a dia, però és que molta altra gent sí que ho fa servir en processos que condicionen les feines, no?, i el treball.
4: Sí, però s'ha demostrat molt poc que de moment està per demostrar que augmentin tan substancialment la productivitat. Els pocs estudis que, suposo que anirem parlant avui durant el matí,
0: sí.
4: Però els pocs estudis que s'han fet, fa poc un de Dinamarca, 25.000 treballadors, etc. El percentatge de gent que l'ha incorporat i que manifesta que ha augmentat notablement la seva productivitat és molt baix. Hi ha molt fum en aquesta indústria,
2: sí,
4: i intentaré mantenir això avui,
2: sí,
4: però
2: veritat,
4: molt fum.
2: Sí que és veritat que per la immensa majoria de gent la intel·ligència artificial en aquests moments és una eina que l'ajuda en el seu dia a dia, això amb correcció de textos, li fas preguntes i et respon, et fa traduccions, i per tant, aquestes crides de les últimes hores els hi pot semblar ciència-ficció, no? Perquè no som plenament conscients dels grans riscos que té la intel·ligència artificial, perquè el que estem fent servir és la punta de l'iceberg, no? És només la part més superficial d'allò que la intel·ligència artificial pot fer.
4: És que no tenim ni idea. No sé, suposo que amb persones expertes avui pel que he sentit anirem parlant, però no tenim ni idea. Jo crec que el que hem vist aquests dies bàsicament és que hi ha un càrtel, hi ha una sèrie d'empreses que es volen cartelitzar, és a dir, que volen que se'ls garanteixi un negoci que fins ara no ha estat gens rendible, o sigui, les empreses estan cremant fluxos de caixa brutalment, cap de les empreses té beneficis, en cap cas i en cap any. L'empresa de les grans que coneixem, que preveu tenir beneficis en menys temps, és a 2-3 anys vista. Per altra banda, hi ha totes les grans tecnològiques, a Amazon, totes les empreses, Nvidia, que estan invertint milions i milions. És a dir, em sembla que l'any passat, per exemple, Amazon, el 93% dels seus fluxos de caixa els va invertir en empreses relacionades amb la IA, centres de dades, etc. És a dir, l'inversió creuada en tot el sector és brutal. I no està gens clar que aquest negoci sigui un negoci rendible, perquè no està gens clar que hi hagi una demanda de gent que vulgui pagar per aquests serveis. De moment no hi són.
2: Però sí que hi ha economies que creixen a costa de, o gràcies a...
4: Sí, però el que vull dir és que sense aquest càrtel, és a dir, que estan vestint, a veure si puc explicar l'idea en 10 segons, estan vestint com una operació humanista i de vetlla dels drets humans, una operació que té a veure amb tancar el negoci dels Estats Units, prohibir que les empreses xineses i les empreses que produeixen aquests programaris de forma lliure i oberta, amb pesos oberts, puguin fer-los a la competència i garantir tirar-se un negoci que per ara no és rendible. I això ho vendran. A veure, no us crida l'atenció que hi hagi un manifest de la Modell i que al cap de minuts Sam Altman, Elon Musk, tots diguin, ah, sí, estic d'acord amb això. Empreses que estan competint, ara resulta que estan d'acord al minut amb un manifest que déu-n'hi-do lo llarg que és i el que proposa.
0: No, i a més, quan els mateixos que poden guanyar que poden guanyar més diners que mai amb l'intel·ligència artificial, demanen que la regulem perquè podria destruir la humanitat, o sigui, qui està escrivint les regles, no? Perquè al final, que els líders del sector demanin trepitjar fre quan estan sent i estan guanyant morterades de diners, doncs a ningú se li escapa de que aquí també hi ha una voluntat de controlar un relat i de protegir-se. És tacticisme, també, no?
2: Sí, bueno, i una cosa molt senzilla, que diuen demanar trepitjar el fre, que el trepitgin.
4: És clar,
2: no? És que... Vull dir que al final ells han creat el Frankenstein.
0: Però és que però ells ja són líders del mercat. Tu ets líder del mercat i dius, ara regulem-ho. No, home, però si ets líder del mercat, què vols regular si ja ho ets?
4: No, però a més han generat un negoci que no és rendible en base a privatitzar el que, disculpeu-me la cita, Marx deia que era el general intellect. O sigui, han privatitzat el coneixement de la humanitat. Tot el que la humanitat ha anat construint al llarg de dècades, que està a internet, s'ho han fet seu. I ara volen posar una barrereta perquè el papa estat, tan liberals que són, els hi permeti mantenir aquest negoci, i això sí, si tu vols accedir a aquest general intellect, paga. Per tant, és una privatització, és com el cercament dels béns comuns del segle XV, però digital. Per tant, sí, desconfiem de tot el que estem llegint.
0: D'acord, i ara en parlem d'això, però el debat ètic també és innegable.
4: És que no ho sabem, perquè com morirà la humanitat, Rigard? És que no ens ho han explicat. És que estem en perill de morir. O sigui, és que tots els mediadors que van entre desenvolupar una intel·ligència artificial, que per ara és una mena de lloro estocàstic parlant xin, i que la humanitat es mori, a mi no me les han explicat. Jo no ho he vist, això. Què agafaran? Començaran a...
2: Jo entenc que la vocació de fer negoci és perfectament compatible amb constatar que hi ha uns riscos, perquè si ara, en aquests moments, vivim en una... Bé, però sí que ens estan explicant que hi ha chatbots, no?, que prenen vida pròpia i que prenen decisions sense que hi hagi darrere una instrucció humana. Si aquests chatbots arriba un moment en què actuen i actuen d'una forma que és incomprensible per la persona humana, doncs és que al final treuen la capacitat d'instaurar sistemes de control.
0: Un exemple,
2: per tant, és un risc molt gran.
0: Un exemple, ja has deixat parlar també, Toni Bolaño.
5: Ah, ja pensava. No, jo m'he dit com vinen a sobre.
4: Vinc de molta energia, disculpeu, nois.
0: Un exemple, perquè aquest debat ho explicava el Frederic a les 8 del matí, no? Hi havia un punt de partida que va ser aquest estiu, quan un model d'OpenAI va hackejar una altra empresa sense que ningú li demanés, no? L'encàrrec no era entrar en aquest sistema, sinó que era aconsegueix aquesta informació, no? I de manera automàtica, aquest model va veure que la millor manera d'aconseguir la informació doncs era hackejar un sistema. En vam parlar amb el físic Roman Urús, al matí de Catalunya Ràdio d'estiu, que forma part del panell de l'ONU sobre intel·ligència artificial. I deia això.
6: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament s'ha doncs, pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de, diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
15: Si l'encàrrec que se li fa és aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública, ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial per aconseguir-lo?
6: Bueno, amb el que hem vist jo diria que sí.
0: Toni.
5: A veure, 2029, les màquines dominaran el món. Això us sona? Terminator, la pel·lícula de 1984. O sigui, no van endevinar el nom de l'empresa, Skynet, però, bueno, estem en això. Però jo discrepo dels meus companys. O sigui, no és una qüestió econòmica, és una qüestió política. O sigui, és com dominar el món, literalment. Com dominar el món? No és val a dir que aquestes grans tecnològiques, sobretot la de Elon Musk, estigui darrere de tota una corrent ultradretana arreu del món. No és gratuït. I ara per què s'estan, diguem-ne, intentant posar el fre? Per què? Què han vist? Bueno, a lo millor, en això el Pau jo crec que té raó. O sigui, és a veure com ens repartim el negoci, com ens repartim tota la història, però no només econòmic, sinó també polític. Bueno, llavors, a partir d'aquí, qui és el... La intel·ligència artificial té un fre ètic? Jo crec que no. Té un fre tecnològic? Jo crec que tampoc. I aquí és on està el problema i on han saltat les alarmes. Perquè si tu ataques a una altra empresa, qui diu que demà l'atacant no siguis tu? Bueno, i després ja han vist el que ha dit el senyor Trump, no? O sigui, què més dona? Això és una tonteria. Aquí només cal guanyar la Xina i punto pelota. Bueno, estem en mans d'un model que no hem vist mai i és el nou imperialisme. No ens enganyem. No ens enganyem. I estem davant d'una situació on els mortals som, diguem-ne, bueno, uns actors. O sigui, la Sara deia, no, ens ajuda a fer les correccions. Això és lo de menys. Això és lo de menys. Sí, això és una eina que, de no res. O sigui, el problema està en si poden, com la pregunta del Freddy, poden aconseguir totes les dades de la sanitat?
0: Sí.
5: O abans, el que parlàvem fora de micro, que ho deia l'Aitor. Bueno, i qui impedeix a la intel·ligència artificial dir un dia, bueno, doncs avui deixem caure tots els avions? Bueno, escolta, això pot passar, és una barbaritat. Bueno, la realitat moltes vegades supera la ficció, eh? O sigui, lo de Terminator és una conya en el que pot venir davant de lo que estem veient, i això anirà pitjor.
7: Això era un off the record, eh? Ara no em deixaran volar.
5: No, no, però és igual.
7: Ara no deixaran volar. El meu DNI.
0: Aquí som una ràdio transparent. Tot el que penseu ho dieu tal qual. Per tant, no...
5: Oh, i tant.
7: No, jo volia compartir amb vosaltres que dèiem que no, si era una qüestió econòmica, política, no? Des de la ciència política, per exemple, una de les coses que moltes vegades llegim i aquells que s'hi dediquen analitzen constantment és com funcionen les nostres societats, no? I en un dels aspectes, una de les variables que s'intenta agafar sempre és com funcionen, des d'un punt de vista de l'eficàcia i l'eficiència, les institucions. Clar, a nivell municipal, nacional, estatal, fins i tot en el nostre cas a nivell europeu, tenim institucions, són més o menys fortes, evidentment ja tenen moments de la història que són més fortes que d'altres, però més o menys van funcionant, les coneixem, són fiables, ens sentim més o menys representats. En el cas de les democràcies, les podem escollir i les podem controlar, no? Què és el que ens està passant en l'arena internacional? Perquè crec que estareu d'acord amb mi que, igual que el canvi climàtic, doncs el tema de la intel·ligència artificial no coneix de fronteres i és un repte de la humanitat. Sigui quin sigui la llengua que tu parles, català o qualsevol altra llengua del món, sigui quina sigui la bandera que tu tens, és un repte per a tota la humanitat. És més, és un repte fins i tot per a aquella humanitat que no en té ni idea de què és això de la intel·ligència artificial, que en tenim moltíssims, val? I que, per exemple, estan patint perquè ens estem consumint l'aigua, no? D'una manera, l'altre dia llegia que dintre d'uns anys serà com si 1.300 milions de persones més en el món estan consumint aigua, no? Un altre d'aquests temes de la intel·ligència artificial. Sigui com sigui, com ens agafa ara mateix això? Ens agafa amb unes institucions internacionals que no són fiables, que no són creïbles, que no són eficaces, que no són eficients, i que fins i tot s'han posat no només en qüestió, sinó que s'estan retirant diners. Els Estats Units s'ha retirat de la OMS. Nosaltres hem conegut moltes d'aquestes internacionals, institucions internacionals com l'OMS, que han estat protagonistes d'aquests micròfons i de molts titulars, perquè hi havia una urgència mundial, no?, que ens afectava tota la humanitat. Però en el dia a dia ocupen a moltíssima gent. Hi ha moltíssima gent que està treballant en aquestes institucions i que fan molt bona feina. Ara, ens està agafant en un moment on, per exemple, el president del món, com si diguéssim, Donald Trump, ha dit que no fan falta límits, que no s'ha de regular res, perquè aquí hi ha una cursa, que és, en el seu dia era la cursa per arribar a la Lluna, que era URSS contra Estats Units, ara és Estats Units contra la Xina, a veure qui és el primer que arriba a la intel·ligència artificial. I ho està liderant una persona que manca bastant d'intel·ligència. Bé, doncs aquest és el món que tenim.
0: Generar un text de 100 paraules per ChatGPT es calcula que consumeix 519 mil·lilitres d'aigua, que això seria una ampolla de líquid.
7: I Ricard, deixa'm que aprofiti aquests micròfons per fer una apel·lació. Igual que hi ha aquestes campanyes per part de les institucions de que cada gota compta, de que paguis l'aixeta quan està rentant les dents, no? Mm-hmm. Jo demanaria, si us plau, que la gent no s'apunti a aquesta cosa de, ai, a veure com era jo als anys 80.

0: controlar la seva vida ni la seva vida política, vull dir, bueno, i no sé si la personal, però sobretot que no pugui controlar la seva democràcia. Ho hem vist en moltes vegades. O sigui, fixeu-vos, a més, la polarització brutal que hi ha en el món. En totes les eleccions no hi ha una victòria aclaparadora d'un cap a l'altre. O sigui, estan sempre... Bueno, ho hem vist aquest cap de setmana a Suècia. O sigui, 175 contra 174 és el resultat que donen les eleccions. O sigui, més igualtat impossible.
1: Igualment, la polarització és diferent. Deixa'm que et digui que els estudis indiquen que, per exemple, la generació dels meus pares... també era una societat molt polaritzada. La gran diferència, no, i que això ha vingut modificat per les noves tecnologies, la gran diferència no és la polarització, és com vivim la polarització. Abans, els pols podien arribar a grans acords. Pols no eren enemics. Avui s'ha militaritzat el debat i són enemics.
2: O qui
1: som
2: controla
1: traïdors.
2: La polarització?
0: Home, és que aquest
2: perquè
0: és
2: estem en mans d'empreses i d'algoritmes d'empreses.
3: Per tornar al tema de la IA... Per tornar al tema de la IA...
4: Que ara parlarem ampliament, digues.
3: No. És a dir, jo no nego que no hi hagi un problema que s'anomena tècnicament l'alineament, no? És a dir, aquesta idea que les IAs han d'anar alineades amb els interessos de la humanitat. Que, a més, hi ha un debat que s'està donant en part de la indústria i també de la ciència al respecte, que és què passa quan els models ja són recursius. Es diu, perquè no sabem res, el problema que és el que li deia abans a la Sara, és que no ho sabem, tot ens ho diuen aquests mateixos que tenen interessos, però es diu que ja estan començant a implementar la recursivitat, és a dir, que els propis programes desenvolupen els programes, és a dir, que ja no hi ha programadors que estan desenvolupant els nous models, sinó que són els propis models que desenvolupen els altres models. Per tant, això és una lògica de desenvolupament exponencial, perquè si els models nous són molt millors, imagineu com poden desenvolupar els models ulteriors, etc. Per tant, jo no estic negant la problemàtica, el que estic dient és que si parlem molt d'això, d'aquesta problemàtica, que és una problemàtica col·lapsista, molt afectista, molt emocional, que ens porta a pensar un altre cop que estem tocant a la fi del món. Hi ha tants temes al voltant d'aquesta qüestió escatològica de la fi del món. Obviem la qüestió fonamental, que és que el model de negoci d'aquesta gent ha consistit en privatitzar el que de tota la vida haurien sigut i hagut d'estar béns comuns. Que ara el que necessiten és el pare estat per constituir-se en càrtel perquè aquest negoci sigui rendible i, per tant, que haguem de pagar per accedir a aquests béns comuns. I aquest és el debat de fons interessant. Tota la resta són especulacions. No sabem si és veritat que la recursivitat existeixi, no sabem si és veritat que l'alineament és un problema per la humanitat tan greu. El que sí sabem és que s'han posat d'acord persones per dir-nos i moralitzar-nos i dir-nos que tenim un problema moral, que són les mateixes que fa 4 dies estaven utilitzant la IA per bombardejar l'Iran, per segrestar el president democràtic de Venezuela, perquè recordo que moltes d'aquestes empreses, o sigui, ara resultarà que els sociòpates tipus Sam Altman i Elon Musk estan preocupats per la supervivència de la humanitat. O sigui, els que s'estan construint búnkers, sí. Perquè hi ha tota una indústria dels búnkers post-col·lapse, no? Que sabem que els tenen, Sam Altman els té, i que s'estan construint llocs per sobreviure al propi col·lapse accelerat que ells mateixos volen detonar, ara resulta que ens han dit que necessiten parar i que necessiten però que jo, els hi posem un fresc. De veritat, però, jo no sé si... Però, ells es poden pensar que la gent és imbècil i pot ser que una part de la gent sigui imbècil, però jo crec que nosaltres no ens podem permetre el luxe de ser-ho.
4: Ara en parlarem. Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño, Pau Llong, i també en parlarem amb un dels màxims experts i referents en intel·ligència artificial a casa nostra, que és el Christian Cantón, que treballa, per cert, al Barcelona Supercomputing Center. Però abans... Fem un cop d'ull a com estan les carreteres.
5: La B23 és la via amb més problemes a aquesta hora. Normalment hi ha retencions en sentit Barcelona a partir de Molins, però avui els cotxes ja s'aturen al Papiol i el trànsit és complicat fins a l'avinguda Diagonal. També hi ha aturades encara a la P7 de Mollet a Barberà, a la Pota Nord a Santa Coloma per un vehicle avariat i a la C31 de Montgat a Badalona.
4: Avui parlarem, com dèiem, d'intel·ligència artificial, però de què més estarem pendent? Redacció, Silvia Solanes.
6: Doncs unes declaracions que ha fet fa poca estona del Colau, el que feia idees de Televisió Espanyola, que acaba de dir que obre la porta a tornar a la política. Bé, de seguida recuperarem aquestes declaracions. També estem pendents de l'inici de curs per als estudiants de formació professional. Seran 5.000 alumnes més que el curs passat. El govern ha triat Lleida per donar el tret de sortida. Anem cap a Lleida. Estela Busons, bon dia.
7: Bon dia. Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, visitarà d'aquí una estona l'institut on ens trobem ara mateix, l'Escola del Treball de Lleida, un gran centre de referència. Comencen el curs 1.100 alumnes, un 10% més que l'any passat. També es reunirà amb l'equip directiu. A les 12, les novetats del curs d'FP al conjunt de Catalunya les presentarà des de l'Ajuntament de Lleida, al costat de l'alcalde Fèlix Larrosa.
6: I avui també pendents del que digui l'enquesta del CIS, que coneixerem a 2:15, sabrem com castiga el PSOE la crisi a Ceuta. Mentrestant, la Moncloa segueix amb la seva agenda més social i avui explicarà que amplia les ajudes del Pla BO d'Ulleres per menors de 16 anys. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, sí, ajudes que ja

0: Estan en vigor de fins a 100 euros per a nens i nenes amb problemes de visió diagnosticats. Segons el Ministeri de Sanitat, un de cada 10 té problemes de visió no corregits per motius econòmics. Els diners poden anar a ulleres, a lentilles o a productes de manteniment, ajudes que estan en vigor fins a finals d'any. Aquest matí, en un acte conjunt, Pedro Sánchez i la ministra Mònica García anunciaran una ampliació.
1: I ho hem sabut fa poca estona. França fa un pas més per prohibir l'accés a les xarxes als menors de 15 anys. Redacció Marc Jurado.
2: Sí, el president francès Emmanuel Macron ha dit via X que ha proposat a la Comissió Europea limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 15 anys a escala europea. Explica que ho ha traslladat a Ursula von der Leyen amb la idea que s'harmonitzi aquesta prohibició. Al juliol, un grup d'experts consultats per Brussel·les havia suggerit prohibir l'accés als menors de 13 anys sense control parental. Dimecres, la presidenta de la Comissió Europea anunciarà la seva proposta legislativa a Estrasburg.
3: Ara sí que sembla que podem sentir el document sonor. Ada Colau.
4: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar. Però el que no vull és estar per estar, no vull mantenir-me per inèrcia en els càrrecs.
3: Són les 9 i 2.
5: La lletra petita.
3: De seguida parlem d'intel·ligència artificial, però abans d'aquesta hora analitzem la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Marc, bon dia.
6: Bon dia, Ricard.
3: La Unió Europea en 5 anys, atenció, perquè ha aprovat 4 vegades més normes que els Estats Units.
6: En concret, 13.000 normatives a Europa contra 3.500 als Estats Units. Parlem de textos legals que cada empresa europea ha de llegir, interpretar, complir i documentar. I quan preguntes a les empreses què les frena a l'hora d'invertir, dues de cada tres europees assenyalen la regulació com a primera barrera. Als Estats Units ho diu una de cada cinc. Aquesta distància no és ideologia. Complir costa diners, temps i gent. I aquests diners no van a màquines, ni a recerca, ni a salaris. Però la lletra petita ens diu que entre 2015 i 2024 Europa va créixer un 1,7 l'any de mitjana i els Estats Units un 2,5. Acumulat durant una dècada, aquesta és la diferència entre una economia que es modernitza i una altra que omple papers per explicar el per què no ho fa. Europa no perd la cursa per falta de talent ni de diners, la perd per excés de reglament.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
7: Dijous, l'Enigmàrius feia "Ens hipotequem per por de l'Altíssim". I la resposta era en deu tem endeutar-se. Avui dilluns, un Enigmàrius per anar entrant en matèria. Pes de cleptòmen, de 4 lletres. Pes de cleptòmen, 4 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
11: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
10: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
12: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
13: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
14: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
15: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
16: Ara amb Lidl Plus tria 200 grams de barreja de 4 formatges a 1,35 i estalvia't un 20%. I estalvia't un 15% en les nostres hamburgueses premium. I recorda't que aquesta setmana amb Lidl Plus pots guanyar una casa. Lidl, val la pena.
17: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. neix el centre d'investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
18: Com et dius?
19: Ferran Adrià.
18: Quina és la teva experiència com a cuiner?
19: Has estat a alguna escola?
18: Has tingut algun mestre?
19: Això és una altra lliga.
18: Això són dos estrelles Michelin.
20: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
21: Estàs posant a tots al límit.
22: Tendreu tots mal.
20: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Atenció! Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
24: Pichi! Che, que bueno que viniste! Che, que bueno que viniste!
25: Encara més.
26: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
27: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
26: On va començar tot.
27: A Catalunya Ràdio.
26: On tot continua.
27: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
26: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
27: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
26: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
27: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
26: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
28: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio ens acompanya la periodista del periòdico Sara González, el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, el periodista Toni Bolaño i l'economista Pau Llonc.
3: De seguida parlem, com dèiem, d'intel·ligència artificial, però abans no ho podem obviar. Les declaracions d'Ada Colau avui a Televisió Espanyola.
4: Segueixo dient que no. Que no vol dir que mai, eh? Vull dir que si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de l'alcaldia de Barcelona, que va ser un repte enorme, va ser difícil, però va ser preciós i vam poder fer un munt de coses, doncs m'ho podria tornar a plantejar.
29: Jo és que estic fibrilant encara, eh? O sigui, després d'això, perquè me'n recordava el 2015...
3: Diu que no, eh? Diu que no.
30: És que diu que no.
29: Però si m'ho demana el poble, això sí. O sigui, clar, qui és el poble, eh? O sigui, i a on? A veure, a mi l'única equació que em surt una mica és a veure el Congrés dels Diputats, perquè a l'Ajuntament de Barcelona, home, me la pesa el talé, perquè la gran líder de l'oposició va sortir corrents, va sortir per cames a l'any de govern, i a l'any que va estar en a l'Ajuntament, en el ple de l'Ajuntament, no va fer massa. Va marxar, llavors, a Catalunya, home, en unes previsions de 6 diputats, no veig jo la Colau, però el Congrés dels Diputats és una gran... sortida, perquè aquí està tot obert. La Irene Montero ha obert ja la cursa el dissabte, proposant-se com a líder de l'esquerra. No ha dit candidata de Podem, això és una cosa molt curiosa en la informació que va sortir del míting. I a partir d'aquí ja tenim oberta tot un tinglado. Però a mi em sap greu que la senyora Colau faci això, perquè ja està bé. O sigui, no pots estar entrant i sortint i dius, bueno, en quin objectiu? I clar, quan dius, si m'ho demanen, insisteixo, el poble, la militància dels comuns, que estan una mica desesperats perquè les enquestes li donen entre malament i pitjor,
3: no, i després home, també hi haurà
29: una mica una pressa de pèl.
3: Per reflexionar sobre l'esquerra, en definitiva, no? Que deia que els càrrecs polítics han de durar poc.
29: Home, doncs no? Porta uns quants anys, eh?
3: O sigui, a veure... Però parlo, per exemple, també per Irene Montero. És a dir, hi ha molta gent que fa molts anys que està liderant l'esquerra, i a més des d'un lloc on, Pau, es veu que no estan atacant els problemes reals de la gent. I per això té els resultats que té.
30: Ah, quina patata calenta que m'has passat. Bueno. No, jo penso que hi ha un tema de fons aquí també, que és... ho planteges molt bé en termes estructurals de l'esquerra. És a dir, hi ha, per una banda, un cert discurs molt moralista i una mica poc assentat, penso jo, que té a veure amb el tema de la rotació, no? De que els polítics han d'entrar i sortir, però ha de ser una dedicació temporal i tot això, no? Perquè si no, doncs bé, sembla que la política, que és la hauria de ser almenys l'art de dedicar-se a la cosa comuna, a la cosa pública, doncs t'acaba podrint, o no ho sé, no? Bueno, això presenta problemes obvis que hem vist tots, que és que hi ha persones que tenen una capacitat de liderar i de comunicar coses que s'envien a la paperera de la història per dinàmiques pròpies, diguéssim, i per tant els lideratges es van afablint, apareixen lideratges que potser no comuniquen tan bé, però bueno, tot es fa en pro d'aquesta rotació, I l'altra cosa és que, precisament perquè aquesta dinàmica no és una dinàmica natural, aquestes persones que s'aparten públicament del lideratge públic acaben tenint un lideratge moral que en el fons és menys democràtic i menys transparent, perquè les organitzacions representen que tenen secretaris generals que no pinten res. L'esquerra ara mateix té secretaris generals que no pinten res. Qui pinta són les persones que han estat apartades, que tenen un lideratge moral i que agafen el micro i diuen A, i llavors les organitzacions van cap allà. I això li passa a totes les formacions d'esquerres avui en dia. I que em perdonin els actuals secretaris generals de les formacions, però això és així. Llavors, Recoi, les dues coses que acabo d'apuntar apunten a que hi ha d'haver si es vol, un plantejament més factible i més honest per part de l'esquerra. Els lideratges, si són positius i si són de persones que estan controlades, que la seva feina està controlada des d'un punt de vista fiduciari, que a més es controla, evidentment, que no s'enriqueixin al seu lloc, doncs no tenen per què retirar-se amb 5 o 10 anys. Poden fer una carrera de 15 o 20 anys dedicant-se a la qüestió pública. El que no té sentit és que les apartem.
3: Quan aprens com funciona la complexitat de la política, després ja et trones en una apartat. Un far moral.
30: No, però pitjor, com deia, pitjor. En un apartat que, a més, té la sensació d'haver estat agreujat perquè ha estat apartat sense que ho mereixi, per tant, està pontificant, anem a posar el cas extrem, Felipe González, no? O sigui, aquesta idea d'estic tota l'estona donant pel sac perquè jo tinc aquest caràcter. El meu caràcter és que el país no pot viure sense mi, la nació no pot viure sense mi, sense la meva opinió.
29: A quin secretari general se referies?
30: Bueno, tots els de l'esquerra catalana.
0: Jo crec
30: tots un darrere l'altre.
0: Jo crec que la conseqüència...
30: Bueno, el cas de Salvador Illa podríem parlar de si hi ha un cert exercici de ventriloquia amb Pedro Sánchez, no t'enfadis, però en qualsevol cas no seria el cas més extrem. No és el que a mi em referia.
0: Jo crec que el que tu expliques és la conseqüència de tenir dependència d'hiperlideratges, que en un moment donat és una fortalesa, no? I hi ha de Colau. En un moment donat va ser una fortalesa el fet de que tingués el partit un hiperlideratge, i parlo de Colau, però podria aplicar-ho a Pedro Sánchez també, per exemple, no? Oriol Junqueras, també esquerra en el seu moment. Però, justament, quan has de buscar un relleu, doncs l'hiperlideratge és un problema. I des del moment en què Colau va marxar dels comuns, el buit per omplir aquest hiperlideratge, doncs no s'ha pogut omplir directament. Aleshores, l'opció d'Ada Colau, la primera opció d'Ada Colau, no és tornar a la política. I això ho sé del cert. Ara,
30: si ho sap la Sara, la Sara sí que és de fiar.
0: No, em puc equivocar. Ningú és infal·lible.
29: No. Però políticament
0: ho sap. Sobre aquesta qüestió. Tot, altra cosa és que hi hagi gent del seu partit que li agradaria, que voldria, que desitjaria que ella tornés i que intenta que torni. Per
3: Com
0: què?
3: Hi ha gent de Junts que voldria que Artur Mas tornés a la política.
0: Exacte. Perquè hi ha un buit molt gran. Hi ha un buit molt gran. És que en aquests moments, de cara a les eleccions generals, Sumar té un problema immens. Ningú s'hi vol posar al capdavant. Un partit que justament un dels mals que ha patit és que tothom es barallava amb tothom perquè volien ser candidats, en aquests moments és una patata calenta que ningú vol assumir perquè les enquestes pronostiquen el que pronostiquen. No? I en aquests moments només hi ha Irene Montero disposada a fer el pas. I per això, ella conscient d'això, ha fet el pas com per evidenciar que en aquests moments no hi ha cap altre dirigent de l'esquerra del PSOE que estigui disposada a sotmetre's fins i tot a unes primàries obertes, que és assumir un alt risc.
1: Sí. Jo és que negaré la major.
3: Un alt risc, perdona, sent eurodiputada, eh? Vull dir que...
0: Sí.
1: Aitor. No, que jo negaré la major, és a dir, jo no crec que Ada Colau hagi marxat mai, vull dir, Ada Colau en aquests moments és presidenta de la Fundació Sentit Comú, que és la fundació lligada als comuns, i per tant no ha marxat mai. Altra cosa és que estigui exercint el sufragi actiu, no? És a dir, que hagi pogut ser votada, etcètera. Val. No hi és a les institucions. Ara, Sara, jo sé que ella ha parlat amb tu, evidentment els polítics parlen amb els periodistes, és una manera que tenim o teniu de conèixer els perfils, de tenir informació, i evidentment ella t'haurà dit que no vol tornar. I efectivament no només t'ho ha dit a tu, sinó que jo l'he escoltat a més d'una ocasió i dient tot el que ella va patir, tots els costos que ha significat també a nivell familiar, i personal.
0: Doncs imagina't si es presentés a les eleccions generals.
1: Però
0: ella és plenament conscient
1: d'això. Però és que nosaltres hem de ser conscients que quan un d'aquests polítics ens està parlant, moltes vegades no hem d'oblidar que són animals polítics. I Ada Colau és un animal polític, que li encanta la política i que se li va donar bé perquè va aconseguir uns resultats espectaculars.
0: Però això, ara com et pots imaginar, no ho
1: oblido
0: mai.
1: Polític, és un animal polític que no té credibilitat, perquè ella, abans d'entrar en política, li van preguntar si entraria en política i va dir que no, i va entrar, i li va fer una OPA hostil a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, i en el seu propi codi ètic van dir que la limitació de mandats havia de ser de 2 mandats, i ella va dir, como me lo pide el pueblo, que era la militància, es va presentar un tercer mandat que aleshores va perdre. Per tant, quan ara ens està dient que no vol tornar, és quan pensa segurament en la seva família i en els costos, però en realitat l'animal polític sempre ha volgut tornar. I jo estic tranquil perquè jo vaig escriure que aquesta senyora tornaria i tornarà.
3: Bolaño, breument, sisplau.
29: Sí, molt breu. Sí, és veritat, ella va dir el 2015, quantes vegades la van sentir quan era líder de la PA, que ella no es presentaria, que no donaria el salt a la política.
1: A la Núria ho va dir.
29: Ho va dir moltes vegades. Jo li vaig fer una entrevista i bueno, em va assegurar que no, que no, que no, 3 dies després, catacrac. El 2023 va passar gairebé el mateix, el poble li va demanar i es va
0: presentar. També ens vam trobar amb Salvador Illa el dia abans de deixar de ser ministre, dient que no seria candidat a les eleccions de la Generalitat, aquí, i això va
29: mínim,
0: passar.
29: Com a mínim hi havia una jugada política que no es podia, diguem-ne, aixecar la llei.
1: O que es baixaria el segon 30% i se l'acaba de pujar.
0: Vull dir que jo... no és circumscrit a una sola persona.
3: No m'obriu balons, això, perquè si no...
29: Això, bueno, en fi, aquí tindríem molt que dir. Però, a veure...
3: No, però té raó la Sara, vull dir que això és un...
29: El senyor...
3: Si ens posem a fiscalitzar, no queda ningú viu.
0: Quantes vegades s'ha presentat junts a una campanya electoral dient que Puigdemont tornaria i no ha tornat? Vull dir que és una constant a la política el fet d'anunciar una cosa que després no es produeix.
29: A veure, senyora Colau, sí que va tornar. No ha fet aquesta entrevista a la Gemma Nierga.
1: Curt, però va tornar.
0: El 2017 no va tornar.
29: A veure...
3: No, va.
29: La senyora Colau no ha fet aquesta entrevista a la Gemma Nierga si no tingués la idea de deixar aquesta perla. O sigui, a veure, no ens enganyem, o sigui, no...
0: No, amb això sí que et dono la
29: no descobrim la sopa d'all, eh? O sigui, ella ha vingut a dir això. Home, insisteixo, això vol dir que estan intentant tenir un revulsiu increïble i perquè a Sumar no troben un candidat. Ara, si la senyora Colau és la candidata de Sumar arreu d'Espanya, ahí lo dejo.
3: Són les 9 i 17, anem a parlar de coses més serioses. La Xina s'ha sumat aquesta matinada a les veus que demanen que es reguli i es repensi el desenvolupament actual de la intel·ligència artificial. És el darrer d'una sèrie de pronunciaments en aquesta mateixa línia que inclou també els màxims responsables del sector, però no Donald Trump, que no ho veu necessari. Tot això després que ex-treballadors d'una de les empreses punteres del sector, Anthropic, alertessin de l'amenaça que suposa la intel·ligència artificial directament per la supervivència de l'espècie humana. Anem a connectar amb la redacció. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sobretot un dels treballadors, un investigador, es diu Jacob Coxon, investigador, com deies, d'Anthropic, que plega i en una publicació a les xarxes socials diu que les empreses estan jugant amb la vida de les persones fins al punt que, diu ell, el risc que la intel·ligència artificial ens mati a tots a finals de la dècada és un risc molt real.
5: So the precise scenario sounds a little bit like science fiction. Sounds like something that's not real, but I think it's frighteningly real and it's easiest to understand.
2: Sembla ciència-ficció, però és esfereïdorament real, deia Coxon a la CNN. Això va ser fa tot just uns dies i el cap de setmana arribava aquesta carta que deia abans, 3.800 paraules al manifest del conseller delegat d'Anthropic, de Dario Adomei, on reclama controls més estrictes, avaluacions externes i coordinació entre governs. Per cert, ell diu que hi hauria d'haver-hi també els règims autoritaris aquí.
6: It's a warning sign. It's a warning sign that we need to slow down. We need to make this technology carefully and we need to make sure that the
2: És un senyal d'alerta, deia Dario Amodei, el conseller delegat d'Anthropic. Tot això d'on ve? Doncs ve de diversos incidents en què diversos models d'intel·ligència artificial, d'alguna manera, han actuat pel seu compte. Un dels casos que més ressò ha tingut va ser aquest estiu, va ser aquest mes de juliol, un model d'OpenAI que va hackejar un sistema sense que ningú li demanés. El que se li va encarregar va ser que trobés una informació en un entorn concret, amb una connexió exterior limitada. Pel seu compte, aquest model va decidir buscar la sortida, trobar-la, sortir, entrar en aquest sistema d'aquesta altra empresa, que es diu Hugging Face, saltant-se els seus sistemes de seguretat. Arran d'allò, l'Institut de Seguretat de la Intel·ligència Artificial del Regne Unit va dir que aquest és el cas més greu perquè és la primera vegada on s'han vist els riscos d'una manera tan clara en el món real.
3: I a tot plegat en volem parlar en aquesta hora especial amb diferents experts. Un d'ells és Christian Canton, que és director associat del Barcelona Supercomputing Center. És un dels màxims experts també i referents en intel·ligència artificial a casa nostra. Christian, què tal? Bon dia.
7: Bon dia.
3: I gràcies per acompanyar-nos. Estem sentint aquests dies moltes versions. D'entrada, com d'útil és la intel·ligència artificial per a les nostres vides?
7: Molt. Avui en dia veiem que la intel·ligència artificial la tenim a tot arreu, des dels nostres centres de supercomputació, com el BSC, fins al raspall de dents. La IA està transformant la forma en com ens relacionem amb el món, en com ens relacionem amb les persones, les nostres indústries, les nostres capacitats. Per tant, hi ha un avantatge d'aquesta intel·ligència artificial en el nostre dia a dia, no hi ha dubte d'això.
3: I diries que les empreses que treballen amb intel·ligència artificial estan cuidant, tenen prou precaució dels perills que pot suposar aquesta eina?
7: Bueno, jo crec que hi ha una aplicació diversa, depèn de l'empresa. Hi ha empreses que sí que realment s'hi estan esmerçant esforços, com podem veure Anthropic, ho està fent força bé, i trobem d'altres empreses que no nombrarem on la seva contribució, bueno, és més laxa, perquè al final del dia estem parlant d'empreses que han de mostrar beneficis, i a vegades quan han anat a retallar cantonades la retallaran per on puguin, i a vegades la seguretat és on malauradament aquestes retallades succeeixen.
3: Clar, però això sempre ha sigut així. Google també era una empresa, per exemple, no?
7: Correcte.
3: És a dir, per què ara hi posem l'accent en les empreses i abans no? Perquè el risc és més alt.
7: Perquè el risc és més alt, i també perquè la intel·ligència artificial, els grans avenços s'estan desenvolupant en aquestes empreses que tenen unes normes de joc que són corporatives. Al final del dia veiem que aquest gran progrés ja no succeeix a les universitats o als centres de recerca, sinó que s'ha desplaçat en grans corporacions. I aquí les normes del joc canvien. I aquí és on, òbviament, veiem comentaris com el del Daria Madei, on realment hem de buscar una forma de jugar tots junts per poder realment aportar aquest benefici de la intel·ligència artificial d'una forma coordinada.
3: Mm. Clar, però diu un home que ja és líder en el mercat.
7: Correcte.
3: Per tant, quan tu ets el líder del mercat i dius ara anem a regular-ho, diguéssim que vas amb les cartes una mica marcades.
7: Sí, però fixa't que algú que ja estigui al líder del mercat et digui posem-hi compte, vigilem que això se'ns pot escapar de les mans, és revelador. Perquè realment podria no fer-ho, d'acord? I realment està posant el crit al cel, escolteu, vigilem, aquí hi ha alguna cosa que hem de plantejar-nos-ho seriosament.
3: Però no hi veus una estratègia empresarial de protegir-se fent aquest missatge? Perquè al final sap que a l'hora de negociar ell tindrà la paella pel mànec, perquè si no es posa d'acord, doncs escolti'm, no regulem res, i jo ja ho he intentat.
7: Bueno, aquí hi ha varis nivells d'interessos creuats, però crec que el motiu és molt legítim, més enllà del corporativisme d'Anthropic, de com pensar aquesta estratègia global. I el fet de que sigui un dels primers que ho ha vocalitzat, i hem vist grans respostes d'Elon Musk, del president Trump, fins i tot de la Xina aquest dematí, crec que és prou revelador.
3: Explica'm com el Barcelona Supercomputing Center treballeu, per exemple, en el dia a dia amb la intel·ligència artificial.
7: Al Barcelona Supercomputing Center, pues, toquem la ciència, realment nosaltres fem ciència, i amb la ciència, òbviament, utilitzem l'intel·ligència artificial. Tenim grans models d'IA, per exemple, el model del català, l'AINA, o el de l'espanyol, i les altres llengües cooficials, que és l'ALIA, però apliquem la IA a la medicina personalitzada, al canvi climàtic, tota una colla de branques de la ciència que realment la utilitzem de forma extensiva. I tenim un angle responsable. Quan fem IA, realment pensem en aquestes connexions. Com aquesta IA es pot utilitzar de forma correcta, de forma responsable, i no trobar-nos en situacions que poguessin ser més complicades. D'això, des del dia 1, tenim molt clar que hem de fer-ho bé.
3: És a dir, treballeu en termes de seguretat.
7: Tenim un laboratori, per exemple, de tecnologies duals, on realment apliquen la IA a temes que podrien ser sensibles, i també, com us deia, des del dia 1 hem tingut molt clar que ho hem de fer d'una forma responsable.
3: Clar, aquí hem sentit, per exemple, no, que està en perill la humanitat. Hem sentit frases que són molt dures d'assimilar. Bueno, què vol dir?
7: Jo diria que és complicat fer aquesta separació. Òbviament, hi ha escenaris molt, molt catastrofistes, tipus Terminator, però és molt difícil de quantificar, i és molt difícil d'arribar a pensar com això pot arribar a succeir.
3: Però armes biològiques, per exemple, es podrien crear amb la IA? És a dir, organismes vius, microbis o bactèries, no?, que poguessin crear malalties de forma intencionada, que acabessin amb bona part de la humanitat?
7: Mira, quan jo estava a Facebook, jo portava la part de la companyia que s'encarregava d'aquest tipus d'escenaris. I al final del dia, aquest tipus d'IAs no deixen de ser una eina més dintre del calaix d'eines que té un actor. Pots ser un actor malintencionat, no? Tu pots dir, escolta, anem a modificar aquest virus per fer aquest tipus d'acció. I aquí hi ha una mica la complexitat de definir si la intenció és positiva o negativa, perquè pot ser un estudiant de biologia que estigui intentant entendre com aquest patogen pot evolucionar. Però sí, la IA pot ser utilitzada per intentar ajudar a grups amb intencions nefàries. Per tant, s'ha de controlar. I sí que pot arribar a ajudar en alguns casos.
3: Però podríem estar en un cas semblant a la bomba atòmica, per exemple?
7: Bueno, és complicat de dir, però realment sí, tenim una IA que, imaginem-nos, una IA que ho ha llegit tot, que ha llegit tots els articles científics, és capaç de connectar tots els punts de la ciència. Hem vist aquest fa recentment com s'han resolt grans problemes matemàtics que es pensava que eren gairebé impossible. Si això ho extrapoles al risc d'armes nuclears o armes biològiques, òbviament que una IA mal emprada pot arribar a portar avantatges en grups que tinguin males intencions. Per tant, sí, s'ha de vigilar perquè realment pot portar escenaris complicats.
3: El director executiu d'Anthropic feia aquesta crida.
8: I think there's some chance that things go wrong.
9: Crec que pot passar que les coses surtin malament, però crec que és més revelador pensar que aquesta probabilitat ens obre diversos camins. Si agafem el camí correcte, llavors la probabilitat que alguna cosa surti malament és molt baixa. I si agafem el camí equivocat, llavors la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Per tant, centrem-nos en la nostra habilitat per escollir el camí correcte.
7: Bueno, és una separació interessant. Jo crec que també s'hauria d'afegir que a la part que desenvolupem capacitats d'IA, que són meravelloses avui en dia, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Que realment, si algun dia ens trobem en un escenari que sigui molt complex o que pugui implicar un risc, tinguem mecanismes de seguretat que ens permetin poder-ho solventar. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs podem trobar-nos que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer... Pues bueno, catàstrofes.
3: I que ho pugui fer per ella mateixa?
7: Aquí sí que no, aquí no t'ho compro. Aquí jo crec que la part aquella de que la IA pren consciència i fa quelcom que no s'esperava, que no se li havia demanat, jo crec que no hi som encara. Jo personalment crec que no hi arribarem ni en la pròxima dècada.
3: T'ho preguntava per l'exemple que posava el Frederic, no? d'aquesta empresa aquest estiu, que va haver-hi un model d'OpenAI que va hackejar una altra empresa sense que ningú li demanés. Bàsicament se li va demanar... aconsegueix aquesta informació. I ella va deduir que per aconseguir-la havia d'entrar i hackejar el sistema.
7: Exacte. Tu no has donat prou paràmetres. Tu li dius, fes això i la IA utilitza totes les eines.
3: Tot s'hi val per la IA.
7: Exacte. A no ser que li donis paràmetres, dius, tu no pots fer això. O aquestes eines que tens aquí no les pots utilitzar. Si tu li dones ampli ventall perquè faci el que vulgui, òbviament et pots trobar en situacions que diguis, ostres, això no m'ho esperava, has aconseguit el teu objectiu, però el medi no la fi ha justificat els medis. Per tant, aquí pues, això se li ha d'explicar. Això no ho pots fer. La IA realment no pensa per si mateixa. Segueix instruccions en la millor de les seves habilitats i utilitzant totes les eines que tingui a la seva disposició.
3: Li preguntàvem aquest estiu al físic Roman Orus, que forma part del panell de l'ONU sobre intel·ligència artificial, i deia això.
10: El que ha passat ha estat dins d'un entorn més o menys controlat, no? I efectivament doncs, s'ha pogut detectar temps, etc. Però el que hem de fer ara mateix és com hem de diguem-ne, entrenar aquestes intel·ligències artificials per tal de que no facin això.
11: Si l'encàrrec que se li fa és... aconsegueix les dades de tots els catalans i catalanes a la sanitat pública... ho té raonablement fàcil, un model d'intel·ligència artificial, per aconseguir-lo?
10: Bueno, amb el que hem vist, jo diria que sí.
7: Jo diria que dependrà de les capes de seguretat que tinguem en els nostres...
3: Però ara mateix, vostè ho coneix, això. Potser no directament, però sí que es fa una idea de com està la seguretat pel que fa a les dades de salut dels nostres ciutadans. Això podria passar amb certa facilitat?
7: No. De facilitat no, òbviament. No ho crec, sense tenir una auditoria profunda.
3: I dades bancàries de la gent, tampoc.
7: Tampoc. Jo crec que encara tenim, el que deia, el camins paral·lels, la seguretat que tenim avui en dia és prou robusta perquè la IA encara doncs, potser no pugui crear escletxes, però òbviament hem de continuar fent que la IA i la seguretat que ens acompanya als nostres sistemes realment vagin a la part per evitar aquesta disparitat.
3: Deixem posar l'accent també a les empreses. Vull saludar aquesta hora la Cristina Aranda, que és consultora en intel·ligència artificial i també cofundadora de Mujeres Tech. Cristina, bon dia, buenos días.
12: Buenos días, bon dia.
3: I gràcies per acompanyar-nos. Tu treballes com a consultora d'intel·ligència artificial a empreses.
12: Sí. Yo vendía a empresas soluciones de procesamiento de lenguaje natural parecidas a GPT mucho antes de la pandemia. Y además soy doctora en lingüística, así que conozco un poquito cómo trabajan estos large language models, estos sistemas.
3: ¿Y cómo está avanzando en aquest àmbit? ¿Qué es el que et demanen més les empreses?
12: Pues estas empresas, yo la pregunta de inicial es ¿por qué ahora? Porque quienes llevamos trabajando mucho tiempo aquí en este ámbito, venimos demandando una regulación. Esto no puede ser un Fórmula 1 que vaya por ahí a lo loco, ¿no? Tiene que ser regulado, porque impacta en la salud mental de los adolescentes, impacta también en democracias y en muchas. Y además, no es baladí que sea justo ahora cuando quieren salir a bolsa estas empresas, donde tienen que les van a exigir transparencia. Entonces, como no pueden ser transparentes, porque es una de las grandes verdades ocultas, y tienen que ser responsables, y además esto tampoco lo disfrazan un poco de como lo mismo que conocemos lo de ethical washing, ¿no? Lavado ético, pues yo lo llamo lavado ético, porque lo mismo que conocemos green washing, ¿no? Estas empresas que dicen, no, nosotros cuidamos el medio ambiente y luego descubres que no, esto es lo que están haciendo estas empresas, ponerse este disfraz de personas buenas, de que quieren responsabilizarse de ese impacto bueno, cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual, están chorizando conocimiento o, por ejemplo, también incumpliendo pues esta meta recientemente por utilizar estos algoritmos, con lo cual si te vas a recibir denuncias millonarias y vas a salir al mercado, donde estos inversores e inversoras te van a exigir esa transparencia. Y además luego puede llegar cualquier juez que te diga que tienes que cambiar tu algoritmo, con lo cual va a cambiar esa también tu producto, pues es un gran impacto. Entonces, yo creo que es una mezcla de muchas cosas, pero sobre todo de esto que qué casualidad, que justo cuando iban a salir a bolsa están poniéndose el gorro de gente buena.
3: Perquè amb la teva feina tu hi veus riscos potencials que puguin tenir amb la IA?
12: Claro, sí, ya los vemos. Y hace tiempo que se usa la IA con uso bélico, por ejemplo, en los drones, o con la planificación y predicción para hacer más eficientes los ataques, o ya en espionaje y muchas, o el impacto, las fake news, que yo, paparruchas, ¿no? Los deepfakes, todas estas cuestiones que impactan en la sociedad, claro que sí, y lleva tiempo impactando de forma silenciosa o ya de forma ya más obvia, ¿no?
3: El Financial Times també deia fa uns dies que la inversió a les empreses tecnològiques en aquests centres arribarà als 7 bilions de dòlars al 2030.
12: Claro, pero eso es una inversión bestial y tienen que ser transparentes y también los inversores quieren seguridad.
3: Seguridad.
12: Seguridad en lo que están invirtiendo, saber en lo que están invirtiendo. Porque las propias empresas muchas no saben cómo funcionan sus propios sistemas. Están invirtiendo.
3: Això és una inconsciència, és a dir, que una empresa no sabe com funcionan els seus sistemes de seguretat, vol dir que no està fent bé la feina, no?
12: Bueno, y entonces ¿por qué no están pasando las cosas que están pasando? ¿No? Muchos de estos sistemas son con tecnologías de deep learning, de que las propias máquinas van entrenando a sí mismas. Entonces, como no se les ha regulado, no se les ha pedido determinadas, pues unas guías, unos hitos, pues es muy complejo. De hecho, es más fácil lanzar una IA al mercado que un juguete o cualquier producto.
3: I una pregunta ja més directa pels empresaris que ens estiguin escoltant. Tu aconsellaries ara a les empreses invertir actualment en IA?
12: Claro, a ver, yo no soy ni tengo certificación del CMV, ni soy broker, ni puedo aconsejar esto, porque luego vete a saber si dicen, oye, que Cristina Aranda ha dicho que invirtamos. Yo no soy una IA generativa, que yo no sé quién hay detrás aconsejándome si invertir o no.
3: És Cristina Aranda, consultora d'intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech. Gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
12: Moltíssimes gràcies per invitar-me, un saludo.
3: Sara.
0: Sí, deia senyor Cantón que veu difícil que hi hagi intel·ligències artificials que sense una ordre humana prenguin decisions per elles mateixes. Però jo li voldria preguntar si pot passar que la capacitat de créixer de la intel·ligència artificial, que està entrenada per millorar-se a una velocitat exponencial, vagi més ràpid que la nostra capacitat per posar-hi límits. Perquè si una cosa hem vist és que la capacitat regulatòria d'aquells que volin regular, perquè només Unió Europea ha parlat de regulació, els Estats Units no està en aquesta línia, la Xina tampoc ho està, i igualment, quan la Unió Europea s'ha posat d'acord en regular, per exemple, les xarxes socials, quan ha arribat la norma resulta que ja queda obsoleta perquè la tecnologia ha passat per davant. Per tant, pot ser que fins i tot en el moment en què diguem anem a regular-ho, ja no tinguem capacitat perquè no som ni tan sols capaç d'entendre com funciona aquesta IA?
7: Possiblement. Veiem que les capacitats de créixer i d'aprendre de la IA són exponencials, com tu ben dius. La IA és capaç de millorar-se i generar el següent model en qüestió de dies. Una regulació que permeti posar una mica de seny és important. El problema és tant que som lents. El problema és que les regulacions arriben tard, no? I a vegades arriben massa d'hora. I no, per exemple, les meves regulacions d'IA no tenien IAs prou potents i ara les estaven regulant. I ara estem anant massa, massa poc a poc. I és important entendre que si aquestes regulacions arriben massa tard, el que podem tenir és que comencin a obrir-se disparitat entre diferents països, entre diferents blocs. Aquells que tenen accés a l'energia o a les dades necessàries per crear aquestes IAs, doncs tindran un avanç més ràpid. I això pot ser un avanç geopolític, un avanç econòmic, mentre que d'altres no. I hem de tenir molt clar com regulem això, perquè si no el que ens podem acabar trobant és tenir forats, països que realment vagin molt ràpid, riscos que creixin d'una forma descontrolada o fins i tot que puguin donar avantatges competitius en àmbits geopolítics. Avui en dia ens trobem que el món està calent, el món trobem conflictes per tot arreu. La IA arriba en un moment molt interessant, a més a més quan aquests conflictes són cada vegada més intensos. Aquí és on jo crec Catalunya, Espanya, Europa, diria el món, ha de regular, i ha de la regular ràpid. Aquí si no podem passar anys que si la barretina a la dreta, que si la barretina a l'esquena. Aquí hem de dir, escolta, què és l'important? Quines són les coses crítiques on volem definir les línies vermelles? De la mateixa forma que es va regular, no podem clonar éssers humans. Això està prohibit. aquí, i fins i tot la Xina ho va acceptar, això no es ve, hi ha algunes regulacions més sobre aquesta línia, no la podem creuar. Què és aquesta línia vermella per la IA? Fins on podem definir-la? I després, ser molt rígids a l'hora de realment imposar aquestes normes, que diguis, no, quina és la sanció? Què passarà si tu ho fas? I ara mateix no tenim. Aquestes normes són molt laxes perquè, òbviament, hi ha un aspecte econòmic. Estem creixent molt ràpid. Aquestes grans companyies tenen grups de lobbistes importantíssims. No vols endarrerir-te. I després tens que, si t'endarrereixes, tens altres blocs com la Xina que no s'esperaran i possiblement et passaran pel davant. Per tant, tenim un joc d'interessos creuats molt interessant.
3: Anem a fixar-nos precisament en el paper de la Xina. Frederic Vincent, redacció.
2: El diari oficialista xinès Global Times acusa part de la comunitat tecnològica dels Estats Units d'aprofitar aquest neguit als Estats Units per als riscos de la intel·ligència artificial per aprofitar-ho, diu, per alentir el desenvolupament de la tecnologia al país, a la Xina, i desplegar el que qualifica d'un manual de guerra freda contra la intel·ligència artificial xinesa. L'editorial del Global Times acusa el responsable d'Antròpic, Dario Amodei, de defensar que les democràcies no han de ser ingènues, però que en realitat el que està proposant, diu, estrangular és estrangular el desenvolupament xinès, ampliar a partir d'aquí l'esquerda tecnològica entre un país i l'altre i després proposar negociar amb Pequín un alentiment també del sector.
3: Doncs és interessant això també, perquè al final posa manifest doncs, que també hi ha una batalla per veure qui té més potència ara mateix en aquest món, que durant molts anys els d'Europa han mirat als Estats Units, veiem com trontolla per les polítiques de Donald Trump, i veiem com la Xina doncs ha anat fent la seva i s'ha convertit realment en una potència econòmica mundial molt, molt important. Aitor.
1: De fet, jo diria que segurament és la constatació de que la Xina ens ha passat per davant als Estats Units. Europa ja la dono per descomptada, però en els Estats Units, no? I els Estats Units sap que té data de caducitat el que és el seu lideratge, el seu lloc número 1 com a superpotència. Ho ha estat com a superpotència a nivell militar, econòmic, polític, demogràfic, no? I sap que la Xina li pot passar pel davant en molts d'aquests aspectes, també a nivell tecnològic. De fet, jo m'aniria a la Xina aquest desembre i ja m'han dit, veuràs ciutats que en el nostre imaginari són les ciutats que ens deien que veuríem, no?, a les pel·lícules. Dit això, el model tecnologia, seguretat i ètica no és nou, és a dir, és un model que ha vingut acompanyat de la majoria de tecnologies. Jo ja tenia apuntat aquí, més que res, perquè per ser honest, el tema de la clonació, però, per exemple, també el de l'urani, no?, que forma part també d'un dels conflictes que tenim al món occidental amb Iran, o que és l'excusa, més que res, no? Però l'urani també té aquesta història, no?, perquè venim de Nagasaki, d'Hiroshima, no?, amb els efectes devastadors que allò va tenir, i la comunitat internacional va dir, escolta'm, aquí hem de posar doncs unes regles del joc, i efectivament eren unes regles del joc que es van posar en funció dels interessos de la nostra part del món, però un cop la nostra part del món ja l'havia fet servir. Per tant, és exactament igual que el que està passant amb la intel·ligència artificial, amb una diferència. Abans eren els estats, ara són les empreses, però és que això és coherent amb el món que tenim. És que avui hi ha empreses que la seva riquesa és molt més gran que la del PIB de molts estats. Aleshores, la pregunta que jo li vull fer com a expert, no?, és a dir, si vostè hagués de fer una carta als Reis, vostè creu que s'ha de crear un organisme que digui això és com un taulell d'aquell del risc, no? Això és com un taulell del risc, i les cartes són aquestes, els jugadors poden ser aquests i aquestes són les normes. Vostè creu que ha d'haver aquest organisme, i si coneix si en la comunitat internacional també per part d'empreses o lobbies hi ha un moviment que no coneixem perquè es creï aquest organisme que posi les regles del joc.
7: Jo crec que sí, que ha d'existir un equivalent a les Nacions Unides per poder tractar problemes com aquest, com la intel·ligència artificial, que a més també s'estan desenvolupant d'una forma molt ràpida i estan creant diferents velocitats a diferents llocs. Com bé deies, la Xina en un passat la veien com... La Xina copiava i ara la Xina innova. I realment la Xina, pel fet d'haver-se trobat privada moltes vegades aquests xips que venien d'Estats Units, els ha fet accelerar i ja tenen els seus propis xips que són capaços de competir amb els nostres americans. Els models xinesos són tan bons com els models americans. Crec que encara els hi queda, perquè si ens fixem tots els desenvolupaments, els grans desenvolupaments científics que hem vist aquest estiu en temes de matemàtiques o de ciències, han succeït encara als Estats Units. Per tant, veiem que hi ha un petit avantatge encara als Estats Units. Però sí que crec que és necessari que tothom s'ha de sentar i entendre com aquesta IA pot modificar la forma en què tenim d'entendre el món, com pot modificar aquest taulell de risc que dius tu en les pròximes dècades, no? I com entendre com tothom hi juga, perquè el que no podem pensar és solament la Xina, els Estats Units i Europa, quin paper hi jugaran, perquè tens un món més gran, tens la Índia, tens Àfrica, tens Amèrica Llatina. Clar, el que hem d'entendre és com aquesta IA pot beneficiar tothom. I finalment, aquesta IA normalment es nodreix d'energia i es nodreix de dades, no? Què passarà el dia que les nostres necessitats d'electricitat siguin tan grans que no les puguem suplir? Per on començarem a retallar? Quan se'ns acabin les dades, per on començarem a retallar, no? I entendre una mica tots aquests trade-offs i realment optimitzar.
3: Ha parlat, per cert, fa poca estona, el ministre de Transformació Digital a Televisió Espanyola, Òscar López. Tania?
13: Sí, ha parlat precisament de tots els temes que esteu comentant. Ha destacat que la IA ben regulada pot tenir bones aplicacions, per exemple, en la medicina. Treu pit, diu que Espanya està al capdavant en la regulació en aquest sector i apunta que les veus que estan ara parlant doncs, busquen un acord internacional i ho comparen amb l'energia nuclear. Sentim-lo.
14: Però hi ha una altra analogia que s'utilitza moltes vegades que fos l'energia nuclear, que és la primera tecnologia on hi ha un acord internacional de no proliferació. Jo les voces que escucho estos días me suenan un poco a eso, me suenan a buscar algún acuerdo internacional que nos permita, digamos, limitar los riesgos de la inteligencia artificial.
13: I també ha respost a Trump, sabeu que no vol parar aquesta cursa amb la Xina i li deia això.
14: Yo creo que Donald Trump no ha escuchado a los que están desarrollando la inteligencia artificial, porque en realidad los punteros son cuatro, son los que saben de verdad lo que está pasando. Y ellos están diciendo que se puede escapar de su control, el suyo, del que lo están desarrollando. Por lo tanto, yo no sé si Trump es consciente de lo que está diciendo.
3: Tot plegat, n'estem parlant avui amb Christian Cantón, director associat del Barcelona Supercomputing Center i un dels màxims experts també i referents en intel·ligència artificial a casa nostra, juntament amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Pau.
15: Sí, bueno, un parell de coses. La primera és això, no? La reacció de la Xina, com que està sent molt en calent, a mi m'està costant d'escrutar quina està sent. Al principi deia, no sé si ho he malinterpretat, que semblava que s'alineaven amb la petició de restriccions o de frenar, però també hi ha la informació que ha llegit el Frederic, no? Que diu bàsicament que Modei demana cooperació global per frenar el ritme, podríem dir, però alhora està reclamant, és a dir, Xina denuncia que alhora està reclamant a Washington més restriccions de xip contra la Xina, mesures contra els laboratoris xinesos, per tant, en el fons, aquí el que es diu, i és cert, a Modei, que és el que estava intentant explicar abans, es demana moderació, però alhora mantenir l'avantatge tecnològic dels Estats Units. Per tant, qui no està interessat en que hi hagi un pacte internacional que faci viable aquest control del que tothom està parlant, no és la Xina. I en aquest sentit, dos arguments més, perquè és que sempre parlem de la Xina amb menys preniment, amb eurocentrisme, amb superioritat moral... Quan li concedim algunes coses és, bueno, que abans copiava i ara ja no copia perquè innova. No, la Xina està demostrant en molts àmbits tenir una consciència de el que significa una cooperació de mercat entre iguals molt més desenvolupada que els Estats Units. I hem vist, per exemple, en el cas de la IA, la Sara abans deia la Xina està en contra de la regulació. No és veritat. És el règim operativament en termes d'IA, i segur que l'expert ens ho pot confirmar i està dient que sí amb el cap, més exigent del món per ara. Passa que no ho coneixem. O sigui, els requisits d'avaluació i de seguretat prèvia són molt més grans que no pas amb les empreses americanes, hi ha doble etiquetatge visual i incrustat dels continguts generats. O sigui, la IA xinesa és molt més segura i està molt més controlada que no pas els models nord-americans. Un. I dos, hi ha un senyor que s'ha despertat i ha fet una carta dient que s'ha de controlar això quan la Xina va convocar el juliol de 2026, fa 4 dies, l'Organització Mundial de la Cooperació en Intel·ligència Artificial i va convocar un munt de països del sud i que va intentar alinear-los en la línia del que estava defensant abans, de la IA com un bé públic, la IA no com un model de negoci. Llavors no en vam parlar. No en va parlar ningú. Xi Jinping, que vaja, jo crec que és una persona que deu tenir el seu poder, doncs defensa precisament el model d'IA que avui estan defensant, llavors no ho deia ningú. I la Xina, bueno, la Xina. Ara ho defensen aquests senyors que bàsicament el que volen és tancar i cartelitzar la seva indústria per fer negoci i expulsar la Xina, mentre porten anys i anys i anys disciplinant la indústria xinesa, batant els xips, etcètera, una guerra comercial escarosa i molt antiliberal, per cert, i ara sí. Ara ens hem adonat tots que la IA té uns certs perills. És que, de veritat, aquest debat m'irrita, perquè és un debat eurocèntric que es planteja en termes de donar veracitat. El nostre company expert deia, és revelador que ara hi hagi aquesta carta. Sí, és revelador de què? Què és el que revela? Què és el que manifesta? Manifesta preocupació per l'espècie humana d'aquesta gent? No, manifesta preocupació per un sector i un model de negoci que, insisteixo, i això sí que és la pregunta que voldria fer, perquè si no sembla que no vulgui fer una pregunta,
30: No sé si comparteix l'idea que el sector de moment no ha demostrat tenir un model de negoci. Precisament perquè hi ha empreses que produeixen software lliure, software que es pot distribuir de forma molt més barata en el preu per token, etc. El que està clar és que aquesta gent no tenen un model de negoci i estan cremant fluxos de caixa de forma brutal. Això suposo que estem d'acord. És cert, per tant, que el que pot revelar aquest posicionament és que l'única manera que tenen de generar un model de negoci és tancant la indústria i expulsant els seus competidors lliures i xinesos. Podria ser aquesta l'estratègia, podria ser això el que revela la carta.
7: És una forma de veure. Diguem que aquesta carta no és la primera, eh? Hi han haver-hi diverses cartes anteriors del Jeffrey Hinton i d'altres que amenaçaven amb els riscos existencials de la IA fa 2 i 3 anys. O sigui, això no és nou. Que això sigui una estratègia de posicionament d'Anthropic és possible. Veiem que la Xina està produint uns models open source molt bons, que, com bé deies, tenen uns nivells d'escrutini per evitar realment complexitats derivades de la seguretat. Tindran altres problemes. Potser tenen capes, escolta, de biaixos culturals. No t'ho trec. Però, bueno, fan models molt bons. El fet de que avui en dia es produeix aquesta carta, traient de part quines són els posicionaments estratègics, jo crec que és important. Perquè ha elevat el to a un punt on tothom n'està parlant. Perquè aquestes dues altres cartes que van publicar fa 2 anys ningú en va parlar, o sigui, parlar molt poquet. Dins de la nostra comunitat, sí, que va ser un problema candent, però no va passar d'aquí. Jo crec que hem d'aprofitar aquesta percepció que ara tothom, aquesta awareness que tothom en té sobre aquesta carta, per parlar-ne, perquè dèiem abans, escolta, anem a crear els instruments regulatoris que ens permetin poder jugar tots iguals, incloent la Xina, incloent la Índia, incloent totes les varietats culturals, perquè al final del dia aquests models que es poden acabar és empobrint la cultura dels seus usuaris, perquè no deixa de ser uns models anglosaxons centrats en aquest tipus de cultura. Per tant, hi ha molts aspectes que estem delegant en grans monstres corporatius, que al final del dia l'únic que interessa és el return on investment, al final, quants diners hem guanyat i quants hem invertit, però això s'ha convertit en una qüestió social. I quan traspassem aquests límits és on realment ha d'entrar la política, ha d'entrar la societat civil. Ha d'haver-hi un debat intens i, finalment, una regulació que podem executar i realment créixer tots junts. Si no, d'aquí 10 anys tindrem un debat bastant més complicat.
3: I no hem parlat de l'educació, també. Exacte. Aquí també hi té un paper capdalt, no? Aquest cap de setmana, per exemple, hi havia també una entrevista a un dels responsables de l'informe PISA, que alertava de que la intel·ligència artificial, al final, el que ens obliga és a deixar l'aprenentatge a una altra banda, no? I com que aprendre vol dir esforç personal i dubte, doncs si la màquina ens dona tot mastegat, doncs no tenim cap de les dues coses. Per tant, estem també abocant al futur, doncs, molt poca esperança. I una altra pregunta és: què passarà amb els llocs de treball? Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya. Bon dia.
16: Bon dia.
3: I gràcies per acompanyar-nos. Hi ha un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona que diu que la IA transformarà el 26% dels llocs de treball a Catalunya.
16: Sí, jo crec que quan es parla de l'afectació de la IA al món del treball, ens centrem, i és lògic, té una certa normalitat, en quants llocs de treball desapareixeran, però jo crec que això amaga una altra resposta que avui en dia ja està aquí, que és com canviarà aquesta feina, no? A Catalunya, 2 de cada 10 persones treballadores tenen una exposició alta a la IA, i això no vol dir necessàriament perdre la feina, perquè nosaltres sí que estem veient que hi ha una reconversió, és a dir, que hi ha determinats perfils professionals que estan desapareixent i d'altres que estan creixent, per tant hi ha un canvi, un trasbassament de llocs de treball, sobretot en els sectors qualificats mitjos, però el que sí que hi ha és una afectació molt important en els llocs de treball. I un 25% dels treballadors en aquests moments ja tenen una afectació, com et deia, no? 2 de cada 10 persones treballadores a Catalunya tenen una exposició molt alta a la IA. I això estem veient nosaltres, que el que vol dir que és que el risc immediat no és l'automatització massiva, sinó que la tecnologia aprofundeixi les desigualtats que ja tenim per gènere, per edat, per origen i per territori. I per tant que cal fer una regulació. De fet, tenim un reglament d'intel·ligència artificial que va fer la Unió Europea el 2024, que ara està en una moratòria per culpa d'aquesta pressió d'aquestes grans tecnològiques que volen mantenir els seus beneficis. Era una normativa, un reglament pioner al món que posava límits, classificava els sistemes per nivell de risc, reconeixia les eines que decideixen qui s'incorpora a una feina, qui ascendeix o qui pot ser acomiadat com sistemes d'alt risc i que exigien transparència, supervisió humana i registre de tot això, no? I això ara el que nosaltres reclamem és que s'apliqui d'una manera immediata.
3: Perquè en processos de selecció de personal, per exemple, o per decidir acomiadaments, teniu detectats casos en què la IA prengui aquestes decisions?
16: Sí, sí. O sigui, nosaltres, totes les consultes de delegats i delegades, és a dir, de la representació legal que ens venen als sindicats lligades amb el tema IA, no és perquè m'han acomiadat per culpa d'un algoritme, sinó són delegats i delegades que demanen com han d'actuar quan l'empresa implanta una nova eina sense parlar amb les persones delegades, sense la representació legal, plantilles que no entenen amb quin criteri se'ls assignen uns torns objectius, persones que han estat descartades en un procés de selecció sense saber per què, i comitès d'empresa que demanen informació sobre un sistema i no obtenen resposta. És a dir, nosaltres legalment ja tenim a l'article 64.4 de l'Estatut dels Treballadors l'accés a aquesta informació, però el problema és que les empreses no ens donen aquesta resposta. En molts casos, perquè gairebé 6 de cada 10 empreses catalanes fan servir IA que compren un programari comercial tancat, és a dir, unes caixes negres que ningú pot auditar i que les empreses diuen que ells han comprat aquest programari i que no saben com funciona. Per tant, aquí hi ha una falta de transparència molt important i una afectació, i bàsicament en aquests processos, en els processos d'assignació de tasques, de selecció de personal, de promocions, etc., s'està aplicant d'una manera bastant generalitzada la intel·ligència artificial.
3: Belén López, secretària general de Comissions Obreres de Catalunya. Gràcies per acompanyar-nos.
16: Gràcies a vosaltres.
3: Toni Bolaño.
29: Si jo abans de començar el programa estava esgarrifat, ara estic una mica més. Perquè, clar, si parlem de regulació i parlem d'un organisme internacional, home, en l'energia atòmica són els estats, aquí són empreses, o sigui, llavors, i si algú vol fer la trastada, ja pots regular posteriori, o sigui, ja està tot a l'aire. I, clar, després el llenguatge no verbal, senyor Cantoner, és molt curiós. Quan la Cristina parlava de que la intel·ligència artificial és autònoma, vostè estava dient en el cap, no, no, no. Però, clar, a la vegada vostè, en les seves primeres respostes, va dir una cosa que a mi em preocupa més. No, si la intel·ligència artificial s'està ben utilitzada, és collonuda. Oh, bueno, però no sabem si en una empresa hi ha un senyor que apela al nord, com ningú el controla, l'utilitza malament. O sigui, ho estem veient ara a la guerra. O sigui, tots els exèrcits contracten...
3: Sí, és com els drons, són fantàstics per fer imatges aèries, sí, clar, però són fantàstics per matar.
29: Clar. Llavors, clar, què estem? O sigui, què depenem? De la voluntat d'un empresari, del dirigent d'una empresa, i després, si hi ha programes autònoms, no sé, o sigui, acabem ràpid i marxo. No sé a on, o sigui, al búnquer, que abans deia el Pau, o sigui, que ara tothom se fa un búnquer, no sé, el metro de Barcelona va funcionar durant la Guerra Civil, a veure com va ara.
7: Jo, si vol un comentari, dic, sense nombrar cap empresa per no trobar problemes.
29: Millor.
7: Decisions d'aquest model el traiem o no el traiem depenien d'una sola persona.
29: Clar.
7: Una sola persona que mirava i deia, sí, ho fem. I els riscos... ja, o sigui, els he auditat jo i he pensat que això és el correcte. Ens trobem en situacions com aquestes.
29: Però això és el gran risc.
7: Exacte. Estem delegant una gran importància, un poder gairebé infinit a una persona que al final del dia no sabem que ho està fent bé o ho està fent malament, quin criteri ètic i moral té. Per tant, això és important.
29: O quins interessos té. Exacte. Que això és el més greu. Que això era el que deia d'alguna forma poc sutil al Pau, però és que té tota la raó. O sigui, tothom té interessos, hi ha econòmics i polítics.
7: Per tant, s'ha de crear o ha d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Però és complicat, perquè, òbviament, hi ha empreses amb grans quantitats de recursos que, òbviament, doncs, deixar de perdre aquests recursos o aquests ingressos pot ser complicat. Però és el que dèiem. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats que estaven tutelades pels governs, i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que...
29: Totalment.
7: No, el mateix que el millor que poden, el que volen.
3: Cristian Cantones, director associat del Barcelona Supercomputing Center. Gràcies per acompanyar-nos avui al matí de Catalunya Ràdio.
7: Gràcies.
3: Parlem de futur, però també hem de parlar de joves. De fet, no sé si us heu fixat que la paraula joves últimament està en boca de tothom. Per exemple, a la manifestació independentista.
17: Hi ha un ressorgiment en el moviment, sobretot per part del jovent. Hi ha hagut com un salt generacional. Abans l'independentisme era molt d'avis i molt això, però ara els joves estem tornant a sortir als carrers.
18: I jo crec que sobretot els joves hem de tirar-ho endavant, que som els que encara podem pues, donar la força i seguir pues, motivant a tothom.
19: Hi ha molta diferència, hi ha molta gent que prefereix més la part d'Espanya, hi ha gent que sí que és més doncs de Catalunya.
3: Això d'una banda, però per exemple, els últims dies els joves també han estat en el centre del debat pel debat que hi ha en les proves de PISA, que han portat els grups a plantejar també la necessitat d'impulsar un acord de país pel que fa a l'educació.
20: El propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país, un debat
4: aquí estem convocats tots.
5: Afrontem un acord de país que pugui ser perdurable en el temps.
20: La necessitat d'un gran acord de país per reforçar l'escola catalana.
21: Generar un pacte nacional de país per l'educació.
1: I una taula.
22: Doncs,
23: no digues, digues, que deies, deies. Héctor, què has dit?
1: No, que aquest país anem fent pactes, anem fent taules sí. I conferències.
22: I una conferència.
23: Conferència avui. Avui, per exemple, hi ha una conferència del president Salvador Illa i ja us avancem també que els joves tindran un paper protagonista. Doncs bé, sobre els joves, en parlarem d'aquí a 3 minuts.
24: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.

0: Marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seeotereurope.com.
1: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
2: A veure si s'ha entès.
1: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
3: T'esperem al Supercampus!
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
5: L'alcalde de Manresa és Marc Aloi. Alcalde, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Creu vostè que tenim un problema de país amb una part dels joves?
6: Doncs, home, jo aquests dies, que malauradament hem hagut de patir aquest cas tan greu a Manresa, he pogut parlar amb molts alcaldes i alcaldesses del país i tots en manifesten aquesta preocupació per l'augment de l'agressivitat, de la violència entre grups de joves. I jo ho deia, ho he dit tots aquests dies, no podem normalitzar que hi hagi alguns joves que van amb armes blanques pel carrer.
5: Avui l'alcalde ho advertia també en una entrevista a La Vanguardia, que és molt comentada, és una de les entrevistes també del dia, i per això també volíem parlar amb vostè per posar l'accent sobre aquest joves. Són uns joves, per això, que no vetllen per la convivència?
6: Són joves que en molts casos estan en risc d'exclusió social, que tenen famílies molt desestructurades, que hi ha un abandonament escolar, però tot això no pot justificar que es cometi un crim tan greu com el que hem patit a Manresa o que s'utilitzi la violència. És evident que hem d'utilitzar totes les eines que estiguin a l'abast perquè aquests joves no caiguin en aquestes situacions, però alhora jo crec que han de ser contundents també quan hi ha delictes tan greus. I si cal revisar la llei del menor, doncs ens hem de posar a revisar la llei del menor, i jo reclamo un pacte de país per anar en contra de l'ús de les armes blanques, que ja hem vist que maten i que són molt fàcils de poder aconseguir, i també potser és hora que revisem algunes decisions judicials. Si aquests joves haguessin estat, amb l'historial que tenien, haguessin estat tancats en un centre, no haguéssim hagut de patir aquesta tragèdia a Manresa.
5: Que la pregunta és per què passa això, no? És a dir, què creu vostè que falla? Un jove sempre té tota la vida per endavant, no? En principi ha de tenir esperances, ha de tenir il·lusió, ganes de canviar també la societat. Per què passa? Per què hi ha aquesta desimplicació, per exemple, de joves amb les seves ciutats, amb els seus barris, i per què hi ha aquests joves, aquest sector vostè que esmenta, de que senten que algú els ha deixat de la mà de Déu?
6: Jo crec que és important que siguem conscients que el país ha augmentat en 2 milions d'habitants, és un 20% de la població. Els serveis públics no han augmentat en el mateix percentatge. De fet, els anys 2011-2012 vam patir unes retallades enormes en educació, en sanitat, en serveis socials. Jo crec que com a país ens hem de muscular, cal reforçar moltíssim els serveis públics. L'educació és importantíssim i està havent debat des de fa mesos sobre l'educació, no? El nostre país, i són, jo crec, que pilars fonamentals de l'estat del benestar, que si no els tenim ben greixats, doncs és molt difícil que puguem arribar a totes les persones que ho necessiten.
5: En el cas de Barcelona, recordo el tinent d'alcaldia de Seguretat que deia que hi havia una cultura de la navalla. Vostè creu que a Manresa, per exemple, també s'ha extès això?
6: A veure, a Manresa, jo avui he sentit, no?, que a Barcelona hi ha hagut 5 apunyalaments. En el cas de Manresa no és habitual, i encara és menys habitual que ja acabi amb una tragèdia, amb una víctima mortal. Però sí que ens preocupa, i molt, aquest augment de la conflictivitat entre els joves, de l'agressivitat, i d'armes blanques n'hi ha. I n'hi ha a Manresa i n'hi ha en tots els municipis. De fet, hi ha plans específics dels Mossos d'Esquadra per retirar armes blanques del carrer, però és que podem comprar a Amazon, hi ha unes navalles extraordinàries per 9 euros i que en 24 hores les tens a casa. En els joves els hem prohibit comprar tabac, els hem prohibit comprar alcohol, i en canvi poden adquirir una arma blanca, una navalla que mata per un preu baixíssim i amb una facilitat extraordinària. Jo crec que és un tema que hem de revisar.
5: És l'alerta que fa l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, avui també a l'antena de Catalunya Ràdio. Alcalde, gràcies per acompanyar-nos.
6: Gràcies a vosaltres.
5: I parlant de joves, per posar un altre element també sobre la taula, i ara ho debatrem també a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, ens ho explicaven aquest matí també des de les comarques gironines, a la Garrotxa, el Consell Comarcal està alertant que no poden assumir l'augment de població i, de fet, es reclama posar fre al creixement de la població perquè avisa que els joves

0: de la comarca no poden independitzar-se perquè no hi ha prou habitatge per ells. Germán Mas és conseller comarcal d'Habitatge a la Garrotxa. Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I gràcies també per acompanyar-nos. Estan al límit?
1: Sisplau. Estem allà, estem en un punt crític. Sí, sí, no ens equivoquem. Això és una realitat. Parlem de la Garrotxa, però segurament també podem parlar d'altres comarques. Ens situem en un moment complicat perquè, bueno, l'estructura que tenim és la que és i necessitem més mitjans i no tenim els mitjans. I com que no hi són, això ens porta cap a un camí que és no tenim prou espais perquè els joves puguin viure i conviure.
0: I ara mateix d'habitatge no en troben els joves.
1: És molt complicat, és molt complicat. El jove que viu en un poble ha d'anar-se'n cap a les ciutats, surten dels pobles, això fa un efecte que és que els pobles es buiden de joves, han d'anar-se'n a ciutats on sí que hi ha més habitatge, i aquí és on tenim el problema. Ens cal més habitatge públic. Vull dir, no ens enganyem, tenim un elefant a l'habitació que ningú el veu, però que té un nom que és falta d'habitatge.
0: Quines polítiques? Vostè parlava d'habitatge públic, no? Què és el que més vostè creu que cal fer perquè aquests joves se sentin implicats amb la població, amb la zona, diguéssim, i perquè es vulguin quedar als pobles?
1: Bueno, no ens enganyem i parlem clar. Tots hem viscut, hem nascut en un... Bueno, tots, la majoria hem viscut en un poble, vivim en un poble. Què ens passa? Què passa? Que quan el jovent ja es quedaria al poble. Què millor que viure en un poble amb uns 2.500 o 3.000 habitants on tens tota la vora del costat, tens els pares, tens la família i allà és on vius. I es veuen forçats a anar-se'n a ciutats perquè no hi ha habitatge. Si ells poguessin viure allà, ja que, per exemple, aquí a Olot, que tenia, a la Garrotxa, que tenim molt bona comunicació entre diferents poblacions, el format de comunicació amb transport públic és excel·lent, doncs el que ells es quedarien. Però si no hi ha un lloc on poden viure, han d'anar allà on hi ha espais. És una mica un peix que es mossega la cua. Les poblacions es queden deshabitades, la gent jove, perquè se n'han d'anar a altres poblacions més grans, que és on hi ha habitatge. Si tinguessin habitatges on poguessin viure, es quedarien els pobles, farien poble i farien créixer l'estructura municipal. Al final nosaltres, en el Consell Comarcal, treballem pels ajuntaments, i els ajuntaments transmeten aquesta problemàtica, no? I nosaltres, o jo com a conseller, és la problemàtica que rebo i està clar, la solució és necessitem més implicació per part de l'administració perquè creixi l'habitatge públic. Hem de treballar per l'habitatge públic, perquè els joves tinguin un lloc on puguin emancipar-se de la família, però dintre del mateix poble, no a ciutats.
0: Perquè ara mateix, pel que m'està dient, no poden garantir la qualitat de vida dels garrotxins.
1: Bueno, és que també és un format. Sí, hi ha una massificació a l'hora de gent, a l'hora que busquen habitatges, tothom busca habitatge, no n'hi ha, i si passem de 40 a 60 mil habitants, ens trobem que l'estructura és la mateixa. Com ho fem per col·locar? Perquè la gent tingui un lloc on viure i pugui emancipar-se. I aquesta primera, que és important també situar-nos, la primera fase de quan el jovent surt de casa i vol créixer i vol crear una estructura de família, de vida, aquesta primera fase, on te la fa? Pues la té que fer fora del seu lloc on t'ha nascut, fora del seu espai, perquè allà no n'hi ha. Després, llei de vida, el jovent retorna allà on hi havia un habitatge que era dels pares i on ha viscut sempre. Però aquesta primera fase, que és molt important i estructural, aquesta primera fase no existeix.
0: Germán Mas és conseller comarcal d'Habitatge de la Garrotxa. Gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
1: Sisplau, a vosaltres. Una abraçada.
0: Doncs aquest és un dels problemes que tenim sobre la taula. Joves que no veuen futur al lloc on viuen, que es desarrelen perquè no hi ha esperança. Veuen com la inflació està disparada, és a dir, el cost de la vida està en un moment inassequible, i veuen com els preus de l'habitatge i la precarietat fan que molts joves no puguin imaginar-se ja construint un projecte de vida al seu territori. Aitor.
2: És que jo fa molt de temps que vinc denunciant que s'ha trencat el contracte social, que no està escrit, però que sempre ens havien dit de que les generacions joves, en principi, haurien de viure millor que les generacions dels seus pares i dels seus avis. Això està trencat. I això vol dir que tu mires el futur amb desesperança. Evidentment que hi ha dinàmiques que són internacionals, però també hi ha dinàmiques que són pròpies. Ara parlàvem d'habitatge. Si no hi ha habitatge, però l'administració participa del mercat de l'habitatge amb moltes taxes i amb molts impostos i no ha fet l'habitatge públic és perquè no és que hi hagi uns fons voltor molt dolents o uns petits propietaris que són la gran majoria a Catalunya que són dolentíssims, que són molt males persones. No, no. És que aquí tenim una administració que va decidir fer la seva feina pel que fa a l'educació i la sanitat, però no en matèria d'habitatge. I, per tant, aquest és el greu problema. Ara, jo discrepo amb el que deia el conseller comarcal. Desgraciadament, no és només un tema d'habitatge, perquè tu ja pots construir habitatge públic en segons quines comarques. Si a aquestes comarques no hi ha llocs de feina, on aniran els joves? On aniran a estudiar també els joves? Van allà on hi ha oportunitats. I precisament allà on van a buscar aquestes oportunitats és on encara hi ha menys habitatge per a la seva disposició, no? També us diré, pel que fa als joves, que abans parlàvem de temes de seguretat en el cas de Manresa, però que podríem parlar de molts altres casos. Si volem veure com són els nostres joves i com seran els futurs ciutadans, només hem d'anar a les escoles. Fins als 18 anys, l'autoritat i la disciplina pràcticament no existeix. S'ha retirat, perquè hem entès la disciplina com un procés de reflexió, no? On, escolta'm, què és el que has fet malament, i què és com t'has sentit fent això, i estem parlant de casos molt greus, estem parlant de temes d'assetjament contra professors, d'assetjament entre iguals, és que parlem de casos molt greus. I clar, quan tu retires l'autoritat, la confiança en els docents, quan tu retires el que és un procés d'aplicar normes, que són educatives, és que és educatiu. Que jo recordo quan jo he fallat de jove i a mi m'han posat el límit i aquella petita presó, no?, que et deien, ara vés a reflexionar. Hi ha coses que fèiem abans que estan ben fetes. Evidentment, la disciplina ha de ser acompanyant, ha de ser humana, no? No podem tornar allò de la regla posa aquí els dits que et pego, evidentment, però no podem anar a on hem anat. I la prova és que jo un dia vaig flipar quan a la televisió pública d'aquest país hi havia un debat sobre la disciplina és necessària a les aules. I aquest debat l'hem tingut. Doncs, pues, clar, és indubtable que és necessari.
0: Quan el professor ha baixat de la tarima per posar-se entre el mateix nivell que els alumnes, no? En fi, són qüestions que alguns pots estar a favor
2: clar,
0: però té conseqüències.
2: Sí, sí. Clar, però Ricard, amb 18 anys, digue'ls-hi que no, que hi ha una autoritat que es diu policia, que aquí hi ha unes normes, que no es poden fer segons què, i que amb 18 anys, recorda que hi ha broma que moltes vegades, a mi me la van fer, recorda que ara ja pots anar a la presó.
0: Toni.
3: Uf, aquest tema no sé si tindrem temps, la tertúlia, però, a veure, l'edat de 30 anys és l'edat on els joves s'independitzen. I és veritat que hi ha, a Catalunya, una mica més baix, el 29,8, i a Espanya el 30,5, una cosa així. Però, dient, no, és que no hi ha habitatge, no? I quan hi ha habitatge, el que no hi ha diners és per pagar-lo. Perquè ja a les empreses s'estan pagant uns salaris als joves qualificats, que són de pena, i els no qualificats ja no entro en el debat, a la qual cosa complicat. Després hi ha joves que el seu neguit en contra de la societat ho porten a la violència. I la violència, si vius al carrer o no fas res i tal, la necessites per defensar-se dels altres violents i per marcar el teu territori. Això és una cosa, diguem-ne, que no l'hem inventat ara. Tornen les drogues. I drogues, diguem-ne, de disseny. Ja no són els porros, que dius, no. Coses molt més complicades. A l'abandó escolar. Hi ha molta gent que se'n va, i en això que deia ara l'Aitor té tota la raó. O sigui, això és igual que quan els pares volen ser amics dels fills. No. Tu no ets amic del teu fill, tu ets el seu pare. L'altra cosa és que no utilitzis la dictadura per funcionar, però, home, una mica de regles i de rigor sí que cal. Perquè, si no, aquest passotisme ens està portant a taxes d'abandó escolar realment alarmants. I després, no ens oblidem, hi ha una altra part, la radicalització en les idees. Com jo no trobo feina, em paguen malament, qui té la culpa? El diferent és el més fàcil, i a partir d'aquí veiem el que veiem, que al final, o sigui, en la franja de 18 a 25 anys guanya l'extrema dreta, però és que ara segueix guanyant l'extrema dreta en la franja de 25-40, o sigui que, cuidado. I aquesta és la realitat. A veure, canvia la llei. home, canviar les lleis en calent jo no soc massa partidari, però que hem d'obrir una reflexió. Per què està passant que una bona part dels joves no volen saber res de la societat en les diferents sortides i cada vegada pitjor, malament rei.
0: Sara.
4: Sí, començo per l'últim que apuntava el Toni, no? El vot creixent a l'extrema dreta s'alimenta sobretot del malestar social.
3: Totalment.
4: Després podríem analitzar casos concrets, no?, de per què hi ha dos partits identitaris antagònics, no?, de nacionalismes identitaris antagònics que poden conviure a Catalunya, però sobretot els catapulta al malestar social. Si parlem de joves, hem de parlar de molts flancs. El primer, un terç de menors en risc de pobresa i exclusió al nostre país, i això no s'afronta com una autèntica emergència nacional. Com li podem demanar a un nen que està vivint en una habitació, que cada vegada hi ha més casos, que rendeixi de forma excel·lent a nivell acadèmic? I això és una pregunta que ens hem de fer, perquè quan parlem de garantir igualtat d'oportunitats des de l'escola, però a la vegada trobar un model que garanteixi l'èxit escolar, ens hem de preguntar també en quines condicions estan vivint els alumnes i les seves
2: perdona,
4: famílies.
2: Sara, no li demanem ni amb qui té un escritori, l'excel·lència.
4: Continuo. Després hem de parlar de precarietat, que ve d'aquesta pobresa estructural, perquè el problema ara mateix és que aquesta pobresa en molts casos s'hereta. Tu neixes en una família amb risc de pobresa i exclusió social i resulta, i abans ho deia l'Aitor, que tu no tens capacitat de prosperar. S'ha trencat l'ascensor social, les expectatives, i per tant, i aquí ho connecto amb el primer que deia, creix un malestar que afavoreix després els vots a certes formacions polítiques. Tercera qüestió, salut mental. No sabem encara prou l'abast de l'impacte que ha tingut la pandèmia, que va tenir la pandèmia, sobre adults també, però especialment sobre els nens i els joves. I té molt a veure també els problemes de salut mental amb l'impacte de les xarxes socials, no? Abans parlàvem de la responsabilitat que han de tenir les grans tecnològiques. Hem vist com amb les xarxes socials la responsabilitat ha estat zero, fins al punt que quan els porten a judici, doncs Meta es treu diners de la butxaca justament per no haver de ser transparent ni parlar de com ha construït un algoritme. I quart, i té a veure amb el consum de les xarxes socials, quin és el grau de tolerància a la violència creixent que té aquesta societat? I aquí incloc no només els joves, sinó també els adults, que cada vegada ens hem anestesiat més davant del dolor aliè. Jo crec que són quatre flancs que s'han de tenir en compte, òbviament n'hi ha d'altres, però que aquests em semblen fonamentals. I després, sobre el que deia Germán Mas, no?, el principal problema no és que la població creixi. El principal problema és que la població creixi i els serveis públics no estiguin posats a l'ordre del dia, no? I ell ho sap perfectament. Em sembla que la seva adscripció política és de Junts, si no m'equivoco. En tot cas, van haver-hi unes retallades en aquest país sota el govern d'Artur Mas. Unes retallades que ara, encara, estem patint les conseqüències en els serveis públics i que, per tant, es trigarà anys en revertir. És a dir, el problema no és que la població creixi, perquè la gent continuarà emigrant dels seus països per buscar una vida millor. Això no ho frenarem. El problema és això, doncs, que no es faci prou habitatge públic o que les polítiques d'intervenció del mercat que s'està fent sobre l'habitatge resulta que no té un impacte suficient en els preus com per alleugir la pressió econòmica que tenen les famílies. I sí que compro també que hi ha un problema d'equitat territorial, que és el que plantejava l'Aitor. Al final, els joves es busquen la vida. I es busquen la vida allà on poden trobar oportunitats, on poden pagar un habitatge, on tenen transport que funcioni i on pugui trobar oportunitats laborals.
0: Més enllà del creixement de la població, sí que és veritat que hi està comprovat i han de dades que ho demostren. I ho dic perquè Jaume Collboni va fer una entrevista aquest cap de setmana on deia que la primera forma de lluitar contra la pobresa i les desigualtats és generar riquesa. I els estudis diuen el contrari, que com més riquesa generis, més desigualtat generes. Vull dir que també és veritat que aquí cal
4: la distribució.
0: Bueno, clar, evidentment, sí, perquè hi ha una distribució de la riquesa. Clar. Perquè la riquesa se la queda, qui se la queda?
3: Perquè hi ha empreses que sí que generen riquesa, però després tenen salaris mileuristes per investigadors, sí, sí, per biòlegs, per matemàtics...
0: Però si no fas unes polítiques de redistribució de la riquesa,
3: malament,
0: no serveix de res, perquè la riquesa segueix concentrada i al final qui és més pobre acaba sent més pobre i qui és més ric acaba sent més ric. Pau.
5: Sí, jo la por amb aquests temes és que són tantes coses alhora que és molt difícil no parlar com un cunyat, sincerament. O sigui, perquè aquí es barreja habitatge, joventut, exclusió... no ho sé, llavors realment és molt difícil. Però vaja, per agafar-me alguna cosa, un parell de coses. La Sara diu... aquest tipus de malestar que es percep socialment i que està vinculat a la violència i l'exclusió és gasolina per l'extrema dreta, no? bueno, durant molt de temps, aquest malestar social vinculat al malestar era gasolina per l'extrema esquerra i per l'esquerra.
4: Sí, sí.
5: Vull dir que no estem condemnats a que sigui així.
4: No.
5: Ara estem condemnats a que sigui així amb una esquerra com la que tenim.
4: Qui el capitalitza ara?
5: Val. Per tant, no és una llei de ferro, això.
4: No.
5: Se li pot donar la volta.
4: No,
5: amb una esquerra, amb una esquerra que en lloc d'estar venuda, com el senyor Collboni, als grans capitals i amb discursos d'aquests de wishful thinking, com els que acaba de dir el Ricard, en lloc de tenir una suposada esquerra que defensi això, tinguem una esquerra que assumeixi, per exemple, que la regulació en l'àmbit de l'habitatge ha sigut insuficient.
4: Sí.
5: No dolenta, que aquí no estaríem d'acord segur amb l'Aitor, sinó insuficient, perquè ha deixat forats perquè els especuladors s'escapin de la regulació. I, per tant, amb el que sí segurament estaríem d'acord és que s'ha de produir més habitatge i habitatge social. Però el que vull dir és que és arran de patir durant anys i anys aquesta esquerra masella i poruga respecte al poder, respecte al mercat, que ara mateix estem pagant el preu que paguem. I una segona cosa. Des de 2019, aproximadament, la taxa europea de pobresa més o menys ha caigut o s'ha mantingut estable, d'acord? I, en canvi, la població de justícia juvenil ha anat augmentant. Què vull dir amb això? S'acostuma a fer una simplificació, també, dient que a més pobresa, més delinqüència. Hi ha molts mediadors entre aquests dos fenòmens. Molts mediadors. No dic que ho hagis fet tu.
4: No, és que com que em miraves, que quedi clar que jo no he fet aquesta associació en cap cas.
5: No, però s'acostuma a fer indirectament o es llegeix indirectament, no? Segurament la dada fonamental aquí no està en la renda familiar, sinó la ruptura de trajectòries, la sortida de sistemes de protecció, que això n'hem de parlar, què passa amb la sortida de molts menors del sistema de protecció, la segregació residencial i escolar, per tornar a la qüestió de l'habitatge, perquè és que a vegades jo crec que perdem de vista la realitat. És a dir, la taxa d'emancipació al 2025, als 30 anys, era de 14,5%. 14,5% de taxa d'emancipació.
4: I hauríem de veure com és aquesta emancipació, que en molts casos es compartint habitacions.
5: No, mira, ja t'ho dic. El risc de pobresa entre joves llogateres passa del 25% al 43% un cop es paga l'habitatge. La meitat de la població jove passa a ser pobra després de pagar el lloguer. Aquesta és la realitat d'exclusió. No és una realitat d'exclusió que té a veure amb la ruptura de trajectòries residencials, de menors no acompanyats i amb la pèrdua de la capacitat de transmetre autoritat i autoritat aristotèlica en els centres educatius. No.
3: Tenim
5: una dificultat brutal perquè els joves construeixin trajectòries d'emancipació més o menys raonables i estan vivint amb els seus pares, penya, amb 30 i pico anys, per l'amor de Déu, que això és una tortura, per molt bons que siguin els seus pares.
0: Un cas que vam explicar, d'una parella que s'han de separar i no poden.
3: Bueno, perdona,
0: que porten un any separats,
5: cada dia,
0: separats, un dormint al sofà, l'altre...
5: Això és el pare cada dia del meu entorn personal.
0: Gent separada que viu al mateix, conviu, perquè no hi ha opció...
5: Gent separada i que segurament, si tu valores en quin percentil de renda estan, segurament estan en el 20% de gent que més percep renda de Catalunya.
0: Sí, sí.
5: Potser cobren 40.000 euros. Però amb 40.000 euros, senyor, i amb una família amb 2-3 fills, no es poden pagar dos habitatges en aquesta. Per tant, de forma fàctica s'està, podríem dir, pràcticament abolint el dret a separar-se.
3: Bueno, no,
5: què genera això a nivell de violència dintre de la família?
0: Absolutament.
5: Per això dic que és una barreja de temes. O sigui, per una banda, hi ha trajectòries delinqüencials que tenen orígens que són molt més complexes que estrictament la renda i s'han d'analitzar i s'han d'abordar perquè estan generant molt malestar. Però... senyors, tenim un problema d'exclusió residencial en aquest país del que portem parlant mesos i mesos i mesos que no se soluciona i només fa que agreujar-se. És que no sé quan va pujar el lloguer mitjà el mes passat. No ja l'any passat, el mes passat.
0: Toni.
3: Però pensem que, o sigui, a veure, independitzar-se de casa, primer tens que tenir parella, perquè són dos salaris. I amb dos salaris a lo millor te pots permetre agafar un lloguer. Si no, tens
4: però molta gent se'n va en una habitació.
3: Clar, i si no, tens que anar en unes condicions, diguem-ne, infumables moltes vegades i molts prefereixen no marxar de casa. Però, a veure, és que estem parlant com si això passés ara. Què passa? Però és que portem molts anys. O sigui, aquest creixement fins als 30 anys per marxar de casa, a la meva època, ja sé que sóc gran, però en 18-19 anys ja t'havies pogut independitzar. Trobaves uns lloguers raonables i comparties pis si volies o t'anaves a la teva parella o feies el que t'adonava la gana. Però jo insisteixo que la qüestió és... el tema de renda és important. Per què? Perquè aquí cal un nou pacte social. Que això, alguna vegada, algun empresari va agafar i ho va plantejar, com és el Josep Sánchez Llibre, fa uns anys, però es van oblidar els empresaris els 3 dies. Per què? perquè no és possible seguir basant la nostra economia en els baixos salaris, perquè si no, no anirem bé. I al final aquests baixos salaris arriben a bueno, al millor quan arribes a 30, 40 anys, a lo millor comences a tenir un salari bo. Un salari bo en 30, 40 anys. Home, malament rai.
4: En 30 després, encara res.
0: Sí, perquè estem parlant que hi ha gent que cobra 40.000 euros a l'any bruts que no pot pagar un lloguer. És que estem parlant d'això.
3: Sí,
0: 40.000
3: sí.
0: euros.
3: No, i separar-se, doncs ja et diré, encara que tinguis un fill o dos fills, és, com marxes, o sigui, on t'ho fas. Però després hi ha un problema de normes. Jo en això discrepo del Pau. O sigui, a l'escola hem fet una assemblea. Escolta'm, l'escola no és una assemblea. No és una assemblea. L'escola té que haver uns mínims de rigor per intentar que
5: això
3: els nens...
5: Això no és representatiu, gent.
3: Sí.
5: No és representatiu.
3: Pau, molts crios... L'abandó escolar en aquest país és brutal.
5: Segurament no sé pràcticament de res, però dec trepitjar 150 escoles cada any.
3: Però, escolta,
5: 150. Si no m'heu de dir el que passa a les escoles, perquè no té cap sentit. A totes les escoles públiques, primàries, secundàries, cada setmana. I la tarda aniré una.
3: I això què passa, què passa als col·legis?
5: Que són assemblees, les escoles,
3: sí,
5: i tal. És que no és veritat,
3: que
5: això.
3: Sí, home.
5: No és veritat.
3: I els pares, o sigui, els seus fills no fan res.
5: Pot criticar que hi ha hagut una certa deriva progressista basada...
3: No, ens hem equivocat,
5: però les escoles funcionen amb autoritat.
3: No.
5: Bueno, el problema
3: és
5: que dibuixar un escenari que no és real.
3: El problema és que no. I després, el tema de les drogues, on comencen? Als voltants dels col·les, o sigui, és que hem de ser claus. Hem de ser claus, i jo he viscut en cars pròpies, això. Jo no en ric. O sigui, amb cars pròpies. I això passa. Si no li posem mesures a tot això, malament rai.
0: Són les 10 i 23. Ha sobrevolat a la conversa l'extrema dreta i ara volem parlar d'una de les polèmiques també del cap de setmana. Ha sigut la glossa del politòleg Ramon Cotarelo amb motiu de la Diada a Ripoll, un discurs que es va convertir en un míting a favor de Silvio Riols i en contra de l'islam.
6: O ens convertint en islam i vivint com ciutadans des de bona pagant un impost o fent la guerra.
0: O ens convertim a l'islam i vivim com ciutadans de segona o fem la guerra. I tot seguit alerta que els joves i no tan joves europeus no estan preparats per la guerra.
6: Tres generacions que no han viscut una guerra i les dues últimes no només no han viscut una guerra, sinó que no han fet ni tan sols el servei militar. És a dir, no saben defensar-se, no saben disparar una arma, no estan preparats. No estan preparats per a la guerra.
0: Repassem altres moments d'aquest discurs. Pol Foradada.
7: Un discurs d'una miqueta, menys de mitja hora, amb idees que sovint sonaven molt al que estem acostumats a sentir a partits d'extrema dreta. Per exemple, que un dels enemics de Catalunya és la partitocràcia, aquest sistema de partits que, diu Cotarelo, és corrupte i ho és també amb l'aval dels mitjans.
6: Xarxa d'interessos personals i partidistes, corcada per la corrupció, el nepotisme, el caciquisme. Aquesta partitocràcia té el suport d'un sistema de mitjans.
7: I va trigar molts pocs minuts en lloar Sílvia Orriols o Aliança Catalana com els diu únics capaços de lluitar tot i els obstacles que, segons Cotarelo, es troba amb diverses campanyes de difamació.
6: Aliança Catalana i Sílvia Orriols són l'extrema dreta. Que jo sàpiga l'extrema dreta. El tret característic de l'extrema dreta és fer valer la violència com a instrument polític. I aquí els únics que fan valer la violència contra els seus adversaris polítics és l'extrema esquerra.
7: Un Cotarelo que va afegir que és una obligació, diu, estar contra la immigració il·legal i també va afirmar que la islamofòbia no existeix. Diu que és un invent per etiquetar i menys tenir tothom que critica l'islam.
0: Hem de dir que l'Ajuntament de Ripoll ha demanat disculpes, que Silvio Riol se n'ha desmarcat, diu que subscriu bona part del discurs, però diu que no era el lloc per fer-ho. Maiol Roger, què tal? Bon dia.
8: Bon dia.
0: Anem a situar, per qui no el tingui controlat, aquest personatge. Ramon Cotarelo, d'on ve i qui és?
8: Ramon Cotarelo, 83 anys, ve de Madrid, és catedràtic de Ciència Política per la UNED, va militar de jove al Partit Comunista uns mesos, després va crear una escissió maoista que no va servir de res, i va ser un ideòleg del socialisme durant els anys 80, especialment destacat en la seva campanya a favor de la Marcos Llolotani, després un defensor de Felipe González, quan ja els defensors de Felipe González anaven de retirada.
0: Després Felipe González,
8: i després socialista. Després
0: professor de Pablo Iglesias, també.
8: Professor de Pablo Iglesias. Aquí va entrar a l'òrbita de Podemos, professor de Pablo Iglesias, d'Íñigo Errejón, director de la tesi de Juan Carlos Monedero, i als inicis de Podemos era un dels intel·lectuals de referència, òbviament, com a professor que hi havia al cercle, però també se'n va desmarcar.
5: Tertulià de la Tuerca.
8: Tertulià de la Tuerca, exacte, el programa de Pablo Iglesias, quan encara Pablo Iglesias era només un presentador d'aquest programa. Després va començar a acostar-se al procés, era una persona de Madrid que defensava el dret a decidir, que ho feia amb molta contundència a les xarxes socials i tot plegat. I aquí ja va entrar en l'òrbita dels partits. Campanya del 27 de setembre de 2015. Míting de la CUP, David Fernández.
9: Us demano un aplaudiment infinit des de l'estima inacabable a un ciutadà lliure de Madrid que havia de tancar la llista per Barcelona. Ramon Cotarelo.
8: Ho heu sentit bé? Ramon Cotarelo havia de tancar...
10: ...i la seva defensa aferrissada del dret a decidir de tots els catalans i totes les catalanes.
8: Acabava David Fernández amb aquesta defensa i una abraçada amb Ramon Cotarelo. Havia de tancar la llista de la CUP el 2015. Doncs bé, el 2016 va acostar-se a Esquerra Republicana, per exemple, participant en alguns mítings, com aquest en què el presentava l'aleshores diputat del Congrés, Alfred Bosch.
11: I la gent que s'ho creu i que ens ajuda des de Madrid està avui aquí amb nosaltres i es diu Ramon Cotarelo.
8: En míting va acabar les llistes d'Esquerra el 2017, les eleccions de desembre, del 2017, però ja el 2018 va acostar-se a Junts per Catalunya. Aquesta, diguéssim, seria el seu idili polític més gran, amb Junts per Catalunya i amb Carles Puigdemont, amb defenses constants com aquesta.
12: El minimalisme de Junts per Catalunya, que no sol fer retrets o atacar el recer, malgrat que aquesta no ha cessat la seva hostilitat d'ençà de molt abans l'actual convocatòria, és una actitud coherent amb la seva lluita per la unitat i una actitud intel·ligent.
8: Defensa com aquesta, que també li va valdre tancar la llista de Junts per Catalunya. El 2019, si recordeu, hi va haver dues eleccions generals. A la primera hi va anar com a suplent, de fet es va retirar perquè es va enfadar per la seva presència, i al novembre sí que va tancar la llista de Junts per Catalunya a Girona. Això és 2019, i a partir de 2023 ha anat desmarcant-se de Junts per Catalunya i s'ha acostat a Sílvia Oriols fins a participar a actes d'Aliança Catalana i la glossa que va fer aquest divendres a Ripoll.
0: Doncs aviat, segurament el veurem en algun vídeo d'Albano Dante Fachín o algunes coses com aquestes. Bé, podem saludar a aquesta hora Mohamed Alamrani, comunicador i activista social. Mohamed, què tal? Bon dia.
13: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
0: No sé com valores la trajectòria i les paraules també pronunciades per Cotarelo a Ripoll per la Diada.
13: Bé, jo m'he assenyalat el personatge que, bueno, ja heu descrit que al final... té poca substància i poca coherència. A mi el que em preocupa com a persona musulmana, però també especialment com a català, és que en aquest moment polític s'estigui abandonant el que són la discussió de les idees per començar a presentar ciutadans catalans, en aquest cas musulmans, com una amenaça col·lectiva amb un discurs tan bel·licista i tan confrontatiu. Per tant, jo crec que, evidentment, l'islam no ha de quedar protegit de la crítica, com qualsevol religió, com qualsevol tema en una societat democràtica com aquesta. Només faltaria. Però el que no pot ser és que amb aquesta estratègia de col·lectivitzar a les persones musulmanes, en aquest cas aquí a Catalunya, per deshumanitzar. De fet, em pregunto... Com és possible, no?, que a part de les paraules, sinó on ho diu? De fet, ho diu a Ripoll, en un entorn religiós, en un monestir important, que és símbol a Catalunya pel cristianisme, i a més desautoritzant una figura universal com el propi papa per poder fer front i per poder defensar les seves idees. Per tant, jo crec que tot plegat té una càrrega simbòlica per donar una aparença d'autoritat moral, històrica, a un discurs que és d'enfrontament. Jo crec que s'intenta crear una Catalunya suposadament cristiana, totalment enfrontada a un islam que es presenta com a invasor, en un país com Catalunya que és tot el contrari. Jo crec que al final aquest país conviu entre aquestes creences, que són moltes, i el que no pot ser és que no sé si des d'una ignorància intencionada o volguda, però barrejant tot el concepte. És a dir, si s'escolta el seu discurs, es barreja l'islamisme amb l'islam, que en té res a veure, es presenta l'islam com una ideologia... Bé, és una barreja tot plegat, bastant histriònica, que crec que no aporta cap valor a res. De fet, no és casual, perquè aquest discurs s'emmarca dins d'una estratègia europea. De fet, ho hem vist aquest estiu en aquesta manifestació neonàzica que va haver-hi a Barcelona, entre d'altres, on intenta imposar de forma directa o indirecta una suposada substitució identitària amb aquest gran reemplaçament de l'extrema dreta europea, no? On es fa aquest canvi d'un racisme que tradicionalment ha estat basat en un fascisme de racisme biològic a un racisme que és purament identitari, no? Com és el que estem veient ara mateix.
0: És a dir, ja no s'assenyala la raça, sinó que és la creença o la pertinença d'un grup, no? Com en aquest cas l'Islam. Uh-huh.
13: Sí.
0: Mohamed Alamrani és comunicador i és activista social i també serà agorista els divendres al matí de Catalunya Ràdio. Ens veiem aviat. Mohamed, una abraçada.
13: Fins aviat.
0: Gràcies.
13: Breument
0: per tancar l'hora. Sara.
4: Sí, més enllà del que deia el Mohamed, no?, que jo crec que està il·lustrant molt bé com aquest tipus de discursos són un torpede a la cohesió social, i més enllà també de la figura de Cottarello, que ha estat àmpliament glosada, jo vull començar dient que aquí s'ha produït la instrumentalització d'una institució, que és l'Ajuntament de Ripoll, per atiar un discurs d'odi, i que per això era tan important que els dos intents de moció de censura prosperessin. I aquí jo crec que hi ha partits que han de fer una reflexió profunda sobre les conseqüències que ha tingut el fet de garantir-li a Orriols aquest bastió de poder a Ripoll. Després, Orriols ha fet un joc de mans, no? Ha fet el clàssic, me'n desmarco, però a la vegada subscric, diu, bona part, literalment, del discurs de Cottarello, i diu que el principal problema n'era el context. Bé, exculpar és avalar. I ella diu que comparteix bona part. Jo crec que aquí, més enllà de les formes, és important el fons. I estaria molt bé que tots els votants que de bona fe, doncs aquells ciutadans de bona fe, per ràbia, per malestar, per desafecció, s'estan pensant votar Aliança Catalana, doncs jo crec que estaria molt bé que el partit aclarís algunes coses. Per exemple, quan Cottarello diu anar a la guerra, això ho comparteix o no ho comparteix Sílvia Orriols i Aliança Catalana? Quan planteja que els joves no estan prou preparats, que no han viscut el servei militar, bàsicament, què ens està dient exactament? És a dir, està a favor Aliança Catalana de que es recuperi el servei militar? I ho dic perquè els votants tenen dret a saber-ho. Estan disposats, si és que creuen que s'ha d'anar a una guerra contra l'Islam, no?, utilitzant les paraules de Cottarello, estan disposats a enviar-hi els seus propis fills, els seus familiars? Perquè al final no ens prenguem a broma certs discursos. I aquí el que és important és, sobretot, quan Sílvia Orriols diu que comparteix una part del discurs de Cottarello, que aclareixi exactament quin, per una qüestió de transparència i per una qüestió de que els seus votants potencials sàpiguen, almenys, que estan votant.
3: Això ara es diu cinisme. El que ha fet la senyora Orriols es diu cinisme. Jo, a veure, valorar el senyor Cottarello és com valorar el senyor Tamames, que va estar a l'executiva del PC i que va ser candidat de Vox. O sigui, a veure, o sigui, el senyor Cottarello deu tenir un fons d'armari de camises, escolta, fantàstic, perquè, bueno, no sé, li queda poca cosa. Només una pregunta, Ricard. El servei militar a on? A Espanya? O a Catalunya, perquè clar, això no em va quedar clar.
0: No queda clar.
3: I et dic una cosa, jo vaig fer el servei militar. No em donguis un arma perquè, bueno, no tinc ni puta idea. A veure, o sigui, de què estem parlant? O sigui, és que la patutxada és de tal calibre que malament rai. I la senyora Orriols en dona, diguem-ne, pena després d'aquest discurs que va fer el dia 10 en un to hitlerià al fossar de les Moreres, que d'unidor.
2: Jo crec que si fitxes a Ramon Cottarello perquè et faci la glossa de la Diada, doncs tindràs una glossa 100% Ramon Cottarello. Ja està. I no hi ha més. Ho dic més que res perquè dona la sensació que el comunicat de l'Ajuntament de Ripoll és un comunicat que intenta expulsar-se de les responsabilitats. Escolta'm, qui ha fitxat aquest senyor? Qui l'ha fitxat, no? És a dir, què t'esperaves que podia dir? No, potser no exactament, però que anava a dir coses que estan totalment fora de lloc i que no tenen res a veure amb la reivindicació nacional i amb un exercici d'una certa institucionalitat, doncs crec que era bastant evident. I després, sí que és veritat que jo trobo que no és creïble quan s'expulsen, no, aquestes responsabilitats i quan diuen, bueno, estic d'acord amb una part però no amb tot. Escolta'm, el candidat, que no el volien ni ells, aquest candidat a l'Ajuntament de Barcelona, però que al final s'han vist obligats a posar-lo, que és el senyor Aragonès, ha arribat a parlar de que l'enemic és el califat, és a dir, la paraula enemic no? Com a paraula, és una paraula que forma part de la lògica de guerra, no? Per tant, sí que hi ha una militarització del missatge per part d'aquesta onada reaccionària, que no és una cosa que ens està passant només als catalans, que està passant a molts indrets del món, però que aquí ens està passant, i amb això estic d'acord amb la Sara, amb dos casos, no? És a dir, uns que tiren més cap a Vox i els altres més cap a Aliança Catalana. Ara bé, a mi sí que m'agradaria dir que, més enllà de si som d'esquerres i de dretes, si som de Catalunya i Espanya, a mi m'agradaria parlar també d'un nou eix, no?, que ens serveix per analitzar la política i els que es dediquen a la política, que són els útils i els inútils. Jo l'afegiria, aquest eix. I és evident que Aliança Catalana, en el petit poder que ara mateix té, s'ha mostrat certament molt inútil. Ho hem vist amb el tema de la residència, de la gent gran, ho hem vist ara també amb simplement fitxar una persona que et garanteixi una certa institucionalitat, per cert, per la Diada, que ells diuen que són els que millor la representen. I Sara, estic molt d'acord amb tu i m'ha agradat molt que ho diguis. Efectivament, hi ha molts partits que han de fer una reflexió sobre el procés de moció de censura i estic molt d'acord amb tu que són el tripartit d'esquerres qui ha de fer aquesta reflexió.
4: No,
2: perquè
4: no, jo no anava per aquí.
3: Que és la que va donar suport a la senyora Oriol.
2: El plantejament que feia el tripartit d'esquerres de què és el número 2 qui ha de cedir perquè vagin al tercer, al quart i al cinquè...
3: Ara ja tard.
2: No.
3: Ja tard, perdó, excuses de mal pagador.
2: Deixa'm parlar. Deixa'm parlar. Crec que el tercer, el quart i el cinquè, demanar-li en el segon que es retirin perquè el primer no sigui govern,
3: el que va votar lo suficient perquè estigués...
4: Crec que hi havia no un superior a preservar.
2: La ciutadania de Ripoll va col·locar en segon lloc un altre partit polític i se li estava demanant que també es retirés.
3: Em sembla molt malament. Suport, malament. Sí.
8: Pau.
5: Mira, ahir just mirava una entrevista del Manel Vidal que li feia el Jofre Llombart, que em sembla que és col·laborador també d'aquí, a vegades
8: sí,
5: que
8: sí,
5: ha vingut,
8: sí.
5: No? No sé si encara ho és.
8: Sí.
5: Però vaja, té un podcast, ara li estic fent propaganda, no sé per què, però vaja, tenia... Diana, efectivament.
3: S'ho mereix, el Jofre s'ho mereix.
5: I entrevistava el Manel Vidal fent una reflexió que em va semblar molt interessant, que venia a dir, per dir-ho en titulars, que Aliança Catalana és el principal instrument de l'espanyolisme a Catalunya. És a dir, aquest discurs que renuncia a catalanitzar, a desenvolupar una acció nacionalitzadora, tota una població i una gent que sempre ha estat una mica missió del catalanisme de forma transversal, integrar-la, que formi part, sobretot a través de la inserció en la llengua de la nostra nació, expulsar-la i que hagi de sentir discursets com els d'aquest senyor histriònic i no sé com qualificar-lo, del senyor Cotarello, bàsicament és un instrument fantàstic per no només dinamitar la unitat independentista, sinó la unitat de tot el catalanisme. Per tant, bàsicament, tinc la sensació, això sí, que estan fent un ridícul tan estrepitós sistemàtiquament, o sigui, l'altre dia al Fossar, que eren quatre friquis, i bastant lletjos, vull dir, d'aquí. O sigui, tot el rato estan rajant de les dones de la CUP i de no sé què, amb aquesta mena de dictadura cosificadora que van rajant i tal, i els mires i dius, per l'amor de Déu, quina mena de persona
8: és? Igual com siguin, va.
5: No, a mi no m'ho és. En qualsevol cas, quatre friquis, 300 persones, vull dir que no sé si els estem donant més massa bola de la que, com a mínim de forma efectiva, tenen. Les enquestes diuen el que diuen i hem d'estar atents, però de moment tenen dos diputats, una alcaldia, i la capacitat de mobilització que van tenir l'altre dia al carrer va ser bastant patètica.
8: Són les 10:39. Tancarem l'àgora, fixant-nos en el que han dit els altres. Mentrestant, Gerard Jubany, bon dia.
14: Bon dia, si voleu comencem per la informació del temps. Oi que us costa imaginar-vos una previsió meteorològica tendenciosa, parcial i amb viatge ideològic? Doncs aquest matí a la COPE ho han aconseguit. Endavant amb la informació del temps.
15: Hoy se van a alcanzar los 39 en Badajoz, los 37 en Sevilla y los 35 en Zaragoza. La culpa no es de Marruecos, pero casi. Porque una masa de aire sahariano va a entrar masivamente en los valles de los grandes ríos.
14: El millor Cotarero que va fent el temps a la COPE ara. Salta en... sabent el temps que farà en Carlos Herrera, insisteix amb el tema de Ceuta. Avui explicava als seus oients aquesta dificultat que impedeix que molts dels migrants siguin retornats al seu país d'origen i que no coneixem fins ara.
16: Para poder echar, devolver a esa persona que ha invadido ilegalmente el país a su lugar de residencia original. Necesitas hacer papeles para hacer eso. Claro, se saben todos los trucos. Ahora todos son gays. Todos son gays. Alguno habrá. No sé, el tanto por ciento de homosexuales en la población. Pero ahora todos son gays porque declarándote gay y perseguido por ser gay, pues ya tienes el asilo inmediatamente, claro. Pues qué rapidez, ¿no?
14: Després he posat 10 segons en Jiménez Los Santos a veure quan trigava a insultar greument Pedro Sánchez. Ha sigut qüestió de segons, i pel tema de Ceuta...
17: Lo sabía. Lo sabía perfectamente. No le dio la gana impedirlo. Y luego encima se fue de vacaciones el hijo de la grandísima perra de Satanás.
3: Caram.
17: Hay que tenerlos blindados.
3: Qué buen rollo.
14: I si voleu, tanco aquest espai d'entesa i progressisme amb Fran Rivera, ex-torero, Antena 3, sí, donant-nos un consell sobre com educar la canalla.
18: Mi madre, además, no se educó a la vieja escuela, aguantazo limpio, vamos, que no tengo trauma ni tengo nada de eso, ¿eh? Al revés, creo que es fantástico. Un guantazo a tiempo a un niño le viene divinamente.
0: Doncs les coses estan així. Mentre ens preocupem per la IA, potser ens hem de preocupar també per qui parla i què diu. Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño, Pau Llon, gràcies per acompanyar-nos. Bon dilluns.
4: Bon dilluns.
0: Bon dia. Una pausa i coneixem els detalls d'una nova exposició que es farà a Barcelona. És el Dalí Boulevard Cibernètic a la Casa Ametller. Ara tornem.
19: D'aquí uns minuts, al matí de Catalunya Ràdio...
20: Visitarem en primícia la nova exposició immersiva Dalí Boulevard Cibernètic, de Casa Ametller, al Passeig de Gràcia. A les 11, secció del cor amb Laura Fa. Comentarem el primer petó en públic de Rosalia i Loli Bahia. I a 11:15, àgora esportiva amb Ramon Besa, Carles Planchart, Carme Lloberes, Laia Tudel i Carme Barceló. Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
21: Avui l'Enigmàrius feia pes de cleptòmen i la resposta era roba. Una roba, amb ve baixa, o arroba, és un pes equivalent a un quart de quintà, o 26 lliures. I els cleptòmens, doncs, roben. Fa roba amb ve alta. 959 de les 1.410 respostes rebudes són encertades i, per tant, avui l'Enigmàrius dona 11 punts per a la Copa. Guanya el lot d'embotits del grup La Selva, Cristina Banyes Ventura, del Carràs, al Segrià. I avui també ens heu dit, sobretot, roba amb ve alta, però també tara, llei, pena o furt.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
22: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
23: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
22: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Aquí, la princesa Xerazat, de les Mil i Una Nits.
25: Ara t'explicaré una història.
24: I aquí sentim la Sara.
25: 120.000 euros. Deixa't d'històries. Que avui la Sara surt.
24: Que acaba de guanyar el nou rasca de les Mil i Una Nits de l'ONCE. Let's go! Arriba el nou rasca a les Mil i Una Nits de l'ONCE. Amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries. ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes. El que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
27: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
28: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
29: Fruta Leche Don Simón. Ara, 3 brics de 3,30 a 1,40 euros. I amb nou tap de rosca. Don Simón.
30: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a segit.com. Places limitades.
1: La IA és bona?
2: A quina edat puc tenir mòbil?
5: Com sé si una notícia és veritat?
6: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
7: I això per què passa?
8: I a qui m'he de creure?
9: I què puc fer jo?
6: Per això fem l'Infocar.
10: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
6: Ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
11: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
12: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
13: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Plauto Plus. Consulta les condicions a Kia Pones o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Podríem tenir son.
33: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
34: Mare, literalment.
32: Poques ganes de treballar.
34: Ah, és que tinc molta feina.
33: Oh, i jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
32: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Xavi Canalís.
35: Som pura cafeïna.
36: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: I aquesta hora anem fins al Passeig de Gràcia, en concret a la Casa Ametller, on dimecres s'inaugura l'exposició permanent Dalí Boulevard Cibernètic. S'inaugura, com dèiem, dimecres, però nosaltres avui, tots els oients que ens estiguin escoltant, doncs podrem entrar-hi virtualment. Anem en directe cap allà. Unitat mòbil, José Antonio Rodríguez, amb Marta Viana. Marta, bon dia.
37: Hola, molt bon dia, Ricard.
0: On et trobes?
37: Mira, diria que sóc a l'avantsala d'aquesta exposició. Davant meu tinc el primer planell informatiu i a la meva dreta doncs, estic veient el que és una reproducció del vestit d'astronauta daurat, aquest famós vestit d'astronauta. Això us he de dir que fa realment molt bona pinta. Hem fet un mini recorregut, un recorregut express abans de fer aquesta connexió. És meravellós tot el que ens espera dins. Ho hem fet acompanyats dels millors, com és amb Artur Ramon i amb Jordi Sellas. Molt bon dia a tots dos.
38: Hola, bon dia.
39: Bon dia.
0: Hola, Marta. Companys.
39: Bon dia, Ricard.
38: Bon dia, Ricard.
37: Jordi, aquesta exposició surt d'una primera experiència que es va estrenar el 2022 a l'Espai Ideal. Per què decidiu que torni ara, això?
39: Dalí Cibernètic és segurament una de les apostes més grans que va fer l'Ideal l'any 2022. Acabàvem de sortir de la pandèmia de tota aquella època en la qual els centres d'art estaven tancats i vam apostar per Dalí amb el suport de la Fundació Gala Salvador Dalí, que va ser inestimable en aquell moment, per fer una producció que es deia Dalí Cibernètic i que explorava sobretot la relació de Dalí amb el món de la ciència i de la tecnologia. Nosaltres som gent d'arts digitals. Què va passar? Que aquella exposició va despertar l'interès d'arreu i ha viatjat per més de 15 ciutats. Ha estat a Londres, ha estat a Berlín, ha estat a Atenes, ha estat, no sé, se me'n va la d'allò, a València, ha estat a Milà, ha estat a moltes ciutats. Aleshores, han passat 4 anys i tocava renovar l'exposició. Tocava renovar-la tècnicament perquè amb el metavers, amb les sales immersives, cal remasteritzar i, a més, tocava donar-li un nou enfoc. Dalí Boulevard Cibernètic és això, és un nou enfoc a Dalí Cibernètic i, a més, amb una voluntat de ser un espai permanent al Passeig de Gràcia dedicat a Dalí. Per això el Boulevard.
37: I per això també fer-ho aquí a Barcelona té encara més importància que mai, perquè és una reivindicació bastant històrica, Artur, no?
38: Sí, perquè Dalí, d'alguna manera, tots sabem que va néixer a Figueres, es va formar a Madrid, perquè ell es forma a l'Acadèmia San Fernando i després a la Residència Estudiantes, però Barcelona és on fa la primera exposició, no lluny d'aquí, a les Galeries del Mau, ara fa 100 anys, i sempre van mantenir una relació molt estreta a Barcelona, tot i que vivia molts anys a París i a Nova York, però sempre venia a Barcelona, i em puc donar fe perquè era client de casa nostra, és a dir, que venia sovint i és un personatge que li interessava tot, tenia aquesta curiositat extraordinària per tot el que era tradició, però també tot el que era modernitat, i d'aquesta trinitat dels tres grans és el que s'ha adaptat millor a la nostra època, sens dubte, perquè Picasso és el macho alfa, Miró és un senyor, diguéssim, en fi, burocràtic i que, en fi, molt normal, i Dalí és híbrid, i Dalí és avui, i Dalí és tot el que ara veurem.
37: Ricard, si et sembla, entrem en aquesta exposició.
0: Vinga,
37: i ho fem acompanyats de l'Artur i el Jordi, i ells mateixos ens aniran explicant doncs, com és aquesta exposició i què ens anirem trobant en aquesta primera
0: són,
37: sala.
0: Com dèiem, de 1.200 metres quadrats, Jordi. És una bestialitat, eh?
39: Sí, són 1.200 metres quadrats que la gent pot dir on els heu tret a Passeig de Gràcia.
0: Sí, on estan? No? Doncs,
39: la Casa Ametller, que com sabeu està al centre de la, del que es diu, entre cometes, la mansana de la discòrdia, la, al costat just de la Casa Batlló, a dues cases de la Casa Sagnier, de la Casa Lleó Morera, per tant, un lloc emblemàtic de l'art i de l'arquitectura a Catalunya. Dins de la Casa Ametller, casa de Puig i Cadafalch, hi havia el que anteriorment era com el pati interior d'Illa, de la Casa Ametller. Això amb el temps es va convertir en diversos equipaments, va arribar a ser un pàrquing, va arribar a ser una botiga, va arribar a ser un magatzem, i ara aquests 1.200 metres s'han convertit en el Dalí Boulevard Cibernètic, no? I creiem que és molt, molt important haver pogut crear aquest nou espai a Barcelona dedicat a Dalí, perquè, a més, Dalí no té un carrer, no té una plaça,
0: això,
39: no té un espai
0: fort
39: físic dedicat a Barcelona.
0: Això és bestial.
39: És una cosa que nosaltres, quan ho estàvem, ens va sorprendre molt. Aleshores van dir, home, fa 100 anys, el 2025, va fer 100 anys de la seva primera exposició, la primera que va fer Dalí, que la va fer, com deia ara l'Artur, aquí davant, a l'altre costat del Passeig de Gràcia. I el 2026 va fer la segona, a la mateixa galeria. Aleshores van dir, no tenim un carrer, no tenim una plaça, anem a crear-li el Boulevard, no? I aquest és el Dalí Boulevard que obrim avui, que relaciona l'obra de Dalí amb la seva faceta, diguem-ne, més, podríem dir-ne també glamurosa, la ciència, la tecnologia, però també la moda, les joies, el disseny, aquí hi ha vestits, hi ha joies, hi ha portades de revistes, és una mica el que ens envolta en aquesta primera sala, no? Quan entrem, ja veiem que Dalí era un artista molt, sé que pot sonar atòpic, però absolutament polièdric, no? Quan diem un renaixentista del segle XX, clarament era això.
38: Totalment, és un artista que el pots llegir des de molts, molts angles. Aquí estem veient aquesta part més glamurosa, però també naturalment és un magnífic dibuixant, un gran pintor, un gran escriptor i sobretot un visionari, perquè penseu que el 1940, quan ell escriu La vida secreta, la primera frase és, als 6 anys, volia ser cuinera. Què hi ha més visionari que avui una dona i un cuiner?
0: Doncs sí.
38: És a dir, és absolutament subversiu, Dalí. Té aquesta capacitat d'avançar-se al seu temps.
0: Què esteu veient per això, Jordi? Explica'ns-ho.
39: Aquí tenim a l'entrada una cúpula gegant amb paisatges de l'Empordà, cels de l'Empordà, planes de l'Empordà, el Cap de Creus, que són els seus paisatges naturals, els paisatges, aquests paisatges que generen la seva sensibilitat i la seva obra, amb un àngel, aquests àngels que semblen com les figures dels Oscars que estan al capdamunt de la Torre Galatea, del Museu Dalí, en tenim una reproducció i tenim, entre d'altres, reproduccions de revistes o originals, en aquest cas un original de la revista Vogue, o Vogue, pels amics, de l'any, ho miro aquí perquè no me'n recordo mai, del 71, que és una portada que va fer ell increïble, amb el seu estil de linear, va fer la tipografia de la revista Vogue, però és que a més va fer un fotomuntatge estil Warholià, diguem-ne, on es veu Marilyn Monroe barrejada amb la imatge de Mao Zedong, no? Nosaltres en diem la Marilyn Mao, no?
38: És un collage, és a dir, està avançant a Warhol, està avançant a Rauschenberg, té aquesta capacitat sempre d'anar tres passes endavant, Dalí, i això és el que estem veient ara.
39: Tenim una sala que és la sala de les joies, tenim unes reproduccions en alta definició d'unes joies increïbles, al Cor Reial, al Calze de la Vida, que estan al museu, al Teatre Museu Dalí de Figueres, i aquí les tenim reproduïdes amb una dimensió, evidentment, molt més gran que la joia original, la podem observar en tots els detalls, hem treballat amb la Fundació Gala Salvador Dalí des de l'inici per tenir la màxima qualitat en totes les peces i en totes les reproduccions i saber que Dalí dissenyava joies i veure-la ell, no?, amb imatges de gran format, com les estava dissenyant, és una cosa que ens sorprèn quan nosaltres ho vam començar a descobrir i ens agrada transmetre-ho, però sobretot per mi una de les zones preferides meves de l'exposició, perquè el metavers el coneixem, la sala immersiva la coneixem, és el passeig de la moda, no?, els wearables. Descobrir que Dalí va fer vestits amb Christian Dior, el tenim de fet, una reproducció del vestit que va fer amb Christian Dior, que és absolutament, a mi em sembla meravellós, o sigui, jo em perdo, observant els detalls de com va dissenyar aquest vestit amb les seves famoses crosses, no?
38: Sí, no, i això que deies de les joies és molt interessant, perquè fixa que li agrada molt l'or. Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna
39: i Lady Gaga.
38: Exacte, sí, és que tot això, abans la letra, és a dir, abans que passés tot. és aquesta capacitat que té, que és magnífica.
39: De fet, aquest vestit que va fer un Christian Dior, que es deia el vestit per la dona de l'any 2045, anticipa coses com el cos connectat, no? O sigui, el barret que connecta amb una cosa que avui podríem dir-ne la telefonia mòbil, o aquests braçalets o aquests rellotges mòbils que ens calculen les pulsacions.
38: O fixa't, Jordi, aquestes ulleres que abans ens comentaves, que avui Ray-Ban ja té un model que pots anar veient amb una càmera, és a dir, tot això ja als anys 50 ja ho feia.
39: Fixeu-vos en aquest bastó va ser un dels bastons que va utilitzar Dalí.
0: Què dius ara? El bastó de Dalí?
39: Sí, és un bastó que ell havia portat, el tenim aquí en un... No et pots imaginar el nivell de protecció que té aquest bastó, aquest vidre, vaja, ens ha portat, diguem-ne, no?, amb molta feina per poder estar amb l'estat d'humitat i de temperatura que ha de tenir per conservar-se, perquè és un bastó molt especial, en forma de forca. Ell adorava aquests bastons, des de ben jove, adorava les crosses, no?, aquestes dobles banyes en forma de bastó daurat, i

0: com els ous també, com les formigues, com els rellotges, com els ulls, no, tots els seus elements simbòlics, i arribem al metavers, que no el farem ara, però és aquell espai on tu et pots posar les ulleres i et pots moure en un vaixell de línia i entres directament com si vivissis dins d'una pintura. És absolutament fascinant la reacció de la gent, l'hem pogut veure tot el món, a més, amb gent de moltes cultures diferents, quan es posen dins del metavers de línia i veuen que estan volant, no?, per cap de creus, i llavors arriben a un desert infinit amb aquests elefants amb les potes llargues, no?, d'insecte, no?, i acaben volant en un cel fantàstic amb els hipercubs, no?, que era també una de les seves fórmules.
1: Ricard, hauries de veure la cara del Jordi mentre explica això, perquè és al·lucinant veure'l tan feliç i tan content.
0: És que és increïble, per exemple, aquesta peça que veiem aquí és una pel·lícula inèdita, no s'ha vist, o sigui, la tenia l'equip de la Fundació Dalí, que és una peça espectacular on s'uneix el Parc Güell, una copla, unes models de Paco Rabanne, aquí tenim el vestit que va dissenyar en Paco Rabanne per fer aquesta performance.
2: Com de plàstic, no?, és un vestit com de plàstic.
0: Sí. No? És un vestit de peces metàl·liques, perquè estava inspirat en aquella princesa cibernètica que podem veure al Museu Dalí, no? I abans, quan ho veiem amb l'Artur, al·lucinàvem bastant, no?, amb aquesta performance.
3: Clar, i a més, ell aquí és el moment que també, anys abans, havia reivindicat Gaudí, és dels primers que reivindica Gaudí, per tant, té molt sentit que estigui l'exposició on està, i després està veient aquesta performance, i és dels anys 60.
0: És de 66, clar, és que és increïble.
3: Però és que s'avança tot el que vindrà després d'Yves Klein i de totes les avantguardes i tots els... aquests grans artistes de la performance. És a dir, té sempre aquesta cosa que, a més, quan el veus, sempre et fascina. És el propi personatge és l'obra.
0: Cada sala de Dalí, d'aquesta peça, l'hem concebut com una nova descoberta. És a dir, escolta'm, Dalí tots tenim al cap aquesta figura, aquest personatge, les seves pintures més populars. De fet, totes es poden veure també a la sala immersiva en un format gegantí, perquè tenim també sala immersiva i pots veure el detall de com pintava, el traç, no?, les grans pintures, des de la persistència de la memòria fins a l'Edat atòmica o la Galatea de les esferes, però a més hem volgut que cada sala tingui una descoberta, de dir, uau, Dalí va fer això, i no només va fer això, ho va fer en aquell moment, no, els anys 50, els anys 60, i realment això ens reconecta amb una figura que
3: i en una Barcelona, absolutament retrògrada.
0: Totalment.
3: I tancada.
0: És que jo m'imagino què devia pensar la gent quan ell feia això.
2: No, clar, sí, sí. És un incomprès, no? D'aquell moment, ara és un...
3: Totalment. Sí, i això explica per què no té un carrer, per què no té una plaça, és a dir, aquesta cosa d'incompressió i d'incomprensió, i després també a tot el llegat, com va anar, la part que va anar a Madrid, etc. Això ho explica molt bé, però aquesta exposició el que vol és, d'alguna manera, complementar això.
2: Doncs que tingui un carrer, bàsicament. Dalí, Boulevard Cibernètic. Jordi Selles, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies
2: també a Artur Ramon. I gràcies també a Marta Viana. Que vagi bé.
1: Fins aviat.
2: Són les 11.
3: Adéu, Ricard.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia, els informa Joan Bota. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores s'ha passat dels 7.700 interns als 9.600 actuals, un 23% més en només 5 anys. L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes, explica part d'aquest augment. De fet, 4 de cada 10 delictes en els interns són per robatoris. Davant d'això, el govern es planteja la construcció de nous mòduls. Més notícies, Natàlia Ramon.
6: La Xina és l'última a sumar-se a les veus que demanen supervisar els avenços en intel·ligència artificial. Per ara, Donald Trump és l'únic que se'n desmarca. Excepcions a banda, els experts també comparteixen les preocupacions pels riscos i perills potencials d'aquesta tecnologia, tot i que posen en dubte els interessos reals que hi ha al darrere del crit d'alerta dels magnats del sector. Al matí de Catalunya Ràdio, la consultora en intel·ligència artificial i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, creo que todo plagat forma parte de una estrategia de las grandes compañías.
7: Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético. Esto es lo que están haciendo estas empresas, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
5: Més de 176.000 alumnes comencen avui el curs de formació professional. Són 15.000 alumnes més respecte al curs passat. Un exemple el trobem a l'Institut Escola del Treball de Lleida, on avui estrenen el curs 1.100 alumnes. És un 10% més que l'any passat i amb totes les places cobertes. A Lleida, Estela Busoms.
8: Bon dia. Justament és l'institut que visita aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó. Hem parlat amb el seu director.

0: sector, Paco González, assegura que l'FP està agafant prestigi, que és valorada per les empreses, i creu que per donar resposta a una demanda que s'ha disparat sobretot els últims 4 cursos, la formació s'hauria de descentralitzar perquè arreu del territori es puguin seguir el màxim de graus.
1: Estic dient de que organitzar formacions en sedes que puguin, que sigui una aula d'un altre institut, però organitzada per professorat de l'especialitat i amb alumnes del territori. És una idea que penso que tenim que arribar.
0: Ramon Dalmau, Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
2: Les farmàcies catalanes es queden pràcticament sense medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa. I fa falta, hi ha poc estoc de la majoria de fàrmacs que ajuden a mitigar els efectes d'aquesta etapa per la qual passa la meitat de la població i que van des de l'insomni fins als fogots, la depressió, l'osteoporosi o l'augment del risc cardiovascular, entre molts altres efectes. Antoni Torres, president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, explica a 3Cat Info la dificultat de trobar altres fàrmacs que puguin substituir els que no tenen en estoc.
3: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè si el medicament té més un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat i donar un dos medicaments, o si no n'hi ha, fer un canvi de tractament amb un altre medicament.
4: La Sagrada Família ofereix 20.000 entrades per celebrar les festes de la Mercè. Les jornades de portes obertes seran del 24 al 27 de setembre. Les inscripcions s'obren avui i es tancaran diumenge, quan se sabran els guanyadors. La visita inclou un recorregut per la façana del Naixement, l'interior de la Basílica i la façana de la Passió. També es podrà visitar l'exposició La força d'un somni compartit, inclosa en la commemoració de l'any Gaudí. I es podran veure 3 escultures que formaran part de l'exterior de la capella de l'Assumpta. Esport, Marcos García.
5: El Barça manté el liderat a primera divisió. És invicte, 15 punts, 5 partits, després de guanyar 2 a 4 al camp del Llevant. El Madrid és segon, té 12 punts i l'Espanyol ocupa la 8a plaça, amb 7 punts. Demà es reprèn la competició a primera divisió. Es jugarà demà al Rayo Espanyol. Aquest migdia, doncs, la roda de premsa del tècnic blanc i blau Manolo González. El Barça jugarà diumenge contra el Racing de Santander. Marc Márquez, líder del Mundial de MotoGP, després de guanyar la cursa llarga, el Gran Premi de San Marino. El Tro de Cervera està empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel nombre de victòries total. Alexander Zverev, campió de l'obert dels Estats Units de tenis, en guanyar la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam de l'any per al tenista alemany, després d'haver guanyat també Roland Garros. I en bàsquet, el Barça guanya la Lliga Catalana i contra el Lillerna Lleida a la final 96-87.
6: Fins aquí les notícies.
7: A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
8: 6 minuts seran... Passen, no. 6 minuts passen de les 11, ja no som soc. Gerard Jubany, bon dia.
9: Bon dia.
8: És hora del concurs pendent, on tenim el Miquel a l'altra banda del telèfon. Miquel, bon dia.
10: Hola, bon dia.
8: I el Miquel juga a 100 euros o res. Això si encerta bé la següent pregunta.
9: Que és de la categoria El Segway ja no existeixen. Tens al cap que era un Segway, Miquel? De Dosrius?
8: Miquel!
9: Miquel!
10: Sí, m'escoltes?
9: Sí, et sento.
10: Sí, el trastet aquell per desplaçar-se.
9: Ah, exactament. Sí. Era aquell vehicle elèctric individual, lletgíssim, de 2 rodes situades als laterals i viatjaves dret, agafat a un manillar que quan l'empenyies cap endavant, el trastornava endavant i quan volies girar cap a un costat, giraves el manillar i tal. Bé, mecanisme simple. Quan es va començar a comercialitzar l'any 2001 als Estats Units, es va vendre com la solució als problemes de mobilitat a la ciutat, a la contaminació i totes aquestes coses. Alguns gurús, com el mateix Steve Jobs, van dir que les ciutats s'acabarien construint a partir del Segway. D'altres, que seria el final del cotxe. Els 3 primers Segways es van vendre per $100.000. 25 anys després, el Segway ja no existeix, després d'haver sobreviscut de manera agònica com a vehicle per friquis, gordos i guiris. Això, sumat a l'auge del patinet elèctric, va fer que l'any 2020 el Segway es deixés de fabricar, deixant-nos com a únics bons records els vídeos de gent fotent-se nates molt fortes mentre intentaven controlar aquest trasto. I ara ve la pregunta, Miquel. Quin d'aquests expresidents dels Estats Units va patir una caiguda de Segway, cosa que no va ajudar a millorar les vendes del vehicle? Opció A, George Bush, fill. Opció B, Bill Clinton. Opció C, Barack Obama. Opció D, Joe Biden. Temps.
10: Jo crec que la A, el Bush fill.
9: El Bush fill.
8: Aquesta és una resposta correcta.
9: Bé, Miquel.
8: Doncs tens 100 euros. Miquel, vols continuar demà per 150 i jugar-t'ho a perdre-ho tot? O vols sí, eh?
10: Sí, vull continuar. Sí. Vull continuar.
8: I si ho perds tot, què?
10: Doncs mira.
8: Mala sort, no?
10: Sí.
8: Doncs vinga. Sí. Anem a jugar demà per 150 euros. Gràcies, Miquel. Que vagi bé.
10: Apa, adéu, bon dia. Gràcies.
8: I a aquesta hora, Laura Fa, bon dia.
11: Bon dia, què tal?
8: Què et sembla com guanyen els diners els nostres oients?
11: Molt bé, hagués dit Joe Biden, però dic, si es cau, doncs és que no el recuperem, pobre.
8: Podríem fer això amb la secció també, que cada setmana, si vols, fem una pregunta.
11: Sí.
8: I si l'encertes, et dupliquem el sou.
11: Home!
8: Però si la setmana següent la falles, ho perds tot.
11: Bueno, però no perdo el meu ja d'entrada.
8: Sí,
11: ah, no, llavors no m'interessa, perquè prou malament està el panorama. O sigui,
8: és les lògiques del capitalisme.
11: Amb la sort que tinc...
8: Pots guanyar molt, però pots perdre-ho tot.
11: Sí, el capitalisme contenta em té amb aquesta notícia que acabo de sentir de les menopàusiques, que t'obligo a que ho tractis.
8: Sí, ja he informat a l'equip que demà en parlarem.
11: És una vergonya que anem a la farmàcia. Les dones necessitem el tractament hormonal per viure.
8: Per la menopàusia, sí.
11: Però, no, és per viure.
8: Per dormir bé, per exemple.
11: Per dormir bé, per no tenir fogots, perquè desapareixem. Vull dir que ja em tractaràs aquest tema, perquè m'ha passat, d'haver de canviar la medicació, perquè es va acabar una, ara trobar els estrògens, anava amb un spray, ara vaig amb parche, vull dir, és desesperant. La Viagra, tu, no s'acaba mai.
8: Sí, són coses que passen.
11: Una perquè... cosa que no... Dius, aquest, no, hi ha medicament
8: no,
11: per la Viagra...
8: Perquè no s'utilitza tant.
11: L'altre dia... Va tenir una amiga meva una cita que era la primera vegada, però com una mica retrobaven, això no és de... Però perquè vegis el panorama,
8: no m'interessa, això.
11: Es trobàvem amb... Ah, mira, quedem per fer una copa i tal, no sé què, ah, vale. Però de col·legues, eh? Bueno, doncs el proper dia que quedem, avisa'm que em prendré la Viagra. I se'l va mirar però, com...
8: Bueno, van quedar, va haver-hi un filtret.
11: No, bueno... Ella no va detectar massa, doncs com si tu em dius anem a fer un cafè,
8: i tal. S'allarga amb un gin tònic.
11: Bueno, però ja està. I després ens anem a casa.
8: I després jo vaig a casa i també un missatge et dic, escolta, la propera vegada...
11: Sí. No, li va dir a la cara, ni per missatge. Ah, quan tornem a quedar ja vindrem una... M'hauré pres la Viagra. I la col·lega va dir, perdona, ja l'ha bloquejat i tot. Vull dir que és que, clar, una mica no ha de treballar-se una mica més. No és fort, no trobes fortíssim?
8: Home, sí, si no hi ha hagut res, és que un...
11: clar, imagina't.
8: Bueno, potser l'autoestima dels senyors grans també és molt alta, potser.
11: Sí, bueno, suposo que el tio deia, jo ja per donar-te cafè i perdre l'estona...
8: El proper dia ja em faré la pastilla.
11: O
8: ja.
11: Vinc directament per això o ja no vinc.
8: Sí, perquè això d'estar pres abans, anar un cafè allà...
11: Amb uns nervis, no?
8: Estàs marejat, no?
11: Sigo una mica nerviós.
8: És el cafè que em puja l'atenció.
11: Bueno,
8: anem per feina, va, perquè ha mort Astrid de Noruega.
11: Sí, és la germana petita del rei Harald de Noruega. Saps que el vam enterrar...
8: Sí, però estan de pega.
11: A veure, 94 anys, eh? Vull dir que fa pena i tal, però ella 94... Dos dies després del funeral del Harald, el Harald va morir amb 89. Tenien una germana gran, que sóc incapaç de dir-te el nom, perquè és un nom raro, però bueno, la germana gran ja va morir el 2012. És fort perquè les dues germanes del rei Harald, que les dues es van casar amb plebeus i les dues van tenir moguda amb el seu pare per casar-se amb qui estimaven, van estar super en contra de la Metemàrit. És més, l'altra germana, la que es va morir fa temps, va dir espero estar morta si algun dia Metemàrit és reina. Que mira, el que va demanar li ha passat perquè estava morta. L'Astrid aquesta es va enamorar d'un plebeu i no la van deixar casar amb ell. El tio se'n va anar a viure a Londres i es va casar amb una altra dona i tal, però quan va tornar a Noruega, clar, allò li cridava. Allò els cridava i el tio es va divorciar. I quan es va divorciar, va poder estar amb l'Astrid. I li van treure, a ella li van treure tots els títols. Sí que va mantenir com el sou, perquè com que es va morir la seva mare, ella feia una mica de primera dama de Noruega. Fins que no ha estat la Metemari i tot plegat, ella, bueno, i fins que no va arribar la reina Sònia, la dona del Harald, ella s'ocupava una mica de ser el cap visible de Noruega, el cap visible femení. No ho era la seva germana gran, perquè la seva germana gran es va enamorar d'un paio i se'n van anar a viure a Rio de Janeiro i li van treure tota l'assignació de la Casa Reial perquè vivia fora i no feia funcions. Ella, per exemple, sí que va tenir un sou. La vam veure, a més, al funeral, anava amb cadira de rodes. Aquest any li van posar un marcapassos. Va tenir una pneumònia. Vull dir que...
8: ja estava tocada.
11: És que amb 94 tot això, sí, la cosa s'ha complicat. Tot i que a les imatges al funeral, prou bé, eh? Vull dir que... que per dos...
8: ja, per aquestes edats fas una caiguda, sí, i de seguida, no?
11: Fan un baixón de cop, sí, sí, i ja està. Però bueno, sí que el... A veure, aquests dies estic veient que jo li dic Hakon de Noruega.
8: Hakon, s'ha de dir.
11: Sí, li hem de dir Hakon. Hakon vuitè. Ens acostumarem a Hakon vuitè. Sí que ha lamentat la seva mort i ha destacat la lleialtat, dedicació, calidesa, compromís, bla, bla, bla... i que era una dona dedicada als noruecs. És com una bona notícia dins de la Casa Reial Noruega. Sí, perquè tot és com entranyable, aquesta senyora tenia una bona imatge. Pensa que l'anterior notícia és que el Marius Borg, el fill de la Mette-Marit, el tornaran a jutjar. Estava condemnat per dues violacions. Te'n recordes que et vam explicar que el van jutjar per 39 delictes, que al final li van caure 4 anys de presó. Es va demostrar que havia violat a dues dones, doncs van presentar un recurs i el Tribunal d'Apel·lació ha dit: ah, doncs mira, sí, tornem-lo a jutjar. No hi ha data encara per aquest judici. De moment continua a Palau amb la pulsera telemàtica esperant aquest nou judici, però és al·lucinant perquè s'han demostrat, i a més li van posar la he dit pulsera, es diu telemàtica o m'ho he inventat?
8: Sí, la pulsera aquesta que posen, sí.
11: Li van posar la pulsera perquè li van dir: escolta, te la posem, tot i deixar-te que estiguis a Palau complint la condemna mentre no es decideixi aquest recurs, perquè una de les teves víctimes continua en perill. Llavors tenim por de que vagis a buscar-la. Una que no sabem la identitat perquè això ho han vigilat molt.
8: I així el rastregen, diguéssim, i veuen que no s'hi acosta.
11: Pues, tot i així... diuen: ai, calla, tornem-lo a jutjar. I a més, per unanimitat, el Tribunal d'Apel·lació ha decidit que el tornin a jutjar, que diem com està la monarquia a Espanya. Riu-te tu, que mira, al final, que si un amant, que si no sé què, aquí s'ho passen. Ostres, amb maltractaments, amenaces, vull dir que l'havien condemnat. Ja la condemna era poc, perquè 4 anys. És que no et surt ni a mig any per violació, saps? Però bueno. Però a més, les violacions eren en submissió química, eh? Vull dir que les tenia... bueno, drogades, amb violència, les havia gravat. Vull dir que allò d'Astrid, home, que es mori, fa pena, però amb 94 anys ha deixat aquesta part, una imatge una mica més blanqueta d'aquesta monarquia, que està una mica fosca.
8: D'una princesa anem cap a una reina dels escenaris. Lady Gaga, que ha estat mare.
11: Per sorpresa, perquè hem vist imatges, ara estem recuperant imatges de la Lady Gaga. El mes d'abril va estar a la presentació del Diable Vesteix de Prada, Nova York, que estava amb l'Anne Hathaway, que també estava embarassada, però les imatges de la Lady Gaga és panxa totalment plana. El mes de maig també va tenir una altra gala i tal, vestit arrapat totalment negre, i ara de cop la Page Six ha tret unes imatges en exclusiva, ella que porta una criatura, saps, amb aquests mocadors que s'enrotllen, sí. Doncs que no me l'he sabut posar en la vida.
8: No, mai. És que mai, no, mai, no mai. Està ben, això no està ben
11: no,
8: dissenyat.
11: No, no està ben, perquè a més el cap queda com raro, vull dir que jo no sé com ho fan. Però bueno, ella el porta...
8: No, hi ha gent que porta nens de 6 anys,
11: sí,
8: posats allà i...
11: Sí, sí.
8: Escolta, el pes es reparteix, es veu, sí, d'una manera fantàstica.
11: Jo no sé, a mi la ronyonada em deixa... Mai sí, sí, vaig ser capaç. I a més, es veu que va molt bé per donar el pit. Eh? Ja és un, això ja és un...
8: Molt, molt.
11: Que jo vaig donar el pit fins que vaig poder, però... Ja... Mm. Ara ho miro tot com si fos una pel·li de por. Saps quan veus a les criatures pel carrer i la gent fa... Ah, jo penso... Ai, quin horror. Oh, quin horror. Per favor, aquest fin d'aquest estat de càmping, tots els petits que veia, pensava...
8: Avui he llegit una cosa que també et farà gràcia, que és que el Ministeri de Salut de Sanitat, sí, està ultimant un projecte per decret, sí, perquè no hi hagi publicitat de llet per nadons, per fomentar que les mares donin el pit.
11: Ens poden deixar les mares que fem el que ens dongui la gana i que ens pressionin com ens donguin la gana i que nosaltres decidim... Perquè és tan lícit...
8: Diu que hi ha tanta pressió comercial que fa, pues, que no, les mares deixin de donar el pit.
11: I que som idiotes. Hi ha la mateixa pressió comercial que quan hi havia anuncis de vés a saber què. Vull dir que les mares no som idiotes i som capaces de decidir si volem amamentar. Jo, amb tota la pressió, he amamentat fins que vam ser capaços de menjar per si sols, i vull dir que és que només falta que ens pressionin i ens obliguin ara a donar el pit. Jo crec que formar part de la llibertat de la maternitat, que és que no ens poden deixar tranquil·les, tu, de veritat. En fi, bueno, Lady Gaga, la polèmica.
8: Sí, hi ha una polèmica i un rumor de si és seu el fill o no, o què ha passat.
11: Perquè no l'hem vist embarassada, i la criatura aquesta, si tu veus les imatges, aquest nano ja té un mes o dos mesos, vull dir, no és acabat de néixer. Llavors, hi ha diverses opcions. Explotació reproductiva, que sent la Lady Gaga, la gent es... perquè una tia tan sensible, tan vinculada al col·lectiu, tan feminista, fer servir aquesta compra d'una criatura fent servir una altra dona seria, bueno, una crisi reputacional bastant heavy. També hi ha l'opció de que hagi adoptat. Ella no ho ha dit, o sigui, de moment, embarassada, diguéssim, no fa pinta de que hagi estat. O és per explotació reproductiva o és una adopció.
8: Però no sap res, la data de naixement...
11: No se sap ni el nom.
8: El sexe, res.
11: Res, només s'ha vist a ella amb un nadó caminant, que són les imatges dels paparazzis, al costat de la seva parella, que es diu Michael Polanski, que res té a veure amb el director de cinema. És un tio carregat de pasta. Té, no sé si la fortuna eren 600 milions, jo què sé.
8: Millor, perquè així no hi ha...
11: No hi ha diferència, sí. Les relacions contra més iguals, com més iguals, millor. En tots els aspectes. La gent quan em diu, tu et fixes molt en les diferències d'edat. No em fixo en les diferències de tot. Per això no poden ser jefes, no pot ser algú que et tregui anys, no pot ser algú que et tripliqui la pasta.
8: L'amor és com és.
11: L'amor és com és.
8: Però
11: i la desigualtat també.
8: Si hi ha desigualtat s'hauria d'intentar corregir.
11: No? I l'abús també és com és. Vull dir que tot això anem controlant. Llavors,
8: però ella volia ser mare ja o no?
11: Ella des de fa anys, des del 2020, perquè clar, va conèixer aquest home, es va enamorar molt i ja van passar el confinament junts, que trobo que és una prova de ferro, perquè el confinament ja es va fer insuportable de per si. Imagina't que et tanquen amb algú que portaven mig any en aquell moment.
8: I bé,
11: van sortir enamoradíssims, van sortir promesos, el que passa que encara no s'han casat. I ella, des del 2020, que vol ser mare, jo quan tingui fills, que si fills... Doncs de moment en té un, o això sembla, a no ser que sigui un, que tothom acabi parlant de la maternitat i estigui fent de cangur d'una neboda. És que no tenim ni idea, no han donat més pistes, donen per fer que és la seva criatura. És veritat que ho porta d'aquella manera, com si ella fos la mare, no? Quan tu lligues d'aquesta manera, allò de pell en pell, però hem vist, quantes vegades hem vist a gent que ha fet servir ventres de lloguer, que ha explotat a dones per ser mares, i es posen al llit com si haguessin parit. La fotografia és d'ells al llit. Això saps qui ho va fer? El periodista aquest, el Matías Prat, el júnior, va ser pare...
8: Va fer la pell en pell, acabat de néixer el nen.
11: Va penjar.
8: Li van treure a la mare i li van donar l'home.
11: Li van penjar... Bueno, això ho fan alguns també, que se'ls hauria d'explicar que la pell que volen no és la seva, però bueno, això ja ho explicarem en un altre moment.
8: Amb aquell pèl.
11: Clar, allò. Però es va posar la fotografia que ell va penjar a les xarxes socials, en plan, ai, soc pare, és ell al llit, amb el nen al damunt, com si ell hagués parit, dius... Pots no fer el ridícul, per favor?
8: Primer, no has parit tu, i segon, ni la teva parella.
11: I què fas aquí en el llit?
8: Yeah.
11: Què fas aquí en el llit que l'ocupi la dona que acaba de parir?
8: I de Lady Gaga, Rosalía. Això que estem sentint és Beso, de Rosalía, i precisament ens vols parlar d'un petó, de la cantant.
11: Sí, Rosalía, que avui, aquesta setmana acaba la seva gira als Estats Units, aquesta gira que jo que sé quants països que faries que anem explicant. Té concert avui a Miami i dimecres també. Uns concerts que havien endarrerit. Te'n recordes que va haver d'anul·lar per una malaltia d'algun familiar que no vam saber exactament què era? Sí. Bueno, doncs són aquests dos concerts. Acaba la gira i aquest cap de setmana ha estat al US Open, veient tennis i tal, i... Per primera vegada, ara ja sí que podem dir, perquè fins ara no ho podíem dir, que és la seva parella, la Loli Bahía, perquè es van
8: fer... Però per què no ho podíem dir? Si es veien juntes a tot arreu, no?
11: Perquè amb els temes de...
8: A París,
11: de...
8: Sí, a Madrid, no?
11: En parelles homosexuals i lèsbiques, fins que les persones no ho diuen, tu, per molt obvi que sigui, no pots dir que són parelles, és un tema de... legal, saps?
8: I en parelles heterosexuals, sí.
11: En parelles heterosexuals sí que es
8: per
11: pot.
8: Per què?
11: Pues una mica per protegir... Sí, és una cosa que s'hauria de canviar, no?
8: Ho diem amb tots o no ho diem amb ningú?
11: Sí, el que passa que es podria... Com que l'homosexualitat es fa tant per fer mal, es podria començar a dir que algú té una parella sense ser cert, perquè encara ser homosexual o ser lesbiana és una cosa que es fa servir per atacar, saps? I ara si comencen a dir que tu tens una relació amb el tècnic, potser et volen fer mal amb això, si tu no ho ets, saps? Mm. Tu perquè te la pelaria, no?
8: Bueno,
11: no.
8: En el cas del Cesc, no ho sé.
11: Clar, et sabria greu, clar. No, però
8: Més que res, perquè sabem com acaben aquestes relacions, sí. Doncs em sabria greu perdre el cest de tècnic.
11: Sí, sí, sí, l'hauríem de fer fora, clar, és evident.
8: No. Seria un subordinat.
11: Clar, no hi ha el contacte... subordinat, i a sobre el contacte zero hauries de tenir, perquè si acabes una relació és millor una mica de contacte zero.
8: Clar.
11: Per no, jo què sé...
8: Doncs no, no la Ràdio Nacional no s'ho pot permetre.
11: Bueno, no s'ho pot permetre.
12: Ara, més...
11: Ai, Déu meu, què sentim?
8: És el Cesc, és el Cesc.
11: Doncs això, com que encara les relacions homosexuals i lèsbiques es fan servir per atacar les persones, jo crec que s'intenta protegir. Crec que aquesta és l'explicació. Ara ja podem dir que és la seva parella, no tenen problemes en fer-se petonets davant de tothom, hi ha aquesta imatge, i veurem si, acabada aquesta gira, ja s'instal·la aquí a Barcelona, on tenia... Ella ha anat comprant cases i tal, tenia una Vallvidrera i la seva germana també. Vull dir que malament no viurà si ve cap aquí amb aquest clima tan xuli que tenim.
8: I qui és ella?
11: Loli Bahia, és una model. És una model, però que ha desfilat, és una model de les primeres, ha desfilat per Chanel a la Setmana de la Moda de París. Vull dir, és una model molt potent i molt, molt coneguda. El que passa que les models ja no són tan conegudes com als anys 80 i 90 perquè el seu espai les han ocupat les influencers. Llavors, ara, quan vas al Festival de Cannes o vas a Sitges, ja no fan anar les models. Prefereixen que vagin les influencers perquè tenen la publicitat, el màrqueting que et dona una influencer és molt superior al d'una model, perquè abans la model t'assegurava que sortia a les revistes o sortia als programes. Ara, com que les revistes i els programes cada cop hi ha menys, fan anar les influencers. Per tant, a l'Oli Bahia seria, jo què sé... Una Clàudia Schiffer, saps? De l'època.
8: Clar, que ja, però ja no té aquell...
11: Ja no tenen aquella...
8: Aquella influència, aquell prestigi.
11: Ja no ho tenen.
8: I com que la cosa avui va de cantants, volem acabar parlant de Miguel Bosé.

0: estés presente.
1: Sempre ho veig a Instagram amb els gossos i fent
2: vídeos raros, no?
1: Meditacions i fa estiraments estranys.
2: Sí.
1: Ara hi ha hagut un altre cop mal rotllo amb el seu ex,
2: sí,
1: Nacho Palau.
2: El Miguel Bosé ja està instal·lat a Andorra. Si vas a comprar sucre o mantega te'l pots trobar per allà, perquè ja està instal·lat, els nens ja han començat l'escola. Per què té moguda amb el seu ex, en Nacho Palau, amb el que va estar? No sé si són 25 anys, vull dir, va ser la seva parella durant molts anys. Ells van ser pares de dos criatures, cadascú va posar nom als que eren els del seu esperma, llavors quan es van separar, el Miguel Bosé va dir, ui no, jo els de l'esperma del Nacho Palau no els vull per res. Nacho Palau, aquells nens van viure com a germans 7 o 8 anys, eh?
1: Però i tu com a pare, no?
2: Sí, però ell va dir que ell volia els seus.
1: Que no era biològic, no?
2: Que no era biològic, no. Llavors el Nacho Palau el va portar per la via judicial. Va perdre el Nacho Palau, perquè els haurien d'haver posat, és com els cotxes, els haurien d'haver posat el seu nom, i no, com que no, només estaven a nom de cada pare, doncs cada pare tenia dret sobre aquells... Clar, tot això, imagina't amb la legislació espanyola, que és il·legal. Subrogar, vull dir que això és il·legal, s'ha de jutjar aquí, decidir qui se'ls queda. Endevina, saps què? Que cadascun es quedi els dos que va posar el seu granet de sorra i que cadascú es quedi el seu. Llavors, com que va perdre el Nacho Palau, l'únic que va aconseguir acceptar el Miguel Bosé va dir, bueno, doncs a l'estiu, aquests nens que parlen cada dia per videotrucada tenen ara 14 anys i juguen a la Play cada tarda junts, però imagina't uns vivint a Xelva, en un poble, i fer vida de poble, i els altres en aquell núvol que els tanquen els rics amb una vida de privilegiats, no? Però tot i així, continuen tenint contacte diari pel rotllo de la Play, i a l'estiu van arribar a l'acord que els nens passarien 15 dies amb un pare i 15 dies amb l'altre.
1: Tots els quatre.
2: Els quatre, sense... Tots quatre amb cada pare, perquè els diuen papà Miguel o papà Nacho, però clar, hi ha uns que clar, els altres no els veuen. Què passa? Que els fills del Nacho Palau sí que van amb el Miguel Bosé, però el Miguel no deixa anar els seus amb l'altre. Perquè diu que aquell pueblucho no han de fer res i que, a més, com que pateix la vida de més assalvatjada i més normal per ell, i si cauen, i si no sé què, llavors no els deixa anar. Assalta aquest acord, bueno, com li dona la gana. Bueno, el Miguel Bosé recorda que vol que bevem lleixiu per no agafar... per curar la Covid.
1: Veure els seus fills.
2: Sí, bueno, no sé si els tindrà vacunes, perquè aquesta gent al final s'acaba xalant.
1: És un tema també, clar.
2: Saps? I bueno, que ara està a Andorra, perquè hi va de paradís fiscal en paradís fiscal, sí, i tira perquè em toca. Perquè
1: però això facilita les coses, que estigui a Andorra, entenc, no? Per la proximitat?
2: Bueno, suposo que pels nens, ara que tenen la que tinguin 15 o 16 i es puguin moure, i si de veritat volen veure, serà una mica més fàcil. Però no fa pinta de que es vegin més que el que li obliguin al Miguel Bosé, i tot i el que li obliguen, s'ho passa pel forro. Veurem si el Nacho Palau acaba denunciant. Això és un avís per la gent que decideixi fer aquestes bogeries. Com a mínim que ho deixi ben lligat, perquè imagineu-vos com està el panorama.
1: Laura, fa gràcies. Fins la setmana vinent. Que vagi bé. 3 minuts seran 11:45. Una pausa i entrem a l'Hora Esportiva.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
5: Com et dius?
6: Ferran Adrià.
5: Quina és la teva experiència com a cuiner?
6: Has estat a alguna escola?
5: Has tingut algun mestre?
6: Això és una altra lliga.
5: Això són dos estrelles Michelin.
3: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
7: Estàs posant a tots al límit.
8: Tendreu tots mal.
3: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT. A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
9: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
10: No té cap mena de sentit això de les tres bessones.
11: Per què?
10: Tres bessones? Bessones són dues!
11: Ah.
10: Tres són trigèmines!
11: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
10: Aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3.
12: Sí, és veritat, això?
11: És veritat, és veritat, té raó.
10: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
9: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
13: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
14: Sara Roy i els errors que valen la pena.

La persona correcta en el moment equivocat. Si féssim un recompte de les parelles que s'han trencat per aquest motiu, ens quedaríem sense números. Ara ens ho canta Sara Roy, acompanyada de Judith Nederman i Pau Figueres, a L'error més bonic, on reconeix que, tot i que aquest amor no hagi funcionat, sempre haurà valgut la pena.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret. El matí de Catalunya Ràdio. El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: Toca la pilota Rafinha, Rafinha per Fermín, Fermín per Rafinha, Rafinha la deixa per Xavi, per Xavi, per Prada, xut! La pilota, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Acaba de marcar Xavi Espar! Pilota per Fermín, Fermín obre massa forta per Rafinha, que s'emporta la pilota, fes un rebot en la cama d'un defensor, la envia sense angle, la toca Lamin, gol! Atenció, Lamin Yamal picarà el penal, pica Lamin Yamal! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Pilota de Jamie, ex individual, continua de Jamie, la deixa per Fermín, encara de Jamie, ara Jamie retalla l'interior de l'aire, retalla de Jamie, gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de la tranquil·litat.
2: Àgora Esportiva, amb la que parla, ja com sempre, trepitjant les sintonies. Carme Lloberes, Laia Tudel, Carme Barceló, Carles Panxari, Ramon Besa, bon dia i bona hora.
3: Bon dia.
4: Bon dia.
2: Mira, ara parlant de l'intel·ligència artificial, la publicitat, Lloberes, home, una de les coses que ens permetrà és robotitzar-te, i per tant no caldrà que,
3: no
2: ni que vinguis ni que cobris.
3: Perdona.
2: Per tant, vés-te acomiadant, aprofita
3: ara
2: el micròfon.
3: Ara com un curí, saps tu? Ni que cobris.
2: No, perquè però, et queden pocs dies. A més, va molt ràpid, això. Potser hores et queden.
3: No,
2: per trobar una Llobera és perfecta.
3: El meu Hightower, que serà el meu, diguem, la meva intel·ligència artificial, que em vindrà a acompanyar i tu el voldràs entrevistar i tot directament. Jo ja el tinc amb dansa, perquè a més a més...
2: Sí,
3: tinc...
2: però el podem entrevistar a la...
3: El Hightower,
2: al humanoide. No, tu ja no m'interessaràs.
3: Aviam-ho. Bueno, m'és igual.
2: No, t'és igual, no, perquè què fotràs a la vida? Si tu t'avorreixes, si no...
3: Això també és veritat. M'agrada venir-te a veure. M'agrada que m'estimulis.
2: Carles,
3: bueno,
2: amb el futbol ja jugueu molt amb eines d'IA quan entrenaves?
5: I tant, ja sí, va començar, ja parlo d'anys, ja va començar. I jo m'he tingut que reciclar una miqueta i evolucionar una mica cap a aquest sentit. Tot el tema d'IA pel que és la captació de talent i tot això, jo inclús he desenvolupat a nivell individual una plataforma de captació de talent en VIA.
2: Com funciona això?
5: Bueno, en definitiva, abans es detectava el talent a base d'anar a veure, i és impossible anar a veure tots els partits del món de totes les edats. Doncs algú t'ha d'avançar tota aquesta feina i t'ha de dir als jugadors de que tu estàs buscant amb aquestes característiques i aquest nivell, els tens aquí. Després tu tries i després tu decideixes quin és el millor, quin és el pitjor, però d'entrada tot això ja t'ho avança la IA.
6: Doncs és a dir, que l'última cosa que fas és anar-lo a veure. O sigui, tens tota la informació.
5: Comences a anar-lo a veure quan ja has triat, has fet una selecció
3: ja, més acurada. Si val la pena,
2: es diu l'ojeador en català? No sé quin nom.
4: El vistaire.
2: I quan has de tenir vistaires pel món, tens primer la informació i llavors ja el viatge és molt més selectiu.
5: Igual que també ja plantegen a nivell de lo que és el pla de partit, lo que és la decisió de l'entrenador, que ja vingui, abans de que tu posar-te a pensar com has de jugar o com has de contrarrestar en el rival, doncs ja t'ho estan dient. Després tu...
3: Jo dic una cosa, que aquí... s'equivoca molt, doncs, eh? Ja em donaràs les dades
4: no
3: del teu.
4: Que no s'equivoca molt.
2: És que la gràcia de l'humà és que ens equivoquem. És a dir, que hi ha marge per poder anar a un camp de futbol que no aniries perquè la IA no t'ho dirà i descobriràs allà un talent que no descobriries. Cert. És a dir, que la IA et seleccioni és un risc.
7: Bueno, ja, com a base de dades, jo crec que molta gent l'utilitza ja. Jo, el que faig, sobretot una mica, m'interessa molt, és competir-hi. És competir-hi en el sentit de dir, fer un article i tu passar-li a la intel·ligència les mateixes dades que tu has utilitzat per veure com el redacta. I de vegades m'he trobat que està més ben formulat per la IA que no pas per mi. Aleshores, això et crea, de dir, quan tu dius, no, com que tu tens l'última paraula, parlo ja d'un article que tampoc és que necessàriament hagi de sortir, no?, però... Allò de dir, a veure, si tu fas... Si, el que no pots fer és trampa, és a dir, les mateixes dades que has utilitzat tu per fer-lo és la que els hi has de subministrar. Si tu no li facilites el mateix que ja. Tu has utilitzat, després no pots fer la comparació. Però sí que és... Jo crec que tothom coincideix en que la base de dades és... t'ajuda molt, el cercador, substitueixes moltes funcions. Aleshores, quan tu sents les discussions que hi ha avui, tant... en aquest món que estem que mana cada cop més el capitalisme, per dir-ho d'una manera financer i tecnològic, és quan t'espantes i no tens una tesis, perquè has d'escoltar els experts, si és una qüestió ideològica, si és una qüestió política, si és una qüestió de formació. Crec que el tema és interessant per parlar-ne, però això sí, no per defugir-lo. que crec que moltes de les coses que no sabem fer és que ens espantem i aleshores diem ui, ui, ui, això no. Doncs dic, bueno, intenta en el teu món i després tu vas creixent en funció de també si tens fills, de com l'utilitzen els fills. Vull dir, això és molt àmplia, però és interessant, jo ho trobo bé.
3: Jo et dic una cosa, a mi el meu ja em va engegar la merda.
2: A tu? La
4: Ia? Ja va detectar que tu tampoc. L'estaves parlant amb gaire respecte, potser.
3: Em va dir que li estava fent ballar el cap i que no sé quan.
4: És normal.
3: És a dir, diu, em dones tantes preguntes.
2: Que li ja dic, que li estàs fent ballar el cap, ja planteja tu lloberes, eh?
4: Imagina't el que pensen les persones quan parlen amb tu.
6: Tasca, li diuen això.
3: No, jo ja sé què em pensen les persones, però a mi...
6: No et cal, la Ia.
3: No, els humans ja, vull dir-te, saps tu?
4: Que ja està passant, no?
3: Que ja no. Els humans ja m'han cansat una mica.
2: Hi ha humans de tots tipus. Hi ha humans com el Carles Planchart, hi ha humans com Rita Barberà, vull dir que hi ha un ventall molt gran.
5: Hòstia, vaja comparació.
6: Això és el primer que he pensat, com si pobre Carles.
2: Hi ha gent que parla amb un respecte professional com el Carles Planchart i sí que es parla amb un respecte personal com feia Rita Barberà, tu, que sempre et deia pitxurri.
3: És veritat, serien les dues.
7: Pitxurri! Ja la falca.
2: Anem a parlar del Barça, que està guanyant tot. 2-4, 5 victòries en 5 partits. No hi va haver maneta, però sí que el Barça va marcar 4 gols. És el partit potser més exigent fins ara que hem vist del Barça, Carles?
5: No, ha sigut per mi una rèplica de tots els partits del Barça. Vull dir, hem d'estar il·lusionats per aquesta quantitat o aquesta potencial que tenim a dalt i capacitat de fer gols, que és una capacitat brutal, però amb la meva prudència, des del punt de vista tècnic, doncs sempre dic que seguim amb la mateixa tònica des de l'inici, amb aquest equip que controla poc els partits, exigència ha tingut la mateixa de la resta de rivals. Simplement que hem actuat de la mateixa manera. Nosaltres fem gols, tot està basat en el tema individual, i com que ara estem en estat de gràcia, segueixo posant dades sobre la taula, l'expected goals és de 2.60 i vam fer 4 gols, com la resta de partits. I no ens oblidem que té 2.55 l'expected goals al Levante i va fer 2 gols. Vol dir que està dintre de lo que és normal. El que no és normal és el que fa el Barça, no? Ja, va fer més tiros a porta al Levante que al Barça. Això vol dir que tenim una eficàcia brutal. Ara, control del joc, poc. Ens fa moltes ocasions, sí. Ens en fan menys perquè hi ha el Rodri. Jo segueixo dient el mateix. Ens en fan menys, controlem més, però... Clar, ara contra aquests rivals ens ha donat, potser contra rivals de més exigència i més endavant, i ja, que no estiguem amb l'estat de gràcia que estem a dalt, i que tinguem aquesta capacitat golejadora, pot ser ja més preocupant, no?
2: De fet, Flick ja ha donat un cop d'atenció, no? Diu que aquest Barça encara no ofereix la millor versió. Carme.
6: No ofereix la millor versió. El que passa és que, clar, ens enlluerna tant, ens diverteix tant, ens enamora tant i ens fa vibrar tant que després, doncs, quasi bé justifiquem certes coses. Amb el que estava dient el Carles, clar, deia, sí, el Barça és el mateix, però, per exemple, el Llevant no té res a veure amb el València, i el Llevant sí que et planteja una problemàtica al darrere que no et va plantejar pràcticament en cap moment el València, no? Per dir un equip que està a la mateixa zona, no? I jo la veritat és que, clar, tens un col·lectiu que ho està fent de tal manera que t'està portant pràcticament a pensar en l'excel·lència, que quan veus alguna errada, per exemple, el Xavi Espar, capaç de fer un golaç i després quedar retratat, juntament amb Christensen, també és veritat, amb un gol, no? La joventut, manca d'ofici, podem dir tot el que vulguis, però clar, hi han coses que potser no entres tan aprofundit tant en l'anàlisi, sobretot al públic, no?, més genèric, que estàs tan feliç veient el que estàs veient que al final poses una mica de passes un paperet i dius, bueno, no vull maneres, acabar de veure tot, no?
5: Jo no parlo mai de les errades individuals, jo parlo de, precisament de lo col·lectiu, el que és col·lectivament el Barça en quant a joc i a control del joc. Uh-huh. I això és el que a mi em té, entre cometes, preocupat. O sigui, disfruto d'aquesta il·lusió que tenim tots, de que veiem que tenim molta eficàcia, de que guanyem els partits molt fàcils i això, però em preocupa l'altre, perquè quan això hagem de jugar contra rivals de més entitat i més endavant, i pensant que l'eficàcia potser també es perdrà per baixes formes, pel que sigui, perquè la competició és molt exigent i també això no pot durar tota la temporada, doncs després això estarà molt més igualat. I sense el control de joc, jo que encara sóc un romàntic del que és el joc més posicional, el joc més de control, ahir van tenir un 75% de possessió. en contra del 25%. Però això no et diu que vam controlar el joc. Et diu simplement que vam tenir la pilota.
6: Et diu el temps, però no el control.
5: Perquè ells ens van arribar. O sigui, això és el que jo vinc a analitzar, de dir... Escolta, hem d'estar il·lusionats, clar. Però això del control del joc, que serà difícil amb la mentalitat del Hansi, perquè la mentalitat del Hansi ja ho sabem des de l'època del Bayern, que ell vol transicions molt ràpides, transicions molt directes,
3: home, de risc,
5: joc molt vertical.
3: A mi m'agrada, i ho dic de
5: I
3: veritat.
5: És que és molt il·lusionant, i això és molt divertit, i això passa inclús per l'espectador.
6: Molt ferm, molt has d'estar molt ferm, per aquest joc de risc.
3: Però aviam, quan prens riscos en aquesta vida amb tot, ja se sap. Jo la veritat és que no n'estic tan preocupada, primera perquè estic veient les possibilitats que té aquest equip.
5: Exactament. És a dir, sí, el potencial.
3: Ara, a dia d'avui, que no sé quants partits portem, però vull dir-te, pocs, i ara hi haurà l'aturada, ja ho va dir Flick, que aquest equip, quan de veritat podrà créixer o anar veient, les possibilitats per mi són molt més grans que, per exemple, la temporada passada, independentment de si ara fas més gols. Fer més gols o menys depèn a vegades de la fortuna també, però depèn de que tinguis realment la creació per poder tenir oportunitats de gol. I entens, jo crec que entens i entens. I la variant per mi de Rafinha, per exemple, doncs que està jugant en una posició que jo crec que li va excel·lent, perquè a ell li encanta, més a més, i va jugar-se per tot el lloc del món sencer, i etcètera. Veure que Lamine Yamal també goleja, i per mi la gran diferència d'aquest any, i ho dic clarament, és Xavi Aspar. Xavi Aspar dona unes possibilitats...
2: És una referència per Flick, sí, directament. Sí.
3: És que dona unes possibilitats tàctiques, especialment per davant. Jo ja et veig que tu ets un home molt centrat i molt serè amb això de l'esport, però a mi que m'agrada jugar amb valentia i que d'això, a darrere, ja t'ho diré, posa ordre, posa i que crec que aniran... Van creixent aquests jugadors i hi ha on... I a mi que faci una
6: errada... Sí, però t'atropella, la realitat t'atropella, eh? No, mentre no, tu es convivint al creixement amb una realitat que t'atropella una mica, I això és el que crec... Venia per la pregunta del Ricard, no?
3: Jo no me'l vaig escoltar al final.
4: No, però dic que Flick ahir va detectar el tema de la defensa i de control del joc, perquè és el primer que va dir, que tot i que evidentment estaven contents, satisfets del partit perquè va guanyar, hi ha unes coses a millorar. Però el que passa que una prova que la defensa és una línia que Flick està no acaba de tenir controlada, en el sentit, segurament no la té al nivell que és lògic, és inici de temporada, al nivell que ell vol, és que va rotant molt els jugadors. L'any passat va anar rotant fins que va trobar la parella Cubarsí i Gerard Martín. Aquest any la parella central es va rotant.
3: Jo crec que ja la té. Jo crec que és Christensen i Cubarsí.
4: Veurem. Perquè van rotant. De moment estan rotant. O sigui,
3: no l'acaba de trobar.
4: Però més una rotació de... Es nota quan Cubarsí no rota. Cubarsí no rota.
3: No, perquè
4: llavors rota la parella, fins que la troba la parella.
3: Jo crec que la
4: tindrà. I després Xavi Aspar, tens raó, que és el jugador ara revelació de l'inici de temporada, juntament amb Rafinha, però i que li aporta tàcticament coses diferents a l'equip, segur. Perquè,
5: sobretot
4: per això,
5: ofensivament.
3: Perquè això
4: és una prova que Flick el prova en una circumstància en què no tenia Cancelo i no tenia Valde per la situació que era, i va provar i li va agradar el que li va portar, i a partir d'aquí la confiança, sí,
3: per això. O perquè en els entrenaments deu veure...
4: Un entrenament va fer de lateral a l'esquerra.
3: Només va fer...
4: No havia fet un entrenament de lateral a l'esquerra. Vull dir que abans de l'Elx, el primer partit de Lliga, Flick el té com a lateral dret, que la prova com a mig centre, i llavors li faltava lateral a l'esquerra, i ell va pensar lateral a l'esquerra, a més,
5: aporta,
4: un dretà, m'agrada el que em pot aportar...
5: Li aporta molt ofensivament, perquè crea molta superioritat, és un home més que tens al mig del camp...
4: Però també, clar, la temporada és llarga, ell és jove, evidentment...
3: Europa, per exemple, se'l va...
4: Europa
3: va
4: passar Cancelo.
3: Per això.
4: També necessita un punt d'experiència, Flick, o necessita, li agrada, que el camp hi hagi experiència en partits com el Feyenoord. Per tant, jo crec que el punt més defensiu, que l'any passat era el que tothom deia, hi ha una solidesa defensiva molt gran, però ens falta gol, aquest any és com que s'han invertit una mica els papers.
5: D'entrada no hem jugat, em sembla, en cap rival que hagi jugat amb extrem en aquella banda. O sigui, no ha jugat amb un 4-3-3 amb extrems oberts. Ha jugat amb un punta, o màxim amb dos puntes, un punta i mitja punta, però els extrems han estat més pendents de defensar que d'atacar. S'ha de veure com resolem això defensivament amb un lateral esquerre com el Xavi Espart quan hi hagi un extrem.
3: Tu
5: allà...
3: tens dubtes, veig.
5: No, jo ho poso sobre la taula, perquè de la mateixa manera que estic superil·lusionat de veure el potencial ofensiu i que això ens donarà molt, i estic molt il·lusionat pel que dic, l'equilibri que crec que l'any passat ens faltava, que aquest any el tindrem i millorarem molt, ahir ja vam millorar molt amb el Rodri al mig del camp, d'aquesta mateixa manera, no és que tingui dubtes, és que jo em plantejo de dir, això ens pot penalitzar, i això s'ha de treballar, i ho hem de millorar-ho molt, perquè l'any passat ja ens va penalitzar, i aquest any espero que no ens penalitzi, perquè el poder ofensiu el tindrem igualment. Ara jo vull preocupar-me d'això, d'aquestes transicions, de quan jugui un extrem allà. Ofensivament no tindrem problema. Ara, defensivament sí que vull veure que es fa aquest canvi per jo tenir la tranquil·litat de que quan afrontem partits contra rivals grans a la Champions i tot això, ho puguem competir bé, no?
7: Jo tinc la sensació, fins al 0-2 a mi em va agradar el Barça. Que se li va fer llarg el partit, però fins al 0-2 el primer gol el fa des de la possessió, és a dir, jo agafo la pilota, no. Crec que la seqüència de passis que hi ha en el 0-1, em sembla que el Llevant toca la pilota dos cops, no més. Per tant, el Barça va dir, hem d'anar a guanyar des de la possessió, perquè el Llevant ens està esperant, buscarà una transició i fa un gol. I després el segon el fa des d'una transició, des del vertigen, des del vertigo, o sigui, totalment diferent. I amb 0-2, amb el partit costa avall, igual que els espectadors, diria jo, molta gent, diumenge a quarts de cinc, no va tornar a posar no va tornar a estar atent al partit, fins que va arribar el tercer, és a dir, es va fer un partit que dius, bueno, 0-2, el minut 20, això ja està fet, i aleshores s'ha de veure quins recursos té el Barça perquè aquests partits no se li facin llargs.
3: Clar.
7: També diria que fins i tot amb els canvis que va reconèixer el Flick, que havia trigat massa, va exculpar així el Xavi Aspar, perquè per les circumstàncies que fos, l'Aspar li havia demanat el canvi, aleshores el va mantenir, va passar el que va passar, i allò es va embolicar, però no va fer canvis home per home, és a dir, abans estàvem acostumats una mica, en lloc de Rodri s'hi pot entrar Bernal, en lloc de Fermín entra Olmo, no, va acabar un pastís que de cop i volta deies, bueno, qui està jugant, perquè qui ha entrat, i la Deiemi va fer que el partit hagués de guanyar gairebé dues vegades, no? És a dir, la jugada aquella que fa, que és aquest jugador tan, sembla que vagi per lliure, perquè no té en compte el context del partit ni de res, però
6: que quan parlem d'una, per mi per malament va la seva,
7: parlem d'una plantilla amb més qualitat i amb més registres, el registre de Deiemi és un registre extraordinari, no? Tens un futbolista que et resol un revulsiu, per dir-ho d'alguna manera. La història és, i arrel del que deia la Laia i del que va dir el Flick, perquè el Flick és molt punyetero en aquest sentit, jo crec que són interessants les rodes de premsa, perquè la prèvia ja va advertir que si deixaves d'anar al 10% de determinats conceptes, potser no t'arribaria. I, curiosament, el primer partit que passa és aquest. Vull dir, ell no sé si va veure l'entrenament algun detall o què li va fer pensar que aquest equip ha de jugar sempre al 100%, no sap descansar amb la pilota, és a dir, aquesta possessió que té per fer el 0-1 no la té perquè no li facin gol, com un equip acostumat a enfocar sempre a la porteria contrària no és capaç de jugar no només a lo llarg sinó a lo ample. Jo recordo molt en aquest sentit l'equip de Guardiola, el famós 0-5 aquí.
3: Sí, a mi m'avorria sobranament, perdona,
7: a tu t'avorria el 0-5, jo recordo el 5-0 del Madrid aquí, el Barça anava amb el Mourinho, anava sobrat i per un moment les porteries sembla que estaven a lo ample, perquè és que descansar amb la pilota menys esforços, vol dir menys pèrdues. El Barça hi va fer molts errors no forçats, perquè una cosa és que un equip t'apreti molt, però els gols que va fer el Llevant van ser per errades pròpies del propi Barça. Aleshores, dir, com mantens l'atenció d'un equip? Has de fer més canvis, menys? Que és la pregunta que et deixa el partit. Però fins al 0-2, jo crec que el Barça va fer el partit impecable i va dir, escolta, això ja està, anem per un altre.
5: El que estàs dient és molt interessant, perquè jo també vaig detectar, per exemple, l'últim quart d'hora de la primera part, ja, l'últim quart d'hora de la primera part, vam perdre el control del joc, vam desaparèixer, del camp. I això, contra el Llevant, igual et dona, però igual contra un rival de més entitat, no, una semifinal...
7: El dubte si ho faran contra un altre rival ells, també.
4: Potser no tens aquest punt de relació.
7: Potser no ho faran, potser no es deixaran anar.
6: Sí. Igual no es deixaran anar, no perquè...
5: El problema és que ha passat durant molts partits. Bueno, i ja. Això és el que dic, això també s'entrena. Això s'ha d'aconseguir canviar, aquesta mentalitat. Per què passa? No és allò que diu, va, mira, avui es toca contra el Madrid o l'Atlètic de Madrid, m'hi poso. I no, doncs paro l'interruptor i no m'hi poso. Això és molt difícil. Això és
6: no, uns hàbits que s'han d'agafar
5: Si passa contra el Llevant, encara també pot passar la setmana que ve, i l'altra, i l'altra, i l'altra.
4: Però clar, amb el Llevant, jo crec que hi ha un punt que et veu super... L'equip, guanya, marca ràpid, amb un domini, que dieu, control de la pilota, percentatges altíssims, i hi ha un punt, a final l'últim quart d'hora, la primera part...
3: De deixadesa, tu creus?
4: Que es veu... Bueno, bé, que es veu superior al Barça, a l'altre rival, i llavors... deixes anar
5: una mica.
4: A veure, el Barça es veu... Jo crec que això, a la Champions, segurament, com amb rivals, vull pensar, no ho sé, potser ara ho veurem i es deixen anar. Difícilment m'imagino el Barça deixant-se anar a l'últim quart d'hora de la primera.
7: Però, mira, el partit del Feyenoord, que van fer marques individuals, era un partit molt punyetero.
5: Exactament.
7: El Feyenoord no té les jugadors de qualitat que té el Barça, però, en canvi, tenia un pla de joc del futbol que es fa avui dia, que és el que fa Luis Enrique, que és el que fa... que és home-home. I el Barça, aquestes situacions d'home-home, justament perquè té una cultura de joc posicional, és la que ha de desenvolupar. Però se'n va sortir molt bé contra el Feyenoord.
5: Sí, perquè amb accions individuals cada vam superar el contrari.
6: Però,
5: no?
6: Però la gran pregunta, Ramon, és com treballes la capacitat de concentració? Com treballes la motivació? Quan tu vas al llevant, aquelles hores, aquella calor que dius, ostres, jo és que sé segur, ho parlo de forma molt planera, vull dir...
3: Són hàbits del dia a dia,
6: però després escoltes un jugador com Rafinha que diu del seu company de Lamin, és que jo ja li notava que necessitava que si un golet, que si un no sé què, cosetes, aquestes cosetes de vestidor, de dia a dia, tal, com les treballes, no? Com aconsegueixes que aquests jugadors diguin, estarem cara a barraca, jugant vertical,
4: és
6: 90 minuts...
7: Sí, però és el repte que ara tenen en aquesta línia de com el treballen, perquè en van treballar un altre que era molt més difícil. Convèncer la gent de que no necessitaves un nou. És a dir, l'efectivitat ve perquè els jugadors, l'entrenador, es van convèncer entre ells que si no venia Julián Álvarez no passava res. I això fa que siguin resolutius i efectius, perquè saben que si no tornarà el debat del nou. És dir, psicològicament...
5: Van convèncer tothom que va fer la línia al mig del camp, ens en podien sortir i guanyàvem títols.
7: Aleshores, és possible això, que aquesta reflexió que ara planteges...
5: Com es fa? A base de fer-ho i repetir-ho.
7: És el segon debat. Diríem, ara estem parlant...
6: La gent s'ho pregunta, vull dir que nosaltres potser estem més endins del tema.
7: Però crec que ara ja estem parlant justament de la defensa, la línia que diu... La discussió del nou ja no hi és, fins i tot ni l'Atlètic de Madrid, que el Julián Álvarez està lesionat o no sé què passa, no? Evidentment, la tensió que va portar aquest nano, el partit que va jugar a Anfield, no la pot aguantar cada partit. O sigui, l'Atlètic de Madrid ja s'ho farà, perquè el problema ara el tenen ells i, dissortadament, també el té el futbolista, no? Però a nivell blaugrana, la teva història és ara com defensivament desenvolupes els mateixos mecanismes que ofensivament t'han servit per dir no, senyor, escolti, el fa el Rafinha, el Lamin, en aquest moment suposo que també hi ha una motivació personal que és dir, jo vull ser pilotador, acaba de dir l'entrevista aquesta a l'Universo. Per tant, jo haig de fer gols. El Rafinha, en un gest de capital, i dius, el penal tires tu perquè és un gol més que suma. És a dir, ells tenen ofensivament molt ben articulat què és el que volen o com ho volen. Llavors, a nivell defensiu, no sé si a través de la figura del Rodri, no sé si a través de la figura del central esquerrà, que és ara en aquest moment el gran dilema, i potser els canvis de lateral, perquè l'Eric va desvetllar que ell seria lateral dret, tots recordo unes declaracions que m'ho l'Eric ja semblava...
3: Ah, ho va dir?
7: Sí.
3: Ah,
7: val. I aleshores tothom va dir, el Condé serà suplent o serà central, però ningú s'imaginava el Xavi Espart de lateral esquerre. Per tant, tu has de dir, si jo moc ara el Xavi Espart de lateral dret i poso a l'Eric de central, però també és una de les coses que li falta per provar. Pot ser que la parella sigui Cobercieric, no ho sé. Però aquí està provant i assajant aviam què és el que més li convé. Aquí crec que és el...
3: Ell, si una de les coses s'ha anat demostrant Flick és que ell tampoc no s'ha casat mai amb unes posicions realment concretes. És a dir, normalment sempre ha col·locat diferents jugadors a diferents posicions, que ho hem dit, i per mi per això creix moltíssim la riquesa tàctica d'aquest grup. I jo et dic una cosa només, Barceló. Tots els entrenadors... No,
6: digui.
3: Bueno, puc dir, no? Tots els entrenadors tenen metodologies, diguem, concretes per cada una de les situacions. I és el dia a dia el que et fa, diguem, treballar cada una de les coses. Jo no tinc cap dubte, Flick, cada vegada que ha tingut algun, diguem, cosa, quan els egos, quan no sé què, quan d'allò, sempre se n'han anat en sortint. És a dir, que jo tinc... clar que la banda, diguem, defensiva, que és la que realment us preocupa, quan un entrenador no és ultra, diguem, curós amb determinades facetes de joc, ja es veu. I, per tant, no ho serà del tot. Jo crec que podrà millorar-la, podrà modificar-la, podrà trobar, com vosaltres dieu, jugadors que encaixin millor uns amb els altres. A mi, mira, que ja m'hagués desterrat aquest, el Koundé, ja va sent hora. És a dir, tot el que et va donant... No, ja, a mi m'agrada veure que els jugadors tots puguin anar creixent, que tots els jugadors puguin millorar, i té molts jugadors a fer-ho. Koundé em dona la sensació que cada dia més o menys és més del mateix.
5: El que ens ha portat Koundé ofensivament és el que ens està portant el Xavi Espara, vull dir, no, tampoc el matem.
3: Tu creus que creativament...
5: El que ens va donar l'any passat ofensivament.
4: El que passa és que Koundé va ser defensiu, igual que d'altres... Sí, però ell es desconnecta més.
3: Espera-me, però com a talent, si creus que Espar i Koundé tenen alguna cosa a veure-hi, per mi no. Per mi, diguem, a la mirada, diguem, cap endavant, gens, almenys el que intueixo, tampoc, perquè encara no he tingut temps de demostrar-ho. A mi Koundé, que ja ho sé, que estava bé, però que quan ja arriba un jugador que s'estanca, tu has de buscar, diguem, molta
7: més... Bueno, ha passat amb Balde, porta un any i mig i està esperant...
4: És que la manera que té de Flick de treballar, una de les maneres de la concentració, és la competència. Aquest any ho pot tenir, té competència perquè doble posicions, i a partir d'aquí és com treballa.
2: Per cert, la Minya, amb el que l'hem sentit, el sentirem, de fet, divendres, a Universo Valdano, veig que va donant entrevistes, però Catalunya, en català no en dona, vull dir que la política de comunicació del Barça també ens l'hauran d'explicar un dia, perquè no hi ha manera que faci una entrevista en català, no, Laia?
4: No l'hem sentit gaire,
2: no.
4: Ha fet roda de premsa l'altre dia.
2: Està molt bé que deixem entrar estelades, però potser un acte de país seria que els seus jugadors parlin la llengua pròpia de Catalunya, entre altres coses, perquè els joves, que tant s'esperonen amb figures com la Minya Mal, doncs vegin que el català també és útil, per exemple. Però això són coses... Figues d'un altre paner.
3: Sí.
2: Dimecres a 2:15, Barça Racing, a les 9, dissabte, Sevilla Barça. Ramon Besa, Carles Planchar, Carme Lloberes, Laia Tudel, Carme Barceló, gràcies.
4: Adéu.
8: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler, a casa teva. Catalunya
9: Ràdio. Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies Kia. Aprofita els del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
10: Kia. Movement that inspires. Ocasión
11: Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Podríem tenir son.
13: Mentre Marta Viana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
14: Literalment.
12: Poques ganes de treballar.
14: És que tinc molta feina.
13: I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
12: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí... El...

0: Yeti?
1: Tens dubtes, veig.
2: No, no sé si existeix, que jo soc molt de Tintín i llavors, clar.
0: El Yeti surt a Tintín?
1: Home. No, ara no el tinc al cap. Bé, en tot cas, a la tarda explicarem d'on surten les històries del Yeti i a veure, potser el Peyu l'ha vist.
2: No a Tintín al Tíbet, em sembla que era, no? Peyu, què tal?
3: Hola, què tal? Hola. No, sí, jo no soc ni de Tintín ni del Yeti, jo.
2: Però avui a la Renaixença, què?
3: Jo mirava Doraemon, bàsicament. Doraemon, que el meu pare es pensava que era un home de la noblesa i es deia Doraemon. Tornes a mirar el Doraemon. Escolta.
2: Sí, digues. Com Don Javier, Doraemon.
3: Exacte. Avui entrevistem el Nando Jubany a la Renaixença. Nando Jubany, i després dediquem el capítol a la calculadora. Bueno, les Casio aquestes de tota la vida, allà on us fèieu totes les xuletes per anar superant els exàmens.
0: Cada cop es fan servir menys, no?
3: Sí.
0: El mòbil ara fa servir. No tens una calculadora? Ara... Vaja, jo no sé si tindria cap calculadora a casa, ja.
3: A mi m'agradaven molt aquelles, no sé, els meus pares, com que tenien restaurant i feien números, aquelles que tenien el paper, que imprimien les operacions amb el paper.
2: Allò era molt maco. Marcant ja el telèfon, perquè anem tard de...
3: Aquí truquem.
2: De l'Eva. Eva, bon dia.
3: Eva.
4: Bon dia.
2: Com estàs, Eva?
4: Molt bé.
2: Saps qui sóc?
4: No.
2: A veure. Et truquem de la ràdio?
4: Sí.
2: Diu, saps qui sóc? Espero trobar-te.
4: Sí, sí.
2: Això m'han dit que t'ho digui així tal qual.
4: Sí que sé qui és, clar.
2: Qui és?
4: Home, el meu marit.
2: El teu marit. Doncs et truquem de part del teu marit avui de Catalunya Ràdio, que et dedica aquesta cançó interpretada per Manu Guix.

0: everything.
1: Barry White, per tu, Eva, què et sembla? Aquesta versió de Manu Guix.
2: Que estic flipant, això és el que em sembla.
1: Per què, per què?
2: Home, que per què? És que no m'ho esperava. És més, avui m'ha dit, escolta, m'estigues atenta al telèfon perquè et trucaran si veus un número raro, que és un tema de la gestoria. Que es
1: ara, la gestoria.
3: Ai, gestoria Ostrell.
1: Exacte.
4: La gestoria de l'amor.
1: Sí, Barry White per tu avui, Eva. Que vagi bé, visca l'amor. Que vagi bé.
2: Moltíssimes gràcies i felicitats pel programa.
1: Adéu, Eva, que vagi bé.
2: Moltes gràcies.
1: Barry White, Peyu.
4: Barry White, sóc un ferm seguidor. Sí. De Barry White, del Yeti i de Tintín.
3: I de Don Aimon, sí.
1: Jo de la Renaixença, després del butlletí de les 12. Fins ara, Peyu.
4: Fins ara.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Les presons catalanes freguen els 10.000 interns i arriben al 95% de la seva capacitat. Del 2010 al 2022 la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores ha crescut i, de fet, els últims 5 anys ha pujat un 23%. L'augment de penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes explica part d'aquest augment. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a aquesta emissora, ho justifica per una major eficiència del sistema.
6: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
7: El Partit Popular de Catalunya ja ha carregat contra la conferència que el president de la Generalitat, Salvador Illa, farà aquest vespre a Barcelona per fixar les prioritats del país coincidint amb l'equador del seu mandat. El secretari general del PP català, Juan Fernández, li ha demanat que faci menys conferències i que, en canvi, comparegui al Parlament per explicar com pensa

0: a solucionar el col·lapse dels serveis públics.
1: El que hauria de fer Salvador Illa no és donar més conferències, sinó dir davant de la cambra catalana, davant del Parlament, com pretén, amb mesures concretes, resoldre el problema de col·lapse de serveis públics a Catalunya. I si no n'és capaç, el que hauria de fer és plegar de forma immediata, dimitir i convocar eleccions.
2: L'economia catalana es manté fort, el consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% al segon trimestre, 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sota l'europea, que està a l'1,2%. La demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar aquesta activitat econòmica. Esports, Marcos García.
3: El Barça segueix líder a primera divisió, invicta 15 punts en 5 partits. Després de guanyar 2-4 al camp del Llevant, el Madrid és segon, té 12 punts, i l'Espanyol ocupa la 8a plaça a primera amb 7 punts. Demà reprèn la competició a primera amb el Rayo Espanyol, que és partit ja de la 6a jornada. D'aquí a uns minuts només la roda de premsa del tècnic blanquiblau Manolo González. El Barça jugarà dimecres contra el Racing de Santander. El diumenge 4 d'octubre, Barça-Madrid a les 5 de la tarda. És el clàssic de la Lliga F. Els horaris que s'han confirmat fa només uns minuts per aquell cap de setmana, el dissabte 3 a les 12 del migdia, dos partits en presència catalana, Espanyol Alavés i Sevilla Badalona Women. Marc Márquez lidera el Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga al Gran Premi de San Marino. El Trois Cervera està empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel nombre total de victòries. I Alexander Zverev és el campió de l'obert de tenis als Estats Units, guanyador després d'imposar-se a la final al nord-americà Ben Shelton en 4 sets. Zverev és el segon gran slam de l'any que guanya el tenis està alemany després d'haver-se imposat també a Roland Garros.
4: Fins aquí les notícies.
5: Nova temporada de La Solució amb Elisenda Carot.
6: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
7: On anàvem a buscar la solució és quin paper té la mentida i té un paper social important.
5: Aquesta temporada tornarem a descobrir tota mena de temes i en parlarem en profunditat.
8: De gust és una paraula molt general. Les respostes a vegades no són simples i són més complexes.
5: Amb els millors experts per aportar tots els matisos i les solucions.
9: I si fas la ventana en donarien alguna cosa?
8: No.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució.
10: Codi civil del calçot.
11: Sí? Menys de 12 és que no t'agraden els calçons.
5: La solució, de dilluns a divendres d'una a dues del migdia, amb Elisenda Carot.
4: La solució, passa-ho.
12: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
13: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
14: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
15: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
16: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia, és assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes, és ser més lliure, és ser més tu, i és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
17: De perdre la veu a Xampala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel Més Entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
18: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
19: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
20: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
18: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
21: Per on anava, pobre home, sí, amb una espenta a terra, pobre.
18: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
22: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
23: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera,
0: Fibra i mòbil de veritat patrocina la Renaixença.
1: Déu us guard!
2: He vist el penya!

0: La calculadora té un precedent molt clar, que és l'àbac.
1: Parlem de l'àbac o la calculadora?
0: De la calculadora.
2: S'està posant context.
0: Exacte.
2: Vols deixar-li posar context, de veritat?
3: M'ha posat nerviós.
0: Gràcies.
2: No, i acabem de començar.
1: Va, perdoneu.
0: Gràcies, Mercè. El capítol avui el dediquem a la calculadora, però perquè veieu que els humans ja fa molts anys que tenim necessitat de fer càlculs i operacions, volia mencionar l'àbac, i per això pregunto, sabeu què és l'àbac?
3: I tant, sí que és l'àbac. Un àbac és allò que posen en els bars de billar, allò que posen a la paret penjat per comptar les caramboles.
0: Sí, senyor. No sé si és allò exactament,
3: no, no és allò.
0: Però sí que és veritat que als bars de caramboles hi ha un aparato a la paret que sembla un àbac, que hi compten les... I les escoles modernetes el tornen a fer servir ara. Una cosa que ja feien servir els sumeris el 2700 abans de Crist.
1: Els sumeris jugaven a caramboles?
0: No. Feien anar l'àbac, els sumeris, que és aquest invent amb boles de fusta.
4: Hi ha anat mai a un bar d'aquests de billar de caramboles o no?
0: Va, però parlem de la calculadora, sisplau.
4: No, és que s'hi junta gent molt estranya allà,
0: Ah, sí?
4: Molt rara,
0: Sí?
4: Hi ha moltes pensions alimentícies que no estan pagant-se allà. Totes juntes.
0: Bueno, aviam, no ho sé, hi ha gent...
4: No.
0: Gent normal.
4: Hi pots trobar, un jubilat normal, un senyor que col·lecciona xapes de xampany, i després un cap d'una banda de narcotraficants, compartint espai.
2: Però quin tipus de billars vas tu?
4: Bueno, tothom té un passat, Mercè, jo en tinc 3 o 4. Però a veure, és llet, per entendre gent que no ha posat una rentadora mai en sa punyetera vida, són la gent que van als clubs de billar.
3: I geganters.
0: Què dius?
4: Sí, senyor.
3: Hi ha molts geganters que els agrada jugar a billar, caramboles,
0: El dia que parlem del billar ja hi aprofundirem.
3: Els geganters són gent molt rara.
0: Bueno, avui estàvem parlant de la calculadora, nois. La calculadora. La primera calculadora és del segle XVII. La va inventar un francès.
1: Collons de francesos. Sí,
0: Blaise Pascal. La inventa el 1642, quan només tenia 18 anys, que la va inventar per ajudar a fabricar, bueno, per ajudar a calcular, no estic encertant cap verb avui, Per ajudar a fer càlculs més ràpid al seu pare, que es veu que el seu pare era recaptador d'impostos.
1: Desgraciat.
0: Bueno.
2: Recaptador d'impostos.
1: De la gran
2: recaptador.
0: Calma.
3: Digo.
0: A veure, no tots els recaptadors d'impostos deuen ser mala gent, no?
3: No.
0: Sí que és veritat que, aviam, hòstia, ha d'emprenyar una mica que el teu pare treballi de recaptor d'impostos. Cap paraula avui.
3: Impostis està bé.
2: Què has esmorzat avui?
0: No sé.
1: Hem de pagar els impostos.
0: Si el teu pare és recaptor d'impostos, és difícil evitar-te el bullying a col·le, no?
4: A tothom t'ho dir,
0: Ah, va venir el teu pare a casa a cobrar-li l'IVA trimestral i els autònoms al meu pare, i ara per culpa seva no podré anar de colònies.
4: Els nens parlen així,
0: Clar.
3: Els que fumen ducados, sí.
0: Aquest. Els que no es podien pagar les colònies, pobrets, sí. Que eren una... I llavors et roben l'entrepà de fuet, suposo. Dóna'm aquest entrepà!
1: Apunyalo!
0: Que l'has pagat amb els impostos del meu pare, filla puta! No sé quin col·le havia anat. Bueno, recaptador d'impostos. Hi ha oficis, No es passa a vegades que és com... Hòstia, ja ho sé que no tots els oficis poden ser vocacionals, però... T'ha d'agradar... Per què et fas recaptador d'impostos?
1: Per conèixer gent.
0: Una vegada? Per conèixer gent. Però els coneixes enfadats.
2: En la pitjor versió.
3: Si no els hi recaptes, no.
0: Una vegada van venir uns inspectors d'Hisenda a la meva productora, uns que parlaven un català molt semblant al castellà, de fet parlant castellà, i ara que hi penso no diré res més perquè no vull tenir més problemes.
4: No dic res.
0: La calculadora que inventa el francès al segle XVII era un artilugi amb unes rodes de fusta dentades. Era un invent mecànic. Uns engranatges, coses que es movien. I així van ser totes les calculadores fins que va arribar a una altra època, no? Va arribar al segle XX, diguéssim, que es va inventar la calculadora electrònica.
4: La Casio!
0: No, les Casio apareixen als anys 70.
4: Sí, però eren guapes, les Casio.
0: Sí, però no van ser les primeres. La primera totalment electrònica la comercialitza l'any 1961 una empresa britànica. La calculadora es deia Sumlock Comptometer Anita.
2: Anita,
0: sí. Anita. Com la filla aquella de l'Anna Obregón, que li diuen Anita.
2: Es diu Anita.
0: La filla,
4: també és neta.
0: També és neta.
4: És
0: filla i és neta, perquè l'Obregón va fer prenyar una dona amb l'esperma del seu fill mort. Això és una mica...
1: Quines coses més interessants que expliquem avui, trobo.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: perdó. Estava recollint el comptador de preguntes d'en Joel, que el tenia aquí darrere amagat, que sabeu que només pot fer tres preguntes sí, per programa, a l'entrevista.
1: Però si mai arribo ni a fer-ne tres.
0: No, és veritat, és veritat. Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
2: Boig conegut, Peyu. Si us dic la seva professió i la comarca on treballa, l'endevinareu a l'instant.
0: Ràpid.
2: Per això us diré que és un home que podeu trobar per gairebé tot el món, que combina el seu ofici amb la seva afició pel motor i que sovint la gent es pregunta si té prous dies a la setmana per poder arribar a tot arreu on el veiem. Un cuiner usonenc, que no només cuina, sinó que també parla molt i molt ràpid.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Nando Jubany!
3: Bravo! Bravo! Bravo!
0: Nando, què has menjat avui per esmorzar?
3: Avui una truiteta amb llagonissa, amb una llesca de pa amb tomàquet. Solo menjar això cada matí.
0: Sí?
3: Sí, sí.
0: Llagonissa,
3: sí, sí.
0: Truita...
3: Bueno, ja marxo arreglat de casa, jo.
0: Nando, t'haig de presentar, no sé, cuiner, empresari, pilot, estrella del rock. Com s'ha de presentar, ja? Fas moltes coses, eh?
3: Bueno, faig moltes coses. Diguem un cul inquiet.
0: Sí.
3: Sí.
0: Pararàs en algun moment o no?
3: Si no em frena la salut, segur que no, eh? Si no acabo el gas, segur que no.
0: T'imaginaves que seria així la teva vida, de bèstia, de tantes coses?
3: Bueno, tota la vida, eh? La meva dona diu, quan li diuen i com ho fas per viure amb aquest tio, diu, jo és que ja el vaig conèixer gent, sí. ja era així quan el vam conèixer.
0: Et passa a vegades que no te'n recordes de tot el que tens entre mans? De
3: sí.
0: M'ha trucat un tio d'un projecte que ara no me'n recordava que estàvem fent això.
3: No, tan heavy no, però que no me'n recordo de coses, evidentment. Però dins del meu desordre sóc un tio ordenat, perquè si no m'apunto no me'n recordo.
0: Sí.
3: Sí.
0: Tens
3: passa.
0: Molta gent que t'ajuda, entenc, sí. També, no? Un equipàs.
3: Sí, són sí. Molta colla.
0: Quantes nòmines paguem cada mes, més o menys?
4: 5 o 6, poder, no.
0: 5 o 6, ben
3: vist. 600
0: allà.
3: 600 i pico.
0: 600 treballadors, eh?
5: 600 treballadors?
4: No.
3: Sí. Sí, sí.
5: 600 famílies, eh?
0: És molta gent, això.
6: És una, mare, és una multinacional, això.
3: No, sí. No és cap multinacional.
0: Lo que és, és una hòstia d'IRPF cada 3 mesos, increïble, això sí. Això és important, eh? Déu-n'hi-do.
3: Sí.
0: 600, per... els coneixes tots, no?
3: No.
0: Impossible.
3: No, no, però bueno, bastant, sí. Quasi bé tothom.
0: Escolta, tens restaurants a Osona, Andorra, Formentera, Singapur... No sé, hi ha algun lloc del món que quedi encara... Dius, em fotria gràcia muntar un restaurant allà, que encara no hi
3: sou. No, la veritat que ara vaig que enrere, eh? Ja no...
0: Vas traient, ara?
3: Sí, sí, sí. Bueno, no en trec, però no...
0: Has parat.
3: He parat.
0: Ara estàs més amb les croquetes i tota aquesta història.
3: Ara estem més amb tot, però sí, hem fet una nau aquí a Vic i estem fent les croquetes i els canelons aquí a Vic. Jo crec que això serà una cosa que no em portarà la feina que em porten al restaurant.
0: Clar. Fots 50.000 croquetes diàries, no? 60.000.
3: No, una mica menys, ara una mica menys. Hi ha èpoques que sí, ara una mica menys.
0: Bueno, una mica menys. Però...
4: Que són una mica menys? 17 menys?
3: Sí.
0: Són moltes croquetes.
6: Collons, si són croquetes. Menja tantes coses.
3: Doncs mira, sempre ho penso. Catalans, bàsicament, eh?
6: Jo,
3: I algun anglès.
0: Ah, sí? En veneu a Anglaterra?
3: A Anglaterra hem vengut moltes croquetes a Mark Spencer, una de les companyies més importants d'allà.
0: Mira.
3: Hem vengut quasi bé 4 milions, quasi bé 5 milions de croquetes.
6: 5 milions de croquetes.
3: Els han fotut els anglesos.
0: A un euro quart de croquetes són 5 milions d'euros.
4: Sí.
0: Els fan ràpid.
3: No, perquè els del supermercat també hi guanyen.
0: Hi guanyen alguna cosa? No ho sabia.
3: Els supermercats hi guanyen alguna
0: cosa. Sí.
3: Em consta.
0: I en quin moment, te'n recordes quan se't va acudir això de les croquetes? Anem a fotre una fàbrica de croquetes.
3: Bueno, abans de la fàbrica va començar per necessitat, no? Amb el Covid estàvem a casa,
0: sí.
3: Érem uns 40 persones a casa del Collo. Tema dels banquets, i semblava que no tornaríem a fer mai més un banquet,
0: clar,
3: no?
0: Així.
3: I al cap de 4 dies vam tornar a fer banquets, no? Però érem a casa, moltes famílies que depenien d'això, i vam començar amb el Maller, en Humància, en Berlín, amb una botiga. I aquella botiga, jo al cap darrer 3 dies, sóc hàbil, ràpid, li vaig dir, Josep, jo crec que te'n puc fer per més botigues, tinc gent a casa, que no sabem què fer... Ens fotem a fotre croquetes tots i quedaràs parat les croquetes que farem. I vam començar amb una botiga i al cap darrer un mes ja fèiem 10 o 12 botigues, 30 botigues, 60 botigues, i ara les fem totes i en fem moltes.
0: Sí, sí.
3: Allò va començar com una necessitat.
0: Si no hi hagués hagut el Covid, potser no hagués existit mai aquest negoci.
3: Segur que no. Va ser necessitat. Jo, si m'haguessis dit abans del Covid que tindria una fàbrica de canelons i croquetes, et queda dit si estaves boig.
0: Clar.
5: És que va ser una estrella del Covid, tu.
7: Sí.
5: Tu i l'Oriol Mitjà i tu.
7: Éreu els dos.
5: Home, que aquells pastissos de formatge
7: que vam estar... Aquella recepta està
5: lista. Mare de Déu.
8: I els macarrons.
7: Els macarrons.
8: Els macarrons, em vaig passar tota la Covid fent macarrons, jo també.
7: Jo encara els faig.
8: També.
0: Hi ha gent que està fent dieta ara encara d'aquells macarrons. Va quedar...
3: Però ara ha sortit...
0: Joel, et resta un parell de preguntes perquè has xerrat molt, ja.
7: Però no, fixa't que cap acabàvem interrogant.
5: Jo m'hi he fixat, eh?
7: Eren afirmacions.
5: I saps què fa? Té la malla al timbre i diu, te vaig dient, i si no em diuen, no preto el timbre.
7: Mira que en tenia una de bona, però bueno.
0: Va, et deixo fer dos preguntes, si vols.
7: Ara?
0: Sí, va.
7: Pang. Nando, jo sóc de Barcelona i allà està passant un fenomen que jo encara no sé si he d'estar a favor o en contra, llavors et demanaré ajuda, vale? per opinar. El podríem batejar com la gentrificació del cap i pota. O sigui, s'està posant de moda el cap i pota entre la gent guai, jove de la ciutat. Segur que estàs al cas, sí, perquè ets un tio molt assabentat. I no només el cap i pota, el fricandó, els callos, els macarrons, això s'està posant de moda, els plats de tota la vida. Sí. Això en principi està bé. Però ara te'l serveix un tio amb una arracada al nas, al coll tatuat, i et cobra 18 euros pel cap i pota. I això jo crec que està malament. Llavors, tu què en penses del que vindria a ser la gentrificació del cap i pota?
3: Bueno, jo el que penso és que se'n parla més del que es menja el cap i pota i el que es fa. És a dir, sí que dius que això pot semblar que se sent, però no, n'hauríem de fer més de cap i pota i n'hauria d'haver-hi tots els restaurants.
7: Ara.
3: Hi ha més ceviches que cap i pota.
7: Sí, encara està passant això, eh?
3: No, encara no, està passant.
7: Està passant molt.
3: Està passant molt, no anem bé.
0: I anem a èpoques, eh? Ara no sé què els ha donat als restaurants amb la borrata, també. Ara hi ha borrata tot arreu.
7: Ui, la borrata.
0: Mania de borrata tot arreu.
8: La borrata és molt pesada.
0: Hi va haver una època que la pota de pop
7: i el parmentier
0: amb la pota de pop. La mania de formatge de cabra.
3: Però això és veritat, eh? Els restaurants fem molt el que fa l'altre i amb l'Instagram i tot això encara copiem més.
0: Hi ha alguna cosa que dius, això al meu restaurant no ho faré mai. Hi ha algun ingredient que diguis, aquest d'aquí, això no ho trobareu.
3: No tinc ingredients vetats, no. No.
0: Tu li fas quebre.
3: Foto de cavall estat.
0: Ho expliques sempre a quins restaurants vas, tu? Quan no treballes, vas al restaurant, sí.
3: Vaig al restaurant, sí, m'agrada. Bueno, el problema és que queden pocs dies per anar als restaurants.
0: Clar.
3: Però sí que m'agrada molt anar als restaurants i, a més, que n'aprenc anant als restaurants i miro què fa els altres col·legues, perquè si no perds el ritme aquí.
0: Però sempre vas a restaurants o anar algun dia a fer un menú de...
3: No, a mi m'agrada molt anar a Can Pairot, per exemple. Sí. Sí, a Fossimany, al Tinell...
6: Al Solà hi vas, allà, amb un estrol de Caldés.
3: Al Solà fa molt temps que no he anat a casa de la meva germana, que també m'agrada anar-hi. No, a mi m'agrada molt anar el dia que feia festa, anar al restaurant, esmorzar, o m'agrada.
0: I allò del client sempre té raó? Això és veritat, perquè ja jo a casa meva havia tingut un restaurant, hi ha clients que són ben idiotes, hi ha gent. I no sé, has insultat mai algú? O...
3: No he insultat gaire ningú. Mira, si vols et dic una cosa que m'ha passat aquesta setmana.
0: Mira, aviam.
3: Mira, el restaurant Pecador d'Ibiza, valent? Teníem un... Nosaltres el servia el meu fill, tenim carta en castellà, en anglès, en francès, en italià, i mirem de ser educats. És a dir, si hi ha un italià, donem en italià, francès... Sí. Espanyol...
0: Està en espanyol, fixa't.
3: Sí.
6: Això està molt educat. Eh?
3: Tot i que a Formentera hi ha algun restaurant que no té la carta en català, però en castellà i en anglès i en francès sí.
0: Tot arreu.
3: Sí, està bé. Però aquest dia ens vam trobar que vam donar la carta en castellà, era una gent de Múrcia, que tinc... La gent de Múrcia és molt trempada, tinc molts clients, i en general són molt ben parits.
0: En general, és cert.
3: En general.
7: Ara
3: no és com tot.
7: Ara bé.
3: I era una taula de 8 amb la família... M'han sofat de puta mare, tots correctes, això m'ho explicava el meu fill, eh?
0: Sí.
3: Els va atendre molt bé i al final la factura, el que és el compte, va arribar en
0: castellà.
3: Sempre
0: les discussions...
3: Perdona, va arribar en català, el compte.
0: El compte en català.
3: Sí, bueno, en vez de croquetes amb AS, era amb AS, sí. Amb AS...
0: Els números, si fa no fa, s'estem...
3: Els números eren els mateixos, en català, en castellà. Però el tio va veure que era en castellà, que era en català, no? I es va aixecar i va dir, indignadíssim, que no la pensava pagar la factura en català, que què havia pensat, que ja sabia que era el meu fill i que li digués amb el seu pare, que era un independentista, que no pensava pagar la factura en català. Es va aixecar indignat, que no pensava pagar la factura, la va estripar...
0: Hòstia.
3: I va marxar ell, la seva família. Tinc el meu soci, el Frank, que és un tio que fa més de 100 quilos.
7: Ara venen les hòsties.
3: Sí, que el podia haver posat a la brasa una mica, si hagués volgut, però no li va posar, va estar a l'alçada, li va explicar que ells havien estat, que ells havien mirat de ser el més normal possible i el més sensats possible, i que el programa, som una empresa que som catalana, i que Formentera hi tenim 4 restaurants, i que el nostre programa està en català.
0: Sí.
3: Però que no hi havia cap problema, que si el volia li traduïa en castellà. Sí. La factura sigui la mateixa.
0: 2.000 en castellà és 2.000.
3: Sí, 2.000 o 3.000.
2: I una mica més, més
3: 150,
2: alta.
3: És igual, eh? Doncs va marxar sense pagar.
7: No, foti!
3: Sí, i al cap de... I va tirar una targeta amb el telèfon seu allà, que jo l'any demà el truqués. Que, no, al cap de mitja hora va tornar a aparèixer amb la cua entre cames.
0: Sí.
3: Saps? Ah. I, suposo que la seva dona o la seva família, quan va arribar, perquè tenia el barco més gran que hi havia a Formentera.
6: És
3: que, tenemos el barco más grande de Formentera.
0: Va donant pistes, està donant pistes. Sí, està donant pistes. Qui és aquest senyor, eh?
3: I total, va tornar, va demanar perdó que s'havia equivocat. Jo crec que el veure també tenia... I ens va pagar i jo no l'he trucat. Però vull dir que ens trobem de tot.
7: Dóna'm el telèfon, a mi que el trucaré jo. Sí, home, ara tindré una estona el truco.
3: No cal fer sang.
7: Jo m'aniré a pixar allà a la prova del barco.
3: No cal.
0: Els teus fills han heredat tots aquesta passió pels restaurants?
3: Bueno, l'Eudal i el Gil estan a Formentera treballant. Semblava que no, però l'Eudal ja sí està allà al capdavant. Això que va anar a Quintanes a fer paisatgisme.
0: Ah, sí?
3: Va fer interiorisme, va fer disseny.
0: Sí.
3: Però ara fa de cambrer i porta escòdol foradat i el pecador. El Gil
0: llepat,
3: igual.
0: Al final ha acabat llepant.
3: Sí, ha acabat llepant. És que apretem una mica els pares, sí, jo crec, eh?
0: O sigui, dels tres en tens dos ja...
3: Dos posats i el que tenim aquí que m'està mirant no sé què farà.
0: Aquest no se sap.
3: No se sap encara. El Lluc no sap què farà.
0: Lluc...
7: Fa una cara d'anar dient, i una merda.
3: Igual es dedica al món de l'espectacle, perquè abans...
0: No, fes-lo del restaurant. Nando, ara que parlàvem dels teus fills, sabries reconèixer els teus fills per la veu?
3: Sí, home.
0: Sí?
3: Home, segur.
0: Anem a posar-te a prova. Hem parlat amb ells i ens han enviat una nota de veu cada un. I ens has de dir qui és. Qui és qui. Anem a sentir el primer.
9: Hola, soc un dels fills del Nando Joan. També em dic Joan, però quin Joan sóc? L'Eudal, el Gil, el Lluc.
3: Aquest és el Lluc.
0: Lluc, eh? Lluc.
3: Lluc.
0: Vas bé, correcte. Lluc. Segona nota d'àudio.
10: Hola, sóc un dels fills del Nando Joan. També em dic Joan, però quin Joan? Sóc l'Eudal, en Gil, en Lluc. Tu saps, papa?
3: Aquest és cap. Aquest no,
6: aquest no és cap.
8: Oi, teu, aquest?
3: Aquest no és meu.
8: Que tu sàpigues.
7: Que tu sàpigues.
0: Bueno. Té raó. Era un infiltrat.
7: Hòstia, que bona aquesta, tu. Quasi te la colen, eh?
0: Sí.
3: Aquí.
0: Aquí, hi ha hagut algun moment que estaves dubtant, però...
3: No, encertat.
7: Per primer cop a l'entrevista està suant en Nando,
0: sí?
3: Un altre fill.
0: Tenim un altre fill.
11: Hola, sóc un dels fills del Nando Joan.
3: L'Eudal.
11: Em dic Joan, però quin Joan sóc? L'Eudal, en Gil o en Lluc? Tu saps, papa?
0: Jo els sento tots iguals.
3: L'Eudal.
0: Aquest és l'Eudal. Correcte. I el de veritat, que l'hem substituït en Gil, és aquest.
12: Hola, sóc un dels fills del Nando Joan. També em dic Joan. Però quin Joan sóc? L'Eudal, en Gil o en Lluc?
0: Jo no
12: tu saps, papa?
0: Home, collons de saber
7: Gil,
0: qui és quin.
7: El Gil sí que parla una mica diferent, eh?
0: Sí.
7: Més tranquil, més... No?
3: Sí, vols dir? No? Tots, mare, al final, si no coneixes els teus fills, que cada...
7: No, clar, jo què sé. Jo els conec de l'Instagram.
3: Aquesta prova no l'havíem fet, eh? Aquesta
0: no te l'havíem fet mai, eh?
3: Mai a la vida.
0: Mira, veus, escolta.
3: Mai a la vida.
0: Escolta, tornaràs a anar al Dakar o no?
3: Sí, tornarem a anar al Dakar. Tornarem a anar al Dakar, esperem que no s'espatlli tantes vegades.
0: T'ha agafat fort, això, eh?
3: Hòstia, és que, mira, mai havia pensat poder fer-ho. Era un somni, saps? Però jo ho veia allà... Però gràcies a fer croquetes i canelons puc fer això.
0: Mira, ja està bé.
3: Ara veig amb cotxe per ral·lis.
0: Joel, és que tenim poc temps. Va.
7: És que tinc una pregunta del Dakar.
0: Va, l'última.
7: Rapidíssima. Et volia preguntar per un tema que espero que no et violenti, i és el de les evacuacions de residus orgànics, diguem-ne, propis.
3: Sí.
7: Al Dakar, cada segon compte, les etapes són molt llargues i a mi m'han explicat de tot. Bolquers, preservatius, urinals... Voldria saber tu com has gestionat el Dakar que tens.
3: Bueno, la gestió, diguem-ne, pesada, aquesta per anar bé l'has de fer abans de sortir.
0: Sí,
7: però sempre pot haver-hi...
3: Després una mica de Fortasec.
0: Ah,
3: Fortasec.
7: Bona aquesta.
3: Fortasec abans de sortir.
7: I bolquers sí o bolquers no?
3: I bolquers, jo porto bolquers.
8: Sí, eh?
3: Això m'ho va dir el Dani, que el Dani... El tinc com el meu professor, i portes uns bolquers XL... I sempre acabo arreglat. I quan acabo, que ja estic acabant al final, l'últim tramo, normalment l'últim cop que ens parem, que falta encara una hora i pico, normalment me'ls trec. Me'ls trec, els guardo, els tiro a la basura.
0: I menges mentre condueixes o no?
3: Menjo, sí. Barretes, maig mort, aigua, sals... Sí, és molt important.
0: Bueno, és que...
3: És molt important hidratar-te tota l'hora.
0: T'aprimes molt, no, conduint, perquè és
3: no,
0: molt...
3: No, m'aprimo.
0: No?
3: Soc l'únic que vaig al Dakar i me'n deixo.
0: Estàs de vacances, tu estàs de vacances.
3: Bueno, jo estic de vacances. Jo arribo collage amb el vermut.
0: Sí.
3: Ja tinc el Pedrós que m'espera, m'ha fet un plat de macarrons, perquè hi vam sentir en algun puesto que això dels macarrons anava bé per recuperar.
0: Sí.
3: I agafem sempre els macarrons, posant-hi l'ou i tot això, saps?
0: Sí,
3: fem
0: sí,
3: uns
0: sí,
3: macarrons
0: sí.
3: Que ja et serveix hasta per esmorzar l'any demà.
0: Bé, bé.
3: Després, al cap d'una mica dels macarrons, ve el Nani, companyia, l'Edgar, venen uns quants que saben que sempre tinguin barbarejos, almejas, patates, vermut...
8: Veus el desert
3: sí.
8: I un motorhome que sí. Et va costant gent.
3: Sí.
8: No?
3: És com... sí, sí, és com... No t'enganyo, no eh? Sembla el bar del poble. Clar. Cada vegada patates, vermut, una mica de salsa espinaler, saps? I li fotem allà, i una mica de llangonissa, formatge, sí, portem llangonissa, formatge...
13: Vinga, va, que comença la carrera, va, ja. Bueno,
3: ja, aquest any, després del Dakar, em sembla que passava 3 quilos més.
0: A veure si pots engreixar una mica més amb la llangonissa del programa.
14: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
13: Pere!
0: La paraula d'avui és tosquedat. Tosquedat. A. Tosquedat. Manca de poliment. Es diu d'una manera de fer brusca, tosca, sense delicadesa.
15: El meu cunyat és cirurgià, però si veus la tosquedat amb la que remena els coberts de taula, ha de fer anar el bisturí com un mecànic.
0: B. Tosquedat. Sinònim de tossuderia, qualitat de la persona obstinada en les seves opinions.
13: La meva dona s'ha tancat al lavabo i diu que fins que no li reconegui que l'Artur Mas era més guapo que en Duran i Lleida, que no surt. No puc entendre aquesta tosquedat.
0: O C. Tosquedat. Expressió que s'utilitza per descriure una situació d'estupefacció quan algú es queda de pasta de moniato.
16: El conserge de Catalunya Ràdio està embolicat amb la recepcionista de RAC1. Què? Com t'ho has quedat?
0: A, B o C, Nando?
3: Jo crec que és l'A.
0: L'A, eh?
3: Jo crec que sí.
0: Correcte!
3: Però si et sembla, farem una cosa.
0: Què farem?
3: Si et sembla, farem una cosa. La regalarem amb la gent que ha vingut a públic.
0: Vinga.
13: Bravo! Això ja són tres taules més
0: sí. Setmanes. Nando Jubany, gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
3: M'ho ha sigut un plaer, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
14: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Et donarem més esmorzar que quan vas a donar sang.
0: És musiqueta de calculadora, això.
2: Concretament són els alemanys Kraftwerk.
0: Kraftwerk?
2: Cançó, sí, sí, Kraftwerk, amb una cançó de l'any 1981 anomenada Pocket Calculator, calculadora de butxaca. Els coneixes o no?
0: Sí, els conec perquè vam fer un espectacle que es deia Planeta i Neptú l'any 2012 i la música d'entrada del públic era de Kraftwerk.
17: Sí, no?
2: Hòstia, ho prometo. Mira.
0: Mira.
2: Pensava això...
0: Això en paio no tindrà ni idea.
2: Ningú sabrà què és
16: aquesta gent. Jo de ben petita. Doncs, el meu tiet me'l va inculcar.
0: El Kraftwerk.
3: Sí. El Kraftwerk, eh?
18: Si ho coneix tothom, això.
0: Si ho coneix tothom, al final...
13: No, jo no. L'únic que no ho coneixis eres tu, eh?
2: Doncs Kraftwerk, que en alemany significa central elèctrica, van néixer com a duet als anys 70 i que encara segueixen en actiu avui dia.
0: Deuen ser grandots, ja, aquesta gent.
2: Sí, de fet, la formació ha anat canviant una mica, però els components originals es van formar en l'àmbit de la música clàssica i a poc van anar abandonant els seus instruments iniciàtics, que eren la flauta i el piano, i van apostar-ho tot a les noves sonoritats electròniques que llavors tot just començaven a emergir.
19: La peça que sentim ens connecta amb l'objecte d'avui, la calculadora, a través del títol, però no és tan superficial. Anem una mica més enllà nosaltres. I és que algú de vosaltres tenia una Casio FX501P?
18: Jo.
0: Sí, tothom.
19: Tots.
0: No. Sí.
19: Tots menys jo, no? Molt bé.
18: Comprada a Andorra.
0: Sí, Andorra.
19: Sí, eh? Andorra, és veritat.
0: Era més barata.
19: Era més barata.
13: El port de Barcelona.
0: El port de Barcelona.
13: Home, ah, sí?
18: Allò era robat.
13: Bueno, no sé, però hi havia gent que anava de Rússia, anava al port de Barcelona i es porta un ràdio casell i una calculadora Casio.
18: I de pas també agafaven un paquet, també.
2: No, però a veure, és important que us fixeu en exactament el model. Sí. Una d'aquelles calculadores científiques.
18: Sí.
2: Hi havia les normals, que sumaven, restaven, multiplicaven, dividien i fins i tot potser feien l'arrel quadrada.
0: La grossa, la grossa.
2: Però aquesta era la científica, que tenia molts més botonets
18: estranys
2: que mai ningú havia sabut per què servien.
0: Molt difícil de fer anar.
2: Doncs això era la Casio FX501P.
18: La P,
19: I és que una de les peculiaritats d'aquesta calculadora, a més de fer operacions matemàtiques, com diu l'Arnau, és que també podia generar tons musicals a través de les seves tecles si la connectaves a una casset.
8: Ah, no ho sabia.
18: Ah, mira. No ho sabia, veus?
8: Sí, potser ens equivoquem de calculadora.
2: Segur que aquesta no la teniu.
18: I tant que la tenia.
7: No t'emprenguis, ningú ho entén.
18: Home, em porta la contrària per portar-me la contrària.
8: Calla!
2: La qüestió és que Kraftwerk van tenir la pensada de fer servir aquests sons per la seva cançó. La veritat és que aquell experiment els hi va funcionar prou bé i els seus seguidors assistien als concerts amb calculadores per sumar-se a aquell moment interpretat.
7: Arnau,
19: una cosa, la calculadora no sap interpretar una partitura amb notació convencional musical, no?
2: Exactament, i per això van començar a córrer entre els fans de Kraftwerk una espècie de partitures, però fetes de números. 4599, 845887... Al final, una partitura és un codi per transmetre una informació.
0: Sí.
19: És molt llest, això.
0: Però gent una mica amb poca feina, també. Una mica friqui.
2: Una mica bastant. Però què faríem sense aquests friquis?
0: Ara, bueno, igual aniríem més bé.
2: No vull dir res, però hi ha gent que ha posat una cançó d'aquesta banda a l'inici d'un segon d'un espectacle.
0: Va, però va ser culpa d'en Dani Tor, del tècnic, perquè jo no els coneixia. Jo no.
2: A continuació escoltarem una altra cançó seva, també de l'any 1981, i que sembla anticipar un món que nosaltres coneixem prou bé i que ells van preveure de manera diàfana. La peça s'anomena Computer Love i ens parla de manera romàntica i melancòlica d'algú que se sent sol i busca companyia a través de l'ordinador.
0: D'aquests en coneixem uns quants, d'aquests.
2: Sí. Escoltem com ens ho explicaven Kraftwerk l'any 81. Música, mestre.

0: La Mercè se la sap.
1: Me les sé totes.
2: Sí?
1: Sí, que fort.
2: Com pot ser que una nena petita escoltés aquesta cançó?
3: La
1: meva pel·li preferida era les dues, West Side Story i Poltergeist. Mena, quan era ben petita, així m'he quedat.
2: I escoltava aquesta música.
1: I escoltava Kraftwerk.
4: Ara s'entenen coses.
2: Així està, ja va venint tot, ja va sortint tot, ja va sortint tot.
5: Estàs escoltant La Renaixença.
1: Estem d'acord que la marca més coneguda de calculadores és Casio.
2: Ara ho dèiem, sí, la dèiem.
6: Jo en havia tingut, els meus fills n'han tingut, hasta el meu pare en havia tingut, el meu avi en havia tingut...
3: Ara para aquí, para aquí.
2: Prou.
1: La de la tapa, no? La de... Teníeu la de la tapa.
3: La de la tapa.
1: La Casio de la tapa. No, no és un vàter. És la Casio FX82, que és la més popular, que és la que hem tingut tots, no aquesta que feia música.
7: No, jo tinc la 500UP.
2: Tu tens molts. Vale, això sí que era.
1: És popular perquè se n'han venut a tot el món. Mm-hmm. De fet, Casio calcula que se n'han venut més...
3: Casio calcula, no? Justament. Com dient, és que ets bona tu quan vols, eh? Mira. O sigui, la idea no de que Casio, al fer calculadores, calcula d'alguna manera... apel·lant a la seva pròpia idea de negoci, no?
2: Sí.
1: I algú ha cregut que era un bon fitxatge, no?
2: Sí.
3: Home,
1: bé.
3: Calcula, diu la tia.
1: Calculen que al llarg de la història han venut uns 1.800 milions de calculadores.
2: Són moltes calculadores.
7: Sí. Això,
1: I a més d'un euro. A més d'un euro, la calculadora.
2: Sí, que les venguessin un euro. Són 1.800 milions d'euros. De seguida.
4: Però aquella no es venia, perquè anava molt bé. No és una cosa que és que una calculadora va molt bé. No, és perquè allà podies amagar la xuleta.
2: Joel, anem a disseccionar la calculadora, si et
3: sembla. Fem-ho. Però ja us aviso que sóc de lletres, eh?
2: Ah, no, sí, ja ho hem vist.
3: Jo vaig fer lletres pures, a cou, amb llatí i grec, i ara no sé de matemàtiques, però sé l'etimologia de matemàtiques. Voleu saber?
2: Sisplau.
3: La voleu saber?
2: Sisplau.
7: Jo la sé.
2: A veure, digue-la, Xuriguera.
7: Bueno.
3: Ni puta idea, Xuriguera.
7: Jo sóc més de lletres que aquest...
3: Ve del grec matema, sí. Que vol dir coneixement,
7: i ticos,
3: que vol dir apassionat, passió.
2: Mira.
3: Vol dir apassionat del coneixement. Però anem a la calculadora.
2: Sisplau.
5: Utilitat en una illa deserta.
7: Vinga.
3: A veure, jo és una cosa que sí o sí m'enduria a una illa deserta, per exemple, per comptar els dies que fa que hi ets. Tu cada dia et lleves, Peyo, i fas més un.
2: Més un.
3: I així, si això et sembla absurd...
7: No.
3: Que pot ser...
2: No,
3: digue-m'ho la cara, si et sembla
7: absurd. No, que no.
3: Vale. Llavors també la pots fer de rellotge.
2: Què vols dir?
3: Passa que és molt esclau perquè has d'estar pendent cada segon de sumar més un.
2: Un, dos. No pots fer res més, llavors.
4: Això sí que no és idiota, gens. Això és molt pràctic.
3: Això és pràctic, perquè al cap d'un temps saps tots els segons que han passat. Però és l'única cosa que pots fer. No pots fer res més.
2: Una distracció com una altra.
3: També pot passar que naufraguis amb més gent, sí. Vale? Posem per cas, naufragues amb 7 persones. I sabeu que teniu menjar per passar 12 dies. Mm. Tenim els números al cap,
7: sí,
3: tots,
7: sí,
3: eh?
7: Sí, sí.
3: Vale, doncs llavors, amb una calculadora, tu fàcilment pots calcular quants dies podries aguantar si mates les altres 7 persones.
2: Sí.
3: Algú sabria calcular sense calculadora?
2: No.
3: Per exemple.
4: 3,2.
3: Tens menjar per 12 dies. Estàs amb 7 persones.
2: 12?
3: Si les mato les 7 persones, quants dies puc jo viure a la illa deserta?
2: 5.
3: 84!
2: Per què? Què has multiplicat?
3: 7?
8: Per 12.
3: Per 12.
7: Però si tens menjar per... Si tens menjar per 12 dies...
2: Què té a veure? No
3: tens menjar per 12 dies.
2: No, què estàs dient, eh?
3: 8 persones tenen menjar per 12 dies.
1: 7 persones.
3: Vale? Si una persona de les 8 mata les altres 7,
2: sí.
3: Se menja, té el menjar de les altres 7.
2: Sí.
7: Això sí.
3: Punto, s'ha acabat.
0: També els té a ells.
2: Sí.
3: Jo no volia que això fos un debat.
5: Utilitat com a joguina sexual.
3: A veure, és molt poc ficable. En principi, la calculadora, sí. Però clar, la gent ja sabeu com és, que la que s'avorreixen, patapam, cap al cul. I més els matemàtics, ojo, que tothom sap que són gent molt apassionats de lo seu.
2: Sí.
3: Llavors, jo us plantejo, imaginem-nos un matemàtic estàndard, normal.
2: Sí, no en conec cap.
3: Una persona que odia profundament les altres persones.
2: Sí.
3: Això seria un matemàtic.
2: Un matemàtic,
3: no?
2: Normal.
3: Però, en canvi, li encanten els números.
2: Mm.
3: Vale?
7: Sí.
3: Quina és la cosa que s'aproximaria més a follar-te els números? La idea de follar-te els números, tots els números.
2: La calculadora.
3: Ah, exacte.
2: La calculadora, sí.
7: Ah, val!
3: Vale?
7: Hòstia, m'ha costat arribar-hi.
2: Sí.
3: Va, perquè és que hi ha una idea aquí darrere.
2: Sí.
3: També pot servir no directament com a joguina sexual, sinó com a eina, això m'encanta, de flirteig. Per exemple, Peyu, posem el teu cas, no? Tu vols lligar amb una persona de parla castellana.
2: No m'ha passat mai.
3: Per lo que sigui,
2: no
3: per lo que sigui. Però et fa vergonya dir-li alguna cosa.
2: Sí.
3: Vale? Llavors, tu...
2: Que faré el ridícul, se'm notarà.
3: Tens una calculadora. No cal que parlis.
2: Clar.
3: Tens una calculadora i escrius 50538. I li dones i li dius, gira-ho.
2: I què posa?
3: Besos.
2: Besos.
6: Però gira-ho com li dius.
2: No, l'has de girar tu.
1: Abans ho fèiem, no us recordeu. Abans ho fèiem, això.
2: Abans feies unes operacions que donaven una paraula quan giraves i sortia la paraula.
3: Sí. Espera't, hi ha un moment que ja això funciona, no?
2: Sí,
3: llavors pesos. Esteu fent el coit.
2: Sí.
3: I notes que et fa una mica de mal.
2: Sí.
3: Perquè ella t'està ficant...
6: calculadora.
3: Pel cul. Vale? Llavors escrius 170...
2: Sí.
3: Tu gires i l'ensenyes a l'altra persona.
2: I què posa?
3: Oli.
2: Oli. Està bé, està bé, està bé.
6: Però si és castellana, dirà, oli!
2: Clar, clar.
3: No,
2: no et serveix, això.
3: Hauria de ser una
2: casa provocat, Joel. No et serveix.
3: No, espera't.
0: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
3: Bueno, és una arma llancívola com n'hi ha tantes. Jo destacaria, sobretot, la seva capacitat de fer mal, el que és la calculadora de taulell de merceria, que són aquelles calculadores amb els números gegants que els pots apretar amb el colze.
2: Sí, senyor.
3: Perquè tens les mans brutes, el que sigui, o de carnisseria. Per si
6: també, també.
3: 3, 4, això sí.
2: Que fan amb paper el tiquet, també, a vegades n'hi ha.
3: Àngela Maria, aquestes. Sí. Jo crec que ben tirat, això, amb una mica de tècnica, són 7 o 8 punts de sutura.
2: Això pot fer mal.
0: Utilitat metafòrica.
3: Bueno, la utilitat metafòrica més popular, ho sabem tots, no?
2: Quina?
3: De la calculadora és el tema de la persona calculadora.
2: Sí.
3: És una persona molt calculadora.
2: Ah, sí.
3: És metafòric perquè no ens estem referint en cap cas a una persona que de veritat sigui una calculadora humana, a no ser...
6: Ara.
3: Que ens referim al gran José Bono.
6: Home, que m'ha vingut al cap
3: no el ministre,
2: no.
3: Sinó aquell senyor amb el pentinat de Pere Ginferrer,
2: sí.
3: Que anava per les teles i sumava... Feia... Aquest senyor, no, si li diuen... Hòstia, és una calculadora humana. En aquest cas, és veritat.
2: Aquest home, vosaltres dos el devíeu veure en directe.
6: Sí, el club
2: amb l'Obert
6: Tom. Sí, sí.
2: Es veia una persona més o menys sensata?
6: No.
2: No.
6: No.
1: Com no?
6: No, home, no.
7: Depèn de qui el companys.
1: Parlaves amb ell i no.
6: Bueno, no, però ja ho veies. Quan s'esperava allà, deia que aquest home no està bé. No està bé.
7: Això ho dius d'en Sergi Pàmies, saps?
2: Això es diu d'en Sergi Pàmies.
3: Ara t'has quedat una mica sola, Xuri?
7: No, home, no, que me l'estimo molt, en Sergi.
2: Sí, home, sí, home. José Bono, no sé, és viu aquell home? Ho has investigat?
3: No, no, no,
2: no tenim més dades, no, principi...
6: Portem-ho.
2: Un dia, podríem...
3: Ah, mira, això sí que podria gràcia.
2: Mira.
3: Però no deu parlar pas català, aquest senyor.
6: Sí.
2: Sí?
6: Sí.
2: Ah, sí?
6: Sí, sí, sí.
2: Ah, doncs ja parlaré amb la gent de producció.
7: Sí, home,
6: i si no li parlem amb la calculadora?
2: Ja, tota l'entrevista.
3: Besos.
2: Serà molt radiofònic.
3: Oli.
2: Besos, oli, bebé, he anat tirant.
0: Propaganda del segle XIX.
8: Tinc raó jo, tros d'inútil.
9: Què dius, què dius? Tinc jo raó, que m'ha descontrat, pallús.
8: Que la raó tinc jo, carallò.
9: Que no, que tinc la tinc jo, Draco.
8: Que no.
10: Nois. Què feu discutint com els nostres avantpassats? Que potser no sabeu que la moda és discutir amb elegància? Feu com jo, apunteu-vos al club de debat.
8: Calla!
11: Millora l'oratòria al Club de Debat.
8: Calla!
11: I comparteix debats interessants amb altres persones que, com tu, necessiten tenir sempre la raó.
8: Crec que l'argument que exposes és erroni, però té punts positius. Es pot considerar un miracle que l'hagis expressat sense cagar-te a sobre.
2: Molt bé.
9: És un honor, que m'afalaguis amb aquestes paraules. Precisament tu, que per l'olor que fas ja se't nota que hi entens de tot allò que surt pel cul.
2: Molt bé.
1: Ara.
6: Molt amables.
10: Ara sí, així discuteix un dandi.
11: Club de debat, calla! Apunta-t'hi i discuteix com els senyors de bé, perquè deixar alguna evidència és més divertit si es fa amb elegància.
10: Club de debat, calla!
0: Patrocina Històries per passejar el gos.
1: Que bonica, això, no? És una pastor alemany, és la Cala, de 10 anys, i és de la Montse de Mollà. És molt dominant, li encanta la pilota.
2: La Montse no és molt dominant, la Cala.
1: No ho sabem.
7: No t'aventuris.
6: Hauries de parlar amb els de casa seu, això.
1: Exacte. Diuen que sap molt de fer anar la pilota, sí. I es veu que fins i tot sap jugar a futbol, tu.
2: Mira, la gossa.
1: La gossa, no la Montse.
7: Bueno, la Montse poder també.
6: No ha de parlar amb els de casa seu, això, si sap jugar a futbol.
10: Doncs una gossa futbolista és perfecta per la història que us explicarem. Acompanyarem un dels equips de futbol més mítics de la història d'Itàlia.
2: Avui passegem el gos per Turí, República Italiana. És maig de 1949.
9: Ja tocava, eh? Ja tocava, hòstia, parlar de futbol.
3: Una
9: ja
3: mica
9: tocava.
3: De futbol.
9: S'ha trigat a parlar de coses interessants
3: sí,
9: en aquest programa,
3: sí, senyor.
9: Eh?
3: Oh,
2: pa! Una mica de cultura.
9: Una mica, home, hòstia, que és el que agrada la gent.
2: Futbol. Ens situem a Turí, una ciutat molt amant del futbol, en gran part gràcies al seu equip estrella, la Juventus, un dels equips més coneguts del món. Avui dia la Juventus és l'equip que més lligues italianes ha guanyat i un dels habituals de les competicions europees.
3: Sí, senyor, i els hi vam guanyar la Champions, eh, Berlín, 2015,
9: ara.
3: 3-1.
9: Ara. Això són dades ben parides.
3: Futbol!
9: Sí, senyor!
3: Home.
9: El que vol el poble!
7: És la vecchia dona, no? La Juventus és...
9: No vinguis a fer el merda,
3: la senyora!
9: Aquí, eh? Futbol,
7: la vecchia dona!
3: La vecchia senyora!
7: Ah, la vecchia senyora!
2: La vecchia senyora!
3: Senyora!
7: No dona!
3: No!
2: Ha de dir que també han perdut dues Champions contra el Madrid, aquesta gent.
9: Bueno.
7: El Madrid són bons.
9: Calla.
1: Què dius, Joan?
9: Del programa.
2: Bueno, deia que actualment el Juventus és l'equip més important de Turí, però a l'època en què ens situem comparteix aquest honor amb un altre equip, el Torino.
9: Home, Torino, per favor, respecte'm el Torino, eh?
3: Il Torino.
9: Home, il Torino, grande Torino, bueno, un equip espectacular.
2: El segueixes.
9: Home, hòstia, Rossetti, Garotto, Morini, buonanotte, Camonese, Turini, Manotto.
1: S'està inventant.
3: Hòstia,
9: m'ho
3: inventa.
9: No, mira.
2: Queda mirar. No tinc connexió.
7: Poc tens collons de tornar-los a dir.
9: Eh? Rossetti, Buenanotte, Carote, Manotto, Trompeta, Lisandro, Maratti...
2: Cuidado que se te'n va al japonès, eh? Hi ha un moment que se te'n va cap al japonès.
7: Trompeta.
2: Bé, recordeu que ens situem al 1949. És un any que, bueno, Europa en general i Itàlia en general es llepen les ferides que els ha deixat la Segona Guerra Mundial. El futbol dels diumenges és un dels pocs motius d'alegria dels torinesos.
1: Luigi, credi que són hora de tornar-hi a casa. T'estàvem esperant per sopar, per l'amor de Dio.
7: Ai, pobrets, m'heu esperat? Però si he sopat, jo. No veieu que ens hem menjat aquells desgraciats de la Juventus?
1: No.
7: Si estem ben tips.
1: Aparta, estic de l'opi del poble, per favor. Quines ganes tinc que passi de moda questo sport di merda.
2: Els aficionats del Torino són els més afortunats perquè poden gaudir d'una generació de futbolistes formidable que els ha dut a guanyar 4 campionats de Lliga consecutius. Són tan bons que se'ls coneix com Il Grande Torino.
3: Home, això és una pel·lícula del Quinis, Bots.
2: Sí, senyor.
3: La galla dels xinos.
2: Exacte.
7: Ui, el pot de tot. Menys un.
2: M'agrada molt aquella pel·lícula.
7: A mi també.
2: És maca, aquella pel·lícula.
3: Hi havia tota una paleta de cares que feia el Quinis, molt diferents entre elles. El Grande Torino. No, però escolta, el Grande Torino, pel nom, ja es veu que són bons. Han de ser bons si es diuen Grande. A la Quiniela tu veus Grande Torino Valladolid,
2: li
3: fots un 1.
2: Directe.
3: Un 1 fixe.
2: Directe. I sobretot en aquells temps, eh? Des del 1942 fins la temporada en què ens situem, que és la 48-49, han guanyat totes les lligues. 4 de 4.
3: Bueno, a mi no em surten els números,
2: eh?
3: Jo no sóc expert en matemàtiques, Peyu, ja se'm veu a la cara.
2: Sí.
3: Però 42 fins al 48-49, 4 de 4, no em surten
2: perquè
3: els números.
2: Perquè
3: el és que no em surten.
2: Perquè el 43...
3: N'hi ha 6. O sigui, tu fixa't. 42, 48 menys 46...
2: Sí.
9: Ja havíem entès tots nosaltres.
3: Em porto 4.
7: Tots els altres ja fa rato que hem entès.
3: Vale. No, jo he vist.
2: L'any 43 i el 45 no hi va haver futbol perquè hi havia la Guerra Mundial.
9: Perdona?
2: Eh?
9: I per una Guerra Mundial no van deixar de jugar a futbol?
7: Bé, que hi ha guerra ara. Ara s'ha parat el futbol.
9: Quines excuses, també.
7: I bé, que n'hi ha de guerra.
3: Quanta hipocresia.
2: A Ucraïna no.
9: Hi havia algun jugador que matessin? No. Doncs perquè no jugaven.
2: No sé, jo no hi era aquella època. Bueno, situem-nos una mica, que fa molta estona que estem repassant el Torino i no hem començat ni la història. No hem dit res ni de la pobra gossa, pobreta. Que sapigueu que som a les portes del camp del Torino i que la Cala, la gosseta, és amb nosaltres, ben contenta que l'haguem dut fins aquí. És futbolera de mena, està entusiasmada. Hem vingut al camp de l'equip de moda d'Europa i de mig món. Domina Itàlia amb mà de ferro i si encara no és el millor equip europeu és només perquè la Copa d'Europa encara no s'ha inventat.
3: Bueno, i quan l'inventin la guanyarà el Madrid.
7: Són molt bons els del Madrid.
3: Calla!
2: Què passa, Xuri?
3: Vol rebre.
2: Que vosaltres, no us sorprèn a vegades aquests catalans, vull dir que tu dones per fet, a vegades quan parles amb gent de confiança, que tothom és del Barça, algun cas curiós, i surt un català independentista de família i diu, jo soc del Madrid.
3: Sí, és perquè aquesta... és un... No. Fill de puta. Són ganes de tocar els ous.
2: Gent aparentment normal,
9: Sí. Al meu entorn hi ha diversos.
2: D'aquests, eh?
9: Sí.
2: Per què ho fan, això?
9: Cognoms, me cago en llena del Madrid, eh?
2: I per què, això?
9: Jo, perquè...
1: No es pot tocar la contrària.
2: Suposo que sí. Gent que no...
7: Bueno, i perquè el Madrid guanya.
2: No, ja...
9: Guanyava.
7: Baixarà... O calles...
12: O calles, el peixarà no estic, vull anar-ho. M'haig estat tip d'aquesta comèdia teva avui.
2: Bé, que sapigueu que gràcies al Torino, la selecció italiana és la favorita pel Mundial de Futbol de 1950. Penseu que dels 11 jugadors de la selecció, 10 són del Torino.
7: Ah. Bueno, a mi fa rato que m'ha quedat clar que són bons.
2: Sí,
7: vull dir, podem avançar.
2: Sí, bueno,
6: saps qui va anar a la selecció?
2: Què?
6: Garoto, Moreno, Trompeta, Amorese... Va, tira, però que
2: es volen
6: la...
2: Us deia que el Torino ha guanyat 4 lligues seguides, però no que estan a poques jornades de guanyar-ne una altra. Estan a punt de tocar la glòria, eh? Són a 4 partits comptats de guanyar un altre títol. Ara bé, avui l'equip es prepara per un partit diferent. Alia, a la Lliga.
12: El partit de la Marató.
2: No.
12: Jo. Dels famosos.
2: No.
12: Sí o no?
2: Hi has anat, aquell partit? No?
12: Vaig fer un dia de comentarista.
2: Mira.
12: Era contra les malalties cardiopulmonars.
2: Sí.
12: I quan vaig a convidar la connexió, vaig dir, bueno, vaig a fumar un cigarro. I ja no m'ha tornat a trucar als amics de la Marató. Vinga, seguim, sisplau.
2: Ja no ho hagués apuntat. Jo vaig fer un gol, eh? Vaig fer un gol, eh?
12: Un golarro vas fer.
6: La millor jugada que hi ha hagut a la Marató va fer en Xuriguera.
2: Sí, va.
1: Heu jugat vosaltres?
7: Sí. Home, aquest va... Tu
6: has... Home, jo, Azcar Gorta, eh?
7: Azcar Gorta
6: va... Em va dir, xaval, eres muy inteligente.
2: Sí?
7: Imagina com eren
6: els altres. Em vaig girar i ningú més a darrere, eh? Deia. I en Xuriguera ho van canviar i va anar el president de la Corpo a saludar-los, sí. I al moment que li va donar la mà, que es ve li rojo sobre del mareig del cansament. És de les millors jugades.
7: Vaig jugar 5 minuts i em vaig desmaiar.
2: Aquell partit hi ha gent que es motiva massa.
6: Sí,
2: aquell
6: sí,
2: partit no. Hi ha gent que és el seu dia.
1: S'està preparant tot l'any.
2: Sí,
1: hi ha famosos
2: sí.
1: Que es preparen tot l'any
2: no
1: per
2: cal,
1: fer això.
2: Tampoc. Bueno, deia que el partit que jugaran és un partit amistós, que jugaran contra el Benfica de Portugal. El partit es disputarà a Lisboa i per això han marxat del camp per anar cap a l'aeroport on els espera l'avió. En aquests moments els jugadors embarquen.
6: Això de ser futbolista professional és que és molt rebentat, tu és insuportable. Tu creus que ara hem d'anar a Portugal a fer un amistós? Quina broma és aquesta?
7: És un fàstic. Ah. Tinc unes ganes que passi el temps i els futbolistes doncs siguem multimilionaris i la gent ens tracti com estrelles del rock and roll.
2: Que, llavors l'amistós l'haurà d'anar a fer a Qatar.
7: Anem a fer a Qatar, però ens anirem de pepes tot el dia per allà a Qatar.
6: Sí.
2: L'avió s'enlaire amb nosaltres a bord. La Cala està encantada de ser amb els jugadors, tot i que se sent desplaçada perquè no li foten cas, pobreta. Va. Hem arribat a Portugal. El partit contra el Benfica es juga l'endemà i el Torino perd el partit per 4-3. Partit sense gaire història, tampoc, eh?
6: Això ho dius tu, eh? Partidàs, eh?
2: Ah, sí?
7: Hi havia Trompeta, Marosco...
6: Hòstia, hi ha una jugada de Marosco que va per la banda, centre, Trompeta i Cremonese.
2: L'any 49. L'any 49 no havies ni nascut, tu, Fel.
6: En vídeo!
2: Ho tens en vídeo?
6: En vídeo, que tinc tota una maroteca com el calvo aquell del Canal Plus.
2: Ah, sí? Maldini.
6: I en Maldini, i jo sóc en Fellini.
7: Fellini.
2: Bé, no ens desviem. El tema és que el partit amistós acaba amb derrota del Torino. Tothom surt encantat, sobretot els portuguesos, perquè han guanyat.
12: Hòstia, quin partit de xinyo. 4-3. Són tan bons que deien que eren aquests italians, que deien que eren tan buenos, i mira...
2: No cal que facis de portuguès, ja ens fem la idea.
6: Això era portuguès?
2: Volia ser portuguès o idiota?
12: Ah, però ho puc fer, que me fot il·lusió, no?
2: Sí, fes-ho.
7: Sí, home, fes-ho.
12: Ens els hem ben folladinyos, els italians.
2: Sí, però compte, que els italians són de sang calenta, eh? N'hi ha un que xerra amb la teva dona. A veure si no serem els únics que follarem avui.
12: Sí, però si jo faig de portuguès xinyo i tu no, queda una mica rarinyo.
2: Però és que a mi em queda molt estrany el portuguès.
12: Carallo!
2: No, amb ell no. A ell li queda perfecte.
12: Fot el camp, italianillo, que te veig, fillo de puta!
2: L'endemà del partit arriba el moment en què el Torino ha de tornar a casa. Som a 4 de maig i el vol de tornada està programat a les 10 del matí. Com que són altres temps, l'avió para a fer escala a l'aeroport del Prat. Déu-n'hi-do, eh? Lisboa, Itàlia, parar a fer escala a l'aeroport del Prat.
12: Josep Tarradellas, eh?
2: Eh?
12: Josep Tarradellas.
2: Es diu l'aeroport?
12: Sí.
7: Ara sí.
2: Ara sí.
12: Ah, bueno, clar, abans no.
7: Abans no.
12: Abans es deia... Josep Tarradellas.
2: Es deia aeroport del Prat abans, sí. No?
1: Estimats passatgers, benvinguts al que el narrador ha anomenat Aeroport del Prat. Que sàpiguen que l'any que ens situem ara mateix no es diu així, sinó que es diu Aeropuerto de Muntadas.
2: De Muntadas.
1: Moltes gràcies.
7: Muntadas era Muntadas.
2: Muntadas era un... Era un...
7: Muntades.
12: Jugador del Torino.
2: Sí. Després d'unes hores a Barcelona toca seguir el viatge. Turí ens espera. Estiguem atents ara que la cosa es posa interessant, eh? Som al migdia i tenim el millor equip de futbol del moment volant cap a casa. La Cala és amb ells, intentant que algú s'animi a jugar un partidet, però no se'n surt. Els jugadors estan cansats i es moren de ganes d'arribar. La pobra gossa no li foten cas.
6: A veure, és que hem sortit fot mil hores de Portugal. Hem hagut de parar a repostar a Barcelona i ara sobre aquest collons de gossa ve aquí a tocar els pebrots.
7: Tranquil, home, tranquil. Feixerinis, no t'esnimis.
6: Què m'has dit?
7: Feixerinis, és un jugador del Torino.
6: Tu ets en Xuriguese.
7: Mira, hi haurà un dia i no falta gaire que els jugadors tindrem jet privat. Hòstia, i vilarem, volarem...
1: Estic
7: parlant amb piemontès.
6: Sí. És veritat, perdó.
7: I els jugadors ho tindrem tot pagat.
2: Ah, sí.
7: Com els catalans.
2: Pot ser. Fa un parell d'hores que l'avió ha sortit de l'aeroport. Ja queda poc per arribar a Torí. A l'aparell hi ha tota la plantilla del Torino, tots els entrenadors i l'equip directiu al complet. De tot el club, només en falten dos. Un dirigent, que s'ha hagut de quedar a fer unes gestions, i un jugador que està lesionat. Home, els altres tots, tot el club,
12: sí, no, però que aquesta dada arribi ara també em dona molta confiança,
7: sí,
12: a mi,
7: Sí.
2: Al cel de Torí ja gairebé es dibuixa la silueta de l'avió que transporta l'equip. L'únic que evita que es vegi clarament és el coll de boira. És ben espessa i impedeix que es vegi res. De fet, el pilot de l'avió no s'hi veu gens ni mica.
13: Estimats passatgers, els parla el pilot. Els informo que la boira sobre Torí és tan espessa que no hi veig tres dalt d'un burro. Si noten turbulències, ja saben de què venen. Però vaja, tothom tranquil, eh?
6: Has sentit el pilot, què diu? Ja si ens fotrem mala per culpa d'una amistosa.
7: Home, no.
6: Oh, no, home, no, sí, no, home, no.
7: No, home, no, ja has sentit el que ha dit. Ha dit que tothom tranquil, que tot està bé. No ho diu pas qual... Vull dir, un pilot no diu que tot està bé si no està bé.
6: Bueno.
7: No, vull dir, està bé, no?
2: O quan està malament ho diuen de seguida, també.
7: Sí, sí.
2: Anem molt malament.
6: Anem molt malament.
7: Però no diu... Senyores i senyors, tranquils, que no ens estavellarem. No ho diu, això?
2: No ho diu.
7: Si ens estavellem... Bueno,
2: la veritat és que la situació és molt complicada, la visibilitat és molt reduïda, hi ha moltes turbulències i les muntanyes que rodegen Torí són un perill. Hi ha jugadors que comencen a dubtar que el pilot ho tingui tot controlat.
6: Estàs segura que el pilot ho té controlat, tot això?
14: La veritat és que no.
7: A mi això m'agrada, eh?
2: L'hostessa sincera,
7: sí,
2: està bé.
12: Bravo per l'hostessa.
7: Que la feina... Sinceritat,
2: sí, senyor. Sí, senyor. Quan l'avió sobrevola la ciutat de Torí, amb el comandant de l'avió pilotant gairebé a cegues, es produeix el desastre. Entre la boira apareix la silueta del que sembla una església. És la Basílica de Superga, situada al punt més alt d'una de les muntanyes torineses. La veieu?
15: No.
2: Doncs el pilot tampoc. L'avió del Torino s'estavella contra la Basílica de Superga i queda fet miques.
12: Bueno, em sembla que ja tinc una lleugera idea de per què la Juventus ha acabat sent un equip més important que el Torino.
2: Doncs mira, tota la plantilla del Torino mor en l'accident. I els seus entrenadors, i els directius. Només se salven un directiu i un jugador, els que es van quedar a terra. La resta... Puré.
12: Carai.
2: Els 31 passatgers que volaven s'han mort.
6: Això és molt gros, Peyu. Això és com si, per exemple, l'avió que porta els jugadors del Barça...
1: Calla!
2: Diguis això.
1: És que ni se t'acudeixi dir una cosa així.
2: No.
1: Què et passa pel cap?
2: No es poden fer comparatives. No. Pots dir-ho amb el Madrid, si vols, però comparatives no es poden fer.
6: Doncs això és com si l'avió del que porta el Madrid...
2: Sí.
6: Que no em talleu ara, que
1: no. No. Volia saber cap on anava.
2: El millor equip del moment, la generació de futbolistes més prometedora de la història d'Itàlia, il Grande Torino, ha desaparegut en un accident d'avió. La ciutat acomiada l'equip en un funeral en què assisteixen 500.000 de persones. L'únic consol del Torino és guanyar aquella lliga que disputaven. Això sí, han de jugar les 4 jornades.

0: En fi, després d'aquell accident en què se li va morir tota la plantilla, el Torino ha tornat a guanyar mai la Lliga? A, no l'han guanyat mai més. B, sí, van tardar gairebé 30 anys. O C, l'equip va desaparèixer.
1: La B.
0: Van tardar gairebé 30 anys a guanyar-la. Doncs la cala és... Viva!
2: Gràcies.
0: Van guanyar la Lliga la temporada 75-76, 27 anys després de l'accident. I la nostra gosseta futbolera és viva. L'hem tornat a mullar i tot ha estat gràcies a que els futbolistes no li fotien cas. S'ha avorrit tant a l'avió que a l'escala Barcelona ha decidit baixar i marxar cap a casa. Fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I ara el nostre esperit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. La crisi migratòria a Ceuta passa factura mínima al PSOE, que cau 2 punts en estimació de vot segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que s'acaba de fer pública. Els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 31% dels suports, el nivell més baix des del juliol de l'any 25, quan va esclatar el Casterdan. El Partit Popular pràcticament no es mou i escurça la distància amb el PSOE a 5,5 punts. A l'enquesta anterior eren 8 punts de diferència. Vox, en canvi, puja més d'un punt, arriba al 16,6% dels suports. També Podem guanya més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament i Junts per Catalunya es manté. El baròmetre del CIS també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta i 8 de cada 10 defensa que Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants i el 90% creu que la Unió Europea hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la crisi migratòria. Més notícies amb Joan Bota.
2: Polònia anuncia que reforçarà la seguretat de les seves fronteres després de l'atac de Rússia amb un dron a la línia ferroviària que connecta amb Ucraïna i la frontera polonesa. Va ser just després que hi haguessin passat l'exprimer ministre britànic Boris Johnson i els càrrecs europeus de seguretat. Per Polònia és l'última mostra de l'escalada de l'amenaça de Moscou cap a les fronteres de la Unió Europea. En aquest sentit, la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, ha demanat als 27 que no es deixin intimidar després d'aquest atac.
1: Diumenge es farà una manifestació al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. La convoca la plataforma Zeroport, amb el suport de més de 200 entitats, coincidint amb l'aprovació que el govern espanyol ha de fer aquest mes del document que marcarà les inversions als aeroports espanyols en els pròxims 5 anys. Dels 13.000 milions previstos en aquest anomenat DORA 3, més de 1.700 seran per obres a les terminals actuals i mesures compensatòries per allargar la tercera pista i fer una nova terminal. Una actuació que les entitats convocants de la manifestació veuen incongruent amb els compromisos de les administracions en matèria medioambiental. Clàudia Custodio és membre de Zeroport.
3: Els governs de l'Estat, de Catalunya i de Barcelona s'han compromès a arribar a la suposada neutralitat climàtica, la qual cosa requereix dues coses molt importants: deixar d'emetre emissions de diòxid de carboni, per tant, deixar de cremar combustibles fòssils i protegir els espais naturals. I totes dues coses són impossibles si es segueix ampliant la capacitat de l'aeroport.
2: Els arrossars del marge dret del riu Ebre fan front a l'augment descontrolat del cargol poma. Un 80% dels camps estan afectats per una plaga que s'ha expandit per les inundacions de la tardor passada. Anem a la Tortosa, Jordi Barranca.
4: Bon dia. L'últim any s'ha agreujat la situació del cargol poma als camps del marge dret. Es calcula que unes 7.000 hectàrees d'arrossars estan afectades per una plaga que es concentra sobretot en punts com els desguassos. Antoni Almodéver, president de la comunitat de regants del marge dret, en declaracions d'aquesta emissora.
5: A finals de setembre van caure uns 250 litros, quasi 300 litros, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del caragol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'immediat delta dret, quasi un 80%.
4: Per fer-hi front, ara per ara, només disposen d'un producte, la saponina. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tortosa.
1: L'actor, productor i director nord-americà Kevin Bacon s'assuma a Danny DeVito i a Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, a Sitges.

0: Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona, Kyra Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora de la fundació que organitza el certamen, Mònica García, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
1: Se dio a conocer en la cantera del fantástico con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men, First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West y suma y sigue.
0: Kevin Bacon i Kyra Sedgwick presentaran junts a Sitges la comèdia de terror Family Movie, que han codirigit amb els seus fills Susie i Travis al repartiment. Esports d'en David Ubach.
2: L'Espanyol és un dels equips que obre demà la sisena jornada de Lliga a primera. Els blanquiblaus juguen a domicili contra el Rayo Vallecano a les 7 i el seu tècnic, Manolo González, acaba de recalcar en roda de premsa que volen arribar a l'aturada de la setmana que ve guanyant els dos partits d'aquesta setmana i ha relativitzat d'altra banda les rotacions. També demà Elx Madrid a 8:45. Josep Mourinho, el tècnic blanc, ha defensat l'actitud i el rendiment de Vinícius, tot i que admet que el brasiler encara té força marge de millora. El Barça, Lamine Yamal, considera que mereix guanyar la pilota d'or. Ho ha assegurat en declaracions a Movistar. Pel que fa al Girona, aquest matí s'ha confirmat que el davanter Brian Hill s'estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta. I en tennis, l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de l'Obert dels Estats Units, el quart gran slam de la temporada. Tot plegat després de guanyar a la final aquesta passada nit, hora catalana, al nord-americà Ben Shelton. És el segon gran slam de l'any per a Zverev, que també es va endur Roland Garros.
3: Fins aquí les notícies.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
4: Doncs continua aquest escorcoll, com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
5: Transportistes no volen sentir a parlar.
4: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
3: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les 2.
4: I a partir de les 3...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
4: Si has comès una falta, has de pagar-la.
3: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia, amb Òscar Fernández.

0: Ha arribat el moment d'investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Mira, acalorada.
1: Ai, sí.
0: Acalorada. Sembla que dos dies més d'altes temperatures, eh?
1: Molt bé, doncs ja que, mira, som en aquesta conversa d'ascensor, dimecres traurem la barca a passejar.
0: Dimecres traurem la barca perquè sembla que tornen les pluges. Però avui he fet especial ressò en això de la calor perquè de seguida ho descobrireu.
1: Ah, sí.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lídia Discipio.

0: Avui és dilluns, i si és dilluns vol dir que la solució es diu David Balaguer. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui hem fet un tema que va, toca amb tu, eh?
2: Aquest el necessitava.
0: Avui has vingut molt acalorat, perquè l'he trobat aquí, el David, l'he trobat a menys 5, abans del butlletí informatiu, escoltant la Renaixença, a menys 22 graus aquí a l'estudi.
3: Refugi climàtic?
2: No, i encara estic passant calor.
0: Encara?
2: Oh, sí. No sé què passa amb el tema aquest de la calor. Jo he de dir, encara que la gent es pensa potser que faig comèdia, però no, jo he arribat a plorar desesperat, eh?
0: Per la calor?
2: Assegut al sofà de casa meva. Perquè és que és com estàs atrapat en un laberint.
0: Mira, un dia parlarem de l'ansietat que ens provoquen segons quins factors meteorològics, perquè hi ha gent que té por a la pluja, hi ha gent que s'atabala molt amb la temperatura, com és el teu cas, que no poden pensar. Trucarem al professor Bulbena i farem un especial com ens afecta la nostra psique aquests canviants factors meteorològics. Avui us portem una solució útil sobre una preocupació que avui més que mai es posa de relleu amb la calorada que fa i farà avui i demà. Avui ens preguntem a la solució com ens haurem d'adaptar a la calor.

0: Segons el Meteocat, aquest ha estat l'estiu més càlid registrat a Catalunya, per davant dels estius del 2003 i del 2022. Ens haurem d'acostumar a viure cada vegada amb més calor? Sí.
1: O sigui, la resposta és sí.
0: Sí, per molts pactes mundials que fem, sembla que no els estan complint, i com que estem dirigits perquè estem dirigits a nivell global i mundial, doncs passa el que passa. Quines solucions haurem de prendre a curt i a llarg termini? El canvi climàtic ens obliga, per exemple, a repensar horaris? Quines activitats i feines a l'aire lliure s'hauran de regular? Què es podrà fer i què no es podrà fer? Com hauran de canviar les ciutats, els pobles de Catalunya, per protegir-nos de la calor? Hem de replantejar com construïm les cases? I com farem classe en el futur? Com afectarà això a les escoles? Com afectarà el dia a dia dels nens? Ens adaptarem tots de la mateixa manera o la calor fins i tot farà créixer les desigualtats? I la solució a aquestes preguntes, mireu, la tenen d'una banda, aquí m'acompanya a l'estudi 1, amb Mariano Barrientos. Molt bon dia, Mariano.
2: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: En Mariano Barrientos és historiador i és especialista en climatologia històrica. Mariano, t'atraco, va, d'aquí uns anys, quan s'estudia el clima, quina edat es posarà per l'inici del canvi climàtic?
2: Una data, doncs, als anys 80.
0: Uau! Als 80 del segle XX ja va començar el canvi climàtic.
2: Pel segle climàtic actual.
0: Uau!
2: Per les condicions climàtiques d'ara, va començar cap als 85-88, els especialistes van començar a veure que hi havia uns indicadors ja molt estranys. No per els moments aguts de gran calorada o de pluges torrencials, sinó perquè hi era una tendència, eren constants.
0: De dir...

0: no acaba de quadrar.
1: Per sobre, altre cop del que toca, sí que és veritat que les nits són més fresques, per tant ho suportem millor, i tot això a l'espera d'aquesta pluja, que no arribarà a tot Catalunya, però sí forta en alguns punts del nord-nord-est, dimecres i dijous, clara baixada de temperatura.
0: Mateixa calor que el 14 de setembre, m'invento, del 1996?
1: Doncs no t'ho sabria dir exactament, perquè de vegades aquestes preguntes són molt perilloses, però gairebé asseguraria que no. Mira, el Mariano Barrientos és un crac, és un geni de l'últim mil·lenni de reconstrucció del passat, però jo el que et puc dir és que quan vaig començar aquesta feina als anys 80, 85, etcètera, mirava la temperatura cada tarda al terrat del diari La Vanguardia i bé, com feia també la feina d'aquí de la ràdio, etc. I cada estiu, el juliol i l'agost, les màximes eren de 27, 28, 29.
0: Em sembla tan fort.
1: Barcelona arribava als 30.
0: Era notícia,
1: eh? El redactor en cap, crec que era redactor en cap, el Josep Carran, de tenir-ho present. Clar.
0: Em sembla tan fort. No, fa por, David.
2: Fa molta por. I avui ja fa un dia bastant insuportable, tenint en compte que és una temperatura molt més dòcil que no pas la que ha fet darrerament.
0: Sí.
2: Però tot i així és un dia bastant insuportable.
0: Sí.
2: Per què? Perquè portes una acumulació important, perquè l'altre dia va refrescar una mica i ja et vas fer il·lusions. Pam, un
0: mira,
2: altre
0: dia...
2: Perdona
0: una cosa. Hem de fer, definitivament hem de fer aquest tema de com ens afecta emocionalment els canvis de temps, el canvi de temps i el canvi climàtic, perquè realment l'altre dia, quan va fer una mica de fresca, jo em vaig com relaxar vitalment, de dir, d'acord, la fi del món s'apropa, però potser no està tan a prop com em pensava, perquè amb aquests dies de calor... No teniu aquesta sensació?
2: Va ser, aquest dia que tu dius va ser un dia meravellós. Vaig tornar a sentir-me una mica feliç. Vaig tornar a detectar felicitat en mi. No estic parlant de conya, eh? Vull dir, estic dient la veritat. Una cosa que li vull demanar al Francesc Mauri, si us plau, i als homes del temps en general i a les dones del temps, que deixin de fer allò de 10 graus per sobre del que tocaria en aquesta època.
0: Perquè ansietat, no?
2: És que això em genera molta ansietat, i a més perquè potser... Sí, gràcies per aquest cop. Perquè potser... Ara ja no és el que tocaria.
0: Mira, saps per què? Mira, Mariano, abans d'entrar en directe ho dèiem, no? Dèiem, avui volem plantejar el programa ja donant per sentat que aquest canvi climàtic és irreversible, perquè per molt que fem acords, i per molt que siguem optimistes, i per molt que baixem, no, els termòstats i ens adaptem, això ha vingut per quedar-se, i sembla que humanament, malauradament, s'ha demostrat que no ens posarem d'acord i això no ho baixarem. Per tant, ens hem d'adaptar a aquest canvi de temperatura.
3: Per aquestes generacions, sí. El que passa és que els canvis climàtics tenen diferents escales de durada, no n'hi ha cap d'igual, tret de les eres glacials i interglacials, i des del moment que en comença un, sabem que tindrà un punt culminant i d'una davallada.
0: D'acord, per tant serà reversible, però no sabem en quants milions d'anys.
3: O reversible, o arribarà un reequilibri, però que, evidentment, aquestes mesures que es pretenen adoptar a nivell internacional, doncs diguem-ne que la societat no està per aquestes coses d'arribar a acords ni d'agafar-se res d'això seriosament. I llavors què passa? Pues que es deixa que tot vagi madurant, i això vol dir que tardarà molts més segles, i jo m'atreviria a dir que és una escala de segles,
2: ja no ho veurem nosaltres,
3: a que s'arribi a un reequilibri, i a partir del reequilibri ja no sabem, probablement, això un geòleg ho contestaria millor, però ja estarem a les portes de l'era glacial. I llavors tot allò de l'escalfament serà tonteria pura i dura, perquè aquí fora només hi haurà líquens i manades de rens.
0: Pista aquí és tremendo. No, però mireu, us som sincers, hem plantejat aquest programa perquè ens sembla molt interessant ja fer una passa més enllà, ja no parlar del que podem fer i que una altra vegada recaiguis, no?, sobre el ciutadà, què hem de fer nosaltres per evitar aquest canvi climàtic. Això és irreversible, per tant ens haurem d'adaptar. Com ens adaptarem a la calor? Per què surt aquest tema? Doncs perquè tots els membres de la solució hem dit, ostres, aquest estiu hem canviat les nostres rutines, hem canviat la nostra manera de fer degut a aquestes altes temperatures a les que s'ha vist sotmès a Catalunya. I aquí la pregunta del dia que us demanem a tots a través de les vies de contacte habituals.
4: Doncs sí, encara que faci molta calor, els oients saben de memòria el telèfon del directe, si volen parlar amb nosaltres per explicar-ho, al 93-201-7474, i si no volen trucar, o perquè tenen aquell company de feina que els espia i els mira. No, és que clar, cada vegada que truco des de la feina, se'n va i fa el xivato i avisa el meu superior o la meva superior. Doncs escolta'm, un WhatsApp al mòbil del programa, el WhatsApp del programa, el 677-3877-19. Expliqueu-nos què heu hagut de canviar, ja sigui de la vostra vida, com deia ara la Carot, o de la vostra feina, per exemple. Algun canvi, per exemple, a les vacances, també. Imagineu-vos què us condiciona ara la calor.
0: Buh.
4: A l'hora de triar restaurant.
0: Mira,
4: no?
0: Mira,

0: Això és un gran canvi. L'altre dia. Anem a aquest restaurant... No, no, que no tenen, que no tenen aire condicionat.
1: Això passa.
0: Nosaltres, les persones, mares, pares i mares amb la franja de 0-3 anys, o 0-6, és igual, eh? Què fas amb un nen que vol tot el dia córrer i vol exterior a 40 graus?
2: Impossible, perquè els nens no ho viuen igual. Això és molt curiós, també.
0: A més, no tenen mesura. Els has de portar a un centre comercial amb aire condicionat, a un parc d'aquests amb aire condicionat climatitzat, mantenir-los a l'aigua tot el dia. Vull dir que les rutines canvien, eh?
3: Mira, abans parlava el David de les seves sensacions amb les altes temperatures. Doncs la Lívia Discípio ha sortit al carrer a preguntar també això, precisament, a la gent. Us atabala la calor?
4: T'agobia la calor?
5: Moltíssim. És horrorós.
6: Hi ha hagut alguns dies quasi que em marejava, eh? Si no hagués tingut l'aire condicionat.
4: Què fas per aguantar millor la calor?
7: Ir a la playa, eso seguro. Si no, también, pues estar encerrado en casa con el aire, porque trabajo online y eso ayuda bastante.
5: Sortir a més de vespre, sempre amb l'aigua a sobre, el van o el que sigui, pues a partir de les 7-8 del vespre. Abans no, és impossible.
6: No, al dematí anava a la platja i a la tarda anava a fer la volteta i cap a casa.
8: Cada vegada portem menys peces de roba i busquem més els refugis climàtics a l'estiu. Sobretot a les onades de calor, la gent gran ho pateix molt, i els infants també.
0: Doncs ja ho heu vist, eh? Sortir a partir de les 7-8 del vespre, res, remullet i a casa, menys roba.
3: El Josep té la seva rutina, que la comparteixo amb vosaltres, a veure què us sembla. Diu, des de que ha pujat les temperatures, a l'estiu començo la jornada a les 6 del matí i a les 11 me'n torno a casa. A casa he cobert tot el terrat amb un tendal i mantinc les finestres tancades i també les persianes des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda.
0: Mariano, anaves dient que sí?
9: Sí, perquè és ni més ni menys que adaptar-se a unes condicions que en altres èpoques, en altres contextos climàtics semblants a aquest, doncs ja es feia.
0: Epa.
9: És la vida i l'horari, per exemple, de les comunitats monàstiques. Llavors la pregunta és, per què no seguir-ho?
0: Uh-huh.
9: És primitiu, és una cosa anquilosada voler imitar models del passat. Si funcionaven bé per aquell context climàtic, l'episodi càlid medieval es caracteritzava per això.
0: Uh-huh.
9: Per què no repetir o per què no seguir aquesta orientació d'aquells monjos, que a més ho tenen tot molt ben documentat? Uh-huh. Ells es llevaven a les 4 del matí fent una franja de treball a les hores fresques del dia, a la que començava a picar el sol, es tancaven, i com aquest senyor, amb tot tancat, un monestir amb parets de 80 centímetres de gruix, tot ben tancat, a dintre preservar la frescor, i ja si un cas a la tarda, quan ja anava baixant el sol, tornaven a treure el nas i a fer activitats a l'exterior.
0: Per tant, tu estàs parlant de canviar radicalment, és a dir, els llocs de feina hauran de canviar els horaris.
9: Radicalment, això d'adverbiar, aviam, si el canvi climàtic és ràpid, doncs el que ens tocaria és nosaltres adaptar-nos de forma ràpida. Si no, pel camí, la gent pateix estrès, tenen problemes, sobretot la gent vulnerable per problemes cardiorrespiratoris. Quines ganes de fer-nos patir a tots plegats si el canvi és tan ràpid, carai, doncs adaptem-nos-hi també amb una certa agilitat.
0: I això com a, per on hauríem de començar? És a dir, hauria de ser una iniciativa mundial,
9: sí,
0: local...
9: Sí, amb força cimeres internacionals, ens estarem 200 anys. Quan arribessin a un acord, ja tindríem l'era glacial al damunt. O sigui que, mira que no.
2: I hi ha coses que són inadmissibles i que directament voregen el maltractament. És a dir, si jo, per exemple, vaig caminant per Barcelona i estic suant mig marejat, com aquesta senyora que deia que contestava el micròfon de la Lívia, que s'havia marejat, que és una cosa que ens ha passat a tots, i aleshores tu estàs veient uns paios fent obres amb el sol incidint contra els seus caps, contra els seus cossos, això, directament, per mi, vorejar el maltractament. És
0: Mira,
2: que això no hauria de passar.
0: Ara que dius això, tenim en Marc Borrell, jardiner, que ens explica precisament aquest supòsit del que està parlant en David. Marc, bon dia.
10: Hola, bon dia, Lidena.
0: A veure, Marc, oient de la solució. Tu ets jardiner, Marc.
10: Correcte, jo sóc jardiner a la zona Costa Daurada Nord, vale? La part de Comarruga, el Vendrell, Roda Barà, Calafell, tota aquesta zona, i era una mica el que comentava en David, és a dir... Nosaltres, la nostra feina, evidentment, és a l'aire lliure, estiu i hivern, estem adaptats, estem acostumats a patir fred, a patir vent, a patir calor, val? Però la problemàtica és que, per una banda, per exemple, quan hi ha les alertes o aquestes coses, tens la Generalitat que et recomana no t'exposis al sol, tot plegat, però, per altra banda, no ens faciliten els ajuntaments fer un treball durant els dematins, per exemple, una mica més d'hora. No podem anar a treballar a les 6 o a les 7 del dematí. Per què? Perquè no pots fer soroll, perquè majoritàriament treballes en zona turística, de segones residències, i llavors, clar, això ja és sagrat.
0: Clar, és
10: llavors,
0: com un sense sentit, no? Tu... És a dir, nosaltres et fem una recomanació,
10: exacte,
0: però bàsicament és que perdis quartos tu, per tant no facis la feina, perquè si has d'adaptar-ho als horaris que a tu et convindrien, xoca amb altres interessos, interessos de la zona. Ostres, ja aquí és un carreró sense sortida. Què diries, Mariana?
9: En moments de transició climàtica, doncs la societat s'ha de flexibilitzar. I hem de començar a entendre que o ens hi adaptem o acabarem patint,
2: clar,
9: tant a nivell econòmic com fins i tot a nivell

0: de salut personal, per què no ens hem de poder anar adaptant? Per exemple, si han d'acabar desapareixent les estacions d'esquí, doncs la gent que es vagi traient del cap la cultura de que per Nadal han d'anar a esquiar. Noi, doncs serà que no. Les properes generacions tocarà fer altres coses.
1: Aquí
0: per
1: estem
0: exemple,
1: a renunciar als privilegis, com costa,
0: no, anar a fer experiències enològiques a l'alta muntanya. I ja està.
1: Adaptar-ho.
2: És exactament el que diu el Mariano. És a dir, el Mariano ha deixat ben clara una cosa que de vegades els negacionistes recuperen, no? Escolta'm, per què ens hem de preocupar si el de canvis climàtics sempre n'hem tingut bé? Això ja ho sabem. Això no cal ser el rei de Roma doncs, per arribar a segons quines conclusions. Però sí que ell, que és historiador, té molt clar el que ha anat fent la humanitat. El problema és que tots els canvis ara no ens venen en segles, ens venen
1: en dies,
2: en pocs
1: mesos,
2: anys,
1: no?
2: Mesos. Aleshores, clar, l'altre dia, per exemple, el tema de la climatització a les escoles, no?
1: Ara hi anirem, eh?
2: Clar, és una muntanya gairebé inassolible, perquè la xifra fa fredat d'inversió. Doncs multiplica aquesta xifra per tot el que ha d'adaptar la societat, que no és només l'aire condicionat.
1: Mira, ara que deies això de les escoles,
2: moltíssimes
1: deixa'm dir,
2: coses més.
1: Francesc, ara anirem al bloc de les escoles, però és que avui hem estat mirant aquesta plataforma Cremen les aules cremen, 38.6 a l'escola Sant Jordi avui mateix a l'Hospitalet. Per tant, això, o actuem ràpid o els nens ens sortiran a papillot.
2: No, 38.6 en una aula no es pot fer classe.
1: A la Sínia, Molins de Rei, jo dic per molta proximitat.
2: No,
1: 36
2: no,
1: amb 1.
2: No. A qualsevol de nosaltres, mira, els nanos són molt soferts, tot el que vulguis.
1: No, home, no, això és
2: però,
1: inviable.
2: No, entén el que vull dir, però posa't a treballar a l'Hisenda o jo mateix, que ara mateix tu i jo i tots els que estem aquí estem amb aire condicionat.
1: Totalment.
2: En comptes d'estar 26 o 27 que estem, ens poses a 38?
1: No, que el cervell s'atura.
2: No, que no, clar.
1: Això és absolutament així.
3: Sí, no et surten les paraules, estàs espès, no pots aprendre coses. 38 graus, és impossible.
1: Ara hi anirem al bloc de les escoles, però estic tan d'acord amb tu, David, que els exigim una cosa a les criatures i als mestres que és inviable per nosaltres. Si socialment estiguéssim treballant, ja no et dic mesos, et dic 3 dies sense aire condicionat a qualsevol dels nostres llocs de feina, deixaríem de treballar. Per tant, els estem exigint una cosa a les criatures, que són el nostre futur, a la vegada, que és inviable. Per tant, us recomano que entreu a les aules Cremen, aquesta plataforma, i podeu veure allà els graus. No estàvem parlant d'això, sinó que teníem el Marc al telèfon. Marc, no em pengis, que el David vol fer una reflexió i de seguida vaig amb
3: tu. Sí, no, només una cosa, que és que també hi ha un altre tema, que és que 38 graus, tots sabem el que passa, també augmenta la crispació, estem antipàtics, estem de mal humor.
1: És impossible.
3: Sí, és impossible. O sigui, jo, durant els mesos d'estiu, aquests 3-4 mesos que ha durat aquesta calorada, jo he estat molt més antipàtic. M'he sentit una pitjor persona, t'ho prometo. La meva paciència ha caigut en picat, he estat molt malcarat amb la gent. Jo no vull ser així. Jo vull ser el David simpàtic i agradable de la tardor, de l'hivern, de la primavera, no?
1: Et posarem en remull. Marc, que tinc el telèfon. Marc, si tu quan comentes aquest tema als ajuntaments, a dir, escolta'm, per una banda, a la Generalitat fa unes recomanacions que hem de seguir, però per altra banda, vosaltres no ens deixeu actuar a les, m'invento, 5 del matí o a l'horari aquest que ens proposava ara en Mariano. Quina és la resposta que et donen?
4: Bueno, la resposta és que de moment prioritzen el que amb ells els hi va bé o els hi dona un valor econòmic, és a dir, els seus turistes, els seus residents, encara que siguin de segona residència. És a dir, jo no els hi aporto res, per dir-ho d'alguna manera, que els seus covilatans estiguin contents, doncs els hi va molt millor. És això.
5: I tot
4: el que comentaven David ara, vull dir, jo crec que és un dels estius, és a dir, al final la feina també acaba sent de cara al públic, i tothom està molt irritat, com deien David.
1: Com deien David. Mira, ara
4: molt, molt nerviós, moltes presses, les carreteres, tothom vol arribar al puesto amb el cotxe. Escolta'm, senyors.
1: Bueno, clar, és que clar, quan t'estàs... Mira, jo només penso en els motoristes, quan els veig, que sempre els deixo passar. Penso, perquè aquesta persona s'està torrefactant aquí al semàfor. Deixa'l tirar, perquè almenys li toca una brisa d'aire, no? Marc, t'agraeixo moltíssim la teva trucada. Ara parlàvem fora de micro amb en Mariano, dèiem, això... Potser si es denunciés, encara arribaria a algun lloc, eh? Perquè, clar, si hi ha un tema de salut pel mig, Mariano...
0: Oh, és que, per exemple, que el David David ho comentava, l'estat d'ànim que porta situacions fins i tot de violència, als països alpins, a Suïssa i Àustria, en determinades situacions de vent fent, que és un vent molt sec i molt càlid que arriba de sobte per un efecte orogràfic, és un atenuant davant dels delictes.
1: Oh?
0: Perquè és que la gent se'n va a les mans. A les mans hi ha coses pitjors.
2: Clar, el Bulbena, el professor Bulbena, sí, t'ho explica ràpidament. Ell que coneix un altre vent que altera les persones, que és la tramuntana, tocat per la tramuntana, és tocat pel fent. Jo no sé si encara això és vigent, però fa anys a l'hospital de referència Múnich, la capital de Baviera, quan hi havia episodis de fent, cancel·laven les operacions programades.
1: Uau!
2: Per l'estat consideraven dels sanitaris que no era el més adient. Les programades.
1: Mira, us recomano que recupereu un programa que vam fer, la solució de com afecta el vent a la nostra actitud, al nostre estat d'ànim, que vam fer precisament amb el doctor Bulbena. Els que formeu part del Club de la Solució, ara mateix us enviem l'enllaç. Si no formeu part del Club de la Solució, aprofiteu ara aquests minuts, escriviu un WhatsApp al Fran, al 677-38-77-19. Vull formar part del Club de la Solució, perquè res, abans d'acabar el programa, abans de les 2 del migdia, tindreu l'enllaç allà amb el programa especial amb el doctor Bulbena, parlant precisament d'això, de com ens afecta el nostre caràcter. Marc, gràcies per trucar-nos. Ànims, barret i hidratació.
4: Correcte, gràcies, Elisenda.
1: Una abraçada, bonic, fins ara. Adéu, adéu.
3: Hem comprovat que discutir suant no és el mateix que discutir si no estàs suant, si estàs en sec. I això és així. I jo aquest estiu, en alguna ocasió, amb la meva família, amb amics meus, amigues meves, he dit, estic suant molt, no vull
1: no
3: discutir.
1: Discutir.
3: No vull discutir perquè acabaré dient disbarats.
1: Però imagina't ser adolescent a totes aquestes. Va, us estem fent una pregunta. Quina rutina heu canviat del vostre dia a dia per culpa d'aquesta calor? Una rutina que potser heu canviat i ha vingut per quedar-se, aquesta nova rutina. El 677-38-77-19. Dieu-nos la vostra, i també per telèfon al 93-201-7474. Montse, Ciutat Vella, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Et demano molta brevetat, estimada. Sé que estem acalorats. A veure, què ha passat aquest estiu?
5: Aquest estiu ha estat horrible. Espero poder ordenar les idees perquè us estava escoltant, i solidaritat màxima, David. Jo aquest estiu he plorat, m'he discutit, a més he estat, m'he trencat el braç.
1: Hosti.
5: I això ha fet estar de baixa setmanes, tancada a casa. Com m'he dit, visc a Ciutat Vella i junto dos temes, un que ja és molt conegut, el parc temàtic que tenim aquí en el nostre barri, que tot és turisme, tot és restauració, tot és borratxera, crits, insolidaritat total. Juntes amb una baixa i amb 38 graus a casa, no pots obrir la finestra, o sigui, una de dos. O obres la finestra intentant que entri algo de fresqueta, cosa que és una il·lusió, o el que segur que t'entra és tot el xivarri de la gentada.
1: I no tens aire condicionat, Montse, entenc.
5: No. Llavors, una de les rutines importantíssimes, òbviament he decidit que aquest és l'últim any que passo així, és canviar tot el meu plàning de despeses per poder estalviar dins d'un sou mileurista, doncs això, poder estalviar per poder-me instal·lar un aire condicionat.
1: Aquesta és una altra, l'aire condicionat. I també, mira, recordo que ara l'any passat crec que vàrem fer un tema aquí a la solució de l'auge dels ventiladors de sostre, que ha rebentat el mercat dels ventiladors de sostre, perquè és de les poques coses que jo et diria, Montse, vagi impactar econòmic entre cometes. Jo, la meva tècnica, un flus-flus, anar-te ruixant i el ventilador és l'única cosa per passar aquestes altes temperatures. Però convinc amb tu que avui en dia, si no tens aire condicionat, no. Com ha canviat? Abans anàvem amb els cotxes als anys 80 i 90, jo que recordo jo, i no teníem aire condicionat, i baixaves finestres i respiraves, però com diu la Montse, baixes la finestra i...
3: No, i que quan algú tenia aire ho veies com una extravagància i fins i tot com un acte d'elitisme. I ara, clar, és que ara si no tens aire és que pràcticament no podràs viure, és un dels temes. Vull dir, s'hauran de fer invents perquè la gent pugui aguantar aquesta calor. L'aire condicionat, hi va haver un moment de la història de la humanitat que no existia. Justament s'inventa per trobar, no?, hem de tendir a que la gent se senti més còmoda. No es pot viure com ens està explicant aquesta oient, és que és impossible. La Montse ha malviscut aquest estiu.
1: Montse, segueix a l'escolta, perquè ara intentarem donar algunes claus d'idees, no?, de com adaptar-se i coses que s'haurien de fer també a nivell d'urbanisme, a nivell de construcció de les noves cases, perquè adaptar-se o morir, en aquest cas literalment, malauradament. Montse, gràcies per trucar-nos, per escoltar-nos i per la paciència, Mònica. Una abraçada.
5: Gràcies.
1: Fins ara. Adéu, adéu. El 677-38-77-19, rutines que es veuen modificades per aquestes altes temperatures. Avui estem parlant de com adaptar-nos a la calor. Ho estem fent amb en Mariano Barriendos, historiador i especialista en climatologia històrica, amb en Francesc Mauri, meteoròleg del 3CAT, i, evidentment, amb en Fran i amb en David Balaguer. Què ens diuen?
6: Mira, l'Anna diu que la seva nova rutina ha estat que un cop s'ha dutxat, al sortir de la dutxa, em poso sota el ventilador. Ara parlàvem d'aquest nou invent que s'ha anat popularitzat per refrescar-me, sobretot. L'Agnès diu que fa vida de vampira, feinejo sobretot a la una o les dues de la matinada, vaig amb pilota picada per casa, esplai d'aigua, tovalloleta, i refresco els llençols abans de ficar-me al llit. La Mila ens ensenya, treballa en un negoci, en un bar, i ens ensenya la seva nova companya de viatge arran d'aquest estiu, que és una tovalloleta, una tovallola de tela que s'ha posat al coll.
1: Com al Japó. Amb tanta humitat extrema vas suant i et vas posant aquesta tovalloleta al coll.
6: De fet, els amants del futbol, en l'últim mundial de futbol masculí, van poder veure com molts equips, durant la pausa d'hidratació, estrenaven uns coixins que estaven congelats i que els futbolistes es posaven també en el coll.
1: Mira, ahir, Francesc, vam veure un cop de calor precisament al partit del Barça-Llevant, si no recordo malament. Això també s'haurà de replantejar, no? Segons quines hores juguen partits de futbol. Clar, i ja no només és professional, sinó futbol base.
2: No, és tot el tema de segons quines andanes del transport públic.
3: Oh, sí, gran cert, tema aquest.
6: Cert. Bo.
2: Clar, jo recordo que vaig fer una anada i tornada molt, molt llampec a Còrdoba en 24 hores amb el tren d'alta velocitat, i va donar la casualitat que Còrdoba feia bastanta més fresca que aquí. Al vespre, quan vaig baixar a l'estació a les 10 de la nit, però pujant a Sants, sí, sí, en l'andana hi havia 38 graus, i clar, era... però clar, és el que deies, és tot, és absolutament tota la vida, i ens estem oblidant de la vida marina, ens estem oblidant de la vegetació, ens estem oblidant, i clar, adaptar-se, com deia el Mariano Barriendos, ho ha fet tota la vida la humanitat, però clar, l'any 1800 eren 1.000 milions d'habitants, ara som 8.000 milions d'habitants, 62% de la població és asiàtica, el planeta, clar, tot això és un mix de gairebé impossible gestió. Gairebé. No vol dir que tirem la tovallola, només faltaria.
1: Però per on comencem? A veure, us ho pregunto tant al Mariano com a tu, Francesc.
2: Jo
1: per on comencem?
2: Molt clar.
1: A cop
2: jo
1: de decret?
2: A veure, no. El més fonamental per la humanitat, el que ens ha portat a aquesta rapidesa de canvi de temperatura, és exclusivament, o gairebé exclusivament, la crema de petroli i gas i carbó, d'acord? Per tant, la humanitat, si vol començar a fer alguna cosa, ha d'electrificar immediatament tot. De vegades diuen, Mauri, ets molt pesat amb tot això. Sí, m'ho dic jo, ja. Cap problema. Amb el vehicle elèctric, etcètera, etcètera.
1: A mi em vas convèncer, ja t'ho he dit, eh?
2: Ja ho sé. Aleshores, a partir d'aquí, pensa, cada persona, quan en el seu dipòsit de benzina posa 100 litres, 60 s'esfuma amb un híbrid, ja et dic, un cotxe eficient, els altres 80, però 60 litres s'esfumen per ineficiència. Per què? Què desprèn un motor de combustió?
1: Calor.
2: Calor. És una estufa. Cada motor en una ciutat és una estufa. Hi ha qui dirà l'aire condicionat també. Bé, l'aire condicionat és moltes vegades l'electricitat, més eficient que un motor de combustió, que és la dilapidació més bèstia de l'energia de la història de la humanitat. Aleshores, tenim la solució, però clar, implantar-la no és fàcil, ni ràpid, ni econòmic, però s'ha d'anar cap aquí.
1: Mariano, per on comencem? Ara, ell deia electrificació. Tu començaries a cop de mandat? Com ho fem?
0: És impossible. La societat no té mecanismes per fer adaptacions tan ràpides. El canvi climàtic aquest, el que ens està succeint actualment, és més ràpid que fins i tot la percepció, la capacitat de percebre el que està passant. Ens està superant i fins i tot està superant alguns models climàtics que estan fent curt a la previsió.
2: Mariano, jo volia ser una mica optimista de trobar una solució.
0: És dilluns.
2: Però tu estàs pensant en les guerres, els conflictes, és que anirem a parar aquí.
0: Això és l'últim recurs. Tenim la possibilitat de combinar els recursos tecnològics que tenim, que s'haurien d'anar dirigits a tenir un model energètic que ens permeti tenir electricitat sostenible per tot aquest món que s'ha d'electrificar tard o d'hora, però també hem d'aplicar tecnologia pel recurs hídric, alerta amb l'aigua, perquè és el que ve darrere d'aquests escalfaments tan ràpids, el que ve és un problema d'estrès hídric en tots els sentits, començant per les plantes, que estaven abans que nosaltres, i acabant amb la IA, que consumeix moltíssima aigua. Hem d'aplicar tecnologia perquè hi hagi aigua per tothom, no només pels més rics o per les empreses grans.
1: Mira, avui que estem al tema de la IA, que està tan embocada a tothom, doncs fer servir la IA per coses en positiu. No deixar que s'estampin les IAs entre elles i acabin matant tota la humanitat.
0: I després, una part interessant d'adaptació la tindria probablement el recurs a la memòria històrica. Intentar recuperar pautes, estratègies del passat que ens ajudin, perquè al veure que és un referent del passat de gent que ja ha tingut problemes d'aquest tipus, sempre et dona més confort anímic de dir, carai, si aquella gent ja ho va passar, vaig a veure ells què feien.
1: Però la meva pregunta, com molt pràctica i molt aterrada, Mariano, és, d'acord, però qui comença? És a dir, comença l'Ajuntament, comencem els particulars, hem d'intentar que això la Generalitat faci un decret que ens obligui a tots a que hi hagi un compromís de les empreses, si no, sota multa, de flexibilitzar aquests horaris, per exemple, no? El Marc, no?, que ens trucava, ostres, que un Ajuntament no pugui donar aquesta resposta. Què en penses?
0: Però tots s'han de posar, tots. Això és un tren i estem tots dintre del tren. Passatgers, vagons, la màquina que ha de tirar, tots tindran la seva funció i tots hem de apostar a la mateixa direcció perquè el tren rutlli.
1: Francesc.
2: No, simplement la societat, tots els humans, el que parla ara mateix també és humà i per tant amb els seus cantons més boscos i els més blancs, tu fixa't, hi ha ajuntaments que diuen, escolteu, el model de recollida selectiva més eficient és el porta a porta, i això està demostrat científicament, etcètera, vull dir, no és una inventiva. Hi ha alguns ciutadans que rebel·len, d'acord? Els patinets per les voreres, etcètera, la velocitat, és a dir, l'ésser humà és transgressor sovint i no sé si totes aquestes directives de cop i volta ens portarien a un crash, que hi han de ser moltes de les directives, és a dir, no entenc com s'han prohibit les bosses de plàstic, però no hi ha nassos de prohibir càpsules d'alumini o de plàstic de cafè, quan n'hi han de biodegradables i compostables, és a dir, bueno,
1: legislació, sí, per tant, Mauri.
2: Clar, sí, legislació, sí, és que vaig a parar, però necessitem tanta legislació de cop perquè el que ens ve és ràpid.
1: És bèstia. Clar, però si no ho fem, ens anirem una mica a campistrau.
2: Sí, sí, el que passa és que la humanitat, Mariano, oi, sempre se n'ha anat a campistraus perquè el fre de mà se l'ha saltat o el fre de peu gairebé sempre.
1: Francesc, ara recullo aquesta pregunta que li tiraves al Mariano. T'abandono perquè sé que t'he d'alliberar, que
2: sí,
1: tens feina a la tele.
2: Però vaig cap al 3Cat Info.
1: Doncs el 3Cat Info el poseu, però en mute, i seguiu escoltant la ràdio. Francesc Mauri, meteo del 3Cat, ja ho sabeu, meteo Mauri, cada dijous a les 8 del vespre a la plataforma 3Cat.
2: Ah, el meteo Mauri també tinc el Volvena també.
1: Epa, és... ens ha robat el col·labo, el tio. A l'app de Catalunya Ràdio.
2: No, de tant en tant.
1: Un plaer sempre sentir-te. Una abraçada, bonic. Gràcies.
2: Una abraçada mútua i a tothom. Mariano, records.
0: Adéu.
1: Una pregunta que ens fem. Clar, no, ens acabarem adaptant. Si res no canvia, ens haurem d'adaptar a l'escalfament del planeta i al final el cos, veureu que... Però Ens acabarem acostumant a la calor? És físicament possible? O el cos té un límit? Doncs mireu, aquesta resposta, aquesta solució la té en Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. Jordi, bon dia.
7: Bon dia.
1: Veritat o mentida, ens podem arribar a adaptar a una calor de 40 graus permanent?
7: Ens podem adaptar, la resposta senzilla és sí, el que passa que té molts peros, vull dir que hi ha molts condicionants, vull dir, clar, hi ha molts condicionants, depèn de la situació de partida de la persona, si té més patologies o menys cròniques, depèn del nivell socioeconòmic, perquè això és veritat que no en parlem massa, no? Si tens possibilitats de tenir elements externs que t'ajudin, per exemple, a fer vacances a llocs més frescos, doncs ho suportaràs millor. I depèn molt, per exemple, d'on visquis, no? És a dir, ja hi ha franges, no?, per temes d'humitat, i sabem que no és el mateix 40 graus a la costa

0: que 40 graus a l'interior, no? Per tant, hi ha molts condicionants, no?, que estan sobre la taula.
1: Així d'entrada, el nostre cos se situa a la temperatura del cos entre 36 i 37. Tot el que superi aquests valors activa un mecanisme intern? Jordi?
0: Sí. Això comença, inclús abans, eh? És a dir, sí que sabem que el nostre cos intern són aquests 36, 36 i mig, fins i tot algunes persones a 37. Tot el que a l'exterior superi aquesta temperatura activa mecanismes d'estrès tèrmic, no? Perquè el que interessa és que el cos, evidentment, estigui a la temperatura que toca per funcionar. Per això és molt important, i hem insistit molt aquest estiu, amb el tema de la temperatura a la nit. És a dir, hem dit sempre, no?, tot allò que superi els 26 a la nit, que és el moment en què el nostre cos es recupera, doncs també genera mecanismes de compensació, que per tant ja farà que tots aquells mecanismes fisiològics de recuperació hormonal, de recuperació neuronal, etc, doncs vagin més lents i per tant ens aixequem amb dèficit ja. Per tant, sí que és veritat que no hi ha una franja de temperatura que diem, a partir d'aquí passa això, però sí que hi ha algunes que ens poden ajudar una miqueta a veure que tot està passant.
1: Doncs escolta'm, la resposta és sí, però amb molts condicionants i uns condicionants, que bàsicament el resum és que no ens podem adaptar d'un dia per l'altre a nivell antropològic, allò de dir, no, l'evolució farà que en 2 anys aguantem les altes temperatures. Això no passarà, Jordi.
0: Això no passarà, no ho veurem nosaltres, perquè evolutivament necessitem molt de temps, però aquí la pregunta, i és molt interessant, és què és pitjor? A tenir temperatures puntuals, que hi ha llocs que ja tenen, no?, que arribin a 40-42, que siguin puntuals, o temperatures més baixes, per exemple 37, 38, 36, però més constants, mantingudes durant el temps, i a més amb temperatures a la nit que no baixin dels 27, 28, 30. Clar. Aquest Mariam, és el tema.
1: Aquí volies anar, oi?
2: Exacte. Sí, és això. Ara tenim unes condicions de clima noves, i el que no podem pretendre és tenir un territori, en aquest cas Catalunya, però que un territori geogràficament tingui aquesta introducció de condicions noves i la societat que hi viu pretengui viure igual. Que 150 anys abans. No hem de canviar.
1: No,
2: aquest model territorial que ara tenim, si les condicions properes al mar d'humitat i de temperatura generen disconfort i afecten la salut, doncs anem replantejant que persones més vulnerables o determinades activitats professionals, ja sigui de forma temporal o de forma definitiva, reorganitzin el territori.
1: Doncs mira, ara que parles d'activitats professionals que s'han de reorganitzar, ara anem a una molt interessant. Però abans, Jordi Mestres, metge de família i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, moltes gràcies, una abraçada.
0: Adeu.
1: Adeu, adeu. Mireu, ara us ho deia, eh? Quim, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Quim?
3: Molt bé, aquí. Un dia calorós avui, eh?
1: Gràcies per escoltar la solució, sé que ets oient habitual. Tu què et dediques, Quim?
3: Jo sóc viticultor, pagès, estic aquí a Gelida, a l'Alt Penedès, i us trucava per explicar-vos la nostra experiència una mica d'aquest any, que és el primer any que hem hagut d'acollir la verema a manual, perquè amb màquines ja normalment ja es feia, a la nit. Hem canviat i estem collint a la nit, més que res per això de les temperatures.
1: Per adaptar-te a la calor, perquè, clar, és impossible, a ple agost, en el vostre cas, no?, o a principis de setembre, collir. I això tu creus que ha vingut per quedar-se, Quim?
3: Jo, a mi em sembla que sí, perquè la veritat que, mira, jo porto 9 anys treballant aquí on estic, i a la verema, quan vaig començar, començava el 15 d'agost, més o menys, no sabíem si ens agafava la festa major o no del poble, per començar. I aquest any ja estem, que hem començat el dia 28 de juliol, 29 de juliol. Això amb 9 anys, vull dir que estem ja... Nosaltres parlem sempre del setembre, com quan parlem de la verema, no?, un sinònim més al setembre. Al setembre ja estem de vacances, vull dir, al setembre ja no collim. Ara collim a l'agost. I això vol dir que, clar, la calor és aquesta calor infernal que està fent aquests anys.
1: Per tant, l'única manera de sobreviure, en aquest cas literalment també, serà fer-ho abans i fer-ho de nit.
3: Jo diria que sí. Va bé per dues coses. Una, per nosaltres mateixos, els treballadors, que la veritat que hem agraït no passar aquestes calors, és que pensa que l'any passat, per exemple, que encara collíem de dia, des de les 12 fins a les 5 de la tarda era una cosa infernal. I a part, ja et dic, va bé per nosaltres i també va bé pel raïm mateix, perquè ja el agafem més fresc, I bé, doncs, pel tema de la qualitat del raïm i de poder fer uns vins amb més qualitat, també va molt millor, perquè així tampoc hem de gastar molta energia en els cellers per refredar aquest raïm que ens venia, pues, jo què sé, a 35 graus. Uah.
1: Mariano, volies afegir?
2: Sí, només per acabar de dimensionar aquesta anomalia, jo tinc documentades baremes durant el segle XIX, fins al segle XVIII, durant la primera quinzena d'octubre.
1: Oh, ui!
2: A Ribera de Duero. A Ribera de Duero.
1: Per tant, imagineu-vos, eh? Mare meva. Quim, t'agraeixo moltíssim. Que escoltis cada dia La Solució. Dos, que hagis volgut participar avui trucant al 93207474. Una abraçada, bonic.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ara, Quim.
3: Que vagi bé.
1: Adéu, adéu. Núria, Barcelona, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Vaig tard i vol ploure. Bueno, en aquest cas no vol ploure. Núria, gràcies per la paciència.
4: No, no passa res. Mira, us explico. Tant el meu marit com jo som persones que a l'estiu hem anat a la platja moltíssim i moltes hores. O sigui, moltes hores pot ser de les 11 del matí a les 6 de la tarda. Ens emportàvem la carmanyola, el vermut, i ho veiem tota la platja. Doncs des de fa un parell o tres anys enrere, i això ja ho vam canviar i fèiem un horari de matí, d'arribar a 9:15 i estar-nos fins a 10:45, perquè ja el sol ja comença a apretar, i aquest any és que ja no hem anat ni a la platja.
1: No heu anat directament, eh?
4: No, perquè és que ens feia com molta manera, pensava, hosti, que fa molta calor. O sigui, bueno, demà, a veure si demà... I, saps?
1: I no.
4: És el fet de passar tanta calor i és com que no et convida.
1: Mira, Núria, t'he de dir una cosa. Aquí, servidora de vostès, mitja família, és de l'Alt Empordà, aquest any hem tocat platja molt pocs dies, eh? Per no dir-te que l'hem tocat dos dies i a partir de les 7 de la tarda.
4: Sí, és que és tremendo amb aquest aspecte. I a més hi ha una altra cosa. Jo sóc una persona que no suo. O sigui, no suo. He tingut aquesta sort durant molts anys. Aquest any,
1: ja,
4: per primera
1: sues.
4: Vegada, he començat a suar.
1: T'has estrenat.
4: Mal humor, com dèieu aquí, parlant de
1: suar.
4: Realment és molt agobiant. És molt agobiant, perquè és que ja és una suor de caure amb les gotes de la cara.
1: Oi? Horrible, fins a l'esquena. Imagina't ara tenir un casament. David, volies dir alguna cosa?
5: El tema de la suor és per fer-ne un dia un programa, eh? Perquè hi ha una cosa que és la suor en estàtic, sense fer res, que és una cosa que no suporto.
1: Horrible.
5: És de les pitjors coses que existeixen. Perquè la suor sempre ha pensat que tu te l'has de guanyar. Te l'has de guanyar a través d'un esforç. Quan jo jugava a futbol i suava, m'encantava regalimar.
1: Ai, però,
5: senyor. Suant estàtic és una cosa desesperant. I suar menjant, encara pitjor.
1: Núria, moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada bonica.
4: Gràcies, igualment.
1: Adéu, adéu.
5: Una cosa sobre la transformació. Suar dormint.
6: Ui,
5: sí.
6: Però estic ganes. Aquí quiet i estic suant.
5: Tinc unes ganes de dormir tapat, que és un dels grans plaers de la vida. I hi ha una cosa que és la transformació. Ja ho estem veient, com la calor ho ha transformat tot. Fixa't si ha transformat coses que també ha transformat els gustos de la gent. Perquè l'estiu, que sempre havia estat l'estació preferida de la gent, estic convençut que ara, si fas una enquesta, ha perdut molts adeptes, ha perdut seguidors, ha perdut followers. Ha perdut followers, sí. L'estiu.
2: Perquè abans, l'estiu, de la part central més de disconfort, més fort de l'estiu, en deien la canícula, eren 2-3 setmanes, 4 a tot estirar. Però és que ara tenim uns estius de 4 mesos i molt farragosos.
1: A nivell de les escoles, abans ja n'hem parlat amb en Francesc Mauri, però clar, què haurem de fer amb les escoles? N'hi haurà prou amb climatitzar-les, això, si hi ha els pressupostos que ho acceptin, etcètera, o haurem de canviar els horaris de les escoles o replantejar el concepte del pati i no fer-lo a l'aire lliure? Com ho veus això, Mariano?
2: Hem de replantejar-ho sense cap problema. Tardarà el que hagi de tardar, el que les nostres institucions i responsables necessitin per fer aquests canvis. Però probablement la realitat els empentarà a que aquests canvis s'acabin fent més ràpid que més tard.
1: Hi ha altres llocs del planeta, per exemple, nosaltres hem demanat a una persona que viu a Houston, estem parlant de l'Albert Martínez, meteo de canal meteo.tv baixa, que ens digui a Houston com s'ho han fet, com s'han adaptat a aquesta calor, perquè també és un territori que ha prosperat a nivell econòmic gràcies a l'aire condicionat. Ens ha dit això.
7: Houston, tenim un problema. Segona vegada heu estat a la ciutat espacial, al sud de Texas, als Estats Units. Arribant en carretera o amb avió, t'adones que és una ciutat que ha crescut en un lloc hostil, climatològicament parlant, i fa calor, xafogó, tot l'any. I és que Houston s'ha sabut adaptar. De forma passiva, des que es va fundar el 1830, ha sigut una ciutat que ha après que pot lluitar contra totes les adversitats climàtiques, en aquest cas. Les primeres cases eren cases amb sostres molt alts, porxos amplis, finestres enfrontades per crear corrents d'aire, però tot canvia amb l'arribada de l'aire acondicionat a principis del segle XX. Al centre de la ciutat es creen galeries subterrànies climatitzades. Avui en dia tenim més de 10 quilòmetres de galeries amb restaurants, botigues, on la gent pot fer-hi vida sense necessitat de sortir al carrer. A més, penseu que aquí als Estats Units tenim el primer estadi climatitzat del món. És l'Astrodome, que es va construir l'any 65, i és un estadi cobert amb aires acondicionats per a poder jugar quan les temperatures a fora superen els 100 graus Fahrenheit, que són més de 40 i pico graus. En resum, Houston no ha vençut la calor, l'ha esquivada, primer amb arquitectura i costums adaptats i després amb l'arribada d'aire condicionat, doncs, climatitzant tots els ambients.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
9: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
8: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
9: Entrades a auditori.cat. A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
10: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
11: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
8: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
12: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
8: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
14: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
15: Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
17: Garriga, què fot?
18: Que esperen els primers visitants del tour.
17: Quin tour? Què dius?
18: La tarda, Catalunya Ràdio Free Tour. Gent de fora que no coneguin el programa i que així els fem conèixer.
19: You should know now about la tarda de Catalunya Ràdio.
20: Where can I find it?
18: Participen del nostre programa Svetlana. En Antoni Bassas.
20: Antoni Bassas.
17: Veus com ho sap?
18: En Lídia Heredia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
21: La millor...
22: La millor...
21: La millor...
22: Hora
21: del dia.
22: Hola,
21: Matías.
22: La millor hora del dia.
15: Catalunya Ràdio.
8: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
1: 5 minutets i seran les 2 del migdia. Avui ens estem preguntant com ens hem d'adaptar, com ens adaptarem a la calor. Són molts els missatges que ens esteu enviant al 677-38-7719. Fran, una lectura així ràpida.
23: Mira, abans parlàvem amb el Marc, que és jardiner. El Carles és bomber, per exemple, i diu, els bombers en els focs forestals que fem torns de 24 hores de treball intens o molt intens davant les flames, no entenc encara com aguantem. Per cert, la Montse, la Carla, el Biel, la Rosa, s'han posat ventiladors de sostre, se sumen a aquesta tendència, i l'Enric fa servir el ventilador tipus culleret.
5: Sí.
1: Aquest que posa el coll.
23: Metro, ens en va ensenyar el Lluís Carrasco, sí, publicista, que el feia servir en els rodatges, quan anaven a l'exterior al sol. I l'Àlex diu que el gran canvi que ha fet és anar a comprar, sobretot si vaig al supermercat, al vespre, abans que tanquin, i així ja m'estalvio les calorades dels matins.
1: Mira, una de les coses medievals, no?, que deies, ara en Mariano
23: Valiente.
1: Una altra cosa que haurem de fer serà construir amb diferents materials que vagin més a favor nostre, no?, materials bioclimàtics, climàtics. Per això parlem amb l'Eduard Quadern, és arquitecte de Quadern Campanals, arquitectura sostenible. Eduard, molt bon dia.
0: Bona tarda, Elisenda, com estàs?
1: Estic estupenda, t'he de dir que tinc molt poc temps, però volia parlar amb tu sí o sí, Eduard.
0: Sí.
1: Escolta'm, haurem de construir diferent? Sobretot, haurem de tenir molt en compte com orientem les cases, com orientem els pisos, com els dissenyem a nivell arquitectònic i també quins materials fem servir, no?
0: Això és bàsic per reduir les emissions i per reduir els consums dels habitatges, sobretot orientar-los molt bé, protegir els forats a l'estiu, que no entri el sol, i després els materials que utilitzem a la construcció d'aquests edificis, que és el gran repte que tenim per endavant.
1: Dins del teu estudi, juntament amb en Francesc Vinya, vau desenvolupar un revestiment amb pallofa d'arròs que s'ha convertit en un excel·lent aïllant tèrmic i acústic. Tu creus que serà el futur treballar amb aquest tipus de materials?
0: Sí, en el nostre cas és un material biobasat que aprofita un subproducte agrícola, com és la closca d'arròs, per fer un material de construcció, que és un material de tancament, per fer façana, diguem. Sí, és important començar a aprofitar aquest tipus de materials de construcció que en la seva producció, la seva fabricació, no tinguin grans emissions de CO2 o puguin ser neutres o inclús es redueixin.
1: Clar, d'una banda, no emetre, no? Perquè la contaminació que fa el sector de la construcció és brutal i d'altra banda saber que ens ajudaran, no?, frenar aquest impacte després en la nostra llar. Ara veia que la construcció tradicional representa encara el 98% del mercat. Clar, aquesta hegemonia com es canviarà? A base de decret, tu creus? S'haurà de fer per llei?
0: Per llei, adaptar les normatives. Segur que si està a punt de caure en normativa nova en què ens forçarà els arquitectes a calcular les emissions de CO2 que tenen els nostres edificis, no només durant el seu ús, que és el que fem ara, sinó durant la seva construcció.
1: Clar.
0: Per tant, és aquí on nosaltres tindrem un topall, un límit, al que ens haurem d'adaptar. I aquí és on entraran tots aquests nous materials de construcció, biobasats, amb baixa petjada ecològica, que hauran d'anar entrant a poc a poc i anar reduint potser el consum de formigó, el consum d'altres materials o de ferro, que tenen molt de CO2.
1: Ara estem parlant amb l'Eduard Quadern, arquitecte de Quadern Campanals d'Arquitectura Sostenible. Ells sobretot fan servir aquesta pallofa d'arròs, però altres materials, quan diem altres materials, ens referim que a fusta, inclús palla, no, Eduard?
0: Sí, exacte, a palla, a terra compactada, fusta, com es diu, la fusta estructural, cada cop ja està més al mercat. Ara aquí a Catalunya ja comencem a tenir indústries potents que treballen amb la fusta dels boscos del país i que ja treuen bons productes. I la resta de materials han d'anar entrant a poc a poc. El que passa és que perquè un d'aquests materials... Perdona.
1: No digues, digues.
0: No, okay, perquè aquests materials entrin al mercat han de passar un període de validació que pot ser un pèl llarg.
1: Eduard, farem una cosa, et faré tornar amb tota la calma del món i parlarem d'arquitectura adaptant-nos a les noves situacions climàtiques. Eduard Quadern, arquitecte de Quadern Campanals d'Arquitectura Sostenible, gràcies per haver-nos atès. Una abraçada, bonic.
0: Una abraçada, gràcies per l'interès.
1: Adéu, adéu. El 677.

0: Ens sentim dilluns.
1: Sí, que vagi molt bé. Surto a passar calor. Visca!
2: Les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: ...500 places lliures. Aquest és l'espai que queda disponible a les presons catalanes davant l'augment d'interns dels últims anys, Joan Bota.
4: Des del 2022 el nombre de presos ha pujat un 23%. És un percentatge molt alt que contrasta amb la baixada de la dècada anterior. La Generalitat ho explica en part perquè abans els lladres multireincidents eren castigats amb multes, mentre que ara entren a la presó. En declaracions a Catalunya Ràdio, el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, avança els plans del govern.
5: Incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris, un mòdul la Mas d'Enric, nous mòduls amb algun altre centre penitenciari.
2: Això el dia en què la Xina s'ha sumat a la crida mundial per controlar millor l'avenç de la intel·ligència artificial.
4: Per perills com la desinformació i la manipulació de la societat, l'ús militar descontrolat de la IA, la filtració de dades o els ciberatacs, entre altres.
2: Pequín, Francesc Canals.
6: Pequín també llança una acusació als Estats Units, sense anomenar-los. Diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països. Llegir la Xina.
2: Ho analitzarem en aquest Catalunya migdia, en què també passarem per Suècia, on el resultat de les eleccions d'ahir és tan ajustat que encara no se sap qui governarà.
4: Ara mateix els partits d'esquerra superen per la mínima la suma de la dreta i l'extrema dreta, però el resultat encara està pendent del vot exterior.
2: Enviada especial Cèlia Cernadas.
7: Suècia s'aboca un període d'incertesa després dels resultats més polaritzats de la història recent del país nòrdic. Només tres diputats separen els dos blocs, el de centre-esquerra i el conservador, amb la socialdemocràcia al capdavant i una extrema dreta a la baixa. El país ha fet un gir molt restrictiu els últims 4 anys en migració i seguretat.
2: A Espanya, després de la crisi de Ceuta, el PSOE cau i Vox puja, segons el CIS.
4: Que diu que si ara hi hagués eleccions generals, els socialistes les guanyarien, però amb el marge més petit sobre el PP des de l'esclat del cas Cerdán. A Catalunya, Esquerra baixa lleugerament i Junts es manté.
2: Tot això el dia en què ha arrencat el curs pels més de 176.000 alumnes de formació professional. Enguany hi ha hagut rècord de matriculats. Lleida, Estela Bussoms.
8: Sí, són 76.000 de primer curs, 5.400 més que l'any passat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura des de Lleida que l'optimització del procés per assignar places ha reduït sensiblement la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar i que s'ha de seguir per aquest camí perquè l'FP encara no ha tocat sostre.
9: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs, a l'abandonament escolar prematur.
2: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
2: Lamine Yamal entra de ple en la campanya per intentar guanyar la pilota d'or d'aquest any. Aquest any, diu ell, l'ha de guanyar ell mateix.
10: Sí, el davanter del Barça es considera el millor jugador del món actualment, juntament amb Mbappé, i per l'any que ha fet creu que hauria de guanyar ell la pilota d'or. Ho ha dit en una entrevista a Movistar i el sentirem al Catalunya migdia. Un altre protagonista blaugrana, Gabriel Jesús, avui entrevista al Tot Costa a partir de les 7 de la tarda i el Madrid Mourinho demana 3 mesos de marge per veure el millor nivell del seu equip i Zverev guanya el US Open.
2: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Natàlia Ramon, bon dia.
11: Bon dia. L'incendi d'un vehicle a la B30 a Sant Cugat del Vallès talla un carril en direcció a Girona i provoca cua que afecta també els carrils de l'AP7 en els dos sentits de la marxa. A més, un cotxe avariat a la 2 a Abrera lenteix el trànsit en sentit Lleida i també hi ha retencions a la ronda de dalt a l'alçada de Pedralbes.
2: I ens falta el temps.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Francesc Mauri, bon dia.
13: Bon dia.
2: Torna a fer calor d'estiu.
13: Sí, sí, absolutament intensa. I demà toca sostre, els valors més alts a Ponent, 36-37, i en general a Catalunya entre els 30 i 35. I avui ens hi quedarem molt a prop, amb domini del sol aquesta tarda i demà. Dimecres, nova possibilitat de tempestes, nord i nord-est de Catalunya, bàsicament, no pas a Ponent ni al sud, i el nord nord i nord-est podrien ser intenses en alguns casos. De cara a demà, perdó, ja miraríem d'afinar-ho, igual que la veu.

0: I pel que fa a la temperatura, doncs sembla que tornarà a baixar amb ganes a darrera hora de dimecres i sobretot dijous.
1: El Puyol et diria que prenguis clorat de potassa, que va bé per la veu.
0: Me'n recordo. Veus?
1: Doncs vine.
0: Sí.
1: Ànims, demà et retrobem, a veure si em miro la veu. Fins ara.
0: Ha estat una cosa puntual. Molt. Adéu-siau.
1: Perfecte. Fins ara.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:05.
1: Les presons catalanes freguen els 10.000 interns. Arriben al 95% de la seva capacitat. De fet, si haguéssim fet una foto fixa el dia 31 d'agost, tindríem 505 places lliures entre totes les presons catalanes. De l'any 2010 al 2022, la xifra havia anat baixant, però des d'aleshores, en només 5 anys, s'ha incrementat un 23% i s'ha passat dels 7.700 als 9.600 reclusos, Miquel Jarque.
4: Aquest increment de població reclusa s'explica per les penes a multireincidents que abans es castigaven amb multes. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ho justifica per l'eficiència del sistema.
5: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
4: Davant d'aquest increment, el govern no es planteja, de moment, obrir noves presons i treballa en la construcció de mòduls nous per augmentar, això sí, la capacitat de les que ja hi ha.
5: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
4: Pel que fa als delictes dels interns, 4 de cada 10 són a la presó per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
1: A la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem si hi ha alguna mesura més que es pot prendre i com és que hem arribat a aquesta situació en què les presons catalanes pràcticament estan plenes i gairebé no queden places lliures si és que s'ha de posar algú més a la presó. Com també tornarem a la segona hora sobre aquest pròxim tema. Tant la Unió Europea com la Xina rebutgen la carta blanca que vol donar Donald Trump al desenvolupament de la intel·ligència artificial. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria. Brussel·les, que ja té una regulació pròpia, no pensa cedir per anar en detriment de la seguretat. Thomas Regnier, portaveu de la Comissió Europea.
6: És clar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
1: Les Nacions Unides adverteixen que tots els drets humans i les democràcies estan en risc amb l'avenç de la intel·ligència artificial. El règim xinès, que ja aplica un control sobre tot el que passa al ciberespai, vol més supervisió i garanties que aquesta tecnologia es desenvolupa de manera saludable i ordenada. A banda, reclama accedir als nanochips que ja els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
7: Bon dia. Reacció a la baixa a les borses xineses, per exemple a Shanghai, després dels advertiments nord-americans sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Les empreses d'aquest sector i dels semiconductors estan empenyent a la baixa. Juntament amb els Estats Units, com deia Trump, la Xina és l'altre gran pol de la intel·ligència artificial i tots els advertiments dels CEOs de les empreses nord-americanes han coincidit amb un document publicat ahir pel ministre de Seguretat de la Xina, Chen Yi, en què reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. De fet, el ministre va una mica en la línia dels CEOs nord-americans, però més centrat en el que té a veure amb la seva aplicació en matèria militar, i llança una acusació als Estats Units en el mateix article quan diu, sense anomenar-los, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, llegir la Xina. En la conferència de premsa diària, el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de la Xina sobre la petició dels directius nord-americans ha criticat l'alarmisme i la confrontació.
3: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
7: Més enllà de la pugna amb els Estats Units, la intel·ligència artificial a la Xina està fortament mediatitzada pel control total del govern sobre les empreses que la desenvolupen.
1: Doncs els experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats d'aquest sector. Tot i la desconfiança, els que en saben també creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament de sistemes i d'aplicacions, Núria Har.
8: Els especialistes coincideixen en el diagnòstic: cal més control humà sobre la intel·ligència artificial. El director associat del Barcelona Supercomputing Center, Cristian Cantón, ha defensat al Matí de Catalunya Ràdio que reguli el desenvolupament de la tecnologia sense frenar-ne els avenços.
9: A la part que desenvolupem capacitats d'IA, també hem de desenvolupar capacitats de seguretat que vagin a la part. Si aquests dos camins no van elevar alhora, no van, doncs, bonus, que realment tinguem un escenari on la IA es pugui utilitzar per fer catàstrofes.
8: El debat apocalíptic obert per les mateixes tecnològiques ja es nota a les borses. Les empreses d'energia i de semiconductors, per exemple, han caigut al mercat de valors. De fet, el mateix Sam Altman d'Open AI ha ajornat la seva sortida a borsa. Per això hi ha especialistes que sospiten que l'objectiu real de les grans companyies és aconseguir regular-se elles mateixes abans que ho facin els altres. La consultora i cofundadora de Mujeres Tech, Cristina Aranda, també al Matí de Catalunya Ràdio.
10: És més fàcil lanzar una AI al mercado que un juguete o cualquier producto. Lo disfrazan un poco de, yo lo llamo lavado ético, ponerse este disfraz de personas buenas cuando están recibiendo multas millonarias por haber incumplido la propiedad intelectual.
8: Per ara, la Unió Europea és la primera i l'única que ha regulat la intel·ligència artificial al món.
1: Com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta qüestió i ens preguntarem què és el que es pot fer i si és veritat o no aquests crits d'alarma que fins i tot els magnats de les grans empreses que hi ha al darrere de la intel·ligència artificial han llançat en les últimes hores. Serà, com dèiem, a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara, però, passen 12 minuts de les dues i tenim més coses. L'oposició de centre-esquerra de Suècia és a punt de frenar la dreta. L'escrutini de les eleccions d'ahir dona un avantatge mínim de només 3 diputats al bloc progressista, però fins dimecres o dijous no se sabrà quin és el resultat definitiu. Ningú ha reconegut la derrota, però l'extrema dreta, que en l'última legislatura ha influït en polítiques migratòries més restrictives, ha patit la primera reculada des que l'any 2010 va entrar al Parlament suec. Tot i això, si guanya el bloc conservador, manté l'aspiració d'entrar al govern. Enviada especial a Estocolm, Cèlia Sarnades, bon dia.
11: Bon dia. Gairebé no hi ha precedents d'una situació així a Suècia. Els comentaristes es remunten a l'any 1979, quan els anomenats vots del dimecres, és a dir, del recompte posterior, van acabar decidint el resultat. El primer ministre i líder dels moderats, Ulf Kristersson, es manifestava així.
12: Si l'actual oposició unida obté 175 escons, respectaré que la líder socialdemòcrata Magdalena Andersson vulgui explorar les possibilitats d'unir el Partit Verd, el Partit de l'Esquerra i el Partit del Centre en una alternativa de govern conjunta i amb un pressupost compartit.
11: Però encara que el bloc de centre-esquerra acabi sumant, faltarà veure si Andersson és capaç, doncs, de formar un govern de coalició amb la resta del bloc, entre ells l'esquerra, contrària a l'ingrés de Suècia a l'OTAN, o els verds. En tot cas, aquests pocs milers de vots de diferència demostren que a Suècia també ha arribat la polarització extrema i seran crucials per definir el rumb futur del país nòrdic i, en el fons, el model social i polític de Suècia, progressivament allunyat de la imatge idealitzada de fa unes dècades. Si guanya el bloc conservador, en canvi, l'extrema dreta ingressaria el govern per primer cop a la història del país i acabaria de replar el gir ultraconservador que ha fet Suècia els últims 4 anys amb migració i lluita contra el crim.
1: Anem amb la política espanyola. La crisi migratòria de Ceuta passa factura al PSOE, que perd 2 punts en estimació de vot, segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Tot i això, el CIS situa el PSOE com a guanyador si ara es fessin unes eleccions generals espanyoles. I Vox, com el partit que més creix després de l'entrada massiva de migrants del juliol passat a Ceuta, Pilar García.
13: Sí, els socialistes guanyarien les eleccions si es fessin ara amb el 31% dels suports, el nivell més baix, això sí, des del juliol del 25, quan va escriure esclatar el cas Cerdán. El PP puja lleugerament, 4 dècimes, fins al 25% en estimació de vot i escurça la distància amb el PSOE. A 5,5 punts, a l'enquesta anterior eren 8. Qui més puja, però, és Vox. Creix més d'un punt fins al 16,6% de suports. També Podem guanya més d'un punt en estimació de vot. Esquerra Republicana recula lleugerament per continuar al davant de Junts, que manté resultats.
1: Aquest baròmetre del CIS també pregunta als ciutadans per la situació a Ceuta. 8 de cada 10 defensa que Espanya hauria de reforçar les seves fronteres per evitar entrades massives de migrants com el que hi va haver aquest estiu.
13: Sí, el baròmetre no pregunta directament per la gestió de la crisi, planteja qüestions com ara l'enteniment amb el Marroc i més del 90% creuen que seria important. També demana pel paper de la Unió Europea i 9 de cada 10 defensa que hauria de col·laborar més amb Espanya en la gestió de la crisi migratòria. Alhora, un 70% dels enquestats creu que hi ha països o líders mundials que estan intentant crear malentesos per afectar les relacions entre Espanya i el Marroc. En la llista de preocupacions, la immigració passa a tercera posició, des de la segona del baròmetre anterior. L'habitatge continua al capdavant i al darrere hi ha els problemes econòmics.
1: Però la crisi de Ceuta no només marca aquest CIS, també marca tota la política a Madrid. El PSOE no tanca la porta a noves dimissions pels avisos previs a l'entrada massiva de migrants d'aquest estiu passat. La portaveu socialista, Montse Mínguez, demana esperar a avançar més en la investigació judicial, mentre que des del Partit Popular, el seu portaveu, Borja Sémper, reclama cessaments immediats.
14: Nos llama mucho la atención que 46 días después de la invasión de Ceuta, Marlaska siga siendo ministro, Robles siga siendo ministra y, lo que es peor, el señor Sánchez siga siendo presidente del gobierno.
15: Dejemos que la investigación avance, dejemos que la investigación se resuelva, porque aquí no somos el Partido Popular, que antes de conocer los informes ya tenían un culpable.
1: Recordem que l'únic càrrec que ha plegat és la mà dreta del delegat del govern espanyol a la ciutat autònoma de Ceuta. És la persona que va rebre el WhatsApp del CNI el dia abans de l'entrada en què indicava que 180.000 persones seguien la crida a les xarxes. Per cert, la jutgessa que investiga el cas ha proposat als jutjats de Ceuta que sigui l'Audiència Nacional qui també assumeixi la investigació sobre el paper que va tenir el delegat del govern espanyol en la ciutat autònoma en tota aquesta crisi de l'estiu. I encara una cosa més, perquè la Fiscalia ha rebut una denúncia contra el politòleg Ramon Cotarelo pel seu discurs contra l'islam en la glossa de la Diada a Ripoll, en l'acte institucional organitzat per l'Ajuntament de Ripoll.
13: La presentada un ciutadà que considera que el contingut del discurs és constitutiu d'un delicte d'odi. En una part de la seva intervenció, Cotarelo va fer una crida a plantar cara a la invasió musulmana i a fer la guerra contra l'islam.
16: O ens convertim en islam i vivim com ciutadans de segona, o fem la guerra i, perquè ells afecta, siguem derrotats.
13: L'Ajuntament de Ripoll, liderat per Sílvia Oriols, assegura que el discurs no es va consensuar prèviament amb el consistori i lamenten que no s'assenyés estrictament a la reivindicació de la Diada.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat avui un memoràndum per treballar conjuntament per la independència dels seus països. En una cimera inèdita a Cardiff, els tres líders han augmentat la pressió a Londres i han coordinat una estratègia per demanar un referèndum per sortir del Regne Unit. És la primera vegada que aquests tres territoris britànics tenen governs independentistes tots tres a la vegada. Londres, Quim Olivares, bon dia.
17: Hola, bon dia. Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord conjunt per demanar al govern britànic que els permetin celebrar un referèndum per la independència. Mary Lou MacDonald, presidenta de l'irlandès Sinn Féin, ha parlat de moment històric.
18: No és cap exageració dir que la reunió d'avui i la signatura d'aquest memoràndum són històrics. És el moment en què reafirmem col·lectivament el nostre dret inalienable de decidir el nostre futur.
17: Els tres alerten que cap govern de Westminster té dret a bloquejar la democràcia. També s'han compromès a treballar plegats en qüestions com la pobresa infantil, el canvi climàtic, la llengua o els recursos energètics. Sentim John Sweeney, del Partit Nacional Escocès.
19: Considero que com més autogovern tenim, més podem fer per millorar la vida de la gent a Escòcia. D'aquí la importància del que estem fent avui.
17: Finalment, Rim Ap Yorkweth, líder del partit galès Plaid Cymru, també ha deixat clar que han de ser els galesos els que tinguin l'última paraula.
20: Hi ha un interès creixent per agafar les regnes d'aquest canvi. Veiem la trajectòria, però no em correspon a mi imposar-la. Aquesta trajectòria sempre vindrà del poble de Gal·les.
17: El govern laborista d'Andy Burnham ha reiterat les darreres setmanes que ara per ara no hi ha cap referèndum previst.
1: Passant gairebé 20 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
21: Catalunya Migdia.
22: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construint junts. Obramat.
23: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
24: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
25: Segur que no n'hi ha per tant.
26: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. A Castanya.
28: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
29: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
30: Sí, sí, puto ficus.
31: Les gilipolles també tenen càncer.
32: Bam! Em cau la catapalta a terra.
33: No!
28: Dones de ràdio, aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
34: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
1: Catalunya migdia. D'aquí a 8 minuts seran 2:15. Nou rècord de matriculats a formació professional a Catalunya. Aquest curs s'han matriculat 76.000 alumnes de grau mitjà i superior, 5.400 més que el curs passat. El govern treu pit de l'augment de sol·licituds per cursar aquests estudis i diu que encara no han tocat sostre. La consellera d'Educació ha inaugurat el curs a Lleida, on ha visitat l'Institut Escola del Treball. Ho ha seguit l'Estela Bussoms. Bon dia.
35: Bon dia. Esther Niubó parla de molt bona salut de l'FP i defensa el procés per optimitzar l'assignació de places que ha permès, diu, reduir la xifra dels alumnes que es queden sense lloc per estudiar. Si fa dos anys els que es van quedar fora en primera opció van ser 30.000, aquest curs al juny van ser 12.000. La consellera insisteix que s'ha de seguir per aquest camí.
36: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
35: A l'Escola del Treball de Lleida el curs ha començat amb 1.100 alumnes i desenes d'aspirants que n'han quedat fora per falta de plaça. El seu director, Paco González, fa una proposta per augmentar l'oferta, que els centres de referència com el seu organitzin formacions descentralitzades.
37: Ha arribat a tot el territori. Els centres, jo crec, no han de fer formació solament en els nostres centres, sinó que hem de fer formació en el territori, a la gent del territori, però organitzada pels nostres centres.
35: I un anunci. Al març es farà a Lleida per primera vegada una competició d'habilitats d'oficis que reunirà uns 3.000 participants de tot Catalunya i que servirà d'aparador per als alumnes de quart d'ESO que estiguin buscant opcions de futur.
1: Per cert, l'economia catalana es manté forta. El consum de les famílies i les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre de l'any. Són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%, Jordi Canal.
19: Sí, la demanda interna, tot i que va caure unes dècimes amb l'arrencada de la guerra, és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu, amb poques variacions. Per sectors, al segon trimestre, tots han crescut, amb els serveis liderant el rànquing. Les branques del comerç, el transport i l'hostaleria han estat les més dinàmiques. La indústria s'ha mantingut com en els trimestres anteriors, si l'agricultura i la construcció, per contra, han frenat.
1: Més coses. Les farmàcies catalanes tenen molts problemes de subministrament de medicaments per la teràpia hormonal de la menopausa, que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Sobretot no hi ha estoc dels fàrmacs que s'administren per via cutània, amb esprais, amb pegats o amb gels, com ara el Letzeto o Levopat. Mònica Mas, bon dia.
0: Bon dia.
1: Hi ha alternatives a aquests medicaments que no es troben?
0: Doncs sí que n'hi ha, però no és gens fàcil, tal com explica a Catalunya Ràdio en Toni Torres, que és president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya.
2: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals, o sigui, mateixa principi actiu i mateixa concentració, és a dir, parxes, gel, en fi, que sigui, que siguin iguals. Això no es dona amb aquest tipus de medicaments. Els metges estan optant perquè si el medicament té més un principi actiu, mirar si existeix els dos principis actius per separat.
0: El doctor Camil Castelo Branco, ginecòleg de l'Hospital Clínic, explica també a Catalunya Ràdio que es poden substituir aquests gels o esprais per pastilles, però que no totes les dones ho poden fer.
3: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi han.
0: I és que hi ha dones amb risc cardiovascular que no poden prendre via oral aquestes hormones per la possibilitat que augmenti el risc de trombosi. Els motius de la falta d'estoc són variats. Augment de la demanda perquè moltes dones han perdut la por al risc de tenir un càncer de mama si fan aquesta teràpia, i també les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
1: I encara parlant de salut, la psilocibina, una substància psicodèlica que es troba en alguns bolets, fa que el que passa al nostre voltant tingui més influència en l'activitat del nostre cervell. En lloc de desordenar el cervell, com s'havia pensat fins ara, la substància reorganitza la seva activitat en funció del context i de l'experiència de cada persona. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi internacional amb participació de la Universitat Pompeu Fabra, publicada a Nature. A què consisteix aquest estudi, Toni Fortesa?
19: Doncs l'estudi ha analitzat 62 adolescents després de prendre psilocibina. Els investigadors han estudiat el seu cervell mentre descansaven, feien una meditació guiada, escoltaven música o miraven una pel·lícula. I han comprovat que, sota els efectes de la substància, l'activitat cerebral s'alinea més amb el context. A més, han observat que com més intensa és aquesta reorganització de l'activitat del cervell, més millores en la mentalitat s'observen l'endemà. Això pot ajudar a entendre com una experiència psicodèlica pot afavorir el canvi psicològic. Gustavo Deco, catedràtic i investigador d'ICREA de la Universitat Pompeu Fabra.
4: Puede ser positivo, porque imaginaos una persona que está en depresión y que, por ejemplo, está rumiando, está atrapada en sus pensamientos negativos porque está en su casa con las paredes cerradas. Al abrir esta transparencia, al abrir el contexto, no solamente es informativo, sino que incluso puede ayudar a esta persona.
19: De fet, ja hi ha estudis que investiguen possibles usos terapèutics dels psicodèlics en problemes com la depressió, l'ansietat o les addiccions. Però els autors són prudents i recorden que aquest estudi de moment s'ha fet amb adults sans i que no és un assaig per tractar aquestes malalties.
1: La calor extrema que hem tingut aquest estiu ha tingut una repercussió clara i directa sobre els camps de cultiu. S'ha hagut de fer la collita abans per evitar que la fruita es fes malbé. Una fruita que, a més, amb aquestes altíssimes temperatures, no té les mateixes característiques ni de mida ni de dolçor. Passa amb la fruita, però també passa amb la vinya, amb les hortalisses o amb l'arròs. La Generalitat ha anunciat al Catalunya al Dia, de 3Cat Info, que aviat traurà una ajuda per instal·lar sistemes antigelades, que és el que patiran els agricultors els pròxims mesos, Sara Riera.
5: Per mirar d'afrontar les altes temperatures i no perdre tanta producció, els experts recomanen plantar varietats resistents. I quan això no és possible, doncs protegir els cultius amb mesures com aquestes, que explica Estanis Torres, investigador de l'IRTA.
6: Les xarxes de sombreig, que a la vegada que ens protegeixen de les calamarses, doncs també és una protecció contra la radiació i contra les altes temperatures, per aprofitar les plaques agrofotovoltaiques que també a la vegada puguin protegir cultius que siguin veritablement sensibles a la radiació.
5: La Generalitat diu que està estudiant en quins casos es podrà donar ajudes als agricultors que apostin per canviar la varietat que cultiven. Ara per ara, però, ha anunciat que se centren a ajudar a protegir els conreus de les gelades que vindran.
7: Serà doncs adreçat això a agricultors doncs, que facin cultius de fruita aquí a Catalunya amb un pressupost doncs, de 8 milions d'euros perquè puguin implementar aquests sistemes de xarxa antipedra i, per tant, que els permeti estar previnguts a l'hora d'aquests episodis canviants.
1: I encara parlant d'agricultura, els arrossars del marge dret del riu Ebre pateixen un augment descontrolat del cargol poma. Afecta el 80% dels camps. El sector ho atribueix a les pluges de la tardor passada. Tortosa, Jordi Barranca.
8: Hi ha unes 7.000 hectàrees afectades. El cargol es concentra sobretot als desguassos, tal com destacava en declaracions a aquesta emissora Antoni Almudéver, president de la comunitat de regants.
9: A finals de setembre van caure uns 250 litres, quasi 300 litres, i van anar tots els desguassos i parcel·les, van anar quasi tot a un nivell d'aigua. Hi ha bastanta proliferació del cargol maçana i es va acabar proliferant per un munt de llocs. Estem a un 75% a l'IMG Delta Dret, quasi un 80%.
8: L'única eina autoritzada de moment per fer-hi front és la saponina. Els pagesos, però, reclamen investigar nous mètodes. Josep Antoni Vidal, d'Unió de Pagesos.
10: Se va proposar des del sector posar crancs blaus com a prova en alguns desaigües, l'aigua salada, que el pagès apliqui saponina. Aquestes serien unes mesures. I ja fa molts anys que va al caragol, des del 2009, i s'hauria d'apostar per algun tema que es fa al reste del món per a poder-lo, no només en la saponera, sinó tindrà altres motius de lluita.
8: Els desguassos hi podrien haver aplicat aigua salada, sí, però l'any passat no ho van fer. Hi havia molta aigua dolça dels aqüífers i si ho haguessin fet n'haurien augmentat la salinitat.
1: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Atenció a aquesta notícia perquè l'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins han reduït a la meitat les captures de pop a Galícia i estan afavorint una explosió d'aquesta espècie de pops a la costa sud d'Anglaterra, Montse Poblet.
5: Sí, els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos ja n'han capturat 6.000 de gener a juny, i l'any passat en van pescar 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Tot i que es podria pensar que es tracta d'un desplaçament dels pops gallecs cap a les costes britàniques, perquè és la mateixa espècie, els experts ho desmenteixen. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops. Ens ho explica Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo.
11: Unes temperatures marines molt adequades per a aquesta espècie, a latituds més elevades. A més, una gran abundància d'aliment, crancs i llamàntols o llagostes. I a més, ha coincidit que unes corrents favorables que han transportat i retingut les paraalbes procedents principalment del Canal de la Mànega i les illes del Canal, i també al nord de França, no?
5: I això mateix és el que explica la caiguda de captures a la costa gallega, on les condicions són cada cop menys favorables pel pop, un dels plats més emblemàtics de la cuina de la zona. José Antonio Pérez Sieira és el president de la Federació Gallega de Confraries.
12: Nosotros sabemos que algo pasa, o las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados, y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto, pues es muy desfavorable, ¿no? Hasta que los pulpos o el marisco se adapte a ese clima, pasa una transición que no sueles pescar, ¿no?
5: Problemes pels pescadors gallecs, però també pels britànics interessats en els crancs i els llamàntols que demanda el seu mercat i que ara s'estan cruspint els pops.
1: I una cosa més abans de la publicitat, ara passen 2 minuts de 2:15 de la tarda. L'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava reclama una nova regulació que no els obligui a fondejar el vaixell lluny de la costa. Aquest estiu, els Mossos han acusat directament alguns patrons d'haver destrossat les boies que fixen els límits, precisament per poder arribar amb la barca fins a la platja mateix. Girona, Fèlix Martín.
13: Sí, des de l'associació neguen aquests anys a les boies que es van denunciar el juliol entre Palamós i Montres del Baix Empordà, encara que no hi estiguin d'acord. Es queixen que hi ha cales d'accés molt restringit a peu, per tant, amb pocs banyistes, i diuen gairebé sense Posidó ni el fons marí, on els obliguen a ancorar el vaixell molt lluny de la costa. Sentim Francesc Davant, membre de la Junta de l'Associació.
14: Ara sona veu que després de molt temps ja n'hi ha prou. Fem les coses amb criteri, amb proporcionalitat i amb respecte per tothom, el medi ambient i per tothom. A veure, s'estan fent coses exagerades i arbitràries. Perquè la sensació que tenim és d'algunes administracions, sobretot municipals, que van a prohibir per prohibir.
13: L'Associació de Titulars d'Embarcacions d'Esbarjo de la Costa Brava aplega uns 400 socis.
1: Passant gairebé 4 minuts de 2:15 de la tarda, fem una pausa per la publicitat i de seguida la cultura.
15: Catalunya migdia.
16: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
17: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
18: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem. I al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
20: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donis el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
21: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
17: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
22: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
17: Catalunya migdia.
1: Passant 5 minuts de 2:15. Salvador Dalí ja té un espai permanent a Barcelona. És l'anomenat Dalí Boulevard Cibernètic, que ocupa 1.200 metres quadrats a la Casa Ametller, al Passeig de Gràcia. Una experiència pel visitant on trobarà una sala immersiva, metavers i peces de col·lecció úniques, Montse Camps.
0: Sí, hi ha objectes icònics com el vestit d'astronauta daurat del 1958, les joies cinètiques de l'artista, els seus emblemàtics bastons crossa o el vestit d'alta costura creat juntament amb Christian Dior. Un recorregut a través del pensament futurista de Dalí i la seva relació amb la ciència, la pintura o el disseny, que descobreix un artista total. Ho explica al matí de Catalunya Ràdio Jordi Selles, director artístic del projecte.
23: Relaciona l'obra de Dalí amb la seva faceta, diguem-ne més, podríem dir-ne també glamurosa. La ciència, la tecnologia, però també la moda, les joies, el disseny, hi ha portades de revistes. És una mica el que ens envolta en aquesta primera sala, no? Quan entrem, ja veiem que Dalí era un artista, sé que pot sonar atòpic, però absolutament polièdric, no? Quan diem un renaixentista del segle XX, clarament era això.
0: I pel galerista d'art, Artur Ramon, un visionari.
24: Des de que coneix a Gala el 1929, coneix també les joies russes i els Fabergés i tot això, i això es veu molt clarament. I amb la moda, per exemple, aquí està avançant els dissenys que hem vist als anys 90, Madonna...
23: Lady Gaga.
24: Exacte.
0: Demà s'inaugura aquest espai permanent al Passeig de Gràcia, l'avinguda on Dalí va fer la seva primera exposició individual ara fa 100 anys.
1: Això ho trobareu al Passeig de Gràcia de Barcelona. Si us quedeu al sofà de casa, també teniu novetats, en aquest cas, a través de la televisió. Netflix estrena aquesta setmana una nova entrega de la sèrie Monstruo, que s'ha fet famosa per retratar amb detall diversos assassins en sèrie rellevants de la història dels Estats Units. És una de les estrenes destacades de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'espin-off de Reacher. Marc Garriga.
25: Després de Jeffrey Dahmer, els germans Lyle i Eric Menéndez i Ed Gein, aquest any li arriba el torn a Lizzie Borden, una dona acusada d'assassinar el seu pare i la seva madrastra amb una destral l'any 1892 a Massachusetts. És la quarta temporada de la saga Monstruo, que s'estrena dijous a Netflix i que protagonitza Ella Beatty, la filla de Warren Beatty i Annette Bening. A més, a Netflix arriba també la segona temporada de Stranger Things, Relatos del 85, i també tornen Outlander, Sangre de mi sangre, a Movistar Plus i Slow Horses a Apple TV. Completen les novetats destacades Nigli, a Prime Video, l'espin-off de la trepidant Richard, que se centra en aquest personatge femení, Frances Nigli, una de les aliades més properes i de confiança de Jack Reacher.
1: I ara parlem de cinema. Clear. L'autor, productor i director nord-americà Kevin Bacon se suma a Danny DeVito i a Peter Jackson com un dels convidats estrella de l'edició d'aquest any del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, que es fa a Sitges, Òscar Callau.
26: Sí, Kevin Bacon rebrà a Sitges un dels grans premis honorífics al costat de la seva dona Kira Sedgwick, una actriu destacada també del cinema fantàstic. La directora de la fundació que organitza el certamen, Mònica Garcia, ha recordat les principals aportacions de Bacon al gènere.
27: Se dio a conocer en la cantera del fantàstic
2: fantástico, con títulos como Friday the 13th, o sea, Viernes 13, Tremors, Flatliners, X-Men First Class. Es un nombre imprescindible que ha trabajado a manos de directores como Oliver Stone, Ron Howard, Clint Eastwood, Paul Verhoeven, James Gunn, Ty West, i suma i sigue.
26: El festival presentarà la minissèrie de terror Carrie, que adapta el llibre de Stephen King portat al cinema amb gran èxit l'any 1976. D'altra banda, el festival estrena aquesta edició els premis Woman in Fan, que rebran les cineastes Mei Kokaji i Adrian Barbó.
1: I una cosa més abans dels esports.
3: Aquesta és la història d'un que volia ser ocell.
1: Acostumats a les imatges de postal que coneixem de l'Alt Empordà, de pobles d'ensomni considerats un destí turístic d'alt poder adquisitiu, el còmic L'Altre Empordà, amb il·lustracions de Toni Benages i guió de Ricard Martín, ens descobreix un territori molt pròxim, però brut, inhòspit i sòrdid. El llibre el publica l'editorial Finestres. Valèria Obereda.
4: La Berta i el Marc són dos adolescents que pateixen les conseqüències d'un ritual fet sense ser-ne conscients en un cementiri de l'Alt Empordà. Un primer petó obrirà una escletxa a l'infern que després no sabran com tancar. Toni Benages apunta que no tot és tan bonic a l'Empordà.
6: Aquesta mitificació, doncs no. I és una mica aquesta part de l'Altre Empordà. És aquesta part fosca, amb aquesta pàtina també de fantàstic i d'humor al mateix temps, doncs parlem d'aquesta porqueria que hi havia mentre les postals ensenyaven aquest mar de la Costa Brava, no?
4: La idea de la història és de Ricard Martín, que es basa en records d'adolescència per aquest seu primer còmic.
7: Quan escrius el primer llibre només escrius de la teva infància o de la teva joventut. I clar, jo amb arrels en un poble del costat de Figueres, cada cop que tornava al poble semblava que les coses tenien com un cert tàlit de misteri, suposo que ja per la joventut perduda i mai recuperada, i em va semblar que això seria un escenari suggeridor.
4: Escenaris reals, esperits d'empordanesos il·lustres com Salvador Dalí i Josep Pla, que apareixen després del consum de psicotròpics i fets basats en notícies reals que semblen impossibles. Són altres elements que trobarem a l'Altre Empordà.
17: Catalunya migdia.
1: Des d'ara fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
1: Lamine Yamal fa com Mbappé i entra també de ple en la campanya per demanar la pilota d'or d'aquest any.
15: Lamine convençut que l'ha de guanyar ell perquè és el millor del món i perquè ha fet un gran any.

0: El Barça segueix guanyant. Ahir nova victòria a la Lliga, 2-4 al camp del Llevant, i els blaugranes són líders en solitari a la Lliga. 4 gols al Barça amb 2 gols de Lamine, que torna a ser protagonista per la pilota d'or. La setmana passada Mbappé presumia de l'any històric, que diu que el fa mereixer de la pilota d'or, i ara ha estat Lamine Yamal qui també reclama aquest mateix premi, Ramon Salmurri.
1: Lamine parla sense pèls a la llengua i diu el que pensa, transmet confiança en si mateix, fins i tot un cert punt d'arrogància o de prepotència, però també de veritat. I en una entrevista a Movistar amb Jorge Valdano aquesta setmana ha sortit a defensar la seva candidatura a la pilota d'or.
2: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
3: ¿Qué? No,
2: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
3: No, yo te pregunto a ti. Entonces, ¿a quién se lo darías tú?
2: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y
3: así de claro lo tienes, ¿no?
2: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Les declaracions d'Mbappé la setmana passada, on reclamava la pilota d'or, semblen haver engegat el botó d'encès, la campanya del Barça. Per posicionar Lamine Yamal a la pilota d'or treu fum. Dimarts, en la prèvia al Feyenoord, surt Lamine a parlar. Dimecres, al dinar de directives, Joan Laporta reclama la pilota d'or per ell. Flick, en el postpartit, s'hi suma. I Rafa Yuste, el vicepresident esportiu, en la prèvia del Llevant, també. I ara, Lamine a Movistar. Un Lamine que diu que vol fer història del futbol, que ho té molt clar i que no es deixarà anar, i admet que el Mundial no va ser el seu millor nivell.
2: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener a un jugador que arrastra a tres jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo mucha ganas de que llegue el siguiente.
1: Doncs d'aquí pràcticament un mes, el 26 d'octubre, sortirem de dubtes en aquest cos a cos entre Lamine Yamal. Cos a cos, verbal, públic, dialèctic, però també sobre el terreny de joc, perquè tots dos han començat el campionat de Lliga amb la pilota d'or entre cella i cella.
4: Ara Dejemi, retalla a l'interior de l'àrea, retalla a Dejemi, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, el gol de la tranquil·litat, el gol!
0: Karim Adeyemi va marcar el quart gol del Barça en el Llevant 2, Barça 4, d'ahir, el gol de la tranquil·litat que deia el Bernat Soler a la TDT, una victòria que manté el Barça com a únic equip invicte a la Lliga i líder en solitari, Salmo.
1: Tot i que no va ser la millor versió del Barça i va començar dominant el partit, a la mitja hora ja guanyava 0-2, el Barça va exhibir instint, gol, Xavi Espar va obrir la llauna, Lamine en va fer 2 i empata Rafinha amb 6 al capdavant de la classificació de golejadors, i Adeyemi, com ara escoltàvem, va tancar el partit amb un golaç. Però va ser un Barça vulnerable que es va deixar espantar, sobretot amb errades de Xavi Espar i de Marc Bernal, però tothom es va desconnectar un punt per passar del 0-3 al 2-3. Flick, però, a la roda de premsa postpartit va voler positivitzar almenys de portes en fora.
5: Crec que encara no estem al nostre millor nivell. Ho pot semblar per tal com comencem, però hem d'aprendre a sobreviure i evitar aquest tipus de jugades per millorar de veritat.
0: I avui protagonista al tot costa, Gabriel Jesús, el nou que el Barça ha fitxat aquest estiu i que ja ha debutat i que a més ja ha marcat el Camp Nou. Al tot costa, què li ha demanat Flick, com va ser el seu fitxatge, què en pensa dels seus companys de vestidor i de Lamine? Doncs les respostes avui a partir de les 7. Hem començat parlant de la pilota d'or i del que deia Lamine Yamal, recordant també el que havia dit Mbappé. Avui hi ha hagut roda de premsa a Madrid. Se n'ha parlat poc. Ha parlat José Mourinho, que comença a estar tip dels periodistes. Ha dit que voldria no haver de fer tantes rodes de premsa, però de moment les ha de fer. Avui prèvia al partit de demà al Camp de l'Elx. I no ha entrat gaire en aquesta campanya de la pilota d'or, sinó que el que ha fet avui és demanar paciència pel seu equip, Montserraia.
6: El portuguès té clar que fins d'aquí uns 3 mesos no veurem un Madrid amb l'empremta Mourinho. Diu que encara tenen marge de millora i també veu millorable l'actuació de Vinícius.
7: Però existe otro Vinícius. Existe el Vinícius que ha eliminado el Benfica la temporada passada en partidos igualados, principalmente los dos en la fase a eliminar. Una oportunidad, un gol y para casa. Le está faltando esta performance de altísimo nivel, pero estoy contento con él.
6: No vol entrar en si Lamine Yamal es mereix la pilota d'or, com diu el mateix Blaugrana, i compta amb el trident Bellingham, Mbappé i Vinícius per als pròxims enfrontaments. Demà al camp de l'Elx i diumenge al derbi, al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, on van punxar la temporada passada. Qui no punxa és el Barça de Flick i l'Atlètic amb Simeone, amb penals assenyalats a favor dels dos equips en l'última jornada. El tècnic del Madrid ha increpat els periodistes perquè no li han demanat per aquest tema.
7: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No. No.
6: I la recepta per evitar lesions? Diu Mourinho que els jugadors estan arribant mitja hora abans als entrenaments per fer gimnàs i reforçar la part física. Es queixa de molts partits jugats en pocs dies i també de moltes rodes de premsa, 6 en una setmana. I fa broma per dir que si els periodistes aconsegueixen restar-li una roda de premsa setmanal, els convidarà a un pica-pica.
0: Però demà, abans d'aquest partit del Madrid, jugarà l'Espanyol. Ho fa a les 7 contra el Rayo i a Butar, que ja sabeu que no es pot jugar encara a l'estadi de Vallecas. I avui hem vist un tècnic, Manolo González, ambiciós. Han sumat 4 dels últims 6 punts i en vol més, David Gallofré.
8: Sí, perquè abans del partit contra l'Osasuna, Manolo González ja es marcava l'objectiu de fer 9 punts de 9 possibles abans de l'aturada per seleccions. Després de la victòria dissabte a El Sadar, avui el tècnic blanc i blau ha insistit que ara l'objectiu és guanyar demà el Rayo i divendres l'Elx per completar aquesta setmana perfecta, però no vol pensar més enllà.
9: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia a l'Eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
8: Manolo tindrà algunes baixes, no podrà comptar amb els lesionats Quique García i Gorosabel, ni tampoc amb Jofre Carreras, que arrossega unes molèsties al pubis.
0: I el València intenta aturar com sigui un inici de temporada nefast, només un punt en 5 jornades, i això ha fet saltar pels aires tot el projecte esportiu de Peter Lim, que ja s'ha carregat l'entrenador i també el director esportiu, Marcos García.
10: El València ha fet fora Carlos Colberán, busca ara entrenador. Ernesto Valverde i Iagoba Arrasate, però també José Luis Mendilibar encapçalen la llista de candidats a la banqueta valencianista. També sonen noms com Marcelino o fins i tot Javier El Vasco Aguirre. De cara al partit de demà contra l'Alavés, l'entrenador serà de forma interina al tècnic del filial, que és Óscar Sánchez.
11: Es sobre todo a nivel emocional. Creo que hay un buen equipo, buenos chicos que he visto con unas ganas de revertir la situación y de ganar partidos y darle alegría al valencianismo. Y por ello hay que llegarles, ¿no? Hacerles ver un poco de esa responsabilidad que tienen, que son buenos y son capaces de hacerlo como lo han hecho otras veces.
10: Declaracions en roda de premsa fa menys d'una horeta. El nou director esportiu del València és Braulio Vázquez. Des d'ahir és qui ocupa el lloc de Ron Gorlay, molt criticat per un mercat d'estiu ple de dubtes.
0: I encara la Lliga de la jornada i destaquen el triomf de l'Atlètic de Madrid, que al minut 84, Montse, empatava 0 al camp de la Real Societat.
6: 3-0 per als de Simeone en 10 minuts. Grimaldo va fer el primer gol de penal per unes mans d'un jugador d'un Ostiarra. Just després, al 90, va marcar Jonathan David i ja al descompte Giuliano va fer el tercer. Els matalassers pugen a la quarta posició de la classificació amb 10 punts. Aubameyang continua en ratxa, 5è gol en 5 jornades. Ahir va donar el punt al Deportivo en l'empat a 1 al camp del Getafe i manté l'equip gallec invicte. El gol de l'equip madrileny va ser del català Ramon Terrats i primera titularitat de l'exblaugrana Marc Casador amb el Deportivo. Un altre català i ex-blaugrana, Ferran Juglà, va fer el gol del Celta, que va empatar una casa contra el Màlaga. I avui es tanca la jornada cinquena amb el partit Villarreal-Betis a les 9 del vespre.
0: I a la segona divisió, mal cap de setmana pels equips catalans. El Girona va perdre dissabte contra el Castelló. A més, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió muscular. I primera derrota del Sabadell d'aquesta temporada, Francesc Ripoll.
12: Va arribar ahir a Somoix davant el Mallorca. 2-0 al camp d'un dels equips que està cridats a pujar a primera divisió. I en un partit on 2 errors del Sabadell van permetre als balears marxar al descans amb 2 gols d'avantatge. Malgrat millorar a la segona meitat, va faltar encert. Ferran Costa, el tècnic dels arlequinats, és conscient que les errades els van penalitzar.
13: Els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades, hem estat molt curosos per no cometre-les, i en això no hem estat bé, i la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota.
12: Tot i perdre, el Sabadell suma 8 punts de 15 possibles en la temporada del seu retorn a segona divisió. El proper partit serà diumenge a les 2 del migdia i contra un altre rival de categoria. L'Oviedo visitarà la Nova Creu Alta.
0: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women es va imposar ahir al vespre al camp de l'Eibar, 1-4, va guanyar, són cinquenes a la classificació amb 6 punts dels 9 possibles. Han sortit horaris de la sisena jornada i això vol dir que ja sabem quan es juga el clàssic. El Barça-Real Madrid es jugarà diumenge, 4 d'octubre, a les 5 de la tarda, al Camp Nou. El dia abans, dissabte 3, es juga l'Espanyol a l'Alavés i el Sevilla-Badalona, tots dos, a les 12 del migdia. Fem una pausa i després...
14: Esberef acaba de guanyar...
15: No ho sembla.
14: El US Open, tot i que no ho celebra gens.
15: No,
14: però s'ha acabat, sí.
15: No s'havia assabentat.
0: Després de la pausa sabrem per què Esberef no s'havia assabentat que havia guanyat el US Open.
16: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
17: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
16: Entrades a auditori.cat.
18: 205 cavalls i només 4,3 litres?
19: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: El Teatre Lliure celebra 50 anys amb Un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert que descobreix què és el lliure i quina és la seva identitat a través de l'espai i l'escenografia.
22: Amb instal·lacions creades per l'ocasió pels escenògrafs Frederic Amat, Montse Menós, Lluc Castell, Sílvia Delanyó i Max Glenza.
21: A partir del 22 de setembre al Palau Robert.
23: Com et dius?
24: Ferran Adrià.
23: Quina és la teva experiència com a cuiner?
24: Has estat a alguna escola?
23: Has tingut algun mestre?
24: Això és una altra lliga.
23: Això són dos estrelles Michelin.
25: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
26: Estàs posant a tots al límit.
27: Tendreu tots mal.
25: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
16: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
28: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
28: Som 3CAT.
0: Dèiem abans de la pausa i ho sentíem, Alexander Zverev, nou campió del US Open dels Estats Units, va guanyar en 4 sets Ben Shelton, però una de les imatges més curioses, Marcos, va ser quan el mateix campió no se n'adona quan
10: sí.
0: Guanya.
10: És allò que guanyes al torneig, que ho diu la jutgessa de cadira, però tu no n'ets conscient.
29: In that moment I was in the zone a lot.
30: Estava enfocat en la meva zona, no sentia cap soroll. Vivia al meu túnel, en aquella mena de moment que no sentia res. No tenia cap consciència de l'ambient. Al cap i a la fi, havia oblidat el marcador. És tot el que et puc dir. Pensava que era 5-1 i no 6-2.
29: I just thought it was 5-1 instead of 6-2.
10: És veritat, aquest any també ha guanyat el Roland Garros en tennis. L'empordanesa Badosa debuta aquest vespre al torneig de Sao Paulo. Juga contra Daria Smetinsaya.
0: Ciclisme, Enric Mas va guanyar ahir la Vuelta i el ciclista mallorquí que aconsegueix la primera victòria en una gran volta per etapes, Isaac Vilalta.
31: Doncs sí, el ciclista d'Artabi ha estat 3 vegades segon a la Vuelta, la gran volta per etapes, que sempre li ha anat millor. Però semblava que mai aconseguiria una gran victòria. I, de fet, aquesta edició de la Vuelta va començar marcada pel domini absolut de Tadej Pogačar. Però quan l'eslové va caure i es va retirar a la 8a etapa, Mas ho va saber aprofitar situant-se líder i reafirmant la primera posició l'endemà, amb el final d'etapa a l'Alt d'Aitana. Des d'aleshores, tant ell com l'equip s'han mostrat sòlids per tancar una victòria que suposa un somni per al mallorquí.
32: He soñado, he luchado para esto, he trabajado, así que creo que también, o creo no,
1: Es una realidad que el equipo necesitaba una victoria como esta y nada, ya la tenemos.
31: Al podi final, Enric Mas, Primoz Roglic i Félix Gol. Bon paper en aquesta volta de Pau Miquel, Marcel Camproví, Marc Brustenga. També d'un David de la Cruz que ja ha anunciat que es retira al final d'aquesta temporada.
2: Últim sector. Guanya la cursa Marc Márquez. Outro de Cervera, Marc Márquez, que és nou líder.
0: El campió del món de MotoGP, Marc Márquez, que ha remuntat 102 punts per a convertir-se al nou líder empatat amb Jorge Martín Damià Aguilar.
3: La victòria total de Marc Márquez al Gran Premi de San Marino té un valor especial. Significa posar-se líder del campionat per primera vegada aquesta temporada. Significa donar un fort cop moral als rivals a domicili. I significa que després de molt de patir aquest any, amb quiròfan inclòs, se sent alliberat per atacar.
4: Recibí un regalo por parte de los oponentes y bueno, es ahí donde intentaré aprovecharlo lo máximo. Pero para mí lo más importante es el estado mental que me encuentro. Es lo que buscaba, estar mentalmente relajado para de esta manera poder exprimir-me al màxim i intentar-lo hasta el final.
3: Ara bé, els atacs d'aquest Márquez són diferents. Ja no són a l'estil huracà amb tot. Ara el tro de Cervera se sap dosificar i aplicar quan toca tota la força sobre els rivals. Marc Márquez ha tingut moments de pessimisme aquesta temporada. Ara és tot el contrari. Aquesta setmana, Gran Premi d'Àustria.
0: I aquest cap de setmana s'ha estrenat el circuit de Mad Ring del Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 a Madrid, una prova envoltada de polèmica. Oriol Rodríguez.
5: Madrid ja té la fotografia que tant temps fa que desitjava, la dels monoplaces de Fórmula 1 passant pels seus carrers. Si l'objectiu era acollir una cursa de Fórmula 1, ja tenen l'objectiu complert. Això sí, encara que la cursa ahir, amb victòria del líder Kimi Antonelli, hagi estat la més avorrida dels últims anys, en un traçat on és impossible avançar i que ha indignat els pilots i també els equips. Però per als promotors, la cursa en si deu ser el de menys, tenint en compte la quantitat de VIPs que s'han passejat per Madrid aquest cap de setmana. Això sí, un circuit que està a punt de mira dels veïns que estan indignats per les dificultats amb les que es troben per accedir a casa seva des de fa mesos, a banda dels problemes acústics que els genera la prova. Tot plegat sense entrar a valorar d'on deuen haver sortit els centenars de milions d'euros que ha costat el projecte faraònic d'Ayuso i companyia. A més, els veïns ara pretenen anar un pas més enllà. Busquen començar una batalla judicial contra aquest Madrid perquè l'any que ve la prova no s'hi pugui celebrar, tot i el contracte signat per 10 anys amb la Fórmula 1. Veurem com s'acaba tot plegat.
0: I en bàsquet, el Barça, que comença l'era Sekulić amb el primer títol, victòria a la final de la Lliga Catalana davant del Lleida, però sí que és cert que també va tenir la lesió de Brizuela, Ernest Macià.
7: Doncs sí, a Brizuela se li acaben de fer les proves fa poca estona, de manera que els metges ara es miraran els resultats i aquesta tarda sabrem ja l'abast de la lesió de Brizuela. El fet que no sigui el tendó d'Aquiles és positiu, és el turmell i no és el genoll, això també és positiu, però veurem si hi ha afectació òssia o simplement és un esguinç fort. Això faria ara molt el temps de baixa, el que segur és que no estarà per la Supercopa. Sí, com deies ahir, el Barça es va imposar el Lleida, que ha sigut l'equip més madur en aquesta Lliga Catalana, però el Barça, amb el talent físic dels seus jugadors, va fer un últim bon quart i es va imposar l'ahir en 96-87.
0: I la selecció espanyola femenina, que guanya la medalla de bronze al Mundial.
7: És el tercer cop que ho aconsegueix, va guanyar el partit la final de consolació a Alemanya de manera clara, 81-58, i la gran final, l'Estats Units-França, novament i per 5 anys seguit el guanya Estats Units. França va fer bons 3 primers quarts, però novament, com a la final de la Lliga Catalana, el físic d'un dels dos equips, l'equip guanyador, Estats Units, va ser decisiu.
0: I per acabar, David Ubach, què més expliquem?
8: Doncs que en golf aquest cap de setmana Europa ha guanyat la Solheim Cup enfront dels Estats Units amb marcador ben ajustat. Als Països Baixos, l'equip europeu femení ha recuperat el títol aquest cap de setmana per un marcador final de 15 punts davant dels 13 dels nord-americans, de les nord-americanes. Recordem que la Solheim Cup és la competició bianal femenina que enfronta Europa amb els Estats Units. I un apunt també per destacar que l'Ajuntament de Barcelona lliura aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró.
0: Doncs fins aquí.

0: Permetrà que dona la victòria al PSOE en cas d'eleccions generals avui, però, això sí, amb menys marge sobre el Partit Popular que fa un mes. Vox puja amb força, a Catalunya Esquerra baixa lleugerament i Junts per Catalunya es manté. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir i abans d'entrar en la segona, Joan Bota?
1: Doncs aquesta hora estem molt pendents d'un incendi a la zona sud de Mataró, al costat del Rengle, a l'Ai, a l'Arquera, per qui sigui de la zona. 13 dotacions dels bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema en una indústria tèxtil al polígon de les Hortes. Els treballadors han pogut sortir a temps i no consten ferits. Anem cap allà, Marta Vallès.
2: El foc afecta una nau de l'empresa tèxtil Punt Roma al carrer Uberlocaire d'aquest polígon industrial de les Hortes, a tocar del Pla d'en Buet. Els bombers han rebut l'avís a 1:45. Quan ha començat l'incendi, els treballadors que eren a la nau han pogut sortir. La columna de fum negre és visible des de tota la ciutat i també des d'altres municipis del Maresme. Protecció Civil ha posat en alerta el Pla Procicat i recomana als veïns de la zona que tanquin portes i finestres per evitar molèsties pel fum. També demana que ningú s'acosti a la zona.
1: Mentrestant, a Lleida han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'estiu de l'any passat. L'acusat, que ara té 18 anys, ha reconegut els fets en una vista de conformitat que s'ha fet als jutjats de la capital del Segrià. En crònica política, Junts per Catalunya diu que el govern de Salvador Illa ha tocat fons i l'acusa d'estar sotmès permanentment a Madrid, i a Pedro Sánchez, el principal partit de l'oposició, ha demanat al president de la Generalitat un gir de guió coincidint amb l'equador del seu mandat i hores abans de la conferència que ella ha de pronunciar aquest vespre per fixar les prioritats del país pels pròxims anys. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts.
3: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa. I l'últim exemple d'aquesta espanyolització el viurem aquesta setmana amb el fet de portar, doncs, la celebració de la Diada a Extremadura.
1: I ara sentiu això?
4: El govern no està...
1: Això segon que és la gran cita. La BBC ha adquirit els drets internacionals d'aquest programa original de 3CAT. L'operació representa una fita per l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena del país i desenvolupat originalment en català.
0: Doncs amb aquesta notícia, per aquesta estrena, aquesta compra, de fet, de la BBC d'un format original del 3CAT, arribem a passats 3 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4 amb el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Bona tarda.
6: Bona tarda.
0: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: I el periodista Iu Forn. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Tot bé?
9: M'estava imitant. M'estava imitant, Liu, es veu.
0: Sí?
9: Sí. No arriba el Cabré, no arriba el Cabré.
0: Els oients no poden tenir el gust de sentir i tastar aquesta imitació de Jordi Cabré per part d'Iu Forn?
8: No.
7: Te l'ha tornat, Jordi?
8: Sí, sí, no. Coses que passen a fora.
0: Si al final de temporada fem una mena de baròmetre dels tertulians entre els oients, que la gent es sàpigui que Iu Forn s'ha negat categòricament a compartir amb els oients les seves imitacions.
8: I són les 3 i 4 minuts. Fins les 4...
0: Encara tens temps de muntar més embolic, eh? Molt bé. Endavant. Intentarem torejar-ho com puguem. Qui primer muntarà fora l'embolic no serà l'Iu. Sabeu que les segones hores dels dilluns les comencem amb l'Elisenda Pineda. Bona tarda.
10: Bona tarda, què tal? Com estem?
0: Estàs? Tu has pogut sentir la imitació del Liu?
10: Per descomptat.
0: I què?
10: Molt acurada.
0: Ens hem perdut una cosa...
10: No notaríeu la diferència. O sigui, si ara mateix Liu fa la imitació d'en Jordi, no notaríeu la diferència, per tant, no paga gaire la pena que ho faci.
0: Tu l'estàs perdent el temps fent de periodista, igual, com a humorista, imitador...
10: Podries anar a l'Hormiguero, nen.
8: O sigui, no m'ha dit periodista.
10: Ah, sí?
8: Ho has sentit?
0: I t'he presentat com a periodista, fins i tot.
8: Quan acabi la temporada i fem el baròmetre d'insults i d'allò cap als tertulians, Òscar Fernández un dia li va dir a Iu Forn periodista.
0: Ah, com a insult.
6: Com a insult.
0: Molt bé, molt bé. A veure, què?
7: Dos,
0: Sí, aquí, escolta'm, aquí haurem de venir amb una mena de cuirassa perquè els punyals vagin rebotant, que no se'ns clavin. Què proposes, Elisenda?
10: Doncs mira, avui us vull parlar d'un tema que és el meu imperi romà.
0: Ah.
10: És una cosa de la qual no puc deixar de pensar, i per bé que sé que Iu Forn no té cap interès que jo li parli d'aquest tema, però crec que no té cap interès de gaire res. O sigui, que jo llançaré i llavors tu, Iu,

0: Bueno, entres quan tu vulguis, d'acord? Farem així.
1: És que no m'interessa.
2: Abans de començar, sense saber de què és, però endavant.
0: Doncs mira, és l'afer Harry i Meghan. Ja sabeu qui són, no? Harry és aquest és el que hauria de ser substitut.
2: Anava a dir família reial britànica, però bé, no són ben bé família, perquè els han com expulsat de la família. Biològicament sí, però...
0: Sí, té molts matisos, eh? Sí. Tot aquest tema té molts matisos. Bé, com bé sabreu, fa 6 anys van decidir protagonitzar el Mèxit, que, mal m'està el dir-ho, li van posar el nom d'ella, com marxaven tots dos, saps? Ells van dir que volien marxar definitivament per bé que s'havien ofert a la reina d'Anglaterra per tenir un peu aquí i un peu allà, treballant per la Commonwealth i a la vegada, doncs, cobrant de diferents negocis que ells mateixos muntaven. La reina va dir que puja aquí dalt, que veuràs Saragossa. Bueno, li va dir, puja aquí dalt, que veuràs Westminster.
3: Per exemple.
0: I si ets membre de la reialesa, ho ets amb tots els drets i els uts, i si no, doncs no ho ets. Aleshores, ells van marxar, saps, enfadats, amb un avió que li van dir el Freedom Flight, que és com el vol de la llibertat. Exacte, exacte. Total, que ara han escolaritzat els seus fills 6 anys després al Regne Unit i volen tornar a... us faré una pinzellada una miqueta grossa dels fets històrics, la cronologia, de tot plegat, eh?
2: Però jo agafo paper i boli perquè em perdo una mica, eh?
0: Exacte, ja veureu. La Meghan Markle, direu que és aquesta mossa. Aquesta mossa no la coneixia ni casa seva a l'hora de sopar. Llavors, un dia va fer una sèrie que es diu Suits. I en aquesta sèrie, doncs, tenia un paper, sobretot la primera temporada, la segona ja no va sortir, una miqueta de la noia sexy, que de tal. Llavors, era una mica famosa per això, d'acord? Llavors, ja tenim situada. El príncep Harry, sabeu qui és el fill de la Lady Di i del Carles III d'Anglaterra. Molt bé. Llavors, s'enamoren perdudament perquè ells queden un dia a Londres, fan, bueno, un gin tònic o el que sigui, o una naranja, un d'allò de naranja, saps? I llavors, de cop i volta, el Harry es torna mig boig i li diuen al William, jo em vull casar amb aquesta senyora. I el William li diu, calma, diu, perquè jo la Kate Middleton l'he tingut esperant 12 anys, abans no m'hi he casat, que de fet li deien Waity Katie, però, saps? Com dir, aquesta dona que s'espera i desespera a la vegada. Total, que el Harry li diu, que m'has de venir a dir a mi, jo ja sóc grandet, jo em casaré amb qui em surti del reial d'allò. D'acord. Llavors, diuen que es casen i es casen. I aquí comencen les tensions, perquè la Meghan té diferents xocs amb la família reial a nivell de protocol, bueno, de coses que ella vol fer i que, evidentment, no se li permet perquè ha entrat a una institució absolutament rígida. Però, de portes en fora, del Palau de Buckingham, té una gran acceptació pel públic, és a dir, la ciutadania britànica l'accepta perquè diu, mira, és una noia que és mestissa, és una noia que es declara obertament feminista, és una noia que ve de Hollywood, que és una xiqueta del segle XXI. Aquesta noia obrirà les portes de Palau i entrarà a l'aire i veuràs que ve. Clar, però el que no sabien és que de portes endins la mel d'abelles se'ls estava convertint en mel de vespes. Perquè comencen els conflictes, les exigències de la Mega, les declaracions públiques poc encertades i, a més, diversos treballadors de la seva oficina declaren obertament i pleguen de la feina dient que reben maltractament per part de Meghan i de Harry, que sóc el Harry tampoc no és un sant baró. Bé, hi ha un episodi d'aquests que m'encanten. I és que la Meghan, això t'encantarà, Iu, la Meghan, que a aquesta noia li agraden molt els diners, molt li agraden els diners, ella va arribar a Palau pensant que li posarien la pompa i les circumstàncies, saps què vull dir? I que tots serien, bueno, unes catifes vermelles i uns vestits i una cosa. Clar, li va tocar una caseta, fill meu, amb un hort, allà mig mort, que ella va haver de posar-hi allà unes tomaqueres i una cosa, saps? I ella va dir, home, si entro a la família reial britànica...
3: No, per això no calia.
0: I diu, i quan jo hagi de sortir, que hagi d'anar a rebre una princesa o un príncep d'una altra reialesa, com em vestiré? I llavors es va posar en contacte amb diferents firmes de haute couture, d'aquesta, i llavors els hi va dir, si vosaltres em deixeu els vestits, jo me'ls poso i us faig la publicitat. Ella el que no entenia és que quan ets un treballador públic no pots acceptar regals. Què va passar? Que de cop i volta en sembla les víctimes. És que no puc fer res, és que mira quina casa que m'heu donat, és que mira quin racó de món que per anar-me a morir, és que no puc portar ni un vestit com Déu mana si no malgrato de la meva butxaca. Bueno, noia, què t'esperaves? Això funciona així. Aleshores, què van fer? Plorar molt, plorar molt, plorar molt, fins que arriba un dia que agafen el Freedom Fly, que és l'avió d'allò, de la llibertat, i se'n van a Montecito, que és un lloc que està fa riure, no?
3: Montecito se'n van anar?
0: A Montecito, això és Califòrnia. Què passa? Que allà lloguen, no compren, lloguen una mansió enorme.
4: Aquí
0: diem el cotxet, sí, senyor. Lloguen una mansió enorme amb 37 habitacions i 200 sales de bany. Bueno, és que li passa la mà per la cara a la Isabel Presley, saps? Que dius, home, amb els diners que tens, Harry, perquè el Harry havia heretat de la Lady Di molts milions. compra't un xalet d'aquest aparellado, d'aquest, saps? I ja està, i tu estàs allà amb una piscineta per fotre els nanos allà dins, les nits de juliol, que no emprenyin. Però no, ells van voler la gran mansió. I aleshores què passa? Comencen a donar entrevistes a l'Oprah Winfrey, fan el documental per Netflix, dient coses íntimes de la família reial, acusen a la família reial de racistes, perquè algú els hi va dir que es preguntaven de quin color sortiria la criatura que portava la Meghan a dins de la panxeta. Bé, coses que potser no calia saber. I entre elles també explica el príncep Harry en un llibre que també fa, que es diu Expert, intimitats tan grosses com que el dia que es van casar el seu germà i la seva cunyada, ell va acudir en aquest casament amb el pito congelat perquè venia de venia d'una missió amb l'exèrcit britànic, havia estat a molt baixes temperatures, exposat a molt baixes temperatures, i resulta que el seu membre se'n va sentir, pobret meu.
2: I concretament quan... allò és el que es va congelar,
0: allò és el que
2: es
0: va congelar.
2: La resta anava bé, però va ser...
0: Perquè també la família real britànica és molt donada a beure segons quins brebatges alcohòlics, llavors a les 11 del migdia la resta del cos ja anava calent com les orelles i les galtes, però el pito el portava com un palito de cangrejo, saps el que vull dir? I llavors, bueno, pobret meu. A més, el príncep Harry, recordareu aquell episodi que es va vestir de nazi en un carnestoltes, i aleshores, clar, l'opinió pública se li va llançar al damunt. Doncs en aquest llibre ell explica que qui li va proposar de vestir-se de nazi van ser William i Kate, perquè ell, pobret, no sabia que era el símbol nazi ni un soldat de les SS, un noi que ha estudiat a Eton, vull dir, o no va aprofita gaire bé les classes o realment ets més curt que la cua d'un conill. Bé, tot això passa mentre s'està morint el príncep Felip, que és el rei consorte de la reina d'Anglaterra. La reina d'Anglaterra també se'n va dormir la migdiada dels justos, s'ha quedat amb Sant Pere i, bueno, passi que vora el piset. Clar, i tot això és un desgavell i una trencadissa enorme. Què ha passat a partir d'aquí? Doncs que el rei Carles sempre ha intentat mantenir una relació cordial amb el seu fill. Suposo que de portes endins li ha picat la cresta de dir-li, escolta'm, què vas explicant de casa pels llocs? Aquests draps bruts no cal que ningú els sàpiga. De portes endins se soluciona. I sempre ha intentat, doncs, trobar aquest equilibri perquè no s'acabin d'enfadar el Harry i la Meghan. I llavors aquí és quan arribem a aquest punt que ells volen tornar i que tothom es pregunta per què. Per què volen tornar al Regne Unit aquesta gent? Ja et veig interessat, i ho t'he dit fa un moment, que estaries tant amb les orelles obertes, això és com un conte de princeses i de prínceps. Clar, ells volen tornar, hi ha diferents teories. La primera, volen tornar perquè el rei Carles realment empitjora la seva salut i ja veuen que fa la viu-viu. I mira, escolta'm, aviam si repleguem alguna cosa i ens donen un palauet. Han tornat perquè, diuen, Meghan Markle ha aconseguit un contracte amb Guy Ritchie, que és el director d'una sèrie de Netflix que es diu The Gentleman, i que té un paperet per ella, o han tornat perquè estan preparant un documental per commemorar els 30 anys de la mort de Lady Di, que són l'any que ve. Aleshores, clar, tot això és un poti-poti que la gent ha fet les seves conjectures, però el rei Carles, de cop i volta, ha dit, ep, que aquí la ciutadania s'estan sumant, que aquests tornen i jo aquí posaré quartos, perquè ells es queixen que no tenen seguretat, no porten uns guardaespatlles que els hi controlen una miqueta el tema. I clar, diu, ostres, vull recalcar a la ciutadania britànica que no sortirà ni un duro de les arques del govern per protegir i per salvaguardar la seguretat d'aquest parell i dels seus dos fills. Total, que quan fa aquest comunicat, a Harry i la Meghan s'enfaden moltíssim perquè es veu que això tampoc no ens agrada. I a última hora han fet aquest cap de setmana un vídeo fantàstic en el que estan amb els seus nens per la campinya britànica fotent uns bots com si fossin esquirols i de cop i volta, ai, mira un gosset, ai, mira, ara sortim a pescar. La mar de bé, no?, amb la bandera britànica i un cor i tot plegat. Molt bé. I aleshores, en tot aquest cacau mental, que ara vinc, que ara torno, que ara no sé qui sóc, clar, jo ara penso, si fóssim ciutadans britànics per un moment, imagineu, que aquests ciutadans britànics veuen la monarquia britànica com si fossin cosins germans seus, perquè se'ls estimen moltíssim. Tu fas aquí una enquesta ara mateix de popularitat i tothom s'estima moltíssim els membres de la monarquia britànica. Si un de cop i volta que tornen aquest parell i que potser de la teva butxaca els hi has de pagar, no ho sé, un arròs els diumenges, saps? Vull dir, això com ho veuríem? És a dir, aquesta gent poden permetre el luxe d'anar i venir només perquè de cara a la galeria els interessa tenir un cert estatus i estar lligats sempre a l'ombra del rei Carles III i de viure d'això, no? Vull dir, no hi viuen potser directament, però indirectament sí. Si aixequés el cap la reina Isabel, Vosaltres creieu que tornaria a la tomba, pobra?
1: Aquesta pregunta.
0: En tinc més, eh? En tinc més, eh? Però la primera és aquesta. O sigui, aquesta gent que va i ve d'aquesta manera, vull dir, a nivell de ciutadà, amb els teus diners públics, perquè a més s'ha sabut després que el Ricardles els hi passa 2 milions cada any.
4: Amb negre.
0: Amb un sobre per Nadal. Per Nadal els hi posa. Els hi
4: no,
0: posa.
4: Ara no es diu amb negre, es diu economia...
0: Bé.
4: Com es diu?
5: Submergida.
4: No.
0: Bé.
4: Informal. Economia informal.
0: Informal.
4: Sí, l'altre dia vaig sentir un expert que deia, no, l'economia informal, diu que són negre.
0: Doncs clar, si realment està passant 2 milions en el seu fill, vull dir, aquí poden tenir una miqueta de... No sé, el govern britànic s'hi hauria de posar d'alguna manera, perquè aquesta gent són els que controlen quina economia gestiona o no gestiona a través de la monarquia, i això ja ho trasllado a totes les monarquies. Vull dir, quins privilegis es tenen o no es tenen, o si amb economia, com ho has dit?
6: Informal.
0: Clar, segueixen passant coses per bé que nosaltres pensem que no.
2: Bé, us han fet preguntes.
0: Us han fet preguntes, a veure si les contesteu. 3 per 2.
2: No esteu atents a classe.
4: No, jo primer, com diria el Núñez, massa criticat una imitació que he fet fora d'antena. Però m'acabaré, però...
0: No s'ha criticat gens.
2: Però tu s'ha demanat que la faci d'antena.
4: Però tu has imitat a Meghan Markle. I ningú ha dit res. Has imitat a Meghan. Has dit, sí, perquè jo... Has imitat a Meghan i no han dit res.
5: Era clavada, més o menys.
4: Era clavada. Jo quan l'he sentit, dic, és la Meghan. És la Meghan.
2: Perquè parla català, la Meghan.
0: Se li ha dit Sussex, ara, perquè si no s'enfada. Sí, no se li pot dir Meghan Markle, s'enfada. Perquè ella, clar, veus, aquest voler sempre està lligat a la monarquia. Bé, si sabem que al Ricardles li estan passant 2 milions així, amb el sobret i tal, clar, aquí potser, com a ciutadans britànics, tanta monarquia, s'haurien de fer mirar, no?, d'alguna manera.
5: Jo això de quan la gent es canvia la sang blava per sang vermella, així, amb un vol, per anar al Montecito. Jo tinc la sensació que si hagués estat la Lady Di, que la va haver d'adquirir, transferida, la transfusionada, la sang, potser la gent no li sabria tant de greu. És a dir, aquesta parella em sembla que tenien l'esperança de caure millor. I ara haver de justificar tot el que fan i que els hi paguin o no els hi paguin, etc. L'opinió no només està dividida, em sembla, allà sobre monarquia o no monarquia, sinó sobre ens creieu bé o ens creieu no, també.
0: És un tema de pell.
5: Em sembla. De sang, també. Sí.
0: Exacte. És d'obrir la cuca en canals.
5: Em sembla, sí. Perquè l'ell dic que és d'aquesta cosa plebea que va caure molt amb gràcia.
0: Sí.
5: No només per quedar a morir com va morir, ja abans era una mena com de monarquia alternativa, com d'aristocràcia alternativa, que va funcionar molt bé.
0: Sí, la princesa del poble, l'ell.
5: Sí. En aquest cas em sembla que...
0: De fet, Meghan es compara molt amb ella. El mateix Harry, en el documental, diu Meghan és com la meva mare. Saps? O sigui, que hi ha aquesta intencionalitat d'intentar que l'opinió pública els vegi com els prínceps del poble, no? Sí.
6: A veure, jo intento fer un exercici, perquè ens dius, si fóssiu, no? Em deia, si fóssiu ciutadà o ciutadanes, en aquest cas, al Regne Unit, clar, a mi em costa posar-me ja amb la pell de gent que vol, desitja i sent la monarquia, perquè soc republicana i em tira molt enrere, però si tu al final acceptes les regles del joc de dir, bueno, teniu una monarquia, jo crec que t'has de menjar amb patates els avis, àvies, pares, fills, filles, els que van, els que tornen, perquè al final o juguem a una cosa o a l'altra.
2: Llavors... Perquè a més hi ha una trampa, i és quan en les famílies reials entra gent que no està acostumada al joc de les famílies reials, tot el que fan i tots els diners que es gasten se sap.
6: Totalment.
2: En canvi, quan els que entren a les famílies reials són d'altres famílies reials i per tant s'estan més acostumats, tu saps en què es gasten, no sé, tots els descendents a la monarquia espanyola, a la monarquia sueca, a Holanda, no se sap. En canvi, de Lady Di o de Meghan Markle, com que no són allò de família reial, sinó que venen adquirits, se sap si s'han llogat una casa o no, si han marxat a no sé on, si tenen una feina o no. En canvi, dels prínceps i això com passa com més desapercebut.
6: Bueno, per això, d'alguna forma, en Harry...
5: De l'Andrew, si hem sabut alguna cosa, de l'Andrew, però...
6: Però en Harry, jo crec que... Bueno, al final, ara hi haurà, crec, tinc la sensació, una mica de rebequeria, però acabaran, ja estan allò que ve xupando del bote.
0: És aquest el tema, clar, perquè aquest pobre noi no ha treballat mai a la vida.
6: Clar,
0: llavors... No sap treure's les castanyes del foc.
6: Clar.
0: Aleshores, ell, doncs, mira, si ara faig un llibre, després un documental, aprofitant que venc tota la martingala monàrquica.
6: Però, clar, els 2 milions, no? Que dius que li passa.
0: I els 2 milions, i el que va heretar de sa mare, que ja s'ho ha patat tot amb el lloguer de Montecito. Vull dir, tot allò, pam, pam, ja està, eh? Vull dir, ha desaparegut del mapa. Clar,
3: però el lío que fa estona que mirar amb una cara amb uns ulls com els pats.
4: No, crec que aquesta parella està a l'alçada de les monarquies. Vull dir, és perfecta. Vull dir, tu si comences a mirar el que vindria a ser el nucli familiar de les famílies reals més o menys de tota Europa, ja no descompto les de l'Àfrica, perquè són un altre tipus de monarquies, és això, no? Vull dir, trobo que estan a la normalitat més absoluta.
0: O sigui, de fet, si ho traslladem a la monarquia espanyola, clar, nosaltres tenim el cas de Froilán, que és un senyor que ens ha donat titulars molt sucosos, com disparar-se en un peu.
3: Iñaki Urdangarín i el duc empalmat i tots aquells correus.
0: Quina fantasia, això va ser horror. Sí, senyor. Victoria Federica, també, que anava amb una targeta blanca en el moneder, o més d'una, i que tenim constància que es comprava les bosses de mà al Corte Inglés d'allà de la Castellana amb aquestes targetes. Clar, creieu que la monarquia espanyola en aquest sentit ha posat bé aquest cordó sanitari per dir prou a tot això i empatitir?
5: La reina és plebea.
0: La reina. Per això
5: mateix, no només això, és periodista.
0: Algú que ve de fora...
4: Que a sobre és periodista.
0: Com tu viu. La sabies imitar, la Letícia?
4: Sí.
3: En el teu repertori d'imitació hi apareix Letícia?
4: Sí, bueno, de fet, jo ara quan surti d'aquí faig la festa major de Sant Adrià del Besòs, que va acabar la setmana passada, i vaig a fer una actuació d'imitació, sí. No, però és que ha sortit el tema de la reina d'Espanya. Jo que miro poc, aquestes coses, fotos, però cada cop que veig una foto, aquella senyora sempre està enfadada. És a dir, fa cara de jo no voldria estar aquí. Coi, doncs no hi vagis. És a dir...
0: Jo ja sabies del que anaves, una mica, no?
4: Ja no entro en això. O sigui, ella no sabia on anava i se va trobar allò i va dir, hòstia, no m'acaba de... Bueno, molt bé, un cop això li dius, molt bé, jo sóc la reina, mira, aquest acte no hi aniré. No has d'anar-hi perquè no sé què. Pues, si no estàs contenta, és a dir, tens dues opcions. O hi vas i somrius, perquè és que sempre fa... O sigui, sí, podríem agafar...
5: No es guanya el sol.
4: Qualsevol xarxa que penja fotos la Casa Real espanyola i mai fa cara de... Però jo aquí estic bé.
6: Però estem fent el que diu l'Òscar, eh? L'estem trinxant en ella.
3: Sí. No, si entres a la família real, ja saps que seràs motiu d'escarni. Sí, segons sí.
4: No, perquè si no sigui...
3: Ara viures bé, això
4: tu
3: sí,
4: vius,
3: clar.
4: O sigui, tu... Tu de què treballes? Jo sóc reina. Ah. Molt bé. Quina és la teva feina? Anar als actes i ser simpàtic amb la gent. És la teva feina. I donar la mà a la gent.
0: Aquí et diré una cosa, diu, eh?
4: Però, coi, fes una cara de...
0: D'estar contenta.
4: No cal fer cara d'estar content, però no cara de jo no vull ser aquí.
3: Fes de relacions públiques i, per tant, no, guanya't el sou.
4: Escolta, jo he anat a molts llocs que no voldria anar-hi. No és aquí el cas, eh? Jo la tertúlia... Però jo he anat a llocs que preferia que em tanquessin la tapa del piano a les meves parts més toves abans d'anar a aquell lloc. Però jo aguantava. I anava allà i feia veure que estava... Que bé que m'ho estic passant.
0: Clar, no
4: i però quan arriba a casa, deia, és la cosa més... Sí o no?
5: I tant.
4: Bueno, doncs, escolta,
5: ho fem tots,
4: jo no soc reina.
0: Però no creieu que Letícia ha tingut un paper important a l'hora de netejar una miqueta, per bé que aquí podem ser monàrquics o no, jo aquí ni entro ni surto, eh? Però en tant que institució, d'on veníem i com està la cosa? No sabem si ella també ha tingut a veure amb l'educació també de les seves filles, amb com han mantingut el rei emèrit lluny de tot el que vindria a ser el nucli familiar actual, aquests esforços que ha fet per acostar-se a la reina Sofia, per bé que sabia que la reina Sofia també, pobreta, anava a coixa de les dues cames.
4: Però si es va posar davant d'una foto perquè no li fes una foto...
0: No va semblar que aquella una imatge, fantasia, allò.
4: Aquella imatge que es col·loca davant, diu, a mi hija no la fotografien con Sofia.
0: Oh, sí, meravellós.
4: I vesteix a les nenes, que podien anar a l'humana a comprar-li la roba.
0: Però no
4: la vesteix ella. La roba l'agafa dels contenidors de roba d'aquest, que la gent va llançar roba i posa les nenes, que semblen un armari... Bueno, semblen una làmpara. La làmpara és Trumflens, que venen a l'Ikea. Sí o no?
0: Les nenes meves, sí. Bueno,
6: jo crec que sí que és cert que el paper de Letícia ens pot agradar més o menys. És molt fàcil criticar-la, perquè crec que no. Però sí que és cert que segurament ha marcat un punt d'obertura, no?, de la monarquia més tradicional, del paper de la dona. Jo crec que sí que segurament ha fet canvis. Però també no sé fins quin punt, una cosa és allunyar-los, el que tu deies, no? Els apartem una mica, però no sé si tota aquesta economia informal segueix mantenint a tots aquests personatges que estem pagant entre tots i totes.
0: I jo
2: totes les famílies reials, mira, escolta,
6: i aquests sí que els estem pagant nosaltres, eh?
2: Sí, aquests,
0: mira, però aquest... un que treballa, que és aquest que juga amb vol, amb el Granollers.
2: Un fill d'Urdangarín.
0: Un fill d'Urdangarín.
2: Sí, aquest
0: sí,
4: juga al
2: Granollers.
0: Sí. Ja està,
2: juga amb vol, sí, sí. Com el pare.
0: Exacte.
2: Doncs l'Elisenda Pineda, que ens ha fet preguntar-nos sobre, d'una banda, Meghan i Harry, però de fet, al final, de sobre les famílies reials.
0: Exacte, i jo crec que en el fons això de Meghan i Harry és la tapadora per amagar tot el del príncep Andreu, que aquí sí que tenen una merderada ben grossa, ben grossa.
2: Veus que no hagis tocat al final, eh? Elisenda, gràcies. Fins la setmana que ve. 5 minuts i seran 2:15, una pausa i de seguida continuem.
1: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
8: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
9: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat, perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
10: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
11: Laia, és bona?
12: A quina edat puc tenir mòbil?
11: Com sé si una notícia és veritat?
13: Cada dia et fas més preguntes. I cada pregunta n'obre una altra.
14: I això per què passa?
15: I a qui m'he de creure?
16: I què puc fer jo?
13: Per això fem l'Infocar.
17: Per trobar respostes a les preguntes que t'importen...
13: ben explicades. Perquè fent preguntes és com es comença a entendre el món.
18: Infocar, de dilluns a dijous al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
19: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
1: Catalunya migdia.
20: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
21: Pichi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste!
1: Messi. 50 anys de futbol en català, des de 1976.
22: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
1: On va començar tot.
22: A Catalunya Ràdio.
1: On tot continua.
22: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
1: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
22: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
1: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
22: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, celebrant 50 anys de futbol en català.
1: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
2: Dos minuts i seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i Liu Forn. El dia en què hem començat el Catalunya Migdia a les dues explicant-vos que les presons catalanes arriben al 95% de la seva capacitat, gairebé 10.000 interns. Entre el 2010 i el 2022, la xifra de població reclusa havia anat baixant, però des del 2022 fins avui s'ha passat de 7.700 interns a 9.600 actualment. L'augment de penes a multireincidents, que abans es castigaven amb multes i ara, en canvi, amb entrada a la presó, explica part d'aquest augment, ja que 4 de cada 10 delictes dels interns són robatoris. El pic de població interna en persones va ser l'any 2009, quan hi havia 10.500 persones complint penes, 1.000 més que ara. Ara bé, la millora de les condicions de vida dins dels 13 centres penitenciaris els últims anys fa que les places disponibles actualment siguin de 10.100. Per això, el conseller Ramon Espadaler es planteja construir mòduls nous, per exemple, dins de la presó de Mas d'Enric a Tarragona, que podria guanyar unes 250 places noves.
3: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
2: En qualsevol cas, potser hauríem de diferenciar entre la capacitat física de les presons a Catalunya, és a dir, quants llits disponibles hi ha, quanta gent hi cap físicament, però també la capacitat logística i de personal que necessita per atendre els milers de persones recloses. Saludem Montse Balaguer, que és portaveu de la UGT Presons. Montse, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: Primer de tot, està saturat el sistema penitenciari català?
14: Sí, sens dubte, sí.
2: I el personal que treballa a les presons està dimensionat per 10.000 reclusos, que són pràcticament els que tenim?
14: No, però això està saturat el sistema penitenciari, perquè si bé la capacitat, molt bé, com has dit, física és de 10.000 i escaig, la capacitat real per part del personal de rehabilitació, d'interior i d'administració és de... El topall seria 7.500 interns. Mm. Estem treballant molt tensionats en els tres àmbits.
2: I quan sentiu el conseller dient que les primeres mesures que pensen és crear mòduls dins de les actuals presons, què us sembla?
14: Doncs mira, fa moltíssims anys això ja es va fer amb mòduls prefabricats a Quatre Camins i de fet avui encara hi són tres mòduls d'aquests mòduls prefabricats. Això va en detriment de l'espai físic, ja de per si. És a dir, aquests mòduls que van posar Mas d'Enric aniran en detriment d'un camp que hi ha de futbol, per exemple. Però amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, els equips de tractament estan tensionats, el personal d'administració està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Llavors, nosaltres, com UGT Presons, hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i imprescindible, i ja, el personal, en els tres àmbits, perquè estem molt tensionats.
2: I s'haurien de construir noves presons o amb les que tenim ja n'hi hauria prou si hi hagués més personal?
14: Si hi hagués més personal, tens fins a la capacitat física de 10.500. Ara obriran la zona franca, perquè la zona franca dona cobertura a un problema de fa 7 anys, i és quan els interns homes comencen a envair l'espai de la presó de dones en secció oberta. Llavors, sempre van retard. Diguem-ne que l'administració va a ritme creuer i la vida va a ritme de carrera de ràpida, no? Llavors, hem d'adequar el ritme de l'administració a la realitat, perquè la realitat és que són éssers humans. És a dir, quan tu atens éssers humans, no pots anar a 10 anys donant solucions a 10 anys abans. Eh? El problema és de fa 10 anys. Els has de donar ja amb caire de futur.
2: Per tant, ha faltat previsió als diferents governs que hi ha hagut.
14: Sí, bé, clar, que veníem d'una conselleria abans que abogava molt per la obertalitat. Clar, per un costat, i això és una mica enganyar quasi a l'electorat, no? Perquè si per un costat tu estàs augmentant les penes i com molt bé has dit, les petites faltes es converteixen en pena de presó, i per un altre costat el que fas és l'obertalitat, és a dir, és facilitar el tercer grau, sí que podem dir llavors que quan entren uns surten els altres. Llavors, no té cap sentit. Un estat ha de poder fer les dues coses. Per un costat, si creu que ha de, que amb punitivisme s'aconseguirà reduir la delinqüència al carrer, ha de facilitar i ha de preveure que això seria així. De fet, unes declaracions del conseller quan pren possessió ja diu, és conscient en aquell moment, ja va dir en el seu moment que aquesta pressió policial al carrer acabaria tensionant les presons. D'acord? Doncs ja estem en aquest punt, ho hem anat avisant i seguim estant igual que fa 2 anys, el mateix personal.
2: La situació actual dins de les presons és com per preocupar-nos a nivell de tenir, per exemple, presos en algunes instal·lacions o en algunes cel·les que no compleixen els requisits, o de moment ho teniu tot controlat?
14: Depèn de la presó. Hi ha presons més velles, com Quatre Camins, o com Brianzo, o com Ponent, per exemple, que són presons molt velles, i és que feia falta ja fa també 15 anys. Per l'espai en si, com que tens capacitat fins a 10.000, l'espai no és tant el problema com la massificació. Quan tu tens massificació, estàs menys fent la tasca que et correspon de vigilància, de rehabilitació, del que sigui, perquè portes molts més interns i la teva capacitat és la mateixa. Llavors està tot tensionat. O sigui, s'està sustentant el sistema penitenciari català gràcies als recursos humans que tenen a tensionar la plantilla, però la plantilla té un límit. Mm. I avui ja estem en aquest límit.
2: Doncs és la Montse Balaguer, portaveu de la UGT a presons. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
14: Gràcies a vosaltres.
2: Home, doncs el discurs és força clar. No sé com ho veieu.
5: Bueno, jo crec que és un tema complex i crec que la mirada només des de la part més dels centres penitenciaris deixa fora com una gran part d'un problema social que tenim, no? Que té a veure en què el debat jo crec que sobretot s'ha de construir sobre si ella parlava de la multireincidència, no? Per mi un sistema funciona o no funciona no únicament tan sols pel nombre de presos que tens, sinó pel nivell de reincidència d'aquests presos i també per graduar aquells delictes, no? Si són delictes més greus, doncs evidentment entren a presó i llavors hi ha tota una graduació que amb aquells delictes que no són tan greus s'haurien de buscar altres alternatives. De fet, hi ha tota la justícia restaurativa que intenta, no?, que descol·lapsar els centres penitenciaris no únicament per això, sinó també per oferir alternatives a aquestes persones que surten d'aquests centres penitenciaris, i ella parlava, no?, aquests perfils que surten i tornen a entrar. Llavors, què ens està passant amb la multireincidència? Per mi, i l'enfocament no està únicament amb la part policial ni de justícia, sinó a nivell social. Quins perfils de gent tenim? Què busquen? Què necessiten? Com podem fer d'alguna forma per trencar aquesta cadena de reincidència? Per tant, jo crec que cal aquest enfoc més global. Hi ha altres sistemes, hi ha altres models a nivell europeu que segurament no estan tan enfocats, no?, amb condemnes que acaben sent en centres penitenciaris, sinó mesures que són com alternatives a l'ingrés de centres penitenciaris, i segurament Catalunya, tot i que ja està enfocada, cal fer avenços en aquest sentit. Jo crec que hem d'obrir una mica el focus, entendre que tenim aquesta pressió penitenciària, perquè ha canviat el Codi Penal i, per tant, la gent que és multireincident amb delictes, ella ho deia, petits, acaben entrant a presó. Però què passa? Per què tenim aquests nivells tan alts de multireincidència? I si no entenem la base de tot això, aquest enfoc més global, social, serà molt difícil que puguem acabar amb això. I anirem només a veure la conseqüència, no?, que és el fet delictiu i que torni a entrar a la presó, i al final és com un cercle viciós que és difícil que s'acabi de trencar, no? Per tant, jo crec que necessitem realment un enfoc més global d'aquesta problemàtica.
6: La redimensió del país em sembla que només afecta a les presons. És a dir, el problema és que si parles de presons, doncs sembla que estiguis associant delinqüència amb immigració, i no és exactament així. És un país que no té fills i, en canvi, multiplica enormement la seva població, i sembla que volen que arribem a 10 milions. Això és impossible que no sobredimensioni tot. Les presons, però també les escoles i també la sanitat. És a dir, tothom ha de fer gran les coses, no només perquè canvia el Codi Penal o perquè endurim o per si la multireincidència, que també, sinó perquè som més. I de debò, tant se val d'on venim, però som més. Llavors, si som més, és bastant probable que hi hagi més delinqüents, de la mateixa manera que hi hagi més alumnes, i hi hagi més malalts, i hi hagi més vells, etc. No? De tal manera que això em sap greu, perquè quan es parla tan específicament del tema de les presons, doncs sembla que estiguem parlant d'una mena de societat a banda, que no és un servei social, i és un servei social, és un servei cap al presoner que s'ha de rehabilitar, s'ha de reincidir, i és un servei cap a nosaltres que necessitem poder castigar algunes conductes i aïllar-les, ni que sigui durant un temps. Però no és un espai que ara hem de dissenyar perquè sigui una bombolla fora de la societat i que llavors ara resulta que no hi caben perquè hem canviat el Codi Penal. No, és un reflex de la societat, és un mirall, són vasos comunicants. Si nosaltres som més, el més normal és que haguem de sobredimensionar tot, els ràtios de les escoles, el ràtio de les classes, dels hospitals, etc. I per tant també de les presons, només faltaria.
4: A veure, jo que no tinc ni idea del món penitenciari, però crec que el 99% de les persones que ens estan sentint no és un món absolutament aliè a nosaltres, no coneixem què està passant allà, ni sabem les condicions de persones que han allà, però arran de tot el tema dels presos polítics es va començar a parlar de situacions reals de persones que viuen a les presons, i vam començar a conèixer una realitat que sembla que estigui absolutament allunyada de... No, sembla, no, està absolutament allunyada de nosaltres.
2: Fins i tot alguns consellers, eh? Perquè alguns dels líders del procés que van entrar a la presó van després de fer declaracions, per exemple, Carles Mundó, dient, he vist coses que ara, si tingués la responsabilitat política, potser canviaria coses després del que he vist a dins de la presó.
4: Per tant, la realitat aquesta és el que a vegades es nota faltar a l'hora d'afrontar políticament les situacions. Aquest migdia heu passat en l'informatiu unes declaracions del conseller Espadaler, que venia a dir que era un èxit que hi hagués un 95% de presos, perquè vol dir que està funcionant la policia i s'està combatent la reincidència i tal. És a dir, és donar-li la volta a l'argument. És a dir, no, si és que és un èxit que tinguem les persones plenes. Bueno, no ho sé, però necessitem sempre vendre, és a dir, si no és aquest argument, serà el contrari. És a dir, passi el que passi, sempre hem de vendre que és positiu. Bueno, potser s'han d'afrontar les coses i això que deies, no? Que hi havia molts consellers o algun conseller que va estar a la presó i jo no m'imaginava que això fos així. Quan, com a societat, no sabem quines són les històries, i t'explicaven històries de gent que només aconseguint fer una trucada aconseguies que una persona veiés a la seva mare o al seu pare després de 3 anys de no poder-lo ni veure, no? És una realitat. Llavors, estem fent bons la gent que està a la presó? No estic dient això, però són persones que formen part de la nostra societat que estan a la presó, de les quals no en sabem res, ni d'ells, ni de la seva vida, ni de com és complicat, suposo, després tornar a la vida un cop has estat a la presó per diversos motius. Per tant, com a societat, potser hauríem de començar a entendre què és el que està passant dins del... com hauríem d'intentar començar a entendre què està passant a molts altres llocs, però el debat polític és un altre.
2: No, i a banda hi ha moltes coses, és a dir, quan hi ha un clam popular per no endurim penes, endurim mà dura contra la reincidència, per exemple, que efectivament els mateixos Mossos d'Esquadra diuen, no, és que amb la reincidència tenim un problema. Molt bé, però, si es decideix que hi hagi mà dura, hi ha d'haver algun lloc
4: per col·locar-lo. Però la reincidència se soluciona perquè la persona que ja no reincideixi vol dir que l'has de jutjar i fotre a la presó, perquè si no el fots a la presó, mentrestant continua reincidint. Clar, diu, és que té 36 detencions. Bueno, si a la primera el fots a la presó, si és que li toca fotre a la presó, s'han acabat les altres 35.
2: Després hi ha altres derivades, per exemple, també els que hi treballen a les presons es diuen, no, hi ha molta gent que no hauria d'estar a la presó, hauria d'estar en algun centre, per exemple, psiquiàtric, perquè tenen molta gent amb problemes de salut mental, que com que no se sap molt bé què fer-ne, entre cometes, i acaben a la presó. I dius, home, doncs potser no, les presons han d'estar pels delinqüents, i en canvi hi ha gent que el que necessita és una atenció mèdica, perquè el que tenen és més un problema de salut mental que no pas de reincidència o de delictes.
5: Però què passa que aquí, a més, amb l'auge de l'extrema dreta, que té un marc que és molt punitivista, no? I que és molt simplista en l'anàlisi, deixa fort tot és blanc o negre, no? Has fet un delicte, doncs entres a la presó. Però és el que deies, a vegades es cometen delictes perquè realment hi ha un problema de salut mental, un problema d'addiccions, un problema social al darrere que acaba d'alguna forma empenyent a determinats contextos, i jo crec que l'important seria realment fer un pacte social de debò per analitzar amb calma i veure realment quins casos han d'entrar a presó, on situem també si funciona o no els centres penitenciaris, que tenen molt a veure amb la reincidència de la gent que ja ha estat a la presó, si tornen o no tornen, i llavors també tenir la capacitat de desenvolupar, que jo sé que s'estan treballant en programes alternatius, però ser capaços com a societat d'entendre que hi ha altres maneres, d'alguna forma, de reparar aquell dany que justícia restaurativa i altres models, perquè no tots els delictes s'han de perseguir ni treballar ni posar a la presó de la mateixa manera. Realment hi ha molts, molts matisos, i a mi em fa molta por perquè la idea que s'està imposant, que s'està barrejant immigració, no?, presons, delinqüència, és blanc o negre, i fa fredat, perquè al final dona la sensació que no hi ha matisos, quan és un tema que està ple de matisos, i realment, com a país, si volem donar una bona resposta a això, s'ha d'entendre que hi ha diferents fets delictius, amb diferents graduacions, i s'han de treballar, sobretot, des d'una perspectiva també social i comunitària, que això no vol dir un plantejament bonista, no, vol dir realment destinar els diners públics perquè les coses canvien, fent un tractament adequat per aquella persona.
2: D'aquí a 2 minuts, seran 3:15, òbviament les dades són les que són, queden aproximadament unes 500 places lliures ara mateix a les presons catalanes, però com ens deien les representants de l'UGT, el problema no només és físic, quanta gent hi cap, sinó després a quanta gent pots atendre, perquè si vas col·locant gent però després no tens prou múscul, diguem-ne, tant de personal com de mitjans per poder-los atendre, llavors acaba sent allò un polvorí, perquè encara pot ser pitjor el remei que la malaltia. Per tant, en les pròximes setmanes i mesos haurem de veure com ho afronta el govern, tant si s'han de fer noves presons, que també és un tema tabú, ningú no vol fora una presó al costat de casa, aquest és un altre debat, o si s'han de continuar fent mòduls dins de les actuals presons, amb el que això comporta a l'hora de, doncs, que estiguin en pitjors condicions els que hi són a dins. En tot cas, alguna cosa cal fer, perquè és evident que ara mateix estem al tocava el col·lapse, si no és que havien col·lapsat ja, com ens deia la representant de la UGT. Gairebé tres quarts, una pausa i de seguida anem amb la intel·ligència artificial. No us en, no us en lliurareu, tot i que hem buscat reforços. Hem buscat reforços, no us amoïneu.
0: Catalunya migdia. La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
7: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
0: Entrades a auditori.cat.
15: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
16: Aquí el tens.
15: Ja?
24: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Catalunya migdia.
25: Ocasión Plus. Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
26: Ben. Al matí tenim els protagonistes del dia.
27: Haurem de denunciar aquestes conductes, perquè, òbviament, la manipulació de la població per generar odi té una gravetat que és extrema.
26: Fem els debats que calen, encara que siguin incòmodes.
28: El govern hauria de dir, mira, ens encantaria fer una escola inclusiva, però no tenim tots aquests recursos que es necessiten.
26: I t'expliquem per què ens sentim com ens sentim.
29: Un antidepressiu en si mateix no ha curat mai cap depressió. Un antidepressiu has d'entendre que moltes vegades és com una sordina que apaga les emocions.
30: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
2: 14 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, Jordi Cabré, Alba Alfagema i Iu Forn. Fa dies que sentim com diversos experts en intel·ligència artificial posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector, que han llançat un avís sobre els perills mundials que pot comportar la nova tecnologia. I per això, les principals tecnològiques es mostren partidàries ara d'alentir el ritme de desenvolupament d'aquesta tecnologia. Tant la Unió Europea com la Xina no volen donar carta blanca al desenvolupament de la IA. En canvi, Donald Trump no vol aixecar el peu de l'accelerador. El president nord-americà prioritza els beneficis econòmics i el lideratge en aquesta matèria i té por que alentir el desenvolupament podria comportar que la Xina acabés avançant als Estats Units. De moment, a les borses europees i a les asiàtiques, les tecnològiques perden força. De fet, tenen les pèrdues més importants dels últims dos mesos. Els que en saben, els experts, creuen que cal alentir el ràpid desenvolupament dels sistemes i les aplicacions de la intel·ligència artificial. El dubte és com i qui ho decideix. Saludem Ramon López de Mántaras, és pioner de la intel·ligència artificial i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Ramon, bona tarda.
31: Hola, bona tarda.
2: Què et sembla aquest debat que s'ha generat en els últims dies de manera tan sobtada?
31: Bé, ja la primera sensació és que sembla que estem vivint en una espècie d'histèria col·lectiva, òbviament no justificada fins a l'extrem en com ens la presenten, no? És obvi, és cert, que és una tecnologia de doble ús, la intel·ligència artificial, com moltes altres, i que, per tant, comporta riscos. Però això ho sabem des de fa dècades, eh? No és una cosa completament nova. Fa molts anys que es fa intel·ligència artificial. És que darrerament ha arribat a tothom, a les mans de tothom, als mòbils, als ordinadors de tothom, amb tota aquesta història al voltant dels models de llenguatge. El més conegut, doncs, que la gent coneix més segurament és la ChatGPT, no?, i similars, no? I el problema és que al darrere de tota aquesta, diguem-ne, intel·ligència artificial, no li diríem, podríem dir una mica nova o diferent del que fèiem abans, que en diem intel·ligència artificial generativa, perquè ja deia, manipula el llenguatge, es presenta i es tracta amb expressions, amb un llenguatge completament, excessivament antropomòrfic. Uh-huh. I quan es diu una intel·ligència artificial es revela, s'escapa del control, això no és cert, això no és cert, en absolut. O sigui, ja els coneixem, sabem els motius i les explicacions tècniques, el per què funcionen com funcionen. El problema és que s'han entrenat mitjançant una tècnica que se'n diu aprenentatge per reforç, no? Això recordaria, tothom ha seguit parlar segurament del gos de Pavlov, que aprèn doncs, a través de recompenses o de càstigs, doncs aprens a dur a terme certs comportaments, no? Amb la intel·ligència artificial s'entrenen, aquests sistemes s'entrenen més o menys d'aquesta manera, no? Reben recompenses quan aconsegueixen assolir uns, o sembla que assoleixin uns certs objectius que nosaltres els hem donat, eh? I en aquest cas, doncs, quan això que vam sentir parlar ja fa unes setmanes, de que havien escapat i atacat Hugging Face, havien atacat una altra web, tot això, en el fons, no és gens sorprenent, perquè estaven entrenats, havien estat entrenats per fer això, o sigui, per hackejar i per trobar maneres d'escapar, entre cometes, no s'escapen, del que en diem el sandbox, l'entorn suposadament aïllat que no hauria hagut de tenir connexió a internet. Per començar, no era cert, hi havia connexió a internet. Segon, quan es va dissenyar malament, i aquest és un dels problemes, perquè aquesta intel·ligència artificial pogués fer el que va fer. O sigui, es va entrenar i se li van donar objectius mal donats, no ben definits. I llavors, com que a gran velocitat, per prova i error, van provant moltes coses, milers i milers i milers d'accions, van fent proves i la que alguna té èxit rep una recompensa i aquesta activitat, aquest comportament queda reforçat i llavors, un cop ha estat entrenat, repeteix aquest comportament. I això és el que va fer OpenAI. És exactament com el que va passar amb un robot d'aquests aspiradores que se'l va programar, se'l va entrenar perquè rebés recompenses si era capaç d'anar cada cop més de pressa evitant obstacles i sense xocar. Com se sabia si xocava? Doncs perquè el paraxocs del davant té uns sensors i quan hi havia una col·lisió, bum, rebia un càstig, una mica com el gos de Pavlov, no? El que va passar, però, com que el paraxocs del darrere no està sensoritzat, el que va aprendre és, en lloc d'evitar obstacles, va aprendre que per evitar càstigs havia de tirar marxa enrere. Llavors, topava contínuament, però com que no hi havia sensors, doncs el sistema informàtic, el controlador, no rebia cap senyal de cap sensor de que hagués topat, no s'enterava, el software no sabia que havia topat, i el robot el que feia és contínuament fer això, anava cada vegada més de pressa, però sempre anava enrere. És a dir, no va aprendre allò que els dissenyadors havien pensat que havia d'aprendre, és evitar obstacles, sinó tot el contrari, col·lisionava contra tots els obstacles perquè anava a marxar enrere. Això és un exemple que ens serveix molt bé per il·lustrar el que passa amb la intel·ligència artificial. S'entrena mitjançant aquesta tècnica de recompenses o càstigs i pot trobar vies inesperades i tenir comportaments inesperats. Ara, això no vol dir en absolut que tingui cap intencionalitat la intel·ligència artificial de fer-ho. És simplement estar optimitzant una funció matemàtica, ni més ni menys.
2: I ara què et sembla que hi hagi?
31: Ja són matemàtiques.
2: Què et sembla que hi hagi fins i tot els mateixos responsables de les grans empreses d'intel·ligència artificial, sí, o ara també els governs, avui per exemple la Xina, dient que hem d'anar més a poc i que s'han de posar límits?
31: Bé, jo estic d'acord en que s'ha d'alentir tot això. Però repeteixo, no perquè hi pugui haver una intel·ligència artificial d'aquí 4 dies, superintel·ligent i que decideixi per iniciativa pròpia extingir la humanitat. Això és pura ciència-ficció i a més és irresponsable dir-ho, És completament irresponsable perquè d'una manera injustificada es transmet por a la gent i això és inacceptable, no? Això és inacceptable. Ara, dit això, com que és de doble ús i sí que efectivament amb males mans es pot fer servir malament la intel·ligència artificial, i no només d'aquesta, sinó mirem els drons autònoms, armes letals autònomes, hi ha constància de que s'han fet servir en conflictes armats. Aquests drons decideixen quan disparar, quan identifiquen un objectiu que se li ha prèviament programat, no? Això és un exemple claríssim i real molt real, malauradament, d'un mal ús de la intel·ligència artificial, d'acord? Per tant, aquests sistemes que tenim ara, aquesta intel·ligència artificial generativa, models de llenguatge, els agents que fan accions per si mateix, sí que plantegen, doncs, nous reptes que posen riscs, afegeixen nous riscos als que ja tenim, no? Però, ja et dic, riscos que sempre, sempre estan, es poden ser controlats i haurien de ser controlats i monitoritzats per éssers humans. El problema és que no sempre es fa així. Se'ls dona excessiva autonomia i excessiva per fer aquestes activitats que fan aquests sistemes, no? Però, jo estic d'acord amb ralentir, però no només això, no només alentir el desenvolupament. S'ha de, en la meva opinió, s'ha de reorientar completament el que s'està fent amb intel·ligència artificial. Reorientar el que estem fent. En lloc d'intentar fer en aquesta cursa boja cap a gens cada vegada més autònoms i més poderosos, etc. Fent això, el que estem fent és posar en mans de les dades tecnològiques cap on va la intel·ligència artificial. Que són ells els que prenen les decisions que cap on anirà, on va aquesta tecnologia. I això no ho hem de permetre. El que hem d'aconseguir és que es reorienti el desenvolupament de la IA i en lloc de fer aquests agents cada vegada més autònoms, cada vegada més que consumeixen, per cert, molt més recursos, requereixen més centres de dades amb la seva insostenibilitat a nivells del medi ambient, el que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa. Mm-hmm. S'han de fer coses ben trencades, ben delimitades, ben específiques. Si no anem per aquí, és possible que en mans de qualsevol persona amb males intencions puguem tenir conseqüències greus, vaja.
2: És Ramon López de Mantas, és pioner en l'intel·ligència artificial i fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
31: Pues moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
2: 4 minuts per arribar a les 4, ja ho sabeu, és exagerat dir que acabarà amb nosaltres la intel·ligència artificial.
6: Però és que no cal, és a dir, no cal arribar a l'extrem de morir-nos tots, només que hi hagi un país o un grup de gent disposat a fer molt de mal a un altre grup important de gent, ja n'hi hauria prou. És a dir, no cal l'apocalipsi, només cal saber que aquesta eina, que vol dir que pot fer les persones més eficaces, també les pot fer més eficaces a l'hora de fer mal. I per tant, això em sembla una lògica gairebé, no? Vull dir, no. El que m'estranya, de fet, és que ja no hagi passat. El que m'estranya és que estiguem ja durant una colla d'anys amb l'intel·ligència artificial, no hi hagi hagut cap desgràcia directament associada a aquesta tecnologia.
4: Bueno, jo simplement afegir que això és una guerra geoestratègica entre Estats Units i la Xina, cadascú juga les seves cartes, i simplement molt ràpid, aquest cap de setmana hi ha hagut reunió dels BRICS, dels països emergents, i ha anat Xi Jinping, que és el líder xinès, a fer un discurs dient, escolta, a tots els països que se suposa que tindran importància en el tauler global, no? En els pròxims anys, ja els he dit, jo els dono codi obert, però amb tot el que necessiteu. Per què? Doncs perquè vol col·locar el seu producte. Mentre els altres, els Estats Units, anaven dient, doncs ara en aquesta cursa nosaltres frenem. Frenem per què? Perquè hi ha una bombolla, que potser hi ha una quantitat de gent que està invertint una quantitat de milions de dòlars brutal i que no està tenint rèdit. Per tant, és una manera com de retirar-se d'una manera elegant i que no peti la bombolla. I fins aquí a la xapa.
5: Jo molt ràpidament, tot i el moment de por, no?, que estem vivint tots i totes, crec que és sobre una oportunitat, que és la reflexió col·lectiva i social sobre quins límits hem de posar. Èticament, jo crec que es situa en el centre aquest aspecte que impactarà en la vida de tots i totes i d'alguna manera també és treu de les mans únicament de les grans tecnològiques. Espero que els estats, els països prenguin cartes amb això i la ciutadania també, que tenim molt a dir.
2: 2 minuts i seran les 4, 2 minuts i passarem el testimoni al Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio. Garriga, bona tarda.
8: Un programa fet 100% amb intel·ligència humana.
2: Sí, 100%? No gasteu res d'intel·ligència artificial ni cap dia?
8: Percentatge ínfim.
2: Ah, però per tant, si hi ha un percentatge ínfim, vol dir que alguna cosa hi ha.
8: Una mica d'impacte sempre té, això. Ah. No ens podem tancar a la innovació, però tampoc ens rendirem al nostre esforç.
2: Clar, clar, és que aquestes proclames tan contundents com la primera que has llançat...
8: Bé, home, perquè el titular, després ja, quan entres la notícia, veus la realitat.
2: Després entres al matís, llavors sí, veus que no era ben bé veritat. El Maraibar diria allò que no és del tot veritat, eh?
8: Bé, comproveu-ho.
2: No, ja
8: a, veure si ho trobeu.
2: Molt bé. Què més faràs aquesta tarda?
8: Doncs mira, avui justament farem això, teories de la conspiració, el Yeti.
2: El Yeti?
8: El Yeti, avui explicarem el Yeti. I després hi ha coses més terrenals.
2: No ens posis més por al cos, perquè la intel·ligència artificial ja la gent ja està com histèrica. No, ara no diguis que ve el Yeti, també.
8: Doncs haureu d'esperar el Toni García Ramon i l'Òscar Broc.
2: Ui, mare meva, vaya
8: barreja. Farem premi al Zemi, que aquesta matinada hi ha el Zemi. Normalment són en diumenge, però hi havia futbol i els han passat a dilluns.
2: I de futbol del seu, eh?
8: Del seu, sí, d'aquest que no ens agrada aquí, excepte tu.
2: A mi sí, a mi m'agrada.
8: I ara preguntarem... Dir que mereixes la pilota d'or és falta d'humilitat o és confiança? Ui, de què serveix la humilitat? Té cap sentit? Ens ajuda en alguna cosa? Ara ho debatem.
2: Molt bé, doncs escolta'm, no m'ho perdo. Nosaltres ho deixem aquí amb el Jordi Cabré, l'Alba Alfagema i l'Iu Fort. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
8: Gràcies, bona tarda.
2: I de seguida, en 30 segons, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, o si esteu a 3Cat Info, doncs els blocs informatius donen la tarda. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.

Humilitat. Actitud de qui reconeix les pròpies limitacions, mèrits o capacitats sense vanitat ni pretensió de superioritat envers els demés. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: Que tu mil sembles un sobrat. És que sembles un sobrat.
1: Reflexionem-hi. Reflexionem-hi. Són les 4 i un minut.
2: Mini Tot Costa.
1: Perquè després del diumenge que ens va donar el Barça, toca recollir una mica aquesta victòria del Barça al camp del Llevant, 2-4, Basses, i va ser per gaudir un altre cop, eh? De fet, no és que
3: sigui tan diferent. Sí, excepte el moment que el Llevant es va posar 2-3, però...
1: Va durar un minut.
3: Però, esclar, no pots guanyar tots els partits marcant 5 gols i, déu-n'hi-do, marcar-ne 4. O sigui, aviam, mira la classificació, no hi ha ningú que hagi fet 5-5, que tingui una diferència de més 17 en els gols, doncs és un gran començament de temporada.
1: El Barça va guanyar, va aconseguir un altre gol Lamine Yamal.
3: Dos.
1: De fet, dos, el tercer doblet consecutiu. Estem davant del millor Lamine ja?
3: No, no, a Lamine Yamal encara li queda molt. Encara li queda... O sigui, en el terreny individual hem de tornar a veure que fa gols com els que feia, com l'últim del de Dayemi, per exemple, no? Seria un gol de Lamine o un gol de Messi. I encara que individualment ell és capaç de marcar un gol del no-re o de fer una assistència inesperada com l'altre dia el Gabriel Jesús, jo crec que encara no està en el seu millor moment, i millor que sigui així, perquè el millor moment de la temporada és quan les coses es descabdellen, i això és cap al final.
1: Bé, Lamine Yamal ho té clar. Considera que ell mereix guanyar la pilota d'or, ho ha assegurat així en una entrevista que veurem aquesta setmana a Movistar.
4: A quien se lo daría yo es el mejor jugador del mundo.
5: Sí, no,
4: pero... A quien se lo van a dar, eso ya es una conversación muy larga.
5: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
4: Yo creo, sinceramente, que...
1: Le costa, però...
4: Que como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos, yo y Mbappé, los dos mejores del mundo. Y...
5: Así de claro lo tienes, ¿no?
4: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Us agrada que la minja... No estem acostumats a que els jugadors del Barça facin aquestes declaracions.
0: És que alguns venim de l'escola Pep Guardiola, on això... era totalment inaudit.
1: Feia el Madrid, Cristiano, Mourinho,
0: clar.
1: Special One...
0: Clar. I a part, és que ell és molt jove, té 19 anys. Vull dir que xoca una mica que una persona d'aquesta edat, un jugador de nivell professional d'aquestes alçades, estigui dient això i no en tingui 35 o no en tingui 33, que estigui més aviat cap al final, no? A mi em xoca.
6: Ara és curiós com ho diu, eh? Aquestes parades que va fent.
1: Li costa una mica dir-ho.
0: Jo primer, i després Mbappé. Sí. A mi m'ha xocat.
3: I a més és contradictori. Fa una setmana va dir, no penso suplicar la pilota d'or. Va dir això a la roda de premsa.
1: Contents que aquí l'està demanant.
3: Home, esclar, tu diràs, bueno, només cal veure els titulars, tothom ho ha entès de la mateixa manera. Jo crec que el Lamine en això s'equivoca, en l'actitud de demanar-ho, no cal. I després, això de el que jo he guanyat a la pilota d'or no li serveix gaire. Vull recordar que l'últim jugador que va guanyar la pilota d'or i el Mundial va ser el 2006, és a dir, fa 20 anys, Fabio Cannavaro.
1: I ja va ser una mica escandalós.
3: Sí, perquè li hauria tocat a Zinedine.
1: O a Ronaldinho.
3: El Zinedine Zidane, però li va fumar aquell cop de cap. Però fixa't, el 2010 el Mundial la va guanyar Espanya, la pilota d'or va ser per Messi. El 2014 el Mundial la va guanyar Alemanya, la pilota d'or va ser Cristiano Ronaldo. El 2018 va guanyar França i se la va emportar Luka Modric. El 2022 va guanyar Argentina i la pilota d'or va ser per Karim Benzema. I el 26... això ho haurem de veure. És a dir, els títols col·lectius orienten molt, naturalment, la pilota d'or, però, clar, aquí estem parlant del millor futbolista, no del millor
1: equip. Tu a qui li donaries?
3: Jo crec que aquest any és dificilíssim, perquè jo crec que no sal... És a dir, si em dius entre Lamine
1: i Mbappé,
3: jo diria Lamine. Perquè els mèrits d'Mbappé són comptables. Com a golejador, que li donguin la bota d'or com a golejador. Això és objectiu, no? Com a jugador, un equip que no contribueix en res que el seu equip durant dos anys seguits guanyi alguna cosa, i a més se'n va de París i el París comença a enxufar victòries a la Champions, home, doncs és com bastant discutible. És a dir, hi ha anys més fàcils i anys més difícils.
1: Home, des que no hi ha Messi i Cristiano, s'ha fet
0: però
1: més difícil.
0: Messi no la pot guanyar aquest any?
3: Home. Si com poder-la guanyar, també la podria guanyar.
1: Home, ja més justet.
3: Bueno, sí, justet. Però més justet, sí. Justet, sí. Justet. En el seu campionat ha guanyat, no?
1: Sí, va guanyar la Lliga Nord-Americana i va acabar
3: com a supercampió.
0: Molt bon Mundial
3: final,
0: va fer.
1: Ciro López, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Humill, li podem dir a Lamine Yamal, àlies a l'Humill?
3: L'Humill
6: Yamal.
3: L'Humill Yamal.
6: Costa de dir, eh?
0: Sí, eh?
7: Humill Yamal.

0: Humil Yamal?
1: L'Humil Yamal.
0: Jo crec que podria ser, no? Una bona...
1: Però si tu ets més madrileny ja que res, això et deu encantar.
0: A mi m'encanta. Ah. Jo ja li he donat pals. Tots però... els pals que no li donava al Cristiano Ronaldo.
1: Exacte, ara els hi fots amb ell, no?
0: Eh?
1: Quina barra.
0: Actual. A veure... També és veritat que la gent que li donava, que li donava pals a Cristiano... Ara estan encantats també en aquestes declaracions i en aquesta humilitat.
1: No tots. Mira, el Bassas ha dit que no li ha agradat gaire, això.
0: No, bueno, ja sé, però és que el Bassas... El Bassas és el Bassas.
1: Clar, sí,
0: no,
1: veritat, sí.
0: No té res que veure.
2: No sé com ho haig d'aprendre, això, perquè és una...
1: Agafa-t'ho bé. Agafa-t'ho bé,
0: sí, que tu ja saps que t'estimo molt.
1: Agafa-t'ho bé, sí, que és dilluns. Tu, Ciro, a qui li donaries la pilota d'or?
0: Jo al Harry Kane.
1: Ja està. O sigui, mentre no sigui un del Barça, et serveix qualsevol.
0: No, si tu em preguntes entre el
1: Mbappé i Lamine?
0: El Lamine Yamal i l'Mbappé, se la dono a l'Mbappé.
2: Per què? Oh, sí, clar.
0: Perquè, no, sí, però m'explico.
1: I entre Lamine i Carvajal, li dones a Carvajal, sí, també, clar.
0: No. Jo sóc de les persones que he dit que el Humil Yamal és la peça bàsica de la selecció espanyola, que és el nostre Messi. O sigui, que jo no discuteixo la qualitat del Lamine Yamal. És un jugador increïble que pot arribar a ser el millor jugador del món. El que passa és que jo no estic d'acord en el que ha dit i en aquesta falta d'humilitat. O sigui, perquè jo
1: que
0: no
1: és escoltat... Que és el mateix que va dir Mbappé la setmana passada.
2: Que algú de Madrid digui que no està d'acord amb una falta d'humilitat
0: és sensacional. L'Mbappé no ha dit que era el millor jugador del món. L'Mbappé ha dit que ell se donaria la pilota d'or. Això és distint.
2: Ergo?
0: Sí. No.
2: Qui li donen? El millor jugador d'Osona, diguéssim.
0: No. Jo el que estic en desacord amb el Lamine Yamal, primer, que està començant en això. O sigui, tu no pots dir que tu ets un dels dos millors jugadors del món. No ho pots dir. Perquè, a més, és que no és veritat. És que, a més, no és veritat. Perquè per davant d'ell, és que és una falta de respecte a per exemple...
2: A Madrid parlant de falta de respecte.
0: Que és l'emblema del Barcelona, que és el Messi. O sigui, tu no pots dir que tu ets un dels dos millors jugadors del món. Bueno, te poses el primer. Sí, bueno, pues està molt bé. O sigui, sí. Però que això també ho ha dit el Cristiano Ronaldo... I li han caigut pals de tots els jocs, que és el millor jugador de la història. Bueno, Anna, vinga, ves a entrenar una altra vegada. O sigui, però repeteixo, una cosa és aquesta, dir que s'ha equivocat i que no té... És que aquest xaval no és humil. O sigui, això està clar. I una altra cosa és no reconèixer la seva... qualitat futbolística.
1: Evidentment. Mira, deixa'm afegir a la conversa un filòsof, perquè això és més filosòfic que futbolístic. Leos Pugó, com estàs? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ambició. Què és l'ambició? L'ambició és una qualitat dolenta?
3: No.
1: Bona?
3: No, jo crec que
1: neutra?
3: No. Jo crec que no. Jo crec que és una qualitat molt bona, i ja crec que la filosofia aquí, a excepció de la filosofia més durament cristiana, que sí que té molta animadversió per l'ambició, acostuma a estar bastant d'acord que és una qualitat positiva perquè acostuma a potenciar la vida, no? De fet, ara bé, l'ambició està sempre dirigida a la glòria. O sigui, aquí sé que són termes una mica quasi com clàssics, no?, d'Alexandre el Gran o el que sigui, però la glòria és el que busca la persona que té ambició, no? I de fet, crec que Lamine Yamal ho està mostrant de manera molt clara i distinta, que la manera que té de demostrar que és el millor jugador del món és a través del reconeixement que li donen a través de la pilota d'or, no? O sigui, ella està demanant aquí una ambició que és glòria, búsqueda de glòria. Mm-hmm. Però jo crec que és bona, no sé, jo crec que està bé.
1: Clar, però estem poc acostumats a aquests discursos.
0: Però l'ambició privada, no?
3: No, pública.
0: O sigui,
3: pública.
0: Cosa és l'ambició privada i no donar-li altaveu. Jo estic convençut que el Messi es considera el millor jugador de la història, però mai ho ha dit.
1: No ho deia, clar. Quina diferència entre el que ho diu i el que no ho diu?
3: Aquí hi ha una diferència que és aquesta cosa del ben cada burgès, no? Que és la diferenciació entre la vida pública i la vida privada, no? Aquesta vida privada, segons el qual tu pots fer el que vulguis, però després de cara a l'exterior has de comportar una cosa molt victoriana, no? Ara bé, jo prefereixo una... L'avantatge de que el Lamine Yamal sigui sincer en aquest cas és que després, si no ho aconsegueix, se'l pot mesurar d'una manera racional, no? És a dir, l'opositiu de l'ambició és que és clar amb les seves intencions. En canvi, aquesta humilitat, que no és real, perquè recordem que la humilitat vol dir estar a prop de terra, etimològicament vol dir estar a prop de terra. Quan la humilitat és una falsedat retòrica, després ens queixem, no?, de la correcció política, de no sé què, però al final és una cultura de la hipocresia.
1: Perquè serveix d'alguna cosa ser humil?
3: Sí, per ser un ressentit encobert, no? O sigui, això
4: que deia... Llavors, ser humil és dolent. La humilitat és dolenta.
3: És dolenta, sí, sí, és dolenta, perquè la humilitat és una... O sigui, el que és bo és estar prop de terra. És una persona mesurada, adequada, correcta, assenyada, però la persona que es vesteix les gales de l'humil és la que et clava l'esquena per darrere, després la daga o com pot.
2: És a dir, qui va presumint d'humil no és humil.
3: Exacte, això és, per definició.
2: És una miqueta el que dèiem abans, i per tant hi hauria una contradicció. Ara, l'humilitat, entesa com el desig de...
4: El no ser cregut.
2: Sí, de fer les coses perquè creus que les has de fer amb el millor resultat possible per tu i pels teus.
3: Ser ambiciós, per definició.
2: Ser ambiciós sense necessitat de presumir-ne.
0: Però el que dius, Alamin, en el fons, només el pot perjudicar ser ambiciós i fer-ho públic, perquè aconseguir la pilota d'or no l'aconseguirà per més que ho digui, i en canvi, si no l'aconsegueix i ho ha dit, el fa quedar malament.
3: Clar, però llavors aquí és el que estem demanant a una figura pública és que es vesteixi de personatge públic i no d'humà. No? O sigui, li estem demanant a les persones que quan parlen no siguin sinceres, sinó que facin el discurs oficial.
2: Sí, el que passa és que la mina es contradiu. Insisteixo que això és molt important. Ja. La setmana passada tots vam dir quin tipus més intel·ligent, quina roda de premsa més brillant que ha fet, perquè fixa't que li han preguntat per la pilota d'or i, a diferència de l'Mbappé, ell ha dit que no pensava anar demanant la pilota d'or.
0: S'ho guardava pel Valdà.
2: Ah, doncs això no. Doncs no. Doncs una cosa o l'altra.
3: Potser no ha de ser tampoc un referent intel·lectual.
2: No, però ho semblava. La setmana passada semblava que... I després hi ha una cosa també, deixa'm-ho dir, deixa'm posar la falca catalana. No estem acostumats a que els jugadors del Barça parlin en aquests termes.
0: Clarament.
3: Però ja està bé, una mica de... No? Una mica de...
2: Home, sempre,
0: mira, anem a fer repàs, perquè això en el món de l'esport i fora del món de l'esport és habitual, però potser no tant a casa nostra. Perquè, Judit, hem fet un repàs i, evidentment, si quan parlem de declaracions de confiança, d'ambició, de zero humilitat, ens ve al cap un nom, que és el de l'amic de Ciro López, Cristiano Ronaldo.
4: Sí, ja ha sortit, eh? Jo crec que podria ser el president del club dels qui s'estimen a si mateixos, però no sé com l'hauríem de qualificar. L'hauríem de qualificar de segur d'ell mateix, de cregut, fins i tot d'arrogant, no sé com...
0: De sobrat.
4: De sobrat, sí.
3: Exacte.
4: Exacte, o tot alhora, no? Té moltes perles, per exemple aquesta.
5: Yo creo que soy el jugador más completo que existió, mi opinión. Una cosa es un gusto, yo creo que soy yo. Eres porque el, yo eres... juego bien de todo. Yo hago todo en el fútbol. Juego bien de cabeza, tiro bien faltas, tiro bien de pie izquierdo, ¿sabes? Soy rápido, soy fuerte, salto, ¿sabes?
6: ¿Eres el mejor jugador de la historia?
5: Yo creo que sí, pues sinceramente. Yo no vi nadie mejor que yo.
2: Això és tan bo com aquell dia que va dir que, no, que ell, la gent li tenia mania.
0: Espera.
2: I ell havia arribat a una conclusió.
0: Aquesta conclusió.
5: Yo pienso que puedes ser rico, puedes ser guapo, puedes ser un gran jugador. Les persones tenen envidia de mi.
0: Jo estava allà aquell dia.
5: No tenen altra explicació.
2: Sí, fixa't que aquí ja entraven qüestions que no són estrictament futbolístiques. Per
4: guapo,
2: ser guapo.
4: Ric, o sigui... Ho té tot ell. Sí. És un semideu.
7: És allò de no et fa falta àvia, perquè però, ja t'ho dius tu.
0: Leo, aquell dia potser tenia raó. La gent li té enveja perquè era ric, o és ric, i era guapo, o és guapo, sí. Potser és més...
2: Però és que ell no sap que la gent, perdó, que la gent, molta gent no li tenia cap enveja. Més aviat li feia pena.
3: Home...
0: Bueno, diria una mica d'enveja si tenia.
3: Home, una mica. Ressentiment, no?, de la injustícia de que una persona així de irrespectuosa tingui èxit i la gent normal no.
0: Va, un altre amic de Ciro López.
4: Home, el senyor José Mourinho,
0: José. Tot i que ara el veiem una mica més tranquil·let, però ha tingut èpoques maques.
4: Per exemple, juny del 2004, primera roda de premsa de Mourinho com a entrenador del Chelsea, li pregunten si es veu capaç de triomfar en una lliga molt més competitiva que la portuguesa, i contesta això.
8: Please don't call me arrogant, because what I'm saying is true. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one.
0: Soc l'especial.
2: Especial.
0: Què volia dir Mourinho aquí? Creus que...
2: Sí, Mourinho, és el més gran.
3: Jo li tinc una mica d'inversió, però és, he de dir, l'únic entrenador de futbol de la història que ha tingut l'osadia de citar a Hegel a una roda de premsa.
0: I va imaginar que va guanyar una mica.
3: I a mi va guanyar, per criticar un periodista. Li va dir, saps qui és Hegel? La totalitat està a la veritat. Calla una estona.
0: I tenim un altre personatge mundialment conegut que també fa gala de saber-ho tot i de saber-ne més que ningú.
4: Sí, i no només pel que diu, sinó també per com ho diu, per com es mou pel món, no? Donald Trump. D'exemples en tenim moltíssims. Ha dit d'ell mateix que és un geni, que és molt llest, i que ell tot sol pot arreglar un país tan enorme i tan complex com els Estats Units, no? Això és el que va dir durant la Convenció Republicana el 21 de juliol de 2016, quan va acceptar la nominació presidencial.
6: Nobody knows the system better than me. Which is why I alone can fix it.
1: Només jo ho puc arreglar, això.
2: Jo sol.
7: Jo sol, eh? Però és que és aquesta cosa, aquesta gent fa ràbia, Leo. No ens cauen bé, els sobrats.
3: Crec que la diferència, he de dir, sent honest, la diferència entre potser un Donald Trump o un Ronaldo o un Yamal o aquesta gent és el background que té, no? El lloc d'origen. O sigui, hi ha certes actituds que es poden entendre més o menys. En el cas de Trump ja és, o sigui...
7: Perquè ell no s'ha forçat. Anar dient tota l'estona el bo que ets, al final no denota una inseguretat. Perquè potser hi ha gent, potser no, segur.
1: Trump ha dit que en sap més de tot, més ell que ningú.
3: La cosa és que el món és mentida, però com el món tan sencer és una mentida, li dona la veritat. Yeah. O sigui, al final ell és president.
2: Si va arribar a dir, jo podia haver anat d'astronauta, perquè estic en molt bona forma, i jo hauria pogut anar també a la nau aquesta espacial.
1: Això és confiança.
2: Sí, això, bueno, això, no, això
0: és... Un excés de confiança.
2: No, de tota manera, si tornem al futbol, hi ha una cosa que no hem de perdre de vista, tant si parlem de Lamine com si parlem d'Mbappé o de qui sigui. Futbol és un esport col·lectiu. I els premis individuals, insisteixo, s'han d'objectivitzar. I algunes coses com el porter menys golejat o el davanter màxim golejador que ho posen més fàcil. A mi, particularment, la història aquesta de la pilota d'or, o sigui, tinc unes ganes ja que la donguin perquè s'acabi d'una vegada, perquè després resulta que això depèn. Ho podríem parlar del millor davanter del món, perquè a Cubarsino li donaran, per exemple?
1: No.
2: Molt bé, doncs ja està, doncs no hi ha més preguntes, o sigui, aquesta història d'anar a buscar la glòria amb un premi subjectiu és molt equívoca, sobretot en un esport col·lectiu, on pesa molt el conjunt.
1: Mira, estàvem fent un repàs ara de noms i... el més fàcil és trobar homes amb aquestes actituds.
7: Ah, amic meu, és que hem estat fent un repàs de declaracions tan contundents de dones que diguin soc la millor del món. He estat incapaç de trobar alguna declaració d'alguna dona amb tanta contundència. Sí que hem trobat esportistes, cantants, artistes que demostren i diuen que estan orgullosos amb allò que fan, però la manera, fixeu-vos, hem seleccionat un exemple de Lady Gaga. Ella és una artista superexitosa, supertalentosa, estrella mundial, 16 Grammys, un Oscar, 110 milions d'àlbums venuts arreu del món. Però tot i així, fixeu-vos, per dir que està orgullosa d'ella mateixa, hi posa alguns matisos. No es compara amb els altres ni es creu superior a ningú.
9: On this record, I think I'm much more confident and sure of who I am. And I didn't feel the need to like completely reinvent every part of who I am because I've started to become proud of who I am.
1: Començo a sentir-me orgullosa de ser qui sóc. És una actitud especialment masculina, aquest orgull, aquesta arrogància fins i tot, aquesta sensació de soc el millor?
3: Sí, és marca de la casa. A més, quan ho diuen els homes al públic, s'estan dirigint a altres homes, no? Mai es dirigeixen a una dona.
7: És a dir, com... veure qui la té més llarga.
3: Exacte, és una búsqueda de reconeixement masculina, no?, de tota la vida. El tema és que, clar, és un llenguatge... recordem-ho, funcional. O sigui, aquest és un llenguatge que segueix utilitzant perquè, diguéssim, aquest patriarcat el segueix premiant, no? Seguem premiant aquestes figures, el geni boig i respectuós, no? Seguem validant aquests tipus de comportaments i ens encanten aquestes figures, encara que no ho reconeguem.
1: Ens fascinen. No sé si ens encanten, però ens fascinen i ens fan una estona de ràdio parlant-ne, valorant-ho i comentant-ho. Ciro, qui creus que guanyarà la pilota d'or? Qui creus?
0: Jo crec que entre Mbappé i el humil Yamal...
7: És molt difícil de dir a sobre, Ciro.
0: Jo crec que Mbappé, però perquè al final la dona, una revista francesa, un diari francès, que és l'equip i France Football, i els corresponsals, molta de la gent que vota són corresponsals de l'equip i France Football.
1: Ciro Mbappé.
0: Llavors, és que està molt obert per mi... Repeteixo, jo crec que per el que ha fet al llarg de la temporada tindria que guanyar-lo al Harry Kane. Però és que estic convençut que no estarà ni entre els tres primers.
1: Basses, qui creus que guanyarà? Creus?
2: Sí, segurament per tot això que acaba de dir el Ciro, l'Mbappé, però no ho sé.
1: Quin escàndol. Leo, tu ets futboler?
3: No.
1: Qui creus que guanyarà la pilota d'or?
3: Jo.
1: T'és igual, absolutament.
3: No m'és igual, eh? No m'és igual. L'Mbappé no... Bueno, m'és igual. Sí, realment m'és igual. Sincer, m'és igual.
1: Marta, qui creus
7: que guanyarà? Jo diré Messi. Però... Jo dic Messi. Home, és un desig. Garriga, és un desig i ja està. I tu? Jo faig cas als experts si diuen Mbappé, Mbappé.
1: Jo, Lamine Yamal. Crec. Veurem. Home. Leo, gràcies. Ciro López, fins la setmana que ve. A veure si el teu amic José ens dona una mica d'alegria.
2: Té a favor que...
0: Sí, segur. Ja veuràs. I a més estarem... Ah, no. Després del partit del derbi, Cuidado.
1: Sí. És que
0: el Madrid juga al derbi.
1: És més, et dic una cosa, Ciro. És possible que dilluns que ve, quan parlem, el Madrid ja no depengui de si mateix per guanyar la Lliga.
0: Sí, estigui a 6 punts del Barça.
1: Imagina't.
0: No vull pensar. I pot arribar al Camp Nou a 6 punts... I si guanya el Barça, que pot guanyar, que entra dins de la lògica, pot estar 9 punts. O sigui, no vull ni pensar això.
1: Octubre a Canaletes farem. Ciro, gràcies.
2: No, jo només volia dir que la Minte a favor, diguéssim, al mercat. O sigui, és un tipus que per la seva joventut, per la seva barreja de procedències, aquesta cosa tan diversa, tan del món d'ara, és un tipus que fa molts millors portades que Mbappé.
1: Però no sé si els periodistes que voten això ho tenen gaire en compte.
2: Bueno, però els que organitzen potser
1: tant sí. Tant de bo. Pausa.
10: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
11: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar.
12: Si ja no som capaços de seure al voltant d'una taula i compartir un àpat plegats, què ens queda?
13: Emma Vilarassau i Jordi Buixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama.
14: Fins al 18 d'octubre seu a taula amb La Truita, un dinar que ho canviarà tot.
13: Entrades a teatrepoliorama.com.
15: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
16: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
15: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
16: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
15: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
16: Apialia, la força de vendre junts.
17: Impulsa la teva carrera amb els màsters presencials i online de la Salle Campus Barcelona. Forma't en enginyeria, intel·ligència artificial, direcció de projectes, arquitectura, management i filosofia. Sessió informativa el 17 de setembre. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. What if you take your expertise further?
18: Com et dius?
19: Ferran Adrià.
18: Quina és la teva experiència com a cuiner?
19: Has estat alguna escola?
18: Has tingut algun mestre?
19: Això és una altra lliga.
18: Això són dos estrelles Michelin.
20: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
21: Estàs posant a tots al límit.
22: Tendreu tots mal.
20: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
23: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Cinc minuts per 4:45 de la tarda. Avui hem conegut una notícia que ens ha frapat. Ha mort als 99 anys la pastora en actiu més gran de Catalunya, Marina Vilalta.
24: Jo he de sortir cada dia, perquè si un dia no puc sortir, llavors estic molt nerviosa i em poso més malament. Jo he de sortir cada dia.
1: Això ens ho deia ara fa gairebé un any, aquí, en aquest programa, a la tarda de Catalunya Ràdio, la pròpia Marina Vilalta, una dona que va dedicar la seva vida a les muntanyes.
7: Des de ben petita, a més, la Marina vivia a Bruguera, al Ripollès, i va començar a pasturar quan només tenia 5 anys, acompanyava llavors el seu pare, però és que encara ara, que estava a punt de fer els 100 anys, treia el seu ramat d'ovelles i cabres a pasturar pels peus del Tagà cada tarda. Marina Vilalta va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2022 per tota una vida dedicada al camp, per la seva devoció per la ramaderia i per haver contribuït a la difusió de les tradicions del país.
1: Amb 99 anys ha mort, fa 3 anys la història de la Marina Vilalta es va convertir en un llibre, Una vida a les muntanyes, que va escriure el nostre company amic l'Abraham Orriols. Abraham, bona tarda.
25: Bona tarda, Garriga, Judit, què tal, com esteu?
7: Hola.
1: Nosaltres bé, contents de saludar-te. Tu com estàs? Com t'has quedat avui?
25: Doncs, home, no és un bon dia. Ahir el Josep, el net, ja em va advertir que la Marina doncs estava a l'hospital, que estava molt malament, que s'estaven esperant que s'apagués. També amb la bona notícia que fins dimarts havia seguit pasturant les seves ovelles cada dia, com ha fet sempre, això des de que era una nena, ha anat pasturant el seu ramat, les seves ovelles, les seves cabres, i així ho ha seguit fent fins aquest mateix dimarts. Ostres. Però que doncs un refredat l'havia portat a l'hospital i que la situació doncs era complicada, i aquest matí a primera hora la família m'ha fet saber la notícia, que evidentment doncs és una mala notícia, però també té aquesta part positiva, que és una dona que ha fet 99 anys i que fins al final ha fet allò que l'omplia, allò que li agradava, que era, per tant, anar a pasturar les ovelles.
1: Ja ho firmaríem tots, això, arribar als 99 anys fent allò que ens agrada. És una relació la que vas establir amb ella molt curiosa, perquè us portàveu 70 anys de diferència pràcticament, però vau establir una amistat molt, molt, molt peculiar, no?
25: Sí, és a dir, nosaltres ens vam conèixer per escriure el llibre i em pensava que la nostra relació quedaria aquí, en un aspecte més professional, més laboral, però no, ens vam convertir en amics. Jo mai em pensava que... mai m'hagués pensat que tindria una amiga de 99 anys. El Manel Elias, company d'aquesta casa, un dia ho va descriure molt bé, deia, clar, ella va néixer abans de la Guerra Civil i tu després dels Jocs Olímpics. Doncs aquestes dues generacions tan allunyades, que semblava que podíem tenir moltes coses diferents, també ens unien molts altres aspectes, i sí, vam establir una relació que va anar molt més enllà d'aquest llibre. Després, això es va publicar fa 3 anys, i durant aquests 3 anys ens hem seguit veient. L'última vegada, de fet, fa 2 setmanes. Fa cosa de 2 setmanes vaig pujar a Bruguera, vam estar amb ells un parell de dies, i res feia pensar que això podia passar, però, com deia, era un gust veure-la encara tan activa, tan alegre. Era una dona que somreia amb la mirada, que vivia la vida amb humor, amb energia, que es deixava estar de tonteries, que no volia estar enfadada. Els renecs els deixava per les ovelles i tot just després els donava uns glans de roure. Per tant, era un enfadament molt, molt temporal.
1: Avui parlem, avui, aquests dies, molt d'intel·ligència artificial i de coses com molt, molt modernes, molt avançades. Ella, que és una dona de 100 anys, què creus que anem d'agafar d'aquesta gent, d'aquestes generacions? Tu, que la vas conèixer tan bé i que hi vas poder conviure, aquestes persones que van néixer, doncs això, com deies tu, no?, abans de la Guerra Civil, i que han vist tot el món evolucionar, què ens hem de quedar d'aquestes generacions?
25: Mira, jo per ella, una de les coses que m'ha ensenyat, i m'han ensenyat moltes, començant per les cançons populars, perquè ella no sabia ni llegir ni escriure, i eren les cançons populars el que li servia com a biblioteca i també com a mecanisme per explicar la realitat que l'envoltava. També em va ensenyar a donar importància a allò important, que a vegades ens estem per moltes tonteries, i d'importants, de coses, n'hi ha molt poques. I ella és això, del llibre, una vegada es va publicar, no en van parlar pràcticament més. Em preguntava pels meus pares, em preguntava per la meva àvia. Vaig estar durant un bon temps fent de missatger entre la meva àvia i ella, que es feien regals, i jo el portava cap a Bruguera, després cap a Berga, i justament quan va fer 97 anys ja li vaig preguntar, dic, algú quan fa 97 anys què pensa? És a dir, quin consell pot donar? I ella em deia, poc que pogués donar un consell, jo diria que a la gent que s'avinguessin, que no tinguessin enveja l'un de l'altre, que no es vulguin menjar, que estiguin units, i em deia, i tranquils amb ells i amb la natura, perquè aquest tall que posàveu al principi, que ella estava molt nerviosa amb les ovelles, sempre deia, quan no estic amb les ovelles, estic nerviosa, però quan estic amb elles, encara n'estic més. I jo crec que és aquest nervi, aquesta passió, que ella en deia afició, per les ovelles i pel bestiar, el que ella l'ha mantingut en viva, en vida i activa, fins l'últim dia. Ella deia que el més important és tenir salut i estimar el del costat. Ja sé que ara això sona com una frase mastegada, però també, amb el món que tenim i que ens envolta, potser faríem bé tots plegats de recordar-nos-ho.
2: Sí, el llibre aquest li podríem enviar a la Min, també, trobo, no? Això d'estar tranquil amb un mateix. No, una dona que ha mort als 99 anys, en l'ambient natural que ella estimava, doncs ha tingut una vida molt, molt plena. Ara, s'ha de dir que algú nascut l'any 27 ha tingut una infància, segur, molt trista,
1: molt dura,
2: molt plena de privacions, és a dir, possiblement va conèixer, no sé si la misèria, però la gana, o gairebé, amb tota seguretat, la repressió d'una dictadura. És a dir, són vides gairebé inimaginables per nosaltres, perquè és a dir, es van forjar a la força amb valors com els de l'austeritat, perquè és que materialment no hi havia res més. I és clar, veure com aquestes persones se'n van d'aquest món amb un somriure i encomanant-nos tan bones vibracions, doncs té un punt emocionant, francament.
1: Abraham.
25: Sí, perquè...
1: Digues.
25: Anava afegint només una última cosa, que ella tots aquests reconeixements dels darrers anys, la Creu de Sant Jordi, li van dedicar una plaça a Bruguera o al llibre, ella no ho entenia justament pel que deia l'Antoni, que deia, però si jo he tingut una vida de misèries, jo he fet el que feia tothom, jo he tirat endavant això amb molta austeritat, eren 12 germans de Can Grata, ella fins i tot va haver de viure una temporada amb els seus tiets perquè a casa no hi havia menjar per tothom. I és cert que jo li deia, no és una vida de misèries, és una vida de resistència, de treball, d'esforç, però també d'amor, perquè ella ningú la va obligar a ser pastora. Fins i tot en els moments que hi en va tenir, tant ara quan era gran com també quan era més jove, que podia haver deixat de ser pastora, ella no ho volia deixar de ser. Les ovelles eren la seva vida. I, per tant, jo que parlava d'aquest nervi, aquest nervi també contrasta amb la calma interior que ella tenia. Tenia una vida que no se'n va anar pràcticament mai de Catalunya, només va sortir de Catalunya una vegada, poques vegades també va sortir del Ripollès, però amb això en tenia prou. Era contenta amb la natura, amb les seves bèsties i amb una vida que amb ella l'omplia. I, per tant, doncs, això també és una altra lliçó.
1: Doncs amb aquesta lliçó ens quedarem. Abraham, una abraçada molt forta. Fins aviat.
25: Una abraçada, que vagi molt bé.
1: Una pausa i li preguntem a la Marta Montaner qui li ha fotut la tarda en l'aire.
4: Uf, no me'n parlis.
1: Avui està contenta la Marta, eh?
4: Per dir alguna
1: cosa. Ara bé.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
8: Ocasión Plus.
9: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Ocasión Plus. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
22: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
26: Podríem tenir son.
27: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
28: Mare, literalment.
26: Tinc poques ganes de treballar.
28: És que tinc molta feina.
27: Oh, I jo què et penses, que estic aquí creuant de braços?
26: O quedar-nos al llit una mica més.
28: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
27: Quina ràbia.
26: Però per alguna cosa som els matiners.
28: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
27: A mi això també m'ha passat.
26: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
29: Som pura cafeïna.
23: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
1: Ara la nostra audiència està expectant què o qui li ha fotut la tarda en l'aire.
4: Tothom nerviós, eh?
1: Dilluns a Marta Montaner.
4: Mira, Garriga, el problema és que no ha estat només la tarda de dilluns que m'han fotut en l'aire. Ha estat el cap de setmana sencer.
1: Home, divendres vas tenir festa i tot, i vens enfadada.
4: Mira que rabiós.
1: No, home,
4: una mica de ràbia, no?
1: Ho havia de deixar dit.
4: Et diré una cosa, no serveix de res tenir festius si després hi ha gent en aquest planeta que decideix enfonsar la vida dels altres.
30: Sí, Marta.
4: Ja pot ser festiu, que si algú et fa un comentari on no toca, t'has garrat el dia i el cap de setmana.
1: Ja.
4: Jo aquests dies m'he enfadat molt, i la protagonista accidental de la notícia és la influencer i presentadora de 3CAT, Laura Escanes.
1: A veure, que jo la vaig veure l'altre dia allà a la presentació de 3CAT, a la Laura Escanes. T'has enfadat amb Laura Escanes, Marta?
4: Jo amb la Laura, Francesc.
1: Mato, no?
4: Per la Laura faria moltes coses. I no m'hi he enfadat mai.
1: Ah.
4: Reconec per això que només em vaig ofendre una mica quan la vaig veure amb la samarreta de la Roja aquest estiu, però és una cosa que parlaré amb ella en privat.
1: Vas fer veure que no ho veia.
4: Vaig fer veure, em vaig posar una vena i vaig dir, bueno, com amb tanta gent, perquè tots els famosos la van dur.
1: Sí.
4: Però bé, la qüestió és que ella aquests dies no ha fet res.
1: Ah.
4: El problema, com sempre, és tota aquesta gent amb accés a internet, que es mou per l'odi i l'enveja, i que és tan valenta a l'hora d'enviar missatges directes per xarxes socials.
1: A veure, va, què ha passat?
4: Passa.
1: Jo em sembla que he viscut un altre món, jo no m'he assabentat de res.
4: Mira, divendres passat, mentre aquí fèiem programació especial per la Diada... Jo em sento Catalunya Ràdio com a meva.
1: Així m'agrada.
4: Vale. Però jo estava a un altre lloc.
7: Un punt afectat, que la Marta fes festa.
1: Sí. No, al revés, s'ho mereix.
4: Jo estava pel carrer amb la meva filla, al concert de DJ Trapella, que va estar molt bé.
7: Boníssim.
4: Doncs mentre aquí fèiem programació especial per la Diada, la Laura Escanes no estava per això. Ella va anunciar la seva nova aventura com a emprenedora, juntament amb una senyora que es diu Cris Díaz, que és l'entrenadora dels famosos a Madrid.
1: Cris, amb Y, eh?
4: I què?
1: Ah, no, que em crida l'atenció, aquests noms així una mica.
7: Queda més modern.
4: Sí. Queda modernet, exacte.
1: És com si el Bassas, Antoni...
4: Perdona'm una cosa, tu a Madrid et feies dir Fran. Això no ho oblidarem mai a la vida, eh?
1: Va, seguim.
4: A comptes de defensar el teu Cesc. Doncs bé, aquesta Cris Díaz amb Y, que és l'entrenadora dels famosos a Madrid. I amb la Laura Escanes han llançat una nova app, una nova aplicació per entrenar, que es veu que promet revolucionar el món de l'esport.
0: Una nueva forma de entrenar, conectar y llevar tu rendimiento al siguiente nivel.
4: Ho fan molt gros i no deixa... Clar, ho fan molt gros i això no deixa de ser una aplicació com la que tindria el DIR, m'entens? O sigui, vale? Però això es diu Razo, et prometen portar l'entrenament i la salut adaptat a les teves circumstàncies, i la Laura Escanes, el més important és això, provarà sort en aquest negoci on ha posat uns quants diners, no sabem la quantitat, i que també hem de sumar la seva llista d'aventures empresarials, com, per exemple, un saló de perruqueria. Ella està businesswoman.
1: Perfecte, endavant.
4: I estava molt emocionada i va compartir aquesta notícia divendres passat a través d'Instagram. Però no van tardar a arribar els missatges amb faltes de respecte.
1: És un clàssic, no? Penges una foto amb tot l'amor del món i la gent, alguns tontos...
4: Un clàssic, però no ens hem d'acostumar a aquests clàssics.
1: Ja, això també és veritat.
4: Hem d'alçar la veu. Si hi ha comentaris i faltes de respecte, ho hem de denunciar. I és un clàssic, deixa'm dir, especialment quan ets una dona.
7: Digue-ho.
4: Ah, gràcies, Judit. Un dels primers missatges que va rebre la Laura Escanes i que va voler compartir amb tots nosaltres va ser textualment aquest que llegiré ara. Pues para hacer tanto deporte, estás lozana.
7: Vaja.
4: Una faltada, com sempre, d'algú anònim.
1: Clar.
4: Que la Laura contestava dient... Ella és una reina. Gordi, amb el meu cul i la meva esquena puc trencar nous.
1: Carai, molt bé.
4: I afegia un text més pel públic general que deia seguirem educant la gent fins a l'infinit. Però és que la cosa no va acabar aquí i en va seguir rebent més.
1: Clar, hem de tenir en compte que Laura Escanes quan té 2 milions de seguidors?
4: Gairebé 2 milions de seguidors a Instagram.
1: Quan tens 2 milions de seguidors,
4: sí,
1: és fàcil que se t'encolin uns quants de desagradables.
4: Però tu mira això, imagina't que tu reps això, Garriga. És una mica estrany que una persona com tu, que no té físic d'esportista i que està una mica passada de quilos...
1: Opa.
4: No dic que estiguis grassa, però prima i atlètica no estàs. Que una persona amb el teu físic munti una marca d'esport. No sé, és raro. Jo faig esport per veure'm fibrada i amb múscul, sense greix. No per veure'm com tu.
1: Opa!
7: És que mare meva...
1: A veure, clar, és veritat que això et pot afectar... Però, clar, com ho arregla? És a dir, que això...
4: Jo no sé com s'arregla, però jo
1: no?
4: Només volia recordar que aquesta tia només havia anunciat que treu una app d'esport.
1: Sí.
4: I ja està,
1: no ve a tom.
4: I a la Laura se li van inflar els ovaris. I a banda de contestar-li per privat, amb un estàs totalment tarada i em sap greu per tu, ànims, va voler anunciar a tots els seus seguidors un parell de coses. La primera és que seguirà exposant aquest tipus de missatge d'odi a tothom, de dir jo estic rebent això i vull que vosaltres ho sabeu. I la segona... és que a partir d'ara ho farà ensenyant el nom
1: això
4: de l'usuari.
1: Això, molt a favor. Si tu ets capaç d'insultar-me en públic, doncs retratarem.
4: Mira, hi ha influencers que proposaven també sobre aquests missatges d'odi que reben tot sovint que els comptes de les xarxes anessin vinculats al DNI. Així, clar, això és un debat,
1: eh? Sí, això és un debat.
4: És un debat, però que així la gent es replantejaria una mica quins comentaris envia i quins no a la gent en general. I bé, després la Laura també va voler compartir amb tots els seus seguidors una reflexió que, malauradament, en l'època que ens ha tocat viure, on no parem de veure clavícules marcades a les catifes vermelles i Ozempic amunt i avall, una reflexió que no és tan habitual i que jo personalment aplaudeixo. I fa així. Has vist que hem portat la banda sonora èpica?
1: O sigui, ara llegim un comunicat, però com si fos això...
7: Titanic.
4: O els Jocs de la Fam.
1: Exacte.
4: Mira, mai millor dit.
1: Li pots posar eco a la Marta?
4: Vols dir que quedarà bé, això? Tiro?
1: Sí.
4: Soc la Laura Escanes, recordeu, eh? Sí. Sort que ara mateix no m'afecten aquest tipus de missatges i em sento molt bé amb el meu cos i a mi mateixa. El que realment em fa por és el missatge que puguin rebre les noies joves a xarxes i aquesta tendència de l'extrema primesa, que quan veus un cos evidentment normal et pensis que allò és estar passat de quilos i que a sobre et creguis amb el dret d'opinar sobre un cos aliè. sense saber si aquest comentari pot fotre-li la vida a algú. Penso en la meva filla i en tot el que haurem de treballar a casa perquè això no li afecti. Penso en totes les nenes i m'espanto massa. I a la seguidora que m'ha enviat el missatge. Saps per què entreno jo? Per no tenir la ment com la teva.
1: Opa,
4: perquè el cos ve i va, Garriga. Però l'important és el que tens a dins, amiga. Molta sort.
1: Està molt bé aquest missatge. Està molt bé aquest missatge. Està molt bé, està ben escrit. No, no, ho dic sorprès i no hauria de dir
4: sorprès. I crec que el va escriure des de l'AVE. Vull dir que no és fàcil, tampoc.
1: No, allà, multitasking. Sense cobertura.
4: Que va fatal, que mai hi ha internet.
1: Que fa calor, sí, exacte. Sí, fa calor. Està molt bé. Està molt bé. Has parlat amb la Laura,
4: mira,
1: tu, no?
4: Mira, volia fer-ho, jo li vaig posar un like, que segurament entre 2 milions de seguidors no haurà vist mai, sí, i ha quedat enterrat, sí, entre molts d'altres.
1: Les notificacions per quan tu reacciones.
4: Però és que van al casament de la Dulceida, que suposo que ja saps que es va fer aquest cap de setmana.
7: Home, ho comentareu, el que no surti.
4: Ho comentarem, però és que no en tinguis cap dubte.
1: I que no fem un comentari abans.
7: Ah, sí?
4: Ah! Però et diré, Garriga, que sí que vam parlar amb la Laura de la pressió estètica fa uns mesos, al capítol 3, diria, o 4, del que no surti d'aquí el Descobert a 3CAT, i he volgut recuperar un fragment d'aquella conversa.
3: Vulguis o no, jo crec que sí que en algun moment se m'ha ficat al cap moments que em deien ai, però estàs engreixat una mica més. És inevitable que els hi facis cas, aquests missatges. No sé, m'ha passat, de viure-ho amb culpa, de pensar, joder, és que aquesta setmana no he pogut entrenar perquè el rodatge és la nena... Però, bueno, s'ha d'anar amb compte, també, això, perquè sí, em segueixen moltes nenes, també. Que
8: pot ser un missatge molt delicat.
4: És una responsabilitat, però...
8: Hi
4: ha
8: discursos... Sí, has de fer esport, bueno, sí, però...
4: Tu el que ensenyes és que has de tenir un estil de vida activa, no?
3: Exacte.
4: Vull dir, t'has de moure.
3: I que provis coses i que... Potser la bici no és per tu, potser vés-te'n a escalar, o sigui, com que vagis provant coses, deixa't portar, envolta't de gent per fer esport, per anar a caminar, a córrer, el que sigui.
4: Jo no sé quina solució té tot plegat, però aquest món cada cop és un lloc més inhòspit, suposo que estem tots d'acord.
7: Sí.
4: I les fades, com la Laura Escans, que per mi és una petita fada del bosc, s'han de protegir i ho farem, sí, de manera incondicional. Que, per cert, avui ho he estat mirant al calendari i falten 15 dies perquè la nostra fada estreni la travessa VIP a 3CAT.
10: El moment ha arribat. 8 parelles de famosos s'enfronten a l'aventura més extrema.
1: 15 dies? Això és ja, eh?
4: Això és ja, és el dia 29 de setembre.
10: S'estrena la travessa Expedició Tramuntana. No us ho perdeu.
1: Tu vas a Santdeus en una travessa? Bueno, jo bastant de muntanya.
2: Jo vaig posar la pica d'estats l'estiu passat.
4: Ai.
2: Perdona.
1: No, però una cosa és fer la pica d'estats, que té molt mèrit.
2: Perdona. És el sostre d'aquest país.
1: Que té molt mèrit,
2: 3.100
1: travesses.
4: I travessa VIP, que hauries de triar una parella VIP.
1: Amb qui aniries a parlar?
2: Amb qualsevol de vosaltres dues.
4: Sí,
1: vinga. Perdona.
7: Vinga, entrenem.
1: Seria molt bona aquesta parella, eh? Amb la Judit o amb la Marta Montaner.
2: Cap problema.
4: Vinga.
7: Hauríem de fer servir l'aplicació aquesta de la Laura Escanis per entrenar una mica, eh?
4: Sí, el rato aquest. El rato aquest. Ports.
7: Sí. Sí.
2: Però vaja, deixeu-me dir-vos que això, tot això que dius, que tens molta raó i que tota aquesta gent és molt mal educada, aquesta és una batalla perduda. Les xarxes socials s'han convertit en el que s'han convertit.
1: Tu creus que està perduda?
2: Sí.
1: Ni amb educació, sí, ho arreglarem, això, no immediatament,
2: no,
1: però...
2: No, perquè és un espai on...
1: Però els camps de futbol s'insulta menys que abans, potser, no? No estàs d'acord? Que potser si es poden arreglar els camps de futbol...
2: Depèn una mica de l'humor. Vull dir, si el teu equip guanya, tens menys motius per... Sí, per insultar.
1: Potser,
2: bueno,
1: potser,
2: això...
1: potser.
2: Però això va així. És que avui dia, qualsevol cosa que diguis, però és igual, encara que diguis bon dia, algú dirà, però si està plovent, per què dius bon dia, burro? Vull dir, és impossible.
4: Des del sofà de casa t'ho escriuen amb una foto de perfil de...
2: Ja m'han animat, o sigui...
4: Sí, clar.
2: Jo vaig entrar a Twitter el 2010. Aleshores, era bastant possible mantenir un cert diàleg. La gent
1: no
2: estava...
1: hi havia ningú, clar.
2: Bueno, home, no, hi havia uns quants milers. Molts menys que ara, no? Ara es tracta d'anar a segar l'herba sota els peus del primer que piuli. I això va així. I, a més, això que dèieu vosaltres, una dona, i parlant de presència física, doncs ja som al cap del carrer. Jo, en això, sí que crec que és una batalla perduda.
1: Bé, doncs la Laura Escanes, que ha hagut d'aixecar la veu perquè li han amargat el cap de setmana.
2: Això és una altra cosa, aixecar la veu està molt bé. Sí, això, sí. Cap problema, eh?
1: Mira, farem una pausa. Quan tornem, atenció, Basses, que et quedaràs de pedra. Una producció catalana que passarà de 3CAT a tot el món.
2: Bueno, per què m'haig de quedar de pedra? Què passa? Que els catalans no tenim capacitat de fer produccions que vagin a tot el món?
4: Mira, encara rebràs.
1: Tens tota la raó. Doncs tens tota la raó. Basses, una notícia que passarà desapercebuda. Quan tornem de la pausa.
11: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
12: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Del 15 al 23 de setembre torna el Festival Internacional de Música de Cambra de Sant Pau amb Albert Guinovart, Dimmu Poppen, Joaquín Riquelme, George Todorake o Maria Florea interpretant Tchaikovsky, Brahms, Shostakovich, Vivaldi o Max Richter.
14: Una oportunitat única per escoltar alguns dels millors artistes del món en un espai extraordinari. Entrades ja a la venda a santpaufestival.com.
15: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
16: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
17: Les proves no han sortit bé. M'estàs dient que tinc un puto càncer? Ja el 31 d'octubre. La castanya.
18: No tenien res a veure fins que la ràdio les va unir.
19: Jo també agafo la baixa. I en Josep Maria també, per depressió.
21: Sí, sí, puto ficus.
30: Les gilipolles també tenen càncer.
31: Bam! Em cau la catapalta a terra.
19: No!
18: Dones de ràdio. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
26: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Aquest dimarts sabrem com s'està avançant en investigació relacionada amb la salut. Serem en directe al Caixa Research Institute, el primer centre de recerca del país especialitzat íntegrament en immunologia. Escoltarem investigadors, metges i també persones que s'han pogut curar gràcies als seus descobriments.
26: De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
1: Oh, records aquesta sintonia.
7: Pell de gallina, ja?
1: L'altre dia la presentació de 3CAT ens han donat unes pulseres que eren les mateixes. Que la de la gran cita.
7: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT?
1: Uau!
7: I si el teu gran amor està en aquesta casa?
1: Uau! És una gran promo, això, eh? I si el teu gran amor és en aquesta casa?
7: Però no contesta.
1: Home, tant de bo.
7: Ah, qui t'agrada?
1: No, tant de bo, no. Quin embolic.
7: És barrejar feina i eina. Sí. Però de vegades surt bé.
1: Embolic,
7: sí,
1: no,
7: vaja, tinguis. No, on no. Tinguis la feina, no hi fiquis l'eina.
1: Doncs guardarem l'eina.
2: Que sona molt millor que el seu cal que estarà.
7: Que la olla, sí.
1: Sí, som més, com més fins a Catalunya. Sí.
2: No? Millor.
7: Més humils, més elegants.
2: Sí, més elegants.
7: Ja ho tenim,
2: això. No, no, un dia podem parlar d'això, de l'elegància, no ho dubtis, eh?
1: Sí, sí, notes l'olla per cuinar.
7: L'olla a la cuina.
1: L'olla a la cuina. A veure, que tenim molt bones notícies per 3CAT i per als seguidors d'aquest format, que és la Gran Cita, perquè la Gran Cita fa el salt al món. Atenció aquesta, eh? La BBC... La de veritat, eh? No Benzema, Bale, Cristiano. No, no.
2: Bodes, bautizos i comuniones.
1: Tampoc. La British Broadcasting Corporation ha comprat el format de la Gran Cita i a partir d'ara es podrà veure a tot el món.
7: I és una fita històrica, eh, això, perquè tant pel 3CAT com per la indústria catalana, perquè és la primera vegada que la BBC Studios, que és la filial comercial de la BBC, compra els drets per adaptar un format creat per una cadena del país i, a més, desenvolupat originalment en català. Un acord que permetrà distribuir, desenvolupar i produir adaptacions de la Gran Cita en diferents mercats d'arreu del món.
1: The Big Date.
7: Us imagineu,
1: això? La Grande Cita. Com es diu? Citazione. No sé, tots els idiomes. Ho podem buscar en tots els idiomes. Tenim en línia el Tono Hernández, que és el director de la Gran Cita. Tono, bona tarda.
32: Molt bona tarda, com esteu?
1: Ara hi ha gent imaginant-te com el tio Gilito nedant amb una piscina de bitllets.
32: Jo sóc el director del programa, sóc un dels creadors, juntament amb un equip molt gran, però això no vol dir que passi a enriquir-me. No? Jo continuo treballant, d'acord, evidentment. D'acord. Sí, sí.
1: Com es deia el tio Gilito en català? Perquè això és en castellà. Ara
7: però tu creus que es va doblar això en català?
1: Home, sí, el tiet Gilet, no sé, ara
7: el busquem. Sí,
1: a veure, va, anem a la cosa que ens interessa. Un acord amb la BBC...
7: L'oncle Garrepa, perdoneu.
1: L'oncle Garrepa, bé.
7: Però això no és el mateix.
1: Mola més el tio Gilito. Com ha anat aquest acord amb la BBC? Perquè això ara ho dèiem, és bastant inèdit en la història de l'audiovisual català. Explica'ns una mica com s'ha gestat.
32: Doncs s'ha gestat d'una manera que des que vam començar a preproduir el format, ja quan el teníem en paper ja hi va haver interès internacional. I ha estat un format molt sexy internacionalment. De manera que hem sigut nosaltres, en aquest cas, el departament de 3CAT de venda internacional, que ha triat amb quins posàvem d'acord, amb quin soci anàvem endavant, perquè realment la Gran Cita ha tingut un gran reconeixement i molt interès de distribuïdores grans i de cadenes i plataformes d'arreu del món, molt contents.
1: Però llavors només es pot vendre amb una i la BBC llavors ja és la que ho distribueix, o com funciona això?
32: O bé es podria vendre a un mercat i anar mercat per mercat, doncs el mercat britànic o el mercat francès, anar per països, o bé es pot vendre, com ha estat en aquest cas, que no és gens habitual, que jo crec que és la primera vegada que passa també al mercat d'un format fet a l'estat espanyol, vendre els drets globals. Això vol dir que la distribuïdora hi està molt interessada i que té molt clar que confien molt en el format, i això ens fa molt contents.
1: Sabeu com es dirà en anglès?
32: No ho podem comunicar encara, però el que sí que us puc avançar és que no es dirà The Big Date. La cita no hi serà el títol. Van per un altre costat.
4: Potser jugaran més amb IA, no?
32: Poden jugar més amb la tecnologia,
4: amb el concepte AI.
32: Amb la IA, exactament.
1: I, per tant, quan veneu el producte, també veneu aquest superordinador que fa les cites, el format, tot, eh?
32: Clar, quan es ven un format internacionalment, sigui on sigui, es ven tot. Tot el llibre d'instruccions del format, les músiques, els grafismes, la tecnologia que hem desenvolupat per fer anar la IA, tots els processos que fem de càsting per trobar els participants i quins són els formularis que els hi fem que després ingestem a la IA... Tota aquesta metodologia que hem creat, això ho venem, en aquest cas, a la BBC Studios.
1: I hi ha idea de quan es començaran a veure altres grans cites en altres idiomes?
32: Clar, ara es presentarà el MIPCOM, que és el certamen de televisió més important del món i se celebra a mitjans del mes d'octubre. Serà una de les grans novetats del Festival de Televisió de Cannes d'enguany. I aleshores aquí es preveu que ja sabem que hi ha operadors internacionals interessats, i a partir d'aquí comença la preproducció. Ja sabem que normalment en televisió doncs hauríem d'esperar un any més per començar a veure les primeres rèpliques de la Gran Cita arreu del món.
1: O sigui, arribarà abans la segona nostra que la primera internacional.
32: Sens dubte. Arribarà primer la segona nostra, que comencem a gravar aquesta setmana.
1: Ja teniu tots els concursants preparats?
32: Tenim tots els participants preparats, molt nerviosos, amb moltes ganes d'enamorar-se, i com ja hem vist a la primera temporada, la majoria d'ells esperant trobar la seva parella ideal.
1: Ha estat més fàcil trobar-ne per la segona edició, havent vist la primera?
32: Sí, ha estat molt més fàcil. Ha estat, ells ja saben on van, coneixen el format, i aleshores ens ha passat que hi ha molts perfils que no anirien a un format així, però se'n refien del tractament que tindran estant a la Gran Cita.
1: El nostre Marc Andreu al final no hi serà, no, em sembla?
32: No hi serà. No hi serà, des
4: de... No riguis, que el tenim pobre plorant per les cantonades, sí.
32: Em sap molt greu, ens va fer un vídeo preciós. Ens va fer un vídeo de presentació preciós.
1: Hi havia molta esperança en això, eh? Hi havia molta esperança. Sí, el que sí que tinc és el compromís de Siegfried Grass, que si hi ha la Gran Cita VIP, jo tinc plaça, eh? Sí, ara falta la Gran Cita VIP pels que necessitem...
4: És que vol anar a França,
32: sí, aleshores sí.
4: Si
32: la Gran Cita VIP...
0: Jo garanteixo que si fem la Gran Cita VIP, tu hi seràs.
1: Això ho ha dit el director de TV3.
32: Jo per part d'Incís i tot l'equip del programa també us dic que sí, Francesc, que em comprometo des d'aquí, i si us plau, el Marc Andreu també.
4: Potser us entendríeu, no?
32: També hi hauria d'haver el Marc Andreu, evidentment.
1: No, i potser el Roger Carandell, si està interessat. Roger Carandell, bona tarda.
5: Bona tarda i enhorabona, Tono. Jo no podré venir.
4: No
1: et va bé.
4: Quin dia és, perquè no puc.
1: Aquella setmana no em va bé.
5: A mi fer-me petons a la tele...
1: No és obligatori fer petons.
5: Sí, perquè volem espectacle.
1: Clar, no et triarien. No. Si no fas, el Roger no fa petons, no...
4: Seria un repte, trobar l'amor d'en Carandell.
5: Home, estaria bé.
32: Ens venen casos molt difícils a la gran cita, eh? Venen casos molt difícils.
4: Sí, l'Alexis no era fàcil, no.
1: Per cert. L'Alexis mereix un puny a part. Per cert, Tono, abans d'acomiadar-te, però aquest cap de setmana crec que és un dels continguts que tenen preparats el que no surti. Tu has tingut una gran cita social, no?
32: Jo he tingut una gran cita social. He tingut el plaer d'assistir a la reboda de la presentadora de la gran cita i la seva muller, amb qui han renovat els 10 anys d'amor. I ha estat molt maco, la veritat.
1: Creus que donarà molt de sí el que no surti d'avui si expliquen detalls d'aquests íntims que només poden saber ells? Vas veure moltes
32: segur?
1: Barbaritats?
32: Jo no vaig veure ni cap ni una ni mitja, però estic segur que sabran moltes més coses que jo, i em vaig dedicar a passar-m'ho bé, a xalar de la situació.
1: Home, alguna entremaliadura devies veure.
5: Però és molt prudent, perquè és molt amic de l'aire.
4: La Dulceida repartint Jagger per tots els convidats, això s'ha vist per xarxes.
7: Ah, sí, eh?
32: Sí, vaja, però és una gent molt continguda, molt amb el mòbil, sabeu, o sigui, molt, no, ningú aixecava la veu. Una gent molt, molt amable, molt, molt bé. O sigui, no
4: pot dir res.
5: A quina hora vau arribar a casa, vosaltres?
32: Vam arribar a la matinada.
1: Matinada o matia?
32: No, la matinada.
4: Sí, del 0 al 10, com de bé t'ho vas passar?
32: Ho vaig passar molt bé. Sí, sí, un 10.
1: Carai, sí, molt bé. Que bé. Tono, enhorabona per la venda dels drets, enhorabona per la gran cita i ganes de veure-ho ja l'any que ve.
32: No, estem molt contents, tot l'equip d'Incís com de 3CAT, molt content, perquè això no passa cada dia.
1: Per això.
32: I sí, ens dona molta energia per a fer una temporada 2 encara millor.
1: Vinga, una abraçada.
32: Una abraçada.
1: I el que no surti d'aquí, doncs, home, una mica de Dulceida, no?
5: Una mica molt. Una mica sí, molt, perquè no realitza moltes
1: coses. Tu
5: vas
1: no estaves convidat, en principi.
2: A què?
1: Al casament de la Dulceida.
7: A la reboda.
2: No.
1: Deus haver anat a alguns casaments que no t'esperaves anar.
2: Sí.
1: Quin és el casament més estrany que dius, mira, em van convidar i encara... Era un tertulià que venia, una tertuliana...
5: La gent no es controla.
4: Per compromís.
1: Entens un al cap que no em vols dir.
2: Deixem-ho així.
5: I dos.
1: Te l'encertaríem, si diguéssim noms de col·laboradors?
2: No me l'encertaria.
4: Vas donar diners?
2: Sí, esclar. Sí,
7: no, pel cobert.
4: Hi ha gent que no em porta, eh?
7: Ah, això és un...
4: Hi ha gent que no em dona. En Carandell.
5: Jo ja... Ara en torno a donar, per durant una època.
1: En torno a donar.
5: Perquè
1: ha pres l'activitat.
5: Perquè anava explicant per la ràdio i un dia uns ja casats em van dir... Bueno, ens va saber greu que ho expliquessin. I jo vaig dir, bueno, doncs ara pagaré fort els propers
1: per compensar. Perquè el karma, a vegades...
5: I ara l'últim que vaig anar vaig pagar fort. Sí, cada cop es paga més.
4: Clar, cada cop 250 vas pagar.
5: Sí. Bueno, no sé si és fort o és el límit.
4: És el mínim, crec.
1: Estàndard, no?
7: 250?
4: Abans era 150.
7: Ai, jo m'havia quedat a 150.
5: Sí, jo recordo els 150.
7: Jo m'havia quedat a 150.
4: Ara ha pujat.
5: I la que m'he tornat a enganxar...
7: Ha pujat, sí, que ha pujat. Com la inflació, nen.
1: El BOE de la setmana passada van actualitzar les tarifes. Per tant, avui tenim Dulceida per un tub, eh? El que no surti.
4: Sí, Dulce Wedding.
5: Sí, Dulce Wedding. I llavors també parlarem de... Anava a dir l'adopció, però no és una adopció que han fet tant la Míndia Mal i la Inés García, que ara tindran a casa uns gossets quan els hi arribin.
4: Què et pensaves? Eren pares.
1: Això, Lamin...
4: Home, el futbolista va molt ràpid.
1: Més feina.
4: És raro que els del Barça ara no estiguin tenint nens, eh? Això és qüestió de dies, ho saps,
1: faltar...
4: no? No ho trobo a faltar, dic que és estrany.
5: El futbolista històricament ha anat molt d'hora sempre.
1: Sí, és veritat.
4: En 23, 24 ja s'hi posaven.
2: Sí, però tot va més tard en general, també pels futbolistes. Jo crec que...
1: Bé, doncs ho debatrem avui, el que no surti d'aquí.
5: Perfecte.
1: A partir de les 6 de la tarda. Antoni Bastes, moltes gràcies.
2: A vosaltres.
1: Junts que ve més, Judit, Marta, fins després.
7: Fins després.
1: Arriben les notícies de les 5 de la tarda i atenció a les 5, eh? Oasis anuncia gira, tocarà Barcelona, ara ho sabrem.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Marc Güell.
6: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. En un missatge a la xarxa social Truth Social, Trump ha insistit que els Estats Units tenen prou capacitat regulatòria per controlar les grans companyies tecnològiques. Ha afegit que l'únic control que la IA necessita és un president fort i intel·ligent, i això, diu, ja ho tenen els Estats Units. Tant la Unió Europea com la Xina, recordem que rebutgen la Carta Blanca que vol donar Trump al desenvolupament de la IA. En ple debat sobre aquesta tecnologia, Ramon López de Mántaras, fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, ha dit en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que cal reorientar el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
8: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
6: Wall Street ha obert aquesta tarda amb pèrdues, arrossegada per les caigudes al Nasdaq, el principal indicador de les companyies tecnològiques.

0: bueno.
1: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser.
2: Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
3: La jutgessa que porta el cas de la gestió de la Dana al País Valencià ha prorrogat mig any més la investigació per la complexitat de la causa i perquè encara ha de prendre declaració diversos afectats i testimonis. En una interlocutòria, la magistrada tampoc descarta que pugui acabar obtenint els missatges de WhatsApp el dia de la Dana i que va esborrar l'excap de gabinet de Carlos Mazón. La instrucció acabava el 30 d'octubre i la jutgessa ha acordat prorrogar-la 6 mesos a partir d'aquesta data.
4: El preu del petroli puja un dia més enmig d'atacs renovats dels rebels hutis del Iemen a l'Aràbia Saudita i del bloqueig de l'estret d'Hormuz. El barril de Brent, de referència a Europa, s'ha enfilat fins als $108 i el preu del gas també va a l'alça. Les milites xiites, que controlen cada vegada més part de l'oest del Iemen i que són un dels principals aliats de l'Iran, han tornat a llançar atacs amb drons i míssils contra objectius saudites.
3: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, ha tret a concurs per 9 milions d'euros la primera fase d'obres del futur Museu Thyssen de Pintura Catalana. L'objectiu, que obri portes el 2028. Girona, Fèlix Martín, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. El projecte es treu ara a licitació i l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha concretat que les obres de reforma interior del monestir començaran a finals d'any, amb un termini d'execució de 18 mesos.
6: La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior, el que seria la part de darrere del monestir, que és aquesta la que no aprovem ara, sinó que executem la primera fase, que representa el 70% del total del projecte.
5: El futur monestir de les Arts ha de ser una realitat el 2028. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
3: Esport, Sònia Oleart, bona tarda.
7: Bona tarda, Marc. Gabriel Jesús diu al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió. L'entrevista sencera s'emetrà a partir de les 7 de la tarda. Lamine Yamal considera que mereix guanyar la pilota d'or. Ho ha assegurat en declaracions a Movistar en una entrevista a Universo Valdano. L'Espanyol juga demà a la 6a jornada de Lliga Primera. Els blanquiblaus juguen a Butarque contra el Rayo Vallecano a les 7. Manolo González, el tècnic, vol guanyar el Rayo i divendres a l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. També demà l'Elx Madrid a 2:15. Mourinho, el tècnic blanc, ha defensat l'actitud i el rendiment de Vinícius, tot i que admet que el brasiler encara té marge de millora. I avui es tanca encara la 5a jornada de primera, a les 9 amb el Villarreal Betis. El partit de la Lliga F entre el Barça i el Madrid ja té data i hora. Jugarà el pròxim 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Pel que fa al Girona, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill s'estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió muscular a l'isquio de la cama dreta. I en bàsquet avui li han fet més proves mèdiques a l'escorta del Barça, Darío Brizuela, lesionat ahir. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no concreten el temps de recuperació.
8: Fins aquí les notícies.

0: Junts.
1: Hòstia, quin moment tan
2: de gallina, tu.
1: Jo crec que com t'escolti les tornen a separar.
2: Francesc, m'agrada molt començar així, eh? T'ho dic.
1: Sí, amb una música i que la canteu vosaltres. Amb
2: nostàlgia, nostàlgia dels nostres bons anys d'Oasis.
1: Atenció, perquè és notícia calentíssima. Oasis, aquest grup mític que... Jo no ho sabia. Oasis. Van dissoldre's, o es van separar el 2009. Es van retrobar ara amb una gira el 2024-25. Doncs ja tenim la confirmació oficial que tocaran a Barcelona. 10 i 11 de juliol de 2027. 10

0: i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: Vinga, vinga, amics.
2: Hi haurà...
3: Ja estem a la cua digital.
2: Hi haurà trets per aconseguir entrades per aquests dos concerts.
0: Atenció, perquè les entrades...
3: Estem ja a la cua.
0: Les entrades surten 17 de setembre, això és...
2: Ja.
0: 14, dijous. 15, 16, 17, dijous, a les 5 de la tarda.
1: No, 14, 15, 16, 17, sí.
0: Dijous.
1: No, jo ja estic a la cua. Tinc 1.800.000 persones davant.
0: Passaran per Escòcia, per Anglaterra, per Alemanya, per els Països Baixos, per França, per Itàlia, Estats Units i per Irlanda.
1: I per Catalunya.
0: I per Catalunya.
1: Toquen a Madrid?
2: Bona pregunta.
0: No, només Catalunya.
1: Vinga, Oasis.
0: Només Catalunya.
2: Només Barna.
0: Oasis no passa per Espanya, només per Catalunya.
2: Això és que algun dels germans li falta calarons, eh? Deu haver perdut diners amb alguna història, alguna inversió.
1: Ja ho vaig explicar, això.
0: 5 concerts a Glasgow.
1: 5?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a Manchester. 2 a Munic, 2 a Barcelona, 2 a Amsterdam.
1: Aquí el que passa és...
0: 2 a París, 2 a Roma, 3 a Boston, 3 a Las Vegas.
2: És una bogeria, eh?
0: 2 a Irlanda i 3 al Regne Unit.
1: Tu recordes aquella... Hi ha una entrevista mítica, crec que és dels anys 40, d'una periodista del New York Times, no sé si era Rockefeller, que li diu, how much is enough? No? Quan és suficient? I Rockefeller li contesta, a little bit more.
0: Doncs una miqueta més.
1: Els Oasis, si tens 800 milions al banc i pots tenir-ne 1.600...
0: Doncs home, 1.600.
1: Clar, perquè...
2: I si vols que el teu grup tingui èxit, separa't amb una bona bralla amb algú del grup, com van fer aquests dos a París, que es van abrallar abans d'un concert que es va haver de suspendre.
1: Hòsties, eh?
2: I van estar, segons diuen...
1: No una baralla, aquestes teves, Francesc, de cridar-se.
2: No.
1: De lluny,
2: de veritat.
1: No et parlaré més! De veritat. Al WhatsApp, et bloquejo.
2: Que, per cert, Francesc, el documental d'Oasis, que s'ha estrenat aquest divendres als cinemes, explica a Noel Gallagher que van estar 15 anys sense dirigir-se
1: la paraula. No coneixien ni el fill.
2: No, de fet, els fills que tenen no es coneixien fins que van fer la nova gira fa qüestió de 2 anys.
1: Imagina't, tio.
0: En aquesta ràdio tenim un expert en Oasis que ja està a la cua digital, que és el Bernat Soler. Bernat Soler, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Fanàtic. Noto
4: molta pompa i una mica de no sé...
0: T'està sabent greu el to? T'està sabent greu el to que té aquest programa?
4: Sí, perquè aquí el que s'ha de saber és que... Bé, i ho sabeu perfectament, tots els que esteu a l'estudi, és que la gira de l'any 2025, que és la gira de reunió...
2: Sí.
4: Com ara ha retratat aquest documental que comentàveu, va ser un èxit tan aclaparador, tan bèstia, però de públic i artístic també, perquè
1: clar que
4: la reunió musical va funcionar perfectament, han estat en millor forma que mai.
1: Home, és que són molt bons.
4: Clar, però és que per això un artista com els que es reuneixen avui en dia, que ho fan tots durant, quan fan 70, 80 anys, no actuen millor que en el
2: seu moment,
4: que en el seu moment de joventut. I Oasis ho fa millor ara que quan era jove.
1: Home, s'han estat preparant 15 o 20 anys, no?
2: I, de fet, el que fa millor és el Liam Gallagher, que en teoria era el més problemàtic de tots, no? Al final, qui diria que al cap dels anys seria el més centrat de tot el grup?
0: Bernat, tu...
4: Jo crec que el que va passar el 2025 va ser... Jo crec que va ser el fenomen d'això que s'anomena el FOMO, més gran de
1: la història.
4: És a dir, tu veies els vídeos dels concerts de Wembley.
1: Eren els Beatles arribant als Estats Units.
4: Sí, van omplir tots els estadis importants de Gran Bretanya i jo me'n recordo d'estar-ho veient i dir, mare meva, això, si ho tornen a repetir, no podem faltar. Com jo, doncs milions de persones, i per això es preveu que hi haurà, vaig llegir, 10 milions de persones fent cua.
1: Escolta, Bernat,
0: tu seràs un d'aquests 10
1: Bernat,
0: milions.
1: Bernat, de quin fils has estirat per aconseguir les entrades? Pots explicar-ho aquí?
0: Ja tens les entrades, Bernat?
2: Les tens, no?
1: Ens han dit que ja les tens.
4: Jo no tinc les entrades.
1: Però les tindràs.
4: Però crec que les tindré.
1: Ostres, ho sabia que Bernat les tindria.
0: Espera, i per quina ciutat les tindràs?
1: Per totes, ara diria.
4: Per una ciutat que no és Barcelona.
1: Ara. Aquest és el clàssic que va a Glasgow. Val.
2: No, però anirà a Manchester, ja veuràs.
0: Manchester.
2: Anirà a Manchester perquè jugarà al Barça.
1: Bernat,
0: el concert de Manchester es fa al Camp del City.
2: Pues mira,
1: Bernat, Bernat, podem trobar-nos després de la secció per parlar un moment d'un tema amb tu, l'Òscar i jo? Una petició privada?
4: Ja parlaré.
0: Bernat, les entrades, tu no les pagaràs perquè te les regalaran segurament.
4: No, sí, que jo vull anar.
1: Garriga està ara en modo hate.
0: Els preus oscil·laran entre els 85 i els 255 euros, més una quota de servei de 2 euros.
1: Bernat té les de 500 euros ja, al palco.
2: Suposo que la revenda, si és que es pot fer revenda, serà astronòmica.
0: Segur que hi haurà revenda.
1: Hi haurà revenda, segur. Com no hi haurà revenda?
0: Doncs, Bernat Soler, volíem compartir amb tu aquesta notícia. Estàs content?
4: Sí, el que passa que he intentat entrar ja... Hi ha una pre-web per registrar-se i està bloquejada.
1: I està col·lapsada, ja.
2: A la web d'Oasis ara mateix hi ha un tècnic dient: hi ha un tal Bernat Soler que porta tot el matí intentant entrar.
1: I ho està fent per telèfon, també, trucant. Bernat Soler, here.
4: Vinga, una abraçada.
2: Una abraçada, Bernat, les entrades.
0: Bé, deixem Oasis, anem a teories de la conspiració.
1: Sí, vinga, va. Que la setmana passada va ser molt dens, perquè hem parlat d'una cosa molt seriosa, i aquesta setmana hem volgut aportar lleugeresa.
2: Hem rebaixat.
1: Lleugeresa, Francesc. És el concepte d'aquesta setmana, d'acord?
2: Suau.
1: Prenem nota, Francesc, lleugeresa.
0: L'entradeta és molt llarga, avui.
1: Sí, però avui és bona. És bona.
0: Avui sí?
1: Sí, home, el teu equip sempre la fa bé.
0: Puja, puja música. Ahir diumenge era a la meva residència a Saint-Tropez, esmorzant un llamàntol viu i un suc de papaya amb un rajolí d'Armand de Brignac. Mentre li arrencava el cap al llamàntol amb les dents, observava l'horitzó i pensava en la sort que he tingut en aquesta vida. A la nit vaig trucar al director de Catalunya Ràdio, sense dir res, només respirant molt fort. Ho vaig fer 7 vegades. Al cap de 5 minuts, per sorpresa meva, em va trucar ell i em va dir: Francesc, tinc el teu telèfon guardat. Sé que ets tu que em truca. A Movistar em van dir que era impossible que em descobrís. M'ho van garantir. Així que per desfogar-me vaig agafar el cotxe... No! Vaig agafar el cotxe i vaig atropellar un senyor random que caminava pels límits de la meva propietat de 2.500 hectàrees. Toma Movistar, li vaig dir, mentre li passava per sobre amb el Lamborghini. Tot i això, era un bon dia fins que vaig anar a dormir. Llavors vaig recordar que demà seria dilluns, i els dilluns venen dos imbècils que estan vius perquè tenen un recordatori al mòbil que els avisa que han de respirar. A partir d'aquí, tinc flaixos pertorbadors. M'he aixecat a les 2 del matí i li he llançat un gerro de la dinastia Ming de 2.000 anys d'antiguitat al Prudencio, el meu criat. L'ha trencat amb la cara, així que l'haurà de pagar. Després he començat a destrossar els mobles del saló amb una serra elèctrica, però ja no recordo res més. Els companys de redacció que han vingut a buscar-me a casa asseguren que m'han trobat fent la croqueta al voltant d'una foguera i cridant tota l'estona el nom de dues persones. Tònia García Ramon.
2: Tònia! Ui, sí, Antònia! I Òscar.
0: I Òscar de
2: Broca.
0: Bona tarda.
1: Francesc Garriga, com estàs?
0: Ai,
1: de costat, eh? Oh.
2: Avui venim forts.
1: Valorem molt el teu exercici, de llegir-ho sense assajar-ho abans.
0: M'ha costat. Bona tarda, amb què estem avui?
2: Doncs mira, Francesc, jo comencem amb l'oasis de les conspiracions, diria jo.
0: Ah,
2: algun cop, Francesc, has mirat al cel i has vist com unes estranyes ratlles blanques suspeses al firmament? No veus cap avió, no veus cap helicòpter, res, només aquestes línies misterioses. Sí. Segurament t'has preguntat què són. Doncs aquestes línies han donat peu a una de les teories de la conspiració més bèsties, amb més creients, jo crec que més arrelades de totes les que existeixen.
0: No ho entenc, això.
2: Són, sí, jo tampoc.
1: Sí, sí, futbolistes, tota classe de gent cantant...
2: És tan obvi. És més, jo crec que és perquè és tan obvi que acaba fent gràcia. Són els chemtrails, perquè la gent ho sàpiga, així es diuen. I és una teoria que està tan arrelada a la cultura pop que fins i tot la Lana del Rey li va dedicar una cançó als chemtrails.
1: Te la tradueixo, eh? Ens estan contaminant, ens maten des de l'aire amb un gas verinós.
2: La lletra està dient: veig els chemtrails...
0: Això és una IA que...
2: Sí, és la nova IA. És la nova IA, millor dit. Doncs mira, fa dues setmanes l'equip d'esports ens demanava pels chemtrails. Sabem que l'equip d'esports és molt fan de les teories de les conspiracions, sí. I se les creu quasi totes. Això és així.
1: Si ens esteu escoltant, una salutació.
0: Una abraçada al tot costa.
2: Sí. Els chemtrails són aquestes marques blanques que deixen els avions que creuen al cel. Després explicarem com es formen, però el que han fet els amants de les teories de la conspiració és agafar aquestes línies estranyes i donar-los, diguem que, un rerefons de ciència-ficció, distopia, pel·lícula de misteri, que no es creu ningú, només ells. Què és el que es pensen que són aquestes línies? Doncs què estan fent aquests avions? Ens estan fumigant.
0: Fumigant,
2: literalment, Francesc, a nosaltres, a tots.
0: Som escarbats.
2: Segons aquesta teoria, l'estat profund...
0: El Toni ja l'han fumigat, avui.
1: No, és que em trobo malament perquè he vingut i m'ha caigut directe...
0: Chemtrail a sobre.
1: Surto del tramvia i em cau un tramvia a la boca.
2: Tot això neix a finals dels 90... I tot neix arrel d'un misteriós informe que l'exèrcit de la Força Aèria dels Estats Units va publicar, on especulava sobre un futur llunyà en el qual podries utilitzar el control del clima com una arma. A partir d'aquest informe, els fòrums d'internet, els amants de les conspiracions van començar a crear aquesta teoria dels chemtrails, que han anat afegint capes a mesura que han anat creixent i passant el temps, i s'han adaptant també a les pors de cada moment de la societat. Si vols et diem una mica quines són les diferents teories
1: que hi ha. Diverses
2: teories.
1: Abans que comenci amb les teories, et diré que això està tan de moda que aquest cap de setmana els MAGA americans, no? Els seguidors de Trump més radicals, sí, han dit que gràcies a que Trump ha prohibit els productes químics que s'utilitzen per fer els chemtrails, no hi ha hagut huracans.
0: Clar.
1: I algú t'ha explicat que no ha prohibit els productes químics.
0: Thank you, Mr. President.
2: Vinga, anem amb una de les teories.
1: Una
2: de les teories diu que ens estan fumigant amb productes per debilitar el nostre sistema immunitari i reduir així la població. Si et trobes malament, Francesc, no creguis que s'ha agafat un virus al metro, ha estat culpa d'algun chemtrail, que com veus també ha fumigat el Toni aquest matí, i ben fumigat. Després, una altra teoria. Ens ruixen amb substàncies que fan que la població sigui més dòcil i no es rebel·li, perquè sempre és millor culpar els chemtrails que no pas acceptar que vivim a una societat idiòtica i apàtica.
1: Però et caiem bé o no?
2: Després, hi ha una altra teoria que diu que ens ruixen en productes que redueixen la fertilitat de la població per controlar la demografia. En aquest cas, en el meu cas, és cert. A mi ha funcionat.
1: A mi també.
2: Sí, és veritat.
0: Oi, a mi.
1: A nosaltres ens...
0: Ara resulta que funciona tothom.
1: Ho hauríem de veure aquí quanta gent...
2: El favor que li han fet al món, eh? Sí. De veritat.
1: Quanta gent no té descendència en aquest estudi? Teniu descendència, vosaltres?
0: La gran majoria.
1: No,
2: esteu fumigats.
1: Estem fumigats.
0: Només el tècnic.
1: No és perquè n'hagueu volgut.
0: Sí.
2: Una altra teoria. Els avions alliberen uns components, com deia el Toni ara, per controlar en secret el clima i provocar desastres naturals a la carta.
1: Ah, sí.
2: A la carta. Per exemple, durant la sequera del 2023 a tota Espanya van...
0: Com aquell joc, el SimCity, que provocar incendis.
2: Sí, exacte.
1: Com al principi de Flash Gordon, l'emperador Mink, que té com un taulell de posar huracán, tornado, i el tio preta això.
2: Sí, doncs quan va haver-hi la sequera, a Espanya van florir molt les teories que deien que els chemtrails dissipaven els núvols i evitaven que caiguessin les pluges. De fet, hi ha negacionistes del canvi climàtic que fins i tot apunten als chemtrails com els culpables d'aquest canvi climàtic perquè s'imposi l'agenda de control climàtic d'aquí, dels woke, que són la gran por de tota aquesta gent. Escolta, sempre és millor pensar que l'escalfament global els provoquen d'uns paios amb unes avionetes que no reconeixen que els culpables som nosaltres amb els combustibles fòssils. Et quedes molt millor i dorms molt millor.
1: Què és aquesta teoria woke?
2: No, és així, però...
1: No m'esperava que fossis woke.
2: I hi ha un altre encara millor. Els flipats de la ciència-ficció. Els conspiracionistes que consumeixen més Doritos. Asseguren que en aquestes línies blanques hi ha nanorobots, nanopartícules...
0: Ah, això segur.
2: Sí, que serveixen per rastrejar i controlar els moviments de la població. Per
1: aquestes tant, veus que sents dins del cap...
2: Són
1: els nanorobots.
2: Són els nanobots aquests. Si algun dia notes...
1: Travessa el semàfor vermell, això són els nanorobots. No facis cas d'aquestes veus.
2: Notes un pessigolleig al clatell i no és el Toni bufant. és un nanobot.
0: Bé, ara sí que era el Toni bufant.
1: Ara sí.
2: Com diu el Termcat, i anem a explicar ràpidament com es fan aquestes línies, en català es diuen els deixants, vale? Que quedi clar, són els deixants dels avions. Són
1: aquestes... això no serveix per... Si no serveix, que no tenia de conspiració. El que tenia de conspiració és els deixants. És el millor chemtrails.
2: Sí, sense dubte, els chemtrails. Com diu el Termcat, és la condensació visible de gotes d'aigua o cristalls de gel a l'atmosfera i que es produeix sota certes condicions amb el pas d'una aeronau, un coet o un míssil. És a dir, són cristalls de gel que es queden suspesos a l'atmosfera com una reacció per les substàncies, pels gasos que expulsa un avió. I punt. I quan es queden suspesos al cel, que la gent diu com és possible que es quedin suspesos? Doncs quan els veus suspesos al cel és perquè la humitat relativa és molt alta. I quan més alta és, més estones queden suspesos.
1: A tu també.
2: Quan
1: tu,
2: el clima
1: tu,
2: és molt sec, es dissipen.
1: A tu també tant, formes part del ramat.
2: Els científics porten dient-nos molts anys que són aquestes línies blanques, però volem seguir creient que ens estan fumigant.
1: Ens estan matant.
2: Doncs vinga, tu, que ens fumiguin.
0: Els chemtrails, aquestes...
1: Que em tirin nanorobots, m'entens o no? Perquè jo ja no funciono. Necessito això.
0: Necessito que em fumiguin una mica.
1: Exactament, necessito nanorobots que facin la meva feina, m'entens o no?
0: Va, segona teoria de la conspiració o segona anada de bola.
1: Magnífica, aquesta. Aquesta és un clàssic, de fa molts anys ja. El Yeti.
0: El Yeti. Una figura mítica. Hi ha teories que expliquen
1: correcte,
0: el Yeti.
1: Com sempre he fet, una recerca de música, no?, que és posar a YouTube. Yeti.
0: Aquesta és el...
1: Sí, Bigfoot. Atenció, eh?
0: Arriba. Ara.
2: Hòstia, el veig ballant, eh? Allà, sí, sí, al bosc.
1: El Bigfoot, a la nit.
2: Saltant.
1: La rave del Bigfoot, que és ell sol.
2: Voles, eh?
1: No fa més ningú.
2: No,
1: l'has pullat, home, amb llet i vestit.
2: No, perquè la imatge és contundent.
0: Tenim tres explicacions de possibles orígens del llet.
1: Sí, que són també tres conspiracions, d'acord? Però la última, diguem-ne, que és un desmentit. La primera, però, és que el llet hi existeix i és un supervivent prehistòric. És un animal real que la ciència encara no ha aconseguit classificar. Segons aquesta hipòtesi, una petita població d'un gran primat hauria sobreviscut durant milers o fins i tot milions d'anys als racons més...
2: Que rius molt de temps, eh?
1: Desgraciat.
2: No, vull dir...
1: Desgraciat.
0: Aquesta em quadra.
1: Clar. Però els racons... Deixeu-me acabar, hòsties. No m'interrompeu.
0: Va.
1: Els racons més inaccessibles de l'Himàlaia. O sigui, aquest bitxo estava a l'Himàlaia, ok? Llavors...
0: Jo m'ho crec.
1: Aquesta teoria té un problema. I és com s'ha reproduït.
0: Ah, clar.
1: Perquè, clar, no contemplen que pugui ser un molt vell.
0: No.
1: En principi no té...
2: Un 2 milions d'anys.
1: Ara, imagina quin avorriment. Aquesta vegada s'estrauria la vida.
0: Sí.
1: Al cap d'un milió d'anys sol.
0: Sí.
2: Tot fa pinta d'estar molt divertit. Les imatges que surten del Yeti no són d'una persona que està divertint.
1: Per això, llavors aquí la ciència diu perquè si això és cert i és així, mai no s'ha recuperat un esquelet, un cadàver, un os, una mostra de l'ADN que demostri l'existència d'un primat desconegut. Les anàlisis genètiques de restes trobades a l'Himàlaia han acabat identificant, en la majoria dels casos, a ossos, no?
0: Ossos,
1: sí.
2: Animalots
1: a l'Himàlaia.
2: Bestioles.
1: El clàssic os del Tibet.
0: El típic os del Tibet. Bé, per tant, primera opció
1: és, existeix, és un primat que ha sobreviscut. No riguis, Broc, tio. Ets tan woke.
2: És que ho diu amb una seguretat.
0: Segona opció.
1: El llet existeix, però... les autoritats ho amaguen.
2: Ah, aquest és el que volem. Aquest és el que volem. Jo compro aquest.
1: Vinga, Catalunya!
2: Amunt, eh?
0: Vinga, Bigfoot.
2: Que treguin el Bigfoot, el volem veure. Tu.
1: Mans amunt, braços amunt, excepte si esteu conduint.
0: Sí, sisplau.
1: Ara. D'acord.
0: Ah, no ha dit el Bigfoot, ara. Ja l'havia dit.
1: Bigfoot.
0: Vinga, va.
1: Aquesta és la versió més conspiranoica, d'acord?
0: Vinga.
1: S'ha trobat el Yeti, d'acord? Se l'ha trobat, però algú s'ha encarregat que nosaltres no ho sapiguem.
0: I sabem...
2: Ho ha amagat.
0: I sabem... O sigui, ho sabem, però no se suposa que no ho sabem.
1: Un dels episodis que alimenta la llegenda és que a la Guerra Freda... Les autoritats nord-americanes van establir normes específiques per a les expedicions que buscaven el Yeti al Nepal. I que la gent va dir, si no existeix aquesta bèstia, aquesta criatura, per què poseu normes específiques d'on podem anar i on no podem anar?
0: Clar.
1: Això, òbviament, era un tema geopolític, no? No era un tema científic. Però el fet és que els fòrums, no?, i la gent que parlava ja deia, hòstia, aquí hi ha gato encerrado.
0: Aquí passa alguna cosa.
1: Exactament. Per què un govern es preocuparia tant per controlar la caça, les fotografies o la difusió d'informació sobre una criatura que oficialment no existeix?
2: Ves a saber. No, deixes la pregunta
1: a l'aire. No, la pregunta a l'aire. No la penso contestar.
0: Ah, no?
1: No? No, perquè no ho sabem. Jo, el meu... O sigui, la meva pulsió... El meu instint em diu que aquesta bèstia està amb el gegant de Kandahar, Bruce Lee i Adolf Hitler en un hangar de l'àrea
0: 51.
2: I ballant sardanes.
1: Veieu com ho sabeu?
0: Va, i l'última teoria que desmunta
1: una mica. L'última teoria, que és una teoria... Ho lamento, és de Baixona.
2: Ja, aquesta és...
1: No, és de Baixona.
0: Ja m'ho imaginava.
1: Jo us l'explico, d'acord? Ja, la poso perquè som wokes una mica.
2: És la menys creïble de totes.
1: El Yeti existeix, però en realitat... és un os.
2: Ah, això, Toni, no ens ho facis.
0: Un os de tota la vida.
1: Si ho esteu escoltant, no us desanimeu.
0: No.
1: Ok, penseu que aquesta és la versió xunga, vale?
0: Sí.
1: Les bones són la primera i la segona, d'acord?
0: Aquesta última la diem per mirar.
1: Existeix, però és un primat i tal, i no encara l'han capturat. Segona, existeix, però ens l'amaguen.
0: I la tercera és un os.
1: La tercera és que és un os. Simplement... quan han trobat això, doncs han juntat la imatge, no?, que és un os de peu, no?, fent així, algú li ha fet una foto, tracos com tu. Quan van agafar a tu nua per la Frugell i van dir, hòstia, era el Yeti.
0: Ah, sí,
1: no. Algú va dir, no, era Cesc
0: Garri.
1: Cesc Garri, que és pelut.
2: Pot passar. Però hi ha gent que és peluda i que es pot...
1: Quantes vegades has estat el Yeti, tu, sortint de l'Apolo?
2: Jo he vist molts Yetis a la meva vida. I ballant fins a altres hores de la matinada.
1: Sí. I dracs, també.
2: Dracs, Yetis, qualsevol mena de criptoanimal.
0: Atenció, que aquesta matinada estem ocupats.
1: Va.
0: Sí?
1: Sí.
0: I això?
2: Aneu de festa o...?
0: Aquesta matinada se celebra la 78a edició dels Premis Emmy.
1: I això no és teoria conspiranoica, eh?
0: Això és veritat.
2: És real, eh? Això és comprovable.
0: Cert, eh? És la gala on es premien les millors sèries i programes de televisió de l'últim curs. I ja que aquí us anava a fer una mica de repàs, a veure qui creieu que guanyarà les principals categories que vosaltres teniu punt d'haver revist moltes.
1: Et pot sorprendre, moltes. El que direm?
0: Mira, el Yeti no competeix. La millor sèrie té una gran favorita.
3: Welcome back. Took some time.
2: Millor sèrie drama, entenem, no?
0: Millor sèrie de drama, correcte. Aquí, The Pitt, d'HBO, és la que té més nominacions aquest any, 25 nominacions.
1: Aquí jo no sé si s'ha explicat alguna vegada, jo ho he explicat algunes vegades, però no en aquest programa, ho explico diverses vegades a casa meva sol, a la volta, i és que la creació d'aquesta sèrie, que és una cosa calcada a Urgències,
0: sí.
1: A ER, recordes que és una sèrie...
2: El protagonista és el mateix.
1: Que en el seu moment va ser molt popular i és on va sortir, per exemple, la Juliana Margulis o el George Clooney, per dir alguns noms, no?
0: Sí.
1: Hi ha un moment que un dels personatges d'aquesta sèrie, que és el Noah Wyle, no?, que és el protagonista de The Pitt, decideix que vol fer com una espècie de remake d'Urgències, no? Explicant la història del doctor Carter després de tots aquests anys i tal, i va veure la dona de Michael Crichton, que és el creador de la primera ER, no?, juntament amb Spielberg, i li diu, mira, vull fer això, ER, no?, com un remake i tal, explicant... I diuen que no. I llavors el tio Tatxa, urgent, ja s'hi posa, The Pitt.
0: I ja està.
1: I diuen,
0: ho posarem a Pittsburgh i a...
1: I això és un judici que està ongoing. És a dir, la dona de Michael Crichton ha denunciat als productors de The Pitt.
0: Per fer una mena de plagi encobert.
1: Correcte. És un plagi absolut, perquè tu la sèrie aquí és igual que...
2: És el mateix.
1: Sí, és igual, el mateix.
0: Però, mereix guanyar l'Emmy.
1: A mi la segona temporada no em sembla tan bona.
0: A mi em va agradar molt, eh?
1: Però, a mi la primera m'agrada molt.
2: Però és a dir, independentment del que ens sembli, jo crec que The Pitt guanya clarament.
1: Sí, això, tot guanyarà clarament.
2: Pateix amb Pluribus, que per mi és infinitament millor.
1: És superior.
0: Pluribus.
1: A mi Pluribus em sembla infinitament superior, sí. Que recordem que és una espècie d'invasió alienígena, no?, que bàsicament converteix tot el món en una ment colmena.
2: Oh, és boníssim.
1: És com el teu equip, que és una ment colmena. El que tu penses, ells ho pensen.
2: Imagina't que hi ha com una invasió alienígena i totes les persones es converteixen en persones meravelloses.
1: En la mateixa persona.
2: Volen complaure.
1: Tu ets la ment colmena. Series aquesta persona al centre, al nucli, la vella reina.
0: Estan nomiades
1: també... L'ovella reina, m'agrada molt.
0: Diplomat, la Gilded Age, el cavaller dels set regnes...
1: Cap li arriba... El cavaller dels set regnes és una gran sèrie que a mi em va semblar magnífica. I Paradise, l'última temporada...
0: El cavaller dels set regnes, quin és?
1: És un altre d'aquestes temporades que surt de Joc de Trons.
2: De totes maneres...
1: I és una minissèrie que jo crec que té... 7 capítols màxim.
0: Ai, doncs no l'he vist.
1: I és magnífica, la tens de veritat. És magnífica, molt millor que aquesta cosa de House of Dragons, que és insuportable.
0: Ai, a mi m'ha agradat.
1: Que estic de dracs. Si jo encara no entès com acaba. He vist l'últim capítol 7 vegades. No paro de quedar-me dormint, no entenc qui té quin drac. Veig gent parellant-se, però no sé qui són.
0: Vosaltres apostaríeu per Pluribus?
2: No, la que guanyarà...
0: Guanyarà
2: de Pit. Per
1: vosaltres. Si diem que guanyarà de Pit. Si fos per nosaltres, si fos cosa del Broc i meva, guanyaria, òbviament, el Yeti.
0: A comèdia.
5: I'm Tom Lofton.
2: Oh, això és el que ha de guanyar. Això que sona.
0: La maldició de Widow's Bane.
1: La nostra sèrie favorita.
2: Jo crec que si els Emmy...
0: Pot ser que no hagis ni sentit a parlar d'això, jo.
2: Què dius? Ho dius de debò?
1: A veure, en el teu cas, clar, que pot ser. Sí. No,
0: no em sona.
1: Sí, és Francesc. No hi ha una cosa que se t'ha de dir, d'acord? No t'ho prenguis malament.
2: Si els Emmy són justos, aquesta és la sèrie que hauria de guanyar sense discussió. La millor comèdia.
1: Tens Apple TV?
0: Sí, tinc tot.
1: Doncs avui d'Ovella és meravellosa. És una sèrie que si avui la comences, tu passaràs pipa, Cesc.
0: No,
1: però avui els nostres deures són que arribis a casa teva, d'acord? Et fumis del... I vegis la sèrie.
2: Però fa por, eh? És a dir, és una comèdia de terror. Jo crec que estaria molt bé premiar aquesta sèrie, perquè, ostres, estaríem premiant una comèdia diferent. Competeix amb Hacks, que jo crec que ja l'han premiat 50.000 vegades.
1: Per l'última temporada és absolutament terrible.
0: Bé, Hacks bona... fa cap avall, també.
1: Ostres, una baixada.
2: Sí. Jo crec que avui dos veies premiar una fórmula, ostres, superfresca i diferent de com fer por i a la vegada fer-ne una sèrie.
1: Hi ha molta gent que em deia a Twitter, aquesta sèrie ja l'hem vist abans. Jo deia, d'acord, en quin... Sí, posa'm un...
2: Jo no l'he vist, aquesta sèrie.
1: No, ningú l'ha vist. No. Ningú ha vist una sèrie igual.
0: Saps
1: és una
0: sèrie que vaig acabar de veure ahir?
2: Diferent.
0: Vaig acabar de veure això.
6: Are you in, Josh?
5: happily married.
0: Beef, la segona temporada.
2: Ah, t'agrada Beef, a tu?
1: No m'agrada Beef.
0: La primera sí, la segona...
1: La primera ja no em va agradar, imagina la segona.
0: No, la primera està bé, aquella discussió de trànsit i tal. Això està nominada a millor minissèrie, juntament amb... DTF, senyor.
1: Aquesta, per mi, és la sèrie de culte de l'any i crec que una de les millors sèries que he vist al segle XXI.
2: Jo diria que...
0: DTF Sant Lluís, eh?
1: DTF Sant Lluís són... És veritat que és una sèrie que juga molt, molt al límit, molt, i que explica la història d'una parella, no? Que de sobte té una crisi, no? I com aquesta crisi es resol d'una manera molt inesperada. No direm més, no mireu el tràiler, no us farem spoilers. Està HBO i és absolutament... David Harbour està increïble.
2: Un humor molt negre i és molt enrarit. Negríssim. Molt enrarit, és a dir, que t'incomoda, però precisament per això jo la trobo superior a Beef.
1: Té uns
2: diàlegs, superior.
1: Té uns diàlegs absolutament desconcertants i tota l'estona juga a inquietar-te. És a dir,
2: Tota
1: la sèrie té una direcció d'art espectacular, no? I després hi ha converses aparentment innocues que es converteixen en coses com, hòstia, que se't posen per dins a la sang.
0: Hòstia, molt difícil. DTF, Saint Louis, HBO...
1: Acabes amb gust de sang a la boca.
0: Recomanadíssima. I l'altra que he de veure és... Aquesta, com es deia?
1: Widow's Bay.
0: Widow's Bay.
1: No, de veritat,
2: la maldició de Widow's Bay.
1: De veritat, t'envejo perquè és una sèrie que a qualsevol persona que tingui Apple TV i no l'hagi vist, si no l'ha vist, que es faci aquest tour gratis que fan a les tele... Pots fer com una espècie de...
0: De prova,
1: no? I pots tenir, doncs, això, 3 setmanes veient les sèries, us poseu, veieu que... No, de baixa, feu el que vulgueu. Sí. Però Widow's Bay és possiblement la sèrie... És que és divertidíssima. Com penses que és una sèrie divertidíssima, et fot un ensurt que flipes i després agafa un to negre, xungo. Hi ha algunes escenes absolutament delirants, però estan tan ben fetes.
2: Per cert, Noah Wyle guanyarà el millor actor, que és el protagonista de The Pit.
1: I tant de bo Rhea Seahorn guanyi...
2: Aquí és on anava jo. Rhea Seahorn, que és l'actriu protagonista de Furibus.
1: Aquí és de Better Call Saul.
2: Aquí és on crec que poden premiar aquesta sèrie i donar-li el valor que mereix a través d'aquesta actriu.
1: Recordem que el creador d'aquesta sèrie és Vince Gilligan, que portava molts anys sense fer res, que és el senyor de Breaking Bad i Better Call Saul. Així que us la recomano moltíssim.
0: La miraré segur. Mira, em diu la Laura Marín, companya d'aquí aquesta casa, boníssima Widow's Bay, doncs ja està.
1: Boníssima,
0: recomanadíssima.
1: Què vol dir? Fins ara no tenia segon.
2: Exacte, que ha preguntat. Ha buscat el segon xec.
1: És molt fort. Devia escrivint. Aquests dos imbècils diuen no sé què de Widow's Bay.
2: És com el que va al metge i busca una segona opinió.
1: Correcte.
2: Eh?
1: Sí, d'acord, doctor, eh?
0: D'acord,
1: gràcies,
0: la doctora Marín.
1: M'ho opero demà, eh? D'acord. I vas al matí següent vas a un altre metge pagat.
2: I no ens ha dit res.
1: Quin tio miserable que és.
0: Una pausa. Adéu-siau.
6: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
7: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
8: Segur que no n'hi ha per tant.
9: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: La motxilla del Titó és suau com el cotó.
11: Es diu Falsolet.
10: I la figureta del Titó no és de cartró, és de debò.
11: Que xula!
10: I també tens les samarretes, els llibres d'aventures i el peluix del Titó, el més bufó.
11: Superxuli!
10: El món del Titó i tu. A la venda als punts habituals.
12: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
13: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
14: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
14: Solidaris. Catalunya Ràdio. Amb Mercè Folch.
16: Als Solidaris parlem de drets humans, de temes socials i de denúncia. Apostem per un periodisme rigorós i reflexiu, perquè els marges són el centre.
17: Solidaris.
14: Amb Mercè Folch.
17: Dissabte a les 10 de la nit.
14: Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
18: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
14: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
18: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
17: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Amb un horari nou.
5: Més d'hora, de 9 del vespre a 11 de la nit.
17: Catalunya nit.
8: Un informatiu en profunditat.
5: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
17: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: Amb horari nou.
8: De 9 del vespre a 11 de la nit.
5: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
0: Passen 7 minuts de 6:15 de la tarda, com cada dilluns. Toca parlar de llibres. Club Tàndem 3CAT. Són dos noms ineludibles. Marina Porres, bona tarda.
15: Bona tarda,
0: Juliana Canet, bona tarda.
15: Bona tarda, guapo. Com vas?
0: Doncs pendent de què em podeu recomanar al vostre dietari de lectures, perquè jo estic segur que estem inspirant a molta gent a descobrir coses que no coneixíem, per exemple.
15: Esperem que sigui així. Avui tenim moltes ganes d'obrir aquesta capsa de Pandora.
0: Ui!
15: Perquè l'actualitat ens ha donat un pretext que no podem deixar escapar. Aquesta setmana, Francesc, et parlarem de casaments.
0: Ah?
15: Tu no tens la sensació que s'està casant tothom?
0: Jo no. Jo crec que això va per generacions. La gent de la meva generació estan més ja per divorciar-se que per casar-se, diria.
15: Pues és veritat que hi ha una...
0: La majoria de gent ja està casada.
15: És veritat que hi ha una barreja estranya, però hi ha una explosió
0: però
15: de...
0: No, avui a la reunió de programa s'ha proposat aquest tema d'onada de casaments. I de casaments allò, a lo bèstia.
15: Jo crec que la gent es torna a casar més. Ho penso de veritat.
0: Potser
15: senzillament... Bé, no sé què deu ser.
0: Hem de mirar-ho, hem de mirar dades.
15: No, s'ha d'estudiar. Jo no sé com no està l'equip de Catalunya Informació ara ja posant-s'hi.
0: Jo crec que hi ha una unitat de casaments ja muntada.
15: Doncs d'aquí mitja hora nosaltres el que no surti avançarem jo una mica aquesta feina perquè farem una anàlisi detallada i exhaustiva de la reboda de la influencer català de l'Uceida i amb aquesta excusa ens semblava que podíem aprofitar per parlar de casaments i matrimonis, que és un gran tema de la literatura.
0: Home, clama-la molt de joc, això dels casaments.
19: Sí, jo crec que hi ha per això dues menes de casaments i es pot ser o molt elegant o molt hortera. I no hi ha terme mig.
0: No?
19: Crec que no.
0: Es passa d'un costat a l'altre.
15: Després hi ha l'opció de fer un casament que no és casament, que és anar a firmar, fer aquella cosa superpetit comitè.
0: Administratiu.
15: Que és el que va fer en Roger Escapa i la Diana Gómez, que jo ja li vaig dir personalment en Roger que això era una falta de respecte per tots els catalans, perquè per una parella de superestrelles que tenim, ells tenien la responsabilitat de muntar un casament però gegantí i amb aquesta premissa de fer-lo al màxim elegant. Ets la Diana de nòvia.
19: Home. Això sí que ajuda.
0: A la Dulceida, però més nostrat.
15: Home, una mica menys barat, si pot ser, perquè clar, és que allò de la Dulceida sembla que hagi valgut un euro. Tot ha valgut un euro. Ella va anar allà amb una monedeta i li van fer tot.
0: Tot a un euro.
19: És molt fort, com es veu des de les fotos. Tots aquells teixits llampants, és horrible.
15: En fi.
19: Tindreu molta feina.
0: Sí, igual que no surti ho aprofundirem, però va, amb quin casament voleu començar o amb quina història?
19: Ai, doncs comencem amb una història d'un casament que, com acostuma a passar, no va gaire bé. Perquè
0: això
19: va així. Comencem per un llibre que es diu Algú en la distància, que és una novel·la de Dorothy Whipple. L'acaba de publicar una nova editorial que es diu Veus pròpies, que rescata escriptores oblidades o no prou reconegudes de la tradició i és el primer llibre d'aquest catàleg. Val? I aquesta és una novel·la que enganxa moltíssim, sobre el sentit del matrimoni i està escrita des d'un moment, que és en el que va viure Dorothy Whipple, més o menys, en què el divorci comença a ser una cosa acceptada, però encara no del tot. És a dir, que divorciar-se no és una cosa tan normal com és avui mateix, per entendre'ns. Era una cosa que estava més mal vista, costava més, era tota una gestió una mica més pesada. Dorothy Whipple, aquesta escriptora anglesa, segurament no la coneixeu.
0: Jo no.
19: I jo tampoc la coneixia abans d'aquest llibre. Però és una escriptora anglesa que escriu, fa una cosa que fan molt les angleses, que és que escriu sobre la quotidianitat.
0: El dia a dia, una mica,
15: Se m'està a punt d'estripar ja la pell de les ganes que tinc d'agafar aquest llibre i devorar-lo.
19: A més, és que t'agradarà molt, perquè de debò que és una novel·la que la comences i és d'aquelles que estàs esperant de dir sé que passarà alguna cosa, no sé què passarà, però ho vull saber moltíssim.
0: Ambientada a la seva època, això és principis de segle XX?
19: Sí, aquesta és de les... Sí, això és principis de segle XX, això és com pels anys 30, i... però perquè Whipple va escriure durant tot el període de la seva vida. Ella neix a finals del XIX i llavors es mor al 66, per tant, descriu molt bé, sí, aquest principi de segle XX, que tot va canviar d'una manera rapidíssima, no? I llavors, deia que recull una mica, o sigui, com les escriptores angleses sempre han escrit sobre quotidianitat, i la primera que va fer això, doncs, és d'alguna manera Jane Austen, per dir-ho molt ràpid i malament, però Jane Austen va explicar com es construeix una casa, no? Què és el que vol dir tenir una llar, què és el que és una família i com funciona una societat a partir d'una família. Llavors, els novel·listes del segle XX, que van venir molt després, el que van explicar és com les dones s'escapaven d'aquestes cases, és a dir, l'esforç que van fer tota una sèrie de senyores que es volien sentir més lliures del que sentien, doncs, atrapades en els seus matrimonis una mica massa constrenyidors, no? I Whipple fa una cosa molt interessant, que és que explica com se sentia una persona que encara es vol quedar en aquella casa, però és que el problema és que només s'hi vol quedar ella. O sigui, tot el món va canviar massa ràpid i ella diu, hòstia, és que jo no vull que tot canviï. Llavors, clar, això és una situació complicada. De fet, la protagonista d'aquest llibre és això, una dona casada, feliç, amb dos fills, viu als suburbis de Londres, i la seva sogra és una senyora vídua que s'avorreix i que contracta una noia francesa que vol fer una estada a Anglaterra.
15: Carai. Ja està, no cal que digui res
0: carai,
15: més.
0: Carai,
15: ja aquí, està, ja sabem de què va el llibre.
0: Una història...
19: A més, el contrast això entre la senyora britànica perfecta i la típica noia francesa que vol viure alliberada, que és un més llesta del que és, no penso explicar res més, perquè realment destrossaríem aquell llibre, i lo interessant és veure què passa i com enfronta la protagonista del llibre aquests problemes, perquè és això, ella no vol que res d'això li estigui passant, però la vida li passa per sobre. Llavors és una senyora que creu en el matrimoni, però pobra, està sola creient en ell.
0: El tren de la vida li passa per sobre,
19: És així.
0: I no para.
15: Això passa en moltíssims matrimonis, per desgràcia. Sí. El tren de la vida et passa per sobre i encara que et casis amb tota la il·lusió, el vaixell s'enfonsa. I el que és sorprenent és que encara que tu ja sàpigues que és probable que aquest matrimoni que ara t'il·lusiona acabi, t'acabes trobant allà.
0: Perquè ho vols provar, no?
15: Perquè... Per això tothom s'acaba casant, perquè en el fons creiem en aquesta idea i creiem profundament en aquesta idea de viure per sempre enamorada d'aquella persona. I això aquest any, com dèiem, per mi s'ha demostrat més que mai i es demostra ja amb una vista molt ràpida dins del món de les famoses, que són moltíssimes aquest any les que s'han volgut vestir de blanc.
0: Home... Les fotos d'aquest estiu que ens ha donat aquesta senyora,
15: Per favor, Dua Lipa. Oh. La Dua Lipa es va casar aquest estiu a Itàlia amb en Callum Turner i se n'ha parlat moltíssim.
0: Moltíssim. Aquest va ser més enigmàtic.
15: Aquest va ser un casament més enigmàtic perquè Taylor Swift al final també és una mica més famosa que la Dua Lipa. I al final també ella intenta protegir una mica més la seva intimitat, no? Cosa que no aconsegueix,
19: no.
15: Perquè és una estrella de tals dimensions que per molt que intentis apagar-la, t'enlluerna. Llavors es va filtrar tota la informació, es va acabar sabent bastanta cosa.
19: Una però... cucarada.
15: No, horrible.
0: Molts
15: horrible.
0: Casaments.
15: Molts casaments. També s'ha casat l'actriu Zendaya.
0: Jo és que m'ha passat com molt desapercebut aquest casament.
15: A tu i a tothom. La Zendaya s'ha casat amb en Tom Holland, aquesta parella d'actors que ja fa molts anys que van plegats, però ells sí que han aconseguit que la cerimònia sigui del tot privada.
0: No
15: ha transcendit cap detall. I atenció, perquè la Zendaya aquest any no només s'ha casat a la vida real, també s'ha casat a la ficció.
20: The wedding is this Saturday.
21: What do you mean, my speech?
15: Aquest estiu es va estrenar The Drama, que és una pel·lícula en què Zendaya es casa amb Robert Pattinson, que és el somni de qualsevol persona.
0: La tinc pendent. Mm-hmm. La pel·lícula, no Robert Pattinson.
15: Tot i que també. Tu saps que Robert Pattinson, ja ho hem explicat algun cop.
19: És el teu tema.
15: És fascinant, va tenir una nòvia catalana.
0: Ah, sí que em sona,
15: la Marina Gatell,
0: això.
15: La Marina Gatell, minoria absoluta.
0: És veritat, és veritat.
15: Bé, The Drama és una comèdia romàntica que juga amb elements del thriller, com ja podem intuir per aquesta banda sonora que ens posa la pell de gallina. I ens presenta una parella que es coneix a Nova York i juga amb tots els principis de la comèdia romàntica, sobretot a l'inici. Tots són rialles, confessions a cau d'orella, aquells t'estimos. Ell està preparant el discurs per llegir el casament, que és la setmana següent, i ella està contentíssima ultimant els detalls de la cerimònia. I nosaltres, els espectadors, anem veient flashbacks de com es van conèixer, què els va fer enamorar l'un de l'altre. És adorable.
0: Fins aquí tot bé.
15: Fins que queden per tastar un possible menú de boda amb una parella d'amics.
0: Ja es veu que amb la música alguna cosa passa allà.
19: Alguna cosa passa, i el que era una comèdia romàntica perfectament rodada, elegant, fantàstica, es gira com un mitjó i estan sopant ells amb una altra parella i la parella planteja un dubte que canvia tota la pel·lícula sencera i canvia tota la seva relació perquè algú pregunta, què és el pitjor que has fet mai a la vida?
4: Quina pregunteta, eh?
19: Sí.
15: Sí, sobretot perquè, clar, la resposta pot variar molt. Hi ha gent que el pitjor que haurà fet a la vida és robar un xiclet quan era petit en una botiga de gominoles i hi haurà gent que...
4: Que t'emportaràs una sorpresa.
15: Que potser t'endús un disgust.
4: Exacte.
19: I és el que passa amb el que explica l'Emma, el personatge de Zendaya, que confessa un secret que ningú de la taula pot suportar i que, a més, és aquesta cosa que canvia tota la concepció que... Robert Pattinson tenia d'ella.
15: I que planteja un tema molt interessant sobre la taula, per mi, que és, saps realment, no només qui t'envoltes, sinó qui és la persona que més t'estimes? Saps amb qui t'estàs a punt de casar?
19: I fins a quin punt...
4: Molta gent no ho deu saber.
19: No, i fins a quin punt pots acceptar-ho? O sigui, fins a quin punt en realitat et sembla bé i pots entendre més coses de l'altre o tens una idea tan tancada que allà no hi pot passar res.
4: Quantes preguntes. The drama. Però hi ha més històries de casaments.
15: Doncs sí, Francesc, recuperarem justament un escriptor del qual ja hem parlat aquí i que agrada molt a la Marina. Estem parlant de Henry James i estirant una mica també aquesta estela de The Drama sobre aquests secrets foscos, no, del teu enamorat. Jo vull parlar d'Història d'una obra mestra.
4: Història d'una obra mestra.
15: Francesc, aquest jo crec que és el primer que has d'agafar de la secció d'avui, abans fins i tot que la pel·lícula de drama.
4: Vinga, Història d'una obra mestra.
15: Bàsicament perquè és el més breu. Això tocaves si te'l pilles avui amb el trajecte que facis a casa. Tu no, perquè vas amb moto.
19: No ho recomanem.
0: Però vas arribar a casa, abans de sopar, ja la tinc.
15: De veritat, tu te'n vas a sopar amb aquesta novel·leta llegida, perquè és una novel·la molt
19: conte. Sí, és un conte una mica llarguet, però és que Henry James era un mestre dels contes.
15: És una novel·la molt breu, editada per la col·lecció de Petits Plaers de Viena Edicions, que parla sobre aquest pes de la veritat en una parella i com de vegades l'art pot confessar-nos misteris que l'altre està volent amagar.
4: L'art.
15: Sí. És una història situada en l'època daurada de Nova York. El protagonista és un vidu ric i distingit de l'alta societat, que s'anomena John, i que està contentíssim, il·lusionadíssim, perquè s'acaba de prometre.
4: Que bonic.
15: Hi ha un casament a punt d'arribar.
4: Aquells moments, de prèvia.
15: Aquell moment d'enamorament extrem. Ell està enamoradíssim de la Marian, que és una noia que és joveníssima, que és alegre, és una preciositat de noia, és tota dolçó.
4: Pinta ideal, de moment.
15: I ella ha acceptat casar-se amb ell. És un dia de sol etern el que està vivint en John.
4: Què més vols?
15: Però, molt poc abans del casament, coincideix que en John coneix per casualitat un pintor, que es diu Charles, i en el seu taller resulta que hi veu un retrat inacabat, que ja de seguida veu que és el retrat inacabat d'una tia, d'una dona, que s'assembla moltíssim a la seva promesa.
4: Ja ho estic veient a mi, això.
15: I clar, ell ja pregunta una micona, perquè diu, aquí hi ha gat amagat.
4: Aquesta noia qui és?
15: Quina està passant alguna? I el pintor, en Charles, li explica que efectivament coneix aquesta noia, coneix la Marianne, la seva promesa, que la va conèixer en un viatge a Itàlia, i llavors accepta, fins i tot, que el retrat inacabat està inspirat una micona en ella. Algú hi ha. I en John, que serà moltes coses, però beneit, no? Ja li puja la mosca al nas de mala manera.
4: Ja.
15: I diu, mira, saps què? I encarreguen en Charles un retrat de la Marianne, que vol regalar-li com a regal de compromís i de casament. I finalment aquest retrat, una mica... És que... De veritat, Francesc,
4: no s'ha
15: de
4: vigilar
15: molt amb els retrats. No, jo no et dic res. Només et dic que és un retrat que li acabarà confessant moltíssims secrets, en realitat també prou foscos, sobre la que és la seva promesa. Aquesta persona que ella, que ell es pensa que coneix tant. Que aquesta és una idea també que impera molt sobre els matrimonis. La idea de el conec millor que ningú, sé perfectament el que pensa. Abans que ho digui jo, ja ho estic pensant.
4: Doncs potser no.
15: De vegades jo crec que no coneixem tant l'altre i que aquesta també és la màgia, que potser no el coneixeràs mai, encara que sigui el desig més profund de l'enamorat, no? Conèixer l'altre fins a l'últim detall.
19: I lo sensacional, d'aquest relat és que passar...
15: No passa res.
19: És a dir, que això, com amb moltes coses que passen a les relacions, en realitat tot s'ho fa tothom, tots els personatges s'ho fan al seu cervell. Llavors, clar, tu estàs fent una acció sobre la realitat d'una cosa que, si ho penses, t'ho estàs fent bastant sol, perquè no tens cap element de realitat
15: No, tot és a base d'intuïcions i la resta de paisatge i el pintes de fantasies. I la ment és, ja ho saps tu, Francesc, molt, molt perillosa. Sempre es posaran lo pitjor.
0: Història d'una obra mestra de Henry James, aquesta perla curteta, ràpida i amb aquest gir artístic sorprenent.
19: Sí, sí, sobre el poder de l'art, en realitat.
15: T'agradaria casar-te, tu, Francesc?
19: Home, jo no el veig amb ell fent tot de fotos,
15: sí,
19: venent...
0: Si trobo
15: amb lo que s'agrada al Francesc,
0: la persona ideal... No és que deixi càmeres. No, no, és que serà obligatori fer fotos i penjar-les.
15: Clar que sí, evidentment.
0: Ja t'ho dic ara.
15: Espero que ens hi convidis.
0: No en tinguis cap dubte. Gràcies, Juliana, gràcies, Marina. 932017474. Tinc una subhasta. Subhastem 60 euros del Condis. 932017474. Dos oients per participar a la subhasta. Ara venim.
3: Què en queda avui de l'esperit del primer Teatre Lliure?
21: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del Lliure estrenat el 1979.
3: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
21: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
22: 205 cavalls i només 4,3 litres?
23: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid reinventat. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
24: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
25: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
24: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
25: i l'Estats Capilletri amb Daniele Gatti.
24: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
26: Grau, què passa?
27: Faig masses coses.
26: T'has de calmar i organitzar-te millor.
27: Només demano que el dia tingui 48 hores, sisplau.
28: Ja, però això és impossible, Grau.
26: Necessites un ajudant? Algú divertit, amable...
27: Esclar, un altre Grau?
26: Buah, això seria la bomba.
28: Buah, no m'ho perdria per res del món.
26: Un altre Grau?
29: Nova temporada de Projecte Beta. Divendres 18 estrena al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
30: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
31: Sara Roy i els errors que valen la pena.

La persona correcta en el moment equivocat. Si féssim un recompte de les parelles que s'han trencat per aquest motiu, ens quedaríem sense números. Ara ens ho canta Sara Roy, acompanyada de Judith Nederman i Pau Figueres, a L'error més bonic, on reconeix que, tot i que aquest amor no hagi funcionat, sempre haurà valgut la pena.

0: La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Sergi Ruiz Serret.
1: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Condis, els supermercats de proximitat, us ofereixen avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio.
2: La subhasta és el concurs nou dels dilluns, on us preguntem un concepte i m'heu de dir quantes respostes sou capaços de donar. Qui me'n pugui donar més, guanyarà. Ara farem la subhasta, és més fàcil de fer que d'explicar. Tinc dos concursants per subhastar. El David de Manlleu. David, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Com estàs?
3: Bé.
2: Estàs preparat per participar en una subhasta?
3: Bueno, a veure com va.
2: Abel, dos de Balaguer, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Escolta'm una cosa, com estàs?
4: Molt bé, anem.
2: Sí? A veure, jo ara us plantejaré un tema i us preguntaré a tots dos quantes respostes sou capaços de donar-me. Farem una subhasta. No comenceu, no tireu molt llarg d'entrada. No risqueu, perquè si em dieu que em podeu donar 500 respostes, després me les heu de donar. Per tant, David, Abel, quantes sèries catalanes emeses a TV3 sou capaços de dir-me? David, quantes creus que me'n podries dir?
4: 5.
2: 5. Abel, me'n pots dir 6?
4: 6, pot ser, sí.
2: David, me'n pots dir 7?
4: Sí, també.
2: Abel, me'n pots dir 8?
4: No, 8 no.
2: 8 no, eh?
4: No.
2: Si el David me'n diu 7, guanyarà ell el premi, eh?
4: Sí, no m'atreveixo.
2: No t'atreveixes? D'acord, doncs fins aquí la subhasta. Guanya la subhasta de moment el David, però ara, David, tens un minut per dir-me 7 sèries emeses a TV3 fetes a Catalunya. Tinc la verificadora Marta del Cor aquí al costat.
5: Aquí estem a punt, eh?
2: Per verificar totes les respostes. Estàs preparat pel teu minut, David?
4: Sí, aviam, podem quedar aquí... Bueno, va.
2: Temps. Vinga, digue'm sèries en català.
4: Plaix Brut.
2: Una.
4: Hòstia. Ha anat molt ràpid, eh? Plaix Brut, sí. Hòstia, el Poble Nou.
2: Poble Nou, dues. Te'n falten cinc.
4: Nissaga de Poder.
2: Nissaga de Poder, tres. Tens mig minut.
4: Mig minut, mare de Déu. Hòstia, ara he quedat aquí blanc.
2: Ai, els nervis del directe.
4: Els nervis. La nit al dia.
2: La nit al dia. Haurem de verificar després. Quatre.
4: Sí, no sé, diria que sí. Cites.
2: Cites, en portem 5. 10 segons. 9, 8, 7, 6, 5.
4: Hòstia, no em surt ara, ja et parà. D'arriba amb d'allò que em surten totes.
2: Temps! Ai, ai, ai, ai, David! No has arribat, eh?
4: Res.
2: Has perdut l'aposta. Abel!
4: Dis-me.
2: Tu me n'hauries dit 6 o 7 o no?
4: Crec que no.
2: No? Doncs mira, sense dir-me-les, les has guanyat, eh?
4: Veus?
2: Has guanyat els 60 euros perquè el David ha tirat molt llarg i no ha estat capaç. Havíem verificat i sí. Anàvem bé fins a això de la nit del dia.
5: La nit del dia. Aquesta ha estat la resposta incorrecta. Aquesta no és una sèrie de ficció. Sí que va ser un programa informatiu d'entrevistes que feia TV3 la Mònica Terribas entre el 2002 sèrie. I el 2008, però no era una sèrie.
2: Clar, dóna'm exemples de sèries que podríem haver dit.
5: Mira, això no és Suècia. Benvinguts a la família. Com si fos ahir, El cor de la ciutat, El crac, Gran Infidel, Jetlag, Pulseres vermelles...
2: Ara et vindran totes.
5: La Riera, Laberint d'ombres, Majoria absoluta... Què? Pulseres vermelles sí que l'ha dit, Porca misèria, Teresines, Vent del Pla...
2: Clar, també. Pobre, ara...
5: Ara li venen, és el que té el director.
2: Ara el David li venen totes, ara quan ja hem acabat. Bé, aquesta és la gràcia d'aquest joc de la subhasta. Has d'arriscar i l'Abel ha estat molt prudent.
5: I ha dit, em quedo aquí, mira.
2: I amb això ha guanyat. Sí, sí.
4: Quan diu fem, les sabia totes.
2: Bé, David, una abraçada, gràcies per participar.
4: Gràcies a vosaltres.
2: I Abel, escolta'm, a Os de Balaguer teniu algun condis a prop?
4: No, Os de Balaguer és un poble petit.
2: Ui, t'ho veig...
6: ens tocarà desplaçar-nos.
2: Bé, però valdrà la pena amb aquest premi que guanyes gràcies a la tarda. Bé, una abraçada, moltes gràcies.
6: Adéu.
2: La gent a casa estarà pensant, és que era molt fàcil. Ah, però quan tens un temps...
5: I quan estàs en directe.
2: Estàs en directe.
5: Tens el rellotge que està a la contra. Ai, els nervis, els nervis.
2: Tornem de seguida, són les 6 de la tarda.
7: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
8: Bona tarda, us informa Marc Güell. Salvador Illa presentarà en una conferència aquest vespre, d'aquí una hora, les prioritats del govern català per als propers anys. La compareixença coincideix amb l'equador del mandat del president de la Generalitat. Junts per Catalunya no veu futur a l'actual govern. Josep Rius.
9: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
8: Esquerra i els Comuns, socis parlamentaris d'Illa, li demanen que no faci gala d'haver resolt els problemes del país. Sentim Isaac Albert, portaveu dels Republicans, i Aina Vidal, portaveu dels Comuns.
10: El govern no està a l'alçada. La resignació disfressada de mala gestió mai pot ser la solució als problemes que té aquest país.
11: Esperem que avui no faci gala d'aquesta capacitat de resolució, que clarament fins al moment no ha tingut els resultats esperats.
8: El PP demana a Illa que expliqui davant del Parlament com pensa resoldre els problemes de Catalunya o que convoqui eleccions. Més notícies, Àlex Giral Robert.
12: La CUP acusa l'actual alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, de voler tapar la suposada corrupció del PSC en el cas Inipro. La presumpta trama de corrupció socialista a Tarragona arriba aquesta setmana a judici amb l'exalcalde Josep Fèlix Ballesteros com a principal encausat. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
13: Bona tarda. L'exregidora cupaire Eva Miguel acusa Viñuales d'amagar la suposada corrupció del partit amb la decisió de retirar l'Ajuntament del cas.
14: Inipro no acaba amb Ballesteros. I Inipro continua amb Rubén Viñuales.
13: La CUP demana 13 anys de presó per a Ballesteros, la Fiscalia gairebé 6 pels delictes vinculats al suposat desviament de fons públics en benefici del partit. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
8: El sindicat UGT avisa que construir mòduls nous per augmentar la capacitat de les presons no resoldrà el problema que tenen si no hi posen més mans. Avui hem sabut que els centres penitenciaris catalans

0: casos que hi ha darrere l'alarma que poden respondre a altres voluntats empresarials.
1: Oasis ha confirmat que actuaran a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. Les entrades es posaran a la venda dijous. Ja feia dies que els germans Gallagher anaven publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que avui han confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros. Pel que fa a la resta de ciutats de la gira que s'han anunciat avui, Oasis tocaran a Manchester, on faran una residència d'11 dies, Glasgow, Roma, París, Amsterdam o Múnich. Esport, Joan Fitó.
2: Gabriel Jesús assegura al Tot Costa de Catalunya Ràdio que és un plaer jugar al Barça i que no sent cap pressió. L'entrevista sencera s'emetrà a partir de les 7 de la tarda. Mentrestant, Lamine Yamal considera que mereix guanyar la pilota d'or, ho ha assegurat en declaracions a Movistar. Avui es tanca la cinquena jornada de primera divisió amb un partit a les 9, Villarreal-Betis. A la Lliga F, el Barça-Madrid ja té data i hora, es jugarà el 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Pel que fa al Girona, s'ha confirmat aquest matí que el davanter Brian Hill estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa per una lesió muscular a l'isquiotibial de la cama dreta. I en bàsquet es descarta una lesió important de Darío Brizuela. No té lesions òssies ni articulars importants i l'evolució en marcarà la seva disponibilitat. En canvi, a l'Ilerna Lleida, a Tomane Diagne té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja hi tornem a ser.
5: Onzena temporada del Tot Costa.
6: Por qué? Por qué?
4: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
5: Nova temporada amb els vells clàssics.
6: No sé si són muy simpáticos. No sé.
7: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
6: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.

0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: Hi ha un flux d'informació que... Marta Montaner, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Juliana Canet, ben retrobat. Ai, t'has canviat de... Per fer la secció anaves vestida d'una manera i per fer el que no surti d'una altra.
2: No té res a veure amb els programes en els quals estic col·laborant. Té a veure amb la temperatura, que estic patint. I dic patir perquè quan estic a fora tinc una calor extrema i quan sóc a dins tinc un fred horrible perquè
1: teniu
2: l'aire... Però si
1: havíem tret l'aire avui. Bueno, ara doncs... la veig que l'hem tornat a posar.
2: No, jo pateixo molt de fred quan sóc aquí. I ara anava a brigar perquè ara
1: venia de fora. Però més destapada que...
2: Però venia de fora i ara em tornaré a posar el meu modelet de dins d'estudi, que és com si estiguéssim a gener.
1: El modelet de dins d'estudi. Carandell, com estàs? Bona tarda.
3: Molt bé, estic molt bé, molt content.
1: Sí, avui has vingut amb un somriure especialment cridaner.
2: Sí,
3: perquè avui estreno com nova rutina, saps? He fet uns canvis a l'horari, a la vida meva.
1: Què dius?
3: I avui és el meu primer dia.
1: I es poden explicar per ràdio?
3: No, perquè són com molt avorrits i...
1: Home, però jo crec que la gent vol saber per què somreies tant avui.
2: Jo crec que no cal explicar poder el detall, sinó...
1: Bé, dijous ens vas explicar també alguna cosa.
2: La cita. Tenies una cita aquest cap de setmana?
3: No, dijous de la setmana passada, no? Potser era. Garriga, sí, que se'n va cancel·lar perquè per malaltia. Bueno, vull dir, estava refredada, no es trobava bé.
1: Tants dies fa?
3: Sí.
2: Perquè jo pensava que no l'heu reagendat?
1: Pensava que era d'aquest pont.
2: Escolta'm una cosa, això és una de les temàtiques grecollatines més fundacionals de la literatura. Tempus fugit.
1: Doncs a mi m'ha caigut un sopar també aquest cap de setmana, també per un tema també de
2: però era una cita, lo teu?
1: Podria ser-ho.
2: Tot pot ser una cita, si vols. No és veritat. No.
3: No, hi ha moltes coses que haurien de ser una cita i no ho són.
2: Jo puc quedar amb en Garriga per sopar i no serà una cita. Ah, no, aquí està molt clar.
1: És una gran cita.
2: No, aquí està claríssim, però jo penso que hi ha vegades que tu quedes amb gent que en el teu cap no esteu tenint cap cita i aquella gent està tenint una cita en el seu, eh?
1: Ostres, però llavors és un problema.
2: Ah. I a mi ha passat al revés. Jo a vegades m'he pensat que tenia cites i estava quedant amb algú que em considerava una col·lega.
1: No m'ho crec.

0: a mi també em costa d'entendre, però s'ha donat el cas.
1: Bé, per tant, el somriure és ben bé canvi vida nova.
2: Sí, il·lusionat per un nou horari, unes noves rutines.
1: Sembla una roda de premsa pública. Sí, il·lusionat per la nova rutina, la nova temporada.
2: Sí, tampoc vull entrar en detalls de si el supermercat deixo d'anar-hi al vespre o a primera hora del matí.
1: Ens afectarà a nosaltres que et veurem més.
2: Em veureu una mica més.
1: Perquè he decidit que farem...
2: Sí, perquè vull fer més feina física aquí a la ràdio i menys física a casa, perquè a casa vull que sigui un espai de descans i no de treball.
1: Dit així, sembla que et compris unes peces i et veiem allà a l'oficina.
2: No, i al matí vull fer una mica d'esport, també. Que llavors passa que... Bueno, que ho vols anar fent tot a la vegada i no fas res bé, saps?
0: És que a mi em passa això també, que no és tant que... O sigui, ho tinc tot desordenat.
2: Correcte.
0: És com si tingués l'ordinador... Bueno, de fet, també em passa l'ordinador, que tinc 500
1: allà...
0: pantalles obertes. Ja, saps allò? 500...
2: I fent quatre coses a la vegada.
0: I començo a fer el procés de demanar cita mèdica, no sé, i ho deixo a mitges per acabar una mica de guió, i llavors respongo bé, i tens tot a mitges i res acabat. No passa.
1: A mi, sóc jo que tinc, home, el cervell dispar. Perdona, m'han hagut de fer un avís avui perquè tenia una cosa d'uns papers que havia d'enviar i sort que m'han avisat. I ho he fet avui en horari laboral, però és que si no ho feia ja, em caia el pèl.
0: I sempre hi ha merdes. O sigui, sempre hi ha càrrecs. Quan no es dona el metge, es dona el mecànic. Quan no es dona el mecànic, resulta que has d'omplir uns papers perquè el código clave no sé què. Quan no, t'has de fer el DNI nou. Quan no, no sé què. Sempre hi ha tasques d'aquestes, sí, que dic... Jo cada setmana dic, ara ja està, ja ho deixo tot fet, la setmana que ve, res. La setmana que ve, l'armatòleg, el tal.
1: Clar, perquè n'hi ha que les vas passant d'una setmana a l'altra i llavors, clar, s'acaben acumulant. Perquè la vida passa.
2: Oh, sí,
0: tinc un fugit a sac, o no?
2: No, no, cada cop
3: la Juliana fa mitja hora, deia. Jo he començat el setembre d'un bon humor.
0: Jo estic de superbon humor.
3: I és veritat, eh? Diu, estàs sent més simpàtica que mai amb els companys de 3CAT.
0: Mira,
3: que és una cosa també inaudita. Inaudita.
1: No, no, perdona, ens vam trobar a la presentació de 3CAT i la vaig veure molt feliç.
0: No, i estic trencant codis morals meus per personals, sí, directament, sí, sent així de simpàtic.
3: Unes converses que jo mai havia sentit.
2: Què ho fa, això? A vegades és com una decisió personal de dir, mira, a partir d'ara...
0: Estic fent gran.
2: És
0: això.
1: És de niu Juliana.
0: Aviam, també estic en un moment dolç de la vida, però
3: sí,
0: sobretot és que
3: la cosinada està remant a favor, eh?
0: La cosinada sempre ajuda en tot. Però a banda, jo em noto aquesta cosa de dir ja no tinc energia per estar enfadada, em depèn d'aquí.
2: És que desgasta molt, enfadar-se.
0: Ja prefereixo estar contenta, ja depèn de quins conflictes que dic. Jo per què estava enfadada amb aquesta amiga de l'institut?
1: I el senyor 3CAT més content, també, eh?
0: No, amb el senyor 3CAT avui he tingut una reunió, una tensió que no et pots imaginar. És l'única cosa que encara es manté així ben tensa.
2: I durarà. Durarà. Si no s'arregla d'un dia per l'altre.
0: I és la nostra màgia. És una relació tòxica, Francesc.
1: Ja, doncs, sí. Des d'aquí no estem a favor de les relacions tòxiques. Si us les podeu estalviar, feu. Però no us estalveu mai el que no surti d'aquí, que arriba després d'aquesta brevíssima pausa de publicitat.
4: Tornar a la rutina costa, però a bon preu i esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a bon preu i esclat, tornar costa menys.
5: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
6: Barcelona.
5: Consulta el programa barcelona.cat /la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: 9 de febrer de 2017. L'avi Pistoler entra en acció.
8: Com és possible que un avi hagi d'anar a atracar?
9: Dues entitats bancàries, tres farmàcies i una perfumeria.
7: El seu botí, 2.000 euros i una capsa de Viagra.
10: Per on anava, pobre home, estic amb una espenta a terra, pobre.
7: El cas de l'avi Pistoler. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Som 3CAT.
13: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
13: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
15: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
16: Els transportistes no volen sentir a parlar...
15: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
14: Catalunya Migdia.
12: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
12: L'espai de reflexió a la tertúlia.
17: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
15: Si has comès una falta, has de pagar-la.
14: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
12: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
6: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
18: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
6: Sí.
12: 18a temporada.
19: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li s'agrada, estic aquí. I si no, també.
12: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre.
20: Comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
21: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa. Tant com el moment Activia Kefir. L'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kefir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Un minut i un quart de set de la tarda. Juliana Canet, com vas?
0: Molt bé.
2: Marta Montaner, molt bona tarda.
0: Molt bona tarda.
2: I molt bona tarda, sobretot... Ai.
0: Carles.
2: Primer en Carles, que a vegades no el saludem i és de molt mala educació saludar un company nostre que toca el piano en directe. I l'altre, molt bona tarda per l'Àlvaro Mel, que avui és el seu aniversari. L'actor en fa 30... I la seva nòvia, que és l'Anna Castillo, l'ha felicitat amb un recull de fotos a Instagram i una descripció que diu mi amor, un cor i un pastís.
0: No us encanta que l'Àlvaro Mel li diuen Mel? I clar, ell, com que és castellà, això li queda lluny, però dir-li al teu nòvio Mel i que aquest sigui el seu nom i aquesta cosa tan dolça...
2: Increïble.
3: Però creus que l'Anna li diu Mel? No li diu Álvaro?
0: Alvarito, jo crec que li diu.
3: Uf... Uf, com a cosa dolenta.
0: Absolutament, jo he notat aquesta connotació negativa.
3: Sí, tu ho has notat, no?
2: Jo crec que no hi ha ni nom, que es diuen un mot carinyós, que és
3: que de vegades
2: només seu.
3: Això entre la parella, sí. Que pràcticament no li dius mai pel seu nom del DNI.
0: Nen, bé, es diuen mi amor, perquè ella ha penjat la foto posant mi amor.
3: Sí, segurament.
2: A mi em va passar durant una època, que vaig tenir parella molt temps, i com que no ens deiem mai pel nom, va arribar un punt...
0: Que quan que et dius feia, estrany, és estrany,
2: se'm feia raríssim dir-li pel nom normal, diguéssim, bueno, pel seu nom.
3: Però després parlaves d'ella als teus amics o a la teva família i clar que era la...
2: Exacte.
3: Perdona, va dir el nom de la teva exparella.
2: No saps pas quin és. Tampoc.
3: No, jo pensava en la Maria, però...
0: Ai, l'altre dia vaig conèixer una noia que em va dir que era tan i tan amiga de la Maria. Mm. Escolta, i amb records i tot.
2: No, sí, sí, ja hem vist.
0: Sí? Què t'anava a dir? Has vist la Maria últimament?
3: I tot bé, eh?
2: Últimament, vull dir, tenim bona relació. No sé què som. Si som
0: ex, no?
2: Som ex, home. Som ex, clar. Sí,
3: però ex, ex, benvinguts.
2: Ex, que ens avenim com de tant en tant, però vull dir, no tenim una relació
3: de quina manera
2: com estàs, què tal. No, de tant en tant hem quedat per composar-nos al dia. Pensa que vam estar... No sé si ella vol que jo expliqui...
3: No, segurament no, i m'està sorprenent molt, però...
2: No.
0: Sí, estàs d'un deixadena, eh? És que avui en Roger ja ha entrat a la ràdio, de veritat, d'un cofoi que jo he dit, ui, quanta entremalia de viure que porta.
3: Sí, porta sobre, sí que em porta molta sobre.
2: Vam fer com... un contacte zero durant 5 anys i llavors ens hem compost el dia.
3: Però tu tens una regla, perquè... clar. La teva norma dels 5 anys amb un ex.
0: Mira, això que comentaves de la gent que es diu per aquest mot carinyós...
3: Com un sobrenom, sí.
0: I després és gairebé una mica estrany quan parles de l'altre dient el nom, no? La Marta... Això no li passava a Berta Roca, la influencer catalana, que va tenir un nòvio aquí, ella li deia Cuquet.
2: El Cuquet.
0: I també deia Cuquet quan parlava d'ell de cares en fora, fins al punt
2: que... Doncs ho trobo molt coherent.
0: Que tots li dèiem Cuquet. I encara avui dia, si jo hagués de parlar amb ell i me'l trobés pel carrer, li diria Cuquet, quant de temps?
3: És millor per preservar el seu anonimat, perquè així no, el seu nom serà seu.
2: Absolutament.
0: Sí, sí, jo ni me'n recordo, pobra, de com es diu de nom, vull dir.
2: I avui, per cert, també és l'aniversari d'en Marc Casado, que és l'exjugador del Barça, que ara està jugant al Depor, que en fa 23, i la seva nòvia, la Noa, l'ha felicitat amb un recull de fotos de la parella i un t'estimo mi amor.
3: Escolta'm, el mi amor, què està passant?
2: El mi amor i la felicitació.
3: S'ho va inventar la Itana.
0: On queda l'amor meu?
3: No és el mateix, eh?
0: Un amor meu? Els meus pares sempre s'han dit amor meu i és de lo més maco que et pots tirar la cara.
3: Sí... Però la sonoritat és...
2: Estic amb la
3: aquesta
2: Marta.
3: Cosa que mi amor pot semblar com una sola paraula. En canvi, amor meu està clar que són dues paraules, saps?
0: Quina jo... merda quan amb el t'estimo, amb l'amor meu, amb mi amor, no en tens prou. No en tens mai prou per explicar el que estàs sentint. No hi ha prou lèxic.
2: Mai en tindràs prou, Juli. És una cosa tan bèstia.
0: És bèstia,
2: amb les paraules és impossible. Passant.
0: No, però jo sempre estic projectant que em passi. Jo visc il·lusionada amb la idea que em passi. I en Roger igual.
2: Jo també.
0: A vosaltres us està passant?
3: No, jo li dic mi amor a la Nina. I alhora em jutjo també, perquè és en castellà. Però també li dic mi nena. I tot m'enganxes tu, Juliana.
0: Ha de venir disculpes obertament aquí, perquè em sap molt de greu estar contribuint en l'espanyolització d'una pobra criatura.
3: I saps que ella està confosa perquè aquest idioma no l'entén. I em diu, mami, sóc la teva, mi nena?
0: I diu sí.
2: I dic, sí. Clar,
0: ella
2: sí,
0: ha de pensar-se que mi nena és una paraula del català.
3: Exacte, una sola mi paraula, mi nena.
2: Tres minuts per sobre un quart. A tot això no patiu, perquè ara comentarem l'esdeveniment del cap de setmana, que no és altra que la reboda de la Dulceida i l'Alba Paula Segaró, però abans hem de passar pel 677-27-1058, on tenim la Marta sepultada per tots els missatges que ens heu enviat durant el cap de setmana.
3: No puc més.
2: Cada cop és més bèstia. Jo crec que haurem de fer una custòdia del mòbil perquè puguis desconnectar.
0: És que la Marta té una addicció també al mateix temps.
3: Sí, perquè no us el deixaré, és allò que em queixo, però alhora no vull que el tingui ningú més. És molt tòxic. Però és que se li gasta la bateria d'una manera...
2: No, home, clar.
3: Amb un sol dia, ja, eh?
0: Ara en Marc Andreu, aquest mòbil originàriament era d'en Marc Andreu. Era d'ús personal seu, no és de l'empresa, és seu. Ara en Marc Andreu es vol canviar el mòbil una altra vegada perquè es vol comprar l'iPhone aquest nou Duo, que s'obre així, com una tabla.
3: Aquest noi té problemes.
0: És un problema gravíssim i jo ja li vaig cridar l'atenció. I
2: un cop comprat, tindrà un problema de diners.
0: Sí,
2: perquè el més barat val 2.000 euros, eh?
3: Imagina't.
0: Però el cas és que suposo que ara, quan es compri el Duo, el mòbil del programa passarà a ser l'actual del Marc Andreu, que amb sort tindrà més bateria, Marta.
3: No funciona gens bé aquest telèfon, eh?
0: Quin?
3: El de Marc Andreu d'ara.
0: Què dius?
3: T'ho prometo, que l'altre dia el va carregar tota la nit. I li va passar una cosa.
0: No, Marta, el que va passar és que no es va llevar perquè no li va sonar el despertador, no el va sentir.
2: Ai, no es va presentar
3: la
2: feina.
3: No, però sí, perquè el mòbil no se li va carregar, perquè té un problema en la ranura.
0: El problema el té el Marc Andreu.
2: La ranura de Marc Andreu és el problema. Aquest és el problema. A veure...
3: Per al·lusions ha de baixar, eh?
2: No, ara que baixi.
0: Si no hi és.
2: Si no hi és.
0: Com que no hi és?
3: Però de què treballa aquest noi?
2: No, Mari, que se'n anava a casa a poder treballar. Perquè aquí es distreu molt.
3: Si la feina està aquí.
0: No, però en Marc té un problema, que és que ara la seva feina, i jo estic totalment a favor, la seva nova jornada laboral és l'amor. Ell ara està molt... No, està il·lusionat amb un noi amb qui xategen tant i tant, i no queden, i crec que cada tarda se la guarda per veure si queden ja.
3: Ai, que tòxic.
2: Que tòxic i que bonic, eh?
3: Sí,
2: guardat
3: i com enganxa
2: totes
3: això, eh?
2: Per algú.
0: I pots deixar la pell.
2: El que deia, que hem rebut molts missatges, molts d'ells sobre el primer petó públic de la Rosalia i la seva nòvia, que és la model francesa de 23 anys, Loli Baia. Les de Can Vilabaia s'han fet un petonet a la graderia de l'Open de tennis dels Estats Units, a Nova York, sabent que totes les càmeres estaven pendent d'elles. Llavors, no sé si és un petó meditat i si us ha sorprès de sobte aquesta foto.
0: Jo crec que sí que és un petó meditat, però en el bon sentit. No com dient que sigui fals o no sigui genuí. Mm. Jo crec que tenien ganes de fer-se un petó i que ja assumeixen que tothom sap
3: ja tocava. Quina llàstima que sigui aquí.
0: Sí.
3: M'hauria agradat que fos en unes altres circumstàncies.
2: A mi també. Petó com d'esquimal, eh? Una mica es toquen més els nassos.
3: Perdona'm,
2: que els llavis.
3: Detall important, amb els ulls oberts, totes dues. Cosa que aquí repudiem absolutament.
0: Sí. No estic del tot d'acord.
3: Mira, ens enfadarem, ja es veu. És un d'aquells dies. Marta. És un d'aquells dies que no arribem a final de guió,
2: perquè ja es veu que no arribarem.
3: Hi ha temes que no entren i que tu i jo ens enganxem.
0: Però la gràcia és que, com que tu i jo, en principi, segons paper, però mai diguis mai, no ens hauríem d'embolicar, això no hauria de generar conflicte, perquè cada una pot viure el morreig amb llibertat.
2: Però si estàvem tots d'acord que uns tancats, sempre,
3: En quin moment hem canviat les regles del joc?
0: La vida canvia, Marta, no et banyaràs mai dues vegades en el mateix riu. Però la cosa és que...
3: John Lennon digué...
0: Imagina. No, el morreig en general s'ha de fer amb els ulls tancats. Però jo penso que quan estàs molt i molt enamorat, aquell moment entre morreig d'obrir un moment els ulls i que l'altre també... i mirar-se un moment, i estàs tan enamorat que no fa vergonya aliena.
3: Tu m'estàs parlant d'una cosa molt concreta, però aquest petó que vèiem de la Rosalia i la Loli era un piquito. Bueno, vull dir, és d'aquests que no obres la boca.
0: Sí,
3: i és amb els ulls oberts. Per mi això denota quotidianitat en el pitjor dels aspectes.
0: És un petó fred.
3: És un petó que vol dir hem gastat la màgia ja.
0: Però també vol dir hi ha milions de càmeres aquí davant, no tenim ganes de fer-nos un petonarro de pel·lícula.
2: Clar, dius que ja no hi ha enamorament, que és aquell amor més reposat ja del dia a dia.
3: De la vida quotidiana, sí.
0: Clar, aquest petó és
3: un amor que desemboca la ruptura.
0: Aquest petó és problemàtic quan tu mateix a casa teva ja fas una anàlisi i te n'adones que estàs vivint d'aquest petó des de fa 6 mesos.
3: És el petó d'abans de marxar de casa, saps?
2: Sí.
3: Aquell,
2: sí, sí,
3: vale, mentre agafes les claus, tal, que no et deixis, jo què sé.
0: Quan el morreig ja, no saps ni el que és morrejar-se. Quan comences a dubtar, ja de dir, i en sabré. quan em reincorpori al mercat, perquè ja comences a parlar. Clar. Quan et reincorporis al mercat.
3: I et pensaves que no et passaria, eh? I pam.
0: Quina merda. Això ho diu la Carol G al seu disc. L'amor s'acaba.
3: John Lennon també digué.
0: John Lennon digué, l'amor s'acaba.
2: Està tirant de molta cita avui i m'agrada. M'agrada. Per cert, que fa uns dies també l'Oli va compartir un vídeo sent despertada per sorpresa en un hotel per una banda de mariachis. I és un vídeo que no he sabut interpretar massa. Anava acompanyat d'un text que deia: he quedat ben traumatitzada despertant-me amb uns mariachis. Això era en un hotel a Mèxic.
3: Jo entenc que va ser la Rosalía qui va orquestrar aquesta sorpresa.
0: Imagino que deu ser una broma interna seva i que és amb una mica to irònic. Llavors, jo estic a favor sempre de les brometes entre parella i de fer-les una mica grossa en aquest sentit. A mi el món mariachi, no sé, sempre m'ha... Com que m'incomoda des de la nostra posició d'europeus, saps?
3: Contra com si estiguessis fent burla. Segons com ho sembla.
0: Segons com de vegades... No, no parlo d'elles, ara.
2: Si és una broma, és com...
0: Segons com de vegades per mi frega una mica això, saps?
3: Totalment.
0: Com la paròdia, i no és una paròdia, és la seva cultura, no? Llavors, a mi sempre m'ha incomodat una mica.
2: Bé, falten 6 minuts per 2 quarts, i ara sí, moment de treure el Sant Cristo Gros. Aquest divendres, 11 de setembre, la influencer catalana Dulceida va tornar a dir el sí o vull a la seva dona, l'Alba Paul.
1: Un día, entre lágrimas, le dije a mi psicóloga: es que no puedo vivir sin ella. Y ella me dijo: sí puedes. La cuestión es, ¿quieres vivir sin ella? Y efectivamente, allí entendí que podemos vivir la una sin la otra, pero que no queremos hacerlo. Y creo que eso es lo más bonito del amor, seguir eligiéndonos una y otra vez. Todavía, después de 12 años, te miro y me muero. Sonrisa me sigue enamorando como el primer día. Mi chica, más buena que el pan, aunque vayas de dura. Yo no cambiaría absolutamente nada de ti, porque para mí, como dice la canción con la que he entrado, eres perfecta.
2: Tot plegat en una cerimònia celebrada a S'Agaró, a l'hotel La Gavina, després de 10 anys de la primera festa d'amor i compromís que la parella va viure a Sitges.
0: Sí, i el 2016 va ser un espectacle molt públic, amb molts famosos convidats i un gran seguiment a xarxes, i aquest cop, com era d'esperar, ha tornat a passar. Entre la llista de convidats i tota la pesca hi havia tantíssima expectació, sobretot en aquest programa. A més, és un casament molt especial pel fet també d'haver sigut elles dues una de les primeres parelles lèsbiques d'internet a la història de l'Estat. Han estat les referents de moltíssima gent del col·lectiu i, vulguis o no, és cert que aquesta reboda també tenia significat en termes reivindicatius, perquè aquesta banda hi era especialment emotiu. Però és que a sobre era un casament que feien amb ja la presència de la seva filla Ària, que ara mateix té 2 anys, i clar, això encara convertia la ballada en més màgica i generava més expectativa.
2: Clar, a quina hora va començar tot plegat i com ens hem d'imaginar l'estampa de la boda?
3: Un moment, jo crec que hem d'explicar una cosa als nostres oients, i és que dijous vam prometre, potser no prometre, però vam dir: hi anirem.
2: Ah, sí, no.
3: I no hi va anar ni el Tato, del que no surti d'aquí.
0: I no només del que no surti d'aquí. A mi el que m'ha sorprès molt d'aquest casament és que no hi ha hagut cap imatge de paparazzi. No hi havia tampoc els companys d'Europa Press, o no en van treure res de profit, perquè no s'ha publicat.
3: És veritat, la típica...
0: cap vídeo
2: de fora, la típica atracada
3: arribant a l'establiment.
0: Nosaltres no hi érem perquè l'endemà ens n'anàvem a París molt d'hora al matí i tot no es podia. Jo, si hagués estat al migdia del casament, m'hi hagués personat. Però sent al vespre se'ns complicava molt.
2: També hem sabut moltes coses pel que han anat penjant els convidats.
0: No ha acabat de ser el casament de la Zendaya i en Tom Holland.
3: No, han guardat els mòbils en un calaixet.
0: No. A les 7, Roger, ja començava la cerimònia a l'exterior, en aquesta terrassa de l'hotel La Gavina, amb vistes al mar, preciós, he de dir. A més a més, tot just era aquell moment que comença aquesta hora carbassa, no? Per tant, molt bonic. La Dulceida anava vestida amb un vestit de puntes molt ajustat, amb un coll halter però esquena descoberta, de pronòvies, i l'Alba amb un conjunt de dues peces estil com traje, però amb el joc d'una americana molt curteta, ensenyant força pell. El conjunt de l'Alba era de Mans, la firma espanyola liderada pel dissenyador Jaime Álvarez, i van entrar l'Aida
3: molt emocionant, agafada de l'Anna Pasqual, ve del bracet, l'Alba també agafada de la seva
4: I
3: mare.
4: I això és diferent respecte al 2016, que crec que van entrar amb els pares,
3: pot
4: ser?
3: Sí.
4: Potser ho van fer també per això, perquè...
3: Per donar un moment també a les mares.
4: A mi em va encantar que fos una boda tant de dona.
3: Sí, és que era una boda molt de dona, tens tota la raó. L'Alba anava amb un mig recollit desenfadat, que suposo, Roger, que tot va tornar boig i porta els dies sense pintar.
2: No, increïble.
3: I la Ida també molt, molt, molt bonica amb un monyo baix. Les dues, he de dir, que estaven radiants de felicitat, però moltíssim, molt i molt guapes, i els vots van ser, segons diuen, molt emocionants. De fet, molts convidats van compartir imatges d'ells plorant, de tothom allò trencat. Jo no ho acabo d'entendre, perquè m'ha semblat un discurs més aviat bàsic, i tot em transmet a mi com una cosa així que no acaba de lluir tampoc molt el... Però no sé, la gent es veu que es va allà, la gent es trencava.
2: Jaume Miranda, bona tarda.
5: Bona tarda, com estàs?
4: Perquè és una història de molt, molt aspiracional,
3: sí,
4: no?
3: I les segones oportunitats, i tothom sí, pensa en aquell exnòvio que ja sap que mai tornaran, però que hi ha un punt d'il·lusió que penses que poder... I l'àrea va dolç en ells, a més a més.
2: Ho vas dur amb aquesta intensitat, tu, Jaume, allà a casa,
3: i
2: mirant les stories...
3: I... A veure... Jo que no, perquè jo parlava sola pel grup de WhatsApp comentant les coses.
5: Jo li vaig posar ganes perquè m'acauen molt bé ses dues. No les conec a nivell personal, però ja m'enteneu. A nivell digital m'acauen molt bé, però és que a mi aquestes coses, d'escoltar aquests discursos que per mi resulten tan privats, és que a mi em provoca molta vergonya aliena, saps? És com quan t'escoltes a uns veïns fornicar,
2: clar,
5: que saps que no hauries d'estar sentint.
2: Com fora de context, no? Estàs tu allà a casa teva fent les teves coses i et pot semblar com...
4: Però alhora sí, és una relació profund, que està tan pública, que hem sabut tants detalls, des de com van començar, com van estar durant tots els anys en la primera etapa, després quan ho van deixar, hem sabut gairebé amb pèls i senyals com els hi ha anat la vida,
5: no,
4: aquestes
5: clar, per
4: dues.
5: Això jo me volia implicar, perquè com que la meva vida sexoafectiva és tan trista, na Dulceida l'ha creat per mi, no?, d'alguna forma, i jo l'he anat seguint al llarg dels anys, però és que ja vos dic, a mi aquestes com expressions en públic, com a tan sentimentaloides, me costen molt. Però això passa a totes les bodes, te diré.
3: Sí, i ni tan sols a mi em sembla...
5: De lo pitjor.
3: És que no em semblen especialment íntimes, a mi em sembla que tampoc tenen tanta profunditat, vull dir-li, ets tan i tan guapa i tan perfecta i no canviaria res de tu, jo crec que hi ha discursos
4: segurament
3: més elevats.
4: Tu creus que és una cançó de l'Ed Sheeran traduïda?
3: A mi, jo em caso. I el meu nuvi llegeix aquest discurs...
2: Hòstia, però és que
3: jo agafo
2: molt
3: les
2: difícil
3: coses i me'n vaig.
5: Divorci el dia següent.
2: No tothom va en profunditat per la vida, eh? Vull dir, a vegades costa molt trobar profunditat.
3: No, doncs llavors no fossis el discurs.
2: Estic d'acord.
3: Però si has de fer un discurs que digui el que tothom diu ser... O sigui...
4: Bueno, però a elles els agrada. Ja, és el que s'esperaven l'una de l'altra, no?
3: Ja, però això és aquesta cosa de dir ara poden agafar aquest mateix discurs de la Ida i fer-lo en un casament que hi hagi el cap de setmana de la nostra oient Anna, infermera del Granollers, que es casa amb el Martí de Diables i poder llegir el mateix.
5: També és
3: penso...
5: que na Dulceida deu dir-li tantes vegades exaltacions d'amor cap a Alba Pau, li pega tant posar fòssits a sa gelera, està molt pesada en quant a lo romàntic, no?
3: Aquelles veuetes que es posen, eh?
4: De bebé.
5: Ai, de bebé, sí.
4: Segur que ho van fer al casament.
5: Que això és complicat d'escoltar si estàs a fora?
3: Sí.
5: No sé.
2: Escolta, Marta, pel que fa als convidats, no sé si hi va haver gaire sorpreses.
4: Tocarà recollir una de cable, ara.
2: Bueno, va...
4: Tots els cables que hi ha aquí dels auriculars seran meus.
3: Marta, tu vas volar alt i està bé.
4: Vaig volar alt i m'he estampat. Mm. Però bé, alguns els vam encertar, dels convidats que hi van anar, com per exemple el seu millor amic i siamès, en Luke Lauren, influencer. Després també Madame de Rosa és una imprescindible de tot el que munta la Dulceida. La Nagore Robles, evidentment, també va fitxar el casament de la Dulceida, però perquè oficiava la cerimònia, aleshores és que clar que hi era.
3: Penjant uns instastories que a mi al principi em van alarmar, plorant perquè no havia anat bé el tema del vestit, que no acabava de sortir, i després també van publicar ella i la seva exparella, que és aquesta influencer que es diu Carla Flil, amb qui van tenir una relació durant un parell d'anys, amb una diferència d'edat de 20 anys, em penso.
4: I anades i vingudes.
3: I molt, exacte, molta anada i vinguda, uns moments, uns instastories...
4: Sí, sí, sí, que semblava que haguessin tornat, fins i tot.
3: Jo estic coneixent la Nagore, o estic coneixent la Carla, i veig aquests instastories, i me'n vaig, però corrents.
4: És que és fàcil també projectar-se en la història d'amor que sembla que ha triomfat del casament, de dir, mira, les segones oportunitats, potser estem destinades a estar juntes per sempre amb el fil vermell,
3: es
4: que sempre recordem...
3: Es van embolicar 300% aquella
4: nit. És que tot podia portar cap allà.
5: La Nagore fa mesos, dic la Nagore perquè et se que segueix de ses dues, que penja molts d'històries en què juga com un poc amb na Flila, com que no se sap molt bé si han tornat o no.
4: La gama dels grisos, eh?
5: Sí.
4: Mm. Llavors, també tenien per allà, evidentment, la família més íntima de totes dues. I després, un dels pocs encerts d'aquest programa, l'amiga influencer Marta Riumbau, catalana, fitxant el casament amb la seva nova flamant parella, que és l'Àlex del rellotge i l'Àlex de la veu greu.
0: Que no devia poder parlar amb ningú, perquè entre la música i la seva veu, que no, ja de normal devia... costa de captar, per l'oïda normal.
4: I la nena també, la Julieta, la van portar. Uns valents. I cosa que em sembla molt estranya, en aquell casament també hi havia l'ex de la Marta Rimbau. No en Matamoros, sinó en Michenlo, que és aquell amb qui la Marta es va tatuar lo del fil vermell.
0: Ella, per molt pija que sigui, és la més moderna de la festa sempre.
4: És raro de nassos, això, però bueno, segurament ho van portar amb molta elegància.
0: I el que és més gros de la Marta Rimbau és que no els devia ser ni elegància. Ho devien dur amb tota l'estima, amb tot l'amor.
4: Clar, que s'adoren.
0: I no és ni la cosa més estranya que ha passat en termes relacionals a Can Rimbau. Perquè també amb el Matamoros es duien perfectament amb Michelle, després en Michelle ella... coneix a la nena i tenen aquesta relació també.
4: Ella és una viatgera del futur.
0: Sí,
4: ella... És l'única explicació possible.
0: Ella ve del 3100 per explicar-nos coses.
4: Exacte.
0: Ens porta un missatge i l'hem d'escoltar.
4: Doncs el casament també hi teníem la Susana Bicho, Laura Escanes, que ja ens havia confirmat que hi aniria, sola, per cert, sense en Joan Verdú, que el tenim esquiant ja no sé on, però fent pretemporada d'esquí...
2: Ja deu estar preparant-se per la competició, segur.
4: Jo és que ho vaig revisar, ja sé que és un mal modern, això, però jo vaig dir, vols dir que aquests dos estan bé? Perquè fa molt que no tenim una foto de la parella junta. I vaig revisar l'Instagram d'en Joan Verdú, havia publicat uns vídeos d'ell fent slalom o no sé què a la neu, jo vaig mirar si hi havia like i comentari de la Laura Escanes i us informo que sí... I que la Laura li deixava un comentari dient pots anar tornant ja, perquè ja es veu que la pobra està patint els mals d'una relació a distància.
0: Jo estic en un punt que penso just el contrari. És a dir, que quan veig una parella que no es penja gaire, penso, bé.
4: Bé. Sí, això sempre ho comentem, però, i molts cops és així, però també molts cops vol dir ruptura.
0: Sobretot quan et dediques a ensenyar la teva vida a les xarxes, sí, que en termes de companyes d'institut encaixa més.
4: Llavors, també teníem per allà Violeta, que tu, Juliana, em vas dir que no ho veies possible, o no. La Lola Lolita.
0: Exacte, la Lola et vaig dir, no ho veig.
4: Doncs les dues van fitxar.
0: Sí, sí, tant i tant amigues.
4: Paula Gono, també. Mm.
8: A mi això me sorprèn, pensava que estaven en un punt més distanciat. No dic en amigues, ni molt menys.
4: Jo crec que el ser amiga també del Jonan Wiergo, que sí, de la Tita Nati, que també hi eren tots dos, van com a Squad, van com en grup.
0: I també com aquesta cosa de recuperar convidats i gent amb qui has tingut relació durant 10 anys, perquè encara que siguin només companyes de feina...
4: Sí, ja, però a l'Espombo, per exemple, no hi érem.
0: Però perquè amb elles estan enamistades.
4: En teoria, segons elles, no. Que la relació era cordial, l'únic que potser no són millors amigues. Ara, el casament, cap de l'Espombo, eh? Ni una. També hi va haver alguna cosa, i ara és aquí la recollida de cable, fer de rates, que no vam encertar. I puc parlar en primera persona perquè vosaltres, Juliana, Roger, Jaume, us vau mantenir completament al marge, em vaig quedar jo sola al vaixell.
2: És que vam aportar molt poc, em sembla.
0: No, i t'has enfonsat, Marc.
4: Només se'm sentia a mi, sí. I el vaixell està en aigües i al fons del mar ja.
2: No passa res.
4: Jo vaig especular moltíssim sobre si la influencer catalana Melissa Pinto assistiria al casament amb el seu nòvio de fa ja un any i mig, que és l'actor Mario Casas. I vaig dir, crec que serà el moment. El moment de presumir-se l'una a l'altra. Doncs finalment res. La Melissa Pinto sí que va anar al casament, però no va ser amb en Mario. I va anar amb la seva mare.
0: Que també és...
2: Hòstia, anar a un casament... Però,
4: a tu quan et diuen un més un en un casament, pots portar literalment a qui vulguis? Perquè és una pregunta que faig jo... De veritat, amb molta curiositat.
0: Doncs a mi em semblaria bé, perquè estigui molt en contra.
4: Em sembla molt bé
0: queixonada,
4: no? No, em sembla genial, però no sé si els nuvis tots ho acceptarien, perquè potser només contemplen una parella sexoafectiva.
2: Jo he estat més un d'un amic meu, eh? Vull dir que...
4: O sigui, tu vas anar en un casament en qualitat d'amic.
2: D'amic.
0: I, en canvi, jo he anat a casaments on se'ns ha demanat que només es porti un més un. Si és parella... i havent de passar un filtratge de quant de temps hi portes.
4: Ah,
0: com
4: jo,
0: de seriós
4: jo conec d'aquests, eh?
0: No
8: és una mica fort, una... no?
0: Si portes,
4: si portes sí. 6 mesos amb algú, no és benvingut.
8: A damunt de que tens obligació de pagar un cobert...
0: La casa de Bernarda Alba. Sí, és que de veritat, és al·lucinant.
4: Llavors, en aquesta línia d'haver-me equivocat, tampoc vam tenir el casament en la Gavina, la influencer sevillana Inés García, que tenia altres coses a fer. I això que era fitxatge nou, de InManagement, que és l'empresa de representació de la Dulceida.
0: Però és que poder ni es coneixen amb la Dulceida.
4: Que sí, però si van anar a la festa d'aniversari d'en Lamine Yamal.
0: Sí, però Marta, quanta gent hi havia en aquesta festa? Vull dir, quan dic que no es coneixen, vull dir, poder no han estat
4: I
0: mai
4: més de 3 hores. I es
0: comenten
4: coses de, ala, que guai, i tal. I la Dulceida, per sobre de tot, és empresària.
0: Ja, poder
4: ser. Serà que la Inés no podia o no volia? I clarament, si no hi havia la Inés, en Lamine Yamal poca cosa tenia a fer allà en aquell casament. Hauria estat molt raro. Però, en canvi, qui sí que hi era, tal com havíem imaginat, era el cantant Alfred García.

0: I aquí em sap greu una cosa, i és que recordareu que per final de temporada jo vaig fer un cafè amb l'Alfred i us el vaig explicar aquí a la ràdio. I una de les converses, que crec que no vam arribar a emetre, per posar aquí el que no sortia d'aquí, anava sobre el casament de la Dulceida. Jo li vaig preguntar diverses vegades, vaig insistir, si ell tindria un paper destacat o si estava convidat, fins i tot. I ella em va dir, no, de veritat, no sé res, tal... Em va donar llargues.
1: És que els famosos menteixen sempre, és al·lucinant.
0: I no és el primer cop que Alfred García em menteix. Ho deixo aquí. L'Alfred García, exconcursant d'Operación Triunfo 2017 i també membre del jurat d'Eufòria de 3CAT.
1: I excompany de feina teu, Marta, diguem-ho tot.
0: Com?
1: Home, pràcticament és excompany de feina teu.
2: Bueno, un ex.
0: Com tants que en tenim tots.
1: Oh, no? Tant, nena.
0: Bé, l'Alfred tenia molt més protagonisme del que havíem vaticinat a la Dulce Wedding 3, perquè va interpretar una cançó al casament, entrant per la catifa d'entrada, resseguint el camí de les núvies i quedant-se, per tant, ocupant un plano que no et pots imaginar i robant tot el focus, quedant-se a peus de l'altar amb la guitarra.

0: A mi el que més m'ha flipat d'aquesta escena és que hi ha algun angle on es veu el germà de la Dulce i de l'Àlex Domènech, sí, assegut al terra.
1: Al terra?
0: Als peus de l'altar, al terra, com per pillar un millor plànol. No?
2: Bueno, ell és un germà sacrificat.
1: Però m'afascina que en el fred tingui millor lloc que el germà de la Dulce i de, no?
0: Perquè el tenen assegut en peus d'indi. Vaig, he flipat.
2: Però si estava més còmode. Bé, l'Alfred interpretant aquesta cançó que va ser tan protagonista, que es diu T'estiu...
1: És que ja el nom de la cançó és complicat, eh?
0: No,
1: deixeu-m'ho dir. T'estiu és un joc de paraules que no m'ho feia ganes d'escoltar mai.
0: No.
1: I quan la vaig veure en directe, pitjor encara, perquè és paràlisi del son, aquesta actuació.
2: A mi saps què em va provocar paràlisi del son, Jaume?
1: Digue-m'ho.
2: Que l'Alfred no va assistir sol al casament.
0: I jo no entenc com no estan obrint tots els informatius amb aquest tema.
2: Ja hi ha digitals que han vist que aquí hi havia una oportunitat.
3: Ja, això anirà més, eh?
0: Només hi ha l'article del Nacional i nosaltres.
3: Això anirà més.
0: Això és un país sèrio? Així hem de fer país? On anirem així? No va anar-hi sol, Marta. Va anar-hi acompanyat.
3: Bueno.
0: Acompanyat d'una noia. D'una noia amb qui portem ja dies relacionant-lo. Fins i tot havíem comentat aquí que potser anirien plegats al casament. Una noia que ja li vam preguntar també a l'Alfred, la Marta fent-nos de portaveu, si poder tenien alguna relació més enllà de l'amistat. I Marta, si us plau, poder sóc jo que em falla la memòria. Què et va dir l'Alfred?
2: Quan vaig quedar amb ella li vaig preguntar pel tema.
0: Exacte.
2: El mateix dia que em va mentir dient que no aniria al casament de la Dulceida. Va dir, ah sí, la Jena, clar, la conec. No? Va ser una cosa així.
0: Alfred, vas dir alguna veritat en aquella trobada? Aquesta noia és una cara de trescat. Com deia la Marta, efectivament estem parlant de la Jena, la periodista Georgina Arnau del Tot es mou.
2: Periodista i moltes altres coses, eh?
3: Ella és també és DJ, ella és, també canta.
2: Ella és versàtil.
0: Sí, perquè és model, és DJ, i el que més important és que és simpatiquíssima.
3: Crec que és capitana de barco, també.
1: Què dius?
2: Jo l'he vist perquè molt al vaixell conduir... aquest estiu, sí. En aquest estiu...
3: Sí.
0: Bé, també ella és de Roses, i clar... Sí. De fet, nosaltres hem estat amb ella en un vaixell, també.
2: Ah, sí?
0: A Roses vam fer un programa... Tu no vas venir, Marta.
1: Però tothom de Roses és capità de barco.
2: Ja,
3: van a buscar el pa amb barco, Jaume.
0: Entenc que tens més números que no pas si ets de Cardedeu.
1: Jo sóc de Mallorca i jo dins un barco m'ofegaria. O sigui, ja vos ho dic.
0: Aviam, entenem que s'han anat plegats al casament. La Jena va compartir també molt de contingut sobre el tema a les seves xarxes. No sé, no sé si ho podríem llegir com una confirmació de la relació.
2: Home, perquè la Dulceida o l'Alba Paul en principi no tenen cap relació amb la Jena, no era una convidada a part, diguéssim.
3: No, però podria ser un més un.
0: Com en Roger un amic.
3: Com jo vaig ser en algun casament,
0: però...
3: No, clar,
0: per això, la mare.
2: Per això et dic que va ser un més un claríssim i no va ser un més un de la Paula Gono.
0: Clar, però el que et vull dir és no, aquest gest no necessàriament oficialitza la relació de parella entre ells.
3: No, clarament, però
0: sí.
3: Encara,
0: no,
3: clarament molts motius.
0: Sí,
1: molt
3: motius.
2: Perquè els grisos, et diré una cosa, els grisos... Ara no estem parlant ni d'amics, ni de mares, ni de pares, de convidats a un casament. Els grisos que queden convidats com a més un en un casament, automàticament passen a ser o blanc o negre.
0: Tens raó, Marta, és que quan tens raó, tens raó.
2: El gris desapareix. En aquest moment, el gris desapareix.
3: És d'aquells esdeveniments que...
2: Que ho marquen tot, com un Sant Jordi. Un Sant Jordi també és matador.
1: I més si després ho comparteixes a Instagram, perquè na Georgina no només ha assistit, sinó que ha penjat fotos deixant clar que estava en aquella boda com n'Alfred amb la seva guitarra.
2: Ella estava encantada d'anar a aquesta boda.
0: I un casament, sí, i un casament et diré que és fins i tot pitjor que Sant Jordi. Sant Jordi encara depèn de com tu muntis, pots passar barat-ho. Però és que un casament, és a dir, en el moment on tu li dius a l'altre, mires els ulls a l'altre, amb qui fa 4 mesos que t'emboliques,
1: t'estiu.
0: I li dius...
1: T'estiu igual.
2: S'ho han dit segur, eh?
0: Segur.
1: No, per favor.
0: Però és que ell deu
3: s'ho han dit i s'ho han cantat.
0: Ell deu ser...
3: Això és el més greu.
0: Ell deu ser el típic que la segona cita et mira els ulls i... No t'ho vull dir.
2: Ell s'enamora ja.
0: És que t'ho vull dir.
2: Això sí que m'ho va dir el cafè aquest, serà l'única veritat que em va dir, que s'enamora al moment.
3: Bueno.
0: Xandall, que no s'enamora.
2: Ell allò de no, als 4 mesos ja m'he enamorat, tal. No, no, ell la primera cita ja s'ha enamorat.
0: Tu la primera cita pots quedar amb algú i dir, em puc enamorar d'aquesta persona. Pots tenir una intuïció.
2: Sí.
0: Pots tenir un algo dintre... Però no t'enamores. Germà, és que no funciona així.
3: Jo us haig de dir que he intentat contactar amb la Jena, que és amb algú amb qui... Els últims anys no és que haguem xatejat molt, però sí que ens hem anat comentant cosetes. I jo avui li he dit...
2: Què?
3: A les 16:28. Bueno. Punts suspensius.
0: Poder tampoc has trobat la millor manera.
2: No,
3: sabia com entrar.
2: No.
3: Dic, com ho hem de fer, això d'avui?
2: Sembla que li estiguis tirant la canya, eh?
3: No, però ella ja sap perfectament...
2: És un flirtejador?
3: No. Bueno, com ho hem de fer, això d'avui?
2: visto, crec que no saps relacionar-te d'una altra manera.
3: Visto hace una hora.
1: Ah, ho ha vist i no ha contestat.
3: Ella ha passat, sí. Ella no vol
2: està
3: parlar
2: primera divisió, ja.
3: D'aquest tema, ella ja...
2: L'Aitana Ocaña gestionant-nos entrades, ella mateixa i la Gena han vist.
3: No, que potser està treballant, eh? Potser estan fent la reunió del Tot es mou de la tarda i contesta més tard.
2: Ja. Bé, l'Alfred després va fer una publicació a Instagram de l'esdeveniment, on no apareixia, per cert, la Gena en cap moment, amb un text molt i molt intens que deia així. Estimades Dulceida i Alba Paulfe, gràcies a vosaltres per fer-me part d'un dia tan important i tan bonic. Saber que les meves cançons us han acompanyat durant tots aquests anys, els vostres viatges en cotxe i en alguns dels moments més importants de la vostra vida, és un regal immens. Gràcies per estimar-me, per comptar amb mi i per la nit tan preciosa que ens vau regalar ahir. Va ser molt emocionant veure-us tan felices i celebrar un amor tan vostre, tan sincer i tan bonic. De fet, encara tinc molt present tot el que vam viure i ja estic component una cançó sobre ell.
3: Ai, per favor.
2: Us estimo
0: treballant jornada laboral.
1: Rei del màrqueting.
2: Un text, per cert, escrit íntegrament en català, que això sí que s'hauria d'agrair a l'Alfred.
0: Ell també és versàtil, igual que la seva presumptament parella, perquè tant bon punt et pot tocar a la benvinguda del papa, sí, com en una boda lesbiana.
1: Home, el seu sí, futur àlbum serà emocionant si compon sobre aquests dos actes, no?
0: Sí, sí. Ell abasta tota la gamma del ventall
2: dos
0: ideològic.
2: Actes que, exacte, que per altra banda, per un no existiria l'altre.
0: Exacte.
2: Que també...
1: I és capaç d'inventar-se un fill fictici per crear una cançó, que això també és interessant.
2: Sí, ell té.
1: Recordem aquella trama
0: no
1: de Mateo.
0: No te'l veus venir, l'Alfred,
2: no.
0: Eh?
2: Mai saps per on sortirà.
1: És el nou Salvador Dalí.
0: Mira, Figueres, tot...
2: No faltis el respecte.
0: Ai, Figueres.
2: Que algú compri l'entrada del teatre de Figueres. Ara. Que avui hem penjat un post promocional i només hi ha un comentari dient «Veny dues entrades per Figueres primera línia». Però què has de vendre?
3: Bueno,
2: jo ja
3: no
2: sé
3: venir,
2: que ha dit que Figueres era lleig i com seguim per aquest camí ho hauré de tornar a repetir. Jo ara m'havia... Mira, jo m'havia reenamorat de Figueres perquè vaig tenir la sort de poder-la viure de molt a prop i que me l'expliquessin molt bé, amb molts detalls històrics. Cosa que agraeixo.
3: I et va reconciliar amb les filles.
0: Gràcies a un cosí.
2: Sí, si no és un cosí...
0: Un ex-cosí.
2: Qui t'hauria de dur a passejar per una ciutat encenant tant llocs històrics? Una amiga? Això sí que no hi ha dubte, és un cosí. Només un cosí pot fotre aquesta...
3: Tens raó.
2: Aquest tour. Bé, doncs a mi, ara que m'encanta Figueres, no em feu, sisplau, que me'n torni a desencantar.
0: I que el xantatge sempre va bé perquè la gent compri entrades.
3: Exacte, queden entrades perquè ens vingueu
0: dissabte
3: a veure a Figueres.
0: Dissabte 19 de setembre, aquest dissabte, de fet, a les 7.
2: Després hi ha milions de plans per l'Empordà que podeu fer, us munteu al cap de setmana allà, és guapíssim.
3: Figueres, escena.cat.
0: Estem pidulant molt, eh?
3: No, molt.
2: Més que pidularem, Marta.
0: No, perquè no s'està venent.
2: No s'ha de tenir vergonya.
3: A Marta, que no haguem d'anul·lar.
0: No. A mi viseu-me perquè llavors...
3: Que no haguem de tornar les 4 entrades que hem
0: venut. No, clar.
2: És mentida, ara, sent honestos, hem venut, és a dir, no s'anul·larà pas, ja hem venut prou, però molaria un
3: dia. Si no, anirem a sopar, els 4 que heu comprat les entrades, i
0: trigarem
3: 4 bolades.
0: Serà encara més divertit.
3: Exacte. Sí, home, sí.
0: Home.
3: A veure, hi havia més cares de 3CAT en el casament, i cares que no havíem pronosticat aquí al programa, com bona part de l'equip de la Gran Cita, i sense anar més lluny, Antono, que és el director del programa, que fa una estona parlava aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè la BBC ha comprat els drets del format de la Gran Cita.
2: Mira, quan el senyor 3CAT fa bé alguna cosa, se l'ha d'aplaudir.
3: No, per tant, enhorabona.
2: Enhorabona.
3: I endavant.
1: He de dir que, o sigui, super enhorabona, evidentment, però això no implica que la BBC sí o sí hagi de fer la Gran Cita en versió anglès. Sí, ha comprat el format, però potser després no el fa servir, que això de vegades passa, m'estic explicant.
2: Ah, sí?
1: Sí. Per exemple, Jazz Music compra formats europeus o internacionals durant 4 anys, per exemple, i potser durant aquells 4 anys, per X o per I, no els fan servir.
0: Però llavors com que bloqueja, no, el format?
1: Sí, perquè ningú d'un altre país o estat pugui fer-ho.
2: Que interessant!
1: Sí, sí.
0: Però a la tarda en Garriga ha parlat amb ell, i en principi sí que hi ha previsió que es faci a altres països, però que abans arribarà la segona temporada nostra.
3: Per tant, va per llarg.
0: Va. Una mica
1: no,
0: per llarg.
1: Jo vull pensar que sí, a mi me faria il·lusió, evidentment.
2: És que la segona temporada, si no s'està gravant ja...
0: No, aquesta setmana, dic que començava a rodar-se.
2: Que el meu exnòvio que... Bueno, no és exnòvio, el meu exnòvio que hi havia, excusi, que hi havia d'anar, al final no hi va, eh?
0: Qui?
3: Ara t'has...
2: Un cosí meu.
0: En Marc Andreu?
2: No, un cosí meu històric. El cosí més històric meu, de Cardedeu, de tota la vida.
0: Ah, què dius?
2: El boig el van agafar, que em sembla demencial, i jo li vaig dir, sisplau, controla't i no hi vagis, i gràcies a Déu no hi va. Però va haver un moment que vaig pensar que això flirtejaria amb la meva vida personal i m'incomodava.
1: Però no hi va perquè l'han xutat o perquè ell no vol.
3: No ha passat, no?
2: Bueno, t'explico, després els detalls són de la seva vida personal i les condicions laborals que té ara que no li permeten.
1: Ara de cop ets discreta.
3: No,
2: és que ara viu a Espanya, ara.
1: Ah, ok.
2: No em pot oblidar. S'ha anat a lligar alguna espanyola.
3: Bé, Antonio va fer un escrit molt maco i va compartir un post i ha explicat a la tarda que van marxar, doncs, entrada la matinada cap a casa seva i que el casament va ser un 10. El cas és que, sigui com sigui, va arribar l'hora del còctel, un còctel a peu dret que ja servia de sopar pels convidats, mentre el sol s'acabava de pondre del tot. I així també suposo que es van estalviar la gestió d'ordenar la gent per les taules, no? Que sempre és un embolic de veure qui poses al costat d'aquí, que s'avinguin i que no s'avorreixin. Per tant, es va sopar a peu dret. I el que no es van estalviar és el detall d'escriure a cada un dels convidats unes cartes escrites a mà i personalitzades.
2: Quina feinada, eh?
3: Que és bonic, aquest gest. Són coses que fan especials. I...
2: Però després t'ho deixes, eh? Després no saps on has deixat aquest paperet. Com a convidat, dic.
3: Jo, a l'últim que vaig anar, em van donar una carteta i mira que...
1: Bueno, i on la tens, amb un imant?
3: No recordo on la tinc, la dec tenir al cotxe.
2: Veus?
3: Segurament.
1: Ja has respost tu.
3: Però que quina feinada pensar alguna cosa diferent per cada persona,
2: no? Sí, es porta molt ara, eh?
3: Val. I escrit a mà, també, m'ho van donar. Bé, aquestes coses són importants, tenir aquests detalls, i tant o més important és escollir molt i molt bé la cançó amb què entres a la festa final, un cop ja tens a tothom sopat i tu ja t'has ben casat. I la Dulceida i l'Alba, això també van encertar-ho. Van entrar amb aquesta cançó de guitarres que em sembla ideal, que es diu Rock and Roll. Això us ho heu d'imaginar sonant a tot drap, i la festa es va allargar fins ben entrada la matinada amb l'Ada Gisbert DJ punxant i que ens ha explicat una mica com ho va viure des de darrere els plats.
4: Hola, guapíssims i guapíssimes, què tal? Doncs la boda molt xula, la gent superguai, superentregada, l'Alba i l'Aidas, que som un 10, o sigui, superamables, supersimpàtiques també, s'ho van passar molt bé. I van pujar també, sí, amb el Luke Loren i amb el Michelino, que són dos DJs que ho fan superbé. I molt guai, la gent a tope, i molt guai per part també de part de l'Alba i l'Aida, que van començar la festa amb la cançó de Serà perquè t'estimo, el remix de Mon DJ en català, així que molt, molt guai.
1: Serà perquè t'estimo, molt poc original, però bé.
2: Bueno, van tirar això, de clàssics.
3: No? I que no cal ser sempre original, no?
2: Sobretot perquè si ets original, després ningú balla.
3: Exacte, s'ha de ser menys
2: sí,
3: comercial.
2: Sí, millor posar-hi espacito, que tothom s'ho gaudirà fins al terra. Però, per tant, l'ex de la Rimbau, en Michelino punxant amb la DJ oficial de la boda, l'Anna Gisbert. Mira. L'Anna Gisbert, que em pregunto, deu tenir alguna cosa a veure amb en Guillem?
3: Amb el de...
2: No, molt habitual, no?
3: Disculpeu. Sí,
2: bueno, potser
3: ha...
2: sí, eh?
3: No sé. Víctor Navarro, molt bona tarda.
5: Bona tarda, jo crec que no tenen res a veure.
2: Us coneixeu amb l'Anna, no?
5: Sí, hem coincidit a festes que ja punxa i bé, ho fa bé. I està creixent molt, com a DJ, està creixent molt.
2: Tu em vas escriure, Víctor, el dia del casament de la Dulceida, dient-me que sabies tots els detalls.
5: No, bueno,
2: com
1: la resta de gent, no?
2: Tots els detalls.
5: De gent. Després et vaig dir, amb el que estan penjant ja ho veus, tampoc, clar... Però en aquell moment, cosetes, sí, però ja ho veia. Sí. I això és res.
2: T'hagués agradat ser-hi?
5: No, potser, però no perquè tingui res en compte, però perquè tenia altres plans.
2: Quins plans?
6: Quins plans?
2: Què vas fer dissabte, tu?
5: No me'n recordo, però...
2: A 31 fam, t'han vist. És que sempre et veuen als concerts de 31 fam,
5: era dissabte, això, baixant de Girona, que tornava a veure el Girona Castelló.
3: I també vas anar a veure el partit de l'equip de l'Ibai, que jo t'he vist també amb un reel de l'Ibai...
5: Que va guanyar
3: entre
5: el Ibai
3: públic, apareix en Víctor. En Víctor veient el
5: Copa Catalana.
3: La Copa Catalana.
5: Contra, no me'n recordo, i bueno, que van guanyar, 4-0. I bé, a Sant Cugat, i el divendres no me'n recordo, però alguna cosa estava fent jo.
2: Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista sobre la vida personal del Víctor.
3: Sí, perquè de Lamine Yamal i això en parlarem demà, eh?
5: Ah, sí, parlem
3: demà. Els gossos que han comprat.
5: Sí, sí.
3: Jaume, el
2: són
3: casament...
2: Són comprats oficialment, els gossos.
3: Són comprats i sentirem els venedors, no sé si es diu així, o els criadors d'aquests gossos.
2: Sí, no?
3: Hem parlat amb ells. I també de la polèmica que ara se'ls ha tirat al damunt, que molta gent els critica. I ells, doncs,
5: i no els poden tenir encara perquè són tan petits.
3: Explicar-se.
5: No els hi donen encara.
3: Tornant al casament, Jaume, i vam tenir també Arrels de Gràcia.
1: Sí, els encarregats de muntar un sarau rumber a Saboda varen ser els Arrels de Gràcia, una agrupació especialitzada en rumba catalana. De fet, són un grup molt popular a la ciutat de Barcelona. No sé si els teníeu localitzats.
2: Sí.
1: Sí, no? I, de fet, no és la primera vegada que toquen entre socialités del nostre panorama. De fet, ja varen parlar dels Arrels de Gràcia en novembre del 2024 perquè, atenció, varen posar música a l'aniversari de Nabel en Esteban.
2: Oh.
1: És que aquest crit és espectacular.
2: Ah, és aquella festa on hi va anar també la Batguial com a convidada?
1: Exacte. Ara. Sí, sí, de fet ara te connectaré informació, perquè Ana Belén Esteban va fer un aniversari multitudinari a Barcelona, una festa que va durar tot el dia.
2: És que ja, sí, és veritat.
1: I on hi varen passar moltes cares conegudes. De fet, també hi havia en Gerard Romero, en Laura Fa, hi havia un esclòrum molt estrany.
5: Això era el patró, en veritat, Jaume? No era el patró allà?
1: És que varen fer diverses parades. Primer varen fer una paella, crec que a Jubany. Després van anar a la Caseta del Migdia, que és un local de Montjuïc on toquen molt habitualment els Arrels de Gràcia, i després en el Patron.
5: El Patron aquest.
1: I els Arrels de Gràcia els van acompanyar, supos que un taxi darrere d'una Belén Esteban, per tota la ciutat, no? M'agrada moltíssim. De fet, allà varen conèixer a Nabat Guial, perquè era convidada estrella d'en Esteban, com deies, Marta. I aquest, de fet, va ser el germen que els va portar a actuar en els Premis Goya, juntament amb la mateixa Bat Guial, ara fa 7 mesos.

0: Sembla un somni febril, aquesta escena, ara, eh? No recordava gens que això havia passat.
1: Marta, és amnèsia pel trauma. Sí, és al·lucinant. Sort que me n'havia oblidat. Espero que puguis el meu cervell ser capaç de tornar-me a protegir.
2: És vera que no està malament ni Arrels de Gràcia ni Nevat Gyal, però no acaben d'encaixar, no?
3: No, home, clar que no. No.
2: Bé, idò, no sé si ho recordàveu o sabíeu, però bàsicament això, que és somni febril que diu una Juliana, aquesta actuació entre Nevat Gyal i Arrels de Gràcia, a Germen va ser que se van conèixer a l'aniversari de Belén Esteban allà per novembre del 2024. És a dir, que podem xerrar de que Arrels de Gràcia ja han tocat per tot arreu, perquè en Adolfeguida jo crec que han fet més d'una celebració. Ja se coneixien d'abans, diguem, d'altres festivitats.
3: I sempre, doncs, omple i... No?
0: Fa com allò que diuen de fa festa,
1: home,
0: no?
1: Home, si fa festa un grup de rumba.
3: La música en directe és obligada.
2: He de dir que jo, justament, vaig anar divendres a la caseta del migdia a escoltar Arrels de Gràcia i m'ha sobtat perquè el grup no hi era, hi havia uns substituts. I després vaig saber que era perquè estava una sabada en Adolfeguida. No estava sabent que tocava, clarament.
3: Molt bé, doncs, escolta'm, Víctor, demà tornes.
4: Demà parlem.
3: Ja es veu que avui no hem tingut
0: sobre temps. Sobre la boda de l'Adolfeguida, una última cosa... heu anat veient que tot ho marquen com a publi, eh?
3: Ah, absolutament, que teníem...
0: I que jo pensava que l'haurien pagat de la seva butxaca.
3: Vam arribar a tenir el dubte.
1: S'ha cobrat, no és que
0: s'ha cobrat, sinó que ha cobrat, creus?
4: Hi ha benefici després de la boda, no?
1: Si posa publi, és que cobres, si no és regal.
0: Ah, doncs mira, imagina't.
3: Doncs Anna Pasqual, que ha fet una gran feina de contractes i de vendes, eh?
1: Ella estava allà cobrant hores extres. A tot això demano, o sigui, res del que he dit en aquest programa, ho segueixo pensant, ho retiro tot.
0: Com? Si no has dit cap bestiesa,
1: no? I tot, ho recordo tot. Tots els personals de la meva vida.
0: Han sortit tres cosins o quatre com a mínim, en aquest programa.
2: I llavors Figueres t'agrada o no?
1: M'ho he inventat per fer personatges.
3: Penseu que aquest programa també fem una mica els personatges.
0: No som així, no som així.
1: Hem d'inventar perquè és que si no hi ha de què parlem.
3: Demà hi tornem a partir de les 6. Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.
5: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
6: París, la postal perfecta.
7: Ah, és que és tan mono!
6: Però si te'l mires de ben a prop, veuràs que res ja no és el que era.
7: Súper!
6: Nous superherois.
7: No se't pot amagar res, eh?
6: Nous enemics.
7: Què?
6: Noves aventures.
7: Que bé!
6: Mil i una sorpreses.
7: A sorpresa.
6: Supers, esteu preparats pel canvi?
7: Estic segura que podem superar el repte.
6: Prodigiosa, les aventures de Ladybug i Gat Noir. De dilluns a divendres al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Nefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
9: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat. A Catalunya Ràdio.
10: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
11: I és que s'esquila dos cops l'any.
0: Roger.
4: Estem en directe. És que hem vist la imatge de Jordi Costa en pantalla de prèvia i ha cridat l'atenció el new look de Jordi Costa.
3: No pentinat, eh?
0: S'ha rapat.
12: Però ja fa una setmana.
4: Què ja passa? Setmana.
0: No veiem mai.
1: Perdó per no seguir tampoc tan de prop la teva dallonsis capilar.
4: Ja podíem haver vist el Esport 3, també, però...
1: Tu creus que jo faig pinta de saber on trobar el canal Esport 3?
4: Però si ho tens posat al màndol, el número 3.
1: Jo, per començar, no tinc ni senyal.
4: El comandament.
3: A casa seva.
4: No tens senyal?
1: No.
13: Estic ofès, perquè els vestits, els outfits de Gelmàstic els teniu controlats.
4: És veritat, us ho porta clavat, això, ara.
13: No, que jo estic encantat de no ser...
4: I la Sònia no hi és, avui?
13: No.
0: Com?
13: Aquesta setmana no hi serà, no estarà entre nosaltres.
0: On és?
4: Autèntica devastació a la tarda.
13: No ho sé, investigueu, jo no.
3: Saps què li va semblar veure-la?
4: Ai, ai.
3: On? A Ceba, a Osona.
4: Pot ser, Bon Costa?
0: Ah, té un amic molt amic de Ceba.
13: Ah, sí?
3: Va semblar, però no n'estic segur. Sí.
13: Jo no em complicaria la vida, però vosaltres mateixos.
4: Arriba el Costa.
14: Tot Costa.
13: El Barça implacable d'aquest inici de curs també té algun dia terrenal en què relaxa, fa regals i es complica la vida. Però la diferència respecte de temporades anteriors és que ara surt sempre endollat i en lloc d'haver de remuntar per costum, va gairebé sempre al davant al marcador. És menys emocionant, però també més seriós.
14: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmar.

0: Les 7 d'aquest dilluns 14 de setembre de 2026, l'endemà d'una nova victòria del Barça a la Lliga, en aquest cas més soferta que altres dies al camp del Llevant i que en qualsevol cas el manté com a líder indiscutible de la Lliga. Sònia, ja, mira, Sònia Oleart, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Tant parlar-ne. La Sònia Gelmà aquesta setmana la tenim de vacances i ens acompanya avui la Sònia Oleart. Sònia, què ens expliques?
1: Gabriel Jesús serà protagonista avui del Tot Costa i també protagonista del dia Lamine Yamal, que ha parlat amb el Dano a Movistar i, entre altres coses, ha dit que es mereix la pilota d'or i que ja està pensant en el Mundial que ve. L'Espanyol juga demà a la 6a jornada de Lliga Primera. Els blanquiblaus juguen a Butarque contra el Rayo Vallecano a les 7. Manolo González, el tècnic, vol guanyar demà el Rayo i vendre's a l'Elx per fer un 9 de 9 punts possibles abans de l'aturada pels partits de seleccions. També demà, Elx-Madrid, a 2:15. Mourinho, el tècnic blanc, ha defensat l'actitud i el rendiment de Vinícius, tot i que admet que el brasilià encara té marge de millora. També demà jugarà el València, el primer equip que ha destituït el seu entrenador aquesta temporada. Demà visitarà l'Alavés amb el tècnic del filial, Òscar Sánchez, de la banqueta, en lloc de Carlos Corberán.
0: Compte que sona Valverde.
1: Sí,
0: jo crec que acabarà dient que no, si és tan intel·ligent com el recordem, però bé, veure Valverde, un home tranquil, reposat, en aquella casa de barrets que és el València avui, la veritat és que no és una notícia per alegrar-se.
1: De moment, aquí sí han fitxat el València és a Braulio Vázquez com a nou director esportiu.
0: I avui també, un home que teníem per seriós i que, bé, en aquest cas sí que sap on s'ha ficat perquè ja ha treballat un munt d'anys.
1: Avui es tanca la 5a jornada de primera, a les 9 amb el Villarreal Betis.

0: recuperació. I a Lleida, Atomane Dianyé pateix un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tot el que queda de temporada.
1: Ostres, mala notícia pel Lleida, que a més ahir va perdre precisament la final de la Lliga Catalana contra el Barça, la final, la fase final disputada aquest cap de setmana a Tarragona.
0: En tenis, un dels noms que deixa aquest cap de setmana és el d'Alexander Zverev, que ha guanyat l'Obert dels Estats Units de tenis després de superar l'estadounidenc Ben Shelton en 4 sets. És el segon gran slam de la seva carrera, que aquest any ja va guanyar, recordem, també el Roland Garros.
1: És fabulós perquè un tio que no hi havia manera que guanyés un gran slam, un torneig de gran slam, n'ha guanyat 2 aquesta temporada i ahir el van haver d'avisar que havia guanyat perquè no es va adonar que havia aconseguit el punt de la victòria. Després ho repassarem amb el Joan Fitó i també escoltarem un document, jo diria que emocionant fins i tot, de Zverev explicant com li van diagnosticar diabetes amb 4 anys i en aquell moment els metges li deien a la seva mare que no podria dedicar-se a l'esport, en aquest cas al tennis que l'apassionava. És evident que gràcies a Déu es van equivocar.
0: Paula Badosa debuta aquest vespre al torneig de São Paulo, al Brasil. Badosa juga els 16 de final contra la letona Daria Seministaia. I l'Ajuntament de...
1: Què tal? No podia jugar Seministaia? No hi ha dret.
0: Vaja. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat aquesta tarda la medalla d'or al mèrit esportiu a Pere Miró en un acte que s'ha fet al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona. La ciutat reconeix així la tasca d'aquest ex al directiu del Comitè Olímpic Internacional a favor de l'esport i l'olimpisme.
1: Probablement un dels catalans amb un càrrec més alt pel que fa als estaments esportius mundials, i vaja, com ho és evidentment el Comitè Olímpic Internacional. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
0: Avui entrevistem Gabriel Jesús. Quin paper us imagineu per al brasiler aquesta temporada? Amb 3 opcions: titular, revulsiu habitual o presència testimonial.
1: Evidentment, avui escoltarem aquesta entrevista que hem fet aquest migdia amb Gabriel Jesús a la ciutat esportiva Joan Gamper. També ja us ho ha apuntat la Sònia, hem de parlar d'aquestes declaracions que han aixecat moltíssima polseguera de Lamine Yamal. I a la segona hora del programa, en la línia dels homenatges i de les celebracions que estem fent pels 50 anys de futbol a la ràdio en català, avui farem partit d'anada. Avui ens visiten el Sique Rodríguez i el Lluís Flaquer, els companys de Ràdio Barcelona, del Què t'hi jugues, i amb ells parlarem de com estan vivint aquests 50 anys de transmissions en català, que van començar amb el Puyol a casa seva aquell 5 de setembre de 1976. Parlarem d'ahir, de la ràdio d'ahir, en la qual la majoria no havíem nascut, i de la ràdio d'avui i de les transmissions d'avui. I, en definitiva, celebrarem el que és una efemèride històrica per la ràdio i per la nostra llengua. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
1: Però abans d'això ens acompanyen els de sempre els dilluns amb el senyor Daniel de Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
3: Què tal, bona tarda.
1: Amb la senyora Anaïs de Martí. Hola, Anaïs, bona tarda.
4: Molt bé, bona tarda.
1: I amb el senyor Marc i cap de continguts del... Ai, espera,
3: cap editorial,
1: com van repartir
3: cap els càrrecs? Cap musical, editorial,
4: continguts.
3: En última instància.
1: El senyor Marcos de López, ja, perquè és un càrrec que ja fa tant ja, temps que l'ostenta.
3: És vitalici.
1: El porta gairebé amb desgana.
4: Sí, no, és alguna consellera.
3: Nosaltres probablement hem hagut de passar un examen, un test i tal, i potser la seva elecció va ser una mica, no?, a dit, no?, va ser una mica...
1: Sí,
3: una mica
1: sí, sí, va ser digital, sí. Per part dels dits de la Sònia i meva, i també perquè va arribar aquí, ens va posar a renyar-nos i dius...
3: I ja es va fer seu el càrrec.
1: Sí, sí, efectivament.
3: Bona tarda. Molt ben fet.
1: Bona tarda, senyor Marcos de López. D'aquí una estona parlarem del partit d'ahir al Camp del Llevant, amb aquesta victòria a trams, un punt soferta, també d'aquesta autoproclamació de Lamine com a rei del futbol, o com a virrei, juntament amb Mbappé. Però abans, avui, el primer

0: i el protagonista del programa és Gabriel Jesús.
1: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.

0: Són 2:15 de 8 del vespre. El Salva Pou ha decidit punxar-nos Counting Crows, Mr. Jones. No, Mr. Jones no, Mr. Gabriel Jesús. Per què Mr. Jones? Doncs perquè avui fa no sé quants anys va sortir aquest tema tamarro, no?
1: Mrs. Jones, crec que és, eh?
0: Mrs. Jones?
1: Sí. No? O és Mr. Jones? És Mr. Jones?
0: Mr.
1: Perdó.
2: El cap música.
1: M'estic confonent amb...
2: El cap música,
1: no, perquè m'estic confonent amb Mrs. Robinson. I llavors se m'han creuat els cables de Mrs. Robinson i Mr. Jones.
0: Doncs Mr. Jones.
1: Sí, no, cedeixo el meu càrrec i em faig... Sots cap editorial.
0: Això ens resta punts per quan anem a...
1: A la reunió d'accionistes de Catalunya Ràdio.
0: Molt bé. Gabriel Jesús, us haig de confessar que m'ha sorprès gratíssimament. M'ha semblat un tio interessant.
2: Més un tio que té una història molt potent, eh?
0: De titulars, i a mi m'ha cridat l'atenció el de... Quan has heretat el nou de Ronaldo, la pressió ja és una cosa que voleu que us digui. Que és un creador de caos, jo a partir d'ara el coneixeré com a...
1: Això, segons com... És preocupant, eh? Això, i que rebi missatges de Neymar, a mi m'ha fet encendre els llums d'alarma.
0: Sí, però no tothom té el mòbil de Neymar. Eh?
1: No, però la gent que no el té segur que viu millor.
2: I va ser Neymar.
0: No, Neymar no. És curiosíssim perquè la primera persona que el convenç, segons ell, per venir és el tio que no el deixarà jugar, que és...
3: Rafinha.
0: Que és Rafinha.
2: Bueno, però està ben fet.
0: Aquestes coses... Sí, home, sí. Ah. No, ja ha parlat meravelles de Rafinha, però que és curiós, que no l'ha convençut Xavi Espar, l'ha convençut Rafinha, que de moment, després parlarem d'allà amb Barça, no sembla que tingui cap ganes d'abandonar la posició de nou titular del...
2: Podria ser dimecres, descans pel Rafinha i titular Gabriel Jesús.
0: Sí, un moment o altre, llevat que Flick tiri a la Mourinho i decideixi que es prem tots els titulars fins a l'aturada de seleccions. Però vaja,
1: no.
0: Crec que Rafinha té el viatge de Willy Fogg a Austràlia.
1: Són tres vegades el diàmetre de la Terra, els quilòmetres que fan els brasilers.
0: Imagina't.
1: Pes d'Austràlia i Calcuta, després, la Índia. Són dos partits d'Austràlia i un a l'Índia. No sé que el senyor Ancelotti tingui a bé que descansi...
2: Bueno, el senyor Ancelotti té problemes, ja.
0: Sí, el senyor Ancelotti no pot fer experiments.
2: Ja
0: s'ha fotut una revolcadeta.
2: Sí, després del Mundial que ha fet Brasil,
0: en fi,
2: ha fet una revolució, eh?
0: Gabriel Jesús, avui preguntem a la nostra audiència pel paper que imagineu que pot tenir aquesta temporada el Barça, amb el benentès, ara ens ho explicava ell, que ha arribat tard, que ve d'un any, no d'inactivitat, però sí amb molt poca activitat, però que ell creu, fins i tot, fora conyes, acceptant que Rafinha ara mateix és el nou titular de l'equip, ell creu que arribarà al seu moment i està convençut que farà molts gols. És més, i això m'ha creat l'atenció, no és un creador de caos perquè se n'aprofitin els companys, però si el pot marcar ell, millor que no el marqui un company, que això ell mateix diu que és una mirada que ha canviat, que abans li era igual i que ara ja no tant. És curiós perquè això normalment va al revés.
2: És revés.
0: Però és probable que hagi tingut males experiències i digui, escolta, doncs ja el firmo jo. Creieu que pot arribar a ser un jugador amb impacte? Ja no dic titular indiscutible, que jo crec que assumim tots que no ho serà, però un jugador amb un impacte que canviï coses en aquest Barça?
3: Jo crec que sí. L'altre dia va sortir, va rematar de cap aquell... Va ser a Mestalla, no? No, al Feyenoord, correcte.
0: Un pal i el gol.
3: I, ostres, crec que és un... És que no m'agrada fer servir la paraula recurs, perquè no és un recurs, però sí que és un jugador que et pot donar aire en molts moments. La temporada és molt llarga, tens la copa que al Dani no li agrada,
0: sí,
3: i que pot sortir i resoldre. I és interessant, sobretot, comptar amb un perfil com el seu, no? De davanter centre de nou de tota la vida. Jo crec que sí, que no per ser titular indiscutible, però sí per donar aire a la resta dels
0: companys.
3: Sí, tu
0: avui, a la pregunta que fem, diries revulsiu habitual.
3: Sí.
2: Sí.
3: Sí, sí, sí, revulsiu habitual.
0: Clar,
2: la
0: putada per ell és que...
2: O no.
0: Jugat 10 minuts i 10 minuts, en un dels 10 minuts fa un gol i un pal, que dius... Ip! I el partit següent és que Flick té tant per triar que ni un minut.
1: Però això és ara. Sí, aquest és els quilòmetres que fa la Rafinha i toco ferro i fusta i tot el que s'ha de tocar.
3: Ara tens el Racing dimecres, tens Sevilla el cap de setmana, ve l'aturada de seleccions...
2: El no anirà a la selecció.
1: Jo reconec que en el moment que el fitxa el Barça... jo a l'enquesta dels oients que feu jo hagués dit residual testimonial, mm-hmm. Però veient-lo els minuts que ha tingut i veient que l'entrena Flick, pujo a la categoria de, que diuen els meus companys de, serà important en alguns moments puntuals, però quan el Barça el va fitxar vaig pensar, va, no crec que porti gaire Gabriel Jesús en el moment que està a l'Arsenal, que és completament secundari.
0: Clar, és que a l'Arsenal li passava que jugadors que no eren nous, com
1: Miquel Havers, Merino,
0: que no és nou, tot i que fa temps que jugava nou, i Miquel Merino jugaven per davant.
1: Era Havers, Gyökeres, Miquel Merino, i llavors, si hi havia temps, algun dia, Gabriel Jesús.
0: Crec que la temporada passada, bé, ell ens explicava que el desembre ja estava recuperat, però crec que no va arribar ni als 900 minuts. Clar, és una misèria per un jugador que vol ser important, i se suposa que aquest any... en tindrà més aquí al Barça, si no, la veritat és que...
3: Important, no, o formar part d'alguna cosa, no? Perquè al final, si tu jugues tan poc, és que no és que no siguis important, és que directament no formes partícipe. Part del... No ets partícip d'aquest projecte.
0: Molt bé, doncs hi ha coincidència a la nostra taula. Gabriel Jesús serà revulsiu habitual, i esperem que...
2: Hi ha dos important. Tipus de revulsiu. Adeyemi, que és un altre nivell...
0: Després en parlarem. Clar. M'ha fet gràcia, el tio té les idees clares, és a dir... Jo no he vingut aquí a fer un gol que sigui el 4-0. Jo he vingut a fer gols importants. És a dir que... Bé, és ambiciós a la vegada que prudent, perquè ni s'ha volgut marcar una xifra de gols, cosa que...
2: Correcte, tot
1: el sentit del... T'imagines que diu 30, i com Romario...
0: Jo ja l'he buscat perquè, escolta, Romario va dir que 30, i escolta, Romario i Ronaldo...
1: Quan va arribar a la Premier se'l comparava amb Romario. Jo he llegit perquè es mou en una...
2: Sí.
1: En una parcel·la molt petita de terreny i tal, i recorda el Brasil, i jo vaig pensar...
0: Mira, avui que l'he conegut i que m'ha caigut bé, no em facis posar la mateixa frase a Romario
1: i Gabriel
0: Jesús, perquè em sembla una injustícia per...
2: Per Romario.
0: Pel Gabriel Jesús. Em sembla una injustícia perquè, clar, ara parlarem de comparacions gairebé tan desagradables. Va, a veure què en penseu vosaltres. Joan Fitó, bona tarda.
4: Què tal, Costa? Bona tarda.
0: Quin paper imagineu pel brasiler, per Gabriel Jesús, aquesta temporada? Titular, revulsiu habitual, presència testimonial.
4: Doncs mira, la mateixa opinió tenen els oients que la taula avui del Tot Costa. Guanya per absoluta golejada el revulsiu habitual, 86%, un 10% presència testimonial, i només el 4% pensa, creu, que Gabriel Jesús serà titular en aquest Barça de Hansi Flick. El Jordi Durán, per exemple, que diu que Gabriel Jesús ha vingut a jugar i jugarà, no serà titular i no sé si tindrà gaires minuts, però jugarà el 90% dels partits. És un comentari que es repeteix. Revulsió habitual i per donar descans a Rafinha, diu el Francesc Ambudio. El Javier Medina, que diu que hi ha molts partits, aleshores tindrà l'oportunitat de demostrar, va un pas més enllà, si pot ser titular en els partits importants de la temporada. El Josep Maria Bellalta, que diu que hi ha molts partits i podrà ser titular en alguns. I l'Eduard Mier, que diu, doncs, que dependrà d'ell. Dependrà de Gabriel Jesús.
0: Bé, ha estat una golejada, com diu el Joan, sí, de revulsiu habitual. Segurament, si aquestes oportunitats com a revulsiu són fructíferes, hi haurà més possibilitats que sigui titular, de tant en tant, que no pas una presència residual. Boníssima la pregunta que em fa, que ens fa, que us fa el Fran Domènech. Qui serà més decisiu, revulsiu? Gabriel Jesús al Barça o Espia al Madrid? És bona.
1: Mourinho tampoc és que li doni molts minuts, eh?
0: No, Espia, perquè el fa servir de revulsiu. Quan va perdent, treu el Sant Cristo Petit, en aquest cas.
1: Jo diré Gabriel Jesús.
3: Jo també.
0: Bueno, de moment estem en...
2: Bueno, de moment està...
0: Un gol i un gol. Sí, el que passa és que el gol d'Espi va valer una victòria el de Gabriel Jesús, no ho dic jo, és que ja ho ha dit ell, jo no he vingut aquí a fer el 4-0, que...
2: Però hi ha que fer-ho.
0: Que sí, home, que sí, que no estem traient... Escolta, que som Gabriel Jesusistes des d'avui, no cal que ens renyis. Joan, fins ara.
4: Fins ara.

0: Tocats, 7:45 del vespre. Si la plantilla del Barça fos un animal, i dit amb tots els respectes, Gabriel Jesús a dia d'avui seria la cua i el cap seria, entre d'altres, Lamin Yamal. Ramon Salmurri, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Si la redacció del Tot Costa fos un animal, Salmurri seria el cap, per exemple.
2: Sí? Sí? Ets el Lamin Yamal de la redacció?
1: Ni de conya. Vull dir, com bé sabeu...
0: Tampoc exagerem.
2: Però en sous... també, vull dir, a nivell salarial, això...
1: Xavi Espart.
3: Acaba d'arribar el primer equip.
1: Acaba d'arribar la Masia.
0: Bé, el Salmo avui no ha vingut a parlar-nos dels seus emoluments, sinó de Lamin Yamal, que ha concedit una entrevista a Jorge Valdano, Universo Valdano, divendres, sí. Surt íntegrament, però, vaja, ja...
1: Sense pèls a la llengua.
0: Sí, no estaria de més que en tingués algun. Què diu el bo d'en Lamin?
1: Bé, és una entrevista que hem d'enmarcar en un context de lluita futbolística i lluita mediàtica, també, de cara a la pilota d'or, i Lamin, desacomplexat, diguem-ho així, parla molt clar i defensa la seva candidatura com a guanyador de la pilota d'or.
4: ¿A quién se lo daría yo? Es al mejor jugador del mundo.
5: ¿Qué? Pues no,
4: ¿a quién se lo van a dar? Eso ya es una conversación muy larga.
5: No, yo te pregunto a ti, entonces, ¿a quién se lo darías tú?
4: Yo creo, sinceramente, que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado. Porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
5: así de claro lo tienes, ¿no?
4: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
1: Bé, Lamin és així, no és la primera vegada que Lamin, diguem-ne, parla no, d'aquesta manera.
0: Depèn de la setmana. Fa una setmana va dir que no pidolaria la pilota d'or.
1: Aquí vaig, perquè jo diria que tot això comença amb les declaracions de Kylian Mbappé de fa una setmana, on diu mereixo la pilota d'or, i crec que aquí res no és casualitat, i d'aleshores ençà hi ha una mena de campanya organitzada per part del Barça amb, diguem-ne, d'acord amb Lamin Yamal, perquè la cronologia dels
6: Madrid.
1: Fets i del Madrid també, no, cada club està fent la seva, no estic dient que sigui particularitat del Barça, però
0: això és més vell que el trofeu.
1: A la prèvia,
0: o sigui, que el club en qüestió faci campanya, jo diria que no en el nivell actual de treure el director esportiu, l'entrenador,
2: però perquè està més obert,
0: falta que surti al CAT
1: a la prèvia del Feyenoord surt Lamin Yamal. El dinar de directives apareix Joan Laporta i diu que Lamin l'ha de guanyar. Postpartit, Hansi Flick diu que Lamin l'ha de guanyar. Rafael Juste, vicepresident esportiu, en el dinar de directives contra el Llevant, diu que Lamin l'ha de guanyar.
0: I ara Lamin està determinant.
1: I ara Lamin, en aquesta entrevista pactada amb Movistar, doncs fa aquestes declaracions, que van també una mica més enllà, perquè parla també del Mundial. Un dels arguments que defensa Lamin és que va guanyar la Lliga Espanyola i el Mundial. I quan li pregunten pel seu paper al Mundial, doncs ell per primera vegada reconeix que no està especialment satisfet de com li va anar.
4: Después de ganar el Mundial no estaba contento. Yo creo que lo de la lesión es verdad, pero no tiene nada que ver, porque sé que en otro momento llega a repetirse el Mundial y hubiera estado a un nivel igual si vengo de lesión. Yo creo que aunque hice muchas cosas que la gente no vio, que por ejemplo, yo creo que para el entrenador es algo increíble tener un jugador que arrastra a tres jugadores, es algo increíble, pero no estaba contento por mí, porque sé que otro jugador con mi rendimiento hubiera hecho un gran Mundial, pero para mí yo podía haber hecho más. Sí que ayuda al equipo, pero creo que tengo muchas ganas de que llegue el siguiente.
0: Aquesta segona incorpora un punt d'autocrítica, tot i que també d'autoafirmació. És una autocrítica d'aquella manera. Jo, com que és un tema que em cansa, per no dir que m'horroritza, i a 14 de setembre encara conservo l'estat zen de les vacances, només diré una cosa sobre això, i la Mina, evidentment, pot dir el que vulgui, que per això ell és el millor o el segon millor jugador del món, i jo un pelacanyes. Jo només diré que aquí a Barcelona hem viscut amb un senyor que ha estat el millor del món potser 20 anys i no ho ha dit mai que és el millor del món, tot i que segurament ho pensa. Dit això, Marcos, Dani, Anaïs...
7: Però és que Lamin Yamal no és Leo Messi. O sigui, ell té una altra manera de ser, ell és descarat jugant, extrovertit a les sales de premsa, i diu les coses tal i com les pensa.
0: Però que, la pregunta, Anaïs,
3: ja, però que veig com que, pensa?
0: Que, no, no, no, com, jo estic... O sigui, jo ho he pensat 10.000 vegades que tinc 30 anys més que la Min i que no el puc entendre. Però la meva pregunta és què guanyes dient que ets el millor del món? Perquè no et donaran el trofeu perquè tu diguis que ets el millor del món, tot i que la setmana passada vas dir que no el demanaries, i si no te'l donen... t'has retratat, o sigui, has sortit tu dient que ets el millor del món i no te'l donen.
7: La setmana no passada va dir que no s'obligaria.
0: Sí, jo, que Flick, la porta, el
7: sí,
0: cap,
7: fixa't, Juste, aquí, sortint a demanar... Aquí hi ha hagut un canvi, Jordi. Què va passar l'any passat a la gala de la Pilota d'Or? No va haver-hi una campanya oberta per la Minya Mal des de Barcelona perquè guanyés no. la Pilota d'Or. En canvi, a París amb Ousmane Dembélé, sí.
0: Cony,
7: i a Madrid també. I, sí, sí, però vull dir que tothom va fer les seves pròpies campanyes i aquí a Barcelona no va passar això.
0: O sigui,
7: i això aquest any ha canviat.
0: Assumim que posar tots els altaveus d'un club a fer campanya té incidència en el resultat.
7: Assumim que el futbolista... ara com explico això... creia que necessitava una miqueta més d'acompanyament aquest any que està, com bé sabeu, tan disputada la Pilota d'Or i que aquí tothom s'ha pujat al carro. Però, fa quatre dies tu li preguntaves a Hansi Flick per la Pilota d'Or i no deia ningú. I va canviar tot radicalment el dia següent. Per què? Bé, en fi, pues perquè Hansi, hay que empujar i hem de mimar la nostra estrella, que l'any passat doncs, potser va sentir que no hi havia prou impuls.
0: Com a portaveu de la Minya Mal et faré una altra pregunta.
7: No, no, t'explico.
0: En quin moment hem decidit que el rival, perquè jo sí crec que la Minya és candidata a la Pilota d'Or, que el rival és Mbappé, que no ha guanyat res.
7: Això, i algú m'hauria de respondre aquesta pregunta.
0: No, sí, perquè ho ha dit. O sigui, si jo ara surto i dic...
2: No, però has d'anar seguint el fil del... Valdano li pregunta primer, a qui li donaries? Llavors ell diu, a qui li donaria jo o a qui li donaran? Que això és una altra conversa. Ell diu, no, a qui li donaries tu? I llavors ell diu, ell ho separa dels títols, ell diu, jo crec que se li ha de donar la Pilota d'Or al millor del món. Que això no vol dir el millor de 2026, ni de 2025, ni de 2024. Ell diu del món, en general, dels últims anys.
0: No hi estic en absolut.
2: Jo probablement tampoc.
0: És a dir, Dembélé l'any passat va ser, per mi, just Pilota d'Or,
2: i no és el millor del món,
0: ni ho serà.
7: Però és que aquí hi ha un punt, que és que la Minya Mal creu, com molts altres jugadors, que la Pilota d'Or l'ha de guanyar un futbolista diferencial perquè tu pagaries per anar a veure una entrada, sigui quin sigui el moment, independentment dels títols que hagi guanyat, dels gols que hagi... O sigui, des del punt de vista de la espectacularitat. És a dir, jo pago una entrada per anar a veure Kylian Mbappé, jo pago una entrada per anar a veure el Barça de Lamin, jo pago X per anar a veure un partit del Mundial amb Espanya perquè aquest tio farà que jo m'ho passi bé i m'aixequi de la cadira. Llavors crec... que ho diu en aquest sentit, de dir, per mi, els dos millors del món en aquest moment, per això que acabo d'explicar, doncs són Mbappé i jo.
0: Sí, no? En aquesta frase...
7: I jo ja estic d'acord, a mi em sembla que compleix bastant amb el...
2: I llavors ell diu, si Mbappé... Ei, això no ho diu, però es desprèn de les seves paraules. Si Mbappé no ha guanyat res... Si aquest tio i jo som els dos millors, i aquest tio no ha guanyat res, i jo he guanyat un Mundial i una Lliga, mereixo jo.
0: Va, clar, és que si
2: raonament és bastant lògic.
0: Si la comparació és només amb Mbappé, és que no cal ni que anem a la gala. Ja. Per mi no hi ha dubte. Ara, no sé en quin moment hem decidit que Mbappé se la mereix.
3: No, per mi la gran pregunta és el canvi. Per què el dimarts diu, no vull a suplicar nada... I...
0: Bé, doncs per tot això que deia abans l'Anaïs de les campanyes, jo...
7: Però vosaltres enteneu que amb aquestes declaracions està suplicant, està dient la seva opinió. Sí. Vull dir, és que jo no veig que estigui dient, oye, me tenéis que votar porque yo soy el mejor del mundo. Està dient que per ell és el millor i que jo és candidat a guanyar-la. I no em sembla malament. És a dir,
3: no,
7: està bé que surti i que si ell creu que pel que sigui l'ha de guanyar...
3: Evidentment que puc dir el que vulgui.
7: Però vull dir que jo no veig aquí un tot de súplica. Una altra cosa és que ens agradi més o menys, però...
3: No, perquè la roda de premsa no diu el que diu a l'entrevista.
7: Però la roda de premsa sí diu diverses vegades hay que ver los partidos.
3: Sí, però no diu jo sóc el millor. En cap moment diu jo sóc el millor.
7: No.
2: Però es desprèn,
7: del
2: però que
7: diu. Però sí que es desprèn, que ell creu que és candidat.
3: Si ell vol dir a la roda de premsa...
2: Sí, és més agressiu, amb Valdano és més agressiu.
7: Sí, però potser amb Valdano també generes un altre ambient que en una sala de premsa on hi ha 40 periodistes amb una prèvia de Champions, que potser tampoc no seria el lloc per anar a demanar una Pilota d'Or.
3: Però ell sabia on anava, també.
7: Sí, clar, òbviament.
3: I per què sortia? També.
7: No sortia perquè per tot plegat, no?
3: Si ell pot demanar el que vulgui, perquè, a més, ell és el segon, no? Va quedar segon
7: l'any passat. Va quedar segon. És el I va haver un moment que es va extendre com una mica el missatge
3: que era candidat,
7: guanyable.
3: Ara mateix, és el gran candidat, però ja està, no passa res.
6: Jo he crescut, i molts de vosaltres també, amb esports americans, NBA i tal, i allà tothom diu que sóc el millor, però a més es contradiuen, perquè són tots contemporanis. LeBron, jo sóc el millor, Curry, sóc el millor, tothom és el millor.
0: És una altra cultura.
6: I jo crec que Lamine una mica és així.
0: És una altra cultura, i jo quan sento, encara ara, quan sento, entenent la cultura, quan sento un jugador de l'NBA que diu, és que no entenc perquè el general manager no m'ha consultat això o allò, o m'estan faltant el respecte amb aquesta plantilla, penso, però aquests tios tenen més ego que el pavelló.
6: Però saps jo que aplaudeixo, Costa, que ho pensen i ho diuen.
0: Això sí.
6: I el que deies tu de Messi, efectivament, des de, tal i com som en general a Catalunya en concret, a la societat i tal, ens agrada més un senyor ben educat, Messi, però jo prefereixo Lamine perquè sé que Messi ho pensa. Sé que Messi probablement a dins del vestidor ho diu, o a la seva família li diu, però quan li posen un micròfon a davant és més assenyat. Jo prefereixo un Lamine...
0: No, però més assenyat no.
6: O un Piqué,
0: és
6: o un tal...
0: Jo crec que Messi va arribar a la conclusió de zero que ell no hi guanyava res anant pels puestos dient el que tothom ja veia.
6: Sí. Però és que
0: és exactament per mi és diferent. El contrari que Cristiano Ronaldo, que s'ha passat la vida dient que era el millor.
3: Demanant
0: però Cristiano Ronaldo, que em sembla un futbolista d'època,
6: és un creuat de garrafons.
0: A mi més aviat em fa una mica de pena.
6: Però és honest.
0: Sí,
6: Cristiano no et menteix. Cristiano està obsessionat amb que ell és el millor i el més guapo i el més ric. Però podria no dir-ho i el tio ho diu.
0: Sí,
6: però, jo això, com a periodista, jo li aplaudiria.
7: Hi ha una època en la que coincideixo amb
6: el millor.
7: Cristiano Ronaldo, si no feia això, què havia de fer, no? Quedar-se callat i no dir res. I és que llavors ja... Jaque mate.
0: Tenim sort, Marcos, que tenim la jovenalla d'Ari Sanabra i l'Anaïs Martí. Fins i tot una mica el Salmó, tot i que ja està més entrat en anys, que ens han aportat la mirada més jove de
3: una mirada diferent, una mirada nova.
0: Amb això haurem de viure, perquè aquest és el motor del Barça, si Déu vol, durant molts anys, i ens haurem d'acostumar a que, efectivament, com deia l'Anaïs, no és...
3: No vol ser Messi, tampoc.
0: Ell vol ser Neymar.
7: Ell vol ser Lamine, sempre ho diu, però sí.
0: Més pel camí de Neymar...
3: Tampoc crec, jo crec que ell vol ser Lamine.
0: Molt bé, va, és tardíssim, però no vull deixar-vos anar sense... És que ja veig per aquí el sí que hi ha el Plaqui, però abans hem de comentar un moment el Llevant 2, Barça 4.
8: La pilota, el Barça monopolitza la possessió, toca la pilota, Rafinha per Fermín per Rafinha la deixa per Xavi, per Frodo, xut! La pilota, gol! Acaba de marcar Xavi Espar! Pilota per Fermín obre massa forta per Rafinha, que s'emporta la pilota, fes un rebot en la cama d'un defensor, la envia sense angle, la toca Lamine, gol! Gol! Atenció, Lamine Yamal picarà el penal a minut 2 de la segona meitat per posar el 0-3 al marcador, per fer el seu segon gol de la tarda. Lamine Yamal, mans a la cintura, Rafinha generós, li ha concedit l'honor de xutar-lo, pica Lamine Yamal! Gol! Pilota de Jamie, acció individual, continua de Jamie, la deixa per Fermín, encara de Jamie, de Jamie, retalla a l'interior de l'Ea, retalla de Jamie, gol!
0: Va posar-se 0-3 a l'inici de la segona part, gràcies a, entre d'altres, a dos gols de Lamine Yamal. Després va fer dos regals que el Llevant va aprofitar per posar-se 2-3, i al final va haver de sortir al rescat de Yemi amb un tros de golarro que va posar el segell a la victòria blaugrana. Bé, jo diria que dels partits que li hem vist al Barça aquesta temporada, pel que sigui, per l'hora, per la calor, per l'estat de la gespa, per l'acumulació de partits...
3: La segona part.
0: Bueno, a mi la primera tampoc em sembla brillant. La primera fa la feina, perquè el Barça se'n va 0-2 al descans i 0-3 al començar la segona. Jo diria que és el menys convincent, el menys regular de tots els partits que ha jugat el Barça en aquest inici de temporada. No tots poden ser igual, i jo ja us ho deia a l'inici, per mi la lectura positiva és que ens havíem acostumat les últimes temporades. Minut 2, gol de rival. Ah, vinga, remuntar, hòstia, com remunta aquest equip. Aquest any això ha passat el dia del Rayo i prou. Tota la resta de partits el Barça ha anat al davant i jo prefereixo ponderar això que no caï accidentalment et posin una mica la por al cos. Quines conclusions destacades traieu del partit d'ahir?
6: A mi em van agradar els primers 20 minuts i després, coincideixo amb el que dieu, és el pitjor partit del Barça d'aquesta temporada, però és dir molt, el pitjor partit del Barça de Flick és bastant millor que el millor partit d'alguns equips, de molts equips de primera divisió, i al final...
0: Vols dir del Real de Madrid?
6: Vull dir del Real de Madrid i vull dir de l'Atlètic de Madrid i vull dir de tots els equips de Madrid i de tota la ciutat. Perquè al final la conclusió és que fent el teu pitjor partit contra el rival que més cara t'ha plantat, l'estadi que més t'ha apretat, perquè jo no hi era, però a nivell d'ambient sonava allò que semblava un camp de la Premier, resulta que guanyes, que fots 4 gols i guanyes, bueno, no seria dolent del tot. Jo sí que observo una voluntat aquest any que ja va començar, és un camí que ja va començar l'any passat, de ser menys, sent un equip hipermega ofensiu, hipermega golejador, hipermega vertical, ser una mica més de tocar, de que les ocasions Rodri. Arribin com a...
3: Rodri.
6: Com a, clar, però abans que arribi Rodri, sí, ja l'any passat sí. Es va intentar. Una mica més holandès i menys alemany. Que les ocasions arribin per una possessió molt llarga i llavors atacar, que el no pas com era el primer any de Flick, que era més igual tot.
7: La toquen tots.
6: Exacte, la toquen tots en 5 minuts i hi ha un 0% de possessió.
0: Però aquesta transició, que jo crec que estic d'acord amb tu, que és la voluntat, no és automàtica, no és fàcil de fer.
6: I jo no tinc clar que sigui... És a dir, és menys divertida, potser, o menys trepidant. Però és més adient amb el segell del
0: cosa que a la llarga t'ha de fer més serà
3: millor. Serà millor. Serà millor. És que, mira, és fora d'ells que ara provoca el Barça. No són tants com al principi. O sigui, ni el primer ni el segon any. I això també és conseqüència de que hi ha una estructura, de que hi ha un context de partit i que la figura de Rodri va ser capital, serà capital en tot això. Perquè el segell de Rodri es té que veure i s'està veient. Ahir, per exemple, per mi la segona part és una miqueta més de Rodri, saps? Quan l'equip es desfà...
6: Sí. De tots, Marcos, sí. De tots. Bueno, perquè al final la Mini i Rafinha estan a un nivell molt alt, però la resta...
3: Ahir, la Mini i Pedri quan queda la mitja hora.
0: Que Joan García la primera part ja en treu alguna. Sí, sí. És a dir, que jo, clar, ho focalitzem en el moment en què el marcador es comprimeix perquè realment les dues errades dels gols per mi són difícils d'entendre. En el primer s'assenyala Xavi Espar, per mi, com a mínim, té la mateixa responsabilitat Christensen, que tarda 10 dies en girar.
3: I no gira.
0: I en el segon s'adorm Marc Bernal, però ni Cubarsí ni tampoc Christensen una altra vegada.

0: que dissabte, normal que baixis revolucions, però sense perdre el control. I que el més normal és que durant la temporada trobis moments de partit que siguin així. El que no era gaire normal és tot el que ha passat fins ara, de dir, ostres, és que guanyo i pum, pum, pum, i no paro. I el Llevant és un equip que juga molt bé a futbol i que està molt ben construït i que té les idees molt, molt clares.
1: Veient-lo a la primera jornada de Cornellà no ho hauries dit?
0: No ho hauries dit, però sí que ho dius l'altre dia, de dir, ostres, un equip que va perdent...
1: Sí, sí, amb el 0-3, el més normal és tancar la barraca.
0: I tu no tires la tovallola en cap moment perquè creus que tindràs moments i això passarà. En qualsevol cas, 6-6 i el Barça que iguala el seu millor, la seva millor arrencada de la temporada, que això també és interessant de veure.
1: Sí. Pròxima parada, dimecres al Camp Nou contra el Racing de Santander, en teoria també un rival propici per continuar la ratxa. Salmo, alguna cosa més?
2: Res més.
1: Mercès.
2: Vagi bé.
1: Acomiado també el Marcos López, que té altres ocupacions, gràcies a cap de continguts.
2: Un ple. Marxo, eh?
1: Faci, faci. Hi haurà canvis en aquests pròxims minuts. Mentrestant, rebem com es mereix Manel Elias. Hola, Manel.
3: Què tal?
1: A les 9, Catalunya nit, amb quins continguts?
3: Doncs mira, tenim a Salvador Illa, que està fent ara una conferència a les Drassanes de Barcelona, titulada El futur és aquí, on està plantejant els principals reptes que vol encarar de cara als propers anys. I ha fet ja alguns anuncis, fins al moment que m'he desconnectat per venir cap aquí. El més important que havia anunciat és que treballarà per partir de demà mateix per un consens de país al voltant de l'educació. Es compromet a que aquest 6% del PIB en inversió en educació que recull la Llei d'Educació de Catalunya a fer-lo efectiu. I ha anunciat també que l'any 2030-2031 totes les escoles catalanes estaran climatitzades. Ha anunciat un pressupost perquè això sigui efectiu. També, com a anunci, ha dit que crearà el primer observatori català de la intel·ligència artificial. Creu que Catalunya ha d'apostar fort per les noves tecnologies, però ho ha de fer des d'una visió amb ètica i controlada, i és un dels anuncis que ha fet d'intel·ligència artificial. En parlarem molt avui també al Catalunya Nit per aquest fre que estan començant a posar els CEOs de moltes de les empreses de la intel·ligència artificial, excepte Donald Trump, que ha dit que fa una estona ha escrit a Social Truth que l'únic que li cal a la intel·ligència artificial és un president amb el coeficient intel·lectual més alt del món o alguna cosa així, i que ell el té, que el seu país el té, per tant que no cal...
4: És rotllo Lamine Yamal, eh?
1: No volia posar la mateixa frase al Bodan Donnelly i Lamine, però és que no, l'actualitat ens hi obliga.
3: Però la diferència és que entre Lamine Yamal, el que diu si és el número 1 o no, hi ha una distància, pot ser curta o no.
4: I entre Trump i el president amb el coeficient...
3: Aquí hi hauria una discussió molt més gran.
1: És veritat que Lamine el podem considerar un dels dos millors jugadors del món i Trump no estaria entre els dos millors presidents de la història.
4: Entre els 200 millors éssers humans.
1: Això per descomptat que
3: no. Això ja no m'atreveixo a entrar-hi, però per qui aniria la cosa? Si escoltarem el que ha dit, perquè ha vingut a dir que està en una competició amb la Xina i que posar-hi el fre seria perdre pistonada i que, en canvi, hi ha altres maneres de controlar els que volen portar la intel·ligència artificial cap a altres llocs. Parlarem també de presons, perquè avui el govern ha explicat que estan al 95% de la seva capacitat les presons catalanes. En només 5 anys s'ha incrementat un 23% el nombre de reclusos. Ho atribueixen a les condemnes que ara sí s'apliquen als multireincidents, però parlarem també amb sindicats i amb els familiars dels presos per veure com ho veuen. I posem-hi una mica de música. Avui potser Jordi... Perquè Oasis, que ja va fer una primera... Ara els dos germans Gallagher són tot amor i ja poden voltar pel món. La primera part de la gira mundial va esquivar Catalunya, va esquivar Espanya en general, es van centrar molt en el Regne Unit i Irlanda. Doncs bé, han anunciat una gira mundial que els portarà dos dies seguits a Barcelona, 10 i 11 de juliol, a l'Estadi Olímpic.
1: Va bé, cap a final de temporada per fer baixada cap a les vacances.
3: Bona sort a tots. tots els que intentin
1: teniu entrades, això sí. Teniu entrades al Catalunya Nit?
3: Encara no.
1: Guarda'm en dues, de moment. Ja te'n demanaré alguna més.
3: La cosa, per això, si va com l'última vegada, sí, sí, obren una llista prèvia que ja és un caos, és a dir, que ja hi ha bufetades per estar...
4: Entre que comença i que acaba, has casat, has tingut fills...
3: A partir d'avui...

0: crec que la gent ja es podrà registrar en aquesta llista prèvia fins que anunciïn ara ja podeu comprar i a les
1: bufetades. És com el Camp Nou, que primer t'abones i després et col·loquen on de llonces? O...
0: alguna cosa així anirà, sí, sí.
1: Molt bé, doncs escolta, a veure, si l'Àlies, si busqueu entrades, truqueu a Manel Àlies, que és el vostre dealer de referència. Mentrestant, a les 9, Catalunya Nit, el Manel Àlies i l'Agnès Marquès. Gràcies, Manel.
0: A vosaltres.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
1: De seguida, canvis en l'alineació d'aquesta segona hora del Tot Costa. De seguida ho veureu, però abans, Sònia Oleart.
3: Hola, molt bona tarda.
1: De seguida repassem els continguts d'aquesta primera hora de Tot Costa, però ja hem explicat a l'inici que el 29 de setembre farem al Museu d'Història de Catalunya la festa dels 10 anys del Tot Costa.
3: Serà la festa de l'any, la festa més recordada del 2026-27 d'aquesta temporada. Quan passem revista les millors festes, doncs aquesta serà una d'elles. Ho donarem tot per commemorar aquesta data tan especial que són aquests 10 anys i compartir sobretot amb els que sou més importants per nosaltres, que sou els oients. Per tant, el o la que sigui més ràpida o ràpid i truqui al 93-201-74-74 s'emportarà una entrada doble per compartir amb nosaltres un dia tan i tan especial.
1: Veig que la Núria de la Fuente ja té gent trucant. De seguida al o la saludarem. Mentrestant, Sònia...
3: Riu tant d'oasis.
1: Home, potser tenen algun espectador més, però no gaires més. No, per això no em preocupo. Si s'ha de competir amb els Gallagher...
4: Sí. Bueno, la teva relació amb la Sònia Gelmà és una mica Liam i Noel, eh?
1: No hem arribat mai a l'agressió física.
4: Bueno, perquè no heu crescut en la mateixa casa, diguéssim, però...
1: 15 anys sense parlar-nos. 15 dies potser sí, però 15 anys bueno. No.
4: Ja
1: hi arribarem.
3: Exacte. Ja podeu recuperar, si voleu, l'entrevista que hem fet avui al jugador del Barça, Gabriel Jesús. S'ha mostrat prudent, però a vegades molt ambiciós, molt religiós. Diu que encara ha de despertar la seva faceta més divertida, perquè acaba d'aterrar el vestidor del Barça, que està convençut que farà molts gols, i ha parlat també, escolteu, de creador de caos.
1: Superfan d'aquesta expressió, d'aquesta definició d'ell mateix de creador de caos. Tenim Mollent disposat, encara no.
3: Bé, doncs mentre el busquem, això. També us puc dir que hem parlat de Lamine Yamal.
1: Això, sí, massa i tot, de Lamine Yamal. A veure, que tenim el Lluís. Lluís, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Vols venir a la festa dels 10 anys del Tot Costa, eh?
5: Sí.
1: I per què?
5: Home, perquè jo escolto aquest programa.
1: Però tu ets jove, oi?
5: Sí, bueno, però si no, pels meus pares, també.
1: Ah, molt bé. No, però has de venir tu, no val regalar-la als pares. Pots
5: bueno,
1: venir
5: ja veurem,
1: amb el pare, amb la mare, però has de venir tu.
5: Sí, probablement vingui jo.
1: Ui, probablement. No s'està comprometent gens, ho haurem de posar per escrit, això. El Lluís, que és el primer dels oients del Tot Costa que s'endú una entrada doble per venir al Museu d'Història el 29 de setembre. Lluís, gràcies per la fidelitat i espero que ens veiem a la festa.
5: Segur que sí, vinga, adeu.
1: Doncs ja tenim els primers, a més, joves. Això, tenint en compte que us parla un senyor gran, alegra especialment. Fins ara, senyora gran.
3: Fins ara.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.
6: Bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu equip, disposada a observar com el Barça...
7: Futbol a Catalunya Ràdio. El Gamper presenta el Barça a casa i nosaltres la transmissió d'Espuyal.
8: Ara sí, a tot Catalunya.
7: Dimarts, a partir de les 22 hores, Barça Ràpid de Viana. Com sempre, tota la informació abans i després del partit. Com sempre, la transmissió d'en Joaquim Maria Puyal amb Antoni Bassas i en Jordi Basté. Futbol a Catalunya Ràdio.
9: Tocarà Sosco, parlava Quero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca socio para que lo pica Koeman.
10: Espera la centrada Piqué, centra el cabal un esport Piqué, la treu la pilota al porter, remata Piqué, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
11: Pilota de Dejemi, ex individual, continua Dejemi, la deixa per Fermín, encara Dejemi, ara Dejemi retalla l'interior de l'àrea, retalla Dejemi, gol!
10: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
1: des del 5 de setembre del 76, quan Joaquim Maria Puyal va estrenar les transmissions de futbol en català a Ràdio Barcelona, fins ahir al camp del Llevant, on aquests dos últims documents que escoltàveu, el Bernat Soler a Catalunya Ràdio i l'Albert Bermúdez a Ràdio Barcelona, a CER Catalunya, el que t'hi jugues Barça, us explicaven aquest golarro de Dejemi. 50 anys i uns dies més, com sabeu, a Catalunya Ràdio i també a CER Catalunya estem celebrant aquests dies aquests 50 anys de transmissions. Dimecres, a la prèvia del Barça Racing, hi haurà una... En modern es diria una joint venture entre les transmissions de la TDT i del que t'hi jugues Barça. I per fer un tastet, avui fem una cosa que em fa molta il·lusió, que ens visiten dos companys, dos amics de Ràdio Barcelona. Sí, que Rodríguez, bona tarda.
12: Bona tarda.
1: Lluís Flaquer, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: És que t'anava a dir Flaqui.
13: Sí, ho
1: he volgut dir tècnic i... Benvinguts.
13: Gràcies.
1: Em fa molta il·lusió, tip, d'escoltar-vos els migdies i que avui estigueu aquí per parlar
12: a mi se'm fa estrany perquè habitualment t'escolto mentre faig el sopar.
13: O si vols recuinar alguna cosa,
12: no, he deixat la verdura feta al migdia.
4: Sopes molt d'hora, no? Sí que? Més d'hora que jo recordava quan et...
12: Eren altres temps, Dani.
4: A les 7 de la tarda...
12: Petits.
4: Ja, però...
12: He de fer horari d'ells.
1: El sí que, per si sou dels que no escolteu, mal fet, el que t'hi jugues és el director i presentador del que t'hi jugues i des d'aquesta temporada també dirigeixes el que t'hi jugues Barça, la transmissió en català.
12: Sí.
1: Ho dic bé.
12: Per això m'he quedat sense veu. No estava acostumat. Feia anys que no la...
1: De dirigir la transmissió.
13: De cantar gols.
12: De cridar, clar, el Barça en marca tants.
1: Ah, però el narrador és...
12: Ja, però has de donar pas amb una certa, no?, energia.
1: Un to alt.
12: Claro.
1: Molt bé. I el Lluís Flaquer, vaja, és un dels narradors de capçalera del país. Com l'heu escoltat en el 2 a 6 al Bernabéu, va començar en català i ara ja fa alguns anys que narra el Barça al Carrusel Deportiu i també cada migdia l'escoltem amb el...
13: Sí, senyor. De moment encara aguantem la veu, tot i que el Barça ens ho està posant difícil aquest any.
1: Sí, esclar, 21 gols són en...
13: 21 gols en Lliga, més el 5 del Feyenoord, imagina't.
1: Tu dosifiques i també t'empanes una mica com l'equip?
13: De tant en tant has de dosificar, sobretot aquest any, perquè t'estan exigint bastant, però vaja...
1: Escolteu, començo per l'efemèride. Esteu...
12: Aquí hem vingut el Flaqui i jo, però en tens a un que va començar amb l'altre, que és el Dani Sanabria. Jo vaig ser productor seu.
4: Sí. No, jo molt content d'estar aquí amb ells dos, molts anys.
12: Ella ha participat en els 50 anys de transmissió en català.
13: El primer partit en català que vaig fer jo estava ahí dirigint la transmissió.
4: Està malament que ho digui perquè està ahí davant, però per mi és el millor narrador en català que jo he escoltat mai, Lluís Flaqué.
13: Caram.
4: I això ho penso jo i ho pensa la meitat de la professió, que passa que alguns no s'atreveixen a dir-ho, però qualsevol conversa que tens...
12: Te'n recordes, Dani, del Almunia, l'ha tocat Almunia.
4: Almunia, no em recordis Almunia.
1: El gol de París?
4: Sí. El gol de Beletti, sí.
1: Tothom sap que aquell gol és d'Almunia, no?
4: Sí, sí.
1: Ah, val. No. Sí, jo crec que els guants d'Almunia haurien d'estar...
4: Què passa? Jo tenia el cor dividit entre el Barça i
1: aquest peça de poseu. Aquest debat que no esperava tenir. Sí que volia començar preguntant al Sique i al Flaqui. Jo confesso que, tot i tenir una presència mínima a la TDT em fa moltíssima il·lusió pel que aquest 50è aniversari, pel que representa per la ràdio, sobretot per la nostra llengua. No sé si ho viu de la mateixa manera.
12: Sí, perquè és molt important aquell any 76, perquè sortíem de la dictadura franquista, època de transició, ara està normalitzat l'ús del català, tot i que s'ha de cuidar perquè en alguns àmbits s'està perdent, però eren temps complicats, i que es pogués tornar a retransmetre en català, doncs era una gran fita. I després, que fixa't que la última lliga que Puyal va narrar a Ràdio Barcelona va ser la de l'Urruti Testimo, la del 85, és la última lliga, això ho he llegit al llibre del Josep Maria Déu, El factor Puyal, és la última lliga que només es pot seguir a través de la ràdio, perquè aquell partit no es va donar en directe a la tele. O sigui, fixa't com ha canviat la pel·lícula des de llavors.
1: Jo crec que TV3, no sé si connecta, just han acabat el partit
12: sencer, sí, no es va donar per la tele. Sí. Només es podia seguir per la ràdio, no existien les xarxes socials, la tele no donava tots els partits del Barça en directe, per tant, ha canviat molt la pel·lícula des de llavors.
1: Sí,
13: són 50 anys d'una fita històrica, pel que va suposar de trencar amb aquesta sequera del català acompanyant el Barça i explicant el Barça, i pel que ens va permetre conèixer la figura del Joaquim Maria Puyal, no?, que tant i tant ha marcat a tots els que ens dediquem a això actualment, pel que ens va ensenyar de com explicar un català, de quin llenguatge utilitzar, del to, del rigor, de la intensitat, de l'emoció. Doncs jo crec que tots els que avui dia, els que portem anys, o les noves generacions potser ja no han begut tant d'ell, no? però tots els que portem anys dedicant-nos a això, doncs hem après a partir del que hem escoltat del Puyal, no?
1: Això ho dieu tots, el Bernat, el Pou, a tu mateix.
13: Clar, és que era un desert, no, ningú ho explicava en català, i de sobte ell va trencar aquest desert i va posar aigua, i una aigua d'una altíssima qualitat, no? Perquè, insisteixo, jo crec que tots ens podem considerar una miqueta fills de Puyal.
1: Tu volies ser Puyal quan eres petit, o ho vas descobrir més tard?
13: Jo volia ser Puyal. Jo volia explicar, tenir la il·lusió i el somni. Jo tinc la sort d'haver fet realitat la meva vocació de ben petit. A mi m'expliquen els meus pares que jo de petit posava a qualsevol partit que feien a la tele, era un marrec, que baixava el volum, agafava un llapis, em pujava una cadireta i començava a cridar. A fer veure que explicava allò. O sigui que ve de lluny. I entrava a l'estadi, on el meu avi em diu que una de les primeres coses que vaig preguntar era que eren els vitralls que es veien a la tribuna, i sempre amb els auriculars posats. I,
12: tu saps
13: i
12: que el seu avi tenia un ritual sempre que anava al Camp Nou?
1: No ho sabia.
13: Sí, bueno, era dels que fumava puros.
1: Home.
13: Però només l'encenia si el Barça marcava. O sigui, quan el Barça marcava el primer gol, encenia el puro. Si el Barça no marcava, no es fumava aquell dia.
1: Ah, o sigui,
4: ara mateix tindria una addicció.
13: No, ara,
4: una addicció
13: ara, sí,
4: al tabac. Sí, que seria...
13: Gairebé no hauria sabut a la cadira que ja estaria encenent-lo.
4: Sí.
13: No hauria partit que no fumés. Eren altres temps.
1: Buscarem l'exclusiva, i a mi m'imagino la resposta. El retorn al català no està previst, eh?
13: No, vaja, jo no me n'amago, sempre he dit que m'agradaria molt algun dia poder tornar a explicar el Barça en la meva llengua. Això em faria moltíssima il·lusió. Però
12: no obris melons, que aquestes accions meravelloses es fan de la mà de Catalunya Ràdio i la cadena SER. Aviam si muntarem un Cristo ara, just abans de començar la setmana.
4: Una mica.
1: Jo preguntava innocentment.
12: Perquè a tu t'agradaria fer un programa en una altra emissora o no? I qui sap, si pots combinar el català i el castellà, a la SER t'ofereixen les dues opcions. Clar, no només emet a Catalunya, pot emetre's a tot Espanya,
4: a
12: Amèrica Llatina.
3: Estàs fent una espècie d'Erasmus aquí,
4: Sí.
3: Un intercanvi.
1: Ah, sí, no. Aquí.
12: Todo cuesta.
1: Jo crec que... No, jo... evidentment estem celebrant els 50 anys de Ràdio
13: Català,
1: però jo li reconec al Flaqui la capacitat de canviar.
12: Sí, poques vegades m'ha passat que li tirin els trastos a algú a la meva cara.
13: No, pregunta oberta, no m'he sentit.
1: Ah, no, ostres. No.
3: És culpa del Dani, que ha obert aquí un meló.
4: Jo?
3: Sí, clar, l'has obert tu.
4: Jo què he obert?
3: Ara, que t'agradaria tu no escoltar el Flaqui en català, que ara
4: el millor seria el millor.
1: Sí, el Flaqui. Us prometo que estava pensant en el retorn.
13: No està previst.
4: Ara mateix no està previst fins aquest proper matí.
12: Ara que dius, el Barça tenim el Bermúdez, te'l vols carregar allà després de 7 partits?
1: No.
12: Que a més és ell i tots els seus personatges.
13: I tant, són molta gent.
1: És veritat. La imitació encara no...
13: No és el meu terreny.
1: No. Ja.
12: Però no descartis que el Bermúdez acabi imitant el Flaqui. O a tu demà, si vens al programa.
1: Sí, home, sí. En principi... Hosti...
12: No, ara, ara, ara ja sí que hem de saber que el guai d'aquesta iniciativa és que demostra que al final ara estem aquí un grup d'amics, no? Perquè a més hem compartit un munt de coses i òbviament som rivals radiofònics, entre cometes, productes radiofònics, emissores que són competència, però hi ha pastís per tothom. I jo, per exemple, vull que al Tot Costa li vagi bé, el carinyo que us tinc. Avui hem fet una reunió amb el Torquemada i el Bernat i el primer que he dit als meus caps, al Jordi Martí, al Joan Alegre, al Iu Andrés, és que la reunió ha anat fantàstica perquè hi ha hagut un feeling tremendo i que els he dit tranquils que dimecres el programa anirà rodat perquè serà tot molt fàcil. Per tal com hem parlat i les idees i com hem posat tot en comú, dic... I aquesta és una de les diferències, crec, que hi ha històricament entre la ràdio catalana i la ràdio de Madrid. Ara potser ja no tant, però abans, amb la guerra de la Morena García, García de la Morena, semblava com que t'havies de matar. I aquí, en canvi, mai hi ha hagut aquella tensió. I,
4: bueno, i ara, tu pots ajudar. Ara encara trobaries algun...
12: Ara encara, però ja no és tan,
3: però no és
12: tan bèstia.
3: No és el més.
12: I aquí, en canvi, hem set tot bastant amics.
1: Sí, no, al nivell d'allà no recordo discrepàncies ni res que s'hi assembli. Doncs escolta, demà vindrem. Deixa'm posar èmfasi i recordar aquesta transmissió, aquesta prèvia de transmissió conjunta que fareu dimecres a partir de les 8.
12: Sí, a les 8 al Camp Nou, prèvia conjunta fins a un quart de 10, el partit comença 21:30, fins a les 21:15, una hora i quart de prèvia conjunta a la TDT i que t'hi jugues Barça.
1: Sí, tots els equips, no només...
12: No, el programa és conjunt. Sí, s'emet a la vegada per Catalunya Ràdio i per Ser Catalunya.
1: No només Torquemada, Bernat, Xique, Bermúdez, sinó tots els equips
12: tots,
1: de...
12: Tots i, òbviament, molts convidats. Hi haurà el president del Barça, Joan Laporta, hi haurà futbolistes històrics que, diguem-ne, d'alguna manera expliquen la història d'aquests 50 anys de retransmissions. Bueno, tampoc ara farem un spoiler que la gent escolti a partir de l'escut.
1: Molt bé, no, home, ja que us tenim aquí, demà en parlarem amb el... Vaja, demà no, que no hi ha Tot Costa, però en parlarem evidentment amb el Ricard i amb el Bernat d'aquest...
12: Ah, demà no tens Tot Costa?
1: És que juga a l'Espanyol a les 7.
12: Ah, vale. I cobres igual?
1: Pues espero que sí.
13: No obris melons ara.
1: Us trobo molt preocupats per la qüestió...
12: No, clar, però no el mateix una setmana de 5 programes que una de 4 o de 3, no?
4: Motiu pel qual jo, quan estava a la graderia, desitjava que el Madrid arribés molt, molt lluny a la Champions.
12: Aquests temes els vam parlar moltes vegades amb el Dani.
4: Me n'anava a casa.
12: Clar, quan hi havia Madrid, no hi havia graderia. Quan la fèiem a la tarda...
4: Llavors es van inventar una FM i aquí
1: ja va.
4: A la merda tot.
1: S'ha de dir que aquests dies són els dies que aprofites per preparar el programa, la feina...
4: Oi, sí. Mentre juga l'Espanyol estàs tu allà preparant el programa del dia després. Doncs. Vinga, va,
1: primer va. Visionant el partit de l'Espanyol, lògicament, per poder-ne parlar l'endemà i preparant per... Escolta, la feinada de la festa dels 10 anys no...
4: Això sí.
1: Ah.
4: Això sí que... organitzant una festa sí que t'imagino.
1: Tu només vindràs, però...
4: Jo vindré?
1: Bé, si vols, sí.
4: Sí, sí.
1: Sí?
4: Sí,
1: sí.
12: Jo crec que per cert, la feu el dia del meu aniversari.
1: Sí, senyor.
12: 29 de setembre.
1: Sí, senyor. Pues mira, si vols,
13: convidat.
12: Espero tenir-ne un altre, però ja passaré per allà una estona.
1: Ho parlarem amb el Borda i potser pots aprofitar que hi hagi canapés, etc.
12: Ah, perfecte.
1: Escolta, deixa'm preguntar
12: un guinyo al Dani podria ser fer la Razmataz. O ja no hi vas.
4: Sí, sí. Perdó, és que m'estaven parlant per línia interna a la vegada. Algú ha dit Razmataz?
12: Sí.
4: No només vaig a Razmataz, em vaig casar a Razmataz i el meu... El DJ va ser DJ Amable. Per tant...
12: Oh, que gran! DJ Amable, quin mite.
4: Allà es va fer la festa. Sí.
1: Bé, en principi la nostra serà el Museu d'Història de Catalunya, no? Cosa,
4: bueno,
1: una cosa és més institucional, sí. Com correspon al programa.
4: Té més valor històric Razmataz, però va, també està bé el Museu d'Història de Catalunya. També està bé.
1: I tant, molt xula la terrassa, sí, sí. Vaja, jo crec que ens ho passarem molt bé i també ens fa molta il·lusió. Aprofito que us tinc aquí, al migdia us sento parlar i explicar coses del Barça actual. Quina intuïció us fa aquesta temporada que tots just arrenquem?
13: Doncs que estem molt engrescats, primer perquè ens ho passem molt bé i després perquè ens sembla que Flick, en aquest 3.0, té les eines adequades per somiar en gran. Tots tenim el repte, la il·lusió, l'obsessió de per fi tornar a reconquerir Europa, tant de bo sigui aquesta temporada. Crec que seria dolent convertir-ho, però, a nivell vestidor, en una obsessió. Crec que l'objectiu és que la lliga funcioni.
1: Tu ets el prudent de...
13: Jo sí, és veritat que aquest any estic com més...
1: T'has deixat anar.
13: Però... deixat anar. Normalment sóc de perfil baix, sobretot a Europa.
12: Com vas dir l'altre dia que ets irresponsablement optimista.
13: Sí, potser m'estic responsablement optimista. De dir, sí, sí, escolta'm, que... porto molt des de la final de Berlín dient cada any perfil baix i no ens mengem res, doncs escolta'm, aquest any deixat anar i que total, i a veure què passa. Però sí que és veritat que el fitxatge de Rodri em fa ser molt optimista, el que s'està veient de l'equip és engrescador, tens un Lamin que és el millor jugador del món, sí, tens els ingredients bàsics per poder conquerir-la.
12: Com es diu José Mari Vaquero, el que t'hi jugues és una temporada per rebre-la amb els braços oberts i després veurem què passa.
1: Ara estava pensant que quan va començar el Puyol, aquest any sí l'aplicàvem a la Lliga perquè el Barça la guanyava cada dècada i ara també guanyem la Champions cada dècada, vull dir, fa 12 anys que no...
12: Sí, però al final et dic una cosa, repassant la història moderna, des de que el Barça guanya la primera el 92, és el club d'Europa que més n'ha guanyat després del Madrid. Anomalia és el Madrid. Però el Barça n'ha guanyat 5 i després van, crec que és el Bayern de Múnich i el Liverpool amb 3. Clar. Vull dir que el Barça està en una proporció bastant normal, el problema és el Madrid. I després que hem comprat el relat de que la història s'explica només en funció de les Champions.
1: En això estic totalment d'acord amb tu i el principal apòstol d'aquesta creença és el Ricard Torquemada, que sempre ens insisteix que la Lliga... Però clar, també va ser en la nostra història una anomalia que del 2006 al 2015 en guanyes 4. Mm. I ara, vulguis que no, entenent que n'hi ha altres que n'han guanyat encara menys, però estàs en una dècada de sequera i fins i tot us diria que el que cou més és que el tram final de l'era Messi...
13: Sí, n'hauries d'haver guanyat alguna
1: cosa.
12: Sí, però quantes n'ha guanyat Messi? 4, no? De les 5 que té el Barça a la seva història, 4 sí, les ha guanyat Messi.
4: La primera sent suplent, però sí.
12: Però estava Messi. Jo recordo que un dia vaig entrevistar
1: lesionat,
12: a Ronaldinho.
4: Sí. Va, era suplent de Juli gairebé tot l'any.
1: No, l'any...
12: Són 4 de 5.
1: L'any que és suplent és l'anterior. L'any aquell, sí, home, aquell any és ja l'edat del Horno i Stamford Bridge, Messi era titular, que passés lesiona.
12: Clar, són 4 de 5. Jo recordo una vegada entrevistar Ronaldinho i li vaig dir que havia estat com un amor d'estiu, no?
13: Els quarts de final a Stamford Bridge, que guanyes.
4: Sí, però jo recordo el de
12: Ronaldinho, un amor d'estiu, molt intens, però molt curt, i ell em va dir, quantes copes d'Europa tenia el Barça en su història? I li vaig dir, una. I diu, pues conmigo otra. Per què más? I dic, és veritat. I Messi, és veritat, guanya 4 Copes d'Europa, que per mi no està malament, però són 2 triplets. Per què no expliquem la història en base als triplets, que el Barça és l'únic que en té 2?
1: Bé. I Sextet, que crec que només el té el Bayern, el Bayern. El PSG.
13: Sí, sí. Ah, el PSG, és veritat.
1: Sí, és una altra manera de mirar-s'ho, però és veritat que la Champions té una... té un prestigi que... no sé si té el triplet ajuntant...
12: Sí, però que, trofeus, no? Depèn de tants factors. Avui entrevistàvem Eric García al que t'hi jugues, no? L'any passat el Barça podia haver guanyat la Champions perfectament i l'anterior també, evidentment s'escapa perquè has de millorar maduresa al terreny de joc, però hi ha molts detalls que igual que et pot caure que ara hi guanyes la Champions, és molt difícil de preveure.
4: Temporada 2005-2006, Ludovic Joly 2.527 minuts en 46 partits, Leo Messi 1.419 minuts en 25
1: però
4: partits.
1: Però perquè Messi estava molt...
13: Era aquella etapa que Messi es lesionava.
1: És a dir, l'any anterior, la 2004-2005, és la que debuta Messi. Si no m'equivoco, que és la primera lliga de
4: Rayca. El que jo vull dir és que si penso en Champions de Messi, la de París està... que pot caure dels dos costats. Per mi no és Champions de Messi. Per mi les Champions de Messi comencen a Roma.
13: Però l'eliminatòria del Chelsea la
1: desequilibra. Hi ha una temporada que jo juraria que és la 2004-2005, que és un any que Rijkaard fa gairebé de manera matemàtica un partit Messi, un partit Juli, que tots ens cagàvem en Rijkaard.
4: I després hi ha el tema Iniesta Van Bommel, que també...
13: Aquí és on volies arribar.
1: I
13: tu,
1: la 5-6, jo crec que el titular ja és Messi, el que passa és veritat que Messi es lesiona. Vaja, de fet és que la final de París no és que sigui
13: està lesionat.
1: Es queda fora de la convocatòria i gairebé com a Iniesta li va costar anys fer-se la seva. Vaja, que esteu optimistes, eh?
13: Sí, home, és que aquest Barça et convida a l'optimisme. Més enllà que la Champions sigui qüestió de detalls, futbolísticament parlant, escolta'm, tens un equip que està funcionant molt i molt bé.
1: Posats a celebrar, ja seria ben rodó que aquesta temporada tan especial per les transmissions en català, per Catalunya Ràdio i per Ser Catalunya la tanquéssim amb una Champions. Queda una mica lluny. Jo.
12: Per nosaltres que no sigui, els deixem beneïts en aquest inici de temporada i després ja que els jugadors facin la feina.
1: Això mateix. Doncs escolta, plaer...
12: Cert, això del calze no és que sigui un friqui, és un homenatge al Pol Regàs, que és un tècnic que treballava amb nosaltres a la cadena SER, que m'encantava perquè sempre bevia amb aquesta copa, amb aquest calze, i avui que l'he vist ha vingut a veure'm per portar-me'l, i he dit, mira, entro al tot
4: costa... Jo pensava que anava a fer algun sacrifici.
12: En homenatge a l'humà o alguna...
4: O sigui, de...
12: sou conscients del personatge que heu fitxat? És increïble, aquest tio té una entrevista, eh?
1: Sí. Jo és que t'haig de dir que l'acabo de conèixer. Des d'ara, quan surti, em presentaré. Ha fet el tot... ha fet el tot costa.
4: Porta 10 anys en el tot costa.
12: No, acaba d'arribar. Estàvem nosaltres fins fa uns mesos.
1: D'acord, no. Ara sortirem a... Ara sortirem a saludar-lo.
12: Pregunta-li on dorm. No dorm en un llit.
1: Em diuen que pregunti on dorm.
12: Ja t'ho dic jo, que si no els oients es quedaran amb les ganes i fa ràbia això.
1: Una cambra hiperbàrica.
12: En un sarcòfag.
1: Està dient que no?
12: Diu que sí.
1: Ah, que sí, que sí. Molt bé, doncs sí que té una entrevista.
12: No, és superinteressant, sí. En sèrio.
1: La veritat és que sí.
4: Ser tècnic de ràdio...
12: Molt dolorós.
1: Amb tot el carinyo pels companys tècnics que seran a la transmissió conjunta de dimecres, us heu plantejat que hi sigui per acabar de...
4: Portaràs això
12: a la seva salut. Però és guapo, no, Dani, tio? No me diguis que no és guapo.
4: Jo vull que Bernat i Torquemada veguin d'aquí.
12: Joan Laporta, quan vingui.
4: També.
1: Em sembla molt bona idea que us planteu al Camp Nou i li porteu el calze a Ricard Torquemada.
12: Deu ser l'única copa que no ha narrat Puyal, aquesta, la del calze del Pol Regàs.
1: Certament. Molt bé, doncs amb aquest gag final, amb aquesta presentació final, ara sortiré a saludar-lo com es mereix. Avui hem tingut la visita del Lluís Flaquer i del Sique Rodríguez.
12: O sigui, la Sònia Gelmàs ha demanat festa la setmana més important de l'any o què?
1: No l'havia de fer aquesta setmana, jo crec que ho ha fet coincidir.
12: Però no veníem nosaltres, no? La bruixa?
1: Jo crec que no, però escolta, li truques i...
13: Parles amb ella.
1: I li preguntes. No crec que sigui res personal amb vosaltres, però no se sap mai amb la Sònia. Sí que, Flaqui, moltíssimes gràcies per ser-hi.
12: Fins aquí una estona.
1: Ens veiem,
13: demà t'esperem.
1: Ens veiem demà i que sigui un èxit aquesta prèvia conjunta de dimecres TDT que t'hi jugues Barça.
12: Segur que sí.
1: Gràcies a
13: vosaltres.
1: Farem una pausa i hem de parlar encara del Madrid. Avui ha parlat Mourinho i això sempre val la pena d'escoltar. Ara venim.
14: Atenció, Koeman, Tocho, Faraguero, pica, Koeman!
15: Pizzi, che, que bueno que viniste! Que bueno que viniste! Ha marcado el gol!
14: Un rúpido espino!
15: Encara Messi, encara Messi, encara Messi!
16: 50 anys de futbol en català, des de 1976.
17: De Ràdio Barcelona, SER Catalunya.
16: On va començar tot.
17: A Catalunya Ràdio.
16: On tot continua.
17: Per completar la celebració dels 50 anys de la primera transmissió en català, Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona, SER Catalunya, sumem forces en un programa especial el dimecres 16 de setembre.
16: La prèvia del Barça Racing serà ben diferent.
17: Des de les 8 del vespre i fins poc abans de començar el partit, la TDT i el Que t'hi jugues Barça s'uneixen des de l'Spotify Camp Nou.
16: Ricard Torquemada i Sique Rodríguez lideraran una transmissió que també serà històrica.
17: Catalunya Ràdio i Ràdio Barcelona SER Catalunya celebrant 50 anys de futbol en català.
16: Orgullosos del passat, convençuts del present i preparats per al futur.
18: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
19: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
20: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre, més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
21: Com et dius?
22: Ferran Adrià.
21: Quina és la teva experiència com a cuiner?
22: Has estat a alguna escola?
21: Has tingut algun mestre?
22: Això és una altra lliga.
21: Això són dos estrelles Michelin.
23: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
24: Estàs posant a tots al límit.
25: Prendreu tots mal.
23: Gènesi. El 21 de setembre estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Dos quarts i mig de nou del vespre. Avui ha estat dia gran a la sala de premsa de Can Barça. El Tot Costa ha pogut entrevistar Gabriel Jesús i altres mitjans, per exemple, La Vanguardia, l'aquí present Anaïs Martí, també Mundo Deportivo. Han entrevistat Rodri, un altre dels fitxatges estrella d'aquesta temporada. Ara ja heu fet l'avançament. Què diu el crac madrileny del Barça?
2: Doncs que va triar el Barça perquè creu que és un club que pot ser durant els propers anys el millor del món. Ens ha explicat per què va decidir deixar el City, que és un club on ell pensava que estaria tota la vida, però que arriba un moment en el que veus que hi ha un canvi generacional i que encara tenia aquestes ganes de guanyar, i que veu que el Barça, doncs, pot arribar a guanyar la Champions treballant i esforçant-se i corregint errors, però que ha fet servir la paraula mimbres, no? De dir, ostres, aquí hi ha talent per poder fer coses grans. Un to molt de capital, el de Rodri, eh?
1: T'ha agradat, eh?
2: M'ha agradat molt,
1: jo sóc Gabriel Jesusista i tu ja ets rodrista.
2: Sí, perquè és un tio que té els peus a terra, que té una llicenciatura, va estudiar... Administració i Direcció d'Empreses, i diu que sempre es recomana a tots els jugadors que estudiïn, perquè estudiar fa que mantinguis els peus a terra, no? Una mica de dir, connexió amb el món real, no només de parlar de coses de futbol, sinó que t'ajuda una mica, doncs, a mantenir els peus a terra.
1: Doncs Rodri, en entrevistes que ja han avançat Mundo Deportivo i La Vanguardia, que podreu llegir, evidentment, demà a les seves pàgines. Vaja, això ja és ridícul, perquè amb l'era digital les podreu llegir d'aquí una estoneta a la web i demà al paper. Joan Fitó, bona tarda.
5: Hola, Costa.
1: Rodri va dir que no al Madrid per venir al Barça, un Madrid que juga demà a 9:45 a Elx. Sí. Què diu el bo d'en José?
5: I que té una setmana intensa, perquè acabarà diumenge contra l'Atlètic de Madrid, el derbi, i això implica, doncs, moltes rodes de premsa de Mourinho. Avui, en aquesta prèvia del partit de l'Elx, més aviat poc futbol, i el Mourinho més tranquil, el Mourinho més bromista. De fet, feia bromes a José Mourinho amb la quantitat de vegades que ha de veure els periodistes aquesta setmana.
6: 6 ruedas de prensa en una semana. Yo hablo con estos, en todos los otros países me permitían ahorrar una. Yo soy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí. Ahí vamos, si vosotros me decís próxima semana de 6 ahorramos una, yo trago aquí un picar y nos divertimos aquí en Boca.
1: Ahora ya no treu caranca.
5: No. De fet, deia que...
4: Té que dir-ho, no? Però...
5: Sí, no seria el mateix.
1: No ho descarteu, si la cosa s'emparina una miqueta, que surti del bo d'en Hedira.
5: Sí. De fet, avui ha fet una mica ell de periodista, perquè en un moment, després d'unes quantes preguntes, no li han preguntat pels penals, no li han preguntat pels àrbitres, i preguntava això als periodistes.
6: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
1: Los penaltis, entenc que es refereix al que li van xiular a l'Atlètic de Madrid a Noeta i al de Lamin.
4: Jo he llegit, perquè avui hem tingut una tertúlia a Madrid sobre aquest tema, i després d'escoltar tots els periodistes i el Marc i no sé què, la conclusió a la que arriben era que és el penal de la Real a l'Atlètic de Madrid i el penal que li fan al Barça. És a dir, que són aquests els dos penals als quals es refereix Mourinho. Això segons la gent que hi era a la roda de premsa de Mourinho.
1: Sí,
4: jo no puc entrar en el cap.
1: El Madrid i Mourinho s'està queixant de sí, penals.
4: Mourinho s'està queixant de que no li preguntin per penals que li regalen, segons ell, al Barça i a l'Atlètic de Madrid.
1: Vaja, doncs que
4: el senyor que estava en modo zen i que no volia...
1: Us haig de dir que prefereixo el Mourinho directe més que el civilí. O sigui, si t'has de sortir...
4: Això és una mica el que parlàvem abans, de Lamins i Cristiano...
1: Sí, però és que això és una insinuació, que és gratar una mica i arribes fàcil. Que, per cert, el penal, el de l'Atlètic de Madrid és més discutible, sí, el de Lamin és penal. Serà claríssim, absurd i tot el que tu vulguis, però és penal. Avui no hi ha baròmetre i assumeixo jo la direcció de la secció. Una abraçada al Joan Fàbregas. En fi, doncs un Madrid que és veritat que té la pujada a final de la setmana en el En el clàssic, en el derbi de dissabte, ha dit alguna cosa més, Mourinho?
5: No, anava a dir, a rescatar un altre document de Mourinho que parlava una mica de futbol en aquesta roda de premsa. Ha vingut a dir que necessita temps perquè el seu equip jugui com ell vol que jugui. Ha parlat de 3 mesos, però sí que és veritat que ho ha fet amb això que deies tu, amb aquest punt irònic. Si vols, el sentim.
6: O sea, yo pido 3 meses, los otros piden 10 años. No. Cuando digo 3 meses, digo, obviamente que espero dentro de 3 meses estar mejor de lo que estamos hoy. Pero no tengo nada mágico que me pueda decir dentro de 3 meses vamos a estar a un nivel increíble. No tengo esta capacidad.
1: Sí que ha tornat, sí. Per el dels 10 anys, m'imagino que deu ser Simeone, que ja estan preparant el terreny per la setmana. En fi, Mourinho, que no perd l'oportunitat ni tan sols quan està tranquil. Veieu el Madrid en línia a Barça, 1-2 graons per sota...
4: No. O, com a mínim un segur, per mi. Per mi no està en línia Barça, de joc, de resultats sí, de resultats són de vegades similars.
1: Però és que al Madrid el joc no li importa per res. És veritat que han perdut un partit.
4: Ma, el Bernabéu ara... està molt per a punyetes últimament, està fotent bronques i escridassades.
1: Sí, el...
4: Bàsicament perquè porten 2 anys sense guanyar res, vull dir, tampoc és perquè...
1: I perquè tinc la sensació que hi ha alguns personatges...
4: Vinícius
1: està com assenyalat i el dia
2: no,
1: que...
2: I perquè tu veus el Barça com ho està fent i penses, ostres, la manera importa, no? Sembla que comença a calar una mica aquest missatge de ell, que s'ha de córrer, s'ha de pressionar, si no, malament.
1: Sí, amb Vinícius fa la sensació que la mínima que es torça una mica el partit és l'assa dels cops.
5: Avui Mourinho l'ha tornat a defensar, ha dit que està arribant al seu màxim nivell i, de fet, en totes les rodes de premsa que ha anat fent els últims dies, ha estat el gran defensor Mourinho de Vinícius. Mm.
1: Doncs Vinícius, que si no ho he entès malament, Mourinho ha dit que demà sortirà amb Vinícius, amb Mbappé, amb Bellingham, tot i que es podia esperar que pogués donar algun descans en setmana de 3 partits.
5: Demà però... i diumenge, evidentment.
1: Ah, sí,
5: ho ha dit. Sí,
1: clar. Sí,
5: els tres, si no tenen cap problema, que jugaran demà i també jugaran diumenge.
1: Molt bé, doncs visca les rotacions fins que rebentin. A veure com li va el Madrid a ells, que no ha començat gaire bé la temporada i que ja va ser atropellat pel Barça en la primera jornada.
5: 2 de 15 a l'Elx.
1: Això defineix millor que dir que no ha començat gaire bé. Gràcies, Joan.
5: A tu.
1: I gràcies al Dani Sanabra i a l'Anaïs Martí, especialment avui, per fer hores extres.
4: Un plaer, sempre.
2: Gràcies.
1: El Madrid juga demà al Martínez Valero d'Elx a 2:15. Abans, evidentment, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, el Tot Gira... A les 7, Rayo Vallecano a Espanyol, un partit que Sonia Olearte, hola de nou.
7: Hola.
1: Encara jugarà a Butarque, l'actual camp local del Rayo Vallecano.
7: Sí, encara es jugarà a Butarque, no a Vallecas, les penyes del Rayo. Atenció a l'ambient que es trobarà l'Espanyol. Pot ser que no hi hagi ambient directament. Mm. Han fet una crida sota lema "no retiris la teva entrada" per demanar als abonats que no vagin a Butarque. Aquesta protesta està vinculada també a la reclamació dels abonats perquè el club els faci la devolució íntegra de la part proporcional dels abonaments corresponent als partits que el Rayo no ha jugat a Vallecas. Hi ha molta tensió entre l'afició i la directiva, això ja ve de lluny. El Rayo continua jugant a Butarque, tot i que semblava que aquest partit es podria jugar a l'estadi de Vallecas. Finalment, la Comunitat de Madrid no els ha donat el permís, tot i que l'auditoria ha dit que ja poden jugar. Vaja, en fi, hi ha un bon embolic amb això, sigui com sigui. L'Espanyol jugarà demà a les 7, ho farà a Butarque, veurem si en públic, molt públic, poc públic, perquè els seguidors de l'Espanyol que volien anar-hi primer també els van dir que no hi anessin perquè no hi havia entrades. Ara sembla sí que n'hi haurà, és a dir, bé, ja veurem què és el que ens trobarem. El que està clar és que l'objectiu de l'Espanyol és sumar 9 de 9 i de moment en porta 3, n'hi queden 6. Van guanyar, recordem, dissabte davant l'Osasuna amb 2 gols de Roberto Pichichi de l'equip, amb 5 gols, amb 3 canvis que va fer Manolo a l'11. Henry de Lurco i Marcos van entrar. Ell no vol parlar de rotacions, diu que a ell no li agrada fer rotacions, sinó que juga amb el que creu que és el millor pel tipus de partit i tipus de rival. Té clar que vol els 9 de 9, tot i que també té clar que aconseguir 9 de 9 amb 2 partits fora de casa no és fàcil.
8: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de la mà ara mateix i després del dia d'ells. No crec que no és un moment de mirar més enllà, és un moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
7: A les ja conegudes baixes de Quique García, Javi Puado i Grossabel s'afegeix avui la de Jofre Carreras, que arrossega unes molèsties al pubis. Veurem si Brian Zaragoza en principi no jugarà de titular, però si té més minuts que aquests últims dos partits.
1: Molt bé, doncs l'Espanyol que ve de guanyar Pamplona, a veure si demà fa una altra victòria, en aquest cas com a local anava a dir a Vallecas, a Butarque. Ens ho explicaran el Sergi Andreu i la Sònia Olear des de Madrid. Fins ara, Sònia.
7: Adéu.
1: Una pausa i rematem. Motos, bicis i bàsquet. Ara venim.
3: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: En un sol poema, en Joan va dir tot el que havia de dir. Tinc una oda començada que no puc acabar mai.
10: Vine a l'homenatge musical a Joan Maragall i reviu els seus poemes més emblemàtics narrats per Sílvia Bel. El 16 de desembre a l'Auditori de Girona. Compra ja l'entrada a botiga.ara.cat. Organitzat pel diari Ara.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
22: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
25: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
26: Amb un horari nou.
27: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
25: Catalunya Nit.
26: Un informatiu en profunditat.
27: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
25: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
27: Amb horari nou.
26: De 9 del vespre a 11 de la nit.
27: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Recta final del Tot Costa per celebrar. Damià Aguilar, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Que Marc Márquez es va marcar un 37 de 37 a Misano i que per primer cop aquesta temporada i després d'una remuntada colossal ja és líder del Mundial.
1: Home, suposo que tenim clar tots plegats que Marc Márquez és un campió molt experimentat, a qui no pots fer cap regal, com els grans cracs mundials de qualsevol esport, perquè t'ho agafen en benefici propi. Mira, va començar la temporada amb 7 caps de setmana en què va patir físicament, perquè va haver de passar pel quiròfan i fins i tot es va perdre la possibilitat de puntuar a França i Catalunya, i després ha tingut 7 caps de setmana per recuperar-se, amb aquests regals de què parlàvem, fins a arribar, com tu bé dius, en el liderat. No és en solitari, està empatat amb Jorge Martín. I ara li queden segurament 7, que seran una incògnita. Però la part més important de tot això és que ell se sent alliberat per lluitar i que aquesta setmana tenim un gran premi a Àustria, que volem veure tots com reaccionarà Bezzecchi després d'una nova errada garrafal davant del seu públic i com reaccionarà Jorge Martín, que va confessar que tenia síndrome o que té síndrome compartimental. Marc Márquez no ho guanyarà tot d'aquí al final de temporada, però si fa coses com la d'aquest cap de setmana a Misano, que és pràcticament doncs, com una gran victòria jugant fora de casa, doncs estarà replegant punts quan els necessiti per defensar-se quan tingui un mal cap de setmana.
0: Ara et faré fer de futuròleg. Amb el que queda pel davant, apostaries per Márquez campió?
1: Aviam, hi ha de tot, hi ha de tot pel que ve per endavant. Però ahir el Xavi Campos em va preguntar al Club de la Mitjanit: tu creus que hi ha algú que ara mateix pensi que Marc Márquez no serà campió? I jo li vaig dir: crec que hi ha gent que no t'ho reconeixeria en públic, però tothom ho pensa.
0: Molt bé, doncs que així sigui, que Márquez sumi el seu...
1: Desè.
0: El vuitè a la màxima categoria, ho dic bé, eh?
1: Sí, correcte.
0: Molt bé. Ens queda un tram final de Mundial espaterrant i us l'explicarà gran premi al Damià Aguilar. Gràcies, Damià.
1: Adéu.
0: Marc Márquez té experiència en guanyar campionats del món de motociclisme. No es pot dir el mateix d'Enric Mas pel que fa a les grans voltes, tot i que ahir, Isaac Vilalta, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
0: Va rubricar la seva primera gran ronda per etapes després de gairebé tota una carrera d'esperar-ho. Va guanyar la volta que es va acabar a Granada.
2: Sí, poquíssimes victòries al llarg de la seva carrera. Si ara et digués quantes victòries d'etapa generals té Enric Mas, home, no, de memòria complicat, però només 8. Segurament pensaríem en més. Només 8 victòries al llarg de la seva carrera i ara hi suma aquesta general de la Vuelta. És cert que ha estat clarament condicionada per la baixa de Tadej Pogacar, però també és cert que des del dia en què Pogacar va retirar-se per caiguda, Enric Mas es va situar líder i ha competit molt, molt bé aquesta Vuelta i és una victòria merescuda.
0: Sobretot perquè ell, evidentment, no en té cap culpa que Pogacar anés per terra i hagués d'abandonar la Vuelta, i és una virtut saber estar en el lloc oportú en el moment adient.
2: Sí, i més que tens raó, però més enllà d'això també ha exercit de líder. El seu equip ha treballat molt bé, sempre colant corredors companys a la fuga per tenir-los per davant. Ell, en etapes de muntanya, que sempre havia pecat d'un punt de ser excessivament conservador, ha atacat quan havia d'atacar, rascant segons. La crono, que no és el seu terreny, va estar molt, molt bé. Jo crec que poques coses a objectar aquesta victòria del ciclista d'Artà, que amb 31 anys doncs ja té una volta.
0: Doncs ara ens quedarà el Mundial, on segurament no hi serà Pogacar i demà...
2: No hi serà. Bé, hi serà animant, però no competirà.
0: I demà tenim Ràdio Volta, m'imagino que amb l'anàlisi d'aquesta volta, no?
2: Sí, amb dos fronts oberts, anàlisi de la volta, com dius, i ja mirant el Mundial. Pensa que diumenge, aquest proper diumenge, ja comença el Mundial amb les cites contrarrellotge, que d'entrada hi tindrem la Mireia i la Paula, la Mireia Benito i la Paula Blasi, que la disputaran, i després al llarg de tota la setmana que ve les diferents proves amb tot de catalans repartits en diferents categories.
0: Demà surt del forn aquest Ràdio Volta amb el segell de l'Isaac Vilalta. Gràcies, Isaac.
2: Una abraçada.
0: I en bàsquet, el Barça de Sekulić ha arrencat la temporada amb victòria a la Lliga Catalana. Ho va fer ahir, posant-se el Lleida a la final. Ernest Macià, bona tarda. Com estem, Jordi?
3: Molt poc temps per treballar un equip de gent que, com ens va explicar Joel Parra, s'estan coneixent, però, vaja, bona carta de presentació d'aquest Barça de Sekulić.
4: Doncs sí, ei, ho vam dir aquí al Trias, bé, al Trias en rol, al cinquè temps, l'altre dia que seguim Lleida-Barça a la final. Ai, seriós, estic fatal. Ho vam dir, sí, Lleida-Barça, i de fet sí. El Lleida va estar a punt de guanyar, sí. Però l'últim quart el Barça, la veritat és que és encara equip d'Euroliga, amb Kevin Panther, amb Joel Parra, que ha fet un pas endavant, perquè és que el necessita, no té joc interior encara ben construït, i llavors els que s'han portat, Justin Robinson, que és el nou fitxatge, Moja Gibson també ho va fer molt bé, doncs la veritat és que amb això en van tenir prou. Això sí, caldrà alguna cosa més. A més, es va lesionar Brizuela. Per tant, malgrat les circumstàncies, el Barça va complir, i això és un bon senyal, però queda moltíssim, moltíssim per fer.
3: Brizuela no està clar l'abast de la lesió, sí?
4: Sí, sí, avui li han fet proves i no és greu. S'ha descartat res ossi ni articular. Simplement, doncs, és una contusió forta, és dubte per la Supercopa, vull dir que no està ni descartat.
3: En canvi, el Lleida, Dianyé, sí que ha pres mal de veritat, eh?
4: Doncs sí, es perd la temporada per un trencament de lligaments de genoll. És una mala notícia perquè, doncs, és un dels jugadors de rotació del joc interior de Lleida. Potser, doncs, crec que no acabaria sent cinc titular, tot i que, doncs, és un jugador important, i és una llàstima pel nano perquè està fent progressos i cada any fa un passet més endavant, però bé, doncs es perd i el Lleida haurà de fitxar, evidentment.
3: Molt bé, doncs, vaja, en aquest cas molt, molt malament, mala sort. Home, pel Lleida, el Barça que s'imposa a la Lliga Catalana, i ja pendents de la primera cita oficial a CB, la Supercopa, que es jugarà a partir de dissabte a Badalona.
4: I sí, sí,
3: la qual, exactament. En la qual, evidentment, hi participarà el Joventut com a anfitrió i també el Barça, per tant, doble presentació.
4: Pot haver-hi final sí? Catalana, Jordi.
3: Doncs ja ho firmem ara mateix. En parlarem durant la setmana al cinquè quart. Gràcies, Ernest.
4: A tu, Jordi.
3: I abans d'acabar, Sònia Olear, remata-ho.
5: Doncs mira, ja poden recuperar els nostres oients l'entrevista del jugador del Barça, Gabriel Jesús, que ha estat molt prudent, ambiciós, ens ha dit que encara hem de conèixer la seva faceta més divertida, ha parlat de creador de caos i està convençut que farà molts gols. També hem parlat de Lamine, i atenció, perquè Coutinho torna al futbol professional després de deixar-ho al febrer per problemes de salut mental. Sí, sí, el futbolista brasiler jugarà al Santos, on es trobarà amb Neymar, que tot i que van coincidir la selecció brasilera des de les categories inferiors, tots dos són del 92, encara no havien coincidit en el club. I Paula Badosa finalment no jugarà amb Daria Seministaia,
3: que
5: està retirat,
3: el nom.
5: Està retirat, però hi jugarà, per tant, aquest vespre davant Justina Mikulskait.
3: Molt bé, també fàcil de pronunciar.
5: Sí.
3: Gràcies, Sònia.
5: Adéu.
3: I gràcies també a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb la Júlia Aparicio al control central. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3, i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Per cert, estigueu atents si voleu anar a la festa dels 10 anys del Tot Costa, cada dia una entrada doble a l'antena del Tot Costa. Nosaltres ens retrobem dimecres a les 7 amb més esports, amb més Tot Costa. Demà ja el Tot Gira del Rayo Espanyol. President, li ha semblat bé la funció d'avui?
6: Tinc que dir que al final que m'ho he passat molt bé.
7: Salvador Illa s'ha compromès a destinar el 6% del PIB a l'educació, tal com estipula, de fet, la Llei d'Educació de Catalunya. Vol obrir un debat de país sobre el model educatiu i ha anunciat que totes les escoles estaran climatitzades al curs 2030-2031. Bona nit, són les 9.
8: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
7: El president de la Generalitat ha marcat els objectius del seu govern per als pròxims anys en una conferència que ha acabat fa poca estona a les Drassanes de Barcelona i que ha seguit l'Albert Prat. Bona nit, Albert.
9: Què tal? Bona nit. Si el president ha dedicat el seu discurs de mig mandat a marcar la recepta per intentar reconduir la crisi al sector educatiu, Salvador Illa començarà amb una ronda amb tots els partits i després serà a través del Consell d'Educació de Catalunya on es repensarà el model de fons.
10: Això no va de demostrar força ni de confrontar. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. I de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
7: El president de la Generalitat també ha anunciat la creació d'un observatori de la intel·ligència artificial i ha dit que vol un govern que aposti per la tecnologia, però amb ètica. De fet, en les últimes hores hi ha hagut una allau de crides a posar fre a la intel·ligència artificial i a elevar-ne els controls, provenents també aquestes crides dels responsables de les principals firmes del sector. Doncs bé, Donald Trump ja ha dit la seva aquesta tarda. L'únic control que necessita la intel·ligència artificial és un president valent i llest, amb un alt coeficient intel·lectual. I els Estats Units el tenen, ha escrit Trump a la seva xarxa social. Afirma que hi ha una conspiració malaltissa contra la IA i els centres de dades considera que el vencedor definitiu serà qui guanyi la cursa de la intel·ligència artificial. És difícil dir si el president dels Estats Units pretén calmar algú amb aquestes paraules o no. El que està clar és que Donald Trump no vol perdre pistonada amb la cursa davant la Xina. Per això, al Catalunya Nit connectarem tant amb els Estats Units, amb Washington, com amb Pequín. Ningú dubta ja de la potència de la intel·ligència artificial, tampoc els matemàtics. Alguns portaven anys intentant resoldre un dels problemes del mil·lenni que, segons sembla, la IA va solucionar recentment amb milers d'agents i en només 88 hores. A partir de les 10 entrevistarem un dels científics que s'han quedat a un pas de resoldre el problema. És un matemàtic format a Barcelona. Una de les dades de la jornada, en els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Hi ha gairebé 10.000 interns ara a les presons catalanes i que estan al 95% de la seva capacitat. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat així els motius d'aquest creixement.
11: L'increment del nombre de policies, tant locals com cos de Mossos d'Esquadra, sumat a la major eficiència dels cossos policials i sumat a una major activitat judicial, molt particularment en l'àmbit de la multireincidència, però també en el conjunt de l'àmbit penal, té com a resultat l'increment de la població penitenciària.
7: Al Catalunya Nit sabrem com ho veuen els familiars dels presos i els treballadors dels centres penitenciaris. Les seves conclusions no coincideixen exactament amb les que acabem d'escoltar. I la història curiosa del dia va de pops. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan reduint el nombre dels que es pesquen a Galícia. En canvi, aquestes condicions estan multiplicant les captures a Anglaterra.
12: Han tingut un èxit de reproducció total, brutal. O sigui, un creixement bestial, no?
7: I en el bloc d'esports, avui Gabriel Jesús ha passat pel tot costa. Roger Nau, què ha dit? Bona nit.
13: Bona nit. Ha explicat que va

0: ha estrenat la capital espanyola. Els temes del Padilla ja sabeu que sempre tenen dosis esportives i polítiques. I com sempre, atents a la previsió del temps. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Doncs un dia avui hem vingut marcat pel sol, per la calor, i demà repetirem una mica tots aquests ingredients. Fins i tot podem pujar un parell de graus més la temperatura cap a la meitat oest. Per tant, demà un dia de ple estiu, això sí, amb els ulls posats en el canvi de temps que arribarà dimecres.
0: Ja sabeu que aquí la previsió del temps al Catalunya Nit la fem sempre a partir d'una cançó. No sabem encara quina escollirà la Gemma Puig aquesta nit, però nosaltres segur que en punxarem alguna d'Oasis.

0: 9 i 7 minuts, el president Salvador Illa es compromet a arribar al 6% del PIB en educació, una reclamació històrica del sector, i demana al conjunt del país remar plegats per definir com ha de ser l'ensenyament en la propera dècada.
1: Amb tota la comunitat educativa en primer lloc, però també amb el conjunt de la societat catalana compartim el més important, la voluntat de millorar el sistema educatiu del país. Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: És una crida del president fa poca estona des de Barcelona en una conferència per fixar el rumb de la segona part del seu mandat. Albert Prat, bona nit de nou.
2: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Ha concretat el president com ho pensa fer?
2: Mira, d'entrada ha anunciat que aviat es reunirà amb els grups parlamentaris, però serà el Consell d'Educació de Catalunya on hi són representades totes les entitats i institucions implicades, i en aquest espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu. I en aquest debat, Salvador Illa ja ha inclòs una fita que reclama de fa temps.
1: Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a subir el 6% d'inversió pública tal com estableix la llei educativa aprovada pel Parlament de Catalunya l'any 2009. 6% dels recursos del país, de l'Ut Interior Brutó, país destinats a l'educació.
2: El cap de l'executiu busca així un gran pacte per reconduir la crisi que ha esclatat a l'equador de la seva legislatura. El president també ha posat data a l'anunci que ja va fer la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio per acabar amb les altes temperatures a les escoles.
1: Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix el Consell Executiu aprovarà el pla.
2: I la intenció del govern és instal·lar aerotèrmia a les aules, però en alguns casos abans s'haurà de començar aïllant les parets i canviant els tancaments. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts. Aquests es vol tenir equipats durant el curs 27-28 i la resta de centres s'hi aniran afegint fins al 2031. Ara bé, perquè això passi, la Generalitat necessita que els ajuntaments també hi posin de la seva part i avancin aquests diners.
0: Aquests dies, Albert, estem assistint a un gran debat que ens arriba des de molts punts sobre què fer amb la intel·ligència artificial. Doncs bé, un dels anuncis que ha fet avui Salvador Illa és que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
2: Sí, veurem en què consisteix a la pràctica, perquè a hores d'ara en tenim pocs detalls, però la intenció de la Generalitat és que aquest observatori públic es dediqui a controlar de prop, a fiscalitzar com la intel·ligència artificial està impactant els llocs de treball i procurar que no es vulnerin drets laborals.
1: Cal actuar amb ambició i amb valors. Catalunya vol liderar una intel·ligència artificial ètica i responsable. Som conscients de la feina que s'han fet les institucions europees per una regulació més exigent, però nosaltres no esperarem.
2: El president tot això ho ha anunciat davant de més de 800 persones en aquest discurs de mitja

0: mandat que ha tornat a fer, per cert, aquí a les Drassanes de Barcelona, al Museu Marítim, que és el mateix lloc on fa 2 anys, en campanya, va defensar el pla que després el portaria a la Generalitat.
1: Gràcies, Albert. Salvador Illa, que ha fet aquest discurs davant de personalitats de l'àmbit econòmic i social, entre d'altres. Ha acabat ara fa al voltant d'una hora. Alba Barbosa, bona nit.
2: Bona nit, Manel.
1: Alguns d'aquestes persones potser ja han reaccionat al discurs del president, no sé si sabem què han dit.
2: Sí, algunes veus, per exemple, del teixit empresarial, com el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el president de SABA i membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Salvador Alemany, han manifestat sintonia amb les paraules d'Illa i li han allargat la mà per complir els reptes.
3: Compartim els reptes plantejats pel president de la Generalitat en quant a que el futur és Catalunya.
4: El que és més important és que transmet optimisme, transmet tranquil·litat i ens cal això.
2: Això mentre el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també ha avalat part del Parlament d'Illa, però diu que s'ha de posar més l'accent en el sistema de serveis socials.
5: Som un dels països d'Europa amb més pobresa infantil. A la gent gran, etc., creiem que necessitaria un èmfasi més especial, com per exemple el president ha fet en l'àmbit educatiu, que recolzem plenament, però aquest país necessita definitivament construir un sistema de serveis socials.
1: Doncs això és el que deien algunes de les persones que representen determinats sectors i que estaven a les Drassanes escoltant directament a Salvador Illa, però també hi ha reaccions a aquesta hora ja de l'àmbit polític, Alba.
2: Sí, el principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista, ha afirmat que el país no pot continuar així. Mònica Sales és la líder del partit al Parlament.
6: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
2: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme, ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
1: Gràcies, Alba. Com dèiem, fa tot just una hora que ha acabat aquesta conferència, per tant, hi haurà més reaccions, segur. Conferència centrada molt en l'educació i avui ha començat el curs dels estudiants de formació professional, una modalitat d'estudi que cada vegada té més demanda i que aquest any ha registrat un nou rècord de matriculats. En concret, 76.500 alumnes entre grau mitjà i superior. Això són 5.400 alumnes matriculats més que fa un any, Maria Costa.
7: Per això la consellera Esterni ho ha tret pit de l'augment de sol·licituds per fer formació professional i a la vegada defensa que el procés de preinscripció i d'assignació de places ha estat més àgil.
8: El resultat és que hem reduït dràsticament el nombre d'alumnes que quedaven sense plaça assignada, que com saben doncs eren un dels grans problemes del darrer procés d'assignació i que també d'alguna manera condemnava alguns joves doncs a l'abandonament escolar prematur.
7: Dos d'aquests més de 76.000 alumnes que han començat avui classes són la Tígida i l'Iker, que s'han matriculat a l'Institut Escola del Treball de Lleida.
9: Vinc a fer salut ambiental perquè me van recomanar molt aquest cicle, vaig dir que per què no provar-ho. Li veig més sortides al cicle que a la universitat.
10: Electricitat, perquè em pareixia interessant i té molt futur. És que està com molt demanada i a més es cobre bé.
1: Molt demanada, deia. Quins són, en concret, Maria, els estudis més demanats?
7: Mira, a grau mitjà, de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics i xarxes. I a grau superior, el d'administració i finances, educació infantil i integració social. Per cert, Manel, també ha augmentat l'interès en famílies industrials com l'electricitat, l'energia, la fabricació mecànica o l'instal·lació i manteniment. Les places vacants han passat de ser del 19% al 12%.
1: Molt bé.

0: A punt d'arribar a un quart de deu, parlem ara d'un dels grans temes, no només del dia, sinó, diríem, dels últims mesos, i potser, tal com hi van les coses, serà dels últims anys també. La intel·ligència artificial, que situa en el centre del debat internacional després de les alertes de directius sobre els efectes apocalíptics que pugui arribar a tenir si no se'n controla l'abans. El president dels Estats Units, Donald Trump, diu que ja n'hi ha prou de controls, mentre que la Xina i la Unió Europea reclamen salvaguardes. Per això anirem passant per diversos llocs. Començarem per la Xina, que, a diferència dels Estats Units, ja manté un control, diu, estricte sobre tot el que passa al ciberespai i que reclama més supervisió i garanties perquè la IA es desenvolupi de manera ordenada. També vol accedir als nanoxips que actualment els veten als Estats Units. Pequín, Francesc Canals.
1: Les borses asiàtiques ho han avisat des del matí, reacció a la baixa per a les empreses d'intel·ligència artificial i de semiconductors després dels advertiments dels CEOs nord-americans. Pequín rebutja la necessitat d'aturar el desenvolupament i parla d'una intel·ligència artificial inclusiva i oberta, cosa que planteja una contradicció flagrant amb el control total per part del règim i l'opacitat amb què es desenvolupa la IA a la República Popular. Sentim el portaveu de la diplomàcia xinesa.
2: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
1: Coincidint amb aquesta petició d'aturada en un comunicat difós ahir, el ministre de Seguretat xinès, Chen Yixin, reclamava construir una barrera de seguretat al voltant de la IA. Més que d'aturar la investigació, el ministre parla d'establir més controls, entre d'altres, sobre les aplicacions de la IA en el terreny militar. Des de la Xina es veu la petició d'aturar el desenvolupament com una estratègia nord-americana per consolidar el lideratge dels Estats Units. Pequín també llança una acusació a Washington. Sense dir noms, diu, determinats països aprofiten el seu avantatge tecnològic per, amb l'excusa de la seguretat, limitar el desenvolupament d'altres països, és a dir, la Xina.
0: Doncs per al·lusions anem cap a Washington. Oriol Serra, bona nit.
3: Hola, bona nit, Manel.
0: Avui també ha sigut dia intens aquí als Estats Units pel que fa a la intel·ligència artificial i ja en van uns quants de seguits. D'entrada, Donald Trump ha parlat les últimes hores de conspiració contra la intel·ligència artificial. Què és el que defensa el president nord-americà, Oriol?
3: Sí, defensa els seus interessos que sempre doncs passen per les possibilitats de negoci, que és el que amoïna més a Donald Trump. En primer lloc, vol que els Estats Units liderin en aquest àmbit perquè està convençut que la IA ho és absolutament tot, i un Trump que tem que si els Estats Units no ho fan, ho farà la Xina. Ara ho sentíem sí, des de Pequín, i és que aquí hi ha una qüestió que és la que, diguéssim, el gran problema que Trump té damunt la taula, que és el de la regulació que es reclama des de molts àmbits de la societat nord-americana, i ell el que voldria és que hi hagués regulació, però que fos una regulació al màxim de controlada possible per ell mateix, és a dir, que fos una regulació federal i no dels 50 estats federats que componen els Estats Units. Ara mateix, però, la cosa va per llarg perquè segurament aquesta setmana no resoldrà. A més, el Congrés dels Estats Units entrarà en el recés previ a les eleccions de novembre, per tant, probablement haurem d'anar ben bé a mitjans o finals de novembre per veure si hi ha alguna possibilitat d'una regulació federal.
0: Clar, i és un sector aquest que avança molt ràpidament, és que les coses canvien setmana a setmana, o sigui que mesos poden ser una eternitat en tot.
3: Exacte.
0: Això, i que aquesta regulació que es demana des de diversos sectors, com deien, també crida l'atenció que en les últimes setmanes i en les últimes hores especialment s'està demanant també des de les pròpies empreses, sí, els CEOs i els directius d'aquestes empreses que desenvolupen la IA, ho demanen, no? Cap on apunten, sí, aquestes, sí, sí, alarmes, i què reclamen els directius exactament?
3: Sí, mira, l'alerta existeix des de fa temps i l'han activat els grans magnats tecnològics. Noms com Elon Musk, Mark Zuckerberg, perdona, però és que cada cop que veig aquest nom a l'alemany a mi em surt aquella cosa.
0: Sí, sí, tu, tu.
3: Però bé, és un tema que podríem tocar algun dia, els cognoms d'aquí dels Estats Units.
0: Ah, doncs sí.
3: Bé, doncs això, sí, sì, Musk, Zuckerberg, Altman, Dario Amodei, aquest últim, per exemple, CEO de la companyia Anthropic, adverteix del perill que la IA, la intel·ligència artificial, es descontroli. Amodei, però, deixa clar que hi ha una porta d'esperança si s'actua a temps. Ho ha explicat a la cadena CNN.
0: Doncs no, no el podem escoltar ara, Oriol, però
3: sí, bàsicament,
0: ens pot resumir tu el que deia.
3: Sí, sí, sí, el que ens ve a dir Amodei és que, evidentment, les coses poden sortir malament, però això es pot evitar si s'actua doncs, a temps. Diu que el més revelador és pensar que aquesta probabilitat obre molts camins i que si s'agafa el camí correcte, doncs aleshores la probabilitat que alguna cosa surti malament és més baixa. Diu que, en canvi, si s'agafa el camí equivocat, aleshores la probabilitat és encara més alta que aquest 10%. Tot plegat per acabar, doncs, resumint que diu que si ens centrem en la nostra habilitat per escollir el camí correcte, podem evitar el que pot ser un gran desastre. I, evidentment, com tu deies, que passin setmanes o mesos ens pot portar pel pedregar, per dir-ho d'alguna manera.
0: Clar, ara, veient totes aquestes veus, perquè ja és un degoteig, Bill Gates, Altman... En fi, no sé si aquí a la societat dels Estats Units la gent diries que està realment preocupada per aquest tema.
3: Hi ha molta preocupació. Jo la detecto en converses amb boomers, per dir-ho així, però també en converses amb els teenagers d'avui, amb els adolescents d'avui, que és un tema que està a l'ordre del dia. És a dir, en parlen moltíssim a nivell d'estudiants de secundària. Hi ha preocupació, per exemple, quan estan plantejant-se el camí cap a la universitat, doncs molts comencen a pensar que potser que allò que volen estudiar no els acabi servint per res, per culpa de la intel·ligència artificial. També hi ha preocupació, com no, per la destrucció de llocs de treball que es veu a venir i que, de fet, ja ha començat, i per recursos com l'aigua, allò dels data centers, que són aquelles grans computadores que emmagatzemen la informació i que consumeixen moltíssima aigua i que, a més, la contaminen. I això, doncs, evidentment, té moltes conseqüències, entre d'altres, doncs, un augment del preu de l'aigua, en aquest cas, i els problemes per l'accés a una qüestió tan bàsica, no? Tan elemental com és l'aigua, per moltes persones que tenen doncs, problemes d'ingressos a final de mes.
0: Clar, és sens dubte un dels temes dels nostres dies. Gràcies, Oriol. Fins després.
3: Adéu, bona nit.
0: Una preocupació que ens explicava ara l'Oriol i que es reflecteix també en una sotregada a Wall Street, malgrat que la situació s'està corregint a mesura que avança la jornada. El principal indicador de les companyies tecnològiques, que és el Nasdaq, ha començat el dia amb caigudes fortes precisament per aquest debat al voltant de la intel·ligència artificial. Roger Santaló.
4: De fet, el mateix conseller delegat d'OpenAI, propietari de ChatGPT, ha ajornat en les últimes hores la seva sortida a borsa, que es preveia abans que s'acabés l'any i ara no entrarà al mercat de valors fins al 2027. El debat sobre la intel·ligència artificial ha arrossegat els parquets europeus i americans a la baixa i durant la tarda ha destacat la caiguda d'Nvidia, que en alguns moments ha arribat a perdre el 3,5% del valor, i la situació ha afectat de retruc companyies energètiques i de semiconductors, dos aspectes essencials per garantir el funcionament de la intel·ligència artificial. Ara, però, s'ha de dir que just d'aquí poc tancarà la jornada i la situació s'està moderant. Els experts en aquest camp posen en dubte els interessos que hi ha al darrere de l'alarma generada pels grans magnats del sector i creuen que el que realment volen les empreses és autorregular-se elles mateixes. El fundador de l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial del CSIC, Ramon López de Mantras, creu que el sector ha de ser honest.
5: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals. És un error intentar fer intel·ligència artificial de tipus general que puguin fer qualsevol cosa.
4: i el debat sobre la inversió en intel·ligència artificial ha anat més enllà dels parquets, com a mínim a Europa, on després d'un dia complicat, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha volgut advertir els accionistes europeus de l'àmbit que estan finançant, sobretot, companyies dels Estats Units, i ha xifrat aquesta inversió en 440.000 milions d'euros. Lagarde reclama que Europa acceleri el desenvolupament de la intel·ligència artificial europea perquè el continent no hagi de dependre dels avenços tecnològics americans i xinesos.
0: Moltes gràcies, Roger. Doncs tancarem aquest bloc sobre intel·ligència artificial amb una persona molt intel·ligent, Xavier Mas de Xaxàs.
6: La intel·ligència artificial em fa una mica de por. Entenc que promet coses boníssimes, sobretot en el camp de la medicina. També crec que ens pot ajudar a combatre l'escalfament de la Terra i a viure millor. Però no em fio, em fa por, com me la fan les guerres i les bombes atòmiques. Aquesta tecnologia suposa una amenaça existencial. Parlo del perill de viure en un món on les màquines tinguin tot el poder sobre la vida dels humans. Anem cap aquí? Cap a aquesta distòpia? No ho sabem. No ho saben ni els empresaris ni els enginyers que estan desenvolupant els models de llenguatge. Els algoritmes que fan que les màquines pensin soles i pensin millor que els humans. La prova de que no ho saben és que aquest cap de setmana Elon Musk, Sam Altman i Dario Amodei, santíssima trinitat de la intel·ligència artificial, ha dit que el més assenyat és posar el fre, aturar-se abans de que sigui massa tard. Sam Altman, fundador de OpenAI, fins i tot ha cancel·lat la sortida a borsa de la companyia. Hi ha tanta desconfiança en tot el que envolta la intel·ligència artificial que potser ja no és un bon negoci. Les accions cauen a Wall Street. Donald Trump ha dit que aturar-se és morir. És deixar que la Xina prengui la davantera. I té raó, la Xina no pot aturar-se. I no vol. Sap, com ho sap tothom, que qui domini la intel·ligència artificial dominarà el món durant el futur previsible. Aquesta cursa, però, posa en perill l'humanitat. La Xina és conscient, no vol aturar la recerca, però està d'acord en fer-ho amb transparència. Cal establir, doncs, un marc internacional de confiança per poder regular la intel·ligència artificial, per garantir que les màquines mai manaran sobre les persones. No serà gens fàcil. Vivim en el món de la competència, no pas de la cooperació internacional. Governen els realistes, els que creuen en la llei del més fort, la llei de la jungla. La tecnologia, quan és nova, quan s'acaba d'inventar, sempre espanta. No sabem ben bé què fer amb ella. Va passar amb internet i amb el motor de combustió. Fins ara, la tecnologia ens ha permès dominar la natura. Hem prosperat, però també hem pagat un preu molt alt. L'espècie humana pot avui acabar amb ella mateixa i també amb el planeta. Vivim amb el perill de l'holocaust nuclear i del canvi climàtic, però vivim. La intel·ligència artificial em fa por, com me la fan les guerres i les bombes atòmiques. Em fa por i encara així, crec en el futur. Crec que els nostres fills viuran més i millor que nosaltres. I ho crec perquè sempre ha estat així. Al cap i a la fi, l'home sempre ha posat la seva intel·ligència al servei de l'home. Pensar al contrari és apocalíptic. Fa tanta por que no passarà.
7: Catalunya nit.

0: 3 minuts per arribar a 2:15. En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes freguen ara els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. Tot i això, el govern, de moment, no es planteja obrir més presons i treballa amb la construcció de mòduls als centres penitenciaris que ja existeixen. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Bona nit. Les dades exactes són a data de 31 d'agost, és a dir, de fa 2 setmanes. Aquell dia a Catalunya hi havia 505 places disponibles, lliures, sumant l'espai de totes les presons catalanes. Tot i que durant la dècada passada la població reclusa havia anat baixant, des de després de la pandèmia la tendència s'ha revertit, sobretot pels canvis en les penes dels multireincidents, que abans es castigaven amb multes i des de fa un parell o tres d'anys ja suposen penes de presó. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, assegura tant en declaracions a Catalunya Ràdio, però que de moment no es plantegen construir noves presons.
2: La resposta que hi pensem donar com a departament és incrementar la capacitat en els nostres centres penitenciaris. Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls amb algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
1: Els sindicats de presons alerten, però, de l'efecte que té aquest increment en la població reclusa. La portaveu del sindicat UGT a les presons, Montse Balaguer, també ha avisat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio que el que falten són mans.
3: Amb això no es donarà cobertura al servei públic. El servei públic no és que tingui un espai físic on dormir i on menjar, sinó és tota l'atenció. Està en entredit la seguretat penitenciària, la vigilància, el personal d'administració. Està portant una quantitat bàrbara d'expedients. Hem demanat una reunió urgent al conseller per explicar-li que està molt bé que l'espai físic s'augmenti, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
1: D'aquesta fotografia de la població reclosa a Catalunya d'ara fa 2 setmanes també podem explicar la tipologia dels delictes que han portat els presos, els interns, a ser a la presó. 4 de cada 10 hi són per robatoris, el 13% per delictes relacionats amb les drogues i un 11% per delictes de violència masclista.
0: Gràcies, Oriol. Doncs ara podem afegir-hi la veu d'unes persones que coneixen molt bé què passa a les presons, o força bé, com a mínim, perquè són els familiars dels reclusos. Podem saludar en directe a Gemma Soriano, que és la portaveu de l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya. Bona nit, Gemma.
4: Bona nit.
0: D'entrada, us han sorprès aquestes dades del creixement de la població interna dels últims anys?
4: Doncs molt, perquè justament quan sortia de la feina he escoltat la notícia i em sorprèn bastant, perquè és, a part de que és tot mentida, vull dir que que estan esperant que s'omplin les presons quan també estan, estan esperant que s'ompli la presó per fer una presó nova a la zona franca, que des de fa uns mesos i uns anys estem en contra de tot això, em sembla tot bastant absurd. Uh-huh. El que realment haurien de créixer són els mitjans mèdics, que no hi ha atenció mèdica a cap presó, moltes atencions mèdiques que falten a les presons i moltes coses que estan passant a les presons. Per tant, aquesta notícia és totalment falsa.
0: L'increment de la població reclusa, diuen que voldrien moderar-lo o atendre'l amb nous mòduls a dintre les presons, que actualment hi ha sense construir-ne de noves. Us sembla una bona solució?
4: Nosaltres no entenem quins mòduls volen. I és que no sé què, perquè no hi ha reinserció, no hi ha mesures mèdiques, no hi ha res que... És a dir, el que es basa és que les presons estan cobrant per cada pres 5.000 i pico d'euros al dia i no sé què és el que es vol incrementar. Uh-huh. El que s'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, vale? Reinserció, llocs de treball, llocs de feina, i no pas presons, perquè les presons no han d'existir. I no sé, s'acosta unes 10.000 persones. No és pas veritat, quan a Catalunya hi ha 16.000 persones a la presó.
0: Aquest increment del nombre de reclusos, es noten les condicions a dintre la presó? És a dir, creieu que estan no sé si més estrets els presos, o si tenen o no, si de moment s'ha pogut fer bé?
4: Jo crec que no. Jo crec que això és com un negoci, com qualsevol altre. i que ells cobren per tenir una persona privada de llibertat com qualsevol altra persona que està en un centre de menors. Suposo que tot ve també del tema de la immigració i això, però és que no hi ha crisi ara mateix. Llavors la crisi l'estan patint ells a la presó. No hi ha, hi ha desatenció mèdica, hi ha desatenció en els tallers. Els sindicats com aquests que es diuen de la UGT, doncs haurien de ficar més mesures a les, als treballadors que estan a la presó i que estan en els tallers i que cobren més menys diners del que haurien de cobrar. Llavors, això que diuen no és veritat.
0: Doncs, per tant, és Gemma Soriano, portaveu de l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya, que demana centrar els esforços en l'atenció mèdica i també en reforçar les places dels treballadors. Gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit, Gemma.
4: Moltes gràcies.
0: Passen 3 minuts i mig de 2:15, la crisi de Ceuta impulsa Vox i castiga el PSOE. Això és com a mínim el que recull l'últim baròmetre del CIS, que amb tot continua pronosticant una victòria dels socialistes al Partit Popular amb prou feines. Trauria rèdit de l'entrada massiva d'immigrants d'ara fa un mes i mig a Ceuta. Àlex Giral Robert, bona nit.
5: Bona nit, Manel. Sí, l'estudi atorga una estimació de vot per al PSOE del 31%, que són 2 punts menys que en l'anterior enquesta i el segon percentatge més baix des dels comicis del 2023. El pitjor va ser el juliol del 2025, quan va esclatar el cas Santos Cerdán. En segona posició, els populars esgarraparien només unes dècimes, fins al 25,5% de les paperetes, mentre que Vox capitalitzaria, com deies, aquesta crisi immigratòria i pujaria més d'un punt, fins al 16,6%. Lluny d'aquestes tres forces, Sumar continua baixant, igual al seu pitjor registre, i ja té Podem, que fa un salt endavant a només 2 punts de distància. Esquerra, per la seva banda, recularia lleugerament i Junts es mantindria tot plegat, mentre Pedro Sánchez segueix encapçalant el rànquing de líders més ben valorats amb un 4,2 sobre 10.
0: Vaticinis electorals. A banda, Àlex, sabem que el CIS no ha preguntat per la gestió de la Moncloa a Ceuta, però sí que ha inclòs algunes preguntes que es poden relacionar. Què és el més destacat?
5: Sí, 2/3 de la mostra creuen que hi ha actors estrangers que han contribuït a la situació a la ciutat autònoma, sobretot als Estats Units, però també el Marroc i Israel. 4 de cada 5 enquestats consideren que cal reforçar les fronteres hispano-marroquines i el percentatge puja gairebé el 90% pel que fa als qui sostenen que la Unió Europea s'hi hauria d'implicar, s'hi hauria d'esforçar més. Alhora, però, més d'un 85% veuen important l'entesa entre Espanya i el país nord-africà per garantir la seguretat a les fronteres.
0: Gràcies, Àlex. Farem ara una pausa per la publicitat i a la tornada, entre altres qüestions, parlarem de les farmàcies catalanes que han advertit que falta estoc de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. De seguida ho aclarim.
6: Catalunya Nit.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
9: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què, retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang, reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
10: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
13: De 12 a 2 és la meva vigília de pau.
12: Que està en constant evolució.
14: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
12: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
15: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
16: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
6: Catalunya Nit.
0: 7 minuts passen de 2:15. Seguim en directe al Catalunya Nit i us expliquem que han condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega. L'acusat ha reconegut els fets. Per la seva banda, la família de la víctima reclama canvis en la llei del menor. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
17: El procés tenia 17 anys en el moment dels fets, però ara ja és major d'edat. Durant la sessió celebrada avui a la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha reconegut els fets i se l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per a la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sentim la mare del jove mort, Sílvia Guerrero.
18: No és un consol per res del món. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
17: Guerrero, juntament amb 4 famílies més, havia recollit més de 130.000 signatures per reclamar al Congrés una revisió de la normativa per endurir les penes a menors per delictes greus. Els fets es remunten a l'agost del 2025, quan l'agressor va clavar almenys 2 ganivetades a la víctima, un jove de 18 anys que va morir hores més tard.
0: I atenció a l'alerta que ens arriba de les farmàcies perquè pot afectar moltes dones. Les farmàcies catalanes avisen que hi ha falta d'estoc de medicaments per a la teràpia hormonal de la menopausa. Són els fàrmacs que serveixen per mitigar els efectes negatius d'aquesta etapa, com els fogots, l'insomni, la depressió o l'osteoporosi, entre molts altres símptomes. Maria Costa, bona nit de nou.
19: Bona nit.
0: On hi ha més problemes? Què és el que falta?
19: Doncs principalment en els fàrmacs que s'administren per via cutània, com esprais, pegats i gels, com el Lenzeto o el Levopap. Precisament, trobar alternatives no és gens fàcil. Ho explicava aquí a Catalunya Ràdio el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya, Antoni Torres.
20: Que perquè una farmàcia pugui fer la substitució, els medicaments han de ser exactament iguals. O sigui, mateix principi actiu i mateixa concentració. És a dir, parxes, gel, en fi, que siguin igual. Això no es dona amb aquest tipus de medicament.
19: El doctor i ginecòleg de l'Hospital Clínic, Camil Castelo Branco, assegura que es poden substituir els gels als esprais per pastilles, però que no a totes les dones els hi escau de la mateixa manera.
21: També hi ha la mateixa molècula per via oral. El problema és que s'ha de metabolitzar el fetge i té un impacte metabòlic més elevat a les usuàries. Però ja et dic, alternatives hi ha.
0: I sabem, Maria, per què falten aquests medicaments?
19: Doncs hi ha diverses causes. Ens expliquen que d'entrada és l'augment de la demanda, perquè moltes dones han perdut la por a la teràpia hormonal, i també per les dificultats del transport mundial a causa dels conflictes bèl·lics.
0: Cinc minuts per arribar a 9:45 del canvi climàtic. En parlem tan sovint com de la intel·ligència artificial. La d'avui és una mica més curiosa, però l'escalfament de l'aigua del mar i els canvis en els corrents marins estan reduint el nombre de pops que es pesquen a Galícia. En canvi, aquestes condicions estan multiplicant les captures que es fan a la costa sud d'Anglaterra. Oriol Pujador, les dades són prou clares, eh?
1: Irrefutables, podríem dir. A Galícia, els pescadors han passat de capturar unes 2.000 tones de pop l'any a pescar-ne només 1.000, és a dir, la meitat. En canvi, els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Fins fa poc, les condicions de la costa anglesa no eren prou bones per al pop comú. Des del 2023, el nombre d'exemplars no para de créixer fins al punt que en els 6 primers mesos de l'any se n'han capturat 6.000 tones. Pep Rotllan, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, qualifica així el que està passant a la costa britànica.
22: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?
1: Aquesta explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada, com deies tu, de la temperatura i els canvis dels corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que també han fet caure el nombre de pops a les costes gallegues. L'increment de captures a Anglaterra no és, però, una bona notícia, com podria pensar, per als pescadors d'aquell país, ja que allà no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, sí que s'aprecia molt, és molt més buscada, la carn dels crancs i dels llamàntols, que cada cop són més escassos perquè justament els pops se'ls mengen.
23: Mm.
2: Avui també és notícia. Marc Güell.
3: Tres minuts i tres quarts de deu. L'economia catalana manté el dinamisme. El consum de les famílies i el de les administracions han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre, Rafael de Ribot.
4: I això són tres dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està a l'1,2%. La demanda interna és el que més ha contribuït a incrementar l'activitat econòmica. La inversió empresarial, en canvi, sí que ha reculat, mentre que les exportacions i les importacions s'han mantingut en positiu amb poques variacions. Per el segon trimestre, el comerç, el transport i l'hostaleria han estat els que més han crescut. La indústria s'ha mantingut com en el trimestre anterior i l'agricultura o la construcció, per contra, han frenat.
3: Encara en clau econòmica, l'empresa catalana de fabricació de satèl·lits Open Cosmos ha tancat una ronda de finançament de 300 milions d'euros.
4: La companyia, que té una de les seus principals i centres de fabricació a Barcelona, ha aconseguit diners d'inversors europeus, de fons de pensions internacionals i també capital de l'Institut Català de Finances, que li permetran ampliar la seva capacitat de producció. Però més enllà de poder construir més satèl·lits, Open Cosmos vol impulsar la intel·ligència espacial i la connectivitat des de fora de la Terra. Aquesta empresa és una de les que van participar a la fabricació del quart nanosatèl·lit posat en òrbita per la Generalitat.
3: De la crònica del món, Volodymyr Zelensky diu que Ucraïna està disposada a aturar els atacs contra plantes energètiques si obté garanties que Rússia també ho farà, Ignasi Abad.
23: Sí, el president ucraïnès matisa així l'anunci de Donald Trump, que ha fet avui sobre un acord entre Kiev i Moscou per acabar amb els atacs contra infraestructures energètiques. Zelensky afirma que si els seus socis poden garantir que Rússia deixarà de bombardejar instal·lacions d'energia i les rutes de subministrament d'aliments, ells faran el mateix. Per cert, que avui mateix Zelensky ha cessat el fiscal general d'Ucraïna per un cas de corrupció.
3: Mentrestant, els preus del petroli continuen a l'alça i se situen en màxims des del mes de juliol enmig d'atacs creuats entre els hutis del Iemen i l'Aràbia Saudita. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, es manté al voltant dels $106 i el preu del gas puja més d'un 2%, Vicent Missut.
24: Els hutis del Iemen, aliats de l'Iran, controlen els principals ports del país i l'accés al Mar Roig per l'estret de Bab el-Mandeb. Avui ha anunciat un altre bombardeig contra una base aèria a l'Aràbia Saudita. Aquest conflicte s'ha afegit al tancament durant més de mig any de l'estret d'Hormuz i està posant en risc el trànsit marítim internacional. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la revifada del conflicte del Iemen de l'últim mes ha causat almenys 500 morts i desenes de milers de desplaçats interns.
3: I Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord han firmat un acord per demanar al govern britànic que els permeti celebrar un referèndum d'independència.
23: Els primers ministres escocès, gal·lès i d'Irlanda del Nord, tots tres independentistes, parlen de moment històric, el fet que sigui la primera vegada que els tres territoris de les illes britàniques tenen governs sobiranistes els ha portat a signar aquest compromís. La nord-irlandesa Mary Lou McDonald és la presidenta del Sinn Féin.
25: We have the right to referendum.
26: Tenim dret a un referèndum, tenim dret a decidir el nostre futur i no acceptarem ni tolerarem que cap primer ministre britànic ens digui que aquest dret queda descartat.
23: Cal dir, però, que el primer ministre britànic Andy Burnham ha reiterat que no hi ha cap referèndum previst.
3: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. Aquesta operació representa una fita per a l'audiovisual català, ja que és la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa de gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora Aida Domènech, molt més coneguda com a Dulceida. I tot això en un dia en què ha mort als 99 anys Marina Vilalta.
27: Vora voreta del mar, hi ha una donzella, hi ha una donzella.
3: Era la pastora més longeva de Catalunya, va néixer a Ogassa, al Ripollès, i vivia al poble de Bruguera, als peus del Taga. Allà encara hi treia cada tarda a pasturar el ramat d'ovelles. L'any 2022 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva dedicació a la ramaderia i al camp i per haver contribuït a la difusió de les tradicions orals. Fa 3 anys, aquí, al Catalunya Nit, vam tenir una conversa molt especial amb ella.
5: Si no pogués sortir un dia amb les ovelles...
27: No sabria pas què tinc de fer, perquè em tiraria per les parets. Sí, em tranquil·litzen i llavors em fan rabiar.
5: Vostè creu que aquesta professió està en risc de desaparèixer, la seva?
27: No, sí que desapareixeran, perquè ningú hi vol d'allò i les ovelles estan perdent per moments, perquè dalt ja no en queda ni cap enlloc. Caram, anar-los-hi al darrere, tot el dia està lligat amb el ramat, que no et pots moure i venen tormentes, t'has d'estar allà. Això ja no...

0: S'acaben els actes de l'any. Conxita Badia, la musa i intèrpret predilecta de grans noms de la música com Pau Casals, Enric Granados i Manuel de Falla. Després de recórrer 10 països, la gira culmina aquesta setmana a Londres amb una exposició dedicada a la seva figura i un concert aquest vespre com a homenatge a la resiliència cultural i la memòria democràtica que va encarnar la soprano i pianista barcelonina. Quim Olivares, des de Londres, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com ha anat el concert d'aquesta nit, Quim?
1: El recital aquí a l'església de St. James del barri de Clerkenwell de Londres, amb Maria Banyeres com a soprano i Raül Sandín a la guitarra, ha estat un homenatge a Badia i als seus compositors, com Robert Gerhard, nascut a Valls i vinculat a la Universitat de Cambridge, però també als seus mestres, com Enric Granados, Pau Casals i Manuel de Falla. De fet, la figura musical de Conxita Badia, nascuda el 1897 a Barcelona, va quedar eclipsada sota el pes de les grans figures masculines de la música catalana i espanyola. La comissària de l'any Conxita Badia, Mireia Domènech, ha destacat la influència musical de la seva besàvia en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: Pau Casals va deixar escrit tot el que he escrit per a veu de soprano, ha sigut pensant en tu, tot doncs et pertany, però també podríem parlar de Toldrà, Pedrell, Montpou, doncs tots aquells noms de la cançó i de la música catalana li dedicaven les seves obres i la volien d'intèrpret perquè les estrenés.
1: Al concert hem pogut sentir cançons que evoquen l'exili republicà compartit per Badia i per tants músics de la seva generació i s'ha convertit en un tribut a la resiliència cultural. De fet, la tria de Londres com a punt final del recorregut internacional simbolitza el fet que Conxita Badia hi va cantar en concerts i emissions radiofòniques a finals dels anys 1930.
2: Conxita Badia, en el moment de la Guerra Civil, doncs, quan s'exilia i és aquesta veu de la República, fa una gira per tota Europa portant aquests valors de la República i la cançó catalana. I ve aquí a Londres, on canta, per exemple, per la BBC, no?, que era la ràdio de l'Europa Lliure, no? Acabar aquí l'any Conxita Badia té també un significat, un pes, no?, de tots aquells músics que van marxar a l'exili, alguns van tornar, altres no.
1: Aquest proper divendres, també aquí a Londres, s'inaugura l'exposició produïda per la Fundació i el Museu Pau Casals sobre la història de Badia com a artista i col·laboradora imprescindible del mestre Casals.
0: I l'editor de Males Herbes, Ramon Mas, fa un pas endavant en la seva trajectòria i publica Sempre és massa tard, amb l'altra editorial, una novel·la intimista que barreja gèneres amb un protagonista adolorit que lluita per recuperar la seva família que va abandonar de manera involuntària. Ens ho explica en aquesta entrevista que li ha fet la Montse Camps.
3: Ramon Mas, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: El protagonista de Sempre és massa tard, en Nofre, cau en una escletxa temporal i quan es desperta han passat 15 anys, intenta tornar a casa, però la seva família ja ha construït la seva vida sense ell. Què és Sempre és massa tard? Una història sense ficció, una història íntima, una història de misteri?
4: Crec que les tres coses, exactament les tres coses que has dit, té una pregunta de ciència-ficció, que què passaria si una persona de mitjana edat, amb una família recent, encara amb fills petits, caigués en una escletxa temporal i haguessin passat 15 anys per la resta de la humanitat, però per ell només uns minuts. Aquest plantejament inicial és de ciència-ficció, però totes les respostes a aquesta pregunta són pròpies d'un drama familiar, en realitat, perquè tot el que passaria a partir d'aquest detonant de ciència-ficció són qüestions més, que tenen més a veure amb les relacions entre els personatges, en aquesta família que es va desmembrant, en una mentida que s'ha perpetuat des d'aquell no hi havia sigut, no? I llavors tot això es converteix en un drama familiar i alhora hi ha el misteri de què li va passar, que és un misteri que va apareixent al llarg de tot el llibre i que realment al final es desvetlla, en certa manera.
3: I quina va ser l'espurna per escriure-la?
4: Eren diverses idees, per això potser el llibre ha sortit així. D'una banda, aquesta idea del pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans. Que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament, no? És ell, el Nofre, el protagonista del llibre, és un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament, no? I ell se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això.
3: De fet, el Nofre és una persona, un protagonista que es fa estimar. Jo, com a mínim, l'agafaria i l'acolliria. I a la novel·la hi ha frases com ell, ara ho estaves explicant, eh? Ell mai s'havia rendit, simplement havia deixat d'intentar-ho, a un altre que m'ha semblat preciosa, que més que un home era una taca d'humitat sobre un pany de paret que ningú mirava.
4: Pobret. Sí, és una mica pusilànime, no? Volia fer aquest protagonista que tu t'estimes, però que alhora et fa pena i que alhora li clavaries un calbot d'espavila, home, perquè és un personatge que no fa que les coses passin, les coses li passen, no? Seria un titella dels déus d'una tragèdia grega. És un personatge que bé, li ha passat una cosa molt gran, una cosa incontrolable, que és aquest, és com que li han robat 15 anys de la seva vida, no sap com ni per què, però lluita, però molt moderadament, per recuperar tot el que ha perdut o per descobrir el que li ha passat. Ho intenta, però no ho intenta molt. I la vida se'l van portant cap aquí, cap allà, ell intenta reconstruir-la, però les onades el van portant, no? Ell és com que no acaba d'agafar el timó de la seva vida.
3: Uh-huh. I a més, és addicte no a les drogues, sinó a la ficció.
4: Sí.
3: Explica'm això.
4: Això és un element no crec que sigui tant de ciència-ficció, crec que vivim en una societat completament addicta a la ficció, i la ficció pot ser a través de plataformes, pot ser a través de videojocs, pot ser generant ficció a través de les xarxes socials, perquè els personatges de gairebé tothom a les xarxes socials són una ficció, però ja vivim en una societat que hi ha una capa de ficció que ho cobreix tot. Aquest llibre, com que comença en el present i acaba d'aquí uns 50-60 anys, es veu el procés, diguem-ne, com podria continuar tot aquest problema social que és l'addicció a la ficció. No, els personatges, sobretot com més fotuts estan a nivell social, no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la, si més no, durant una estona. No? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
3: Hi ha un protagonista, Nofre, però hi ha molts personatges, una història coral. No sé si a nivell, a l'hora d'escriure, t'ha suposat una dificultat afegida.
4: Sí, de fet, no era la meva intenció inicial. La meva intenció era resseguir la història de Nofre. Passa que com que els seus actes afecten a tantes persones, o tantes o unes quantes, no? Els seus dos fills, la seva exparella, el seu antic company de feina, m'he trobat que havia d'estirar el fil també d'aquests altres personatges. I sí, clar, és una dificultat, és una cosa que no havia fet mai, sempre havia estat bastant d'una línia central i novel·les molt més curtes, i aquí doncs n'hi ha molts, i hi ha totes aquestes línies vitals que es van entrecreuant i que formen, crec que li donen un cos molt més sòlid que res del que havia escrit fins ara.
3: Tu ets el dels que disfrutes escrivint o dels que pateixen?
4: No, jo gaudeixo molt. Gaudeixo molt, de fet, si m'estic 3 o 4 dies sense escriure, sóc insuportable, no m'aguanta ningú al meu voltant. I, de fet, penso que em salva, en certa manera. O sigui, és un lloc on pots anar. I més, amb un llibre com aquest, que és un món creat, uns personatges creats, que tampoc és que et posis a rebuscar en la teva vida, no? I és un lloc on anar, és un pensament feliç de Peter Pan.
3: Ramon Mas, moltíssimes gràcies, bona nit.
4: A vosaltres.
5: Catalunya nit.

0: Pues hi ha molts catalans que potser es pensaven que mai podrien escoltar això en directe. Continua sent complicat, però impossible ja no és. Primer, la tornada dels germans, una primera gira que va passar de llarg, però ara sí, confirmat. Oasis actuarà a Barcelona el 10 i 11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions. Complien, de fet, ja des de fa una setmana les xarxes, Marc Ruiz.
1: Els germans Gallagher han publicat pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira de retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant la guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que avui han confirmat. També se sap que les entrades saldran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la venda dijous.
0: Sí,
1: i espera't. I que cal registrar-se, i això és molt important, per aconseguir-les abans de comprar-les. Es diu que aquest era el vídeo més críptic, però el de Glasgow es veia un noi menjant en un local de fish and chips i els fans havien de trobar la geolocalització de l'estadi Celtic Park, els números dels cartells que hi havia penjats. I és una gira que, a més, té tràiler. Un tràiler que se't posa la pell de gallina, eh? Tant de Oasis, Oasis. Passarà per ciutats com Manchester, on faran una residència d'11 dies. Glasgow, Roma, París, Amsterdam, Munic, entre altres ciutats europees. Hi ha dues dates als Estats Units, Las Vegas i Boston. I l'anunci d'aquest nou tram coincideix, a més, amb l'estrena als cinemes del documental Don't Look Back in Anger, que es va presentar la setmana passada al Festival de Venècia.
0: Això de la residència està de moda, eh? Aviat arriba Shakira uns quants dies a Madrid.
1: Quants dies a Madrid, i no només uns quants dies, sinó, a més, en una ciutat feta per ella sola.
0: Imagina't. Gràcies, Marc.
1: A vosaltres.

0: Els creadors d'aquesta cançó no s'imaginaven que un dia serviria per fer la previsió del temps, però així és com funciona el Catalunya Nit. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Doncs crec que no s'ho imaginava. És una cançó de D.I.B. que es diu 38, perquè... 38, perquè 38? Avui hem arribat als 37. Sí.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Perquè avui hem arribat als 37, demà... Jo crec que arribarem als 38. Potser quedarem a les portes, eh? Però m'he arriscat i dic, sí, 38, demà 38. Demà serà el dia més càlid d'aquesta setmana. S'intensificarà una mica més la calor que avui cap a Ponent, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. Potser baixa una mica cap a les comarques de Girona, que avui està entre els 35 i 36 graus. Però sí, demà serà un dia càlid, assolellat. Una mica com ha passat avui, que no ha crescut cap nuvolada, és a dir, que demà és un mapa de sols, podríem dir, si ens visualitzem el mapa de Catalunya, perquè tindrem sol al matí, sol a la tarda, podria créixer alguna nuvolada, però si ho acaba fent serà molt poqueta cosa. Però això sí, ja tenim els ulls posats en aquest canvi de temps que torna arribant dimecres, l'haurem d'anar seguint, dimecres a la tarda sobretot, però de moment demà un dia de ple estiu i de calor d'estiu.
0: El canvi de dimecres és cap avall o...?
1: El canvi de dimecres és cap avall, amb ruixats, amb tempestes... Uh-huh. Una situació que es complica altre cop.
0: Molt bé, doncs a poc, de moment demà...
1: A poc.
0: Calorada. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: I a l'hora que tenim al davant sabrem què ha dit del fitxatge sorpresa del Barça d'aquest estiu, Gabriel Jesús, el tot costa, i tot seguit Toni Padilla ens parlarà del Madryn, el nou circuit de Fórmula 1 que ha fet molt feliç Ayuso però que ha rebut també moltes crítiques. De seguida ho expliquem bé. També creiem que serà molt recomanable la conversa que mantindrem amb un gran matemàtic espanyol. Anava al darrere de resoldre un dels 7 problemes matemàtics del mil·lenni, però OpenAI s'hi va posar a fons i en 88 dies va fer la feina. També buscarem temps per connectar de nou amb els Estats Units perquè d'aquí unes hores s'entreguen els Emmy, els anomenats Oscars de la televisió americana. I no pensem tancar la nostra edició del Catalunya Nit sense contactar amb la directora del Periódico de Catalunya per saber quina portada plantegen per demà i cedir-li l'última reflexió del dia al periodista i escriptor Dani Vázquez Sallés, que ja tenim aquí amb nosaltres. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I per començar volem escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 14 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
2: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. Un debat que ens dugui a assumir un nou gran consens de país per l'educació. Em comprometo que el debat inclogui, ara sí, a assumir el 6% del producte interior brut del país destinats a l'educació. Al curs 2030 i 2031 haurem climatitzat els 2.530 centres públics del país i les 51 residències de gent gran. Demà mateix, el Consell Executiu aprovarà el pla.
3: Més de 86.000 alumnes cursaran formació professional. Per tant, hem de dir-ho a l'IFOR. És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya.
4: El desenvolupament de la intel·ligència artificial afecta el benestar comú de tota la humanitat. Totes les parts han de col·laborar per fer avançar la IA d'una manera oberta, inclusiva, beneficiosa per a tothom i orientada al bé. Difondre diversos relats amenaçadors i participar en confrontacions i competència malintencionada només pertorbarà el procés de governança global de la IA i no servirà als interessos de ningú.
5: Esclar que tots estem a favor de disposar de models innovadors i d'última generació a la Unió Europea, però no farem concessions pel que fa als nostres estàndards de seguretat. Per tant, la responsabilitat recau en les empreses. Són qui ha de demostrar que els seus serveis són segurs perquè els puguin fer servir els nostres ciutadans.
6: El que s'ha de fer és fer intel·ligències artificials transparents, específiques, ben delimitades, per coses concretes, no pretendre fer intel·ligències artificials generals.
7: Estem treballant per tal d'incrementar un mòdul a Mas d'Enric. Ens plantegem també la possibilitat d'incrementar nous mòduls en algun altre centre penitenciari per donar resposta a aquest increment de la població penitenciària.
8: Que està molt bé que l'espai físic s'ha augmentat, però s'ha d'augmentar, sens dubte, i ja el personal, perquè estem molt tensionats.
9: S'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, reinserció, llocs de treball, llocs de feina i no pas presons, perquè les presons no han d'existir.
10: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser, és molt injust.
11: Els personatges, sobretot

0: Seva?
1: No sé que desapareixeran, perquè ningú hi vol d'allò i les ovelles estan perdent per moments, perquè dalt ja no queda ni cap enlloc. Cram, anar al dia darrere, tot el dia està lligat amb el ramat, que no et pots moure i venen tormentes, t'has d'estar allà, això ja no...

0: Catalunya nit.
1: Deu i pràcticament 7 minuts. En Roger Nau, bona nit.
2: Bona nit.
1: Moment ara per repassar els principals titulars de l'actualitat esportiva, començant per Gabriel Jesús, que ha passat avui pel Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter ha assegurat que és un plaer jugar al Barça, però que no l'espanta la pressió, eh?
2: El brasiler, dues setmanes després de fitxar pel Barça, ha explicat que va acceptar l'oferta del club sense pensar que era l'alternativa al no de Julián Álvarez. A més, ha deixat clar, com diem, que de pressió no en té gens ni mica.
3: La presión más alta, en mi opinión, que un jugador puede tener es vestir la camiseta de Brasil, el número 9 de Ronaldo Nazario. Para mí no es una presión vestir la camiseta de Barcelona, y sí un placer.
1: No sé quina fa més pressió, però evidentment imaginar-te amb el 9 de Brasil, però sí, té raó, eh? Això
2: deu ser gros.
1: Sí, la del 10 Argentina, per exemple, també deu ser fortet.
2: Efectivament, sí. De fet, Gabriel Jesús ha parlat també com es defineix, eh? Diu que és un jugador polivalent, assumeix amb naturalitat la competència amb Rafinha i assegura que podrà jugar, ajudar a l'equip aportant moltes coses. Ha deixat clar que pressionar forma part del seu ADN.
3: Yo pienso que mi virtud, claro, es de crear cosas en campo, ¿sabe? De caos.
4: Crear caos.
3: Caos, sí. Yo creo mucho caos de como con balón o sin balón. Siempre voy a estar ahí, una cosa va a pasar. Entonces...
4: Sí, me gusta mucho. Soy un creador de caos, ¿eh?
3: Sí, con balón y sin balón.
2: De les aspiracions blaugranes el nou no ha dubtat, considera que el Barça textualment diu té un equipàs amb capacitat per guanyar la Champions. Les declaracions, per cert, de Gabriel Jesús s'afegeixen a les que ha fet Lamine Yamal al programa Universo Valdano de Movistar Plus. El davanter afirma que mereix guanyar la pilota d'or.
5: Yo creo sinceramente que como mejor del mundo a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo.
2: Lamine també reconeix que no està satisfet amb el seu rendiment a l'últim Mundial i, de fet, explica que ja espera poder jugar el proper.
1: Confiança no li falta, eh? Mentrestant, la Lliga, que no s'atura, perquè, encara que no ho sembli, avui també hi ha jornada de Lliga, però és que demà comença la següent jornada de Lliga. Això és un embolic, eh?
2: Sí, ha començat a les 9 el Villarreal Betis. Ara mateix, a l'inici de la segona part, guanya el Betis, al camp del Villarreal, 1-2. És l'últim partit de la jornada 5. I com diem, demà ja comença la jornada 6, amb l'Espanyol i el Madrid, que juguen. El Barça ho farà dimecres. L'Espanyol, en el seu cas, juga demà, visita a les 7 de la tarda al camp del Rayo, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. El partit, però, encara no jugarà a l'estadi de Vallecas, sinó encara jugarà a Butarque, al camp del Leganés, que està cedit a l'equip vallecà. Després de la victòria de l'Espanyol dissabte contra l'Osasuna, el tècnic blanc i blau, Manolo González, demana calma.
6: Si volem ser un equip competitiu, que sigui que pugui competir a bon nivell, que salvi ràpid, que pugui competir per coses millors, ens falta tot. Defensar millor l'àrea, defensar millors transicions, defensar millors duels, fer la pilota d'una ofensiva molt millor, atacar molt millor, tenir més la pilota, atacar l'esquena... Hem de fer tot millor. Ens queda moltíssim camí per millorar encara.
2: També jugarà demà el Madrid, ho farà al camp de l'Elx, en el seu cas, a 2:15. L'entrenador blanc, José Mourinho, creu que en 3 mesos ja es podrà veure la millor versió del seu equip. Ha tornat, de fet, a defensar Vinícius. Això sí, avui la roda de premsa de Mourinho ha estat marcada per les bromes. Primer, de fet, s'ha queixat que aquesta setmana haurà de respondre moltes preguntes.
7: 6 ruedas de premsa en una setmana. Yo estoy cansado de vosotros, vosotros estáis cansados de mí.
2: I al final ha fet broma fins i tot amb les preguntes dels periodistes i els penals.
7: Ninguna pregunta sobre los penaltis? No.
2: Així ha acabat la roda de premsa de Mourinho.
1: Però està de bon humor, això ho hem de celebrar.
2: Sí, totalment, de moment sí. Demà, al marge de l'Espanyol i el Madrid, també jugarà el València, ho farà al camp de l'Alavés, l'equip valencià, després d'haver destituït el tècnic Carlos Corberán, primer equip de primera que destitueix el tècnic, tindrà l'entrenador del filial, Òscar Sánchez, a la banqueta.
1: Molt bé, encara ens queda temps per 2 apunts més. El primer, que ja sabem el dia i l'hora del primer clàssic femení.
2: El Barça-Madrid de la Lliga F es disputarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda al Camp Nou. Aquest serà el partit de

0: destacat de la jornada 6 de la Lliga Femenina. Un dia abans, el dissabte 3 d'octubre, a les 12 del migdia, l'Espanyol rebrà l'Alavés i el Badalona Wiman visitarà el Sevilla.
1: I en bàsquet, la lesió de l'escorta del Barça, Darío Brizuela, no és greu, finalment?
0: Sí, finalment no. El jugador es va lesionar, recordem, ahir a la final de la Lliga Catalana contra l'Ilerna Lleida, i avui li han fet més proves. Els serveis mèdics descarten lesions musculars i articulars de gravetat, però no es concreta encara el temps de recuperació del jugador. Molta menys sort ha tingut el jugador del Lleida, Tomán Diagne. S'ha confirmat que té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i, per tant, es perdrà tota la temporada.
1: Gràcies, Roger. Surt Roger Arnau i entra Toni Padilla.

0: 3 minuts per arribar a un quart de 10. Toni Padilla, bona nit.
1: Molt bona nit.
0: Déu-n'hi-do el cap de setmana en terreny esportiu. Han passat moltes coses més enllà del futbol, eh? Hem vist un mallorquí, per exemple, guanyar per primer cop la Vuelta a Espanya de ciclisme, Enric Mas.
1: Sí, l'Enric Mas i Nicolau d'Artà. Per primer cop un ciclista mallorquí ha tocat el cel, a més de pas també trencant una sequera de ciclisme estatal que feia molt que no guanyava una cursa important de ciclisme.
0: Té molt mèrit, eh? Tot i que molt. Hi va haver la lesió del gran, no?
1: Clar, però... Pogacar va caure de forma inesperada, però bé, la vida és així. Tu estàs a fer la teva feina, estava segon, i llavors s'ha defensat molt bé el lideratge davant dels atacs de Primoz Roglic, merescut perquè portava molts anys intentant-ho al bo de l'Enric.
0: Per mi el moment esportiu del cap de setmana és una imatge que he vist avui per les xarxes, gràcies a l'Anna Bosch. A veure, tennis, Open dels
1: sí?
0: Estats Units.
1: Ja sé per on vas.
0: Són les 007. El realitzador de la tele ensenya el rellotge 007 i encadena amb el plano de Pierce Brosnan veient el partit. Magistral.
1: És poc esportiu, però demostra realment el domini de la realització televisiva a la final de l'US Open, en què va guanyar l'Alexander Zverev, el jugador alemany amb arrels russes, que també va deixar una altra imatge a la final. Guanya un punt, guanya el títol i ell no es va donar. I tothom s'aixeca per aplaudir, ja has guanyat, i ell està tan concentrat en cada punt, que el meu pare diu, per què m'aplaudeix anar? Que ja he acabat, ja he guanyat el títol.
0: Ostres, però mira, això ho trobo molt interessant, perquè el que em posa molt nerviós quan ho he vist és al revés, pensar que ja has arribat i no haver... En canvi, passar-te de llarg, és a dir, seguir corrent o seguir jugant, això ho trobo bé perquè algú dirà, no, pare, que ja has guanyat. Bé, està bé, però tu no has vingut aquí avui a parlar de tot això.
1: No pas.
0: Ens volem centrar en el gran premi de Fórmula 1, que per primer cop en més de 50 anys es feia a Madrid, el nou circuit d'IFEMA, anomenat Madring, el nom ja tindria algun comentari, un circuit que, segons la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha estat tot un èxit.
2: Como todo el mundo sabe, este fin de semana el mundo va a mirar a Madrid y ahora más que nunca, gracias, entre otras cosas, al éxito rotundo que es organizar el Gran Premio de España de Fórmula 1.
0: Molts aplaudiments, éxito rotundo organizar-lo, això segur que sí, tenir-lo segur que és el que volien i està bé, però no sé si ha sigut un èxit rotund en tots els aspectes.
1: En tots els aspectes segur que no, per començar no ha agradat als protagonistes, perquè no oblidem que això al final és un esport i uns protagonistes que són els pilots no els ha agradat, han considerat que el circuit no presenta garanties, que és molt avorrit, que és molt difícil avançar, i si no hi ha avançaments a la Fórmula 1 doncs és un espectacle bastant galdós, i s'han queixat en alçar la veu. Fins i tot Carlos Sainz Jr., que era un dels ambaixadors, perquè és el pilot madrileny, ha dit, hauríem de canviar el circuit a cara al proper any. A més, les entrades de pelús, les més econòmiques, no tenies bona visibilitat, no veies exactament res. El circuit realment és una miqueta un nyap en aquest sentit. Ha tingut moltíssimes crítiques de la premsa especialitzada. Suma les crítiques de molts veïns a les zones properes a aquest circuit, perquè una miqueta com passava amb els concerts al Santiago Bernabéu, supera el límit de soroll, de música, el que era la música alta, en aquest cas el soroll dels motors és més alt del que permet en principi la mateixa llei de Madrid, per tant l'estan incomplint, s'han reunit firmes per intentar que no es torni a fer, però bé, les autoritats semblaven famoses perquè, com deia la presidenta de la comunitat, s'ha parlat, hi havia molts VIPs, Rafa Nadal, el rei, i vinga, i semblava que estaven contents.
0: O sigui, un èxit des del punt de vista dels polítics, però si parlem del que prioritzen els esportistes potser ja no tant, però no deixa de ser una competició esportiva, i aquí és on dius que ha punxat, eh?
1: Sí, ha punxat claríssimament, perquè la cursa que guanya Andrea Quimintonelli, el jove pilot italià, va ser molt avorrida, i els pilots van sortir molt, molt, molt tocats. Però bé, és la doble lectura que té la Fórmula 1. La Fórmula 1 és la competició més clàssica del motor sobre quatre rodes, i els darrers anys, la politització que té el fet de poder acollir o no un circuit, un gran premi, ha arribat doncs, a uns nivells realment escandalosos, no? fins al punt de que si mirem el calendari, les seus, veiem que també han caigut a sobre tots aquests estats no democràtics que practiquen això que molts cops ja n'hem parlat aquí, que és l'esport washing, no? que és com netejar la teva imatge a través de l'esport.
0: Molt estats, clar, en el futbol, ho hem comentat correcte, moltes vegades.
1: Sí. Estats com Aràbia Saudita, com Qatar, com Bahrain, com els Emirats Àrabs Units, hi havia un exercici que molt, molt, molt fàcil per entendre com funciona aquest esport washing, és fa uns anys tu podies anar a un motor de recerca a internet i ficar Aràbia Saudita, les primeres entrades eren totes relatives als drets humans. Un estat on no hi ha democràcia, on es vulneren els drets de les dones, de la comunitat LGTBI, ara tu vas i fiques a Aràbia Saudita un buscador i el primer que t'apareix és Cristiano Ronaldo marcant gols al Gran Premi de Fórmula 1. En part, això consisteix en l'esport washing, que és, per tant, doncs, d'alguna forma, utilitzar l'esport en finalitats propagandístiques. Ja sé, direm, Madrid, ja sé que és diferent, però també hi ha un punt de propaganda, un nivell molt inferior, però també hi ha un punt de propaganda. De
0: fet, aquí no moltes... seria tant el dret de les persones, no? Perquè Espanya en general és un dels llocs més avançats, sí, per exemple, en matèria de lleis i tot això. A què et refereixes? On hi hauria aquest... washing politing.
1: No sé si recordes una imatge que es va fer molt viral fa uns anys, crec que era l'any 2008, era València, aquella València del Partit Popular, de Rita Barberà, de Paco Camps, que també utilitzava molt l'esport per veure una imatge de la ciutat on tot era possible, aconseguint de tot, portarem a Copa Amèrica de Vela, també van aconseguir portar un gran premi de Fórmula 1 que es va fer durant 4 anys consecutius. I el primer dia, Fernando Alonso, que era el pilot de l'època, va agafar un Ferrari, no de competició, sinó un Ferrari d'aquests, no sé si són Testarossa o d'aquests, jo no hi entenc de cotxes, i va passejar Paco Camps i Rita Barberà amb una imatge que era, semblava gairebé, doncs, tret de les falles, no? O sigui, les falles van agafar vida humana i van donar voltes per allà, no? Doncs hi ha molta reminiscència d'això. Han hagut moltes comunitats autònomes, on el PP ha tingut molt de pes, que utilitza també aquests esdeveniments per poder dir, som el centre del món, fem el que volem, i començar a portar aquests grans esdeveniments per oferir una imatge de triomfadors, de que som l'enveja de tothom, i que

0: no era de diners públics. Doncs el que diuen és que tot això ho paga, sobretot, amb el que seria aquest recinte firal i FEMA, i que, més, amb tot d'inversors privats que s'han sumat, no? Però hi ha un punt de trampa, perquè FEMA és una entitat que té participació de l'Ajuntament de Madrid i de la Comunitat de Madrid. Per tant, també hi ha una part de la inversió que és pública. No existeix cap gran premi de Fórmula 1 que no tingui diners públics. Tots, a tots, aquí i allà, passa. Llavors, ells estan fent aquesta trampa, dient que si FEMA qui fica, per intentar dissimular, i sobretot per allunyar-se d'aquesta imatge tan fosca que va deixar la gestió de Paco Camps i de Rita Barberà a València, que la gestió del Gran Premi de Fórmula 1 que es va fer a València es calcula que va deixar un forat de 300 milions d'euros de deutes, és a dir, que no van tornar, no va haver-hi un retorn, no? Llavors el PP vol fugir d'això i poder dir, no, aquí tot és privat i no posem ni un duro, però no és cert,
1: Entenc, per tant, que organitzar un Gran Premi com aquest deu donar prestigi, entenc que ajuda determinats sectors econòmics que el govern local vol cuidar, potser d'altres no tant, i aquí un, per exemple, seria el turisme.
0: Sí, el turisme, òbviament, pot aportar doncs, a sectors de l'hostaleria, també la construcció d'un dels interessos que té. Florentino Pérez ha estat una de les persones que està més activa, també, perquè s'han hagut de fer obres i tot això. Però sí, però tot al final és una operació en què interessos econòmics s'ajunten amb polítics. I aquí entra en joc, precisament, doncs, nosaltres, els catalans. La idea de portar aquest Gran Premi a Madrid, segons si n'ha informat molts periodistes, neix en part durant l'època del procés, en què d'alguna forma des de Madrid diuen com pot ser que aquesta gent que està fent tot això al procés tinguin un dels grans premis de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, i és quan arriba una miqueta aquesta jugada tan política des de Madrid d'intentar pispar-li a Catalunya el Gran Premi de Fórmula 1.
1: I això és així? És a dir, la idea és que només es faci a un d'aquests dos llocs? Poden conviure o què? Com ho veus?
0: La idea era aquesta, era que Madrid s'ho quedés tot, signa un contracte que tindrà un Gran Premi cada any del 2026 al 2035, són 10 Gran Premis, però aquest 2026 encara estava vigent el contracte del Gran Premi de Catalunya. Per tant, aquest any hem tingut curses als dos llocs, a Barcelona i Madrid. Què passarà? Que inicialment semblava que Catalunya es quedaria sense Gran Premi de Fórmula 1, va haver-hi també certa pressió política, va haver-hi canvis fins i tot a la direcció del circuit de Montmeló per intentar salvar-ho, i al final es va signar un contracte que és una mica estrany. Catalunya tindrà els propers anys grans premis de Fórmula 1, però de forma un any sí, un any no. És a dir, el 2028 el tindrem.
1: Seran consecutius.
0: Els parells els tindrem. 2028, el 2030 i el 2032 els tindrem. I els imparells no el tindrem, perquè aquesta plaça se la queda un circuit molt histèric, que és molt històric, que és el d'Spa-Francorchamps a Bèlgica. És a dir, Madrid d'alguna forma ha sortit guanyador, perquè a més, estarà cada any...
1: Madrid sí que es farà cada any.
0: Cada any, 10 anys.
1: Vol dir que igualment hi haurà alguns d'aquests anys que es farà tant a Montmeló com a Madrid.
0: Sí, els parells. I els imparells no. I a més, com ells garanteixen cada any, el que han fet és apropiar-se del nom del Gran Premi que tenia Montmeló, que és el Gran Premi d'Espanya, que els encanta, però el Gran Premi d'Espanya, no? Llavors, el Gran Premi, que quan es faci parell a Montmeló, deixarà de dir-se Gran Premi d'Espanya i passarà a dir-se Gran Premi de Barcelona-Catalunya, que també fins i tot m'agrada més, perquè en això, pues mira, potser hem guanyat.
1: I aquí a Catalunya no sé si hi ha hagut desavinences amb això, si hi ha hagut batalla, si es pot considerar que tenir aquest cada dos anys ja satisfà, se salven els mobles, què?
0: Hi ha hagut molta... entre darrere de l'escenari hi ha hagut molta lluita política, han hagut molts canvis, moltíssimes pressions, recordem això. Això són noucions d'anys. Les anteriors, doncs, governs de la Generalitat potser no tenien interès de lluitar tant per aquest Gran Premi. Des de l'arribada del govern Illa, doncs sí que saps que aposten per grans esdeveniments esportius, doncs ho han intentat defensar, però sí, és una autèntica... És geopolítica de dalt nivell per intentar portar la Fórmula 1, perquè és que mou molts diners la Fórmula 1.
1: Això és evident. Del nom de Madrid, això ho tenen clar? O sigui, això ja ha quedat així, establert?
0: Sí, juguen amb Madrid, amb ring, amb el...
1: Mat com de bogeria, és una bogeria de ring?
0: No, jo crec que és Madrid, amb ring, que ring és una forma de tenir el circuit, i llavors acaba quedant semblant com el verd, no?, com Madrid. Bueno, ells estan contents amb això, a mi no m'acaba d'agradar gaire, però bueno, és que ha rebut grans crítiques. O sigui, de fet, mira, si en tenim un tros de la transmissió que va fer la cadena britànica que té els drets, de Sky Sports, on participa un expilot molt important, el Nico Rosberg.
1: No pel nom, sinó el circuit,
0: diguem.
1: El nom ara ja l'entenc més, és que m'havia sobtat, ara ja l'entenc una mica més. O sigui que podem sentir a Nico Rosberg queixant-se del circuit.
2: Per quina raó han creat un circuit on no es pot avançar?
3: L'ambaixador és Carlos Sainz, així que cal criticar en Carlos. Necessiten refer el traçat de cara a la propera temporada. Ho han de fer perquè necessitem un circuit on es pugui avançar. Aquest és molt dur.
1: Això es deia molt de Mònaco, també, no? Que jo no hi entenc gaire, però que no es podia avançar.

0: Tampoc.
1: Clar, Mònaco el que té és que per l'estructura dels carrers de Monte Carlo era el gran premi més mític en una època en què el tamany i la velocitat dels monoplaces permetia els avançaments en aquells carrers estrets. I ara segueix fent, i cert que molts especialistes diuen, segueix fent perquè té el pes de la història, però solen ser molt avorrits perquè ja no es poden avançar. Aquí, clar, l'estàs fent de nou, mig traçat urbà, mig artificial, i has fet un autèntic nyap. Llavors, per això està tan enfadat el Nico Rosberg, sobretot criticant a Carlos Sainz, perquè és Carlos Sainz, el fill de l'mític expilot, que és un dels dos pilots espanyols actualment dins el circuit de la Fórmula 1, l'altre és Fernando Alonso, doncs el cel és un madrileny, li han donat un càrrec, ha fet d'ambaixador, ha cobrat, i si tu ets l'ambaixador, ets pilot, no podries aconsellar-los que el circuit realment no veies que anava malament. Carlos Sainz ha vingut a dir que ell només tenia un tipus de paper d'ambaixador, anava a actes i saludava amb la mà així, i de fet ha admès que el circuit no funciona i ha demanat canvis de cara a la propera temporada, perquè com ells ho tenen durant 10 anys, podran fer canvis per intentar que el circuit sigui més divertit, perquè el que hem vist aquest cap de setmana, els especialistes de la Fórmula 1 estan esperbarats. O sigui, consideren que és el pitjor de la temporada.
0: Déu-n'hi-do, doncs aquest era Nico Rosberg a Sky Sports. Deies tu ara que en la Fórmula 1 s'hi mouen molts diners i molta política.
1: Sí, per això no ens ha de sorprendre que des del Comitat de Madrid hagin fet tanta pressió perquè per intentar aconseguir doncs, tenir aquest gran premi, perquè és una forma de plantar cara, de demostrar que poden aconseguir el que vulguin, van a per totes, en aquest sentit, però des de sempre, des de gairebé els inicis de la Fórmula 1, des dels temps de Ferraris i Mercedes, ja hi havia doncs, els governs d'Itàlia o d'Alemanya intentant ajudar segons quins equips per aconseguir que fossin els dominadors, com un símbol de progrés que tenim, perquè en aquell moment era els cotxes, els són de fabricació o italiana o britànica o francesa o alemanya, si el nostre cotxe guanya és una promoció per a la nostra indústria. Això ja era una mica una geopolítica a mínim nivell, però va haver una gran polèmica a l'època del govern britànic de Tony Blair. Tony Blair va fer una gran croada contra el tabac, perquè es demostrava que el tabac matava persones, i en aquella època tots els cotxes de la Fórmula 1 portaven patrocini de marques de tabac.
0: Veritat,
1: i el gran cap de l'època, el Bernie Eccleston, va començar una lluita política contra Tony Blair per intentar permetre que es salvessin aquests contactes de patrocini, perquè si no, quan competien a Silverstone i els Jocs Britànics, els havia de treure, no? I la va perdre. Bernie Eccleston va arribar a això de la Cambra dels Comuns, va ser una cosa increïble. O no fa tant, el que hem vist és que hem tingut alguns pilots molt valents que han alçat la veu davant, no sé, el racisme als Estats Units, Lewis Hamilton, el campió britànic, que és negre, ha alçat la veu, no? Sebastian Vettel, recordarem, un campió alemany, un pilot molt, molt, molt ben parit, que a més era valent i utilitzava doncs, la seva roba per portar missatges contra el masclisme, contra l'homofòbia, contra el racisme, clar, en una època en què començaves a fer els grans premis a estats on no respecten els drets de les dones i de la comunitat LGTBI. I els van posar una sèrie de multes de si fas missatges polítics, una samarreta del que sigui, et fotrem una multa que es pot acabar fins i tot amb la desqualificació. Per què? Perquè els interessa portar els grans premis a tots aquests circuits, a la zona del Golf Pèrsic. Per què? Perquè tenen molts calés i paguen, bàsicament. És que si mirem el calendari aquest any, hi ha gran premis a Qatar, a Abu Dhabi, a Bahrain, a Azerbaijan i a l'Aràbia Saudita no es va fer. Per què? Perquè quan s'havia de fer, van començar a caure missils des d'Iran i van haver de suspendre-ho, que hi ha qui diu que si segueix una miqueta el sideral d'aquella època, d'aquella zona, potser que hi hagin tants circuits portaria els organitzadors de la Fórmula a dir, escolta, per molt que paguin, no ens sentim segurs, perquè si fem tot el calendari i Iran comença a bombardejar, i potser intentarien donar-li a Barcelona un circuit, o sigui, un gran premi cada any. Si hi ha qui diu que potser Barcelona salvaria amb això per culpa de la guerra.
0: Espero que ara no hi hagi ningú que s'allargui una guerra per poder tenir un premi de Fórmula 1 més a prop, que no seria descartable que algú ho pensés, eh? Esperem que no. Tu te'n vas no en Fórmula 1, sinó caminant, entenc, però...
1: Sí, jo no tinc ni canet de conduir. O sigui, jo els cotxes no m'hi... Sí, em sap greu, però no m'interessa. I tot això es basa en els companys de la premsa de motor, que són molt bons, i els he preguntat als que conec i diuen, de veritat ha estat un nyap, perquè jo, de veritat, és que els cotxes no vaig entrar-hi mai, ni petit.
0: Doncs caminant i jo en bicicleta, dilluns que ve ens tornem a veure.
1: I arribarem.
0: Merci, Toni.
2: Catalunya nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
6: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres però no saps quan en surts.
7: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
3: El matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Aquest dimarts sabrem com s'està avançant en investigació relacionada amb la salut. Serem en directe al Caixa Research Institute, el primer centre de recerca del país especialitzat íntegrament en aritmologia. Escoltarem investigadors, metges i també persones que s'han pogut curar gràcies als seus descobriments.
8: De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
2: Som
8: 3CAT. Som 3CAT.
9: I aquí la veu a galè.
2: Catalunya Nit.
9: I qui pren una cullerada.
2: Les notícies.
9: Nova, plena, creixent i minvant. És bona com a sedant.
2: Sota la llum de la lluna.
9: La lluna fa companyia.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: No hi ha estimulant com la lluna. Si es pren amb mida.
2: Catalunya Ràdio.

0: Doncs en ple debat sobre el desenvolupament de la intel·ligència artificial i els perills que pot tenir, aquests dies hem conegut aquesta notícia sonada que la companyia OpenAI hauria resolt en només 88 hores, és a dir, en menys de 4 dies, un dels anomenats problemes del mil·lenni. I ara al Catalunya Nit podem saludar un matemàtic i professor de la Universitat Nord-Americana de Brown, que des de fa molt temps també treballava per resoldre aquest mateix problema. És el Javier Gómez Serrano. Bona nit, Javier.
1: Hola, bona nit. Què tal?
0: D'entrada, aclarim que tu ets de Madrid, nascut a Madrid, però que si tens aquest català tan perfecte és perquè en part t'has format a Catalunya, eh?
1: Sí, sí. Jo vaig estudiar a l'UPC i després vaig ser durant 2 anys professor a la UB.
0: Doncs encantats de tenir-te aquí al Catalunya Nit. D'entrada, tu com et vas quedar quan vas llegir la notícia que, segons OpenAI, aquest problema un dels problemes del mil·lenni havia quedat resolt?
1: Bueno, va ser bastant sorprenent, sobretot per això. O sigui, el fet de que ho poguessin resoldre potser és menys... O sigui, és una fita molt gran, no? Però potser és menys sorprenent que el que van dir que ho van fer en 88 hores. Això va ser bastant sorprenent.
0: Clar, diuen 88 hores i 10.000 agents de la IA i molts milions, que això deu costar, oi?
1: Sí, sí, sí. Bueno, no hi ha xifres com... O sigui, només hi ha estimacions i tothom diu que és entre 2 i 20 milions de dòlars el que van posar per aconseguir això.
0: Clar. D'entrada, perquè això és una qüestió molt complicada, però recordem que estem parlant del problema de Navier-Stokes. Hi ha alguna manera de resumir perquè la gent entengui de què es tracta aquest problema?
1: Sí, aquest problema es tracta d'entendre... Bueno, les equacions de Navier-Stokes, que són les equacions que modelitzen el comportament dels fluids. Uh-huh. I la pregunta... I aquestes equacions són equacions que venen de la física i la pregunta és, o que els matemàtics ens fèiem i ens fem, és si hi existeix solució per a tot temps. Dit d'una altra manera, si un comença amb una dada inicial suau, que té bona pinta, que no té grans canvis, si això perdurarà per tot temps, o, pel contrari, si hi ha una dada inicial que a temps inicial és tot funciona bé, però en un temps finit alguna cosa es fa molt gran, es fa infinita, com la velocitat o la pressió o alguna magnitud física.
0: Entenem, per tant, que ens hem d'imaginar el moviment de l'aigua, per exemple, o qualsevol...
1: Sí, sí, exacte.
0: D'acord. Per què seria important resoldre-la? És més un repte matemàtic o té també aplicació pràctica, per entendre'ns?
1: Bueno, a nivell pràctic encara no ho sabem, no? Això és ciència bàsica i, de moment, o sigui, el que jo dic sempre és que resolent o no les equacions de Navier-Stokes o independentment del resultat, els avions volaran de qualsevol manera. Però, o sigui, això sí que té implicacions, bueno, primer de tot, en l'entendiment matemàtic d'aquestes equacions i també per donar-nos, diguem-ne, una idea de si la natura es correspon amb el que modelitzem amb les equacions. És a dir, si hi ha aquest fenomen d'inestabilitat o de singularitat, no el veiem normalment a la natura. I, per tant, això el que ens està dient és que aquestes equacions segurament siguin incompletes per descriure la natura en algun règim on matemàticament sí que és possible que aquestes solucions com dolentes ocorreixen. Implicacions a nivell pràctic, bueno, encara no han sortit, però potser en algun règim o en algun laboratori, no sé si això seria possible de replicar o no. Sembla molt difícil perquè aquesta singularitat té pinta de ser bastant inestable. Però bueno, amb tot el que passa amb les matemàtiques encara, o sigui, primer ens fem la pregunta i després vindran potencialment les aplicacions.
0: Clar. Tu, Javier, ets un dels matemàtics que estaves darrere de resoldre aquest problema de Navier-Stokes. Creus que t'hi vas quedar molt a prop o què?
1: No, jo crec que no, jo crec que estava molt lluny, o sigui, no, això. O sigui, veient el que han fet, ni de lluny, o sigui, jo no crec que estigués prou a prop, ni tan sols per dir que estava a prop, o sigui, no, i l'article, o els articles que s'han publicat, hi ha idees i que, bueno, que no sé, que estan lluny de per on anava jo o per on estava jo, o sigui que no, cap problema amb això.
0: Hi ha, en canvi, sí que hi ha dos espanyols, el Diego Córdoba i Luis Martínez Zoroa, que diuen que tenien una fórmula que ells ja estaven a prop, però pot ser mesos o potser anys de feina, però en qualsevol cas que aquesta mateixa fórmula o els seus descobriments, per entendre'ns, sí que van servir perquè la IA ho acabés resolent.
1: Bueno, o sigui, hi ha distincions aquí perquè la IA resol dos problemes. O sigui, el problema més famós de Navier-Stokes i el problema que, bueno, que també té 250 anys, que és el problema de les equacions d'Euler, on que són les mateixes, on no hi ha fregament. I llavors, bueno, la tècnica o l'estil de la demostració és bastant diferent en els dos casos. O sigui, no és exactament una fórmula, no. Sí que hi ha elements de la construcció que estan basats en articles de Córdoba i Martínez Zoroa i, bueno, i d'altra, de molta més gent també. On es nota més no és potser tant en el cas de Navier-Stokes, però sí en el d'Euler, que és un problema, en principi, una mica més fàcil, perquè no hi ha el fregament, però també molt important i bueno, molt interessant d'haver-li resolt. I això potser no té tanta publicitat, el fet de que s'han resolt aquests dos problemes, perquè el que, diguem-ne, la notícia més gran, el problema Clay, és aquest de Navier-Stokes. Però també en aquesta setmana s'ha resolt el de les equacions d'Euler. I abans, bueno, un dia abans, va haver-hi un altre resultat sobre aquestes equacions d'Euler que, bueno, escrit per dos matemàtics, el Tristan Buckmaster i el Levan Dalpoj, que també han contribuït, diguem-ne, a la resolució o a l'entendiment de totes aquestes equacions.
0: De problemes del mil·lenni n'hi ha 7, en tenim ara dos de resolts, en principi. Tu creus, per exemple, que tot això que estàs explicant, la intel·ligència artificial sense el treball previ que han fet els matemàtics hi haguessin arribat igualment? O com ho veus?
1: No sé, és complicat. Però si també et fixes el que fem els humans, o sigui, els humans també ens fixem en el treball d'altres matemàtics i d'altra gent. O sigui que no ho veig tan diferent aquesta com distinció o diguem-ne, aquestes regles diferents per la IA que pels humans. Els humans, quan escrivim, o jo quan escric articles, em baso en resultats o en tècniques o en idees d'altres matemàtics o d'altra gent. I per tant, no ho veig tan diferent el fet de que s'hagi basat en literatura, diguem-ne, ja existent.
0: Clar, perquè ara un dels dubtes que surt aquests dies després de llegir això és si hi pot haver molts científics o matemàtics que hagin quedat desmotivats per seguir fent la seva feina. És a dir, que diu, portava aquí molt temps intentant resoldre això i resulta que ara m'ho resolen en poques hores. Si es pot perdre aquest incentiu, no? Tu no ho veus així?
1: Bueno, jo crec que el que s'ha de fer és com adaptar-se als temps moderns i fer servir aquesta tecnologia. O sigui, aquesta tecnologia està aquí i no s'anirà a cap lloc. Però suposa que és una eina molt poderosa que els matemàtics amb coneixement humà o amb experiència humana la poden fer servir i obtenir un rendiment encara millor que si no tinguessin aquesta experiència. Llavors, jo crec que ara la comunitat matemàtica o científica s'ha d'adaptar i ha de començar a fer servir aquest tipus d'eines per, no sé, per fer recerca o per fer millor recerca o més important o coses així. És comparable, o sigui, a l'ordinador, en el sentit de que quan van apareixen els primers ordinadors, o sigui, la diferència són els temps, diguem-ne, la velocitat a la que evoluciona tot, però en el sentit de del que suposa i de la revolució científica que suposa, jo veig comparable, o sigui, jo veig això com comparable a quan els primers ordinadors van aparèixer i com van impactar a la manera de fer recerca o al que es feia com a recerca. I això, i jo crec que per tant els científics s'han d'adaptar i han de fer servir més aquest tipus d'eines per fer la seva recerca.
0: Clar, tu fa temps ja que t'havies associat amb Google DeepMind, per exemple, un altre gegant de la IA, per fer matemàtiques.
1: Sí, jo vaig fer una col·laboració o bueno, diverses col·laboracions amb Google DeepMind per fer servir en aquest context i en altres contextos eines d'intel·ligència artificial per fer matemàtiques, diguem-ne. Quan, bueno, d'això ja fa temps, quan em vaig adonar que això sí que seria important. I bueno, o sigui, continuo convençut de que en general en el món científic diguem-ne, la intel·ligència artificial com a eina per fer recerca es tornarà fonamental.
0: Clar, estic segur que parlo en nom dels oients i dic que quan pensem en la IA no hi estaria gens en contra ningú si realment estéssim segurs que tothom la fa servir en aquesta línia, no? De resoldre problemes, de trobar solucions, etc, de posar les ments brillants de la ciència, com ara la teva, al servei de bones causes, però per altra banda tenim aquestes alertes que hem explicat avui també al Catalunya Nit des de la mateixa indústria, que si se li perd el control pot arribar a ser perillosa. És un bon contrapunt aquest punt d'optimisme que hi posem també de part d'un matemàtic com és el Javier Gómez Serrano, que no t'enduràs, em sembla que el premi per resoldre l'operació aquesta de Navier Stokes era $1 milió, oi?
1: Sí.
0: Sí, doncs aquesta se l'emportarà la intel·ligència artificial potser, tot i que se n'han gastat més, has dit entre 2 i 20, però...
1: Sí, però... Però bueno, o sigui, això és publicitat, en el sentit de que per ells el rendiment d'això, com que estan a punt de sortir a borsa, això, l'efecte que pot tenir és molt més gran que els 10, que els 2 o 20 milions que n'hi han posat.
0: Veus, es nota que tens ment matemàtica, eh? Has fet ràpid aquest bon càlcul, però anava a dir que algun premi t'haurien de donar, eh? Perquè el nivell de català que tens és realment molt bo i t'agraïm molt que ens hagis atès aquí al Catalunya Nit. Una abraçada ben forta i que resolguis
1: igualment
0: els problemes que tinguis per endavant.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona nit.
2: Catalunya Nit.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, 12 a 12 de la nit.
6: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
2: Som 3CAT.
3: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
2: Catalunya Nit.

0: amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Doncs són 3:15. D'aquí poca estona estarem tècnicament a demà i aquest últim quart d'hora de Catalunya Nit sempre ens agrada avançar-nos una mica el que ha de passar demà. I en les pròximes hores als Estats Units es lliuren els Emmy, els premis de l'Acadèmia Nord-Americana de Televisió, així que volem saber quines sèries i intèrprets aspiren a aconseguir aquesta preuada estatueta. Oriol Serra, Washington, bona nit de nou.
2: Hola, bona nit. Els Emmy d'aquest any tenen una clara favorita i es diu The Pitt.
3: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
2: Aquesta història, ambientada a un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsylvania, i que podria semblar una versió de Cor obert adaptada al 2026, compta ni més ni menys que amb 26 nominacions, entre les quals la de millor actor per a Noah Wyle, el seu protagonista.
4: I'm Tom Loftus.
5: Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur.
4: You want to grab some coffee?
5: No, I'm good. Jerry was just taking me through some of your history.
4: Oh.
2: I parlant de la categoria millor actor, Matthew Rhys, el protagonista de La maldició de Widow's Bay, es perfila com el principal rival de Noah Wyle. Aquesta sèrie, rodada a Nova Anglaterra, està situada com una de les comèdies que poden guanyar en la seva categoria. L'altra comèdia que té molts números és Hex, una sèrie que justament s'acomiada dels espectadors després de 5 temporades.
6: No, no.
2: James Mart podria guanyar l'estatueta a millor actriu. És una de les 24 nominacions d'aquesta producció.
7: Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up?
2: I no podem passar per al Pluribus, la sèrie del creador de la llegendària Breaking Bad. En aquest cas, aquesta proposta de ciència-ficció compta amb 18 nominacions, entre les quals la de la seva protagonista, Rhea Seehorn.
8: The autopsy is going to say heart attack.
9: Excuse me.
8: What can I do for you?
9: Special crimes.
2: En la categoria de les minissèries destaca DTF St. Louis, amb elements de suspens i comèdia negra i un triangle amorós que li han suposat 8 nominacions. Això sense oblidar la segona temporada de Beef.
10: Are you and Josh happily married?
2: Traurem l'entrellat de tot plegat d'aquí a 5 o 6 hores quan s'anunciï el palmarès dels Emmy des del Teatre Peacock de Los Angeles.
1: Demà també traurem l'entrellat sobre l'IPC. Rafael de Ribot, Marc Güell, bona nit a tots.
11: Bona nit.
12: Bona nit.
1: Demà sabrem quan van pujar els preus el mes passat, eh?
12: Sí, sabrem l'IPC del mes d'agost i segons la dada avançada, tenim una pista, eh? La inflació es va disparar fins al 4,3%, el nivell més alt des del febrer del 2023. És el que haurem de mirar, de confirmar demà, si efectivament és el 4,3%, però bé, no se separarà gaire d'aquesta xifra. L'augment dels preus del petroli, el gas, les tensions a l'estat d'Hormuz va ser una de les principals causes d'aquest IPC disparat. Aquest encariment també va tenir efecte sobre el preu de la llum i la calor, recordem-ho, molt intensa del mes d'agost va fer augmentar la demanda d'electricitat als vespres junts quan cau la producció solar i cal recórrer a altres tecnologies com els cicles combinats. Associacions d'usuaris i sindicats reclamen mesures per contenir l'impacte de l'encariment de l'energia sobre les famílies, com ara que s'apliqui un IVA reduït del 10% a la llum.
1: Molt bé, doncs aquesta és una de les notícies que explicarem demà. De què més estarem pendents a Catalunya Ràdio, Marc Güell?
13: Doncs del Consell Executiu. Demà el govern ha d'aprovar aquest acord que hem explicat avui just començar el programa per climatitzar les escoles públiques. Recordem aquests 2.500 milions d'euros fins al curs 2030-2031. Inicialment es posarà el focus en 100 centres prioritaris amb una inversió de 100 milions. Aquest serà un dels temes que centraran demà al matí de Catalunya Ràdio. Si et sembla, Manel, podem saludar el subdirector del programa. Maiol Roger, bona nit.
14: Bona nit.
13: Tot a punt pel programa de demà.
14: Doncs sí, sí, a aquesta hora, si no ho tinguéssim a punt. Bé, ja saps que de matinada poden passar coses.
13: Poden passar coses, exacte.
14: Saps bastant, però de moment a aquesta hora ho tenim tot a punt.
13: I escolta, sí, notícia d'aquest vespre, eh? Aquest anunci de Salvador Illa d'afrontar un debat de país sobre l'educació.
14: Sí, que una mica ja ens ho havia avançat a l'entrevista que li van fer al matí de Catalunya Ràdio, no? Aquest debat de país que, més, crec que genera consens. Demà ja t'avanço que al matí de Catalunya Ràdio tindrem les reaccions de tota l'oposició, que tots segurament criticaran el president, però tots han dit també alhora que cal un pacte de país amb l'educació. L'altra cosa és l'accent que se li posa, que aquí és on cadascú posa el seu. I també aquest anunci, que també ens va fer dilluns, sobre la calor a les escoles, no? Dels sistemes d'aire i de la climatització, que posaran escoles i residències. Una mica el que ha fet el president avui és fixar les línies mestres no a dos anys vista, tot i que li queden dos anys, sinó a 6, 7, 8, intentar recuperar aquest lideratge amb els errors, amb les estratègies fallides i també amb aquestes últimes marxes dels càrrecs, però també tocar la fibra, diguem-ne, en dos assumptes que són claus, no? Com és el tema de la calor a les aules i el tema de l'educació en general. En parlarem demà perquè, més enllà de les reaccions de l'oposició, parlarem de la calor a les aules. Encara estem a setembre, demà encara fa molta calor. I també parlarem d'un informe d'Equitat que va sortir en el seu dia, però que va passar una mica desapercebut, que analitza el rendiment dels alumnes. És molt interessant perquè, igual que ens passa a tots, que quan fa calor ens fa mandra treballar, diguem-ne, i ens costa tot una mica més, doncs això es nota directament al resultat dels alumnes. I ho farem, per cert, des d'un lloc. Demà no farem el programa tot des de l'estudi, sinó que demà marxem i fem el programa des del Casa Research, el nou edifici de la Fundació La Caixa d'Investigació, perquè és molt interessant. És molt interessant els projectes que s'hi fan. Tindrem el director general, parlarem també amb el nostre expert mèdic, el Rafael Vila San Juan, coneixerem pacients de tot el que s'hi està fent i dedicarem la part del programa de 10 a 11, que ens agrada també parlar molt de ciència i de salut, perquè és una de les instal·lacions punteres que s'han inaugurat fa ben poc a Barcelona i creiem que, més enllà de l'actualitat política, que com sempre la tractarem abastament, doncs val la pena analitzar les coses que s'estan fent i que s'estan fent bé al nostre país. Doncs, i escolta, res, demà, que és dimarts, Sergi Pàmies per acabar.
13: Home, doncs això promet fins al final. I escolta'm, aquesta arrencada amb tanta educació, amb tanta intel·ligència artificial, en fi, demà aquest programa des d'aquest emplaçament que ens deies ara, Maiol.
14: Exacte, tot això, si no passa res a la matinada, que escolta, toquem fusta, jo em vaig a dormir, demà al matí ja ho veurem.
13: Sempre ben atents, bona nit.
14: Bona nit.
1: 8 minuts i arribarem a les 11. El periodisme és una tria. És tan important saber què explicaràs com què no explicaràs. I aquesta tria és molt important també a les portades dels diaris i s'està fent ara. Per això aquesta hora cada dia ens agrada trucar algú que hi té alguna cosa a dir. Avui ens toca parlar amb Gemma Martínez, que és la directora del Periódico de Catalunya. Gemma, bona nit.
6: Hola, molt bona nit.
1: Com ha anat la tria d'aquesta nit?
6: Bueno, pues moltes coses ja les esteu parlant, però bueno, se trata de posar el foc i nosaltres, dintre de tot el que ha dit el president del segon mandat, hem fet l'aposta més bé en la intel·ligència artificial, per el que vostè m'ha explicat, per el que ha dit que regularà l'impacte en el mercat laboral, ara veure com es concreta, però evidentment tot això ha passat en la setmana que estem tenint un gran debat sobre els riscos d'aquesta tecnologia, que avança a una velocitat enorme i que fins i tot sembla que preocupa algun dels seus principals creadors, però nosaltres fem just un anàlisi d'això, fins a que, si aquesta preocupació és real o no, quin pes té la borsa, les seves decisions de traure o no les empreses a la borsa, i com aquest suposadament anarà una mica més en calma, creient que no encaixa gaire en la carrera que estan tenint pel seu control tant els Estats Units com la Xina. Fem ahir una aposta gran per la intel·ligència artificial. I després també tenim una informació pròpia de Ceuta, que no ho oblidem encara, i estem ahí perquè tenim un estudi militar que ja va advertir fa uns anys de que el país patiria sorpreses com aquesta, i expliquem què deia exactament aquest informe i quines vulnerabilitats ja s'identificaven abans, no? Mm-hmm. Som així com els grans temes que...
1: Doncs són dos grans temes, efectivament, i molt, molt interessants. Si haguessis de destacar algun reportatge, article d'opinió, alguna peça de dintre el diari, què escolliries?
6: Sí, també just tornarem a la intel·ligència artificial. És com el cercle que ho tanca tot. Hi ha un article de Matías Vallès que es diu Intel·ligència assassina. És una mica una provocació, però diu que és com ara s'hauria de traduir les sigles IA, que ja no és tant una intel·ligència artificial, i bueno, és una manera molt contundent en la que ell entra amb aquest debat que plantejava al principi, no? Sobre si els riscos de la tecnologia són reals i fins a quin punt. Tot és una estratègia, no?, dels seus fundadors, no?
1: Que doncs
6: us recomano molt.
1: Sí, s'haurà de llegir això. Moltíssimes gràcies, Gemma. Que vagi bé. Bona
6: molt
1: nit.
6: Bé. Igualment, bona nit.

0: 5 minuts per arribar a les 11. Ja sabeu que aquí al Catalunya Nit no ens agrada gaire això de tenir l'última paraula i per això busquem algú sempre interessant que ens endreci una mica tot això que hem explicat, que en dues hores apareixen molts temes, moltes idees i costa de parar-se i veure què ens deixarà el dia. Avui ens acompanya el Dani Vázquez. Bona nit, Dani.
1: Hola, bona nit.
0: Què, de tot el que hem dit, quines reflexions et venen?
1: Doncs mira, hi ha primer el debat de Salvador Illa, que bé, diuen que ha transmet optimisme, encara que de vegades sembla que també transmeti un cert cofoisme, de vegades. També, les dades econòmiques sembla que són bones, es vol fer un 6% d'inversió en el que és educació, tal com està el pati, jo crec que està bé, hi ha moltes coses a solucionar. Però jo li recomanaria al president Illa que deixés de fer allò de la mà estesa, perquè em recorda una miqueta com l'escolar que pateix bullying a l'escola i tracta de fer-se amics dels maltractadors, doncs, constantment donant-li la mà, no? Jo crec que amb declaracions com les d'Ayuso, constantment, jo crec que s'ha d'acabar això de la mà estesa. Després, el tema de l'intent de regular la intel·ligència artificial. A mi com em sembla molt sorprenent és que el senyor Trump es posi com a exemple de... Ell diu que és fonamental que per controlar la IA hi ha d'haver un president amb una incapacitat intel·lectual, no?
0: Sí, deia un coeficient intel·lectual alt,
1: i es posa ell com a exemple. A mi m'interessa pensar que ell, un tio que no deu saber ni on està llarg Amèrica o llarg Ontario, que ell es posi com a exemple d'intel·ligència, de gran intel·ligència. Això també poso una miqueta a congelador aquesta idea dels magnats de controlar, de regular la intel·ligència artificial, sobretot tenint a Musk com a exemple, no? Un tipus que vol canviar robots, no?
0: Sí.
1: Mà d'obra per robots, no? Diu, 1.000 robots fan la feina de milions d'homes, no? Sempre que parlen aquesta gent, aquests tecnoautoritaris, com els va anomenar un article brillant a La Vanguardia, sempre poso les coses una mica en dubte. Ja la intel·ligència artificial pot matar moltes coses. Entre altres coses, pot matar el que és l'argument d'una pel·lícula tan bonica com va ser l'indomable Will Hunting, no? Que de sobte ens pot resoldre coses que, des d'un punt de vista romàntic, han de solucionar els homes. També hi ha el tema que ha aparegut també la presidenta de l'Associació de Presos, no? Que ha dit una frase que sona a país idíl·lic, que és que no hi haurien d'haver presons, però sí, les presons existiran, perquè sempre hi ha persones, doncs, que no fan el que han de fer. El que s'ha d'intentar, evidentment, és tenir presons en condicions i no arribar, per exemple, a aquest tipus de presons que estan... Que formen part d'un negoci d'empreses privades, no? Uh-huh. El que volen és màxim rendiment, doncs, a base de donar poc als presos que hi ha. S'ha d'arribar aquí un consens i que hi hagin presons decents, doncs, perquè els presos, a pesar de les coses que hagin fet, són gent que necessita una vida digna. Malgrat això de l'enquesta del CIS, és com la història interminable. Sí, sempre que apareix Tezano, sempre pregunto, guanya PSOE segur, no? I aquí vindran tot això, si les enquestes estan falsificades, si no són certes, etcètera. És el debat de sempre.
0: Fins que arriben les eleccions.
1: Exacte. Després del tema de la manca de medicaments per tractar els efectes de la menopàusia, que és un tema molt greu, que s'ha de solucionar l'abans possible. Després el tema m'agrada molt això, el tema d'Oasis, no? Jo vaig rebre un missatge del meu fill que em deia, arriba Oasis a Barcelona, anem? I vaig pensar, i com ho saps? Li vaig preguntar, doncs perquè ha aparegut una foto d'un quadre Miró. I vaig pensar, amb els anglesos, que no tenen ni idea, que et foten flamenco aquí a Barcelona, a saber si el quadre Miró no el foten a la Corunya. Doncs es veu que no, que és veritat.
0: Tenia raó, sí.
1: Sí, que tenia raó el meu fill, sí.
0: T'hauràs de gratar la butxaca, si li vols portar, però.
1: Sí. O 80 o 250, sí. No? L'he dit, sí. I després del tema dels pops, que falten pops a Galícia, no?
0: I arriben
1: a pensant, sí, canviarem els pops a la gallega pels pops de Southampton, no? Igual tenim així un nou plat.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat, diu, amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
4: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
3: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència del president de la Generalitat de propagandista i en una piula de les xarxes, la líder dels comuns, Jessica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més notícies, Vicent Nipso.
5: La població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23% en els últims 4 anys. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. L'increment s'explica pels canvis en les penes als multireincidents que abans es castigaven amb multes i ara ja suposen penes de presó. El govern descarta de moment construir nous centres penitenciaris. Els sindicats alerten de l'efecte que té aquest increment de població reclusa i demanen més recursos. Una reclamació que també fa Gemma Soriano, portaveu de l'Associació de Famílies de Presos a Catalunya. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
6: S'hauria d'incrementar és mesures mèdiques, reinserció, llocs de treball, llocs de feina i no pas presons, perquè les presons no han d'existir.
3: Vox capitalitza la crisi immigratòria de Ceuta, ho constata el baròmetre del setembre del 6, que, malgrat tot, continua pronosticant una victòria del PSOE si ara es fessin eleccions generals. El PP, en canvi, es beneficiaria molt poc a les urnes de l'entrada massiva per la frontera hispano-marroquina de fa un mes i mig. El 6 atorga una estimació de vot al PSOE del 31%, 2 punts menys que en l'anterior enquesta. Els populars pugen unes dècimes fins al 25,5% i Vox augmentaria més d'un punt fins a situar-se al 16,6%.
5: L'economia catalana manté el dinamisme gràcies al consum de les famílies i les administracions que han impulsat el creixement fins al 3% en el segon trimestre. Això són 3 dècimes més que la mitjana espanyola i molt per sobre de l'europea, que està en l'1,2%.
3: L'escalfament de l'aigua del mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia. Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones a l'any de pop a pescar-ne només 1.000 i, en canvi, els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. Pep Rutllant, de l'Institut d'Investigacions Marines de Vigo, parla d'augment espectacular de les captures de pop a la costa britànica.
7: Han tingut un èxit de reproducció total brutal, o sigui, un creixement bestial, no?

0: La BBC ha adquirit els drets internacionals al programa original de 3CAT, La Gran Cita. És la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català.
1: L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida. La primera edició de La Gran Cita es va estrenar el 20 d'abril amb gran èxit i acumula més d'un milió i mig de reproduccions en l'entorn digital de 3CAT i més de 20 milions a les xarxes socials. Aquesta setmana començarà el rodatge de la segona temporada.
0: I els esports. Gabriel Jesús ha passat avui pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb el club blaugrana.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Demà, en la sisena jornada de primera divisió de futbol, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx.
1: I mentrestant, el Villarreal ha perdut 1-2 davant del Betis, que ha tancat la jornada número 5. El Betis és tercera a la classificació, empatat a 12 punts amb el Real Madrid i a 3 del Barça.
0: I a la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora, jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
2: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora està...

0: tossudes, cabudes, però avui ens quedem amb testarudes. S'ha de tenir molt clar el que vols fer per pujar un escenari 9 persones i que la maquinària funcioni. Coneixeu segur ja tots els prejudicis que arrossega qualsevol projecte capitanejat per dones. S'estiraran els cabells, es prendran els nòvios, totes aquestes coses. Les testarudes són un miracle de l'escena musical d'aquest país. Barregen l'escà, el reggae amb el soul. I si bé ja fa temps que tot això que dèiem ara hauria d'estar superat, que ho facin i a la seva és tot un acte polític.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Amb aquesta alegria de dilluns comencem avui les dones i els dies d'avui, que no puc estar més contenta, perquè jo crec que encara estem amb les festes a Tarragona, festes a Barcelona, que vindran d'aquí no res, de la Mercè, amb aquest esperit, amb ganes de festa. I per això avui comencem amb elles, encara que sigui dilluns, i diuen "Soc el foc". La meva pregunta és, ho volen cremar tot? Ara ens ho explicaran, ara els hi demanarem. Són testarudes i avui ens acompanyen en aquest programa de dilluns, quan passen uns minuts de les 11 de la nit. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.

0: Hi ha algú que encara li costarà agafar la soneta aquesta nit, perquè, clar, estar a casa ballant amb les testarudes és normal. Ens passa a tots quan anem a veure aquesta banda, que, clar, sempre ens agrada dir allò d'aquesta banda de Castellà del Vallès, però ara no ho puc dir perquè són cadascuna de sa mare i de son pare. Ara en parlarem d'això. Són el United Colors of Benetton de Catalunya. No sé si és una broma ja molt antiga de boomer, però en qualsevol cas donem-li la benvinguda a 3 de les 9. Bona nit, com esteu?
1: Molt bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Escolta, saludem a la baixista, la Jana Blanco, què tal?
3: Ah, molt bé, molt bé.
0: A la saxofonista Amaya Hermosa de Mendoza.
4: Moltes gràcies, complir un complet.
0: Tot ple. I la bateria Laia Pedreño, què tal?
2: Sí, senyoreta, sóc jo, molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Doncs escolta, són les 3, són algunes de les 3, com dèiem, cadascuna d'un lloc. La Jana Blanco justament és del Vallès Oriental, però la saxofonista Amaya Hermosa de Mendoza ve del País Basc.
4: Exactament.
0: I amb el teu nom podrien escriure una novel·la.
4: Home, que...
0: Ens has d'explicar alguna cosa? Alguna família...
4: Pues, he de dir que la meva família provenia de nobles.
0: Sí, eh? Se t'ha notat, eh?
4: Una mica.
0: Sang blava aquí.
4: Sí, aquí.
0: La sang. Exacte, i la bateria, Laia Pedreño, que... Jo... Tu d'on ets, a veure?
2: Jo, mira, jo sóc del barri de la Prosperitat de Barcelona.
0: Això és molt important, perquè és un barri amb una història molt forta de denúncia, de lluita dels seus carrers. I, per tant, això vol dir que, d'alguna manera, ja sortir als escenaris, quan sortiu amb aquest ímpetu, podríem dir, de classe obrera? Sí. Encara que tingueu una senyora de sang blava entre vosaltres.
2: No passa res, però es camufla molt bé entre nosaltres.
0: Sí,
3: és la més obrera de totes.
2: Sí.
4: Home, ja t'ho dic.
0: Escolta, ho dèiem al principi, que sembla que són coses que hauríem de tenir superades ja, però no ho dones dalt d'un escenari. Encara suposo que hi ha algú que aixeca la cella, no? I no s'ho acaba de creure. Diu, ei, què passa aquí, no? Què us trobeu a l'altra banda? Què us trobeu?
4: De tot.
0: A veure, expliqueu-nos, perquè aquí ens agrada que xerreu a la ràdio.
4: Sí, Vinga, va. Doncs, mira, jo crec que des de tècnics que ens qüestionen molt quan arribem a l'escenari, quan acabem, la cara és diferent, des de gent que ens parla de diferents maneres abans i després...
3: Sí, sí.
0: Fins i tot companys. Què vols dir que la gent que us parla de diferent manera d'abans i després? Bueno, vol dir que abans de tocar no confien en vosaltres?
3: Sempre la mirada per sobre de l'esquena i llavors després, bueno, doncs ni tan mal.
0: No ho feu tan malament,
3: com
0: no?
3: Com perquè us tinguem respecte.
0: Sí, però no ho feu tan malament per ser noies, encara no ha sonat, o sí?
3: Així directament, tan explícitament, no.
4: No.
3: Crec.
2: Però ho veiem al front,
3: llegeix,
2: com ho porten escrit de vegades.

0: Sí, això sí.
1: Totes en el fons, no ha de demostrar res. A Testarudes sou pràcticament tothom músics, músics professionals, gent que us dediqueu això a la vostra vida.
2: Sí.
3: Bueno, jo diria que totes som músics professionals, sí. No? Si bé és cert que algunes de nosaltres potser hem de treballar d'altres coses que potser no tenen a veure amb la música precisament, però per la precarietat del sector, exacte, bàsicament. Mm-hmm. Però considero que totes som músiques professionals, no només perquè estem, per exemple, en aquest grup, sinó perquè la idea, jo crec, de totes una miqueta és que sigui una part molt central de la nostra vida, no? I això és professió. Exacte. I a més, ho tractem sempre totes des del respecte. Per tant, ja per mi això és... Són músiques professionals.
2: Total. Si no, no t'ho donem títol, això.
1: Exacte. Sou totes entre 20 i 30 anys, més o menys.
2: Sí.
1: I...
2: Una
1: miqueta més.
4: 24 a 30...
3: 38,
1: sí. Joves. Sí. Joves.
3: I tant. Sobretot d'esperit, ja t'ho dic.
2: Esperit el que més.
1: I esteu en un món de, podríem dir, l'ska, el reggae, el rocksteady, que són músiques de... Vaja, en molt anteriors, dels 70, dels 80, algunes fins i tot dels 60.
4: 50.
1: I, per tant, com és que vau agafar aquest estil? O sigui, de qui és culpa? És culpa d'Amy Winehouse o de qui és? A veure.
4: No, pobra.
2: És culpa de la Núria.
4: És culpa de la Núria i de la Laura, la extrompetista de Testarudes, i Núria és la cantant de Testarudes, sí, que van decidir formar aquest grup perquè a totes ens agradava en gran part, l'ska i tot el que comporta la música jamaicana, i en un moment donat van dir, en plan, oye, que també volem estar aquí. Exacte. Davant.
2: I falta un grup, no?, tot integrat de dones, que comentàvem abans també.
4: Sí, falta un relleu, no?
2: Exacte.
4: És el que hem parlat moltes vegades.
1: Perquè, a més, a Catalunya tenim una gran tradició, exacte, de música calipso, és a dir, doncs els Doctor Calipso, també, jo que és es català, la Torpe Brass, és a dir, hi havia moltes bandes, els Penjats, o sigui, molta gent que ha estat treballant en aquest sentit, però, clar, de dones no en veiem a l'escenari, i més parlant de projectes musicals en aquest sentit, amb aquesta música, com dèiem, que ve de molt enrere.
2: Sí, realment hi havia com aquest nínxol, no?, de falta, aquesta banda.
1: I escolta, us han abraçat o què? Us ha abraçat el col·lectiu? O són senyors molt grans, ja?
2: No, des del primer dia ens hem sentit molt abraçades, jo crec, però sí que hi han hagut, bueno, pues com tot, no?, una mica de a veure què passa, a veure qui són, a veure què fan, a veure com ho fan. Sempre, a més, en el món de l'ska i de música jamaicana hi ha una mica aquest figura de policia del gènere, que és en plan, a veure si donen la talla o no. Però bueno, també ens hem posat molt en predisposició d'aprendre molt del gènere. I això també fa que...
1: Sí, esteu estudiant, Esteu estudiant.
2: Home, constantment.
3: Ui, sí.
1: Tota la zona, eh?
4: I tenim molt de respecte cap al gènere.
2: I tant.
4: Que al final és un gènere que, primer de tot, no comporta... O sigui, no és dels blancs. En plan, exacte, com a persones blanques. Sí. Justament és un tipus de música...
1: Expliqueu, que jo crec que és interessant que expliqueu una mica els orígens d'aquesta música, perquè potser hi ha algú que no ho coneix o no ho sap. Expliqueu-nos una mica, feu una mica d'història.
2: Vinga, Maia,
1: musical.
3: La Maia és
4: TPG, que lo tengo fresquito.
2: La defensa.
4: Doncs la música jamaicana va començar als anys 50-40 amb els Sound Systems, que eren un grup d'altaveus que es posaven al carrer i servien per la gent del gueto per sortir de la misèria que estàvem visquent i moltes coses més. Va començar a crear-se l'ska amb tota la música afroamericana que venia dels Estats Units, que al final, com o no, sempre era... Com es diu? L'ataca dels blancs, pues, acaba passant.
1: Clar, tot això ho expliques perquè aquesta música es va originar a ciutats com Londres, per exemple, em refereixo a totes les persones negres que van venir i que es van trobar, doncs, la barreja en aquests barris i que...
2: Així va sortir el Tutown.
4: Això va ser molt després, que va ser com a la segona onada. I la primera va ser quan es va crear l'ska, que era com una barreja entre el boogie jamaicà i l'arambi, que me muero. I després va començar l'ska, després va venir el rocksteady, perquè va passar en plan una dada de calor allà a Jamaica, que es va juntar també amb que la gent no podia ballar molt bé, en plan els ritmes tan frenètics que eren a l'ska. Va començar el rocksteady, que era una música més romàntica, més per ballar, més per fer una mica de flirtage allà als dance halls. I després va venir el reggae, molt després, que va ser una música més combativa, que sí que era un exemple molt més clar de la música jamaicana i on va entrar el roots i tota la, la part revolucionària.
1: Ja veieu que són una enciclopèdia en potes, però el que podríem dir és que la música, de la música que parlem avui, comença a Jamaica i acaba aquí al, al continent europeu, per molt que no li diguin continent europeu, ara Anglaterra, doncs arriba aquí gràcies a totes aquestes persones que venen aquí a migrar i que, per tant, doncs es barregen amb els blancs i fan aquesta música. Parlarem de música, però també parlarem d'elles. Són testarudes i venen a presentar-nos el seu últim disc, o primer disc, de fet, d'estudi, que es diu Ai Mare.
0: Les dones i els dies, cuixes fermes i pits amunt.

0: Aquí no sentireu cantar la Laura Pino. Laura Pino, ho he dit, eh?
1: Núria.
0: Núria Pino, perquè és una cançó instrumental i a mi m'agrada molt que hàgiu inclòs cançons instrumentals, perquè jo crec que també és una manera de dir, perquè estem un, perquè siguem un grup de dones, no sempre d'estar cantant algú, perquè s'ha esperat molt de la música, això, de la música feta per dones, que les dones cantin, sí, però que no toquin gaire.
1: Exacte.
0: I llavors començar amb aquesta cançó també és un acte polític, podríeu dir, o què?
2: Bueno, al final sí que és veritat que sempre hi ha hagut associat el rol de persona femenina dalt de l'escenari, ha de cantar, sí o sí. O fer de corista allà darrere, que no se la vegi gaire. I sí que nosaltres sempre defensem que som totes testarudes, no només, per molt que de vegades anem a fer col·laboracions i evidentment doncs només demanin a la Núria a cantar perquè és al final el que es reconeix, no? Però sí que defensem que som totes, i també en aquest gènere la música instrumental predomina moltíssim i crec que no podíem evitar deixar això apartat, no?
0: Escolta, aquesta cançó de Taracea, que dieu que és una marxa fúnebre per un català nascut a Granada. M'heu d'explicar la història. Què vol dir això? A veure...
2: Sí, bueno, de fet és una composició de trombonista, que al final és un homenatge pel seu avi, que això, és literalment un nascut a Granada, però que va ser català fermament al venir aquí.
0: I llavors, sabeu la història una mica de què li va passar amb aquest senyor?
2: Bueno, fa poc que va morir i la Júlia pues, va patir tot aquest procés i el va voler traslladar a aquesta cançó i fer-li un petit homenatge, no? Com, ja que estic aquí i que tinc l'altaveu per fer-ho, doncs li faré aquest honor.
3: També a tota la gent que va emigrar del sud de Catalunya, que al final, bueno, també formen part dels ciutadans de Barcelona.
0: I de Catalunya. Escolteu, ai mare, a qui ens encomanem? Us esteu encomanant a la vostra mare? Ai mare, que això no ens sortirà bé? Ai mare, que som moltes? Ai mare, que hi ha molt masclisme en aquest món? Ai mare, a què?
3: Jo crec que és una ai mare de tot. És una ai mare de Déu. O sigui, és que sí, arriba a tots llocs. És una ai mare de que no arribem a tot. I que estem molt agraïdes en gran part de tot el que està venint. Però a vegades d'una... que te sobrecoge, no? Que estàs com... ah! Que vull arribar, però... ai,
0: per què? Per què? Perquè estem morint d'èxit o què?
3: No, que vaja, m'agradaria.
2: Estem morint d'estrès.
3: Exacte. Perquè els projectes autogestionats és una tralla que recomana a tothom perquè sàpiga treballar en grup.
0: Sí. Treballar en equip, el que dèiem, 9 persones, hi ha molts prejudicis a vegades sobre... ui, 9 dones damunt de l'escenari, s'estiraran els cabells, acabaran fatal, prendran les nòvies, el que sigui, sempre hi ha alguna cosa que han de dir sobre vosaltres. Com porteu a tot això? Feu assemblees? Com ho relacioneu? A veure...
3: Sí. Moltíssimes, fem
4: bueno,
3: moltíssimes.
4: Sí, és que de fet treballem com un col·lectiu, no? I és un col·lectiu on sobretot s'intenta que no hi hagi com una jerarquia, sinó que tot sigui a nivell horitzontal, no? Per tant, totes les decisions, totes les opinions les compartim entre totes i s'intenta una miqueta això, no? Que diguéssim que la veu de cadascuna valgui el mateix que la de tota la resta.
0: Sí, no val més, la cantant no té un 30% del...
4: No.
3: No, això no passa.
0: La veu cantant la teniu totes, podríem dir.
3: Exacte. Sí.
4: Efectivament.
0: I escolta, hi ha tensions, és a dir, sí, no? M'imagino.
2: Sempre que treballes en grup, no?
0: Clar.
4: Bueno, totes les convivències.
2: Exacte.
4: Totes les convivències de la vida poden generar tensions. De fet, el problema no és que hi hagi una tensió, sinó com ho resols, no? I en aquest cas, nosaltres també, bueno, es fan espais perquè cadascuna pugui dir la seva, que pugui treure tots aquells malestars que pot tenir, i així que totes també ens puguem entendre, no?
0: I creieu que, per exemple, pel fet de ser un grup de dones, hi ha algunes tensions concretes que potser en un grup mixt no hi hauria... O al revés, que us cuideu d'una altra manera, perquè us cuideu, també us sabeu cuidar d'una altra manera i enteneu, doncs, què li passa a l'altre.
2: Jo crec que amb dues. De vegades hi ha com excés d'empatia, que dius que les coses van molt més enllà perquè et preocupes molt per l'altra persona que potser en un grup mixt i és en plan, bueno, ja s'espavilarà. I de vegades a la inversa, no? De també, totes som molt responsables, totes tenim com una manera de treballar molt ferma i també com s'ha d'anar buscant l'equilibri entre totes les personalitats, que són molt diferents.
3: I som testarudes.
2: Exacte.
0: Sí, qui és més cabuda de totes? Qui és més tossuda?
3: No sabria dir-te,
0: No hi ha difícil. Però el nom el vau triar perquè teniu aquesta ceba, podríem dir? Sou persones que teniu clar el que voleu fer?
2: Jo crec que va ser més un joc de paraules de Rudes, de tota la moguda Rude. I a part que ens va venir la il·luminació al veure una enganxina, que de fet és un col·lectiu de scooters de Madrid.
3: Que vam veure la Núria i la, sí, la Laura una vegada que van anar...
2: Vam veure l'enganxina i van dir, noies, ja tenim nom. Els vam demanar permís.
3: Sí,
2: ens vam dir, ei, mira, que tenim un grup. Ai, encantats.
3: I després ens van dir, joder, ojalà haguéssim sigut nosaltres, que volien també fer un grup de música. I nosaltres, bueno, ja heu dit que sí. Ja, sento molt.
0: O sigui, que hi ha germano, en aquest cas, sí, entre Madrid i Catalunya. Està bé, està bé. Com a mínim que hagi estat per les testarudes. Doncs escolta, sentim una altra cançó, que és aquesta Vull uns mocassins, que jo crec que és el vostre single.
2: El hit.
0: La gent no us coneix per aquesta, la canta en el hit.
2: Terra seca, també.
3: Sí.

0: sí, vull uns mocassins. Com ho dieu, això? Vull uns mocassins per fer la nit trontollar o alguna cosa així? Ja me la sé, us fixeu.
1: No, molt bé, molt bé.
0: M'encanta perquè és aquesta cosa que podríem dir de trepitjar fort, d'aquesta decisió, d'aquestes ganes, però amb un imaginari molt concret, que és el dels mocassins, l'eyeliner, tota aquesta estètica molt d'això, dels quadrets blancs i negres, de les corbates primes, dels barrets... I clar, jo tinc al cap una icona en aquest sentit, una icona femenina, que crec que és l'única i la més important, que és Pauline Black, de Selecter. I no sé si vosaltres, a part de que, evidentment, la música és important i us agrada aquest estil, tota la part de l'estètica també ho era i teníeu ganes de cuidar-la.
2: Home, jo crec que és de les coses que més cuidem ara mateix, sobretot amb el disc d'Aimara ens ho hem pensat molt i li hem posat molt èmfasi. I tot el nivell gràfic de tant... els stories que pengem o els posts que pengem, les cartells de dates, com les fotos que vam fer per les portades, les fotos de promoció, intentem que respectin al màxim. De fet, tenim una comissió dedicada a això, única i exclusivament, que és Policia de la Moda.
0: Policia de la Moda. Sí, m'encanta. Veure, expliqueu-m'ho això, perquè...
1: Tenim moltes comissions. Tenim més de 20 comissions.
0: A l'Assemblea de les Testarudes. Quin mal de cap, eh? Sembla la CUP, això. Perdoneu.
2: Sí, no.
1: Joder, mare meva. I a més, en democràcia, que és més complicat.
0: Sí, sí. Escolta, Policia de la Moda, m'interessa. Però que llavors que aneu a comprar juntetes, això no entra en l'estètica del grup... No.
3: Exacte.
1: És així.
3: És més això.
1: És una dictadura. Ai. Policia de la Moda passa en la dictadura.
0: No podeu tenir un dia un mal dia i anar amb xandalla
3: per fer un concert. Ui. No sortim.
2: No podem anar ni amb bamba. Ja. Concert, hem d'anar amb mocassins.
0: Sí, sí. De veritat.
1: I el concert passat jo vaig anar amb verd i em van mirar malament.
2: Sí.
1: Sí, no entrava, entrava la paleta de colors.
0: Un moment. M'està interessant molt això, aquesta policia de la moda, de les testarudes. Expliqueu-me, quines normes? Hi ha una norma, hi ha uns manaments o com va això?
2: Tenim estatuts de totes les comissions.
0: A veure, normes. No es pot anar amb bambes, s'ha d'anar amb mocassins.
3: Efectivament. Bueno, hi ha una paleta de colors molt concreta, hi ha uns colors molt concrets. I com deia la Maia, l'altre dia es va posar un polo verd que ja quasi no la deixen sortir a l'escenari, només dic això.
2: Exacte.
1: Imagina't.
0: I això per què tan estricte? A veure, forma part de...
1: Perquè forma una mica part de l'estètica d'aquest disc també, o sigui, ho diem a broma, en plan,
2: sí,
1: si no pots, no pots, clar, no passa res.
2: Bé.
1: Però bueno, sí que conforma una mica part com de l'estètica i de l'escenografia que volem al final arribar a tenir.
2: Sí, al final si no portes com estructures o coses més enllà de tu mateixa, a dalt de l'escenari, doncs tot el que puguis portar tu mateixa, no?, ajuda a aquest destacar d'alguna manera. I els colors són com la manera que hem trobat.
0: Els colors, els mocassins, què més?
3: Ostres, arracades...
2: Sí,
3: bueno, el maquillatge potser és més fluctuant, sí. Sí.
0: És que m'estàveu espantant una mica, eh?
3: No t'ho imaginis tant. Hem exagerat una miqueta,
2: sí,
3: però
2: bueno, miqueta.
1: Sí.
2: Pensa que també tenim molt marge de tipus de roba, cada una amb el que se senti còmode, no hem d'anar amb faldilla si no te sents còmode, però...
1: És que soy una kinky i no m'agrada gens disfressar-me.
2: És que a la Maia només li agrada vestir de negre. Com podeu veure, ell.
0: I el negre està...
2: El negre està prohibit.
1: I el negre està prohibit.
3: Però ha d'estar combinat amb altres coses.
2: Molt
3: vull dir, pot
2: negre.
3: Aparèixer, però molt poquet.
2: Exacte.
3: Ha d'haver-hi combinació amb altres colors.
1: Maravilla. Molt decebuda, molt decebuda.
0: Això, llavors, pressió estètica, les testarudes, en sentiu, llavors, no? O què?
2: Perquè, en clar, aquest nivell.
0: En aquest nivell, sí?
1: Sí, en aquest nivell, sí, però...
3: També però aquest com... ens l'hem imposat nosaltres.
2: Sí, totalment.
1: Sí.
2: Extern, no?
0: Clar, sou d'una generació on la pressió estètica i el veure's d'una determinada manera són molt importants. O sigui, vosaltres sou la generació Instagram, TikTok, etc.
2: Bueno, ens ha pillat una justament mica de refilón per sort, jo crec.
0: Sí, però...
2: Podria ser pitjor.
0: Sí, però sí. Però bé, esteu parlant de que l'estètica és molt important per vosaltres. Llavors, l'estètica és tan o més important el que se us demana per ser un grup de noies? Perquè, clar...
2: És que jo crec que va aquí.
0: Clar, per ser un grup de noies, em refereixo que també des de fora... no sé si heu arribat al món encara de les discogràfiques allò bèsties, però clar, us podrien dir, no, doncs t'has de primar, doncs t'has de posar aquesta samarreta, doncs
2: no
0: ensenya Scott, per exemple.
2: Això,
0: no?
2: Per aquí no passem.
0: D'acord,
2: no. Però... la nostra discogràfica no és així.
0: No, però què hi ha de tot això? On hi ha el que us exigeixen i on hi ha el que us exigiu vosaltres mateixes, en aquest sentit?
2: Molts cops és difícil de dir d'on és el límit, no? Que és si realment tu estàs imposant tu perquè et ve de gust que això estigui cuidat o si realment hi ha una part de que ve implícit, no?, en aquesta pressió externa. En aquest cas, jo crec que sí que ens agrada l'estètica i ens agrada cuidar aquesta part i ens agrada ser detallistes amb aquesta part. Mm-hmm. Però sí que, clar, no es pot saber si ve de fora o no, realment.
0: Però, per exemple, us plantegeu qüestions més com he de tindre un determinat físic per sortir a un escenari? Això està observat, diguéssim.
2: Nosaltres, entre nosaltres, no crec. Una altra cosa és, no, és la teva pròpia, que, això, el rum-rum que tens tu personal, però entre nosaltres sí que no.
1: No, mai, mai.
2: No ens hem imposat mai. No, no.
1: Jo crec que és ja l'autoestima que cadascú es porti amb si mateix, el que portis a l'esquena.
0: Però sí que és una batalla molt personal i crec que en un grup de dones es deu sentir fort. Forta, no? És a dir, no em poso aquesta faldilla perquè em fa les cames grosses. No sé, m'estic inventant.
3: Bueno, això segurament són com es diria, les faltes de seguretat o prejudicis que potser podem tenir cadascuna amb nosaltres mateixes, però que no deixa de venir de tot un sistema que ha estat així tota la vida, no? Les dones han d'anar i ser d'una determinada forma, no? A nivell estètic, bueno, a nivell estètic i a nivell també de comportament i de moltíssimes coses, no? Però sí que és veritat que dins d'aquest grup no crec que en cap moment haguem sentit aquesta pressió de forma externa, podríem dir.
4: Les dones i els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.

0: Beware of the police. Tingueu compte amb la policia. Que sou perilloses o què?
1: D'on
0: ve aquesta cançó? Perquè teniu problemes amb la policia, teniu problemes amb la grua, amb els aparcaments. Aquí ja sembla que tot és festiu i alegria i tal, però aneu deixant anar, eh?
2: Hi ha moltes històries.
3: La idea. Hi ha moltes històries.
0: No us feu les misterioses amb mi. Vull dir, Llargueu.
2: Anem a explicar.
0: Expliqueu aquesta història de la Beware of the Policia.
3: Això és sistemàtic.
4: A cap sempre.
3: Exacte.
4: A cap sempre en aquest grup.
3: A cap és un dels pilars que fomenten totes les...
4: I a partir d'aquí ja sorgeixen els problemes,
3: exacte,
4: com sempre.
3: Però sí, al final és una denúncia col·lectiva, no?, d'un tema molt, molt general, molt de la societat actual, molt del comportament de la policia al llarg de la història, també... el que dèiem, no? Intentem com denunciar temes concrets, intentem com reflectir la immigració, com dèiem abans, tant del sud cap aquí. Hem també una mica... Mamut potser també podria ser una mica una història sobre un immigrant, depèn com tu miressis.
4: Sí.
3: I al final és com una mica aquestes lletres de crítica social o de consciència.
0: Això és part important, eh?
3: Sí.
0: Ara que diuen que el jovent està... endormiscat, que ja us és igual tot, etc. A vosaltres no.
3: No,
4: clar que no. Però és que és complicat.
0: No, perquè teniu una de la pròspe, no pot ser de cap altra manera.
4: No, Euskadi, jo...
3: I de Sant Boi.
4: No, tenim totes les vertents.
3: Sí.
0: Què és el que creieu que generacionalment us molesta més? Per exemple, què és el que esteu patint més?
3: És que moltíssimes coses.
0: Perquè, clar, ara, per exemple, hi ha molta crisi amb el tema de la vivenda. Per exemple, que no sé si us toca això. Perquè, clar, quan tens un grup de 9 dones... i esteu precaritzades, perquè, clar, quan heu de cobrar, sou 9 a l'escenari, però llavors 12 que a l'equip. Això com es reparteix? Amb això no et fas milionari.
3: No pots viure d'això només, has de buscar una altra feina. Evidentment, els lloguers són molt alts, i més si has d'estar a Barcelona, perquè al final és el punt en comú de totes, on ens hem de trobar, on hem d'assajar. El grup en si té moltes despeses, o sigui, no vius dels concerts.
0: No. Però que, què és el que noteu més? Jo deia això de la vivenda, però
3: això
0: potser hi ha coses
3: a nivell
0: que us emprenyen més.
3: O també, ostres, tot. Tot el tema de Palestina, tot el tema de... Bueno, també, jo potser es compro molt cap a casa ara, però el tema de la llengua catalana, el tema de la independència, tots els temes socials que hi ha ara, la pujada de l'auge, no, del feixisme, Aliança Catalana, tot això fa molta por. Fa molta angúnia i espanta. I també et preguntes una mica com què pots fer, no?, des del lloc que ocupes, i al final, sent músics, doncs, fent música potser és la manera que més propera tenim de reivindicar o de dir la nostra.
0: Escolta, estan enfadades aquestes noies.
4: Home,
0: però també tenen molts moments de sentit de l'humor. Sentim, where is my car?
5: Sílvia, on és el teu cotxe?
6: Tia, l'he deixat allà, que no el veu... Ostres, no.

0: és el cotxe? Where is my car? On és el cotxe? Que teniu un problema, no, amb això? O sigui, s'estan fent rics amb vosaltres al dipòsit municipal. Aquí hi ha molta ironia, eh? Podrien apuntar-me a un curs de ceràmica.
1: Aquí hi ha ironia i és realitat. La...
2: Sí, sí, és una història
1: que va passar.
2: Real.
1: És una història real que ens va passar, crec que al Camp de Tarragona,
2: sí,
1: potser.
2: A Reus.
1: Tu crec que encara...
2: Jo vaig venir, però jo en aquella època no era dins del grup, vaig venir de substituta.
1: És veritat.
2: I, bueno,
0: I què va passar? Què va passar?
2: Bueno, que
1: es va portar el cotxe de la grua, literal i metafòricament.
2: Veníem amb una furgó i un cotxe, i el cotxe salvant la grua.
1: Va aparèixer en plan la pegatina allà fora, perquè ens va dir en plan, no us preocupeu, ja poseu després en plan en la de, el paper de vehicle autoritzat. Total, que van fer les proves i de repente pip, pip, pip. Nosaltres, què estarà passant? Buah, algun pringat que s'està portant la grua al cotxe.
0: Éreu vosaltres.
1: Ja nosaltres.
0: Ja nosaltres. Heu tornat a Reus, no? Per això, que són bona gent a tocar.
1: Sí, són bona gent. Sí, la...
2: Ara ja posem el paper, el primer que fem.
1: Literal. La Júlia de trombonista és allà. I nada, vam anar al depòsit. Jo estava tota emprenyada i jo, me cago en Dios. I la Sílvia em va dir, estàvem fora.
0: Espera que farem una cançó amb això.
1: Literal.
0: Sí, sí. Us roben els diners. Reus us roba.
1: Reus ens roba.
2: Reus ens roba. Espanya també.
1: També.
0: Parlant amb Testarudes del seu nou disc. Ai, mare, que per cert teniu molts bolos. O sigui, ara ja teniu un mes. Aneu a Galdacau, o sigui, aneu bastant al País Basc.
1: Sí,
0: us estimen molt, no?
1: Home, clar, a casa.
0: A casa? Què, és cosa teva, bueno, això, o què?
1: No, no, però suposo que en plan que la música també és molt proper a lo que fem allà. Mm-hmm.
0: I el 25 de setembre, Festa Major de Barcelona, aneu al Moll de la Fusta, al BAM, dintre de les festes de la Mercè. Suposo que aquest concert fa especial il·lusió, sí, perquè és d'aquests multitudinaris.
2: Sí, sí. De fet, com hi poden dir la moda, ja ha dit, sobretot, passeu-nos els outfits que portareu.
3: Ai, sí, jo m'ho haig de mirar, Déu meu.
2: O sigui, sí, és molt important.
0: Si esteu més preocupades per la roba que per la música,
2: no,
0: o què?
2: No, perquè la música la portem rodada. No, de fet, estem fent petits canvis en el setlist, per això. Especialment pel dia de Mercè, per... Ho faria un millor encara.
1: Serà un dia especial, heu de venir, perquè si no, no ho tornareu a veure.
2: Exacte.
0: Exacte, i a més porten 3 mesos pensant en l'outfit, com la gent de la seva generació, imagineu-vos. Sentim relleu sincopat.

0: sentint les testarudes, aquesta cançó que es diu Relleu sincopat, i aquí us heu deixat acompanyar pel Xèrif Montlleó dels Doctor Calypso, que era una manera també de fer el relleu, que us donessin el passamà, el testimoni, ho necessitàveu això o què?
1: Una mica
0: el,
1: sí.
0: El permís, el bateig.
2: Home, i tant.
0: Sí, per què?
1: A més, ens van apadrinar un munt.
0: Exacte.
1: Els últims dos anys, jo crec. Vam estar molt amb ells, vam fer com una minigira, bueno, minigira, si es pot dir així.
0: Sí.
1: Vam fer uns quants concerts amb ells, com de teloneres, i va ser molt divertit. Són molt macos tots.
2: Molt bonic.
1: Toquen de puta mare. Què dir, què dir, què dir.
0: Sí, que amb molt bona relació amb l'escena, sí. No? Podríem
2: sí.
0: dir.
2: I tant.
0: Vosaltres sou amigues entre vosaltres?
2: I tant.
0: A part de...
1: Sí, sí. Oh, al principi no, però ara sí.
2: Sí.
0: Sou una família, costava. Diríeu.
1: Sí, sí. I totalment.
2: I amb totes les contres i les parts bones.
1: Sí, total. Ens ho diem tot lo mal, o sea, tot lo que està mal i tot lo que està bé.
3: La confiança dona fàstic, no?
2: Sí,
3: que
2: sí, absolutament.
3: Això.
1: Literal.
0: Escolta, creieu que el negoci musical té uns reptes a afrontar, també amb els grups de dones? Potser, per exemple, deixar de pensar tant en l'estètica i pensar en altres qüestions? Sí. O jo què sé, no sé si algun dia en un futur penseu ser mares, per exemple, i, no, mares o no sé, o poder sí. d'alguna manera portar la vostra vida amb la música. Aquí hi ha una qüestió, o sigui,
2: no?
0: És la conciliació. Molta gent té grups de música quan comença ja a tenir persones dependents o ha de fer les cures amb una altra o ha de deixar de fer. Aquest tema en parleu?
2: Doncs no gaire, no. Vivim bastant al dia nosaltres.
0: Sí, eh?
1: Sí. Sí, i crec que l'única persona que tenia com més pendent ser mare, per exemple, ja està fora del grup.
2: Exacte.
1: Perquè se'n va anar ella, eh?
2: Ja, ja, és que ha quedat una mica en plan,
3: l'hem fet fora.
1: L'hem fet fora. No, se'n va anar per altres causes, però bueno, l'estimem molt. La Martina Lau.
0: Ja fareu les assemblees que convingui.
2: Exacte.
0: Quan tingueu una prenyada a l'equip, perquè...
1: Una minitesta.
0: Minitesta. Així es deuen anomenar elles, les testarudes. Doncs escolta, acabem amb un tema vostre, ens acomiadem, aneu-les a veure. Si us agafen pel País Basc, doncs toquen el 18 i el 19
1: al
0: Dacau i
1: Escoriatge.
0: Un poble petit, imagino.
1: Sí, o... no molt gros.
0: Molt gros,
2: però molt bonic.
0: Però el 25 de setembre seran per aquí a Barcelona, al Moll de la Fusta, a les festes de la Mercè. I, escolta, acabem amb un últim tema d'aquestes dones. Moltíssimes gràcies a les tres. Jana Blanco, Amaya Hermosa de Mendoza i Laia Pedreño.

0: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
1: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
0: Que està en constant evolució.
2: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
0: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
3: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
4: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Imaginació en tindrem aquí garantida. Ara que ens han deixat les testarudes, que estàvem en el món del sou, l'esca, i ara aquest canvi, aquesta subordinació, aquesta insubordinació, més aviat, avui estrenem secció amb la Marta Armengol, la veu de la qual segurament us soni d'haver-la sentit interpretar moltes entrevistes en aquest programa. A més d'intèrpret, té, podríem dir, doble, triple vida. La Marta és guionista de ficció, traductora literària i una persona amb moltes, moltes més preguntes que respostes en aquesta vida. Ara, el que no sabeu, o potser sí, perquè la coneixeu, és que és la reina de Vinted, però algun dia ens parlarà de tot això. Per això li vaig proposar que, clar, una dona que li encanta reciclar roba... Estic enrotllant molt. Escolta, Marta Armengol, bona nit, com estàs?
1: Bona nit, estic molt bé, molt contenta de ser aquí amb tu.
0: Avui no em tradueixis, quan parlo.
1: No, intentaré.
0: En quina llengua m'intentaries traduir?
1: Uf, no ho sé. He estudiat àrab aquest estiu, vull dir... Tot pot ser.
0: Doncs escolta, Habibi, parlarem amb la Marta Armengol de que tu ets una dona que a tu et preocupa la sostenibilitat. I ens vols parlar de sostenibilitat i feminisme.
1: Sí, perquè no sé què és la sostenibilitat ben bé. Aleshores penso, si en parlem, potser...
0: Ho esbrino.
1: Exacte, o potser arribem una mica més lluny. Perquè... és complicat, això de la sostenibilitat. Quan més hi penses, a mi realment més dubtes em genera. I començo amb una pregunta que diràs, ara per on surt aquesta? Tu has sentit mai l'insult ser una basic bitch, una perra bàsica?
0: Escolta, a mi t'he de dir la veritat, lo de bitch ho he sentit moltes vegades. Això de basic bitch, la veritat, no ho havia sentit. O sigui, no sé si és que estic una mica desfassada de la vida, però no sé si trobo... O sigui, lo de bitch ho trobo fort, però lo de basic, que et diguin bàsica...
1: És fort, és molt ofensiu, eh? I ser basic va ser durant un temps el pitjor que es podia ser. L'insult, la història d'on ve, és una fantasia. Resulta que el 2015 la Kate Moss va pujar en un avió EasyJet, és que la cosa cada vegada millor. I es veu que anava una mica la casito.
0: La casito vols dir torrada?
1: Torradíssima.
0: D'acord.
1: Llavors la van convidar a marxar
0: una
1: mica...
0: Té fama, pobra? Té fama.
1: En un vol d'EasyJet, és que imagina't. Sí, sí, sí. La van convidar a marxar una mica per la força i va insultar amb les paraules Basic Beach, la pilot de l'avió. És que no us ho perdeu.
0: Uau.
1: Aleshores l'insult va córrer per la, com la pólvora per xarxes i es va popularitzar això de dir Basic. La Basic Beach és una noia doncs, que pren matxa, que va a pilates, així amb conjuntets molt monos, arrapadets, en tons pastel, que van al concert de la Taylor Swift i tot això creient-se molt moderna. Em sembla que es va entenent el concepte, no?
0: Basic Beach, però a mi em sona que, clar, m'estàs parlant del 2015, això està una mica desfassat.
1: Està molt desfassat, ja.
0: O sigui, sí, ja no hem d'insultar ningú així, ja.
1: Bueno, és que en llavors ja seràs tu la Basic, si vas anar a dir Basic Beach a la gent. El cas és que t'acabo de fotre una turra per explicar un insult del 2015, però, clar, això va com una centrifugadora i ara vol dir fa... aquest estiu, saps quin insult fa servir el jovent?
0: Quin?
1: Polièster.
0: Polièster? Però polièster. Aquí a Catalunya, la gent
1: no,
0: es diu polièster.
1: No, jo crec que encara no ha arribat aquí.
0: No ha arribat,
1: ja arribarà.
0: Però espera't.
1: El cas és que fa unes setmanes, o sigui, fa anys gairebé, en llengua de TikTok, perquè tot això va començar a TikTok, us sorprendrà gens saber, es va fer servir l'adjectiu polièster per referir-se a muntatges de vídeos una mica poc sofisticats, una mica rònecs, per dir-ho d'alguna manera. Però molt aviat, és a dir, 5 minuts després, ja el significat es va ampliar i ara es fa servir per tot allò que té una pàtina com de falsedat, de poca autenticitat, de coses poc genuïnes. Dic ara, però jo crec que això ja ha passat de moda, eh? Vull dir, potser...
0: Sí, perquè a TikTok tot passa molt ràpid.
1: Rapidíssim.
0: Però clar, tu si li dius amb algú pel carrer polièster, no, ho pillarà o no ho pillarà?
1: Jo no sé si ha arribat encara a la llengua de fora de xarxes. Clar, és que els que estem crònicament online ens acabem pensant que això és la realitat, no és una mica la caverna platònica.
0: Clar, clar, clar. Però tu això has portat al terreny bàsicament perquè el polièster, clar, de sostenible no en té gens.
1: Clar, perquè a més em cridava molt l'atenció de que, com és que una fibra, no, un teixit, que és tan ubicu que ara mateix és a tot arreu, perquè ara és el mal, no? I llavors vaig començar a pensar, d'on ve això? Tu saps quan polièster portes posat ara mateix?
0: No ho sé, t'enganyaria. Jo, si vols, m'ho puc inventar, però no.
1: Vale, no ho sabem. Jo tampoc ho sé, perquè, de fet, m'he parat a mirar-ho i la camisa que porto ni porta l'etiqueta de
0: clar, condició. I a més els microplàstics. És que potser em portem a les pestanyes, també t'ho diré.
1: Ja hi arribarem. Però la qüestió és que això de les etiquetes és interessant, perquè fins i tot si llegissis religiosament el que posa la teva samarreta cada matí, resulta que Unió Europea té una iniciativa de vigilància del mercat i el 2025 va encarregar un informe que va determinar que gairebé un 40% de l'etiquetat de la roba és erroni. És a dir,
0: és mentida.
1: Que no porta els percentatges que diu.
0: Sí.
1: I en el cas de les barreges de fibres sintètiques, aquest marge d'error arriba fins al 60%.
0: És a dir, o sigui, que no us creieu res del que posa l'etiqueta.
1: No us creieu res.
0: No llegiu res, bàsicament.

0: M'agrada que em posis d'aquesta cançó. Polyester Bright, o sigui, la nòvia de Polyester. Va perfecta per això que hem de parlar. Això, el que em deies, que no ens en fiem de les etiquetes, que és tot mentida.
1: No ens en refiem de les etiquetes, perquè... A veure, ara hem d'anar una mica enrere en el temps. Perquè jo vaig començar a mirar... Tu com vas de química, Montse Virgili?
0: Jo, mira, vaig petar-me el quimicefa, gairebé deixo... Em provoco un incendi a casa i no sé gaire res més.
1: Vale, estem arreglades, perquè jo no vaig anar més de lo de tenyir el midó de la patata. Però bueno, sent molt senzilles, el que jo he arribat a entendre és que el polièster i les fibres derivades, com el nylon, que de fet és anterior al polièster, es van patentar als anys 20 a Anglaterra i que molt aviat doncs, van arrasar la indústria del tèxtil perquè permetien fer teixits més barats, això per començar, això és molt important que ho tinguem present, que imitaven les propietats d'altres teixits més complicats o més cars de fer i que doncs, suportaven molt millor que el teixit, les fibres naturals, els tenyits. Aleshores, a tu què et sona que sigui... Què diries que va ser la primera peça de roba que es va fer tota de fibres artificials?
0: Mira, no sé, em llenço la carretera, però jo et diria que les mitges.
1: Efectivament, les mitges de nylon van ser el primer gran èxit de les fibres sintètiques. Per què? Perquè el nylon imitava molt bé la seda i era molt més resistent. Ara, dic amb molt èxit i no en van tenir tant al principi, perquè, de fet, DuPont, la primera empresa en comercialitzar massivament les mitges de nylon, va haver de repensar una mica la seva estratègia de màrqueting, perquè les van començar a anunciar que tenien un teixit miraculós, que era millor que la seda, que era més fort que l'acer, i llavors la gent es va cagar una mica, perquè van dir home, a veure si jo ara m'he d'estripar les mitges per, jo que sé, arrencar-me-les, i no es pot, no? I diguem que aquests teixits nous i miraculosos, al principi, van suscitar una mica de desconfiança.
0: Clar, perquè què millor que t'arrenquin les mitges?
1: Què millor?
0: Però... Què millor que t'hi facin una carrera?
1: Per altra banda, què pitjor que se't faci una carrera just estrenant unes mitges?
0: Però també és veritat, tant de bo unes mitges que no es trenquessin mai, eh? Això sí. Encara és difícil d'aconseguir.
1: Mira, hem portat humans i altres espècies animals a l'espai i encara no tenim mitges que no se'ls hi facin carreres.
0: Tens tota la raó. És terrible, és terrible. Escolta... no tenim mitges indestructibles, o pràcticament encara no ho hem aconseguit, però som feliços per sempre amb aquests nous teixits del futur que suposo que ens portaran en algun lloc, o què?
1: Sí. No tant, perquè diguéssim que hi ha hagut moltes avançades i retrocessos amb això. Les mitges de nylon van desaparèixer pràcticament durant la Segona Guerra Mundial, on tot el teixit sintètic va anar doncs, a l'esforç bèl·lic, a fer paracaigudes, cinturons, etc etc. I, de fet, es diu que d'aquí, faig un petit incís per dir que d'aquí, el de depilar-se les cames, hi ha una llegenda urbana que diu que ve d'aquí, que no tenir mitges, el que van fer les dones va ser passar-se la gilet del marit i pintar-se la costura de la mitja darrere de la cama amb eyeliner. I aquí Gillette va veure un filon i la resta és història. Però vaja, que les fibres sintètiques...
0: Un dia parlarem de la depilació,
1: home, tenim aquí una temporada
0: aquí,
1: sencera,
0: aquí tenim molt de tema.
1: Hi ha molt de tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Però el cas és que, un cop van tornar, a poc, les fibres sintètiques es van anar incorporant a tota mena de peces de roba. Donat que el polièster, per començar, és més barat de produir que el nylon i que gairebé no absorbeix aigua, per tant, doncs, dissimula molt bé la suor, algú va tenir la idea de començar a fer roba esportiva doncs, feta de polièster. I quan algun crani privilegiat, des d'aquí, t'enviem molts petonets, va tenir la idea d'incorporar l'elastà...
0: M'encanta perquè s'ho fa sola. Digues.
1: M'ho faig jo sola. L'elastà, que potser us sonarà perquè també té el nom comercial, de licra, és quan vam començar a poder fer zumba sense que les malles de 100% cotó ens acabessin pels turmells i portar el pitram ben agafadet. I aquí faig un altre incís. Tu sabies que el primer sostenidor esportiu és del 1977?
0: No en tenia ni idea.
1: No en tenies ni idea. I que el van fer cosint dos suspensoris masculins per llogar-hi cadires.
0: Per llogar-hi cadires. Un dia també t'explicaré que els sostenidors de tota la vida, aquells que hem portat després d'aros, etc, van sortir tots d'un cotxe. O sigui,
1: sí,
0: dels cotxes. Dels cotxes.
1: Explicar,
0: o sigui, el del senyor de la Ford li sobraven els metalls dels parafangs i va fer aros. Si és que tot és molt romàntic.
1: Li sobraven metalls dels parafangs i els... O sigui...
0: Sí, són aros, són el que després...
1: L'aro...
0: Van sobrar molts,
1: El cèrcol de sostenidor, increïble.
0: Van sobrar molts parafangs.
1: Sí. Em quedo sense cadires.

0: En aquest programa ja portem des de fa dues setmanes tot d'excuses per posar Dolly Parton a totes hores. I tu dius que volies posar-la cada dia que vinguis, posaràs una cançó de la Dolly.
1: Jo crec que hi ha una cançó de la Dolly per tot. En aquest cas parla de com la Dolly s'enamora d'un magnat i creu que els seus pous de petroli li solucionaran la vida.
0: Escolta'm, parlàvem de sostens, parlàvem de mitges, parlàvem de polièster, que és el tema d'avui amb la Marta Armengol. Cap a on anem ara? Perquè jo ja estic a punt d'arrencar-me les mitges, també, que no porto.
1: Passa una cosa curiosa, i és que avui els teixits sintètics tornen a suscitar desconfiança i fins i tot pànic, com ho van fer al principi amb les mitges de DuPont. Ara parlem de com el polièster, el nylon, etc., deixen anar aquests microplàstics, que són perjudicials pel medi ambient i que també se'ns acumulen a la pell i al sistema endocrí, amb possibles efectes en la salut, que ara mateix s'estan estudiant. Què passa? Que dius, bueno, doncs què fem? Tornem a tot 100% cotó, 100% lli, 100% cànem...
0: Ara hi ha tota una tendència d'això.
1: Hi ha una tendència, i està molt bé. Jo crec que és una cosa interessant, sens dubte.
0: Però tu vols tenir els pits ben agafats,
1: jo vull tenir els pits ben agafats. Jo vull poder continuar fent zumba, per favor. El que passa és que jo crec que quan surt una reivindicació, quan surt una demanda, és interessant veure qui la fa. I en el cas d'aquesta demanda de tornar al 100% cotó, en el cas dels Estats Units, és interessant que qui hi ha al darrere és aquest moviment MAHA, Make America Healthy Again, liderats per RFK, secretari de Salut i Serveis Humans, que potser us sonarà doncs, per les seves declaracions antivacunes, pel fet que aquest estiu hi ha hagut un brot de ciclospora en enciams que ha provocat diarrea explosiva per tot els Estats Units, i també el responsable de que estiguin sortint casos de xarampió com bolets arreu del país.
0: I, doncs, sí, un home de fiar.
1: Sí, sí, de tota confiança. I està apuntalat doncs, per les anomenades MAHA Moms, les mames MAHA, que són doncs, aquest moviment de dones, en la seva majoria mares, que defensen doncs, un estil de vida més saludable pel que fa a l'alimentació i a l'estil de vida. Direm.
0: Però això, clar, d'entrada diríem, no és dolent, això.
1: No és gens dolent. Un rellotge espatllat dona l'hora exacta dues vegades al dia, Montse. El cas és que, si mires una mica, t'acabes adonant que tot això ve, no? Sembla ja un thriller d'aquests dels anys 70 paranoics, que tot això ve d'una idea, d'una intenció de revitalitzar la indústria cotonera d'Estats Units.
0: O sigui, hi ha un negoci darrere i, si no, no som ningú, oi?
1: No donar puntada sense fil.
0: Ai, mare meva, jo no sé què fem les mitges que tinc al calaix, que en tinc moltes, i ara no sé. M'estàs trencant el cor.
1: Mira, jo crec que les mitges, doncs, ara ja... Si ja les tenim, ens les hem de posar fins que siguin més forat que nylon, perquè al final el millor residu és el que no es genera. I personalment m'encantaria dir-te, no, hem de fer això. Però és que jo no ho sé, Montse. Jo tinc moltes preguntes i tinc moltes respostes. També és veritat que, més veritat que mai, que no hi ha consum ètic sota el capitalisme, però això no ens ha d'eximir d'intentar fer-ho una miqueta millor, una mica rona. I res.
0: Però què proposes que fem les mitges...
1: Mira,
0: o sigui, que les gastem fins que...
1: Home, gastem-les, sí. Clar, posem de moda el punk i així ens les podrem posar en carreres, no sé.
0: Exacte, alguna cosa. I, mira, jo no vull acabar aquesta secció sense que em diguis a qui insultaries amb el nom de polièster. O sigui, ara mateix, a quina persona li diries ets un polièster?
1: Uf, és que...
0: És a dir, el que dius, el que fas, el que ets,
1: sí.
0: És contaminant.
1: És que és molt ofensiu. Jo sóc molt poc faltona. Llavors, yeah. Saps a qui li diria? No li diria una persona. Ara mateix li diria...
0: Mira, un col·lectiu.
1: Sí, li diria a la indústria de Hollywood, perquè aquest estiu he estat més conscient que mai que no hi ha cap actriu de més de 35 anys ara mateix que no s'hagi fet punxi-punxi. I a mi em deixa...
0: O sigui, que no s'hagi operat de cirurgia estètica.
1: Bueno, que no s'hagi posat botox, no? Que no, és a dir, que no hagi hipotecat la seva eina de treball per posar-se una expressió de cartró-pedra i que la continuïn cridant per fer anuncis de perfums i de maquillatge. I si no hi ha una cosa més polièster que això, doncs que baixi la Dolly i ho vegi.
0: Marta Armengol, fins aviat. Nosaltres ho deixem aquí, les dones i els dies. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, fins a la propera.
0: Ja veieu que té rotllo per estona. Aquesta dona. I nosaltres ho deixem aquí amb aquest programa que hem fet, com sempre, Albert Castellví, Roser Parera Moragues, Mireia Isar, Cèlia Forment, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà a les 11 de la nit amb moltes dones que són adoptades, que han viscut tota la seva vida, han crescut com a persones adoptades. Parlarem de tot el que els hi passa, com ho viuen a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Molt bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades totes les institucions i entitats implicades, l'espai on es discutirà a fons cap on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: A la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista i en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil. Més notícies, Ignasi Abad.
3: Donald Trump diu que hi ha una conspiració malaltissa contra la intel·ligència artificial i els centres de dades i que l'únic que en surt beneficiat és la Xina. El president nord-americà insisteix que no s'ha de posar fre al seu desenvolupament perquè els Estats Units tenen prou capacitat de control i més amb ell de president. Pequín vol més supervisió i garanties que la IA es desenvoluparà de manera ordenada. De la seva banda, la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, insta Europa a invertir més en intel·ligència artificial per protegir millor la privacitat dels seus usuaris per reduir la dependència tecnològica dels Estats Units i la Xina.
1: En els últims 4 anys, la població reclusa a Catalunya s'ha incrementat un 23%. Les presons catalanes voregen els 10.000 interns i això suposa que estan al 95% de la seva capacitat. L'increment s'explica pels canvis en les penes als multireincidents. Els sindicats de presons alerten de l'efecte que té aquest increment de població reclusa i demanen més recursos. Una reclamació que també fa Gemma Soriano, portavoz de l'Associació de Famílies de Presos de Catalunya.
4: Hauré d'incrementar és mesures mèdiques, reinserció, llocs de treball, llocs de feina i no pas presons, perquè les presons no han d'existir.
3: L'OTAN ha expulsat un militar espanyol d'una base pròxima a Londres per la seva relació amb una suposada espia russa que havia conegut per Tinder. El cas l'ha publicat el diari britànic The Telegraph i han confirmat fonts de l'armada espanyola a la qual pertany el militar. La dona tenia doble nacionalitat britànica i polonesa, però havia nascut a Rússia. Els serveis de seguretat de l'OTAN van obrir una investigació per sospites de contactes amb els serveis secrets russos, tot i que ella nega cap vinculació. El cas s'ha tancat amb l'expulsió a Espanya del militar que, segons The Telegraph, hauria passat a la reserva.
1: Woody Allen rodarà la seva nova pel·lícula a Madrid i l'actor barceloní Peter Vives en serà el protagonista. El rodatge de la nova comèdia del director nord-americà començarà el 5 d'octubre i tindrà Aranjuez com un dels escenaris principals. Ho ha anunciat aquest dilluns el govern de la Comunitat de Madrid, que patrocina la producció juntament amb l'Ajuntament de la capital espanyola. Serà la tercera vegada que Alan roda a l'estat espanyol després d'haver-hi filmat les comèdies Vicky Cristina Barcelona i Rifkin's Festival.

0: Oasis actuarà a Barcelona el 10 i l'11 de juliol a l'Estadi Olímpic. La banda de Manchester tanca així les especulacions que omplien les xarxes des de fa una setmana. Els germans Gallagher han anat publicant pistes en format de petits vídeos per anunciar el nou tram de la gira del retorn. En un d'aquests clips es veia un noi tocant una guitarra en un bar amb un pòster de Miró al fons, i això va despertar tota mena d'especulacions sobre una possible actuació a Barcelona que aquest dilluns han confirmat. També se sap que les entrades valdran entre 85 i 255 euros, que es posaran a la banda aquest dijous i que cal registrar-se per aconseguir-les. La gira passarà per Manchester, on s'hi estaran 11 dies, Glasgow, Roma, París, Amsterdam o Múnich, entre altres ciutats europees. Esports, Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb el Barça.
1: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
0: Aquest dimarts, a la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al camp de l'Elx.
1: Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2 ha tancat la jornada número 5 i els andalusos són tercers empatats a punts amb el Real Madrid.
0: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Es jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
1: I en bàsquet es descarta una lesió important de l'escorta del Barça, Darío Brizuela. El jugador no té lesions òssies ni articulars importants i l'evolució marcarà la seva disponibilitat. En canvi, a l'Ilern a Lleida, el pivot Autamane Diagne té un trencament de lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada.
2: Fins aquí les notícies.
3: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
4: De 12 a 2 és la meva vigília de pau.
3: Que està en constant evolució.
5: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
3: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
6: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
7: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: allà per on passava, de persones que escolteu aquest programa des de fa molt de temps, però que encara no heu trucat mai. I m'he passat el dia fent una crida a la participació. Semblava que fossin les eleccions i que demanés a la ciutadania que anés a votar. Però no. Només els demanava que, si sabien les històries que es couen dins d'aquest programa i si em deien que esperaven a les 12 a veure quina una me n'havia passat, doncs que pel mateix preu podien trucar algun dia per encara poder escoltar més veus de tots els ignorants que sou sempre a l'altra banda. Em posaré dos exemples. La farmacèutica del meu barri, on avui he anat a comprar algunes coses, m'ha explicat que la seva mare, la Teresa, ens escolta cada dia. Ara deu passar una vergonya aquesta dona quan senti això, que després l'endemà la truca per explicar-li tot el que s'ha dit i el que ha passat al programa, com qui fa la crònica d'un espectacle teatral, però en aquest cas fent tots els spoilers del món, perquè li he dit fins i tot que al cap de setmana m'han picat els mosquits. I el segon exemple és el d'una persona que he anat a entrevistar. No us dic res més perquè ja escoltareu aviat aquesta conversa, que crec que us agradarà molt. I quan ha obert la porta i m'ha vist, per poc que no cau de cul a terra, més contenta l'Anna Maria no podia estar que jo m'assegués al seu sofà i xerrés una estona amb ella. Diu que ens escolta des de fa anys, que a vegades s'adorm, però que tampoc no ha trucat mai. Però també sabia tot el que va passar ahir amb les formigues i amb els remeis per fer-les desaparèixer. Segur, segur que avui en continuarem parlant. Així que aprofito per demanar-vos a tots els que hi sou, sense fer soroll, que deixeu la vergonya sota el llit, perquè com més serem, més riurem, oi? I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Sílvia Andrés, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Són les 12 ja i 10 minuts. Arrenquem aquí una nova edició de la Nit dels Ignorants a Catalunya Ràdio a través dels vostres testimonis, les vostres preguntes, les vostres respostes, reflexions, felicitacions i crítiques que també entren. Sabeu que, a més del telèfon del directe, el 93207474, teniu el de WhatsApp, que el feu servir a vegades al mateix moment que escolteu el programa, i nosaltres sempre emetem aquests missatges l'endemà o al cap de dos dies, depenent de com anem de missatges i de trucades. I avui, en aquest missatge de WhatsApp, el 667-220-148, i ens hem trobat aquesta resposta de la Lourdes.
2: Mira, acabo de sentir una senyora que ha comentat sobre les ungles, que creixien més les de les mans que les dels peus. No és a tothom. Segons quines persones els hi creixen més, els de les mans o els de les peus, hi ha algú que per igual, però no sé per què, aquest motiu no li puc dir, però que no és a tothom, com ella ha dit molt bé, que almenys amb ella, ho dic perquè no ens fem la idea de que tothom, no, això és una cosa molt aleatòria, no sé el motiu.
0: Doncs hi deu haver el grup de que els hi creixen més les ungles dels peus i el grup que li creixen més les ungles de les mans. En tot cas, buscarem un expert a veure que ens ho expliqui, si realment depèn de la persona, creixen més unes o unes altres, o depèn de les sabates que portem, o depèn de quina, potser de quina activitat fem amb les mans, vés a saber. Però està bé la apreciació que feia la Lourdes. Diria que va ser la Montserrat de Mataró qui feia aquesta pregunta. Justament, la Montserrat des de Mataró ens ha fet una resposta per un altre oient.
3: Que recordàveu preguntes que hi ha sense contestar? Aquesta que parlàveu de l'arròs, si és dolent, si pot ser dolent menjar arròs cada dia. Recordo aquest apocontó que us he dit jo que anava, que són coreans, o sigui, i a la consulta hi ha la seva senyora també que està a recepció. I parlant, allà un dia amb ella, i parlant i també amb ell sobre l'arròs, es veu que allà a Corea es menja arròs, però cada dia, inclús, es veu que tenen uns aparells que són com unes cassoletes expresses només per l'arròs i que a casa seva sempre hi ha arròs acabat de fer. O sigui, no sé, que és com una com una religió, el menjar.

0: no sé el què. La qüestió que no pot ser dolent. De veritat, no pot ser dolent. Suposo que si t'empatxes massa potser va restret, no? Però, bueno, menjar arròs cada dia, mira, ben força aigua potser també ajuda.
1: Doncs aquesta és l'experiència de la Montserrat de Mataró. De fet, és veritat, Montserrat, molts països asiàtics fan servir l'arròs com a pa, és el seu pa. I en lloc d'acompanyar les coses amb un trosset de pa, ho fan amb arròs, i ben bé que estan de salut. Tots els que són això, coreans, japonesos, xinesos, realment l'arròs ells els mengen cada dia. Va, que ens truca per primera vegada. O sigui, això ja ho dic, a més avui ho deia amb aquestes persones que m'he trobat. Em fa tanta il·lusió quan truca algú per primera vegada, així que ara rebríem una forta abraçada, justament una coetània meva, com a mínim de nom, és la Marta, des de Barcelona. Bona nit, Marta.
2: Hola, bona nit.
1: Que contenta que estic, que hagis trucat. No has trucat mai?
2: No. T'havia escoltat moltes vegades, però no havia trucat mai, no. Doncs... perquè no tenia jo una pregunta feta, però... fa 10 anys que vaig fer la teva primera novel·la, bueno, aquells primers contes.
1: Sí, senyora. Fa 10 anys, sí. Fa 10 anys, correcte.
2: Vaig anar a la presentació i va ser superamable amb mi.
1: Quina sort, que si no, ara em dius...
2: És superamable amb tothom, però aquell dia jo estava fatal, o sigui, estava passant un molt mal moment i va ser superamable i res, que ja que no havia trucat mai, tampoc és que tingui una pregunta, perquè avui el teu home m'ha fot una bomba d'aquelles... Però, bueno, no passa res. O sigui, que deixa el versió, però, bueno.
1: Però, a veure, això ho ha dit en una entrevista, no?
2: Ho ha dit en una entrevista, sí.
1: Ja l'he vist.
2: Ja t'ha arribat alguna cosa, no?
1: No, és que ho estava mirant.
2: L'únic que volia dir és, o sigui, tu ara ja fa molts anys que fas novel·les, però tornaràs als contes?
1: A fer contes? Home, algun dia sí, perquè m'agraden molt els contes a mi, eh? Fem una secció de contes, a mi sí m'agraden. El pròxim no serà de contes, però sí, em passa que necessito pensar-los molt bé, perquè clar, quan fas molts contes se t'acaben els temes. Però sí, és un gènere que a mi m'agrada molt el conte. De fet, m'agrada gairebé més que el de la novel·la, mira què et dic.
2: Sí?
1: A mi sí.
2: Ens tens una mica oblidats, eh? Clar, ja. El Quim Monzó s'ha retirat, el Pàmies no sé quan, i ja et tenia tu, i coi, que no... I dic, vale, les novel·les no estan malament, eh? De veritat, també les gaudeixo. Però els contes tenien el seu plus.
1: Doncs va, Marta, va, que com que no has trucat mai, és la primera vegada que truques, i a sobre em preguntes això, escolta, et tindré en els meus pensaments per fer-ne un altre de contes. Vinga, va.
2: Molt bé, doncs escolta, bona temporada.
1: Moltes gràcies per trucar. I...
2: un petó al Toni i als projectes nous que té la sort.
1: No plega pas ara, ni molt menys, eh? No, d'acord.
2: Sí, és que aquesta és, però jo sóc una fan ja aferrima del versió, i com sé que t'escolta, doncs mira, dic, mira, avui...
1: Pam, no?
2: Avui els tinc a tots dos allà potser al mateix moment. Que també, dic, avui he vist dones de ràdio i dic... coi,
1: ai, sí, que bona que és aquesta obra.
2: Bueno, espero que te l'hagi pogut gravar al Movistar.
1: Però és
2: perquè...
1: que la vaig anar a veure, eh? La vaig anar a veure.
2: Ja, bueno, però és veritat que com en directe res, eh? Però... clar. Ja que no la tornaran a fer, perquè sé que torna al diari de Grey, però ara ja té una altra cosa, i sí, no sé si Dones de Ràdio tornarà. Aleshores, tenir-la gravada, jo tinc la dels Flotats, i tornar a veure els Ametllers d'Estan Batuts, el Sí per un No, és una meravella.
1: És
2: o sigui,
1: una meravella, sí.
2: I aleshores
1: sí.
2: Dius, doncs pues, mira, si la tens...
1: I a més, pues... l'han fet avui a TV3, que sí.
2: Avui. I aleshores...
1: sí, m'ha semblat estrany, un dilluns, no?, programa una hora així, que no és festiu.
2: Bueno, TV3 té aquestes coses que porta una cosa molt rara, o sigui...
1: Jo estic amb la penya que
2: t'ha queixat aquest estiu d'aquesta programació estranya, que no hi havia gaire on agafar-se, però ja. Bueno, escolta... pues,
1: però mira, avui has disfrutat, així que aprofitem.
2: Però avui han donat Dones de Ràdio i això és... bueno,
1: és
2: la veritat
1: boníssim.
2: És que s'ha de recuperar el teatre, ja que... potser no tothom pot anar-hi, uh-huh. perquè, clar, és a Barcelona, molt com... Pues, escolta, pues, donar-ho per la tele també està bé.
1: I sí.
2: Vale, el Joan Pere m'encanta, però
1: m'agraden altres clar, coses. Clar, clar, clar. Molt bé, Marta. Escolta'm, prenc nota de tot. Moltíssimes gràcies per la trucada.
2: A tu.
1: Que vagi molt bé. Bona nit.
2: Adéu, bona Adeu. Nit. Gràcies.
1: Adéu. La Neus, des de l'Eixample, bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta.
1: Què tal?
3: Mira, ahir nit et vaig estar escoltant i al final el conte de, que veu narrar
1: sí.
3: de l'Empar Moliner, sí. bueno, de veritat, és que va arribar un moment que jo estava a l'òptica i m'estava estressant només de pensar els pensaments que tenia aquesta pobra dona. Arribava un punt que li anava dient, per què no li dius? Per què no li dius? Perquè, clar, és que anava menjant el cervell constantment, que si ara aquesta, que si ara altra, que si ara Andrés...
1: I sense fer res, no?
3: Sí, sí. I sense fer res. I llavors jo em pensava... Jo estava a l'òptica i li estava dient, però per què no t'aixeques i ja li dius? I, bueno, quan agafi se'n va, penso... Jo no havia llegit... Bueno, no he llegit res de l'Empar Moliner, sí que l'he escoltada per...
1: És molt bona, és molt bona.
3: I sempre la trobo una mica pallassa, saps? Vull dir, a veure, considero una persona pues, molt culta i tal, però sempre té aquest sí, deix així una
1: sí,
3: mica, no?
1: Sí, irònic. Però sí, els contes sí, són boníssims, els contes.
3: Sí, sí, doncs pues no, vull dir, compraré...
1: Els has de llegir. A veure si algú de pròxim els compres, o si són llibres antics, que te'ls deixin. Ja
3: sí,
1: està.
3: No, si no aniré a la biblioteca i al millor pues, ja doncs, saps?
1: Molt bé.
3: I una altra cosa que volia comentar. Mira... avui, quan el senyor Illa, el senyor president, ha fet sobre el tema aquest el 6% a l'educació i tal, i que vol posar tots els aires acondicionats a les escoles i tal. Bueno, la veritat és que els meus nets, bueno, ara va la meva neta ja en una escola, que hi sempre hi ha hagut aire acondicionat. Però resulta que avui ha vingut a casa i em diu, àvia, tu no saps la calor que he passat avui a l'ambient, perquè va a una escola d'aquestes més modernes i ja no li diuen aules, li diuen ambients.
1: Ah, sí? Ambients?
3: Sí.
1: No són aules? Ni classes ni aules són ambients?
3: Són ambients, perquè treballen sobre projectes i llavors pues, és l'ambient i a l'aula li posen un nom entre que l'escolleixen entre tots els infants, els, perquè no
1: bé.
3: Són alumnes, són infants.
1: Són infants,
3: bueno,
1: d'acord.
3: Són aquestes escoles d'educació viva que se'n diu, que, uh-huh. que em sembla molt bé, que el vocabulari és diferent.
1: És diferent, sí.
3: Sí. Llavors resulta que, clar, jo penso, si aquesta escola van obrir el dia 8, bueno, en teoria, vale?
1: Sí.
3: I avui estem a dia 14,
1: sí, 14 vale? 15, havent, ja, sí.
3: Sí, havent-hi un pont al mig, com és que no hi ha un servei de manteniment a les escoles abans d'obrir les escoles que vegin si tots els aires condicionats funcionen o no funcionen?
1: Però és que no perquè anava o és que no l'han encès?
3: Estava espatllat, segons ella em diu. Estava espatllat. I llavors han anat amb un altre ambient que fa en anglès i diu, ai, ja, allà s'estava la mar de bé. Però, clar, imagina't, si hem tingut que anar al pati i m'he posat morena, perquè, clar, amb la calor que feia...
1: Sí, sí, avui sí.
3: I, clar, després hem anat a l'ambient i ja estava tota enganxosa. Llavors, jo ja sé, perquè jo també he estat treballant amb escoles públiques, que realment el servei de manteniment que dona l'Ajuntament és molt pobre, val? És molt pobre. Suposo que només hi ha una o dues empreses per tota Barcelona i que, clar, no donen abast
1: arreglar però, coses, bueno, clar.
3: A
1: home,
3: veure...
1: que s'hauria de fer un manteniment i abans del setembre mirar que tot funcioni.
3: Exactament.
1: Perquè
3: vull dir,
1: no s'acaba la calor amb l'agost.
3: No,
1: clar.
3: Exacte, no? I llavors, a veure, el juliol, fins al 15 de juliol, em sembla que els més... Bueno, els cossos directius estan a les escoles. Vull dir, no costa fer res, però fer un manteniment.
1: Sí.
3: No? Vull dir, hi ha escoles pues, que fan obres i altres que no. Que... Però vull dir, ja sé que és complicat, perquè és una qüestió econòmica,
1: ja.
3: Val? Però, clar, m'ha fet gràcia perquè he dit no, farem que totes les escoles d'aquí al 2030 o 31 estiguin totes amb aires acondicionats. Sí, sí, posaran els aires condicionats, però si després no hi ha ningú al principi del curs que els revisi i que els posi en marxa abans que la canalla entri a les escoles,
1: sí, sí.
3: Per què servirà tot això?
1: No, perquè no vagin els aires, clar. Si no es fa el manteniment com toca, no aniran, està claríssim.
3: I després, una altra cosa, jo no sé qui neteja els filtres, que això és una altra cosa que... Saps, això m'he pensat jo, no? Vull dir, a casa tens aire condicionat i quan neteja els filtres. hi ha algú que es dediqui a netejar els filtres de les aules? Clar, és que a cada aula hi ha un aire condicionat.
1: Home, el tècnic que ve ho hauria de fer, en principi.
3: No ho sé. Bueno, a veure, són suposicions meves, saps? No, però m'ha fet molta gràcia perquè, bueno, és un infant de 8 anys i clar, pues ella ha estat... Àvia, és que... No funcionava.
1: Quatre dies que fa que ha començat el curs i ja
3: clar,
1: no funciona.
3: Clar, perquè sí, mira, sí. Si això hagués sigut el mes de juny o el maig, que posen a l'aire, perquè clar, en aquestes aules en aquest, estan, és un edifici de mòduls. Llavors, pues, clar, les finestres són bastant hermètiques i també hi ha un sistema d'aire a tota l'escola.
1: Ja.
3: Clar, si no funciona... l'aire condicionat, diguéssim, per fred, igual no funcionarà per quan arribi el fred.
1: Sí, sí, per fer, per fer escalfo. Sí, sí, bueno, bona reflexió, molt bé.
3: Sí, és una reflexió de que, vull dir, penso que sí, sí, que molt bé que es gastin molts cèntims, però que realment...
1: Que comptin amb el manteniment, sí, sí.
3: Que també hi hagi un manteniment adient a tot el servei que volen donar. Perquè si no... malgrat els cetis que es vagin a gastar o els milions d'euros que es vagin a gastar per fer tot això.
1: Exacte. Molt bé, Neus, doncs, gràcies per compartir-ho.
3: Bona nit.
1: Adéu-siau.
3: I fins aviat.
1: Adéu. Adéu. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
4: Bona nit, Marta.
1: Com estàs?
4: Una pregunta.
1: A veure.
4: Avui m'he fixat amb una grua d'aquestes que fan les obres, que aixequen pisos, i saps
1: sí.
4: Què vull dir? Aquestes
1: sí.
4: Que són d'una alçada...
1: Tan altes, no? Sí.
4: Sí, considerable, que no sé si deuen fer 20 metres o així, esclar, tampoc no sé calcular, no? Per fer 4 o 5 pisos d'alçada, doncs han de fer una alçada alta, diguéssim, sí. Considerable. Bé, esclar, aquestes grues jo sé que baix, a la base, tenen com un bon... estan ben falcades amb formigó i tot això perquè no es moguin amb el vent ni així, no?
1: Uh-huh.
4: I a dalt, el que és la part que no agafen el material, també sí. He vist que hi havia com uns blocs de ciment allà per fer el contrapès,
1: sí.
4: Diguéssim, no?
1: Sí.
4: I jo penso, he pensat, bueno, molt bé, com hi ha un pes a l'altre cantó, és lògic que hi hagi el contrapès aquest d'aquí perquè giri que no es tombi. Però estava parada i només hi havia el contrapès i a l'altre costat no hi havia res. I com és que després així això s'aguanti tan bé, no?
1: Ja ho entenc. La part llarga no té res i la part curteta de dalt és la que té el contrapès, no?
4: Ah, això mateix,
1: sí.
4: Sí, sí, sí. Vull dir que no...
1: És a dir, necessitem un tècnic de grues que ens expliqui com funciona l'estabilitat de les grues, no?
4: Ah, exactament. Sí. I després tinc com una mena de denúncia contra una cosa que m'estimo molt, que és la Generalitat. Perquè vol aprovar l'any que ve, el 2027, aquell pla que se'n diu Plater, que és un pla d'això de l'ecologia. Mm. Que dels molins d'energia
1: eòlica
4: i també els de la fotovoltaica, eh?
1: Uh-huh.
4: Perquè es veu que a cada comarca hi ha d'haver un d'aquests de vent, diguéssim,
1: sí,
4: i a cada municipi han de poder fabricar, autofabricar-se un número determinat de megawatts d'electricitat.
1: Uh-huh.
4: Bé, esclar, però això, la Generalitat fa com aquell en Quim Mas Ferrer com tira el dard, eh? I diu, aquí, eh? Aquí n'hi posarem un, aquí n'hi posarem un altre i tot això. I el municipi, en el seu terreny, no pot decidir res.
1: Ja.
4: La Generalitat, un cop sigui això aprovat, no necessita permisos d'obres ni permís de l'Ajuntament. És una imposició en totes les de la llei, al meu parer, eh? Uh-huh. Perquè, és clar, si hi ha un consens, si hi ha una mica de consens entre dos, tres municipis, que d'allò... Bueno, jo ho sé perquè aquí a l'Empordà ens en posen un, que tots hi estan, 8 municipis i estan en contra, però ja saben que...
1: Si no hi ha res a fer.
4: Sí, no hi ha gaire res a fer. I això... mira que hi ha puestos per posar-ne, que si les, allò de les autopistes, que si... els aparcaments, impostos que diu no, no, no, no, però aquest no els interessa perquè volen posar els impostos que l'empresa que fa és la que guanya i té la concessió i tot això, o sigui, és privat, en definitiva, sembla que és públic i d'allò.
1: Ja. I, doncs, feta la queixa...
4: I encara, ara m'he despistat, m'he despistat perquè anava a dir una altra cosa i m'he despistat referent-hi. Ah, sí, que falta tanta energia, i Espanya ven electricitat al Marroc. O sigui, i si ens en faltés, la comprarem a França, que allà la fan centrals nuclears. Que si explota una central nuclear, nosaltres no, com que tenim els Pirineus, no quedarem pas afectats.
1: No, gens, no.
4: Gens ni mica. Ara aquí no en volem, perquè, ui, les centrals nuclears són perilloses. Però, clar, si són aquí a 80 o 100 quilòmetres, són perilloses igual,
1: Sí, vull dir
4: que, o sigui que estem una mica subjectes a interessos,
1: Ja. Doncs tot, feta la denúncia, Joaquim, i la queixa, d'acord?
4: Molt bé.
1: Moltes gràcies. Bona nit.
4: Bona nit.
1: La Marina, des de Barcelona, bona nit. Marina.
5: Hola, bona nit a tothom. Bé, jo volia preguntar un tema que, a veure si em diguessin a on puc trobar velletes ecològiques o fragones ecològiques que no cal posar detergent, que queda com una patena, perquè un dia m'han regalat una propaganda, bueno, ho vaig veure jo directe al puesto, no me recordo un temps ni com se diu, però queda tot superbé i no has de ficar detergents. Jo els detergents en tenim aquí a casa, però hi ha aquestes pudors tan fortes, bueno, olors, perdó, olors tan fortes que algunes són, això a mi no m'agrada.
1: No t'agrada. Per tant, on pots trobar aquestes velletes ecològiques, no?
5: Velletes i agafes fregues, o sigui, la fragona també queda neta.
1: Ja.
5: Perquè jo aquestes coses tan agressives, doncs no m'agraden.
1: Ja.
5: No m'agraden mai, però tolero, però no, jo mateixa sí que puc escollir a on s'hi pot anar, a quines botigues hi ha, encara que m'imagino alguna, però no he anat.
1: D'acord, doncs a veure si algú...
5: Que m'ho puguin dir, però directe, no Amazon i tot això...
1: No, d'anar a una botiga física i dir hola, bon dia, vinc a buscar això. Sí. Exacte.
5: No, perfecte. Perquè trobo que està bé també a distància, perquè, escolta'm, a vegades no pots anar.
1: No,
5: que... Això trobo coses molt bones de la tecnologia i d'avui dia. El que passa és que ara que me'n recordo, mira, la intel·ligència aquesta que sortirà, i moltes coses has d'agrair molt, perquè per mi mateix se'm va molt bé el mòbil aquest, que tinc, que em llegeix, que no sé què, que puc mirar cap aquí o ampliar, el que sigui, però penso que jo, quan hi ha una intel·ligència artificial, si jo faig una cançó o un escrit, no m'agrada que m'ho digui d'intel·ligència, la vull fer jo al meu gust.
1: Llavors
5: hi ha gent que s'acomodarà o per aconseguir alguna cosa buscaran allí i dirà, esto tiene que ser aquí, sí.
1: I
5: una
1: no farà una, res.
5: No sé què.
1: Sí,
5: escolta,
1: sí, sí.
5: O en castellà o en català, com vulguis. I això és el que jo veig que no... Mira, una altra cosa que he dit aquests senyors, anterior té raó que, a veure, jo puc comprendre i ho noto, quan és ignorància que et pregunten alguna cosa perquè ja t'ho feig alguna cosa. O potser no se nota que no ho entenen o no ho han entès, i llavors ho explico, això és així. Però quan veig que hi ha una cosa que és per interessos o per estalviar, perquè es pot entendre que algú tingui algun problema, alguna cosa, alguna vegada hi ha passat alguna cosa que pugui reconèixer, si ho reconeix i tal, però quan hi ha només interessos d'estalviar, no es pot estalviar per la humanitat, per la salut, per mestres, per tot.
1: Ja.
5: I això que diu de la pública, jo ja avui dia s'aprenen les matemàtiques diferent, perquè una veïna nostra, que són d'aquí, però van al poble de la meva mare, pues ens explicava, la nena feia, ens explicava com ho feia al col·legi. I pública, o la que sigui, tots fan una mena d'ensenyament igual.
1: Uh-huh.
5: És el que ha dit aquesta senyora.
1: Sí.
5: Són estupendes i tenim tots els mecanismes més importants, molt importants a la realitat, no? A les públiques. Però que no es noti ni a una ni a l'altra que es vol estalviar.
1: Ja t'entenc.
5: I interessos, i a més, avui dia... Bueno, vull dir, no, sempre hi ha hagut, però que perquè no tinc un duro, s'acau en la mediocritat. No es lloa la persona que realment val. Hi ha sectors, cuidado.
1: Ja,
5: llavors,
1: ja.
5: Quan trobes una cosa així fora, adéu-siau.
1: Ja, adéu-siau. Escolta, Marina,
5: no,
1: a veure si algú...
5: No, perquè caiem en un risc ja. Però, home, per favor, sisplau, ja he fet unes quantes errades. d'aquestes en català.
1: No, no passa res, no passa res. Dic, a veure si algú t'ajuda amb això de les velletes ecològiques.
5: Fa pena, sí, molta pena això.
1: Vinga,
5: podem
1: Marina.
5: Podem rectificar una mica, eh?
1: I tant. Gràcies, Marina, per la trucada.
5: Sí, a veure si m'ho diuen, això.
1: Vinga,
5: sí,
1: molt
5: sí.
1: Bé. Adéu-siau, bona,
5: bona
1: nit.
5: Adéu.
1: En Josep des del Parc Güell ens ha escrit un missatge de WhatsApp al 667-200-2148. Diu, en un debat privat mantingut amb la meva filla sobre ocupes i robatoris, m'ha explicat un cas que va sortir als mitjans on un lladre va entrar en una propietat privada amb la intenció de robar i el gos el va mossegar de valent. Sobre això va presentar denúncia i el jutge va fallar a favor del lladre. La pregunta que faig és, per si hi ha algun ignorant coneixedor dels sistemes judicials i ens pot explicar com és possible que els jutges, en aquests casos, fallin a favor dels agressors, quins són els motius, ens demana el Josep. Tenia entès que la casa o domicili privat era sagrat, tal com es veu en les pel·lícules de tots els països. La Glòria, des de Badalona, diu: visc a Badalona amb el meu marit, tots dos estem jubilats. El meu marit, de 87 anys, té la sort de tenir la targeta dels ferrocarrils tipus B, Transport Generalitat, diu. Abans, fa uns quants mesos, podíem comprar la targeta del bus metro als dispensadors del metro, però ara els jubilats ja no ho podem fer i hem d'anar a les estacions de Plaça Catalunya o Plaça Espanya. La majoria de desplaçaments els fem per Badalona, així que hem d'anar expressament a Barcelona per comprar-la. Creieu que és de sentit comú fer-nos anar a Barcelona? Diu, ni tan sols la podem comprar per internet.
6: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
7: Bona nit, Catalunya, i bona nit, ignorants. Soc una catalana que resideix des de fa 22 anys a Austràlia. Jo volia donar-vos les gràcies perquè programes com el vostre són espais de comunicació, d'apropament i de fraternitat. Espais que omplien les nits de casa quan era jove i vivia en família. Però ara, des de la distància física, des de la llunyania, des de la perspectiva del temps, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont, un pont entranyable, un pont que ens uneix amb caliu des d'allà on siguem.

0: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son. Cites meravelloses, amb Josep Ignasi Vives.
1: I ara em direu, amics ignorants, què és això? Què vol dir cites meravelloses? Qui és aquesta persona? Qui és Josep Ignasi Vives? Doncs és una de les novetats d'aquesta segona temporada de la Nit dels Ignorants amb una servidora al capdavant, que és que vindrà aquest professor de Filosofia i Literatura, ens acompanyarà cada 15 dies, les nits de dilluns a dimarts, per reflexionar. Jo he dit sempre aquests últims dies que aquest any ens mirarem una mica més cap endins i que mirarem una mica més amunt. Doncs avui desvetllem què vol dir aquest mirar-nos una mica més cap endins. Josep Ignasi Vives, bona nit, benvingut a la Nit dels Ignorants.
2: Bona nit, moltíssimes gràcies.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt content d'estar aquí i molt il·lusionat per aquest curs.
1: És un curs en què volem mirar una mica més endins, però et vam demanar que ens triessis una cita, sí, seria triar una cita d'algun filòsof d'aquests que tu domines molt i que a vegades nosaltres fem servir en una conversa, però no sabem ben bé què significa, no? Seria una mica això?
2: Sí.
1: Partiríem d'aquí, en aquesta secció?
2: Sí, la idea és partir d'alguna cita filosòfica que estigui molt implantada en el dia a dia,
1: sí,
2: o que pugui tenir moltes implicacions amb el nostre dia a dia, i intentar explorar-ne una mica els orígens, les motivacions, les implicacions, sobretot per intentar demostrar que té molt a veure, o molt més del que pensem, amb la nostra vida quotidiana, i que podem aprendre molt d'aquestes frases que a vegades no li hem tret el suc suficient.
1: Clar. Per tant, per començar la temporada, Josep Ignasi, t'agrada que tinguin Josep Ignasi?
2: Sí.
1: El nom compost,
2: sí,
1: eh?
2: Sí,
1: no, ni Josep, ni Ignasi, Josep Ignasi, molt bé. Avui quina cita meravellosa has triat per començar?
2: Doncs comencem amb una frase de Paul Valéry, el brillant poeta i assagista francès de principis del segle XX. Està extreta d'un llibre que es diu Monsieur Test, i diu així: recordeu que simplement, entre els homes només hi ha dues relacions possibles, la lògica o la guerra.
1: La lògica o la guerra, molt bé. Ubiquem una mica la frase i mirem de descriure què entenem per lògica i què entenem per guerra, si et sembla.
2: Molt bé. Aviam, en primer lloc, el que fa la frase, no, és intentar contraposar els conceptes lògica i guerra, i fixa't que diu una cosa molt forta, no?, que són les úniques dues relacions possibles entre els éssers humans. Què entenem per lògica, què entenem per guerra, com a mínim què entenia Valéry en aquest text, no? La lògica és tota aquella relació entre persones que es fonamenta en el raonament, en l'ús de proves. És a dir, que l'autoritat, que la multitud, que la emotivitat no tenen cap valor per donar-li validesa a aquell determinat fet, no? En canvi, en la guerra, això és radicalment diferent. La lògica, fixa't que sempre respecta la llibertat mental de l'altre. És a dir, hi ha una examinació pausada de les coses, és no orgullosa. Hi ha una separació total de la idea i la persona. Una idea pot ser incorrecta, però la persona no passa a ser incorrecta per haver-la dit, no? En canvi, la guerra busca tot el contrari. En la guerra hi ha una impossibilitat total del diàleg real. La guerra és imposició, a vegades molt violenta, però a vegades de formes més suaus. Fixa't que la fascinació s'ha fet servir molt per divulgar llenguatge de guerra, l'odi, la intimidació, la pressió, l'engany. Tots aquests ressorts encara són avui dia molt activats pel, no només pel poder, sinó per tota mena d'instàncies, per intentar-nos ficar en una lògica o en una no lògica.
1: En una no lògica,
2: exacte,
1: més aviat, no?
2: Que sí. El que busca és despertar només les passions i no pas les proves.
1: Molt bé, està molt bé. Per tant, diríem que hi ha una mena de... Valéry demanava sempre... he vist que m'has escrit, eh? Demaneu sempre proves. La prova és la cortesia elemental que ens devem. Si us nega, recordeu que esteu sent atacat i que se us farà obeir per tots els mitjans.
2: És molt fort aquest paràgraf de Valéry, no?
1: Demaneu sempre proves, clar, clar.
2: Sí, és a dir, és una actitud que penso que s'ha perdut molt, que potser només perdura en instàncies molt científiques, però que en el dia a dia, per algun motiu, s'ha aconseguit que tot això desaparegui de la nostra pràctica.
1: Tu no demanes proves a la gent de res, no?
2: Habitualment no.
1: I si les demanes, igual et miren malament.
2: Sí, perquè t'acaben dient que ets un negacionista.
1: Clar.
2: O que ets un... És a dir, hi ha coses que has de creure pel simple fet que qui les diu mereix una suposada credibilitat. I això és molt perillós, ens diu Paul Valéry, perquè en el fons no hi ha un respecte profund a la llibertat de les persones, sinó que hi ha una necessitat d'imposició. I això és l'origen del mal.
1: Déu-n'hi-do.
2: Llavors, clar, és a dir, en el món en què vivim, no, moltes vegades les persones, quan conversen, conversen per destruir l'altre, no per construir de forma compartida
1: moltes
2: alguna
1: vegades,
2: cosa.
1: Moltes vegades,
2: no? Sí, sí. De fet, pràcticament sempre, no? Si només fa falta mirar sessions parlamentàries, per prendre un exemple, però també en tota altra mena de tertúlies o converses privades, no? És a dir, l'objectiu hauria de ser construir un coneixement compartit. Mm-hmm. És a dir,
1: el que fa aquest programa, no?
2: Exactament, exactament. Això és el que intentarem aquí, no? És a dir, sí. Però per fer això fa falta molta humilitat. I fa falta ser molt conscient de que un no té la veritat absoluta i que no passa res per admetre que un estava equivocat. És a dir, no és humiliant equivocar-se.
1: No.
2: El que és humiliant és imposar la maldat, no?
1: Clar,
2: imposar l'error.
1: Si t'equivoques i ho reconeixes, segurament pots aprendre alguna cosa més després, no?
2: Exacte. És que les ganes d'aprendre són el requisit bàsic per poder construir una societat, penso que sigui digna.
1: Què més podem extreure d'aquesta frase i no sé si vols posar algun exemple més modern d'això o si encara vols explicar alguna cosa més.
2: Penso que tot això té un fonament molt interessant, que és el somni idealista que neix amb el món grec, no? El somni platònic. És a dir, el que ens planteja Plató en el mite de la caverna, que és molt icònic, no? És que els éssers humans arribarà un dia que podrem comprendre perfectament l'estructura lògica subjacent que hi ha en tota la realitat, no? És a dir, que en un món aparentment caòtic, si tu mires amb lupa, tot és ordenat, tot té un sentit, tot té una lògica, no? És a dir, que la lògica, com ens diria Valéry, pot arribar a inundar-ho tot, si som capaços d'aplicar-la
1: si
2: correctament.
1: Si som capaços, no? Tu has dit.
2: Exacte, aquest era el somni racionalista europeu que ha vertebrat de forma radical la cultura europea, no? És a dir, els europeus han somiat que es pot trobar una resposta racionalment òptima a tot. I d'aquí, fixa't que ha nascut en bona part l'esperit de la filosofia europea i l'esperit de la ciència i la tècnica europea, no? Que han sigut, avui dia estan molt més universalitzades, però Europa ha sigut molt líder en tots aquests tipus d'abordaments del coneixement, no? El que no deixa de ser curiós és que a partir del segle XX sembla que trenquem amb aquesta tradició, no? És per això que Maria Zambrano, en un llibre que m'agradaria recomanar molt avui, que es diu L'agonia d'Europa, ella l'escriu l'any 45, no? Durant la Guerra Mundial, ella se n'adona que Europa està abandonant aquest somni racionalista i que estem entrant en el llenguatge de guerra.
1: És a dir, sí, que també entrem en el... Bueno, sí, sí.
2: Segons la seva perspectiva, sí. És a dir, que el segle XX és un segle que alimenta de forma bestial els odis, els recels, les desconfiances, les enemistats, fins i tot, no? I que això porta els europeus a abandonar moltes vegades aquest instint d'intentar construir coses sòlides, racionals, lògiques, que puguin aguantar-se per sempre més, etcètera, etcètera. No? I aquí està una mica l'origen de tot el mal. És molt curiós fixar-se que pels grecs la paraula veritat, aletheia, significa allò que queda després d'haver-ho desocultat. És a dir...
1: Allò que queda després
2: d'haver tret un vel. Exactament.
1: D'acord.
2: És a dir, la veritat està. El problema és que no es veu.
1: Que no la veus, no? Que pots
2: perquè
1: no veure.
2: Hi ha una teranyina de mentides, de manipulacions, d'il·lusions, fins i tot de les persones, que ens impedeix comprendre la realitat amagada en les coses, no? I els europeus somiàvem que si ens esforçàvem molt podíem comprendre això. Però sembla que els últims anys, o l'últim segle, no, a vegades volem el contrari. Aquell que intenta preguntar-se per les raons profundes d'una cosa és criticat.
1: Sempre.
2: I t'has d'apuntar al carro superficial. I aquí està, doncs, part del problema en el que estem vivint.
1: Però, al final hi perdem tots, no? Perquè si ningú té aquest punt crític o diferent de la resta, d'on te va el riu sempre va cap a una banda, però de tant en tant hi ha algú que surt d'allà i que potser pot preguntar alguna cosa o discrepar, i això no vol dir que sigui un monstre, no?
2: Correcte.
1: Pot donar altres pensaments o altres...
2: Correcte, és a dir, no hem de caure en la cancel·lació aquesta constant de que el que pensa diferent automàticament és una mala persona o ha de ser bandejada. La seva opinió o la dada que ella porta, doncs plantegem-nos-la, si aporta les proves suficients, per què no ha de poder ser possible, no? És a dir, d'entrada hem de poder tenir una posició neutral, prudent, davant de qualsevol afirmació i no córrer a menysprear o a bandejar una persona per les seves afirmacions.
1: Pel que diu o pel que pensa, no?
2: Correcte. Correcte.
1: Molt bé. Alguna cosa més sobre aquest llibre que ens recomanaves de la Maria Zambrano?
2: Francament, el recomanaria moltíssim, perquè ajuda moltíssim a entendre per què l'home europeu té aquesta fascinació. Ella ho anomena que l'home europeu sempre busca l'horitzó. I aquesta idea em sembla molt, molt bonica.
1: Sí, no? Perquè... allò que està allà però no hi arribes mai.
2: Exacte, és a dir, sempre somia que arribarà a un agermanament total entre la seva vida i la seva comprensió de la vida. I fixem-nos que això s'aplica a moltíssimes coses, no? És a dir, apareix algun fenomen que potser abans no estava tan considerat, posem per exemple, jo què sé, no? la transexualitat, i apareixen de cop centenars de llibres que ho intenten explicar.
1: Sí.
2: Perquè intentem agermanar la realitat amb la comprensió de la realitat.
1: Això ha passat sempre. Quan passa no sé què històricament, tots són llibres històrics.
2: Exacte.
1: Quan arriba l'1 d'octubre, tots són llibres sobre el procés. Quan arriba, sempre...
2: Però això és la prova que som pur horitzó, és a dir, que volem agermanar el que vivim amb el que pensem.
1: Però és impossible, arriba a l'horitzó.
2: Però el moment en què estem ja a prop, ens adonem que encara falta molt per comprendre-ho, perquè aquell fenomen té molts més matisos del que ens havíem pensat, no? O apareixen altres vessants, o... Però això no ha de ser desmotivant,
1: no?
2: Sinó al contrari. Jo crec que sempre estem una mica més a prop de la comprensió final. Si el que deia Plató és veritat, cada dia estem una mica més a prop de la comprensió total de la realitat. Pot ser que encara estiguem llunyíssim, però estem una mica més a prop que ell. I això ha de ser molt motivant per un filòsof, per un científic.
1: Clar, no, per això hem de deixar de voler arribar a l'horitzó, vols dir.
2: Exactament.
1: Perquè això ens manté, no? És
2: exactament.
1: Com qui té una finalitat, té una il·lusió que tu vas treballant per allò, encara que no la tinguis mai, no? Al final, el procés d'arribar fins allà on vols és el que et manté viu, no?
2: Exacte.
1: Probablement.
2: Fixa't en els fonaments de la nostra cultura, no? Aquest estiu, l'Odissea, que ha sigut un superèxit.
1: Mare de Déu, sí, sí.
2: I la cançó de Lluís Llach, és a dir, com es treballa la idea que en el propi camí ja hi ha un valor immens, no? Mm-hmm. Per tant, potser hauríem de reivindicar aquesta cultura, d'esforçar-se per sempre saber-ne una mica més. Encara que això impliqui la frustració de que mai no ho sabré tot. Però, bueno, potser hem de ser humils en aquest sentit. I...
1: Jo crec que sí, no? Més val ser humils,
2: m'agradaria.
1: No? I aprendre'n, que no ser altius, no? I dir que ja ho sabem tot. Per això et volem aquí, eh? Perquè ens analitzis frases.
2: No, entre tots intentarem aprendre.
1: Intentarem aprendre. Va, crec que també vols intentar, a part de la Maria Zambrano, crec que vols també fer un altre lligam amb algun altre autor, diria,
2: sí,
1: no?
2: Sí, en aquestes cites meravelloses m'agrada jugar amb la idea que no només cites són frases, sinó que poden ser unes trobades, no?
1: Sí.
2: Extraordinàries. Trobades que la història no ens va permetre viure, però que aquí a la ràdio, doncs, podrem, a través de la màgia de la ràdio, podrem intentar recrear, no? I em sembla que té molta relació això amb un petit conte de James Joyce, que recomano molt, que es diu Un cas dolorós, està inclòs a Dublinesos, que és un llibre de 1914, si no m'equivoco. Crec que és la millor manera d'entrar a James Joyce. Uh-huh. A vegades l'Ulisses és l'obra icònica, però aquesta penso que és la millor. I és un conte fascinant, perquè hi ha un personatge que és extraordinàriament racional, fins a uns límits extrems.
1: Sí.
2: Sí? És a dir, pràcticament és incapaç de comprendre tota excepció, tota cosa que surti de l'esquema, i això li genera un malestar immens. No? Hi ha un moment en què està a punt de viure una relació amorosa amb una senyora, però el fet de que les coses no siguin exactament tal com ell planejava li fa dir que aquesta relació no és bona per ell perquè no encaixa amb els seus patrons mentals. No? Abandona aquesta relació i més tard, amb el temps, acaba comprenent que aquesta obsessió amb la perfecció és el que li ha generat una soledat bestial.
1: Clar.
2: I una tristesa enorme. No? Hi ha una frase molt, molt icònica en aquest conte, ja la tinc per aquí,
1: sí,
2: en la que Joyce, al final del conte, ens revela una afirmació molt dura. No? El personatge diu que va sentir la rectitud de la seva vida com una corrosió i va comprendre llavors que havia estat apartat de l'alegria de viure.
1: Mare meva.
2: És molt dur.
1: Per ell mateix.
2: Per ell mateix,
1: no?
2: És a dir, la guerra crec que és el gran error, no?, del raonament humà. La lògica crec que ens pot protegir molt, però la lògica no ho pot cobrir tot.
1: Clar.
2: Apareix aquí un element que Zambrano també destaca molt, que és l'amor. L'amor pot ser il·lògic, però fa el bé, no fa el mal. És a dir, l'amor és irracional en molts moments, no? Quan estic a classe amb determinats adolescents, a vegades és irracional seguir apostant per ells i estimar-los. Però precisament per això té tant de sentit i és tan bonic, no? O en relacions familiars, amoroses, ja no diguem. És a dir, encara que pugui semblar absurd, l'amor és transformador. L'amor canvia, fa emergir el millor de les persones. I penso que per això no ens hem de quedar només amb la lògica o la guerra. Crec que hem d'afegir en aquesta equació l'amor perquè la vida humana mai es podrà encabir en equacions perfectes. Sempre hi haurà un marge per l'anècdota, per l'inesperat, i només l'amor pot entendre això.
1: Ara sí, ara ens entenem, eh? Ara ens entenem completament. Escolta'm, Josep Ignasi, per acabar, alguna lliçó que podem extreure d'aquesta cita meravellosa entre Paul Valéry, Maria Zambrano i ara aquest últim que tu has afegit, en James Joyce?
2: Doncs jo diria això. Intentar fixar-nos en com en el nostre dia a dia, en moltíssims moments, entrem en llenguatge de guerra. És a dir, encara que no siguin situacions violentes, entrem en situacions en què ens tanquem en banda, uh-huh. en què som incapaços d'avaluar fredament un argument. Ja no només nosaltres, sinó tot el món que ens envolta. Fixem-nos com vivim constantment en aquest tipus de llenguatge i proposo que tots intentem fer l'esforç de capgirar-ho, no? En aquests moments, siguem capaços de prendre'ns les coses de forma més flexible, més amable, i parlar serenament de les coses amb voluntat constructiva. I si no som capaços d'en sortir-nos, no castiguem. Siguem capaços de dir, bueno, l'amor potser és l'alternativa. Clar. Potser tu i jo som molt amics i no ens entenem amb tot, però no passa res.
1: No, per això deixarem d'estimar-nos.
2: Exactament, mm-hmm. exactament.
1: Molt bé.
2: Per tant, si això ho aconseguim, crec que la nostra societat millorarà molt.
1: Doncs va, intentarem millorar-la cada vegada que vinguis.
2: Tant de bo.
1: Moltes gràcies. Fins aquí dues setmanes.
2: A vosaltres. Bona nit.

0: quina cançó més bonica que ha trobat l'Oriol per il·lustrar aquesta primera secció de les cites meravelloses. Hem triat la lògica més que la guerra nosaltres, aquest tema logical de l'Olivia Rodrigo. Va, que el 932017474 tenim resposta del Guillem des del Fort Pienc per una qüestió que ens demanava fa un moment la Marina. Guillem, bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: Doncs gràcies per recordar-me el nom de la Marina, perquè pensava que era un altre, estava equivocat. Jo a vegades vaig a comprar a una botiga de productes naturals i a granel, que es diu Gota Natural, i està en el carrer Rosent Novas. És un carrer petit, estret, que dona, que acaba, diguem, en la plaça del mercat del Clot, del barri del Clot. I, bueno, ahir venen detergents per a la roba, higiene per a la llar, rentavaixelles, coses d'higiene personal, higiene íntima, tot així de productes naturals, de cotó pur, de paper reciclat. El sabó, per exemple, en lloc de comprar-lo amb un envàs, vas tu amb l'envàs buit, te l'omplen i així no generes tant residus.
0: Gota Natural, apuntat?
1: Sí, Gota Natural.
0: Molt bé.
1: Al carrer Rosent, amb dues eses, sí? Novas, amb B alta.
0: Novas, amb B alta.
1: Sí.
0: Molt bé, a prop del mercat del Clot. Doncs ja té resposta a la Marina. Com a mínim té un lloc de referència per poder anar a buscar-ho. Perfecte,
1: sí.
0: Guillem.
1: I si no t'importa que m'allargui una mica, jo volia respondre també, crec que era a l'Anna del Fort Pienc, també del meu barri, que preguntava sobre per què siguen les voreres...
0: El xamfrans, sí senyor, sí senyor. Sí.
1: Pues, sí, és que justament en els carrers que diu, que va dir ella, com que en aquesta zona, la Gran Via, diguem, a veure com podria explicar-ho, des de sempre, des de que van fer l'anella viària elevada de la plaça de les Glòries,
0: sí.
1: Això havia fet que... per a fer circular cotxes per laterals, les voreres eren molt estretes. Llavors, ara que han canviat la filosofia de la ciutat a poc, en lloc de fer dos carrils entre l'anella viària, ara que ara és el túnel, i la vorera, només faran un carril, que serà per a cotxes i autobusos, i un carril bici. I això permetrà assentar la vorera. I, bueno, això, diguem, dona més vida a la zona, perquè ella viu en el carrer Marina, i en el carrer Marina tenen unes voreres molt, molt amples, que això és l'enveja de la ciutat, crec jo, i hi ha lloc per a tot, per a dos fileres d'arbres, per a bancs, per a seure, per a parts que tenen taules per a que la gent s'assegui, i, bueno, pues, tant de bo totes les voreres fossin tan amples, però, bueno, està bé que de mica en mica anem guanyant terreny per als vianants i per a, diguem, la vida social i restant per als cotxes que són màquines. I clar, una màquina en una ciutat pues, té la seva funció, però no és un ésser viu. Bueno, una mica això.
0: Molt bé, doncs feta l'explicació perfecta, Guillem, moltes gràcies.
1: A vosaltres,
0: vinga, bona nit. L'Anna, des de Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, truco perquè fa poc ha comentat una senyora que tenia la targeta B dels ferrocarrils de la Generalitat,
0: sí.
2: I que havien d'anar a les estacions per recarregar les targetes.
0: Correcte.
2: Vale, pues ara ja no és així. Ara també es pot fer per internet. Jo vaig anar el mes de juliol, perquè també em tocava anar-hi, i justament hi havia una persona per allà d'aquestes que ajuden, i em vaig queixar, vaig dir, ostres, mira que ens han fet una jugada, havent de venir expressament amb una estació d'aquestes, que tampoc n'hi ha tantes, va dir, no, diu, hi ha una aplicació pel mòbil. I realment me la vaig instal·lar i és molt fàcil d'utilitzar i ja he recarregat les targetes.
0: Ah, doncs quina és aquesta aplicació? Que a veure si...
2: Mira, pel mòbil has d'anar al Play Store,
0: sí.
2: I aleshores baixar-te és fer, o sigui, de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya,
0: sí.
2: FGC,
0: sí.
2: T mayúscula, guió, mobilitat.
0: Espera, que se m'ha entretallat. F-G-C i m'has dit...
2: F-G-C.
0: Sí.
2: I ara, a part, T mayúscula,
0: sí.
2: Guió, mobilitat.
0: Va, d'acord, ja està.
2: i només posa, és que a la que comences a posar les inicials al Play Store ja et surt complet, te la descarregues i a partir d'aquí és molt fàcil d'utilitzar.
0: I aquí ja pots recarregar la targeta a través de l'aplicació.
2: Exacte.
0: Com passa amb transport.
2: Exacte. Sí. És qüestió igual que fas a les màquines, apropar la targeta al mòbil, sí. O sigui, ja et dona totes les instruccions.
0: Perfecte. Sí. Doncs mira, la Glòria de Badalona, si ho sent, estarà contenta que s'estalvia
2: no, el viatge. I molta gent que igual clar. No ho sap i, clar, clar. I ens ha tocat fer molts viatges.
0: Perfecte, molt bé. Doncs, Anna, t'ho agraeixo molt. Moltíssimes
2: molt
0: gràcies. Que vagi
2: bona
0: bé. Bona
2: nit.
0: Adéu-siau.
2: Adéu.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
4: Aquest dimarts sabrem com s'està avançant en investigació relacionada amb la salut. Serem en directe al Caixa Research Institute, el primer centre de recerca del país especialitzat íntegrament en aritmologia. Escoltarem investigadors, metges i també persones que s'han pogut curar gràcies als seus descobriments.
3: De 6 a 1, el Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
6: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
7: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
8: Els autistes no volen sentir a parlar.
7: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
6: Catalunya Migdia.
3: Cada dia a les 2.
5: I a partir de les 3...
3: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar un dia.
7: Si has comès una falta, has de pagar-la.
6: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Doncs va, que arribem a la una de la matinada, ens posem al dia del que és notícia i a partir de després tornem amb més preguntes, respostes i amb més qüestions interessants i converses. Fins ara.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
10: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió per fer front a l'amenaça russa. Una dotzena de països han celebrat una cimera a Finlàndia per posar en evidència que la seguretat de l'Àrtic és també la seguretat d'Europa. No només Rússia té l'ull posat en aquesta regió estratègica, també la Xina n'explora les possibilitats com a ruta comercial i fins i tot Donald Trump vol annexionar Groenlàndia. Per això, els participants de la cimera demanen a la Unió Europea que prengui mesures per fer front a aquestes amenaces. Sentim el canceller alemany Friedrich Merz.
11: Aquesta regió s'ha convertit en un punt calent geopolíticament. Rússia ja està reforçant les seves capacitats militars i utilitza la seva presència per dur a terme activitats híbrides cada dia. L'atac amb drons a Leipzig reposta que Rússia està disposada a crear inseguretat.
10: Merz diu que venen setmanes i mesos decisius per a la llibertat, la seguretat i la pau a Europa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
12: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
10: La presidenta del Banc Central Europeu insta a Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per a no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
12: La formació professional arriba a un nou rècord de matriculacions de grau mitjà i grau superior. El curs ha començat aquest dilluns amb 76.500 alumnes matriculats, que són uns 5.400 més que ara fa un any. El govern fa gala de l'impuls d'aquests estudis i defensa que el procés d'inscripció i assignació de places és cada vegada més àgil.
10: Londres ha acollit aquest dilluns un concert d'homenatge per cloure l'any Conchita Badia després d'una gira de per 10 països. Aquesta setmana la reconeguda soprano i pianista barcelonina també serà protagonista d'una exposició a la capital britànica. Condemnat a 6 anys d'internament el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
12: L'acusat, que ha reconegut els fets, tenia 17 anys quan va cometre el crim. El tribunal l'ha condemnat a 6 anys d'internament en un centre educatiu de justícia juvenil i 2 anys més de llibertat vigilada. A més, haurà d'assumir una indemnització de 241.000 euros en concepte de responsabilitat civil. Per la família de la víctima, la sentència és insuficient i reclamen canvis en la llei del menor. Sílvia Guerrero és la mare de la víctima.
13: No és un consol per a res del món, és tot el contrari, és com un impuls a continuar lluitant en la recollida de firmes per continuar demanant que aquesta llei ha de canviar. No pot ser 6 anys per un assassinat per 2 apunyalades amb un cor amb un jove de 18 anys i de centre sense entrar a presó quan ja té 18 anys actualment. No pot ser. És molt injust.
12: Guerrero, juntament amb 4 famílies més, havia recollit més de 130.000 signatures per reclamar al Congrés una revisió de la normativa per endurir les penes a menors per delictes greus.
10: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
12: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
10: Aquest dimarts, en la 6ª jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Madrid jugarà al Camp de l'Elx. Mentrestant, el Villarreal 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
12: A la Lliga Femenina, el primer Barça-Madrid de la temporada ja té dia i hora. Jugarà el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda i al Camp Nou.
10: I en bàsquet es descarta una lesió important de l'escorta del Barça, Darío Brizuela. El jugador no té lesions òssies ni articulars importants i l'evolució marcarà la seva disponibilitat. En canvi, l'Ilerna Lleida, el pivot Atoumane Diagne, té un trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre i es perdrà tota la temporada.
6: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts. Tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim en Jaume, des d'Igualada. Bona nit, Jaume.
1: Bona nit, Marta.
0: Com estàs?
1: Pues mira, un des del Sontència.
0: Espera, que no t'he entès, eh?
1: Sí, dic a punt de la Sontència.
0: A punt.
1: A punt.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Digues.
1: Et volia comentar, avui he anat a veure la pel·lícula Cronos.
0: Sí.
1: Que m'ha encantat.
0: T'ha encantat?
1: Molt. Crec que s'ha tractat bastant amb delicadesa les víctimes, des del meu punt de vista. Però el que m'ha sobtat és com han pogut fer escenaris com la Rambla, com Plaça Catalunya, sense ni una sola persona que no fos a la pel·lícula. És a dir, hi ha moments que la Rambla està completament tallada, amb plenes ambulàncies, però no veus cap guiri, no veus res de res.
0: Ja.
1: I com aquests són els diferents espais.
0: Està bé la pregunta.

0: Adeu, igualment, adeu. La Núria des de Gràcia, bona nit.
1: Hola, bona nit. Mira, jo era per fer-li... donar-li una altra adreça i un altre nom de botiga. Aviam si aquesta dona que busca aquest invent i que diu que no cal posar res a l'aigua i que és una cosa meravellosa, jo allò que li diré no ho he vist, en soc clienta, és com el senyor que ha trucat fa una mica.
0: Sí.
1: Hi ha una altra adreça. I aquesta es diu, aquesta botiga es diu El Safareig.
0: Sí.
1: I està a Gràcia, concretament al carrer del Cigne, que això és pujant Gran de Gràcia, passat Travessera, amb esquerra, doncs que busqui a volar, des amb esquerra.
0: Carrer del Cigne, has dit, eh?
1: Sí, sí.
0: Molt bé.
1: De totes maneres, jo li diria que s'ho busqui, miri el safareig i que truqui per telèfon abans d'anar-hi.
0: Clar.
1: Perquè, si no, jo no ho he vist i en soc clienta. I és com aquest senyor que ha trucat, eh? Jo vaig amb els meus envasos i compro xampú ecològic i compro sabó de rentar i compro antiengreixant i compro sabó dels plats i la gent hi va i compra. Eh? I tenen cremes i tenen tot natural, ecològic, eh?
0: Uh-huh.
1: Això que ella diu, i jo no ho he vist, però no vol dir que no ho tingui ni jo no ho hagi vist.
0: Clar, eh? Velletes ecològiques n'hi ha, però que no necessitin cap mena de sabó, és el que tu tens dubtes, eh?
1: Bueno, clar. Jo... És que no dic que sigui ecològica que no ho sigui, perquè... Però que no necessiti res, doncs si tu amb una fregona no hi posis res a l'aigua, doncs també serà natural, vull dir, no hi posa res.
0: Clar, clar, clar.
1: No sé com explicar-me,
0: sí,
1: jo,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Que... I si el terra no està molt engreixat i molt brut, jo a casa meva no hi poso res a terra. Vull dir, el que passa és que, clar, si em vius amb un taller mecànic o amb un lloc que no sé què, no sé, eh?
0: Uh-huh.
1: I després volia fer una pregunta.
0: Digues.
1: Aviam, jo fa un any i mig o així, aproximadament, eh?, que escoltava Ràdio France Inter. De la mateixa manera que us escolto ara vosaltres.
0: A veure, torna'm a dir el nom de la ràdio, que, perdona, no t'he entès.
1: Ràdio France Inter.
0: Ah,
1: Ràdio
0: França, sí, sí.
1: Internacional.
0: Sí, sí, sí.
1: Llavors, l'escoltava la nit perquè donaven tota la programació de dia. Llavors, de dia, ho escoltava a vosaltres, al matí, i a la nit escoltava amb ells.
0: Mm.
1: Fins i tot a vegades, també al matí, si me n'anava, doncs amb una radioneta d'aquestes, que no és ni ràdio, amb uns pinganillos, doncs anava escoltant el que...
0: Mm-hmm.
1: Val. En freqüència modulada, com
0: sí,
1: ho escolto vosaltres, eh?
0: Sí, sí.
1: I no parlo d'internet, no parlo de... I això ha desaparegut per obra d'encantament. I jo recordo que vaig llegir al diari, ara deu fer potser un any i mig o dos, que hi havia un problema amb, ja no amb l'adjudicació de les freqüències, que es donava prioritat sempre a les ràdios que estiguessin públiques. En el cas de Ràdio France Inter és una emissora pública,
0: sí,
1: encara que no sigui d'aquí, eh?
0: Sí, sí.
1: Abans de donar-ne a privades, del tipus que sigui, eh? Mm. Per fer música, per fer jo què sé, el que sigui. Llavors jo em pregunto com és que mirant-ho amb diferents aparells, no estic parlant de petits aparells, sinó d'alguns que no ho són,
0: tampoc l'escoltes.
1: I que puc afinar molt bé amb la freqüència que jo ho sentia,
0: uh-huh,
1: que no s'escolta, i em surt una emissora de ràdio, música, més aviat a senyors d'aquests, poc feministes i bastant masclistes, de vés a sapigueu.
0: Ja,
1: i aquí ho deixo.
0: Molt bé.
1: Llavors doncs... em pregunto què passa. Vull dir, si algú em pot explicar com funciona, si es poden matxacar, si es pot ocupar l'espai, no passa res.
0: Uh-huh.
1: És que i ja dic, com que vaig llegir aquest article, que es veu que hi havia polèmica, perquè, uh-huh, bueno, doncs... I em pregunto.
0: Uh-huh. Dir, doncs a veure si algú et pot ajudar a respondre.
1: Em pregunto perquè a mi concretament m'interessava.
0: D'acord.
1: I sobretot m'interessava...

0: apostava per la literatura.
1: I tant, sí, sí, tota la raó.
0: Perquè allà tenia coneixement de literatura de tota mena, africana, contemporània, que m'interessa, i que llavors jo m'ho apuntava i m'anava a la Jaimes i deia, escolta, demaneu-me això, ja, que m'interessa. Ja. O, vull dir, coses que m'interessaven i que...
1: I ja t'has quedat, bueno,
0: que
1: sí, quedat.
0: Aviam, que si vull tindré... Però em pregunto com és que no ho puc fer. Mm-hmm. Amb un aparell que me'l puc endur al carrer, clar, així tranquil·lament i que puc... O escoltar la nit la programació de durant el dia i...
1: Molt bé. D'acord, doncs.
0: I a més, em sorprèn molt perquè a l'Àfrica continuen escoltant la ràdio amb piles.
1: Ja.
0: Vull dir que la gent no té internet normalment.
1: Ja. No, Núria, no a veure què podem descobrir sobre aquest tema, Núria. Vinga.
0: Bueno, vosaltres que sou del RAM, a lo millor doncs sabeu més.
1: Per això et dic, a veure si ho podem esbrinar. Molt bé, gràcies per la trucada.
0: D'acord.
1: Molt bé, que vagi bé. Adéu, Núria, bona nit. Després, tenim missatges, respostes i més comentaris sobre el tema de la setmana, que són les formigues. Per exemple, aquesta resposta que ens ha donat a través del WhatsApp del programa la Mercè.
2: Ahir vaig escoltar, vaig escoltar poca estona el programa i no sé si van donar la solució que jo aplico a les formigues aquestes que entren per les cases tan petites. Doncs jo el que faig és netejar sempre la encimera, tot el que és el damunt del marbre, tot el que és la cuina i tot això, amb vinagre d'aquest que és per netejar, amb vinagre, si en tot cas primer proveu-lo de fer rebaixat, una mica rebaixat, i aquesta olor del vinagre, a mi des de l'hora m'han desaparegut, ja no sé, com que ho faig bastant sovint, doncs no m'apareixen, Aquesta és la solució que jo faig i no sé si algú va dir-ho perquè jo vaig plegar d'escoltar-vos a mig programa, no? I llavors una altra cosa, aquesta senyora que es va espantar amb les abelles, que jo ho entenc, perquè si piquen fan molt de mal, no? Però sobretot això de matar-les, en principi no sé si està prohibit, però van recomanar sobretot que no es matin les abelles perquè en queden poques, perquè es veu que hi ha unes abelles d'una altra espècie que se les mengen i nosaltres, els humans, si ens quedem sense abelles, ens quedem sense menjar. Vull dir, és molt important que es conservin. Llavors, potser es va espantar, és normal, no? Però haver deixat oberta una finestra o quan deixar que marxessin i no tocar-les. Però vaja, en principi, les abelles millor no matar-les, diuen. Vaja, això és el que recomanen.
1: És la resposta i aquesta precisió de la Mercè. La Lluïsa des de Montcada diu, jo tenia formigues al balcó i el que em va funcionar va ser una trampa que venen al Mercadona. No és gens cara i en uns dies vaig tenir el problema solucionat. A més, mai més n'han sortit. La Cecília, les formigues tan petites estan dins les parets i les canonades. Hauran de trucar una empresa fumigadora per resoldre-ho, diu ella. La Marta, des de la Bordeta, diu, en un cinquè pis tinc una terrasseta, les formigues a casa meva només ataquen els bols de les croquetes de les meves dues gates, la solució ha estat posar un platet amb aigua sota de cada bol i així ja no s'hi posen. El company que ha dit de fregar amb lleixiu és cert, el lleixiu foragita les formigues. Jo no faig servir insecticides per por a intoxicar les meves gates, ens diu la Marta. La Rosa, de Barcelona, jo visc en una planta baixa i estava desesperada parada amb les formigues. Vaig comprar un spray que es diu Zoom i em va funcionar. És una laca insecticida que es posa als marcs de les portes. I tanco tema, en principi, formigues, amb l'Àngels, que diu, s'ha de tenir en compte que alguns productes són tòxics. S'ha de vigilar si es posen a prop d'una aigüera o en una zona on es manipulen aliments. També si teniu animals de companyia de poc pes, ja que la toxicitat és major. El vinagre de neteja, per la seva olor, com ara ha dit també la Mercè en aquest àudio, va bé per evitar les formigues. Doncs així, crec que donem per tancat el tema per avui.
3: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
4: Avui parlem d'una de les sales de teatre a Barcelona amb més personalitat pròpia, la Heartbreak Hotel.
5: L'home de teatre.
6: Ara, si hem de ser francs, el teatre en si és una absurditat. Si hem de ser francs, tampoc hauríem d'escriure una obra de teatre ni representar una obra de teatre. Si hem de ser francs, no podríem fer altra cosa que penjar-nos. Però com que no ens pengem, perquè no ens volem penjar, almenys fins avui i de moment, continuem assajant teatre. Escrivim pel teatre, per més hipòcrita i absurd que sigui.
4: El Heartbreak Hotel va obrir les seves portes el 2023 sota la direcció d'Àlex Rigola, un teatre íntim i potent, en ple cor del barri de Sants de Barcelona. L'obertura d'aquest teatre respon al canvi que Àlex Rigola buscava en la seva trajectòria professional.
5: Hi ha un canvi molt fort fa aproximadament uns 8 anys del meu teatre, que té molt a veure amb la proximitat, no? Amb la distància entre l'intèrpret i l'espectador. En els primers assajos normalment es fan al voltant d'una taula i veig que allà passen coses d'un nivell interpretatiu molt, molt, molt elevat, que després queden tapades per altres elements escènics. Un d'ells és la distància, el volum de les veus, etc. Llavors, aquella finura, que seria el que és corresponent al primer plano cinematogràfic, no hi és teatralment, no? I jo sempre vaig començar a pensar que a mi el que m'agradaria és que alguns espectadors poguessin estar al voltant d'aquesta taula. Surten coses sublims que després no es repeteixen un cop estàs a l'escenari.
4: L'Àlex Rigola ens explica la història de la sala del Heartbreak Hotel, que és ben curiosa.
5: Havia estat un taller mecànic i després un taller de pool dance, vull dir que ensenyaven pool dance, llavors hi havia tot d'elements per penjar-se quan el vam adquirir. El que es van donar són dos casualitats que ens agradaven molt. Una d'elles és la possibilitat d'adquirir l'espai, perquè en aquesta zona els preus encara eren assequibles. La segona fet important és que era un barri popular, no? I per descobrir, de fet, dins de Sants, el Badal és el menys conegut i la majoria de gent és la primera vegada que ve és per venir a la Heartbreak Hotel, no?
4: Una curiositat més que fa únic aquest teatre.
5: Els arquitectes que van fer la reforma són els mateixos que han fet tant la reforma, diríem, tècnica de la Fabià Puigcerver, del Llibre de Montjuïc, com tota la reforma, quan jo era director del Teatre Lliure, del Llibre de Gràcia. I per dimensions, aquest teatre que té una certa forma àuriga, això és una caixa dins una caixa. El que hem construït és per separar-se dels veïns, per aïllar-nos amb aquest silenci que és característic d'aquesta sala. Segurament és la sala amb més silenci de tota la ciutat. Vull dir, fins i tot per eliminar nosaltres, fins i tot parem els ventiladors dels focus, encara que perdin una mica de potència, a canvi de no sentir aquests ventiladors, no? Quan tu parles, no? Quasi bé pots xiu-xiuejar en aquesta sala i l'espectador et pot sentir, no?
4: I ara molts de vosaltres us pregunteu per què el nom de Heartbreak Hotel. L'Àlex explica per què el va triar i recordem també que és el nom de la seva companyia.
5: Però per mi és la traducció literal de Heartbreak Hotel, que és tel dels cors trencats, no seria la traducció literal. Com aquell espai, hi ha una cançó de l'Elvis Presley que també es diu així. Jo crec en la cultura com un element guaridor de cors trencats. Per tant, no és casa teva això, és un espai on entraràs i sortiràs, però que té una funció de guarir l'essència humana, d'alguna manera, no? Aquí han de passar coses que et facin o oblidar el que està passant a fora o et facin reflexionar sobre el que està passant a fora, però que demanen una intimitat i una sensibilitat, no?, que cura.
7: Retorn a Haifa.
8: Fa molt de temps que els espero. Vostè sap qui són?
7: Què hi han vingut a fer aquí?
8: Era un nen àrab mort.
9: Ets de l'exèrcit?
7: No tenen cap dret a fer-me aquestes preguntes.
8: Si fos jueu, no l'haurien tractat així.
4: Un cop presentat l'espai, parlem ara de la filosofia sobre la qual Àlex Rigola ha construït el Heartbreak Hotel.
5: Que en un espai aquí, com aquest, el que anàvem a valorar més era el treball interpretatiu. O sigui, aquesta particularitat de que els actors aquí poden fer coses que no poden fer en espais més grans, encara que tinguin aquests espais més pressupost, és el que volien que fos centre, no? De fet, nosaltres sempre ho posem actors i actrius virales, no? Que és aquesta expressió alemanya, o que ja és l'actor per davant de tot. El que més important són ells i la paraula, aquesta és l'altra característica, no? És un teatre basat en la paraula, en el dir. I, de fet, també per una qüestió molt personal meva, moltes vegades té una proximitat molt gran amb el que és la literatura, no?
4: El mateix Àlex Rigola ens presenta gairebé tota la temporada 2026-2027 del Heartbreak.
5: Des de l'Odissea d'Homer, passant pel Retorn a Haifa de Canafani, La lluna plena de Shimazaki, La paret de vida del Tony Sala, Els dublinesos de James Joyce, La teoria King Kong de la Virginia Despentes i després La mort a Venècia de Thomas Mann. O sigui, tots aquests són textos literaris ultra reconeguts i ens agrada que passin de l'escriptura, no?, d'aquesta grafia a la verbalització per part de grans actors. Això li hem de sumar dos textos de literatura dramàtica, una de Sergi Belbel, dirigida per ell mateix, i una altra que és A Fuego, que és aquest text del Pablo Machotero, que es va fer ja en un cert moment a la Villarroel i que volíem recuperar, que està escrit tot en vers també, a l'estil Jordi Oriol, i que volíem recuperar aquí en un espai més petit.
9: Una mamba, una trista, una petita pàtria. Entre dues clarors de comerços antics, de parelles lentíssimes, d'infants a la placeta.
5: I després hi ha tot allò que acompanya a aquests espectacles, que són aquelles activitats més curtes, com tot el que són recitals de poesia. El Pere Arquilloé, una de les coses més maques que jo li he vist fer és aquest recital del Coral Romput, que és com un cert homenatge a l'Ovidi Montllor i al Toti Soler, perquè agafa la música quan ells ho van fer en el seu moment, i és d'una bellesa i d'una emoció molt, molt, molt, molt gran. Hi haurà també el Pau Durà, que és un actor alcoià, també recitant els tallers, i tenim una meravella que és la Lídia Pujol fent un homenatge, una revisió de la Nova Cançó. És transmissió pura, per tant, és una programació molt sensible a lo poètic, a lo literari i a l'actor i l'actriu.
4: Una temporada en què, de nou, els actors i les actrius són claus amb un símil culinari pel mig inclòs.
5: On posem més diners de la producció és en pagar-los amb ells, no? Perquè cuinar molt si no tens matèria prima? Doncs preferim que estigui tot molt menys cuinat, en el sentit també que els espais escènics són més buits, hi ha menys recursos, diríem, teatrals, però en canvi la matèria prima és boníssima, no? O sigui, si tens uns bons aliments, segur que serà molt fàcil cuinar. De fet, amb prou feines necessites cuinar, no? O sigui, un bon tomàquet i un bon oli, una mica de sal i ja està, no?
4: L'Àlex ens sorprèn amb la previsió amb què treballa.
5: Tinc pràcticament tancada tota la temporada que ve des de fa mig any, i estem tancant ja la d'aquí dues temporades. O sigui, si anem amb molta previsió. Però el que ens marca una mica aquests espectacles sempre són els actors. Nosaltres volem permetre que l'espectador pugui veure a grans noms, no?, de la interpretació de casa nostra amb molta proximitat. I en aquests moments que tenen buits, que on no estan fent televisió, on no estan en el Lliure o en el Nacional, permet-los que puguin provar aquesta cosa amb pocs espectadors.
10: Glenn Garry, Glenn Ross.
11: Però què ets tu, Gas, digues? Què ets? La gossa dels amos disposada a tot.
12: Ara sóc jo el que ha de tornar a sortir al carrer com si fos un tarat i tornar a vendre.
13: Tinc moltes coses al cap ara mateix. Estic intentant donar-li un sentit a tot plegat.
4: Àlex Rigola confessa quina de les obres que ha passat pel Heartbreak té un rècord més especial.
5: Cada temporada hem tingut un espectacle que és com emblemàtic. Aquesta temporada hem tingut el Canafani, que per qüestions, diríem, polítiques, el que està succeint a Palestina, jo crec que era d'una emoció molt subtil, no?, sobre uns fets molt importants, amb un text que va ser escrit gairebé fa 50 anys, no?, i veiem que estan passant exactament el mateix. Lluna plena t'arribava al cor. De fet, aquesta és la quarta temporada que ho fem, la quarta vegada que ho fem. Vull dir que realment estem molt orgullosos. Però jo, hi ha un text que per mi és emblemàtic també dins la meva carrera, és la segona vegada que el feia, que és el Glengarry Glen Rose, i a més era amb el Francesc Garrido, no? Vull dir que crec que vas fer una actuació sublim, vull dir, era un goig veure'l cada vespre com treballava aquella història, que és un text dramàtic, teatral, i per mi va ser, o sigui, el tinc amb molt de record i espero algun dia poder-lo tornar a fer, encara que sigui amb altres intèrprets.
4: Àlex Rigola sempre ha tingut una sensibilitat i una visió única. Les seves obres així ho indiquen, però també en la gestió del Heartbreak Hotel. Acabem la peça d'avui amb una perla de Rigola que exemplifica una manera de veure i viure el teatre.
5: Una de les últimes reflexions és sobre aquests espectadors que són adolescents, no? I que alguns no tenen la capacitat econòmica per venir al teatre, no? O sigui, perquè no tenen aquests diners. Hi ha tot una sèrie d'ajudes de la Generalitat, no?, per abaratir les entrades. Però nosaltres hem decidit que, tot i això, no?, els menors, a partir d'ara, si la sala no està plena, si la sala queden llocs, farem un last minute de 3 euros perquè puguin venir tots ells. Vull dir, que no hi hagi ningú que es quedi sense venir a veure per una qüestió econòmica. I farem aquest esforç també com a sala.
4: El Heartbreak Hotel, si encara no l'heu descobert, us espera al ple cor del barri de Sants, amb una programació que no deixa indiferent i que et fa gaudir del teatre en l'estat més pur. Goodbye. Dos quarts de dues de la matinada, aquí a Catalunya Ràdio, a la nit dels ignorants, al 932017474, on ara hi tenim en Joan des de Vallcarca. Bona nit, Joan.
14: Hola, Marta, bona nit a tothom. A veure, la pregunta aquella que és més difícil trobar una agulla en un paller.
1: Sí.
14: Això està claríssim. Com vols trobar una agulla en un paller?
1: És impossible. Vale? Impossible.
14: Que em sents?
1: Sí, dic que és impossible trobar una agulla en un paller. Sí,
14: és,
1: sí,
14: impossible.
1: Exacte.
14: I després, gato con...
1: amb
14: con guants.
1: Guantes
14: no caza ratones.
1: Sí.
14: Però és que el gat, la defensa que té, són les urpes de davant. Les darreres, no, les darreres són per rascar-se ell o ella.
1: Mm.
14: Per fer la defensa... Jo dic això perquè nosaltres fa molts anys teníem una gata, nosaltres amb els sangaturos, teníem una gata a la fosca, i noi ens espatllava tots els mobles, les cortines, i quan era petita. I vaig anar a la veterinària i dic, mira, dic, escolta, dic, no li podíem fer sentir, home, diu, no es fa, diu, però coneixent-los a vostès, que sé que no l'abandonaran ni res, perquè pensi que si no està totalment indefensa, doncs els hi faré. I jo va fer-ho. La fosca va morir amb 19 anys, tota contenta i alegre, i se'n va recuidar bé.
1: Clar. Molt bé. Vale. Doncs ja sabem per què és això. I ara tens una pregunta. Ja sabem de què va la frase. I ara una pregunta tens?
14: Sí. No, bueno, a veure si han contestat el dels semàforos. Em diu l'Aina que no.
1: No, encara no. No.
14: Pues mira que és important aquesta pregunta.
1: Sí, sí que ho és, sí. Però no, encara no ha respost ningú, haurem de buscar-ho. Si no ens truca ningú, haurem de buscar-ho.
14: Vale.
1: D'acord.
14: I què més tenia que demanar? Ja no me'n recordo.
1: Alguna cosa dels parterres?
14: Ah, sí, sí. Vosaltres us heu fixat en els arbres del carrer, que per cert ja no hi posen la reixa aquella, i més d'un s'hi pot fotre de cap allà.
1: Sí, sí.
14: Sobretot el llenivident, és que això és un perill, i no n'hi ha del lloc. Només n'hi ha de baix a les Rambles, que hi són de tota la vida, però avui dia planten l'arbre i no hi posen la parterra. I, lògicament, clar, considero que deu ser difícil perquè no tots els arbres tenen el mateix diàmetre.
1: No.
14: Però, bueno, és un perill. Però, bueno, no va, la pregunta no va per aquí. Surten uns tubos de goma, surten de la terra, Això per què? I n'hi ha que n'hi ha 3 i 4 tubos. Us heu fixat mai?
1: Al costat dels arbres, dius?
14: Sí, sí, dintre, el quadrat.
1: Sí.
14: Hi ha l'arbre al mig.
1: I surten alguns tubos.
14: Uns tubos que jo no sé si és per... És com una manguera, per quan reguen, ficar-hi l'aigua allà, però mai ho he vist que ho facin.
1: Ja, jo tampoc.
14: O perquè serà, perquè no hi ha arbre que no surtin dos o tres tubos. Això ho vaig demanar una vegada, que el tema encara hi havia el solar.
1: Doncs no consta.
14: I no sé si va contestar.
1: No. Doncs ho mirem.
14: Molt bé, Marta.
1: Vinga, gràcies, Joan.
14: Adéu-siau,
1: bona nit. Va, que tinc l'Aina aquí apretant, perquè com cada nit de dilluns a dimarts arriba l'estudi, l'Aina Grau, amb els moments més destacats de la setmana anterior. Quines barreges de vinagre i d'herpes haurà fet?
15: Bona nit. Doncs n'he fet unes quantes. Després de totes les trucades que hi van haver, ja no sé si he de buscar la fórmula química de l'herpes o posar una cabeça d'ais en una ampolleta de vinagre quan marxi de viatge.

0: El músic britànic Ed Sheeran i la Irene, que ens truca des del barri de Sants, comparteixen la batalla contra l'herpes. Aquesta és la pregunta que ens feia la Irene, perquè el bo de l'Ed Sheeran és d'aquells que ens escolta, però no truca mai.
1: Miri, trucava per fer-li una pregunta.
0: Vinga.
1: De que si algú sap com curar un herpes, perquè a mi me'n van curar un curandero de Malgrat de Mar,
0: sí.
1: I només posant les mans, hi vaig anar 7 vegades, en 3 setmanes va desaparèixer tot.
0: La col o l'acupuntura van ser alguns dels remeis que van dir als oients.
2: I el que va molt bé, primer de tot, anar ràpid a posar l'antivirus al metge. A part de trobar una curandera que t'hi posa les mans, que també l'he trobat, la col, tal qual, verda, blanca, vermella, lombarda, el que vulguis.
0: Bullida o crua?
2: No, crua, crua.
0: Crua.
2: Tal qual, sense aixafar les bombolles que sí. Fa, res. Que toqui un bon contacte amb la pell i embolicat. I quan te la treus, aquella col queda com a bullida.
3: A mi me va curar una cosina meva, jo en vaig tenir un que em va de mitja esquena envoltava el pit, i me'l va curar fent una novena amb cendra i llimona. Cada dia escorríem una llimona al matí, fèiem una pasta, la posàvem en un got, i tres cops al dia el tapàvem tot l'herpes zòster i el deixàvem tapat amb gasses. I en 9 dies es va morir.
4: Vaig anar amb metges, per descomptat, metges, i finalment, després de diverses coses, em va anar millorant mica en mica, però molt lentament, i el meu metge em va dir, mira, ara t'ho dic una cosa, diu que jo no és que hi cregui massa, però que hi ha gent que ho diu, prova-ho. Prova-ho de fer acupuntura. De debò, que vaig anar millorant, però molt i molt i molt.
0: Com sempre, el doctor Eduard de Sabadell també va trucar per donar resposta sobre aquest tema i repetir el missatge essencial. En temes de salut, primer s'ha d'anar al metge.
5: Hi ha dos tipus d'herpes. El simple, que per entendre'ns bé entre nosaltres, es diu m'ha sortit una pansa,
0: sí.
5: que és un petit virus, i normalment aquest no té complicacions, però l'herpes zòster sí, i es té que tractar amb tractaments mèdics i amb control del dermatòleg.
6: Ai, mariposas de arrapar que nunca prende a volar, vinagre y rosas a la hora de cenar.
0: L'altre gran tema de la setmana va ser el vinagre com a suavitzant de la roba, perquè l'Alícia ens va fer aquesta pregunta.
7: Tinc problemes amb al·lèrgies i m'han recomanat ja fa temps que no posi la rentadora el suavitzant. I m'han dit que també funciona molt bé per deixar les estovalles i segons quines prendes, el vinagre. Però no sé quin tipus de vinagre tinc que posar. Aviam si algú me pot orientar, sisplau.
0: Diversos oients van mirar d'orientar-la una mica.
8: Jo ho faig des de que vaig comprar unes tovalloles que estan fetes de canya de bambú i que em van dir sobretot que no posés suavitzant i que posés una mica de vinagre. I realment les tovalloles ja fa 3 anys que les tinc, o sigui, estan com noves. I el tipus de vinagre, la veritat és que jo no em vaig preguntar aquesta pregunta que s'ha fet aquesta senyora. Jo poso el mateix que utilitzo per... que no m'utilitzo massa, la veritat, jo el vinagre per amanir, però compro el que he comprat sempre de... que ve del vi, no de res. De...
0: Vinagre de vi normal, no el de neteja, que és de color blanc.
8: Ah, jo de neteja no sabia que no hi havia de vinagre.
0: Sí, hi ha un vinagre que és per netejar.
8: Ah, doncs mira.
0: Amb unes ampolles de plàstic.
8: Jo poso...
0: Vinagre de tota la vida, el de vi.
8: Exacte.
9: Fa molts anys, potser fa 10 anys, que faig servir vinagre. I faig servir vinagre de marca blanca, de vi normal, de tota la vida. I ho faig servir per tota la roba. I la roba surt impecable. I fresca, i neta, i perfecta.
10: A veure, jo d'entrada, si posés vinagre, posaria vinagre blanc, perquè l'altre poc o molt té color. Però jo hi poso xenitol, perquè és que les botigues de roba, de venda de tèxtil, ja fa temps que recomanen que no hi posis. Quan vas a comprar llençols, o vas a comprar una vana, o les tovalloles, que no hi posis suavitzant.
11: És molt important, poseu el que poseu al calaixet de la rentadora, és molt important de mirar si ha quedat alguna resta, i cada vegada que fem servir la màquina es bandir els calaixets.
0: Així doncs podem fer servir el vinagre com a suavitzant I quin tipus de vinagre triem? Ho consultem a Laura Baro, organitzadora professional.
12: Sí, el vinagre se puede utilizar como alternativa suavizante, aunque no hace exactamente su misma función. Eso sí, ayuda sobre todo a neutralizar los olores, a eliminar los restos de detergente de la fibra y a que la ropa quede menos rígida. Por eso es muy buena opción para lavar toallas, porque ayuda a que queden más suaves y más mullidas. Y bueno, yo para esto siempre aconsejo, o sea, para este uso, siempre aconsejo utilizar vinagre blanco y transparente y poca cantidad, siempre en el cajetín del suavizante. Y si utilizáis uno de limpieza, hay que tener en cuenta que suele ser más concentrado, así que conviene usar todavía menos. Y algo súper, súper importante es que nunca, nunca se debe mezclar con lejía.
0: I acabem, com sempre, recuperant una pregunta. Ens la feia l'Helena des de Sabadell. Ja la va fer l'any passat, el mes de juny, i ara hi ha tornat, i és que busca un botiguer que hi havia hagut al carrer Nou de la Rambla i que portava per nom Jordi Miquel.
13: Vaig trucar en juny explicant-vos que la meva mare ara fa 90 anys.
0: Sí, me'n recordo.
13: Sempre em parla d'una persona, bueno, que havia treballat amb ella. Ella va començar molt jove, amb 12 anys, a cosir, amb una botiga al carrer Nou de la Rambla. I llavors buscava el fill d'aquest botiguer, que més o menys ha de ser coetània a ma mare, o inclús més jove, potser.
0: Sí, uns 90 anys també.
13: Sí, o 80 i algo. 80, 85, 90, saps?
0: Sí, sí, sí.
13: No sé si heu rebut alguna...
0: No hem rebut res. Torna a recordar el nom, a veure sí. Si i el lloc on treballaven.
13: Jordi Miquel, i la botiga estava al carrer Nou de la Rambla.
0: Jordi Miquel. Jordi sí. Miquel, eh? El Miquel és cognom?
13: Sí, és cognom. Sí. Perquè el pare es deia Miquel Miquel, diguéssim, sí. Val? I la mare era la Rita. Clar, aquests senyors, evidentment, ja no deuen ser-hi,
0: no,
13: però és possible que sí, o els seus fills.
0: I la botiga del carrer Nou de la Rambla em dius que era de...?
13: Ella era modista i era una sí. botiga de modes d'aquell moment, no?
0: Uh-huh.
13: Hi havia moltes. I ella va començar a cosir allà, i evidentment quan es va casar, doncs ja el típic que es deixava la feina.
0: Clar.
13: Però sempre li ha quedat aquella cosa de trobar el Jordi i sempre ara cada vegada en parla més, no?
0: Ai, saps? Pobre, sí, sí, sí.
13: Sí, clar. M'agradaria, bueno, sigui el que sigui, no? Si és positiu, no fa res, però... si el poguéssim trobar, crec que seria una millor.
0: Doncs va, busquem en Jordi Miquel, que havia treballat sí. en una botiga de moda del carrer Nou de la Rambla. Cap correcte. A quin any devia ser això?
13: La meva mare tenia 12 anys, compta que seria el 42, 45...
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta? Mira que m'agradaria trobar-lo, eh? M'agradaria molt trobar-lo perquè aquesta... dona pogués fer la sorpresa de la seva mare. Va, que ara aquí trobem el 932-07474, és en Pep des de l'Eixample. Bona nit, Pep.
14: Hola, hola, bona nit, Marta, què tal esteu?
0: Molt bé, i tu?
14: Molt bé, quina nit més estança, eh?
0: Sí, noi.
14: Escolta, mira, sobre això de l'Express Poster, jo tinc una amiga que estem cada dia i les ha passat molt malament i encara les està passant, eh? Se'n va llistar durant menys fa 6 o 7 anys.
0: Mare meva,
14: tractament
0: què metge, dius ara? Si un herpes zòster, 6 o 7 anys?
14: I encara ho té. I encara ho té. Cada dia ens trobem. Mira, ho té per la part de darrere, li agafa tot l'homoplato de sota, diguem, tota l'articulació del braç,
0: sí.
14: esquerra.
0: Mare meva.
14: Aquests dies no podia ni moure. Molts dies no podia ni moure. Va anar al metge i li van a fer una infiltració i ara el pot moure encara, però ja no li fa tant de mal. I, bueno, està en tractament, està... no deixa el tractament i ho està passant fatal.
0: Déu-n'hi-do.
14: I, bueno, ja t'ho dic. Sí, sí. I li he explicat, tot això de les pols, tot això que...
0: Li has explicat tot,
14: Sí, tot. Ho de l'ai, com se farà. Bueno, però ella no vol deixar... Bueno,
0: està clar.
14: Sí, sí, ara sí. Això de la infiltració hi ha anat molt bé. Perquè l'altre dia no ho podia ni moure. I ara ja el pot moure. Ara ja pot... Exacte.
0: Molt
14: I ha millorat moltíssim.
0: Molt bé.
14: Les infiltracions, esclar, moltes tampoc li poden donar.
0: No es poden fer, exacte.
14: Ha fet tractament de metge i tal, no?
0: Clar, sí, sí.
14: Com diu el nostre estimat doctor, que això s'ha de portar... Bueno, escolta, la gent hi creu en cada cosa, però també...
0: Però s'ha d'anar al metge, està clar. No? Sempre s'ha d'anar al metge, sí, sí.
14: Sempre, és
0: sí,
14: això.
0: Sí.
14: Mira, després una altra cosa. Estic llegint una novel·la d'aquestes tan pasteleres, però t'agafa tant, que és I m'agrada perquè són actuals, hi ha moltes nenes i jovenetes i tal, que expliquen els vestits que porten, els modelets que porten, les sabates que porten, robes de pijo, botigues pijes... Tot això passa a Madrid, eh? I és una autora molt i molt famosa, que no diria pas el nom perquè ja té bastanta pasta.
0: D'acord.
14: Són unes noies que s'ajunten, i és a dir, les Lovas i les Lovesna, que són les petites i tal, i quan se reuneixen, si hagués el meu amic aquí, el meu amic... espera, que t'he dit... Ara no estic posant nerviós. El de Madrid, el de la limusina...
0: El Gastón.
14: El Gastón Vargas. Li preguntaria, oi, Gastón, ahir a Madrid hi ha uns pastelets que quan se reuneixen...
0: Sí.
14: I mira, he comprat uns manolitos.
0: Manolitos.
14: I que són, sí, són uns pastelets que són així variats, de crema i tot això, no? I quan se reuneixen es mengen els seus manolitos i s'explica les seves històries. I després una altra pregunta sobre aquestes novel·les. I tu, que has escrit novel·les i tal, i per això t'ho pregunto ja...
0: No he llegit jo sobre manolitos i tot això, no he llegit res jo d'això, eh?
14: No, vale, això passa a Madrid. Però la meva pregunta és, totes aquestes escritores, quan parlen de per exemple, hi ha unes sabates que valen molta pasta, els manolos, no?
0: Sí, i tant.
14: Vale. Pues, cobren algun diner per amb la seva novel·la escriure...
0: Home, no sé, ja et dic jo que jo no. Sí. Però que hi hagi gent que digui jo poso una marca i tu em pagues, això jo ja no puc posar la mà al foc. Però
14: i
0: vaja.
14: Aquestes botigues pijes que van a comprar i tal...
0: Ja pot ser, tot és possible, noms, tot és possible. Sí, sí.
14: El carrer Serrano i totes aquestes botigues...
0: Home,
14: t'ho diràs. Allà,
0: és...
14: I aquesta autora tot el rato està... I ja us ho dic, és molt emplegosa i molt bona. En fi, és un botorrio de novel·la.
0: Doncs no diguis res més. Perquè... No, ja està bé, és l'objectiu. T'enganxa i ja està.
14: Sí.
0: Molt bé,
14: exacte.
0: Pep.
14: Són d'aquestes simpàtiques i tal. I és una altra cosa.
0: Ràpid, que... Ràpid, què?
14: Ràpid. Amb el teu marit hi parles molt. Perquè ell
0: els caps de setmana.
14: Diu, l'única manera d'escoltar la meva dona és escoltar la nit dels ignorants.
0: Exacte. Exacte.
14: Vinga,
0: cada dia.
14: Nit,
0: vinga, bona nit. Adéu-siau.
14: Adéu.
0: Va, que el Joan des de Lleida ens vol preguntar als amics ignorants quin remei els hi ha anat bé per ajudar a baixar una mica la pressió, demana. Algun menjar o alguna barreja de fruites? I la segona pregunta que fa el Joan des de Lleida és cert que costa més baixar la mínima que no pas la màxima? És una altra pregunta que ens ha deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants. I encara abans d'arribar l'hora del conte i saber per on anem amb l'Empar Moliner, més missatges que ens heu deixat al WhatsApp, perquè que, si no, no acabem. L'Aleix des d'Esparreguera, quin misteri hi ha al Triangle de les Bermudes que si cau un avió o un vaixell naufraga, desapareixen? La Rosalia, des de Vilanova i la Geltrú, diu... Crec que em repetiré, perquè aquest missatge ja us l'he enviat en altres inicis de temporada. No sé si és un problema de la graduació de les meves ulleres, i entre parèntesis ens posa ironia, però crec que hi veig bé. Diu, com... A veure, com que el vostre programa es fa de nit i tot és fosc, potser no hi ha hagut temps d'incloure'l ni a vosaltres ni a la... A veure, ni a la gran professional, és a dir, una servidora, en l'anunci promocional de la nova temporada que he vist a TV3. He revisat les xarxes i l'anunci i no hi he trobat cap referència. Ni que tinguéssiu una gran audiència ni que aquest any féssiu 40 anys, sembla que això tingui gaire importància. Així que, ignorants, què em recomaneu? Diu la Rosalia amb la seva ironia. Haig d'anar a l'òptica, perquè potser sóc jo qui no ha vist cap referència a la nit dels ignorants ni a la seva directora en l'anunci. O potser són els directius d'aquesta casa els que tenen problemes d'oïda? Diu la Rosalia. I la Isabel ho remata. Diu, la corporació fa un anunci de tots o gairebé tots els periodistes de 3CAT i CAT Ràdio, però jo no hi he vist la nostra periodista que tant admirem. No hi surt la Romagosa. Per què ho fan, això? Doncs mira, és que... Haig de dir dues coses. La primera, no he vist l'anunci, perquè no tinc temps de mirar la tele, perquè a l'hora que el fan jo sóc aquí i no poso la tele. Segona, no som l'únic programa que no surt. Això sí que us ho puc dir. Sé que hi ha altres programes i, per tant, altres realitzadores, crec que són dones les que no surten,
15: que tampoc surten. És l'únic que puc dir, però que faré arribar la queixa dels oients ignorants. Això sí que us ho dic, perquè ja que ho heu dit tantes vegades. I jo l'any passat vaig anar a gravar una promo, vaig anar a gravar per sortir amb un anunci i no s'ha passat mai per antena. Doncs mira, ho direm a la direcció, a veure què ens contesten. Mentrestant, sempre ens queda anar-nos a dormir havent llegit o escoltat un conte o una part d'un conte d'una bona autora.

0: conte per anar a dormir.
1: I aquesta setmana, com sabeu, explorem l'univers de l'escriptora i articulista Empar Moliner, acompanyada d'aquesta casa, del programa Tas Vertical, a través dels contes que l'any 2015 li van suposar guanyar el premi Mercè Rodoreda. El llibre es diu Tot això ho faig perquè tinc molta por, i aquesta nit farem la primera part d'un nou relat que porta per títol El tema de l'article.

0: La Meritxell Romagosa va obrir el document de Word i va buscar, a la pestanya de dalt, a l'esquerra, l'estil de lletra que li agradava. Times New Roman amb un cos 16, perquè no sabia que es podia predeterminar. Tampoc sabia de què escriure l'article. No tenia tema. Havia d'enviar-lo en dues hores perquè a la tarda havia d'anar a una estrena de teatre, que li feia una mandra horrorosa. De què podia escriure? De què? Les declaracions que havia fet el cap de l'oposició ja estaven agafades per un altre articulista perquè ella, al matí, havia anat a la tertúlia de la ràdio i després a impartir el màster de comunicació. Desma va obrir el web del diari i va clicar el que havia publicat aquell dia. 37 comentaris. La notícia més llegida, la més votada i la més recomanada. Després va repassar els avisos dels tuits, 72. La majoria, elogis. Va anar-los repiulant i preferint. Realment li havia quedat molt bé, rodó. Portava una setmana molt bona. Va cridar a la minyona i li va demanar que li dugués una crema de verdura allà, a la taula, perquè tenia feina i no s'asseuria a dinar. Tant de gust que li vindria a estirar-se 5 minutets. Normalment, quan no tenia tema, s'inventava algun article atemporal sobre les relectures o el poble d'estiueig. Un d'aquells articles que generen tan pocs comentaris i tan pocs m'agrada, però que van bé per sortir del pas. Però la setmana passada ja havia fet el del paisatge de l'ànima, el de la mare que envelleix, el de la filla que ens farà àvia i les contradiccions que això comporta i el dels aeroports perquè havia hagut d'anar a un programa en directe a Madrid. El de rellegir els clàssics el tenia reservat per l'estiu, que marxava uns dies a fer una dieta depurativa a un balneari i volia deixar coses enllaunades per no haver d'estar per ningú, excepte per ella mateixa. S'havia de mimar. La minyona va entrar amb el bol del puré de verdures i ella n'hi va donar les gràcies. No podia escriure de cap manera l'article sobre la minyona, la nostra salvadora, el nostre àngel de la guarda, perquè 2 o 3 mesos enrere ja ho havia fet i no va agradar. Abans l'escrivia amb 4 canvis, ben bé un cop l'any, però això era abans, quan no hi havia ni crisi ni Twitter i els lectors estaven disposats a acceptar que hi havia un tipus de gent com ella que tenia minyona. Ara no. Ara, escriure sobre allò era exposar-se a tot de comentaris feridors. Va agafar el bol amb les dues mans i se'l va endur a la boca. Va xarrupar sense fer gens de soroll. Després va alçar-se i va portar-lo buit a la pica. Ja ho hauria fet jo, senyora, li va dir la dona. Dinava asseguda en un dels tamborets de la barra mentre mirava les notícies. Era estrany veure-la en un tamboret perquè el cul li sobreixia. De fet, aquells tamborets eren una idea del decorador que van resultar molt incòmodes. No passa res, va contestar ella. Va obrir la nevera, va agafar una llenca de pernil dolç, la va cargolar i se la va menjar. Després, una altra. I si feia un article estil revista femenina sobre què tenim a la nevera i de quina manera el que hi tenim parla de nosaltres? No. Complicat. Feia falta massa enginy pel poc temps que tenia. El teatre era a les 7. Quina ràbia li feia ara haver-se compromès amb la Carme, l'actriu i productora de l'obra. Per què li havia hagut d'escriure les 4 ratlles per al programa demà? Per culpa d'això, ara hauria d'empassar-se 2 hores de monòleg. Va agafar una poma del calaix de les verdures i va queixalar-la, amb pell i tot, per la fibra. I un article irònic sobre els dietistes que ens diuen que hem de menjar 5 peces de fruit al dia i que si els féssim cas no faríem res més. No. Ja s'havia fet molt. Allò era més aviat un tuit. Allargassar-ho fins a fer els 1.500 caràcters amb espais era complicat. A peu dret, recolzada al marbre, mastegava i rumiava. Sobre què escriure? Futbol? Feia temps que havia descobert els avantatges de dir que li agradava el Barça. Se'n va fer sòcia i de tant en tant anava al camp amb el seu home. A ell li agradava de veritat. Això feia que la convidessin a les tertúlies esportives on deia vaguetats sobre la qualitat humana dels jugadors i que de tant en tant pogués escriure en articles. Però no li sonava que hi hagués lliga ni cap partit proper. El seu home era l'avió, impossible parlar-hi perquè li digués el què. Va entretenir-se amb les notícies. Explicaven que els llauners amagaven les begudes als contenidors i que per això eren tan antihigièniques. Però sobre un tema així era molt fàcil fer-ne un article adotzenat i molt difícil fer-ne un article immortal. Després van donar la notícia de les meduses de la platja. Impossible extreure'n proteïnes. Va pensar que s'esperaria al bloc d'esports per veure si parlaven del Barça, d'algun entrenament, d'algun fitxatge, d'alguna ampliació del camp. que m'aniria a buscar un paper i un boli al meu estudi, si us plau, va demanar-li a la minyona. I ella, immediatament, va obeir. Llavors va veure que per sota de la pantalla havia un crol amb el text Última hora i deia que el gastrònom Quim Segarra havia mort aquella matinada segons un comunicat que acabava de fer públic la família i que feia temps que estava hospitalitzat. Caram, no ho sabia, que estava malalt. El presentador va acabar amb la notícia de les meduses i ja va donar pas a unes imatges d'arxiu en què es veia el difunt en un estudi de ràdio bevent amb porró. Després sortia en un balcó fent de pregoner de qui sap quina festa major. La Meritxell Romagosa va suposar que, en parlar d'un mort, havien volgut evitar imatges massa festives, on begués o mengés calçots. El locutor deia que la causa de la mort era una aturada cardiorrespiratòria i que la capella ardent estava instal·lada al tanatori. Va tornar al despatx, va dir a la minyona que no calia que li portés el bolígraf, que es quedava allà. Va seure's a la taula i va escriure el nom de l'home a Google. Quim Segarra. No el coneixia personalment, però n'havia sentit a parlar com tothom. Potser l'havia saludat algun cop, va repassar els títols dels llibres que havia escrit i va memoritzar el nom d'un programa de ràdio que es veu que havia fet als anys 80 a la taula d'en Bernat. A la Viquipèdia ja hi constava l'hora de la defunció. Que ràpid! Quina hora era? Les 3? Va anar cap al vestidor i va buscar entre la roba negra uns pantalons amples i alguna cosa per dalt que no fos gaire escotada. La bossa falsa de firma, que tothom considerava autèntica, tractant-se d'ella, però la bossa falsa de firma era marró, perquè les bosses d'aquella firma eren marrons. Combinava amb el negre? Ho hauria de fer. Talons? No. Millor anar plana, senzilla. Els llavis sí que se'ls pintaria. Sense els llavis pintats, se sentia despullada. Va apuntar-se el nom de la vídua i de les filles, va dir a la minyona que sortia i que li deixés verdura per sopar, que no volia res més que verdura. Va baixar al carrer i va aturar un taxi. Va arribar al tanatori, que no hi havia gaire gent. Era d'hora. Era d'hora encara perquè haguessin arribat consellers o autoritats i tampoc no era un mort que agrupés gaire gent del món de la faràndula. Millor. Va firmar el llibre de condol. De seguida una dona se li va acostar. Hola, Meritxell, gràcies per venir. Va barbotejar sorpresa. Era la vídua. No podia ser ningú més. Totes dues van abraçar-se i aquella abraçada va commoure de veritat la Meritxell. Li saltaven les llàgrimes amb molta facilitat. Era empàtica, no podia evitar-ho. Eren llàgrimes en abstracte. Les llàgrimes per la pena aliena. Les llàgrimes de les ploraneres dels enterraments egipcis. Plorava fàcilment perquè es posava al lloc dels altres fàcilment. Per això era tan bona fent articles. No era hipocresia. Era un excés de sentimentalisme. Perdona, va fer. I va prémer la boca de manera que no se sabia si somreia amb resignació o amagava una ganyota. No, no. Jo l'admirava molt, el Quim, va dir. I es va aixugar els ulls, que tornaven a vessar. Li hauria agradat tant sentir-ho? Si ara ens veiés, segur que riuria, va fer la Meritxell Romagosa. Doncs fins demà no sabrem com acaba aquesta història d'algú que es diu així de cognom, però que no té res a veure amb mi. Tot i que venint de l'Empar, és capaç d'inspirar-se en qualsevol del seu entorn. Vull dir que tot és possible. Arribem a les 2 de la matinada, vol dir que acabem nosaltres, que venen els companys informatius, i que nosaltres tornarem demà a partir de les 12 de la nit, com sempre, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Fins demà, que descanseu. Bona nit.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 2.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta. En una entrevista a La Sexta, també ha subratllat estar condicionat per l'espionatge amb el sistema Pegasus, suposadament mogut des de Rabat.
3: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
2: El president espanyol insisteix que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol i defensa que es va prendre la decisió més humanitària. A la mateixa entrevista també ha afirmat que el jutge Juan Carlos Peinado ha fet molt de mal a la justícia i que no serà recordat per ser imparcial. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: La crisi de Ceuta impulsa Vox i passa factura electoral al PSOE. És el que recull l'últim baròmetre del CIS que, amb tot, continua pronosticant una victòria dels socialistes. Segons l'enquesta, el PP amb prou feines treu rèdit de l'entrada massiva d'immigrants de finals de juliol.
2: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. En la conferència dels 2 anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial.
4: La presidenta del Banc Central Europeu insta Europa a invertir més en intel·ligència artificial pròpia per no dependre tant dels avenços dels Estats Units i la Xina. Adverteix que el continent podria quedar fora dels beneficis de la IA en una jornada on les borses han viscut sotregades pel debat obert al voltant de la intel·ligència artificial.
2: La banda britànica Oasis actuarà a l'Estadi Olímpic de Barcelona el 10 i l'11 de juliol. Aquest dilluns s'han confirmat les dates del segon tram de la gira després d'una setmana d'especulacions.

0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És la primera vegada que la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català.
1: L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. La Gran Cita és un programa d'entreteniment del gènere dating de 3CAT presentat per la influenciadora badalonina Aida Domènech, coneguda com a Dulceida. La primera edició es va estrenar el 20 d'abril amb gran èxit i acumula més d'un milió i mig de reproduccions a l'entorn digital de 3CAT i més de 20 milions a les xarxes socials. Aquesta setmana començarà el rodatge de la segona temporada.